0: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
1: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: Aquest dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
1: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
0: En bàsquet es descarta una lesió important de l'escorta del Barça, Darío Brizuela. El jugador no té lesions òssies ni articulacions importants i l'evolució marcarà la seva disponibilitat.
1: En canvi, a l'Ilerna Lleida, el pivot Atumane Diagne té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu de Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors com la integració, la igualtat i la pau.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Amb un horari nou.
4: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Catalunya Nit.
3: Un informatiu en profunditat.
4: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb horari nou.
3: De 9 del vespre a 11 de la nit.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu us guard!
2: He vist el Batlles!

0: La Renaixença. La calculadora té un precedent molt clar, que és l'àbac.
1: Parlem de l'àbac o la calculadora?
0: De la calculadora,
2: sí. S'ha posat en context.
0: Exacte.
2: Vols deixar-li posar context, de veritat?
1: M'ha posat nerviós.
0: Gràcies.
2: No, i acabem de començar.
1: Va, perdoneu.
0: Gràcies, Mercè. El capítol avui el dediquem a la calculadora, però perquè veieu que els humans ja fa molts anys que tenim necessitat de fer càlculs i operacions, volia mencionar l'àbac, i per això pregunto, sabeu què és l'àbac?
3: I tant, sí que és l'àbac. Un àbac és allò que posen en els bars de billar, allò que posen a la paret penjat per comptar les caramboles.
0: Sí, senyor. No sé si és allò exactament,
3: no, és allò.
0: Però sí que és veritat que als bars de caramboles hi ha un aparato a la paret que sembla un àbac, que hi compten les... I a les escoles modernetes el tornen a fer servir ara. Una cosa que ja feien servir els sumeris el 2700 abans de Crist.
1: Els sumeris jugaven a caramboles?
0: No, feien anar l'àbac als sumeris, que és aquest invent amb boles de fusta.
4: Hi ha anat mai a un bar d'aquests de billar de caramboles o no?
0: Bé, però parlem de la calculadora, sisplau.
4: No, és que s'hi junta gent molt estranya allà, eh?
0: Ah, sí?
4: Molt rara, eh?
0: Sí?
4: Hi ha moltes pensions alimentícies que no estan pagant-se allà. Totes juntes.
0: Bueno, aviam, no sé, hi ha gent...
4: No.
0: Normal.
4: Pots trobar un jubilat normal,
0: sí.
4: Un senyor que col·lecciona xapes de xampany, i després un cap d'una banda de narcotraficants compartint espai.
2: Però quin tipus de billars vas tu?
4: Bueno, tothom té un passat, Mercè, jo en tinc 3 o 4. Però a veure, és gent per entendre gent que no ha posat una rentadora mai en sa punyetera vida, són la gent que van als clubs de billar.
3: I geganters.
0: Què dius, senyor?
2: Geganters, senyor.
3: Hi ha molts geganters que els agrada jugar a billar, fer caramboles,
0: El dia que parlem del billar ja hi aprofundirem.
3: Els geganters són gent molt rara.
0: Bueno, avui estàvem parlant de la calculadora, nois. La calculadora. La primera calculadora és del segle XVII. La va inventar un francès.
1: Collons de francesos.
0: Sí, Blaise Pascal. La inventa el 1642, quan només tenia 18 anys, que la va inventar per ajudar a calcular, no estic encertant cap verb.

0: podien pagar les colònies, pobrets, sí, que eren una...
1: I llavors et roben l'entrepà de fuet, suposo.
0: Dóna'm aquest entrepà!
2: Apunyalo!
0: Que l'has pagat amb els impostos del meu pare, filla puta!
1: No sé quin col·le havia anat.
3: Segur.
1: Bueno, recaptador d'impostos. Hi ha oficis, eh? No us passa a vegades que és com... Hòstia, ja ho sé que no tots els oficis poden ser vocacionals, però... T'ha d'agradar... Per què et fas recaptador d'impostos?
3: Per conèixer gent.
1: Una vegada? Per conèixer gent. Però els coneixes enfadats.
4: En la pitjor versió.
2: No, bueno, si no els hi recaptes, no.
1: Una vegada van venir uns inspectors d'Hisenda a la meva productora, uns que parlaven un català molt semblant al castellà, de fet parlant castellà, i... Bueno, ja que penso no diré res més perquè no vull tenir més problemes.
2: No, calla, no dic res.
1: La calculadora que inventa el francès al segle XVII era un artilugi amb unes rodes de fusta dentades. Era un invent mecànic, bueno, uns engranatges, ja, coses que es movien. I així van ser totes les calculadores fins que va arribar, doncs, a una altra època, no? Va arribar al segle XX, diguéssim, que es va inventar la calculadora electrònica.
2: La Casio!
1: No, la Casio! No, les Casio apareixen als anys 70.
2: Sí, però eren guapes, les Casio.
1: Sí, però no van ser les primeres. La primera totalment electrònica la comercialitza l'any 1961 una empresa britànica. La calculadora es deia Sumlock Comptometer Anita.
4: Anita.
1: Anita, sí. Anita. Com la filla aquella de l'Anna Obregón, que li diuen Anita.
4: Sí. Es diu Anita.
1: La filla,
2: és filla, però també, que calcula
1: també,
2: molt bé.
1: També és neta.
2: També és neta.
1: És filla i és neta, perquè l'Obregón va fer prenyar una dona amb l'esperma del seu fill mort.
2: Ah.
1: Això és una mica...
3: Quines coses més interessants que expliquem avui, trobo.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluc, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: perdó. Estava recollint el comptador de preguntes d'en Joel, que el tenia aquí darrere amagat, que sabeu que només pot fer tres preguntes sí, per programa, a l'entrevista.
1: Però si mai arribo ni a fer-ne tres.
0: No, és veritat, és veritat. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
2: Boig conegut, Peyu. Si us dic la seva professió i la comarca on treballa, l'endevinareu a l'instant.
0: Ràpid.
2: Per això us diré que és un home que podeu trobar per gairebé tot el món, que combina el seu ofici amb la seva afició pel motor i que sovint la gent es pregunta si té prous dies a la setmana per poder arribar a tot arreu on el veiem. Un cuiner usonenc que no només cuina, sinó que també parla molt i molt ràpid.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Nando Jubany!
3: Bravo! Bravo! Bravo!
0: Nando, què has menjat avui per esmorzar?
3: Avui una truiteta amb llagonissa, amb una llesca de pa amb tomàquet. Solo menjar això cada matí.
0: Sí?
3: Sí, sí.
0: Llagonissa,
3: sí, sí.
0: Truita...
3: Bueno, ja marxo arreglat de casa, jo.
0: Nando, t'haig de presentar, no sé, cuiner, empresari, pilot, estrella del rock. Com s'ha de presentar, ja? Fas moltes coses, eh?
3: Bueno, faig moltes coses. Diguem un cul inquiet.
0: Sí.
3: Sí.
0: Pararàs en algun moment o no?
3: Si no em frena la salut, segur que no, eh? Si no acabo el gas, segur que no.
0: T'imaginaves que seria així la teva vida, de bèstia, de tantes coses?
3: Bueno, tota la vida, eh? La meva dona diu, quan li diuen i com ho fas per viure amb aquest tio, diu, jo és que ja el vaig conèixer gent. Sí. Ja era així quan el vam conèixer.
0: Et passa a vegades que no te'n recordes de tot el que tens entre mans? De
3: sí.
0: M'ha trucat un tio d'un projecte que ara no me'n recordava que estàvem fent això.
3: No, tan heavy no, però que no me'n recordo de coses, evidentment. Però dins del meu desordre sóc un tio ordenat, perquè si no m'apunto no me'n recordo.
0: Sí.
3: Sí.
0: Tens
3: passa.
0: Molta gent que t'ajuda, entenc, sí. També, no? Un equipàs.
3: Sí, són sí. Molta colla.
0: Quantes nòmines paguem cada mes, més o menys?
4: 5 o 6, poder, no.
0: 5 o 6,
4: ben
0: més. 5 o 6, allà.
3: 600 i pico.
0: 600 treballadors, eh?
5: 600 treballadors?
4: No.
3: Sí, sí.
5: 600 famílies, eh?
0: És molta gent, això, eh?
6: És una, mare, és una multinacional, això.
3: No, és cap multinacional.
0: Lo que això és una hòstia d'IRPF cada 3 mesos, increïble, això sí. Això és important, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: 600, per... els coneixes tots? No.
3: No.
0: Impossible.
3: No, no, però bueno, bastant, quasi bé tothom.
0: Escolta, tens restaurants a Osona, Andorra, Formentera, Singapur... No sé, hi ha algun lloc del món que quedi encara... Dius, em fotria gràcia muntar un restaurant allà, que encara no hi
3: sóc. No, la veritat que ara vaig que enrere, eh? Ja no...
0: Vas traient, ara?
3: Sí, sí, sí. Bueno, no en trec, però... No,
0: has
3: no
0: parat?
3: He parat.
0: Has parat. Ara estàs més amb les croquetes i tota aquesta història.
3: Ara estem més amb tot, però sí, hem fet una nau aquí a Vic i estem fent les croquetes i els canelons aquí a Vic. Jo crec que això serà una cosa que no em portarà la feina que em porten al restaurant.
0: Clar, clar. Fots 50.000 croquetes diàries, no? 60.000.
5: Calla.
3: No, una mica menys. Ara una mica menys. Hi ha èpoques que sí, ara una mica menys.
0: Bueno, una mica menys.
4: Però... Que són una mica menys? 17.

0: Et menys?
1: Sí.
2: Són moltes croquetes.
0: Collons, si són croquetes.
3: Qui se les menja tantes croquetes?
2: Doncs millor, jo, sempre ho penso.
1: Catalans, bàsicament, eh?
3: Jo, per exemple.
1: Anglès, i algun anglès.
2: Ah, sí, en veneu a Anglaterra?
1: A Anglaterra hem vengut moltes croquetes a Marks & Spencer, una de les companyies més importants d'allà.
2: Mira.
1: Hem vengut quasi bé 4 milions, quasi bé 5 milions de croquetes.
3: 5 milions de croquetes.
1: Els han fotut els anglesos.
2: A un euro de croquetes són 5 milions d'euros. Sí, sí. Els fan ràpid.
1: No, no, perquè els del supermercat també hi guanyen.
2: Hi guanyen alguna cosa?
1: No ho sabia. Els supermercats hi guanyen
2: alguna cosa. Sí, sí, sí.
1: Però tothom hi ha de guanyar.
2: Em consta, em consta. Em consta. I en quin moment, te'n recordes quan se't va acudir això de les croquetes? Anem a fotre una fàbrica de croquetes.
1: Bueno, abans de la fàbrica va començar per necessitat, no? Amb el Covid estàvem a casa.
2: Sí.
1: Érem uns 40 persones a casa del Collo. Tema dels banquets i semblava que no tornaríem a fer mai més un
2: clar,
1: banquet,
2: clar, així,
1: no?
2: Així.
1: I al cap de 4 dies vam tornar a fer banquets, no? Però érem a casa, moltes famílies que depenien d'això, i vam començar amb el Maller, anomenant-se en Berlín, amb una botiga. I aquella botiga, jo al cap de 3 dies, soc hàbil, ràpid, li vaig dir, Josep, jo crec que te'n puc fer per més botigues, tinc gent a casa que no sabem què fer, ens fotem a fotre croquetes tots i quedarà esperant les croquetes que farem. I vam començar amb una botiga i al cap de un mes ja fèiem 10 o 12 botigues, 30 botigues, 60 botigues, i ara les fem totes i en fem moltes. Sí, sí. Allò va començar com una necessitat.
2: Si no hi hagués hagut el Covid, potser no hagués existit mai aquest negoci.
1: Segur que no. Va ser necessitat. Jo, si m'haguessis dit abans del Covid que tindria una fàbrica de canelons i croquetes, et queda dit si estaves boig.
2: Clar, clar.
0: És que va ser una estrella del Covid, tu.
4: Sí. I
0: tu, i l'Oriol Mitjà, i tu. Érem els dos.
3: Home, aquells pastissos de formatge.
0: Aquella recepta.
3: Que estat de...
0: I els macarrons.
4: Tota la Covid, fent macarrons, jo també.
0: Jo encara els faig.
4: També.
2: Hi ha gent que està fent dieta ara encara d'aquells macarrons. Va quedar.
1: Ara ha sortit...
2: Joel, et resto un parell de preguntes perquè has xerrat molt, ja.
0: Però no, fixa't que cap acabàvem interrogant.
3: T'havia fixat, eh?
0: Eren
3: afirmacions.
0: I saps què fa? Té la malla al timbre i diu, te vaig dient, i si no em diuen no preto el timbre.
5: Mira que en tenia una de bona, però bueno.
2: Va, et deixo fer dues preguntes, si vols.
0: Ara?
2: Sí, va.
0: Pang. Nando! Jo sóc de Barcelona i allà està passant un fenomen que jo encara no sé si he d'estar a favor o en contra, llavors et demanaré ajuda, vale? per opinar. El podríem batejar com la gentrificació del cap i pota. O sigui, s'està posant de moda el cap i pota entre la gent guai, jove de la ciutat. Segur que estàs al cas perquè tu ets un tio molt assabentat. I no només el cap i pota, el fricandó, els callos, els macarrons, això s'està posant de moda, els plats de tota la vida. Sí. Això en principi està bé. Però ara te'l serveix un tio amb una arracada al nas, el coll tatuat i et cobra 18 euros pel cap i pota. I això jo crec que està malament. Llavors, tu què en penses del que vindria a ser la gentrificació del capipota?
1: Bueno, jo el que penso és que se'n parla més del que es menja el capipota i el que es fa. És a dir, sí que dius que això pot semblar que se sent, però no, n'hauríem de fer més de capipota i n'hauria d'haver-hi tots els restaurants.
0: Ara.
1: Hi ha més ceviches que capipota.
0: Sí, encara està passant això, eh?
1: No, encara no, està passant.
0: Està passant molt.
1: Està passant molt, no anem bé.
2: I anem a èpoques, eh? Ara no sé què els ha donat als restaurants amb la burrata, també. Ara hi ha burrata tot arreu.
3: Ui, la burrata.
2: Mania de burrata,
4: la burrata
2: tot arreu.
4: És molt pesada.
2: Hi va haver una època que la pota de pop
0: i el parmentier
2: amb la pota de pop.
3: La
2: mania de formatge de cabra.
1: Però això és veritat, eh? Els restaurants fem molt el que fa l'altre i amb l'Instagram i tot això encara copiem més.
2: Hi ha alguna cosa que dius, això al meu restaurant no ho faré mai. Hi ha algun ingredient que diguis, aquest d'aquí, això no ho trobareu.
1: No tinc ingredients vetats, no. No.
2: Tu li fas quebre.
1: Foto de cavall estat.
2: Ho expliques sempre a quins restaurants vas, tu? Quan no treballes, vas al restaurant, sí.
1: Vaig al restaurant, sí. M'agrada el... Bueno, el problema és que queden pocs dies per anar als restaurants.
2: Clar.
1: Però sí que m'agrada molt anar als restaurants i, a més, que n'aprenc anant als restaurants i miro què fa els altres col·legues, perquè si no perds el ritme aquí.
2: Però sempre vas a restaurants o anar algun dia a fer un menú de...
1: No. A mi m'agrada molt anar a Can Pairot, per exemple... Sí. Sí, el Sosimany, el Tinell...
3: El Solà hi vas, allà, a Monistrol de Calders.
1: El Solà fa molt temps que no he anat a casa de la meva germana, que també m'agrada anar-hi.
3: No,
1: a mi m'agrada molt anar el dia que feia festa, anar al restaurant, esmorzar, o m'agrada.
2: I allò del client sempre té raó? Això és veritat, perquè ja, jo a casa meva havia tingut un restaurant, hi ha clients que són ben idiotes, eh? Hi ha gent. I no sé, has insultat mai algú? O...
1: No he insultat gaire ningú. Mira, si vols et dic una cosa que m'ha passat aquesta setmana.
2: Mira, aviam.
1: Mira, el restaurant Pecador d'Ibiza, valent? Teníem un... Nosaltres, el servia el meu fill, tenim carta en castellà, en anglès, en francès, en italià... I mirem de ser educats, és a dir, si hi ha un italià, donem en italià, francès, Sí. Espanyol.
2: Hasta en espanyol, fixa't.
1: Sí, fins i tot.
3: Això s'ha molt educat.
1: Tot i que a Formentera hi ha algun restaurant que no té la carta en català, però en castellà i en anglès i en francès sí.
2: Tot arreu.
1: Sí, està bé. Però aquest dia ens vam trobar que vam donar la carta en castellà, era una gent de Múrcia, que tinc, la gent de Múrcia és molt trempada, tinc molts clients, i en general són molt ben parits.
2: En general, és cert.
1: En general. Ara
2: bé.
1: Ara és com tot.
6: Ara bé.
1: I era una taula de vuit amb la família, tal, m'han sofà de puta mare, tots correctes, això m'ho explicava el meu fill, eh?
2: Sí.
1: Els va atendre molt bé i al final la factura, el que és el compte, va arribar en
2: castellà.
1: Aquí
2: sempre les discussions...
1: Ah, perdona, va arribar en català, el compte.
2: El compte en català.
1: Sí, bueno, en vez de croquetes amb AS, era amb AS, sí. Amb AS...
2: Els números, si fa no fa, s'estem...
1: Els números eren els mateixos, en català, en castellà. I, però el tio va veure que era en català, no? Mm. I es va aixecar i va dir, indignadíssim, que no la pensava pagar la factura en català, que què havia pensat, que ja sabia que era el meu fill i que li digués amb el seu pare, que era un independentista, que no pensava pagar la factura en català. Es va aixecar indignat, que no pensava pagar la factura, la va estripar...
2: Hòstia.
1: I va marxar ell, la seva família. Tinc el meu soci, el Frank, que és un tio que fa més de 100 quilos.
0: Ara venen les hòsties.
1: Sí, que ho podia haver posat a la brasa una mica, si hagués volgut, però no li va posar, va estar a l'alçada, li va explicar que ells havien estat, que ells havien mirat de ser el més normal possible i el més sensats possible i que el programa, som una empresa que som catalana i que a Formentera hi tenim 4 restaurants i que el nostre programa està en català.
2: Sí.
1: Però que no hi havia cap problema, que si el volia li traduïa en castellà, sí. la factura sigui la mateixa.
2: 2.000 i... en castellà és 2.000.
1: Eh? Sí, 2.000 o 3.000 o 150, és igual, eh? Doncs va marxar sense pagar.
0: No foti!
1: Sí, i al cap de... I va tirar una targeta amb el telèfon seu allà, que jo l'any demà el truqués. Clar, al cap de mitja hora va tornar a aparèixer amb la cua entre cames.
2: Sí.
1: Saps? Suposo que la seva dona o la seva família, quan va arribar, perquè tenia el barco més gran que hi havia Formentera.
3: És
1: que tenemos el barco más grande de Formentera.
2: Està donant pistes. Qui és aquest senyor, eh?
1: I total, va tornar, va demanar perdó que s'havia equivocat. Mm. Jo crec que el veure també tenia i ens va pagar i jo no l'he trucat. Va. Però vull dir que ens trobem de tot.
0: Dóna'm el telèfon, a mi que trucaré jo. Sí, home, ara tindré una estona, el truco jo.
1: No cal fer sang.
0: Jo m'aniré a pixar allà a la prova del barco.
1: No cal.
2: Els teus fills han heredat tots aquesta passió pels restaurants?
1: Bueno, l'Eudal i el Gil estan a Formentera treballant. Semblava que no, però l'Eudal ja sí està allà al capdavant, això que va anar a Quintanes a fer paisatgisme.
2: Ah, sí?
1: Va fer interiorisme, va fer disseny,
2: sí.
1: Però ara fa de cambrer i porta Escòdol Foradat i El Pecador, el
2: llepant,
1: Gil igual.
2: Al final ha acabat llepant.
1: Sí, ha acabat llepant. És que apretem una mica els pares, sí, jo crec, eh?
2: O sigui, dels tres en tens dos ja...
1: Dos posats i el que tenim aquí que m'està mirant no sé què farà.
2: Aquest no se sap
1: encara. No se sap encara. El Lluc no sap què farà.
2: Lluc...
6: Fa una cara d'anar dient, i una merda!
1: Igual es dedica al món de l'espectacle, perquè abans...
2: No, fes-lo del restaurant. Nando, ara que parlàvem dels teus fills, sabries reconèixer els teus fills per la veu?
1: Sí, home.
2: Sí?
1: Home, segur.
2: Hem de posar-te a prova. Hem parlat amb ells i ens han enviat una nota de veu cada un i ens has de dir qui és. Qui és qui? Anem a sentir el primer.
7: Hola, soc un dels fills del Nando Joan. També em dic Joan, però quin Joan soc? L'Eudal, el Gil, el Lluc.
1: Aquest és el Lluc.
2: Lluc, eh? Lluc.
1: Lluc.
2: Vas bé, correcte. Lluc. Segona nota d'àudio.
8: Hola, sóc un dels fills del Nando Joan. També em dic Joan, però quin Joan? Sóc l'Eudal, en Gil o en Lluc. Tu saps, papa?
1: Aquest és cap. Aquest no és meu.
4: Que tu sàpigues.
0: Que tu sàpigues.
2: Bueno. Té raó. Oh, era un infiltrat.
0: Hosti, que bona aquesta.
9: Que campa.
0: Quasi te la colen, eh?
2: Sí.
1: Aquí
2: hem imaginat. Ha hagut algun moment que estaves dubtant, però...
1: No, encertat.
6: Per primer cop a l'entrevista està suant en Nando,
2: sí?
1: Eh?
2: Tenim un altre fill.
10: Hola, sóc un dels fills del Nando Joan.
1: L'Eudal.
10: Em dic Joan, però quin Joan sóc? L'Eudal, en Gil o en Lluc? Tu saps, papa?
2: Jo els sento tots iguals.
1: L'Eudal.
2: Aquest és l'Eudal. Correcte. I el de veritat, que l'hem substituït en Gil, és aquest.
11: Hola, sóc un dels fills del Nando Joan. També hem dit Joan. Però quin Joan sóc? L'Eudal, en Gil o en Lluc?
2: Jo no
11: tu saps, papa?
2: Els collons de saber qui és quin.
0: El Gil sí que parla una mica diferent, eh?
2: Sí.
0: Més tranquil, més, no?
1: Sí, vols dir? No, tots, bueno, al final, si no coneixes els teus fills, cagada.
0: No, clar, jo què sé. Jo els conec de l'Instagram.
1: Aquesta prova no l'havíem fet, eh? Aquesta
2: no te l'havíem fet mai,
1: mai a la vida.
2: Mira, veus, escolta.
1: Mai a la vida.
2: Escolta, tornaràs a anar al Dakar o no?
1: Sí, tornarem a anar al Dakar. Tornarem a anar al Dakar, esperem que no s'espatlli tantes vegades.
2: T'ha agafat fort, això, eh?
1: Hòstia, és que, mira, mai havia pensat poder fer-ho. Era un somni, saps? Però jo ho veia allà. Però gràcies a fer croquetes i canelons puc fer això.
2: Mira, ja està bé.
1: Ara veig amb cotxe per ral·lis.
2: Joel, és que tenim poc temps. Va.
0: És que tinc una pregunta del Dakar.
2: Va, l'última.
0: Rapidíssima.
2: L'última.
0: Volia preguntar per un tema que espero que no et violenti, és el de les evacuacions de residus orgànics, diguem-ne, propis.
1: Sí.
0: Al Dakar, cada segon compte, les etapes són molt llargues i a mi m'han explicat de tot. Bolquers, preservatius, orinals. Voldria saber tu com has gestionat el Dakar aquest temps.
1: Bueno, la gestió, diguem-ne, pesada, aquesta per anar bé l'has de fer abans de sortir.
2: Sí,
0: sí, però sempre pot haver-hi...
1: Després una mica de fortasec. Fortasec.
0: Bona aquesta.
1: Fortasec abans de sortir.
0: I bolquers sí o bolquers no?
1: I bolquers, jo porto bolquers, sí.
4: Sí, eh?
1: Això m'ho va dir el Dani, que el Dani el tinc com el meu professor, i portes uns bolquers XL... I sempre acabo arreglat. Quan acabo, que ja estic acabant al final, l'últim tramo, normalment l'últim cop que ens parem, que falta encara una hora i pico, normalment me'ls trec. Me'ls trec, els guardo, els tiro a la basura.
2: I menges mentre condueixes o no?
1: Menjo, sí. Barretes, això... maig mort, aigua, sals... Sí, és molt important.
2: Bueno, és que...
1: És molt important hidratar-te tota l'hora.
2: T'aprimes molt, no, conduint, perquè és
1: no,
2: molt...
1: No, m'aprimo.
2: No?
1: Jo vaig... soc l'únic que vaig al Dakar, t'hi
2: mateix. Quan arribo... Estàs de vacances, tu estàs de vacances.
1: Bueno, jo estic de vacances. Jo arribo allà i fem el vermut.
2: Sí.
1: Ja tinc el Pedrós que m'espera, m'ha fet un plat de macarrons, perquè hi vam sentir amb algun puesto que això dels macarrons anava bé per recuperar.
2: Sí.
1: I agafem sempre els macarrons, posant-hi l'ou i tot això, saps?
2: Sí,
1: macarrons que ja et serveix hasta per esmorzar l'any demà.
2: Bé.
1: Després, al cap d'una mica dels macarrons, ve el Nani i companyia, l'Edgar, venen uns quants que saben que sempre tinguin barbaretxos, almejas, patates...
2: Veus el desert i un motorhome que et va costant gent.
1: Sí. És com... sí, és com... No t'enganyo, eh? Som el bar del poble. Cada vegada patates, barbut, una mica de sals espinaler, saps? I li fotem allà. I una mica de llangonissa, formatge, portem llangonissa, formatge...
9: Vinga, va, que comença la carrera, noia! Bueno,
1: aquest any, després del Dakar, em sembla que passava 3 quilos més.
2: A veure si pots engreixar una mica més amb la llangonissa del programa.
12: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
9: Pere!
2: La paraula d'avui és tosquedat. Tosquedat. A, tosquedat. Manca de poliment. Es diu d'una manera de fer brusca, tosca, sense delicadesa.
13: El meu cunyat és cirurgià, però si veus la tosquedat amb la que remena els coberts de taula, ha de fer anar el bisturí com un mecànic.
2: B, tosquedat. Sinònim de tossuderia, qualitat de la persona obstinada en les seves opinions.
9: La meva dona s'ha tancat al lavabo i diu que fins que no li reconegui que l'Artur Mas era més guapo que en Duran i Lleida, que no surt. No puc entendre aquesta tosquedat.
2: O C, tosquedat. Expressió que s'utilitza per descriure una situació d'estupefacció quan algú es queda de pasta de moniato.
14: El conserge de Catalunya Ràdio està embolicat amb la recepcionista de RAC1. Què? Com t'ho has quedat?
2: A, B o C, Nando?
1: Jo crec que és l'A.
2: L'A, eh?
1: Jo crec que sí.
2: Correcte!
1: Però si et sembla, farem una cosa.
2: Què farem?
1: Si et sembla, farem una cosa. La regalarem amb la gent que ha vingut de públic.
9: Això ja són tres taules més cap
2: setmana. Nando Jubany, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: M'ho ha sigut un plaer, moltes gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Bravo! Empresari!
12: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Et donarem més esmorzar que quan vas a donar sang.
2: És musiqueta de calculadora, això.
15: Concretament són els alemanys Kraftwerk. Kraftwerk. Cançó, sí, sí, Kraftwerk, amb una cançó de l'any 1981 anomenada Pocket Calculator, calculadora de butxaca. Els coneixes o no?
2: Sí, els conec perquè vam fer un espectacle que es deia Planeta i Neptú l'any 2012 i la música d'entrada del públic era de Kraftwerk.
16: Sí o no? Hòstia,
2: prometo. Mira.
15: Pensava això...
2: Això Peyu no tindrà ni idea.
15: Ningú sabrà què és.
4: Jo de ben petita. Doncs, el meu tiet me'l va inculcar.
2: El Kraftwerk.
0: El Kraftwerk, sí.
3: Si ho coneix tothom, això.
2: Si ho coneix tothom, al final.
0: No, jo no. L'únic
6: que no ho coneixis no eres tu,
15: Doncs Kraftwerk, que en alemany significa central elèctrica, van néixer com a duet als anys 70 i que encara segueixen en actiu avui dia.
2: Deuen ser grandots, ja, aquesta gent.
15: Sí, de fet, la formació ha anat canviant una mica, però els components originals es van formar en l'àmbit de la música clàssica i a poc van anar abandonant els seus instruments iniciàtics, que eren la flauta i el piano, i van apostar-ho tot a les noves sonoritats electròniques que llavors tot just començaven a emergir.
16: La peça que sentim ens connecta amb l'objecte d'avui, la calculadora, a través del títol, però no és tan superficial. Anem una mica més enllà nosaltres. I és que algú de vosaltres tenia una Casio FX501P?
3: Jo.
2: Sí, tothom.
16: No, no.
2: Sí.
16: A la feina. Tots menys jo, no? Molt bé, l'Eglo.
3: Comprada a Andorra.
2: Sí, Andorra. Sí,
16: eh? Andorra, és veritat.
2: Era més barata.
16: Era més barata.
6: El port de Barcelona.
2: El port de Barcelona.
16: Home, ah, sí?
0: Allò era robat.
9: Bueno, no sé, però hi havia gent que anava de Rússies, anava al port de Barcelona, i es porta un ràdio casell i una calculadora Casio.
0: I de pas també agafaven un paquet, també.
15: Ah, però a veure, és important que us fixeu en exactament el model. Ah, sí. Una d'aquelles calculadores científiques.
3: Ja dic que sí.
15: Hi havia les normals, que sumaven, restaven, multiplicaven, dividien, i fins i tot potser feien l'arrel quadrada.
2: La grossa, la grossa.
15: Però aquesta era la científica, que tenia molts més botonets
3: estranys
15: que mai ningú havia sabut per què servien.
2: Molt difícil de fer anar.
15: Doncs això era la Casio FX 501P.
3: La P, eh?
16: I és que una de les peculiaritats d'aquesta calculadora, a més de fer operacions matemàtiques, com diu l'Arnau, és que també podia generar tons musicals a través de les seves tecles si la connectaves a una casset.
3: Ah,
16: no ho sabia.
3: Ah, mira. No ho sabia, veus?
15: Sí,
4: potser ens equivoquem de calculadora.
15: Segur que aquesta no la teniu.
3: I tant que la tenia.
2: No t'emprenguis.
0: Per què s'ha enfadat, ara?
3: Home...
0: No ho entén ningú.
3: Home, em porta la contrària per portar-me la contrària.
16: Calla!
15: La qüestió és que Kraftwerk van tenir la pensada de fer servir aquests sons per la seva cançó. La veritat és que aquell experiment els hi va funcionar prou bé i els seus seguidors assistien als concerts amb calculadores per sumar-se a aquell moment interpretat.
3: Va, sumar-se, eh?
2: Però, friquis, eh?
16: Arnau, una cosa, la calculadora no sap interpretar una partitura amb notació convencional musical, no?
15: Exactament, i per això van començar a córrer entre els fans de Kraftwerk una espècie de partitures, però fetes de números.
16: Ah,
15: 4599, 845887... Al final, una partitura és un codi per transmetre una informació.
2: Sí.
16: Està molt llest, això.
2: Però gent una mica amb poca feina, també.
15: Sí.
2: Gent una mica friqui.
15: Una mica bastant. Però què faríem sense aquests friquis?
2: Ara, bueno, igual aniríem més bé, eh?
15: No vull dir res, però hi ha gent que ha posat una cançó d'aquesta banda a l'inici d'un segon d'una
16: espectacle.
2: Sí, però va ser culpa d'en Dani Tord, del tècnic, perquè jo no els coneixia. Jo no.
15: A continuació escoltarem una altra cançó seva, també de l'any 1981, i que sembla anticipar un món que nosaltres coneixem prou bé i que ells van preveure de manera diàfana. La peça s'anomena Computer Love i ens parla de manera romàntica i melancòlica d'algú que se sent sol i busca companyia a través de l'ordinador.
2: D'aquests en coneixem uns quants, d'aquests.
15: Sí. Escoltem com ens ho explicaven Kraftwerk l'any 81. Música, mestre.

0: La Mercè se la sap.
1: Me les sé totes.
2: Sí?
1: Sí, que fort.
2: Com pot ser que una nena petita escoltés aquesta cançó?
3: Oh, sí,
1: la meva pel·li preferida era Wet Mer, les dues. West Side Story i Poltergeist. Mira, quan era ben petita, així m'he quedat.
2: I escoltava aquesta música.
1: I escoltava Kraftwerk.
4: Ara s'entenen coses.
2: Així s'està, ja va venint tot, ja va sortint tot.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Estem d'acord que la marca més coneguda de calculadores és Casio.
2: Ara ho dèiem, sí, la dèiem.
3: Sí, jo en havia tingut, els meus fills n'han tingut, bé, hasta el meu pare en havia tingut, ah, sí. El meu avi en havia tingut.
4: Ara, para aquí.
1: La de la tapa, no? La de... Teníeu la de la tapa.
4: La de la tapa.
1: La Casio de la tapa. És la Casio FX82, que és la més popular, que és la que hem tingut tots, no aquesta que feia música.
5: No, jo tinc la 500UP.
2: Tu tens molts. Vale, això sí que era.
1: És popular perquè se n'han venut a tot el món. De fet, Casio calcula que se n'han venut més...
4: Casio calcula, no? Justament. Com dient, és que ets bona tu quan vols, eh? Mira. O sigui, la idea no de que Casio, al fer calculadores, calcula d'alguna manera... apel·lant a la seva pròpia idea de negoci, no?
2: Sí.
1: I algú ha cregut que era un bon fitxatge, no?
2: Sí.
4: Home,
1: bé.
4: Calcula, diu la tia.
1: Calculen que al llarg de la història han venut uns 1.800 milions de calculadores.
2: Són moltes calculadores.
5: Sí. Això, eh?
1: I a més d'un euro, la calculadora.
2: Va, que les venguessin un euro. Són 1.800 milions d'euros, eh? De seguida.
3: Però aquella no es venia, perquè anava molt bé. No és una cosa que és que una calculadora va molt bé. No, és perquè allà podies amagar la xuleta.
2: Joel, anem a disseccionar la calculadora? Si
4: Fem-ho, però ja us aviso que sóc de lletres, eh?
2: Ah, no, sí, ja ho hem vist.
4: Jo vaig fer lletres pures, a cou, amb llatí i grec, i ara no sé de matemàtiques, però sé l'etimologia de matemàtiques. Voleu saber?
2: Sisplau.
4: La voleu saber?
2: Sisplau.
5: Jo la sé.
2: A veure, digue-la, xuriguera.
5: Bueno.
4: Ni puta idea, xuriguera.
5: Jo sóc més de lletres que aquest...
4: Ve del grec matema, sí. Que vol dir coneixement,
5: i cos,
4: que vol dir apassionat, ara. Passió. Mira. Vol dir apassionat del coneixement. Però anem a la calculadora.
2: Sisplau.
0: Utilitat en una illa deserta.
5: Vinga.
4: A veure, jo és una cosa que sí o sí m'enduria a una illa deserta, per exemple, per comptar els dies que fa que hi ets. Tu cada dia et lleves, Peyo,
2: sí.
4: I fas més 1.
2: Més 1.
4: I així, si això et sembla absurd...
5: No.
4: Que pot ser...
2: No,
4: digue-m'ho la cara, si et sembla
5: absurd. No, que no.
4: Vale. Llavors també la pots fer de rellotge.
2: Què vols dir?
4: Passa que és molt esclau perquè has d'estar pendent cada segon de sumar més 1.
2: 1, 2. No pots fer res més, llavors.
3: Això sí que no és ideal de gens. Això és molt pràctic.
4: Això és pràctic, perquè al cap d'un temps saps tots els segons que han passat. Però és l'única cosa que pots fer. No pots fer res més.
2: Una distracció com una altra.
4: També pot passar que naufraguis amb més gent. Sí. Vale? Posem per cas, naufragues amb 7 persones. I sabeu que teniu menjar per passar 12 dies. Tenim els números al cap,
5: sí,
4: tots,
5: sí,
4: eh?
5: Sí.
4: Vale, doncs llavors, amb una calculadora, tu fàcilment pots calcular quants dies podries aguantar si mates les altres 7 persones.
2: Sí.
4: Algú sabria calcular sense calculadora?
2: No.
4: Per exemple.
3: 3,2.
4: Tens menjar per 12 dies. Estàs amb 7 persones.
2: 12?
4: Si les mato les 7 persones, quants dies puc jo viure a la illa deserta?
2: 5.
4: 84!
2: Per què? Què has multiplicat?
4: 7.
6: Per 12.
4: Per 12.
5: Però si tens menjar per... Si tens menjar per 12 dies...
2: Què té a veure?
4: No tens menjar per 12 dies.
2: No, què estàs dient, eh?
4: 8 persones tenen menjar per 12 dies.
1: 7 persones.
4: Vale? Si una persona de les 8 mata les altres 7,
2: sí.
4: Se menja, té el menjar de les altres 7.
2: Sí.
5: Això sí.
4: Punto, s'ha acabat.
7: També els té a ells.
2: Sí.
4: Jo no volia que això fos un debat.
0: Utilitat com a joguina sexual.
4: A veure, és molt poc ficable. En sí. principi, la calculadora, sí. Però clar, la gent ja sabeu com és, que la que s'avorreixen, patapam, cap al cul. I més els matemàtics, ojo, que tothom sap que són gent molt apassionats de lo seu.
2: Sí.
4: Llavors, jo us plantejo, imaginem-nos un matemàtic estàndard, normal.
2: Sí, no en conec cap.
4: Una persona que odia profundament les altres persones.
2: Sí.
4: Això seria un matemàtic.
2: Un matemàtic,
4: no?
2: Normal.
4: Però, en canvi, li encanten els números.
2: Mm-hmm.
4: Vale?
5: Sí.
4: Quina és la cosa que s'aproximaria més a follar-te els números? La idea de follar-te els números, tots els números.
2: La calculadora.
4: Ah, exacte.
2: La calculadora, sí.
5: Ah, val!
4: Vale?
5: Hòstia, m'ha costat arribar-hi.
2: Sí.
4: Va, perquè és que hi ha una idea aquí darrere.
2: Sí.
4: També pot servir no directament com a joguina sexual, sinó com a eina, això m'encanta, de flirteig. Per exemple, Peyu, posem el teu cas, no? Tu vols lligar amb una persona de parla castellana.
2: No m'ha passat mai.
4: Per lo que sigui,
2: no
4: per lo que sigui. Però et fa vergonya dir-li alguna cosa.
2: Sí.
4: Vale? Llavors, tu...
2: Que faré el ridícul, se'm notarà.
4: Tens una calculadora. No cal que parlis.
2: Clar.
4: Tens una calculadora i escrius 50538. I li dones i li dius, gira-ho.
2: I què posa?
4: Besos.
3: Però gira-ho com li dius.
2: No, l'has de girar tu.
1: Abans ho fèiem, no us recordeu. Abans ho fèiem, això.
2: Abans feies unes operacions que donaven una paraula quan giraves i sortia la paraula.
1: Sí.
4: Espera't. Hi ha un moment que ja això funciona, no?
2: Sí,
4: llavors besos. Esteu fent el coit.
2: Sí.
4: I notes que et fa una mica de mal.
2: Sí.
4: Perquè ella t'està ficant...
3: calculadora.
4: Pel cul. Vale? Llavors escrius 170...
2: Sí.
4: Sense... Tu gires i l'ensenyes a l'altra persona.
2: I què posa?
4: Oli.
2: Oli. Està bé, està bé, està bé.
3: Però si és castellana, dirà, oli.
2: Clar. Clar.
4: No, no et serveix, això. No, hauria de ser una
2: altra cosa. Has equivocat, Joel.
4: No et serveix. No, espera't.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Bueno, és una arma llancívola com n'hi ha tantes. Jo destacaria, sobretot, la seva capacitat de fer mal, el que és la calculadora de taulell de merceria, que són aquelles calculadores amb els números gegants que els pots apretar amb el colze.
2: Sí, sí.
4: Perquè tens les mans brutes, el que sigui, o de carnisseria. Sí.
3: També, també.
4: 3, 4, això sí.
2: Que fan amb paper el tiquet, també, a vegades n'hi ha.
4: Àngela Maria, aquestes. Sí. Jo crec que ben tirat, això, amb una mica de tècnica, són 7 o 8 punts de sutura.
2: Això pot fer mal.
0: Utilitat metafòrica.
4: Bueno, la utilitat metafòrica més popular, ho sabem tots, no?
2: Quina?
4: De la calculadora és el tema de la persona calculadora. Sí. És una persona molt calculadora.
2: Sí,
4: és metafòric perquè no ens estem referint en cap cas a una persona que de veritat sigui una calculadora humana, a no ser...
3: Ara.
4: Que ens referim al gran José Bono.
3: Home, que m'ha vingut al cap
4: d'estiu. No el ministre,
2: no.
4: Sinó aquell senyor amb el pentinat de Pérez Inferrer,
2: sí.
4: Que anava per les teles i sumava... Feia... Aquest senyor, no, si li diuen... Hòstia, és una calculadora humana. En aquest cas, és veritat.
2: Aquest home, vosaltres dos el devíeu veure
3: sí,
2: en directe.
3: Sí, el club
2: amb
3: l'Obert Tom. Sí, sí.
2: Es veia una persona més o menys sensata?
3: No.
2: No,
3: no.
1: Com no?
3: No, home, no.
5: Depèn
3: no,
5: de qui el companys.
1: Parlaves amb ell i no.
3: No, bueno, no vam, però ja ho veies. Quan es parlava allà, deia que aquest home no està bé. No està bé.
5: Això ho dius d'en Sergi Pàmia, saps?
2: Això es diu d'en Sergi Pàmia.
4: Ara t'has quedat una mica sola, Xuri?
5: No, home, no, que me l'estimo molt, en Sergi.
2: Sí, home, sí, home. José Bono, no sé, és viu aquell home? Ho has investigat?
4: No, no,
2: no tenim més dades, no,
3: principi... Portem-ho.
2: Un dia, podríem...
4: Ah, mira, això sí que podria gràcia.
2: Mira.
4: Però no deu parlar pas català, aquest senyor.
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí.
2: Ah, doncs ja parlaré amb la gent de producció.
5: Sí, home,
3: i si no li parlem amb la calculadora?
2: Ja, tota l'entrevista.
4: Besos.
2: Serà molt radiofònic.
4: Oli.
2: Besos, oli, bebé. He anat tirant.
0: Propaganda del segle XIX.
6: Tinc raó jo, tros d'inútil.
7: Què dius? Què dius? Tinc jo raó. Tinc jo raó, que m'ha descontrat. Pallús,
6: que tu pallús. Que la raó tinc jo, carallò.
7: Que no, que tinc la tinc jo, Draco.
6: Que no.
8: Nois. Què feu discutint com els nostres avantpassats? Que potser no sabeu que la moda és discutir amb elegància? Feu com jo. Apunteu-vos al Club de Debat.
6: Calla!
9: Millora l'oratòria al Club de Debat.
6: Calla!
9: I comparteix debats interessants amb altres persones que, com tu, necessiten tenir sempre la raó.
6: Crec que l'argument que exposes és erroni, però té punts positius. Es pot considerar un miracle que l'hagis expressat sense cagar-te a sobre.
2: Molt bé.
1: Bravo.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
6: Gràcies. És un honor, que m'afalaguis amb aquestes paraules. Precisament tu, que per l'olor que fas ja se't nota que hi entens de tot allò que surt pel cul.
2: Molt bé.
1: Ara.
6: Molt amables.
8: Ara sí, així discuteix un dandi.
9: Club de Debat, calla! Apunta-t'hi i discuteix com els senyors de bé, perquè deixar alguna evidència és més divertit si es fa amb elegància.
8: Club de Debat, calla!
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
1: Que bonica, això, no? És una pastor alemany, és la Cala, de 10 anys, i és de la Montse de Mollà. És molt dominant, li encanta la pilota.
2: La Montse no és molt dominant, la Cala.
1: No ho sabem.
5: No t'aventuris.
3: Hauries de parlar amb els de casa seu, això.
1: Exacte. Diuen que sap molt de fer anar la pilota, sí. I es veu que fins i tot sap jugar a futbol, tu.
2: Mira, la gossa.
1: La gossa, no la Montse.
5: Bueno, la Montse poder també.
3: Ha de parlar amb els de casa seu, això, si sap jugar a futbol.
8: Doncs una gossa futbolista és perfecta per la història que us explicarem. Acompanyarem un dels equips de futbol més mítics de la història d'Itàlia.
2: Avui passegem el gos per Turí, República Italiana. És maig de 1949.
7: Ja tocava, Ja tocava, hòstia, parlar de futbol.
4: Una mica
7: de
4: futbol.
7: S'ha trigat a parlar de coses interessants en aquest programa,
4: Sí, senyor.
2: Una mica de cultura.
7: Una mica, home, hòstia, que azucarada la gent.
2: Futbol. Ens situem a Turí, una ciutat molt amant del futbol, en gran part gràcies al seu equip estrella, la Juventus, un dels equips més coneguts del món. Avui dia la Juventus és l'equip que més lligues italianes ha guanyat i un dels habituals de les competicions europees.
4: Sí, senyor, i els hi vam guanyar la Champions, a Berlín, 2015, 3-1.
7: Ara, hòstia, ara. Això són
10: dades ben parides.
11: Home!
10: Sí, senyor!
11: Home!
10: El que vol el poble!
11: És la vèquia dona, no? La joventut és...
10: No vinguis a fer el merda,
4: la senyora!
10: Aquí, futbol,
11: la vèquia dona!
4: La vèquia senyora!
11: La vèquia senyora!
2: La vèquia senyora!
4: Senyora!
11: No dona!
4: No!
2: Ha de dir que també han perdut dues Champions contra el Madrid, aquesta gent.
11: Bueno. El Madrid són bons.
10: Calla!
2: Calla!
10: Fora del programa.
2: Bueno, deia que actualment el Juventus és l'equip més important de Turí, però a l'època en què ens situem comparteix aquest honor amb un altre equip, el Torino.
10: Home, Torino, per favor, respecte'm el Torino, eh?
4: Il Torino.
10: Home, il Torino, grande Torino. Bueno, un equip espectacular.
2: El segueixes.
10: Home, hòstia, Rossetti, Garoto, Morini, buonanotte, Camonese, Turini, Manotto.
1: S'està inventant.
4: Hòstia,
10: m'ho inventa. No, mira.
2: Queda mirar. No tinc connexió.
11: Poc tens collons de tornar-los a dir.
10: Eh? Rossetti, buonanotte, Garoto, Manotto, Trompeta, Lisandro, Maratti...
2: Cuidado que se te'n va al japonès, eh? Hi ha un moment que se te'n va cap al japonès.
11: Trompeta.
2: Bé, recordeu que ens situem al 1949. És un any que, bueno, Europa en general i Itàlia en general es llepen les ferides que els ha deixat la Segona Guerra Mundial. El futbol dels diumenges és un dels pocs motius d'alegria dels torinesos.
12: Luigi! Luigi, credi que són hora de tornar-hi a casa. T'estàvem esperant per sopar, per l'amor de Dio.
11: Ai, pobrets, m'heu esperat? Però si he sopat, jo. No veieu que ens hem menjat aquells desgraciats de la Juventus?
12: No.
11: Si estem ben tips.
12: Aparta, estic de l'opi del poble, per favor. Quines ganes tinc que passi de moda con este sport de merda.
2: Els aficionats del Torino són els més afortunats perquè poden gaudir d'una generació de futbolistes formidable que els ha dut a guanyar 4 campionats de Lliga consecutius. Són tan bons que se'ls coneix com Il Grande Torino.
4: Home, això és una pel·lícula del Quinis Bot.
2: Sí, senyor.
4: La galla dels xinos.
2: Exacte.
11: Ui, els mata tots.
4: Menys un.
2: M'ha agradat molt aquella pel·lícula.
11: A mi també.
2: És maca, aquella pel·lícula.
4: Hi havia tota una paleta de cares que feia el Quinis Bot molt diferents entre elles. El Grande Torino. No, però escolta, el Grande Torino pel nom ja es veu que són bons. Ser bon si es diu en Grande. A la Quiniela tu veus Grande Torino Valladolid,
2: sí.
4: Li fots un 1.
2: Directe.
4: Un 1 fixe.
2: Directe. Home. I sobretot en aquells temps, eh? Des del 1942 fins la temporada en què ens situem, que és la 48-49, han guanyat totes les lligues. 4 de 4.
4: Bueno, a mi no em surten els números, eh?
2: Eh?
4: Jo no sóc expert en matemàtiques, Peyu, ja se'm veu a la cara.
2: Sí.
4: Però 42 fins al 48-49, 4 de 4 no em surten
2: perquè
4: els números.
2: Perquè
4: el és que no em surten.
2: Perquè el 43...
4: Ja n'hi ha 6. O sigui, tu fixa't,
2: sí.
4: 42, 48 menys 46...
2: Sí.
4: Ja
11: ho havíem entès tots nosaltres.
4: Em porto 4.
11: Tots els altres ja fa rato que hem entès.
4: Vale. No, jo he vist.
2: L'any 43 i el 45 no hi va haver futbol, perquè hi havia la Guerra Mundial.
10: Ara. Perdona?
2: Eh?
10: I per una Guerra Mundial no van deixar de jugar a futbol?
11: Bé, que hi ha guerra ara. Que hi ha excuses, separat, eh? Ara s'ha parat el futbol?
10: Quines excuses, també.
11: I bé, que n'hi ha de guerra.
4: Quanta hipocresia.
2: A Ucraïna no
10: hi havia algun jugador que el matessin? No. Doncs perquè no jugaven.
2: No sé, jo no hi era aquella època. Bueno, situem-nos una mica, que fa molta estona que estem repassant el Torino i no hem començat ni la història. No hem dit res ni de la pobra gossa, pobreta. Que sapigueu que som a les portes del camp del Torino i que la Cala, la gosseta, és amb nosaltres, ben contenta que l'haguem dut fins aquí. És futbolera de mena, està entusiasmada. Hem vingut al camp de l'equip de moda d'Europa i de mig món. Domina Itàlia amb mà de ferro i si encara no és el millor equip europeu és només perquè la Copa d'Europa, bueno, encara no s'ha inventat.
4: Bueno, i quan l'inventin la guanyarà el Madrid.
11: Són molt bons els del Madrid.
4: Calla!
2: Què passa, Xuriga?
4: Bon rebre.
2: Vosaltres, no us sorprèn a vegades aquests catalans, vull dir que tu dones per fet, a vegades quan parles amb gent de confiança, que tothom és del Barça, algun cas curiós, i surt un català independentista de família i diu, jo sóc del Madrid.
4: Sí, és perquè aquesta... és un...
10: No.
4: Fill de puta. Són ganes de tocar els ous.
2: Gent aparentment normal,
10: Sí. Gent que... Al meu entorn hi ha diversos.
2: D'aquests, eh?
10: Sí.
2: Per què ho fan, això?
10: Cognoms, me cago en llena del Madrid, eh?
2: I per què, això?
10: Jo, perquè...
1: No es pot portar la contrària.
2: Suposo que sí. Gent que no...
11: Claro, perquè el Madrid guanya.
2: No, ja...
10: Guanyava. Baixarà... O calles, el peixarà no estic, vull anar-ho. M'haig estat tip d'aquesta comèdia teva avui.
2: Bé, que sapigueu que gràcies al Torino, la selecció italiana és la favorita pel Mundial de Futbol de 1950. Penseu que dels 11 jugadors de la selecció, 10 són del Torino.
11: Ah. Bueno, a mi fa rato que m'ha quedat clar que són bons.
2: Sí,
11: vull dir, podem avançar.
2: Sí, bueno, però...
10: Saps qui va anar a la selecció?
2: Qui?
10: Garoto, Moreno, Trompeta, Camorese,
2: Us deia que el Turia ha guanyat 4 lligues seguides, però no que estan a poques jornades de guanyar-ne una altra. Estan a punt de tocar la glòria, eh? Són a 4 partits comptats de guanyar un altre títol. Ara bé, avui l'equip es prepara per un partit diferent. Alia, a la Lliga.
4: El partit de la Marató.
2: No.
4: Dels famosos.
2: No.
4: Sí o no?
2: Hi has anat, aquell partit? No?
4: Vaig fer un dia de comentarista.
2: Mira.
4: Era contra les malalties cardiopulmonars.
2: Sí.
4: I quan vaig a convidar la connexió, vaig dir, bueno, vaig a fumar un cigarro. I ja no m'han tornat a trucar els amics de la Marató. Vinga, seguim, sisplau.
2: Ja no ho hagués de jo vaig fer un gol, eh? Vaig fer un gol, eh?
4: Un golarro vas fer.
10: La millor jugada que hi ha hagut a la Marató va fer en Xuriguera.
13: Sí, vaig... Heu jugat vosaltres?
11: Sí. Home, va... aquest va... Tu
10: has... Home, jo, Azcar Gorta, eh?
11: Azcar Gorta
10: va... Em va dir, xaval, eres muy inteligente.
2: Sí?
11: Imagina com eren
10: els altres. Em vaig tirar i ningú més a darrere, eh? I en Xuriguera el van canviar i va anar el president de la Corpo a saludar-los i el moment que li va donar l'ema, que es ve li rojo sobre d'un mareig del cansament. És de les millors jugades.
11: Vaig jugar 5 minuts i em vaig desmaiar.
2: Aquell partit hi ha gent que es motiva massa.
10: Sí,
2: aquell
10: sí,
2: partit no. Hi ha gent que és el seu dia.
13: S'està preparant tot l'any.
2: Sí,
13: hi ha famosos
2: sí.
13: Que es preparen tot l'any
2: no
13: per
2: cal,
13: fer això.
2: Tampoc. Bueno, deia que el partit que jugaran és un partit amistós, que jugaran contra el Benfica de Portugal. El partit es disputarà a Lisboa i per això han marxat del camp per anar cap a l'aeroport on els espera l'avió. En aquests moments els jugadors embarquen.
10: La veritat, això de ser futbolista professional és que és molt rebentat, tu és insuportable. Tu creus que ara hem d'anar a Portugal a fer un amistós? Quina broma és aquesta?
11: És un fàstic. Ah. Tinc unes ganes que passi el temps i els futbolistes doncs, siguem multimilionaris i la gent ens tracti com estrelles del rock and roll.
2: Llavors l'amistós l'haurà d'anar a fer Qatar.
11: Anem a fer Qatar, però ens anirem de pepes tot el dia per allà a Qatar.
10: Sí.
2: L'avió s'enlaire amb nosaltres a bord. La Cala està encantada de ser amb els jugadors, tot i que se sent desplaçada perquè no li foten cas, pobreta. Ah. Hem arribat a Portugal. El partit contra el Benfica es juga l'endemà i el Torino perd el partit per 4-3. Partit sense gaire història, tampoc, eh?
10: Això ho dius tu, eh? Partidàs, eh?
2: Ah, sí?
11: Hi havia trompeta, Marosco...
10: Hòstia, hi ha una jugada de Marosco que va per la banda, centre, trompeta i Cremonese.
2: L'any 49. L'any 49 no havies ni nascut, tu, Fel.
10: En vídeo!
2: El tens en vídeo?
10: En vídeo, que tinc tota una maroteca com el calvo aquell del Canal Plus.
4: Ah, sí? Amb Maldini.
10: Amb Maldini i jo sóc en Fellini.
11: Fellini.
2: Bé, no ens desviem, va. El tema és que el partit amistós acaba amb derrota del Torino. Tothom surt encantat, sobretot els portuguesos, perquè han guanyat.
4: Hòstia, quin partit de xinyo. 4-3. Són tan bons que deien que eren aquests italians, que deien que eren tan buenos, i mira...
2: No cal que facis de portuguès, ja ens fem la idea.
10: Això era portuguès?
2: Volia ser portuguès o idiota?
4: Ah, però ho puc fer, que me fot il·lusió, no?
2: Sí, fes-ho.
11: Sí, fes.
4: Ens els hem ben folladinyos, els italians.
2: Sí, però compte, que els italians són de sang calenta, eh? N'hi ha un que xerra amb la teva dona. A veure si no serem els únics que follarem avui.
4: Sí, però si jo faig de portuguès xinyo i tu no, queda una mica rarinyo.
2: Però és que a mi em queda molt estrany el portuguès.
11: Carallo!
2: Ell no, ell li queda perfecte.
4: Fot el camp, italianillo, que te veig, fillo de puta!
2: L'endemà del partit arriba el moment en què el Torino ha de tornar a casa. Som a 4 de maig i el vol de tornada està programat a les 10 del matí. Com que són altres temps, l'avió para a fer escala a l'aeroport del Prat. Déu-n'hi-do, eh? Lisboa, Itàlia, parar a fer escala a l'aeroport del Prat.
4: Josep Tarradellas, eh?
2: Eh?
4: Josep Tarradellas.
2: Es diu l'aeroport?
4: Sí.
11: Ara sí.
2: Ara sí.
4: Ah, bueno, clar, abans no.
11: Abans no.
4: Abans es deia... Josep Tarradellas.
2: Es deia aeroport del Prat abans, sí. No?
13: Estimats passatgers, benvinguts al que el narrador ha anomenat Aeroport del Prat. Que sàpiguen que l'any que ens situem ara mateix no es diu així, sinó que es diu Aeropuerto de Muntadas.
2: De Muntadas.
13: Moltes gràcies.
11: Muntadas era Muntadas.
2: Muntadas era un...
4: Jugador del Torino.
2: Sí. Després d'unes hores a Barcelona toca seguir el viatge. Turí ens espera. Estiguem atents ara que la cosa es posa interessant, eh? Som al migdia i tenim el millor equip de futbol del moment volant cap a casa. La Cala és amb ells, intentant que algú s'animi a jugar un partidet, però no se'n surt. Els jugadors estan cansats i es moren de ganes d'arribar. La pobra gossa no li foten cas.
10: A veure, és que hem sortit fot mil hores de Portugal. Hem hagut de parar a repostar a Barcelona i ara sobre aquest collons de gossa ve aquí a tocar els pebrots.
11: Tranquil, home, tranquil. Feixerinis, no et desanimis.
10: Què m'has dit?
11: Feixerinis, és un jugador del Torino.
10: Tu ets en Xuriguese.
11: Mira, hi haurà un dia, i no falta gaire, que els jugadors tindrem jet privat.
10: Hòstia,
11: i volarem...
13: Estic
11: parlant amb Piemontès.
2: Sí, és veritat, perdó.
10: Piemontès.
11: Eh? I els jugadors ho tindrem tot pagat.
2: Ah, sí.
11: Com els catalans.
2: Pot ser. Fa un parell d'hores que l'avió ha sortit de l'aeroport. Ja queda poc per arribar a Torí. A l'aparell hi ha tota la plantilla del Torino, tots els entrenadors i l'equip directiu al complet. De tot el club, només en falten dos. Un dirigent, que s'ha hagut de quedar a fer unes gestions, i un jugador que està lesionat. Home. Els altres tots, tot el club,
4: eh? No n'hi ha, però que aquesta dada arribi ara també em dona molta confiança,
2: sí,
4: a mi, eh?
2: Sí. Al cel de Torí ja gairebé es dibuixa la silueta de l'avió que transporta l'equip. L'únic que evita que es vegi clarament és el coll de boira. És ben espessa i impedeix que es vegi res. De fet, el pilot de l'avió no s'hi veu gens ni mica.
14: Estimats passatgers, els parla el pilot. Els informo que la boira sobre Torí és tan espessa que no hi veig tres dalt d'un burro. Si noten turbulències, ja saben de què venen. Però vaja, tothom tranquil, eh?
4: Has sentit el pilot, què diu? Ja si ens fotrem mal a la preocupa d'una amistosa.
11: No, home, no.
4: Oh, no, home, no, sí, no, home, no.
11: No, home, no, ja has sentit el que ha dit. Ha dit que tothom tranquil, que tot està bé. No ho diu pas qual... Vull dir, un pilot no diu que tot està bé si no està bé.
4: Bueno.
11: No, vull dir, està bé, no?
2: O quan està malament ho diuen de seguida, també.
11: Sí, sí.
2: Anem molt malament.
11: Però no diu... Senyores i senyors, tranquils, que no ens estavellarem. No ho diu, això?
2: No ho diu.
11: Si ens estavellem, bueno...
2: La veritat és que la situació és molt complicada, la visibilitat és molt reduïda, hi ha moltes turbulències i les muntanyes que rodegen Torí són un perill. Hi ha jugadors que comencen a dubtar que el pilot ho tingui tot controlat.
4: Estàs segura que el pilot ho té controlat, tot això?
15: La veritat és que no.
11: A mi això m'agrada, eh?
2: L'hostessa sincera.
11: Sí, senyor.
2: Bé.
4: Bravo per l'hostessa.
11: Que la feina... Sinceritat, sí, senyor.
2: Sí, senyor. Quan l'avió sobrevola la ciutat de Torí, amb el comandant de l'avió pilotant gairebé a cegues, es produeix el desastre. Entre la boira apareix la silueta del que sembla una església. És la Basílica de Superga, situada al punt més alt d'una de les muntanyes torineses. La veieu?
16: No.
2: Doncs el pilot tampoc. L'avió del Torino s'estavella contra la Basílica de Superga i queda fet miques.
4: Bueno, em sembla que ja tinc una lleugera idea de per què la Juventus ha acabat sent un equip més important que el Torino.
2: Doncs mira, tota la plantilla del Torino mor en l'accident. I els seus entrenadors, i els directius. Només se salven un directiu i un jugador, els que es van quedar a terra. La resta... Puré,
4: doncs. Puré, has decidit que havia de ser puré, eh?
2: Puré.
4: Carai.
2: Els 31 passatgers que volaven s'han mort.
3: Això és molt gros, Peyu, això. Això és com si, per exemple, l'avió que porta els jugadors del Barça...
16: Calla!
2: Ai, diguis això.
16: És que ni se t'acudeixi dir una cosa així.
2: No.
16: Què et passa pel cap?
2: No es poden fer comparatives. No. Pots dir-ho amb el Madrid, si vols, però comparatives
3: no
2: es poden fer.
3: Doncs això és com si l'avió del que porta el Madrid...
2: Sí.
3: Que no em talleu ara, que
2: no.
16: No. Volíem saber cap on anava.
2: El millor equip del moment, la generació de futbolistes més prometedora de la història d'Itàlia, il Grande Torino, ha desaparegut en un accident d'avió. La ciutat acomiada l'equip en un funeral en què assisteixen 500.000 de persones. L'únic consol del Torino és guanyar aquella lliga que disputaven. Això sí, han de jugar les 4 jornades de lliga que queden amb els juvenils, perquè no els queden jugadors del primer equip. Tot i que hi ha una cosa molt bonica que, per respecte, els adversaris que s'hi enfronten també juguen amb els juvenils.
4: Molt maco. Molt de fair play.
2: Sí, els
3: valors del futbol.
2: Sí, ara ho
3: Només
2: ara.
3: Traiem les parts lletges i aquestes
2: ara.
3: No s'expliquen,
2: senyor.
3: Han de venir programes com aquest per explicar la part maca del
2: quina història
3: futbol.
2: Més maca.
11: És terrible.
2: S'està emocionant.
11: No.
2: Mercè, tenim el gos, la gossa.
16: La cala,
2: que no sabem si ha sobreviscut o no aquesta passejada, i això ho decidirà algú del públic.
16: Ho decidirà la Sílvia, que d'on ven, Sílvia?
17: De Folgueroles.
2: Molt bé, Sílvia. Sílvia, aviam.
11: Ja vol dir molt bé perquè ve de Folgueroles?
2: Molt bé. Està molt bé que vingui gent de Folgueroles.
11: Ah, val.
2: Gent molt rica, Folgueroles.
11: Ah, sí?
2: Sí.
11: Tens pasta, Sílvia?
17: No és el meu cas.
2: No. Sempre que parles amb gent de Folgueroles et contesten el mateix. Però jo aquelles torres no sé qui les paga.
11: Ja.
2: No sé. En fi, després d'aquell accident en què se li va morir tota la plantilla, el Torino ha tornat a guanyar mai la Lliga? A. No l'han guanyat mai més? B. Sí, van tardar gairebé 30 anys, o sé, l'equip va desaparèixer.
17: La B.
2: Van tardar gairebé 30 anys a guanyar-la? Doncs la cala és... Viva!
11: Molt bé! Gràcies.
2: Van guanyar la Lliga la temporada 75-76, 27 anys després de l'accident. I la nostra gosseta futbolera és viva. L'hem tornat a mullar i tot ha estat gràcies a que els futbolistes no li fotien cas. S'ha avorrit tant a l'avió que a l'escala Barcelona ha decidit baixar i marxar cap a casa. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
18: I amb el vostre esperit.
19: Catalunya Ràdio.
18: Les notícies de les 3.
19: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap a on han d'anar el model educatiu.
20: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
19: En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
21: La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.
19: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes.
21: Condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor.
19: La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en la multireincidència, que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents.

0: La gira mundial dels Oasis farà parada a Barcelona.
1: El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve i tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara ja han confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
1: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: Aquest dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal un Betis 2 ha tancat la jornada número 5.
1: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
2: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Mira, acalorada.
1: Ai, sí.
0: Acalorada. Sembla que dos dies més d'altes temperatures, eh?
1: Molt bé, doncs ja que mira, som en aquesta conversa d'ascensor, de dimecres traurem la barca a passejar.
0: Dimecres traurem la barca perquè sembla que tornen les pluges. Però avui he fet especial ressò en això de la calor perquè de seguida ho descobrireu. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gaza i la Lívia Discipio.

0: Avui és dilluns, i si és dilluns vol dir que la solució es diu David Balaguer. Molt bon dia. Avui hem fet un tema que va, toca amb tu, eh?
1: Aquest el necessitava.
0: Avui has vingut molt acalorat, perquè l'he trobat aquí el David, l'he trobat a menys 5, abans del butlletí informatiu, sí, escoltant la Renaixença, a menys 22 graus aquí a l'estudi.
2: Refugi climàtic?
1: No, i encara estic passant calor.
0: Encara?
1: Oh, sí. No sé què passa amb el tema aquest de la calor. Jo he de dir, encara que la gent es pensa potser que faig comèdia, però no, jo he arribat a plorar desesperat, eh?
0: Per la calor?
1: Assegut al sofà de casa meva. Perquè és que és com estàs atrapat en un laberint.
0: Mira, un dia parlarem de l'ansietat que ens provoquen segons quins factors meteorològics, perquè hi ha gent que té por a la pluja, hi ha gent que s'atabala molt amb la temperatura, com és el teu cas, que no poden pensar. Trucarem al professor Bulbena i farem un especial com ens afecta la nostra psique aquests canviants factors meteorològics. Avui us portem una solució útil sobre una preocupació que avui més que mai es posa de relleu amb la calorada que fa i farà avui i demà. Avui ens preguntem a la solució com ens haurem d'adaptar a la calor.

0: Segons el Meteocat, aquest ha estat l'estiu més càlid registrat a Catalunya, per davant dels estius del 2003 i del 2022. Ens haurem d'acostumar a viure cada vegada amb més calor? Sí. Sí, la resposta és sí.
1: Sí,
0: per molts pactes mundials que fem, sembla que no els estan complint, i com que estem dirigits per qui estem dirigits a nivell global i mundial, doncs passa el que passa. Quines solucions haurem de prendre a curt i a llarg termini? El canvi climàtic ens obliga, per exemple, a repensar horaris? Quines activitats i feines a l'aire lliure s'hauran de regular? Què es podrà fer i què no es podrà fer? Com hauran de canviar les ciutats, els pobles de Catalunya, per protegir-nos de la calor? Hem de replantejar com construïm les cases? I com farem classe en el futur? Com afectarà això a les escoles? Com afectarà el dia a dia dels nens? Ens adaptarem tots de la mateixa manera o la calor fins i tot farà créixer les desigualtats? I la solució a aquestes preguntes, mireu, la tenen d'una banda, aquí m'acompanya a l'estudi 1, amb Mariano Barrientos. Molt bon dia, Mariano.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: En Mariano Barrientos és historiador i és especialista en climatologia històrica. Mariano, t'atraco, va, d'aquí uns anys, quan s'estudia el clima, quina data es posarà per l'inici del canvi climàtic?

0: Mauri.
1: Sí, molta, i més que em farà demà. Toca sostre. No, a veure, no hi haurà valors extrems, no hi haurà valors rècord, però estem clarament per sobre altre cop del que toca. Sí que és veritat que les nits són més fresques, per tant ho suportem millor, i tot això a l'espera d'aquesta pluja, que no arribarà a tot Catalunya, però sí forta en alguns punts del nord-nord-est. Dimecres i dijous, clara baixada de temperatura.
0: Mateixa calor que el 14 de setembre, m'invento, del 1996?
1: Doncs no t'ho sabria dir exactament, perquè de vegades aquestes preguntes són molt perilloses, però gairebé asseguraria que no. Mira, el Mariano Barrientos és un crac, és un geni de l'últim mil·lenni de reconstrucció del passat, però jo el que et puc dir és que quan vaig començar aquesta feina als anys 80, 85, etcètera, mirava la temperatura cada tarda al terrat del diari La Vanguardia i bé, feia també la feina d'aquí de la ràdio, etc. I cada estiu, el juliol i l'agost, les màximes eren de 27, 28, 29.
0: Em sembla tan
1: fort. Quan Barcelona arribava als 30,
0: era notícia,
1: el redactor en cap, crec que era redactor en cap, el Josep Carles Rius, que després va ser degà del Col·legi de Periodistes, em deia, jo era un xavalet, 18 anys, imagina't, em deia, escolta, Mauri, si arribem als 30, avisa, perquè farem un breu i amb acatació l'inotípia han de tenir-ho present. Clar,
0: em sembla tan fort.
2: No, fa por, David. Fa molta por. I avui ja fa un dia bastant insuportable, tenint en compte que és una temperatura molt més dòcil que no pas la que ha fet darrerament.
0: Sí.
2: Però tot i així és un dia bastant insuportable.
0: Sí.
2: Per què? Perquè portes una acumulació important, perquè l'altre dia va refrescar una mica i ja et vas fer il·lusions. Pam, un
0: mira,
2: altre cop
0: dia,
2: ens rebreguen amb aquesta
0: cosa. Hem de fer, definitivament hem de fer aquest tema de com ens afecta emocionalment els canvis de temps, el canvi de temps i el canvi climàtic, perquè realment l'altre dia quan va fer una mica de fresca jo em vaig com relaxar vitalment de dir, d'acord, la fi del món s'apropa, però potser no està tan a prop com em pensava, perquè amb aquests dies de calor no teniu aquesta sensació?
2: Va ser, aquest dia que tu dius va ser un dia meravellós. Vaig tornar a sentir-me una mica feliç. Vaig tornar a detectar felicitat en mi. No estic parlant de conya, eh? Estic dient la veritat. Una cosa que li vull demanar al Francesc Mauri, sisplau, i als homes del temps en general i a les dones del temps, que deixin de fer allò de 10 graus de, per sobre del que tocaria en aquesta època.
0: Perquè ansietat, no?
2: És que això em genera molta ansietat, i a més perquè potser... Sí, gràcies per aquest cop. Perquè potser... Ara ja no és el que tocaria.
0: Mira, saps per què? Mira, Mariano, abans d'entrar en directe ho dèiem, no? Dèiem, avui volem plantejar el programa ja donant per sentat que aquest canvi climàtic és irreversible, perquè per molt que fem acords, i per molt que siguem optimistes, i per molt que baixem, no, els termòstats i ens adaptem, això ha vingut per quedar-se, i sembla que humanament, malauradament, s'ha demostrat que no ens posarem d'acord i això no ho baixarem. Per tant, ens hem d'adaptar a aquest canvi de temperatura.
3: Per aquestes generacions, sí. El que passa és que els canvis climàtics tenen diferents escales de durada, no n'hi ha cap d'igual, tret de les eres glacials i interglacials, i des del moment que en comença un, sabem que tindrà un punt culminant i d'una davallada.
0: D'acord, per tant serà reversible, però no sabem en quants milions d'anys.
3: O reversible, o arribarà un reequilibri, però que, evidentment, aquestes mesures que es pretenen adoptar a nivell internacional, doncs diguem-ne que la societat no està per aquestes coses d'arribar a acords ni d'agafar-se res d'això seriosament. I llavors què passa? Pues que es deixa que tot vagi madurant, i això vol dir que tardarà molts més segles, i jo m'atreviria a dir que és una escala de segles,
2: ja no ho veurem nosaltres,
3: a que s'arribi a un reequilibri, i a partir del reequilibri ja no sabem, probablement, això un geòleg ho contestaria millor, però ja estarem a les portes de l'era glaciar. I llavors tot allò de l'escalfament serà tonteria pura i dura. Perquè aquí fora només hi haurà líquens i manades de rens.
0: Pista aquí és tremendo. No, però mireu, us som sincers. Hem plantejat aquest programa perquè ens sembla molt interessant ja fer una passa més enllà, ja no parlar del que podem fer i que una altra vegada recaiguis, no?, sobre el ciutadà, què hem de fer nosaltres per evitar aquest canvi climàtic. Això és irreversible, per tant, ens haurem d'adaptar. Com ens adaptarem a la calor? Per què surt aquest tema? Doncs perquè tots els membres de la solució hem dit, ostres, aquest estiu hem canviat les nostres rutines, hem canviat la nostra manera de fer degut a aquestes altes temperatures a les que s'ha vist sotmès a Catalunya. I aquí la pregunta del dia que us demanem a tots a través de les vies de contacte habituals.
4: Doncs sí, encara que faci molta calor, els oients se saben de memòria el telèfon del directe si volen parlar amb nosaltres per explicar-ho, al 93-201-7474, i si no volen trucar o perquè tenen aquell company de feina que els espia i els

0: Mira, no, és que clar, cada vegada que truco des de la feina, se'n va i fa el xivato i avisa el meu superior o la meva superior. Doncs escolta'm, un WhatsApp al mòbil del programa, el WhatsApp del programa, al 677-38-77-19. Expliqueu-nos què heu hagut de canviar, ja sigui de la vostra vida, com deia ara la Carot, o de la vostra feina, per exemple. Algun canvi, per exemple, a les vacances, també. Imagineu-vos què us condiciona ara la calor. A l'hora de triar restaurant.
1: Mira,
0: no?
1: Mira, això és un gran canvi. L'altre dia. Anem a aquest restaurant... No, que no tenen, que no tenen aire condicionat.
0: Això passa ara.
1: Sí. Nosaltres, les persones, mares, pares i mares amb la franja de 0-3 anys, o 0-6, és igual, eh? Què fas amb un nen que vol tot el dia córrer i vol exterior a 40 graus?
2: Impossible, perquè els nens no ho viuen igual. No? És molt curiós, també.
1: A més, no tenen mesura. Els has de portar a un centre comercial amb aire condicionat, a un parc d'aquests amb aire condicionat climatitzat, mantenir-los a l'aigua tot el dia. Vull dir que les rutines canvien, eh?
0: Mira, abans parlava el David de les seves sensacions amb les altes temperatures. Doncs la Lívia Discípio ha sortit al carrer a preguntar també això, precisament, a la gent. Us atabala la calor?
3: T'agobia la calor?
4: Moltíssim. És horrorós.
5: Hi ha hagut alguns dies quasi que em marejava, si no hagués tingut l'aire condicionat.
3: Què fas per aguantar millor la calor?
6: Ir a la playa, eso seguro. Si no, también pues estar encerrado en casa con el aire, porque trabajo online y eso ayuda bastante.
4: Sortir a més de vespre, sempre amb l'aigua a sobre, el van o el que sigui, pues a partir de les 7-8 del vespre, abans no, és impossible.
5: No, el dematí anava a la platja i a la tarda anava a fer la volteta i cap a casa.
7: Cada vegada portem menys peces de roba i busquem més els refugis climàtics a l'estiu. Sobretot a les onades de calor, la gent gran ho pateix molt, i els infants també.
1: Doncs ja ho heu vist, eh? Sortir a partir de les 7-8 del vespre, res, remullet i a casa, menys roba.
0: El Josep té la seva rutina, que la comparteixo amb vosaltres, a veure què us sembla. Diu, des de que ha pujat les temperatures, a l'estiu començo la jornada a les 6 del matí i a les 11 me'n torno a casa. A casa he cobert tot el terrat amb un tendal i mantinc les finestres tancades i també les persianes des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda.
1: Mariano, anaves dient que sí.
2: Sí, perquè és ni més ni menys que adaptar-se a unes condicions que en altres èpoques, en altres contextos climàtics semblants a aquest, doncs ja es feia.
1: Epa.
2: És la vida i l'horari, per exemple, de les comunitats monàstiques. Llavors la pregunta és, per què no seguir-ho?
1: Uh-huh.
2: És primitiu, és una cosa anquilosada voler imitar models del passat. Si funcionaven bé per aquell context climàtic, l'episodi càlid medieval es caracteritzava per això.
1: Uh-huh.
2: Per què no repetir o per què no seguir aquesta orientació d'aquells monjos, que a més ho tenen tot molt ben documentat? Uh-huh. Ells es llevaven a les 4 del matí fent una franja de treball a les hores fresques del dia, a la que començava a picar el sol, es tancaven, i com aquest senyor, amb tot tancat, un monestir amb parets de 80 centímetres de gruix, tot ben tancat, a dintre preservar la frescor, i ja si un cas a la tarda, quan ja anava baixant el sol, tornaven a treure el nas i a fer activitats a l'exterior.
1: Per tant, però... tu estàs parlant de canviar radicalment? És a dir, els llocs de feina hauran de canviar els horaris?
2: Radicalment, això d'adverbiar, aviam, si el canvi climàtic és ràpid, doncs el que ens tocaria és nosaltres adaptar-nos de forma ràpida. Si no, pel camí, la gent pateix estrès, tenen problemes, sobretot la gent vulnerable per problemes cardiorrespiratoris. Quines ganes de fer-nos patir a tots plegats si el canvi és tan ràpid, carai, doncs adaptem-nos-hi també amb una certa agilitat.
1: I això per on hauríem de començar? És a dir, hauria de ser una iniciativa mundial, local...
2: Sí, això, amb força cimeres internacionals, ens estarem 200 anys. Quan arribessin a un acord, ja tindríem l'era glacial al damunt. O sigui que, mira que no.
8: I hi ha coses que són inadmissibles i que directament voregen el maltractament. És a dir, si jo, per exemple, vaig caminant per Barcelona i estic suant mig marejat, com aquesta senyora que deia que contestava el micròfon de la Líbia, que s'havia marejat, que és una cosa que ens ha passat a tots, i aleshores tu estàs veient uns paios fent obres amb el sol incidint contra els seus caps, contra els seus cossos, això, directament, per mi, vorejar el maltractament. És
1: mira,
8: que això no hauria de passar.
1: Ara que dius això, tenim en Marc Borrell, jardiner, que ens explica precisament aquest supòsit del que està parlant en David. Marc, bon dia.
9: Hola, bon dia, Lidana.
1: A veure, Marc, oient de la solució. Tu ets jardiner, Marc.
9: Correcte, jo sóc jardiner a la zona Costa Daurada Nord, vale? La part de Comarruga, el Vendrell, Roda Barà, Calafell, tota aquesta zona, i era una mica el que comentava en David, és a dir... Nosaltres, la nostra feina, evidentment, és a l'aire lliure, estiu i hivern, estem adaptats, estem acostumats a patir fred, a patir vent, a patir calor, val? Però la problemàtica és que, per una banda, per exemple, quan hi ha les alertes o aquestes coses, tens la Generalitat que et recomana no t'exposis al sol, tot plegat, però, per altra banda, no ens faciliten els ajuntaments fer un treball durant els dematins, per exemple, una mica més d'hora. No podem anar a treballar a les 6 o les 7 del dematí, Per què? Perquè no pots fer soroll, perquè majoritàriament treballes en zona turística, de segones residències, i llavors, clar, això ja és sagrat.
1: Clar, és
9: llavors,
1: com un sense sentit, no? Tu... És a dir, nosaltres et fem una recomanació, exacte, però bàsicament és que perdis quartos tu, per tant no facis la feina, perquè si has d'adaptar-ho als horaris que a tu et convindrien, xoca amb altres interessos, interessos de la zona. Ostres, ja aquí és un carreró sense sortida. Què diries, Mariano?
2: En moments de transició climàtica, doncs la societat s'ha de flexibilitzar i hem de començar a entendre que o ens hi adaptem o acabarem patint, clar, tant a nivell econòmic com fins i tot a nivell de salut personal. Per què no ens hem de poder anar adaptant? Per exemple, si han d'acabar desapareixent les estacions d'esquí, doncs la gent que es vagi traient del cap la cultura de que per Nadal han d'anar a esquiar. Noi, doncs serà que no. Les properes generacions tocarà fer altres coses.
1: Aquí
2: per
1: estem
2: exemple,
1: a renunciar als privilegis, com costa,
2: no, anar a fer experiències enològiques a l'alta muntanya. I ja està.
1: Adaptar-ho.
10: És exactament el que diu el Mariano. És a dir, el Mariano ha deixat ben clara una cosa que de vegades els negacionistes recuperen, no? Escolta'm, per què ens hem de preocupar si el de canvis climàtics sempre n'hem tingut bé? Això ja ho sabem. Això no cal ser el rei de Roma doncs, per arribar a segons quines conclusions. Però sí que ell, que és historiador, té molt clar el que ha anat fent la humanitat. El problema és que tots els canvis ara no ens venen en segles, ens venen
1: en dies,
10: en pocs
1: mesos,
10: anys,
1: no?
10: Mesos. Aleshores, clar, l'altre dia, per exemple, el tema de la climatització a les escoles, no?
1: Ara hi anirem, eh?
10: Clar, és una muntanya gairebé inassolible, perquè la xifra fa fredat d'inversió. Doncs multiplica aquesta xifra per tot el que ha d'adaptar la societat, que no és només l'aire condicionat.
1: Mira, ara que deies això de les escoles,
10: moltíssimes
1: deixa'm dir,
10: coses més.
1: Francesc, ara anirem al bloc de les escoles, però és que avui hem estat mirant aquesta plataforma Crema les aules cremen, 38,6 a l'escola Sant Jordi avui mateix a l'Hospitalet. Per tant, això, o actuem ràpid o els nens ens sortiran a la papillot.
10: No, 38,6 en una aula no es pot fer classe.
1: A la Sínia, Molins de Rei, jo dic per molta proximitat.
10: No,
1: 36
10: no,
1: amb 1.
10: No. A qualsevol de nosaltres, mira, els nanos són molt soferts, tot el que vulguis.
1: No, home, no, això és
10: però,
1: inviable.
10: No, entenc el que vull dir, però posa't a treballar a l'Hisenda o jo mateix, que ara mateix tu i jo i tots els que estem aquí estem amb aire condicionat.
1: Totalment.
10: En comptes d'estar 26 o 27 que estem, ens poses a 38?
1: No, que el cervell s'atura.
10: No, que no, clar.
1: Això és absolutament així.
8: O sigui, no et surten les paraules, estàs espès, no pots aprendre coses. 38 graus, és impossible.
1: Ara hi anirem al bloc de les escoles, però estic tan d'acord amb tu, David, que els exigim una cosa a les criatures i als mestres, que és inviable per nosaltres. Si socialment estiguéssim treballant, ja no et dic mesos, et dic 3 dies sense aire condicionat a qualsevol dels nostres llocs de feina, deixaríem de treballar. Per tant, els estem exigint una cosa a les criatures, que són el nostre futur, a la vegada, que és inviable. Per tant, us recomano que entreu a les aules Crema en aquesta plataforma i podeu veure allà els graus. No estàvem parlant d'això, sinó que teníem el Marc al telèfon. Marc, no em pengis, que el David vol fer una reflexió i de seguida vaig amb
8: tu. Sí, no, només una cosa, que és que també hi ha un altre tema, que és que 38 graus, tots sabem el que passa, també augmenta la crispació, estem antipàtics, estem de mal humor.
1: És impossible.
8: Sí, és impossible. O sigui, jo, durant els mesos d'estiu, aquests 3-4 mesos que ha durat aquesta calorada, jo he estat molt més antipàtic. M'he sentit una pitjor persona, t'ho prometo. La meva paciència ha caigut en picat, he estat molt malcarat amb la gent. Jo no vull ser així. Jo vull ser el David simpàtic i agradable de la tardor, de l'hivern, de la primavera, no?
1: Et posarem en remull. Marc, que tinc el telèfon. Marc, si tu quan comentes aquest tema als ajuntaments, a dir, escolta'm, per una banda, la Generalitat fa unes recomanacions que hem de seguir, però per altra banda, vosaltres no ens deixeu actuar a les, m'invento, 5 del matí o a l'horari aquest que ens proposava ara en Mariano. Quina és la resposta que et donen?
9: Bueno, la resposta és que de moment prioritzen el que amb ells els hi va bé o els hi dona un valor econòmic, és a dir, els seus turistes, els seus residents, encara que siguin de segona residència. És a dir, jo no els hi aporto res, per dir-ho d'alguna manera, que els seus covilatans estiguin contents, doncs els hi va molt millor. És això. I tot el que comentava en David ara, vull dir, jo crec que és un dels estius, és a dir, al final la feina també acaba sent de cara al públic, i tothom està molt irritat, com deien David.
1: Mira, ara ens...
9: molt nerviós, moltes presses, les carreteres, tothom vol arribar al puesto amb el cotxe, escolta'm, senyors.
1: Bueno, clar, és que clar, quan t'estàs... Mira, jo només penso en els motoristes, quan els veig, que sempre els deixo passar. Penso, perquè aquesta persona s'està torrefactant aquí al semàfor. Deixa'l tirar, perquè almenys li toca una brisa d'aire, no? Marc, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Ara parlàvem fora de micro amb en Mariano, dèiem, això... Potser si es denunciés, encara arribaria a algun lloc, eh? Perquè, clar, si hi ha un tema de salut pel mig, Mariano...
2: Oh, és que, per exemple, que el David ho comentava, l'estat d'ànim que porta situacions fins i tot de violència, clar, als països alpins, a Suïssa i Àustria, en determinades situacions de vent fent, que és un vent molt sec i molt càlid que arriba de sobte per un efecte orogràfic, és un atenuant davant dels delictes.
1: Oh!
2: Perquè és que la gent se'n va a les mans. A les mans hi ha coses pitjors.
10: Clar, el Bulbena, el professor Bulbena, sí, t'ho explica ràpidament, ell que coneix un altre vent que altera les persones, que és la tramuntana, tocat per la tramuntana, és tocat pel fent. Crec, jo no sé si encara això és vigent, però fa anys a l'hospital de referència Múnich, la capital de Baviera, quan hi havia episodis de fent, cancel·laven les operacions programades.
1: Uau!
10: Per l'estat consideraven dels sanitaris que no era el més adient. Les programades.
1: Mira, us recomano urgents, no, que recupereu un programa que vam fer, la solució de com afecta el vent a la nostra actitud, a la nostra, al nostre estat d'ànim, que vam fer precisament amb el doctor Bulbena. Els que formeu part del Club de la Solució, ara mateix us enviem l'enllaç. Si no formeu part del Club de la Solució, aprofiteu ara aquests minuts, escriviu un WhatsApp al Fran, al 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució, perquè res, abans d'acabar el programa, abans de les dues del migdia, tindreu l'enllaç allà amb el programa especial amb el doctor Bulbena, parlant precisament d'això, de com ens afecta el nostre caràcter. Marc, gràcies per trucar-nos. Ànims, barret i hidratació.
9: Correcte, gràcies, Elisenda, a vosaltres.
1: Una abraçada, bonic, adeu. Fins ara. Adéu, adéu.
8: Hem comprovat que discutir suant no és el mateix que discutir si no estàs suant, si estàs en sec. I això és així. I jo aquest estiu, en alguna ocasió, amb la meva família, amb amics meus, amigues meves, he dit, estic suant molt, no vull
1: no
8: discutir.
1: Discutir.
8: No vull discutir perquè acabaré dient disbarats.
1: Però imagina't ser adolescent a totes aquestes. Va, us estem fent una pregunta. Quina rutina heu canviat del vostre dia a dia per culpa d'aquesta calor? Una rutina que potser heu canviat i ha vingut per quedar-se, aquesta nova rutina. El 677-38-77-19. Dieu-nos la vostra, i també per telèfon al 93-201-7474. Montse, Ciutat Vella, molt bon dia.
11: Bon dia.
1: Et demano molta brevetat, estimada. Sé que estem acalorats. A veure, què ha passat aquest estiu?
11: Aquest estiu ha estat horrible. Espero poder ordenar les idees perquè us estava escoltant, i solidaritat màxima, David. Jo aquest estiu he plorat, m'he discutit, a més he estat, m'he trencat el braç, i hosti, això ha fet estar de baixa setmanes, tancada a casa. Com m'he dit, visc a Ciutat Vella i junto dos temes, un que ja és molt conegut, el parc temàtic que tenim aquí en el nostre barri, que tot és turisme, tot és restauració, tot és borratxera, crits, insolidaritat total. Ho juntes amb una baixa i amb 38 graus a casa, no pots obrir la finestra, o sigui, una de dos. O obres la finestra intentant que entri algo de fresqueta, cosa que és una il·lusió, o el que segur que t'entra és tot el xivarri de la gentada.
1: I no tens aire condicionat, Montse, entenc.
11: No. Llavors, una de les rutines importantíssimes, òbviament he decidit que aquest és l'últim any que passo així, és canviar tot el meu plàning de despeses per poder estalviar dins d'un sou mileurista, doncs això, poder estalviar per poder-me instal·lar un aire condicionat.
1: Aquesta és una altra, l'aire condicionat. I també, mira, recordo que ara l'any passat crec que vàrem fer un tema aquí a la solució de l'auge dels ventiladors de sostre, que ha rebentat el mercat dels ventiladors de sostre, perquè és de les poques coses que jo et diria, Montse, vagi impacte econòmic entre cometes. Jo, la meva tècnica, un flus-flus, anar-te ruixant i el ventilador és l'única cosa per passar aquestes altes temperatures. Però convinc amb tu que avui en dia, si no tens aire condicionat, no. Com ha canviat? Abans anàvem amb els cotxes als anys 80 i 90, jo que recordo jo, i no teníem aire condicionat i baixar les finestres i respiraves, però com diu la Montse, baixes la finestra i...
8: No, no, i que quan algú tenia aire ho veies com una extravagància i fins i tot com un acte d'elitisme. I ara, clar, és que ara si no tens aire és que pràcticament no podràs viure, és un dels temes. Vull dir, s'hauran de fer invents perquè la gent pugui aguantar aquesta calor. L'aire condicionat, hi va haver un moment de la història de la humanitat que no existia. Justament s'inventa per trobar, no? Hem de tendir a que la gent se senti més còmoda. No es pot viure com ens està explicant aquesta oient. És que és impossible. La Montse ha mal viscut aquest estiu.
1: Montse, segueix a l'escolta, perquè ara intentarem donar algunes claus d'idees, no?, de com adaptar-se i coses que s'haurien de fer també a nivell d'urbanisme, a nivell de construcció de les noves cases, perquè adaptar-se o morir, en aquest cas, literalment, malauradament. Montse, gràcies per trucar-nos, per escoltar-nos i per la paciència, Mònica. Una abraçada.
11: Gràcies.
1: Fins ara. Adéu, adéu. El 677-3877-19, rutines que es veuen modificades per aquestes altes temperatures. Avui estem parlant de com adaptar-nos a la calor. Ho estem fent amb en Mariano Barriendos, historiador i especialista en climatologia històrica, amb en Francesc Mauri, meteoròleg del 3CAT, i, evidentment, amb en Fran i amb en David Balaguer. Què ens diuen?
0: Mira, l'Anna diu que la seva nova rutina ha estat que un cop s'ha dutxat, al sortir de la dutxa, em poso sota del ventilador. Ara parlàvem d'aquest nou invent que s'ha anat popularitzat per refrescar-me, sobretot. L'Agnès diu que fa vida de vampira, feinejo sobretot a la una o les dues de la matinada, vaig amb pilota picada per casa, esprai d'aigua, tovalloleta, i refresco els llençols abans de ficar-me al llit. La Mila ens ensenya, treballa en un negoci, en un bar, i ens ensenya la seva nova companya de viatge arran d'aquest estiu, que és una tovalloleta, una tovallola de tela que s'ha posat al coll.
1: Com al Japó. Amb tanta humitat extrema vas suant i et vas posant aquesta tovalloleta al coll.
0: De fet, els amants del futbol, en l'últim mundial de futbol masculí, van poder veure com molts equips, durant la pausa d'hidratació, estrenaven uns coixins que estaven congelats i que els futbolistes es posaven també en el coll durant
1: les pauses. Mira, ahir, Francesc, ahir vam veure un cop de calor precisament al partit del Barça-Llevant, si no recordo malament. Això també s'haurà de replantejar, no? Segons quines hores juguen partits de futbol. Clar, i ja no només els professionals, sinó futbol base.
10: No, no, és tot el tema de segons quines andanes del transport públic.
8: Oh, sí, gran cert, tema aquest.
0: Cert.
10: Bo. Clar, jo recordo que vaig fer una anada i tornada molt, molt llampec a Còrdoba en 24 hores amb el tren d'alta velocitat i va donar la casualitat que Còrdoba feia bastanta més fresca que aquí. Al vespre, quan vaig baixar a l'estació a les 10 de la nit, però pujant a Sants, en l'andana, hi havia 38 graus i clar, era... però clar, és el que deies, és tot, és absolutament tota la vida i ens estem oblidant de la vida marina, ens estem oblidant de la vegetació, ens estem oblidant i clar, adaptar-se, com deia el Mariano Barriendos, ho ha fet tota la vida la humanitat, però clar, l'any 1800 eren 1.000 milions d'habitants, ara som 8.000 milions d'habitants, 62% de la població és asiàtica, el planeta, clar, tot això és un mix de gairebé impossible gestió, gairebé, no vol dir que tirem la tovallola, només faltaria.
1: Però per on comencem? A veure, us ho pregunto tant al Mariano com a tu, Francesc.
10: Jo
1: per on comencem?
10: Molt clar.
1: A cop de decret?
10: A veure, no. El més fonamental per la humanitat, el que ens ha portat a aquesta rapidesa de canvi de temperatura és exclusivament, o gairebé exclusivament, la crema de petroli i gas i carbó, d'acord? Per tant, la humanitat, si vol començar a fer alguna cosa, ha d'electrificar immediatament tot. De vegades diuen, Mauri, ets molt pesat amb tot això. Sí, m'ho dic jo, ja. Cap problema. Amb el vehicle elèctric, etcètera, etcètera.
1: A mi em vas convèncer, ja t'ho he dit, eh?
10: Ja ho sé. Aleshores, a partir d'aquí, pensa, cada persona, quan en el seu dipòsit de benzina posa 100 litres, 60 s'esfu amb un híbrid, eh? Ja et dic, un cotxe eficient. Els altres, 80. Però 60 litres s'esfumen per ineficiència. Per què? Què desprèn un motor de combustió? Calor.
1: CO2, no?
10: No, calor. És una estufa. cada motor en una ciutat és una estufa. Hi ha qui dirà l'aire condicionat també. Bé, l'aire condicionat és moltes vegades l'electricitat, perdó, més eficient que un motor de combustió, que és la dilapidació més bèstia de l'energia de la història de la humanitat. Aleshores, tenim la solució, però clar, implantar-la no és fàcil, ni ràpid, ni econòmic, però s'ha d'anar cap aquí.
1: Mariano, per on comencem? Ara, ell deia electrificació. Tu començaries a cop de mandat? Com ho fem?
2: És impossible. La societat no té mecanismes per fer adaptacions tan ràpides. El canvi climàtic aquest, el que ens està succeint actualment, és més ràpid que fins i tot la percepció, la capacitat de percebre el que està passant. Ens està superant, i fins i tot està superant alguns models climàtics que estan fent curt a la previsió.
10: Mariano, jo volia ser una mica optimista de trobar una solució.
2: És dilluns.
10: Però tu estàs pensant en les guerres, els conflictes, és que anirem a parar aquí.
2: Això és l'últim recurs. Tenim la possibilitat de combinar els recursos tecnològics que tenim, que s'haurien d'anar dirigits a tenir un model energètic que ens permeti tenir electricitat sostenible per tot aquest món que s'ha d'electrificar tard o d'hora, però també hem d'aplicar tecnologia pel recurs hídric, alerta amb l'aigua, perquè és el ve darrere d'aquests escalfaments tan ràpids, el que ve és un problema d'estrès hídric en tots els sentits, començant per les plantes, que estaven abans que nosaltres, i acabant amb la IA, que consumeix moltíssima aigua. Hem d'aplicar tecnologia perquè hi hagi aigua per tothom, no només pels més rics o per les empreses grans.
1: Estem al tema de la IA, que està tan embocada a tothom, doncs fer servir la IA per coses en positiu. No deixar que s'estampin les IAs entre elles i acabin matant tota la humanitat.
2: I després, una part interessant d'adaptació la tindria probablement el recurs a la memòria històrica. Intentar recuperar pautes, estratègies del passat que ens ajudin, perquè al veure que és un referent del passat, de gent que ja ha tingut problemes d'aquest tipus, sempre dona més confort enemic de dir, carai, si aquella gent ja ho va passar, vaig a veure ells què feien.
1: Però la meva pregunta, com molt pràctica i molt aterrada, Mariano, és, d'acord, però qui comença? És a dir, comença l'Ajuntament, comencem els particulars, hem d'intentar que això la Generalitat faci un decret que ens obligui a tots que hi hagi un compromís de les empreses, si no, sota multa, de flexibilitzar aquests horaris, per exemple, no? El Marc, no?, que ens trucava. Ostres, que un Ajuntament no pugui donar aquesta resposta. Què en penses?
2: Tots s'hi han de posar. Tots. Això és un tren i estem tots dintre del tren. Passatgers, vagons, la màquina que ha de tirar, tots tindran la seva funció i tots hem d'apostar a la mateixa direcció perquè el tren rutlli.
1: Francesc.
10: No, simplement la societat, tots els humans, el que parla ara mateix també és humà i per tant amb els seus cantons més boscos i els més blancs, tu fixa't, hi ha ajuntaments que diuen, escolteu, el model de recollida selectiva més eficient és el porta a porta, i això està demostrat científicament, etcètera, vull dir, no és una inventiva. Hi ha alguns ciutadans que rebel·len, d'acord? Els patinets per les voreres, etcètera, la velocitat. És a dir, l'ésser humà és transgressor sovint i no sé si totes aquestes directives de cop i volta ens portarien a un crash, que hi han de ser moltes de les directives, és a dir, no entenc com s'han prohibit les bosses de plàstic, però no hi ha nassos de prohibir càpsules d'alumini o de plàstic de cafè, quan n'hi han de biodegradables i compostables, és a dir,
1: legislació, sí, per tant, Mauri.
10: Clar, sí, legislació, sí, és que vaig a parar, però necessitem tanta legislació de cop, perquè el que ens ve és ràpid.
1: És bèstia. Clar, però si no ho fem, ens anirem una mica a Campistrau.
10: Sí,
1: no?
10: Sí, el que passa és que la humanitat, Mariano, oi, sempre se n'ha anat a Campistraus perquè el fre de mà se l'ha saltat o el fre de peu gairebé sempre.
1: Francesc, ara recullo aquesta pregunta que li tiraves al Mariano. T'abandono perquè sé que t'he d'alliberar, que
10: sí,
1: tens fent a la tele.
10: Però... vaig cap al 3CAT Info.
1: Doncs el 3CAT Info el poseu, però en mute, i seguiu escoltant la ràdio. Francesc Mauri, meteo del 3CAT, ja ho sabeu, meteo Mauri, cada dijous a les 8 del vespre a la plataforma 3CAT.
10: Ah, el meteo Mauri també tinc. Clar. El Volvena, el Volvena també...
1: Epa, és... ens ha robat el col·labo, el tio. A l'app de Catalunya Ràdio.
10: No,
1: Mauri,
10: no, de tant en tant.
1: Un plaer sempre sentir-te. Una abraçada, bonic, gràcies.
10: Una abraçada mútua i a tothom. Mariano, records.
12: Adéu, adéu.
10: Adéu.
1: Una pregunta que ens fem. Clar, no, ens acabarem adaptant. Si res no canvia, ens haurem d'adaptar a l'escalfament del planeta i al final el cos, veureu que... Però ens acabarem acostumant a la calor? És físicament possible o el cos té un límit? Doncs mireu, aquesta resposta, aquesta solució la té en Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
13: Bon dia.
1: Veritat o mentida, ens podem arribar a adaptar a una calor de 40 graus permanent?
13: Ens podem adaptar, la resposta senzilla és sí, el que passa que té molts peros, vull dir que hi ha molts condicionants, vull dir, clar, hi ha molts condicionants, depèn de la situació de partida de la persona, si té més patologies o menys cròniques, depèn del nivell socioeconòmic, perquè això és veritat que no en parlem massa, no? Si tens possibilitats de tenir elements externs que t'ajudin, per exemple, a fer vacances a llocs més frescos, doncs ho suportaràs millor. I depèn molt, per exemple, d'on visquis, no? És a dir, ja hi ha franges, no?, per temes d'humitat, i sabem que no és el mateix 40 graus a la costa, clar, que 40 graus a l'interior, no? Per tant, hi ha molts condicionants, no?, que estan sobre la taula.
1: Així d'entrada, el nostre cos se situa a la temperatura del cos entre 36 i 37. Tot el que superi aquests valors activa un mecanisme intern? Jordi?
13: Sí. Això comença inclús abans, és a dir, sí que sabem que el nostre cos intern són aquests 36, 36 i mig, fins i tot algunes persones a 37. Tot el que a l'exterior superi aquesta temperatura activa mecanismes d'estrès tèrmic, no? Perquè el que interessa és que el cos evidentment estigui a la temperatura que toca per funcionar. Per això és molt important, i hem insistit molt aquest estiu amb el tema de la temperatura a la nit. És a dir, hem dit sempre, no?, tot allò que superi els 26 a la nit, que és el moment en què el nostre cos es recupera, doncs també genera mecanismes de compensació, que per tant ja farà que tots aquells mecanismes fisiològics de recuperació hormonals, de recuperació neuronal, etc, doncs vagin més lents, i per tant ens aixequem amb dèficit ja. Per tant, sí que és veritat que no hi ha una franja de temperatura que diem, a partir d'aquí passa això, però sí que hi ha algunes que ens poden ajudar una miqueta a veure què pot estar passant.
1: Doncs escolta'm, la resposta és sí, però amb molts condicionants i uns condicionants, que bàsicament el resum és que no ens podem adaptar d'un dia per l'altre a nivell antropològic, allò de dir, no, l'evolució farà que en 2 anys aguantem les altes temperatures. Això no passarà, Jordi.
13: Això no passarà, no ho veurem nosaltres, perquè evolutivament necessitem molt de temps, però aquí la pregunta, i és molt interessant, és què és pitjor? Tenir temperatures puntuals, que hi ha llocs que ja tenen, no?, que ens va que arribin a 40, 42, que siguin puntuals, o temperatures més baixes, per exemple, 37, 38, 36, però més constants, mantingudes durant el temps, i a més, amb temperatures a la nit que no baixin dels 27, 28, 30. Clar. Aquest és el tema.
1: Aquí volies anar,
2: exacte,
1: oi?
2: Exacte, sí, és això. Ara tenim unes condicions de clima noves, i el que no podem pretendre és tenir un territori, en aquest cas Catalunya, però que un territori geogràficament tingui aquesta introducció de condicions noves i la societat que hi viu pretengui viure igual. Que 150 anys abans. No, hem de canviar.
1: No,
2: aquest model territorial que ara tenim, si les condicions properes al mar, d'humitat i de temperatura, generen disconfort i afecten la salut, doncs anem replantejant que persones més vulnerables o determinades activitats professionals, ja sigui de forma temporal o de forma definitiva, reorganitzin el territori.
1: Doncs mira, ara que parles d'activitats professionals que s'han de reorganitzar, ara anem a una molt interessant. Però abans, Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, moltes gràcies, una abraçada.
13: Adeu.
1: Adeu, adeu.
14: Adeu.
1: Mireu, ara us ho deia, eh? Quim, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Quim?
15: Molt bé, aquí. Un dia calorós avui, eh?
1: Gràcies per escoltar la solució, sé que ets oient habitual. Tu què et dediques, Quim?
15: Jo sóc viticultor, pagès, estic aquí a Gelida, a l'Alt Penedès, i us trucava per explicar-vos la nostra experiència una mica d'aquest any, que és el primer any que hem hagut d'acollir la barema a manual, perquè amb màquines ja normalment ja es feia, a la nit. Hem canviat... i estem collint a la nit. més que res per això de les temperatures.
1: Per adaptar-te a la calor, perquè, clar, és impossible, a ple agost, en el vostre cas, no?, o a principis clar. De setembre, collir. I això tu creus que ha vingut per quedar-se, Quim?
15: Jo, a mi em sembla que sí, perquè la veritat que, mira, jo porto 9 anys treballant aquí on estic, i a la barema, quan vaig començar, començava el 15 d'agost, més o menys, no sabíem si ens agafava la festa major o no del poble, per començar. I aquest any ja estem, que hem començat el dia 28 de juliol, 29 de juliol. Això amb 9 anys, vull dir que estem ja... Nosaltres parlem sempre del setembre, com quan parlem de la barema, no?, un sinó més al setembre. Al setembre ja estem de vacances, vull dir, al setembre ja no collim. Ara collim a l'agost. I això vol dir que, clar, la calor és aquesta calor infernal que està fent aquests anys.
1: Per tant, l'única manera de sobreviure, en aquest cas literalment també, serà fer-ho abans i fer-ho de nit.
15: Jo diria que sí. Va bé per dues coses. Una, per nosaltres mateixos, els treballadors, que la veritat que hem agraït no passar aquestes calors. És que pensa que l'any passat, per exemple, que encara collíem de dia, des de les 12 fins a les 5 de la tarda era una cosa infernal. I a part, ja et dic, va bé per nosaltres i també va bé pel raïm mateix, perquè ja el agafem més fresc. I bé, doncs, pel tema de la qualitat del raïm i de poder fer uns vins amb més qualitat, també va molt millor, perquè així tampoc hem de gastar molta energia en els cellers per refredar aquest raïm que ens venia, pues, jo què sé, a 35 graus. Uah.
1: Mariano, volies afegir?
2: Sí, només per acabar de dimensionar aquesta anomalia, jo tinc documentades baremes durant el segle XIX, fins al segle XVIII, durant la primera quinzena d'octubre.
1: Oh, ui!
2: A Ribera de Duero. A Ribera de Duero.
1: Per tant, imagineu-vos, eh? Mare meva. Quim, t'agraeixo moltíssim. Que escoltis cada dia La Solució. Dos, que hagis volgut participar avui trucant al 93207474. Una abraçada, bonic.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ara,
15: que vagi bé.
1: Adéu, adéu. Núria, Barcelona, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Vaig tard i vol ploure. Bueno, en aquest cas no vol ploure. Núria, gràcies per la paciència.
12: No passa res. Mira, us explico, tant el meu marit com jo som persones que a l'estiu hem anat a la platja moltíssim i moltes hores. O sigui, moltes hores, pot ser de les 11 del matí a les 6 de la tarda, ens emportàvem la carmanyola, el vermut, us veiem tota la platja. Doncs des de fa un parell o tres anys enrere, i això ja ho vam canviar i fèiem un horari de matí, d'arribar a 9:15 i estar-nos fins a 10:45 a les 11, perquè ja el sol ja comença a apretar, i aquest any és que ja no hem anat ni a la platja.
1: No heu anat directament, sí.
12: No, perquè és que ens feia com molta manera pensar, hosti, és que fa molta calor. O sigui, bueno, demà, a veure si demà... I, saps?
1: I no.
12: És el fet de passar tanta calor i és com que no et convida.
1: Mira, Núria, t'he de dir una cosa. Aquí, servidora de vostès, mitja família, és de l'Alt Empordà. Aquest any hem tocat platja molt pocs dies, eh? Per no dir-te que n'hem tocat dos dies i a partir de les 7 de la tarda.
12: Sí, és que és tremendo amb aquest aspecte. I a més hi ha una altra cosa. Jo sóc una persona que no suo. O sigui, no suo. He tingut aquesta sort durant molts anys. Aquest any,
1: ja
12: per primera
1: sues.
12: Vegada, he començat a suar.
1: T'has estrenat.
12: Mal humor, com dèieu aquí, parlant de que
1: de suar.
12: Realment és molt agobiant. És molt agobiant, perquè és que ja és una suor de caure amb les gotes de la cara. Oi?
1: Horrible, fins a l'esquena. Imagina't ara tenir un casament. David, volies dir alguna cosa?
8: El tema de la suor és per fer-ne un dia un programa, eh? Perquè hi ha una cosa que és la suor en estàtic, sense fer res, que és una cosa que no suporto. És de les pitjors coses que existeixen. Perquè la suor sempre ha pensat que tu te l'has de guanyar. Te l'has de guanyar a través d'un esforç. Quan jo jugava a futbol i suava, m'encantava regalimar.
1: Ai, hosti, senyor.
8: Suant estàtic és una cosa desesperant. I suar menjant, encara pitjor.
1: Núria, moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
12: Gràcies, igualment.
1: Adéu, adéu.
8: Una cosa sobre la transformació. Suar dormint.
14: Ui,
8: sí.
14: Estic aquí quiet i estic suant. Sí.
8: Tinc unes ganes de dormir tapat, que és un dels grans plaers de la vida. I hi ha una cosa que és la transformació. Ja ho estem veient, com la calor ho ha transformat tot. Fixa't si ha transformat coses que també ha transformat els gustos de la gent. Perquè l'estiu, que sempre havia estat l'estació preferida de la gent, estic convençut que ara, si fas una enquesta, ha perdut molts adeptes, ha perdut seguidors, ha perdut followers. Ha perdut followers, sí. L'estiu.
2: Perquè abans, l'estiu, de la part central més de disconfort, més fort de l'estiu, en deien la canícula, eren 2-3 setmanes, 4, tot estirar. però és que ara tenim uns estius de 4 mesos i molt farragosos.
1: A nivell de les escoles, abans ja n'hem parlat amb en Francesc Mauri, però clar, què haurem de fer amb les escoles? N'hi haurà prou amb climatitzar-les, això si hi ha els pressupostos que ho acceptin, etc. O haurem de canviar els horaris de les escoles o replantejar el concepte del pati i no fer-lo a l'aire lliure? Com ho veus això, Mariano?
2: Hem de replantejar-ho sense cap problema. Tardarà el que hagi de tardar, el que les nostres institucions i responsables necessitin per fer aquests canvis. Però probablement la realitat els empentarà a que aquests canvis s'acabin fent més ràpid que més tard.
1: Hi ha altres llocs del planeta. Per exemple, nosaltres hem demanat a una persona que viu a Houston, estem parlant de l'Albert Martínez, meteo de canal meteo.tv baixa, que ens digui a Houston com s'ho han fet, com s'han adaptat a aquesta calor, perquè també és un territori que ha prosperat a nivell econòmic gràcies a l'aire condicionat. Ens ha dit això.
16: Houston, tenim un problema. Segona vegada heu estat a la ciutat espacial, al sud de Texas, als Estats Units. Arribant en carretera o amb avió, te n'adones que és una ciutat que ha crescut en un lloc hostil, climatològicament parlant, i fa calor, xafogó tot l'any. I és que Houston s'ha sabut adaptar. De forma passiva, des que es va fundar el 1830, ha sigut una ciutat que ha après que pot lluitar contra totes les adversitats climàtiques, en aquest cas. Les primeres cases eren cases amb sostres molt alts, porxos amplis, finestres enfrontades per crear corrents d'aire, però tot canvia amb l'arribada de l'aire acondicionat a principis del segle XX. Al centre de la ciutat es creen galeries subterrànies climatitzades. Avui en dia tenim més de 10 quilòmetres de galeries amb restaurants, botigues, on la gent pot fer-hi vida sense necessitat de sortir al carrer. A més, penseu que aquí als Estats Units tenim el primer estadi climatitzat del món. És l'Astrodome, que es va construir l'any 65 i és un estadi cobert amb aires acondicionats per a poder jugar quan les temperatures a fora superen els 100 graus Fahrenheit, que són més de 40 i pico graus. En resum, Houston no ha vençut la calor, l'ha esquivada. Primer amb arquitectura i costums adaptats i després amb l'arribada d'aire acondicionat, doncs, climatitzant tots els ambients.
17: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 5 minutets i seran les 2 del migdia. Avui ens estem preguntant com ens hem d'adaptar, com ens adaptarem a la calor. Són molts els missatges que ens esteu enviant al 677-38-77-19. Fran, una lectura així ràpida.
0: Mira, abans parlàvem amb el Marc, que és jardiner. El Carles és bomber, per exemple, i diu els bombers en els focs forestals que fem torns de 24 hores de treball intens o molt intens davant les flames. No entenc encara com aguantem. Per cert, la Montse, la Carla, el Biel, la Rosa s'han posat ventiladors de sostre, s'assumen a aquesta tendència, i l'Enric fa servir el ventilador tipus culleret.
8: Sí.
1: Aquest culler... que et balla el coll.
0: Metro, ens en va ensenyar el Lluís Carrasco, publicista, que el feia servir en els rodatges, quan anaven a l'exterior al sol. I l'Àlex diu que el gran canvi que ha fet és anar a comprar, sobretot si vaig al supermercat, al vespre, abans que tanquin, i així ja m'estalvio les calorades dels matins.
1: Mira, una de les coses medievals, no?, que deies, ara en Mariano
0: Valiente.
1: Una altra cosa que haurem de fer serà construir diferent, construir amb diferents materials que vagin més a favor nostre, no?, materials bioclimàtics. Per això parlem amb l'Eduard Quadern, és arquitecte de Quadern Campanals, arquitectura sostenible. Eduard, molt bon dia.
18: Bona tarda, Elisenda, com estàs?
1: Estic estupenda, t'he de dir que tinc molt poc temps, però volia parlar amb tu sí o sí, Eduard.
18: Sí.
1: Escolta'm, haurem de construir diferent? Sobretot, haurem de tenir molt en compte com orientem les cases, com orientem els pisos, com els dissenyem a nivell arquitectònic i també quins materials fem servir, no?
18: Això és bàsic per reduir les emissions i per reduir els consums dels habitatges, sobretot orientar-los molt bé, protegir els forats a l'estiu, que no entri el sol, i després els materials que utilitzem a la construcció d'aquests edificis, que és el gran repte que tenim per endavant.
1: Dins del teu estudi, juntament amb en Francesc Vinya, vau desenvolupar un revestiment amb pallofa d'arròs que s'ha convertit en un excel·lent aïllant tèrmic i acústic. Tu creus que serà el futur treballar amb aquest tipus de materials?
18: Sí, en el nostre cas és un material biobasat que aprofita un subproducte agrícola, com és la closca de l'arròs, per fer un material de construcció, que és un material de tancament, per fer façana, diguem. Sí, és important començar a aprofitar aquest tipus de materials de construcció que la seva producció, la seva fabricació, no tinguin grans emissions de CO2 o puguin ser neutres o inclús es redueixin.
1: Clar, d'una banda, no emetre, no? Perquè la contaminació que fa el sector de la construcció és brutal i, d'altra banda, saber que ens ajudaran, no?, a frenar aquest impacte després en la nostra llar. Ara veia que la construcció tradicional representa encara el 98% del mercat. Clar, aquesta hegemonia com es canviarà? A base de decret, tu creus? S'haurà de fer per llei?
18: Per llei adaptar les normatives. Segur que si està a punt de caure una normativa nova en què ens forçarà els arquitectes a calcular les emissions de CO2 que tenen els nostres edificis, no només durant el seu ús, que és el que fem ara, sinó durant la seva construcció.
1: Clar.
18: Per tant, és aquí on nosaltres tindrem un topall, un límit, al que ens haurem d'adaptar. I aquí és on entraran tots aquests nous materials de construcció, biobasats, amb baixa petjada ecològica, que hauran d'anar entrant a poc i anar reduint potser el consum de formigó, el consum d'altres materials o de ferro, que tenen molt de CO2.
1: Ara estem parlant amb l'Eduard Quadern, arquitecte de Quadern Campanals d'Arquitectura Sostenible. Ells sobretot fan servir aquesta pallofa d'arròs, però altres materials, quan diem altres materials, ens referim que a fusta, inclús palla, no, Eduard?
18: Sí, exacte, a palla, a terra compactada, fusta, com es diu, la fusta estructural cada cop ja està més al mercat. Ara aquí a Catalunya ja comencem a tenir indústries potents que treballen amb la fusta dels boscos del país i que ja treuen bons productes. I la resta de materials han d'anar entrant a poc. El que passa és que perquè un d'aquests materials... Perdona.
1: No, digues.
18: No, que perquè aquests materials entrin al mercat han de passar un període de validació que pot ser un pèl llarg.
1: Eduard, farem una cosa, et faré tornar amb tota la calma del món i parlarem d'arquitectura adaptant-nos a les noves situacions climàtiques. Eduard Quadern, arquitecte de Quadern Campanals d'Arquitectura Sostenible, gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bonic.
18: Una abraçada, gràcies per l'interès.
1: Adéu, adéu. El 677-38-77-19, heu dit la vostra i acabem amb un parell de comentaris que ens facin.
0: Doncs mira, el de la Marta, que diu a l'escola bressol del seu fill, a les Quatre Torres, a la zona del Bon Pastor, a la ciutat de Barcelona. Nens de 0 a 3 anys amb l'aire condicionat espatllat en moltes ocasions i cada vegada es va repetint el mateix problema. I la sala introdueix un tema que no hem tocat encara, que és el tema de mascotes i calor, que també hauríem de veure com els peluts s'adapten a aquestes temperatures.
1: Mariano Barrientos, historiador i especialista en climatologia històrica, ens dona per un altre programa, oi?
2: Anar-hi parlant sempre serà positiu per prendre mesures, estratègies i un canvi cultural, en definitiva.
1: Un canvi cultural, en definitiva. Tenim molta feina per fer. Balaguer, ens sentim dilluns.
8: Sí, que vagi molt bé. Surto massa calor. Visca!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del crud provinent de l'Aràbia Saudita. El petroli té tres sortides des d'aquest país. Una és l'Estret d'Hormuz, pràcticament bloquejat per l'Iran. Només quatre grups l'han travessat durant el cap de setmana. Una segona via és a través del Mar Roig. En aquest cas, els atacs houthis, aliats de l'Iran, els han permès controlar els principals ports de la regió i bloquejar el pas del petroli saudita. I la tercera és l'oleoducte, que va ser atacat divendres amb drons. Era clau per compensar el bloqueig d'Hormuz. Donald Trump ha intentat frenar l'alça dels preus, assegurant a través de la seva xarxa social que el conflicte s'acabarà aviat. El preu del crud ha baixat, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara torna a encarir-se. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels 107 dòlars. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
1: La presidenta del Banc Central Europeu insta Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.
2: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets per la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor.
1: La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions. Les farmàcies catalanes es queden sense medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa.
2: Són fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts d'altres símptomes, i ara mateix hi ha greus problemes de subministrament. Sobretot falten els que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenceto o l'Evopat. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, diu que trobar alternatives és difícil, mentre que el doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
3: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
4: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat.
2: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal, i també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
2: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Aquest dimarts, en la sisena jornada de primera divisió, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
2: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, ex-alt directiu del COI, en l'àmbit esportiu de l'olimpisme i també pels seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
0: Fins aquí les notícies.
5: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
7: mare, literalment.
5: Poques ganes de treballar.
8: És que tinc molta feina.
9: I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
10: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
11: Quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
10: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
9: A mi això també em va passar.
5: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalías.
12: Som pura cafeïna.

0: Aquí hi ha un flux d'informació que... Marta Montaner, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Juliana Canet, ben retrobada. Ai, t'has canviat de... Per fer la secció anaves vestida d'una manera i per fer el que no surti d'una altra.
1: No té res a veure amb els programes en els quals estic col·laborant. Té a veure amb la temperatura que estic patint. I dic patir perquè quan estic a fora tinc una calor extrema i quan sóc a dins tinc un fred horrible perquè
0: teniu
1: l'aire... Però si li hem
0: tret l'aire avui. Bueno, ara la veig que l'hem tornat a posar.
1: No, jo pateixo molt de fred quan sóc aquí. I ara em anava a brigar perquè ara venia de fora.
0: Més destapada que...
1: Però venia de fora i ara em tornaré a posar el meu modelet de dins d'estudi, que és com si estiguéssim a gener.
0: El modelet de dins d'estudi. Carandell, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bé, estic molt bé, molt content.
0: Sí, avui has vingut amb un somriure especialment cridaner.
1: Sí,
2: perquè avui estreno com nova rutina, saps? He fet uns canvis a l'horari, a la vida meva.
0: Què dius?
2: I avui és el meu primer dia.
0: I es poden explicar per ràdio?
2: No, perquè són com molt avorrits i...
0: Home, però jo crec que la gent vol saber per què somreies tant avui.
1: Jo crec que no cal explicar poder el detall, sinó...
0: Bé, dijous ens vas explicar també alguna cosa.
1: La cita. Tenies una cita aquest cap de setmana?
2: No, però dijous de la setmana passada, no? Potser era. Garriga, sí, que se'n va cancel·lar perquè per malaltia. Bueno, vull dir, estava refredada, no es trobava bé.
0: Tants dies fa?
2: Sí. Perquè jo
1: I no l'heu reagendat?
0: Pensava que era d'aquest pont.
1: Escolta'm una cosa, això és una de les temàtiques grecollatines més fundacionals de la literatura. Tempus fugit.
0: Doncs a mi m'ha caigut un sopar també aquest cap de setmana, també per un tema també de...
1: Però era una cita, lo teu?
0: Podria ser-ho.
1: Tot pot ser una cita,
0: si vols.
1: No és veritat. No.
2: No, hi ha moltes coses que haurien de ser una cita i no ho
1: són. Jo puc quedar amb en Garriga per sopar i no serà una cita. Ah, no, aquí està molt clar.
0: És una gran cita.
1: No, aquí està claríssim, però jo penso que hi ha vegades que tu quedes amb gent que en el teu cap no esteu tenint cap cita i aquella gent està tenint una cita en el seu, eh?
0: Ostres, però és un problema.
1: També ha passat al revés. Jo a vegades m'he pensat que tenia cites i estava quedant amb algú que em considerava una col·lega.
0: No m'ho crec.
1: A mi també em costa d'entendre, però s'ha donat el cas.
0: Bé, per tant, el somriure és ben bé canvi vida nova.
2: Sí, il·lusionat per un nou horari, unes noves rutines.
0: Sembla una roda de premsa pública. Sí, il·lusionat per la nova rutina, la nova temporada.
2: Sí, tampoc vull entrar en detalls de si el supermercat deixo d'anar-hi al vespre o a primera hora del matí.
0: Ens afectarà a nosaltres que et veurem més?
2: Em veureu una mica més.
0: És que avui hem vist més d'hora.
2: Sí, perquè vull fer més feina física aquí a la ràdio i menys física a casa, perquè a casa vull que sigui un espai de descans i no de treball.
0: Dit així, sembla que et compris unes peces i et veiem allà a l'oficina.
2: No, i al matí vull fer una mica d'esport, també. Que llavors passa que... Bueno, que ho vols anar fent tot a la vegada i no fas res bé, saps?
1: És que a mi em passa això també, que no és tant que... O sigui, ho tinc tot desordenat.
2: Correcte.
1: És com si tingués l'ordinador... Bueno, de fet, també em passa l'ordinador, que tinc 500
0: allà...
1: pantalles obertes.
0: Ja,
1: saps
0: ja.
1: Allò? 500... I
2: fent quatre coses a la vegada.
1: Començo a fer el procés de demanar cita mèdica, no sé, i ho deixo a mitges per acabar una mica de guió, i llavors respongo més, i tens tot a mitges i res acabat. No passa. Sóc jo que tinc
0: home,
1: el cervell dispar.
0: Perdona, m'han hagut de fer un avís avui perquè tenia una cosa d'uns papers que havia d'enviar i sort que m'han avisat. I ho he fet avui en horari laboral, però és que si no ho feia ja, em caia el pèl.
1: I sempre hi ha merdes. O sigui, sempre hi ha càrrecs. Quan no es dona el metge, es dona el mecànic. Quan no es dona el mecànic, resulta que has d'omplir uns papers perquè el código clave no sé què. Quan no, t'has de fer el DNI nou. Quan no, no sé què. Sempre hi ha tasques d'aquestes que dic... Jo cada setmana dic, ara ja està, ja ho deixo tot fet, la setmana que ve res. La setmana que ve, l'armatòleg, el tal.
0: Clar, perquè n'hi ha que les vas passant d'una setmana a l'altra i llavors, clar, s'acaben acumulant. Perquè la vida passa.
2: Oh, sí,
1: que us fugit a sac, o no?
2: No, cada cop.
1: La Juliana fa mitja hora, deia. Jo he començat el setembre d'un bon humor. Jo estic de superbon humor. I és veritat, eh? Diu, estàs sent més simpàtica que mai amb els companys de 3CAT. Mira, que és una cosa també inaudita.
0: No, perdona, ens vam trobar a la presentació de 3CAT i la vaig veure molt feliç.
1: No, i estic trencant codis morals meus per personals directes. Sí.

0: Les relacions tòxiques, si us les podeu estalviar, feu. Però no us estalvieu mai el que no surti d'aquí, que arriba després d'aquesta brevíssima pausa.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
2: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
0: A un minut i un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com vas?
3: Molt bé.
0: Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: I molt bona tarda, sobretot, ai...
4: Carles.
0: Primer en Carles, que a vegades no el saludem i és de molt mala educació saludar un company nostre que toca el piano en directe. I l'altre, molt bona tarda, per l'Álvaro Mel, que avui és el seu aniversari. L'actor en fa 30 i la seva nòvia, que és l'Anna Castillo, l'ha felicitat amb un recull de fotos a Instagram i una descripció que diu mi amor, un cor i un pastís.
4: No us encanta que l'Álvaro Mel li diuen Mel? I clar, ell, com que és castellà, això li queda lluny, però dir-li al teu nòvio Mel i que aquest sigui el seu nom i aquesta cosa tan dolça...
0: Increïble.
4: Però creus que l'Anna li diu Mel? No li diu Álvaro?
3: Alvarito, jo crec que li diu.
4: Uf. Uf, com a cosa dolenta.
3: Absolutament, jo he notat aquesta connotació negativa.
4: Sí, tu ho has notat, no?
0: Jo crec que no hi ha ni nom, que es diu en el... un mot carinyós, que és
4: que de vegades
0: només seu.
4: Això entre la parella, sí. Que pràcticament no li dius mai pel seu nom del DNI.
3: Nen, bé, es diuen mi amor, perquè ella ha penjat la foto posant mi amor.
4: Sí, segurament.
0: A mi em va passar durant una època, que vaig tenir parella molt temps, i com que no ens dèiem mai pel nom, va arribar un punt...
3: Que quan ens dius
0: se'n feia raríssim dir-li pel nom normal, diguéssim. Clar. Bueno, pel seu nom.
4: Però després parlaves d'ella als teus amics o a la teva família i clar que era la...
0: Exacte.
4: Perdona, va dir el nom de la teva exparella.
0: No saps pas quin és, tampoc.
4: No, jo pensava en la Maria, però...
3: Ai, l'altre dia vaig conèixer una noia que em va dir que era tan i tan amiga de la Maria. Escolta, i amb records i tot.
0: No, sí, ja hem vist.
3: Ah, sí? Què t'anava a dir? Has vist la Maria últimament?
4: I tot bé?
0: Últimament, vull dir, tenim bona relació. No sé què som. Si som,
4: home, ex, no?
0: Som
4: home.
0: Som ex, clar. Sí,
4: però ex, ex, benvinguts.
0: Ex, que ens avenim com de tant en tant, però vull dir, no teníem una relació
4: de manera,
0: com estàs, us... què tal. No, de tant en tant hem quedat per composar-nos al dia. Pensa que vam estar... No sé si ella vol que jo expliqui
4: no,
0: això per la ràdio.
4: No, segurament no, i m'està sorprenent molt, però...
0: No.
3: Sí, és que ens hem deixat anar. És que avui en Roger ja ha entrat a la ràdio, de veritat, d'un cofoi que jo he dit, ui, quan t'entra mal, ja diure que porta...
4: Sí, porta sobre. Sí que em porta molta sobre.
0: Vam fer com... un contacte zero durant 5 anys i llavors ens hem composat el dia.
4: Però tu tens una regla, perquè... clar. La teva norma dels 5 anys amb un ex.
3: Mira, això que comentaves de la gent que es diu per aquest mot
4: com un sobrenom, sí.
3: I després és gairebé una mica estrany quan parles de l'altre dient el nom, no? La Marta... Això no li passava a Berta Roca, la influencer catalana, que va tenir un nòvio aquí, ella li deia Cuquet.
0: El Cuquet.
3: I també deia Cuquet quan parlava d'ell de cares en fora, fins al punt
0: que... Doncs ho trobo molt coherent.
3: Que tots li dèiem Cuquet. I encara avui dia, si jo hagués de parlar amb ell i me'l trobés pel carrer, li diria Cuquet, quant de temps?
4: És millor per preservar el seu anonimat, perquè així no, no, el seu nom serà seu.
0: Absolutament.
3: Sí, sí, jo ni me'n recordo, pobra, de com es diu de nom, vull dir...
0: I avui, per cert, també és l'aniversari d'en Marc Casador, que és l'exjugador del Barça, que ara està jugant al Depor, que en fa 23, i la seva nòvia, la Noa, l'ha felicitat amb un recull de fotos de la parella, i un t'estimo mi amor.
4: Escolta'm, el mi amor, què està passant?
0: El mi amor i la felicitació.
4: S'ho va inventar l'Aitana.
3: On queda l'amor meu?
4: No és el mateix, eh?
3: Un amor meu? Els meus pares sempre s'han dit amor meu i és de lo més maco que et pots tirar a la cara.
4: Sí... Però la sonoritat és...
0: Estic amb la
4: aquesta
0: Marta.
4: Cosa que mi amor pot semblar com una sola paraula. En canvi, amor meu està clar que són dues paraules, saps?
3: Quina jo... merda quan amb el t'estimo, amb l'amor meu, amb mi amor, no en tens prou. No en tens mai prou per explicar el que estàs sentint. No hi ha prou l'èxit.
0: Mai en tindràs prou, Juli. És una cosa tan bèstia.
3: És bèstia,
0: amb les paraules però és impossible.
3: Passant. No, però jo sempre estic projectant que em passi. Jo visc il·lusionada amb la idea que em passi. I en Roger igual.
0: Jo també.
3: A vosaltres us està passant?
4: No, jo li dic mi amor a la Nina. I alhora em jutjo també, perquè és en castellà. Però també li dic mi nena. Uau. I tot m'enganxes tu, Juliana.
3: Ha demanat disculpes obertament aquí, perquè em sap molt de greu estar contribuint en l'espanyolització d'una pobra criatura.
4: I saps que ella està confosa perquè aquest idioma no l'entén. I em diu, mami, sóc la teva mi nena?
3: I diu sí.
0: I dic sí. Clar.
3: Ella ha de pensar-se que mi nena és una paraula del català.
4: Exacte, una sola paraula, mi nena.
0: 3 minuts per sobre un quart.

0: A tot això no patiu, perquè ara comentarem l'esdeveniment del cap de setmana, que no és altre que la reboda de la Dulceida i l'Alba Paula Segaró. Però abans hem de passar pel 677 27 10 58, on tenim la Marta sepultada per tots els missatges que ens heu enviat durant el cap de setmana.
1: No puc més.
0: Cada cop és més bèstia. Jo crec que haurem de fer una custòdia del mòbil perquè puguis desconnectar.
2: És que la Marta té una addicció també al mateix temps.
1: Sí, perquè no se'l deixaré, és allò que em queixo, però alhora no vull que el tingui ningú més. És molt tòxic. Però és que se li gasta la bateria d'una manera...
0: No, home, clar.
1: Amb un sol dia, ja,
2: Ara, Marc Andreu, aquest mòbil, originàriament, era d'en Marc Andreu. Era d'ús personal seu, no és de l'empresa, és seu. Ara en Marc Andreu es vol canviar el mòbil una altra vegada perquè es vol comprar l'iPhone aquest nou Duo, que s'obre així, com una tabla.
1: Aquest noi té problemes.
2: És un problema gravíssim i jo ja li vaig cridar l'atenció.
0: I un cop comprat, tindrà un problema de diners.
2: Sí,
0: perquè el més barat val 2.000 euros.
1: Imagina't.
2: Però el cas és que suposo que ara, quan es compri el Duo, el mòbil del programa passarà a ser l'actual del Marc Andreu, que amb sort tindrà més bateria, Marta.
1: No funciona gens bé aquest telèfon, eh?
2: Quin?
1: El de Marc Andreu d'ara.
2: Què dius?
1: T'ho prometo, que l'altre dia el va carregar tota la nit. I li va passar una cosa.
2: No, Marta, el que va passar és llevar perquè no li va sonar el despertador, no el va sentir.
0: Ai, no es va presentar
1: la
0: feina.
1: No, però perquè el mòbil no se li va carregar, perquè té un problema en la ranura.
2: El problema el té el Marc Andreu, Marta.
0: La ranura de Marc Andreu és el problema. Aquest és el problema. A veure...
2: Molts dels...
1: Per al·lusions ha de baixar, eh?
0: No, ara que va...
2: Si no hi és.
1: Ah, no hi és. Com no hi és. Però de què treballa aquest noi?
0: No, m'ha dit que se'n anava... A la ben dinat, se'n anava a casa a poder treballar. Perquè aquí es distreu molt.
1: Però si la feina està aquí.
2: No, però en Marc té un problema, que és que ara la seva feina, i jo estic totalment a favor, la seva nova jornada laboral és l'amor. Ell ara està molt... No, està il·lusionat amb un noi amb qui xategen tant i tant, i no queden, i crec que cada tarda se la guarda per veure si queden ja.
1: Ai, que tòxic.
0: Que tòxic i que bonic, eh?
1: Sí,
0: guardat
1: i com enganxa
0: totes
1: això,
0: les
1: eh?
0: Per algú.
2: I pots deixar la pell.
0: El que deia, que hem rebut molts missatges, molts d'ells sobre el primer petó públic de la Rosalia i la seva nòvia, que és la model francesa de 23 anys, Loli Baia. Les de Can Vilabaia s'han fet un petonet a la graderia de l'Open de tenis dels Estats Units, a Nova York, sabent que totes les càmeres estaven pendent d'elles. Llavors, no sé si és un petó meditat i si us ha sorprès de sobte aquesta foto.
2: Jo crec que sí que és un petó meditat, però en el bon sentit. No com dient que sigui fals o no sigui genuí. Mm. Jo crec que teníem ganes de fer-se un petó i que ja assumeixen que tothom sap.
1: Ja tocava. Quina llàstima que sigui aquí.
2: Sí.
1: M'hauria agradat que fos en unes altres circumstàncies.
0: A mi també. Petó com d'esquimal, eh? Una mica es toquen més els nassos
1: Perdona,
0: que els llavis.
1: Perdona'm, detall important, amb els ulls oberts, totes dues. Cosa que aquí repudiem absolutament.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, no estic del tot d'acord.
1: Mira, ens enfadarem, ja es veu. És un d'aquells dies. Marta. És un d'aquells dies que no arribem a final de guió, perquè ja es veu que hi ha temes que no entren i que tu i jo ens enganxem.
2: Però la gràcia és que, com que tu i jo, en principi, segons paper, però mai diguis mai, no ens hauríem d'embolicar, això no hauria de generar conflicte, perquè cada una pot viure el morreig amb llibertat.
0: Però si estàvem tots d'acord que uns tancats, sempre,
1: en quin moment
2: la base
1: hem canviat les regles del joc.
2: La vida canvia, Marta, no et banyaràs mai dues vegades en el mateix riu. Però la cosa és que...
1: John Lennon digué...
2: Imagina. No, el morreig en general s'ha de fer amb els ulls tancats. Però jo penso que quan estàs molt i molt enamorat, aquell moment entre morreig d'obrir un moment els ulls i que l'altre també... I mirar-se un moment, i estàs tan enamorat que no fa vergonya aliena.
1: Tu m'estàs parlant d'una cosa molt concreta, però aquest petó que vèiem de la Rosalia i la Loli era un piquito... Bueno, sí. Vull dir, és d'aquests que no obres la boca.
2: Sí,
1: i és amb els ulls oberts. Per mi això denota quotidianitat en el pitjor dels aspectes.
2: És un petó fred.
1: És un petó que vol dir hem gastat la màgia ja.
2: Però també vol dir hi ha milions de càmeres aquí davant, no tenim ganes de fer-nos un petonarro de pel·lícula.
0: Clar, dius que ja no hi ha enamorament, que és aquell amor més reposat ja del dia a dia.
1: De la vida quotidiana, sí.
2: Clar, aquest petó és
1: un amor que desemboca la ruptura.
2: Aquest petó és problemàtic quan tu mateix a casa teva ja fas una anàlisi i te n'adones que estàs vivint d'aquest petó des de fa 6 mesos.
1: És el petó d'abans de marxar de casa, saps?
0: Sí.
1: Aquell valer mentre agafes les claus, tal, que no et deixis, jo què sé.
2: Quan el morreig ja, no saps ni el que és morrejar-se. Quan comences a dubtar, ja de dir, i en sabré, quan em reincorpori al mercat, perquè ja comences a parlar. Quan et reincorporis al mercat.
1: I et pensaves que no et passaria, eh? I pam.
2: Quina merda. Això ho diu la Carol Gil al seu disc. L'amor s'acaba.
1: John Lennon també digué.
2: John Lennon digué, l'amor s'acaba.
0: Està tirant de molta cita avui i m'agrada. M'agrada. Per cert, que fa uns dies també la Loli va compartir un vídeo sent despertada per sorpresa en un hotel per una banda de mariachis. I és un vídeo que no he sabut interpretar massa. Anava acompanyat d'un text que deia: he quedat ben traumatitzada despertant-me amb uns mariachis. Això era en un hotel a Mèxic.
1: Jo entenc que va ser la Rosalía qui va orquestrar,
0: suposo,
1: aquesta,
0: no?,
1: sorpresa.
2: Imagino que deu ser una broma interna seva i que és amb una mica to irònic. Llavors, jo estic a favor sempre de les brometes entre parella i de fer-les una mica grossa en aquest sentit. A mi el món mariachi, no sé, sempre m'ha... com que m'incomoda des de la nostra posició d'europeus, saps? Contra...
1: com si estiguessis fent burla. Segons com ho sembla.
2: Segons com de vegades... No, no parlo d'elles,
0: sí,
2: ara.
0: És una broma,
2: segons
0: és com...
2: com de vegades per mi frega una mica això, saps?
1: Totalment.
2: Com la paròdia, i no és una paròdia, és la seva cultura. No? Llavors, a mi sempre m'ha incomodat una mica.
0: Bé, falten 6 minuts per 2 quarts, i ara sí, moment de treure el Sant Cristo Gros. Aquest divendres 11 de setembre, la influencer catalana Dulceida va tornar a dir el sí o vull a la seva dona, l'Alba Paul.
3: Un día, entre lágrimas, le dije a mi psicóloga: es que no puedo vivir sin ella. Y ella me dijo: sí puedes. La cuestión es, ¿quieres vivir sin ella? Y efectivamente, allí entendí que podemos vivir la una sin la otra, pero que no queremos hacerlo. Y creo que eso es lo más bonito del amor, seguir eligiéndonos una y otra vez. Todavía, después de 12 años, te miro y me muero. Sonrisa me sigue enamorando como el primer día. Mi chica, más buena que el pan, aunque vayas de dura. Yo no cambiaría absolutamente nada de ti, porque para mí, como dice la canción con la que he entrado, eres perfecta.
0: Tot plegat en una cerimònia celebrada a S'Agaró, a l'hotel La Gavina, després de 10 anys de la primera festa d'amor i compromís que la parella va viure a Sitges.
2: Sí, i el 2016 va ser un espectacle molt públic, amb molts famosos convidats i un gran seguiment a xarxes, i aquest cop, com era d'esperar, ha tornat a passar. Entre la llista de convidats i tota la pesca hi havia tantíssima expectació, sobretot en aquest programa. A més, és un casament molt especial pel fet també d'haver sigut elles dues una de les primeres parelles lèsbiques d'internet a la història de l'Estat. Han estat les referents de moltíssima gent del col·lectiu i, vulguis o no, és cert que aquesta reboda també tenia significat en termes reivindicatius, perquè aquesta banda hi era especialment emotiu. Però és que a sobre era un casament que feien amb ja la presència de la seva filla Ària, que ara mateix té 2 anys, i clar, això encara convertia la ballada en més màgica i generava més expectativa.
0: Clar, a quina hora va començar tot plegat i com ens hem d'imaginar l'estampa de la boda?
1: Jo crec que hem d'explicar una cosa als nostres oients, i és que dijous vam prometre, potser no prometre, però vam dir: hi anirem.
0: Ah, sí, no,
1: i no hi va anar ni el Tato, del que no surti d'aquí.
2: I no només del que no surti d'aquí. A mi el que m'ha sorprès molt d'aquest casament és que no hi ha hagut cap imatge de paparazzi. No hi havia tampoc els companys d'Europa Press, o no en van treure res de profit, perquè no s'ha publicat.
1: És veritat, la típica...
2: cap vídeo.
0: Des de fora,
1: la típica
0: atracada
1: arribant a l'establiment.
2: Nosaltres no hi érem perquè l'endemà ens anàvem a París molt d'hora al matí i tot no es podia. Jo, si hagués set al migdia del casament, m'hi hagués personat. Però sent al vespre se'ns complicava molt.
0: També hem sapigut moltes coses pel que han anat penjant els convidats.
2: No, no ha acabat de ser el casament
0: no
2: de la Zendaya i en Tom Holland.
1: No han guardat els mòbils en un calaixet.
2: No. A les 7, Roger ja començava la cerimònia a l'exterior, en aquesta terrassa de l'hotel La Gavina, amb vistes al mar, preciós, he de dir. A més, tot just era aquell moment que comença aquesta hora carbassa, no? Per tant, molt bonic. La Dulceida anava vestida amb un vestit de puntes molt ajustat, amb un coll halter però esquena descoberta, de pronòvies, i l'Alba amb un conjunt de 2 peces estil com traje, però amb el joc d'una americana molt curteta, ensenyant força pell. El conjunt de l'Alba era de Mans, la firma espanyola liderada pel dissenyador Jaime Álvarez, i van entrar l'Aida, molt emocionant, agafada de l'Anna Pasqual, ve del bracet, l'Alba també agafada de la seva
1: I
2: mare.
1: I això és diferent respecte al 2016, que crec que van entrar amb els pares,
2: amb els pares,
1: pot ser?
2: Sí.
1: Potser ho van fer també per això, perquè...
2: per donar un moment també a les mares.
1: A mi em va encantar que fos una boda tant de dona.
2: Sí, és que era una boda molt de dona, tens tota la raó. L'Alba anava amb un mig recollit desenfadat, que suposo, Roger, que tot va tornar boig i porta els dies sense pintar.
0: No, increïble.
2: I la Ida també molt, molt, molt bonica, amb un monyo baix. Les dues, he de dir que estaven radiants de felicitat, però moltíssim, molt i molt guapes, i els vots van ser, segons diuen, molt emocionants. De fet, molts convidats van compartir imatges d'ells plorant, de tothom allò trencat. Jo no ho acabo d'entendre, perquè m'ha semblat un discurs més aviat bàsic, i tot em transmet a mi com una cosa així que no acaba de lluir tampoc molt el... però no sé, la gent es veu que es va allà, la gent es trencava.
0: Jaume Miranda, bona tarda.
4: Bona tarda, com estàs?
1: Perquè és una història de molt, molt aspiracional,
2: sí,
1: no?
2: I les segones oportunitats, i tothom sí, pensa en aquell exnòvio que ja sap que mai tornaran, però que hi ha un punt d'il·lusió que penses que poder... I l'àrea va dolç en ells, a més a més.
0: Ho vas veure amb aquesta intensitat, tu, Jaume, allà a casa,
2: i
0: mirant les stories...
2: Ja dic jo que no, perquè jo parlava sola pel grup de WhatsApp comentant les coses.
4: Jo li vaig posar ganes perquè m'acauen molt bé ses dues. No les conec a nivell personal, però ja m'enteneu. A nivell digital m'acauen molt bé, però és que a mi aquestes coses, d'escoltar aquests discursos que per mi resulten tan privats, és que a mi em provoca molta vergonya aliena, saps? És com quan t'escoltes a uns veïns fornicar,
0: clar,
4: que saps que no hauries d'estar sentint.
0: Com fora de context, no? Estàs tu allà a casa teva fent les teves coses i et pot semblar com...
1: Però alhora és una relació profund, que ha estat tan pública, que hem sabut tants detalls, des de com van començar, com van estar durant tots els anys en la primera etapa, després quan ho van deixar, hem sabut gairebé amb pèls i senyals com els hi ha anat la vida aquestes dues.
4: No, clar, per això jo me volia implicar, perquè com que la meva vida sexoafectiva és tan trista, na Dulceida l'ha creat per mi, no?, d'alguna forma, i jo l'he anat seguint al llarg dels anys, però és que ja vos dic, a mi aquestes com expressions en públic, com a tan sentimentaloides, me costen molt. Però això passa a totes les bodes, te diré.
2: Sí, i ni tan sols a mi em sembla...
4: De lo pitjor.
2: És que no em semblen especialment íntimes, a mi em sembla que tampoc tenen tanta profunditat, vull dir, dir-li ets tan i tan guapa i tan perfecta i no canviaria res de tu, jo crec que hi ha discursos segurament més elevats.
1: Tu creus que és una cançó de Ed Sheeran traduïda?
2: A mi, jo em caso. I el meu nuvi llegeix aquest discurs.
0: Hòstia, però és que ha de ser molt difícil contentar-te a tu, eh?
4: Divorci el dia
0: home,
4: següent.
0: No tothom va en profunditat per la vida, eh? Vull dir, a vegades costa molt trobar profunditat.
2: No, doncs llavors no facis el discurs. A mi em sembla bé, però si has de fer un discurs que digui el que tothom diu... O sigui...
1: Bueno, però a elles els agrada. Ja, és el que s'esperaven l'una de l'altra, no?
2: Ja, però això és aquesta cosa de dir ara poden agafar aquest mateix discurs de la ida i fer-lo en un casament que hi hagi el cap de setmana de la nostra oient Anna, infermera del Granollers, que es casa avui, que es casa amb el Martí de Diables, i poder llegir el mateix.
4: També és que na Dulceida deu dir-li tantes vegades exaltacions d'amor cap a Alba Pau, li pega tant posar fòssits a sa gelera, sent molt pesada en quant a lo romàntic, no?
2: I les veuetes que es posen, eh?
1: De bebé.
4: Ai, de bebé,
1: segur que ho van fer al casament.
4: Això és complicat d'escoltar si estàs a fora.
2: Sí.
4: No sé.
0: Escolta, Marta, pel que fa als convidats, no sé si va haver gaire sorpreses.
1: Tocarà recollir una de cable, ara.
0: Bueno, és que
1: tots
0: va...
1: els cables que hi ha aquí de, dels auriculars seran meus.
2: Vas volar alt i està bé.
1: Vaig volar alt i m'he estampat. Mm. Però bé, alguns els vam encertar, dels convidats que hi van anar, com per exemple el seu millor amic i siamès, en Luke Lauren, influencer. Després també Madame de Rosa és una imprescindible de tot el que munta la Dulceida. La Nagore Robles, evidentment, també va fitxar el casament de la Dulceida, però perquè ho oficiava la cerimònia, aleshores és que clar que hi era.
2: Penjant uns instastories que a mi al principi em van alarmar, plorant perquè no havia anat bé el tema del vestit, que no acabava de sortir, i després també van publicar ella i la seva exparella, que és aquesta influencer que es diu Carla Flil, amb qui van tenir una relació durant un parell d'anys, amb una diferència d'edat de 20 anys, em penso.
1: I anades i vingudes.
2: I molt, exacte, molta anada i vinguda, uns moments, uns instastories...
1: Sí, sí, sí, que semblava que haguessin tornat, fins i tot.
2: Jo estic coneixent la Nagore, o estic coneixent la Carla, i veig aquests instastories, i me'n vaig, però corrents.
1: És que és fàcil també projectar-se en la història d'amor que sembla que ha triomfat del casament, de dir, mira, les segones oportunitats, potser estem destinades a estar juntes per sempre amb el fil vermell,
2: es
1: que sempre recordem...
2: Es van embolicar 300% aquella
1: nit. És que tot podia
4: que
1: portar cap allà.
4: Na Nagore fa mesos, dic na Nagore perquè et se que segueix de ses dues, que penja molts stories en què juga com un poc amb na Flila, com que no se sap molt bé si han tornat o no.
1: En la gamma dels grisos, eh?
4: Sí.
1: Mm. Llavors, també tenien per allà, evidentment, la família més íntima de totes dues. I després, un dels pocs encerts d'aquest programa, l'amiga influencer Marta Riumbau, catalana, fitxant el casament amb la seva nova flamant parella, que és l'Àlex del rellotge i l'Àlex de la veu greu.
2: Que no devia poder parlar amb ningú, perquè entre la música i la seva veu, que ja de normal costa de captar, per l'oïda normal...
1: I la nena també, la Julieta, la van portar. Uns valents. I cosa que em sembla molt estranya, en aquell casament també hi havia l'ex de la Marta Rimbau. No en Matamoros, sinó en Michenlo, que és aquell amb qui la Marta es va tatuar lo del fil vermell.
2: Ella, per molt pija que sigui, és la més moderna de la festa sempre.
1: És raro de nassos, això, però bueno, segurament ho van portar amb molta elegància.
2: I el que és més gros de la Marta Rimbau és que no els devia ser ni elegància. Ho devien dur amb tota l'estima, amb tot l'amor.
1: Clar, que s'adoren.
2: I no és ni la cosa més estranya que ha passat en termes relacionals a Can Rimbau. perquè també amb el Matamoros es duien perfecte amb en Michelle, després en Michelle ella... coneix a la nena i tenen aquesta relació també.
1: Ella és una viatgera del futur. Sí, ella... És l'única explicació possible.
2: Ella ve del 3100 per explicar-nos coses.
1: Exacte.
2: Ens porta un missatge i l'hem d'escoltar.
1: Doncs el casament també hi teníem la Susana Bicho, Laura Escanes, que ja ens havia confirmat que hi aniria, sola, per cert, sense en Joan Verdú, que el tenim esquiant ja no sé on, però fent pretemporada d'esquí...
0: Ja deu estar preparant-se per la competició,
1: segur. Jo és que
0: segur.
1: Ho vaig revisar, ja sé que és un mal modern, això, però jo vaig dir, vols dir que aquests dos estan bé? Perquè fa molt que no tenim una foto de la parella junta. I vaig revisar l'Instagram d'en Joan Verdú, havia publicat uns vídeos d'ell fent slalom o no sé què a la neu, jo vaig mirar si hi havia like i comentari de la Laura Escanes i us informo que sí... Tot i que la Laura li deixava un comentari dient pots anar tornant ja, perquè ja es veu que la pobra està patint els mals d'una relació a distància.
2: Jo estic en un punt que penso just el contrari, és a dir, que quan veig una parella que no es penja gaire, penso, bé.
1: Sí, això sempre ho comentem, però i molts cops és així, però també molts cops vol dir ruptura.
2: Sobretot quan et dediques a ensenyar la teva vida a les xarxes, sí, clar, poder, en termes de companyes d'institut encaixa més.
1: Llavors, també teníem per allà Violeta, que tu, Juliana, em vas dir que no ho veies possible, o no. La Lola Lolita.
2: Exacte, la Lola et vaig dir, no ho veig.
1: Doncs les dues van fitxar.
2: Sí, sí, tant i tant amigues.
1: Paula Gono, també. Mm.
4: A mi això me sorprèn, pensava que estaven en un punt més distanciat. No dic en amigues, ni molt menys.
1: Jo crec que el ser amiga també del Jonan Wiergo, que sí, de la Tita Nati, que també hi eren tots dos,
2: i crec que
1: van com a mesquat, van com en grup.
2: I també com aquesta cosa de recuperar convidats i gent amb qui has tingut relació durant 10 anys, perquè encara que siguin només companyes de feina...
1: Sí, ja, però les Pombo, per exemple, no hi érem.
2: Però perquè elles estan enamistades.
1: En teoria, segons elles, no. Que la relació era cordial, l'únic que potser no són millors amigues. Ara, el casament, cap de les Pombo, eh? Ni una. També hi va haver alguna cosa, i ara és aquí la recollida de cable, fer de rates, que no vam encertar. I puc parlar en primera persona perquè vosaltres, Juliana, Roger, Jaume, us vau mantenir completament al marge, em vaig quedar jo sola
0: al vaixell. És que vam aportar molt poc, em sembla.
2: No, i m'he enfonsat, Marc.
1: Només em sentia a mi sí. I el vaixell està en aigües i al fons del mar ja.
0: No passa res.
1: Jo vaig especular moltíssim sobre si la influencer catalana Melissa Pinto assistiria al casament amb el seu nòvio de fa ja un any i mig, que és l'actor Mario Casas. I vaig dir, crec que serà el moment. El moment de presumir-se l'un a l'altre. Doncs finalment res. La Melissa Pinto sí que va anar al casament, però no va ser amb en Mario. I va anar amb la seva mare.
2: Que també està...
0: Hòstia, anar a un casament...
1: Però, a tu quan et diuen un més un en un casament, pots portar literalment a qui vulguis? Perquè és una pregunta que faig jo... De veritat, amb molta curiositat.
2: Doncs a mi em semblaria bé, no, perquè estic molt en contra
1: d'aquesta sobre...
2: queixonada, no?
1: No, em sembla genial, sí. Però no sé si els nuvis tots ho acceptarien, perquè potser només contemplen una parella sexoafectiva.
0: Jo he estat aquest... més un d'un amic meu, eh? Vull dir que...
1: O sigui, tu vas anar en un casament en qualitat d'amic.
0: D'amic.
2: I, en canvi, jo he anat a casaments on se'ns ha demanat que només es porti un més un. Si és parella... i havent de passar un filtratge de quant de temps hi portes.
1: Ah,
2: com
1: jo,
2: de seriós
1: jo
2: és una relació
1: d'aquests, eh?
2: No,
4: és una
2: portis
4: mica
2: una...
4: fort, no?
2: Si portes, lloc,
1: si portes sí. 6 mesos amb algú, no és benvingut.
4: A damunt de que tens l'obligació de pagar un cobert...
2: La casa de Bernarda Alba. Sí, és que de veritat, és al·lucinant.
1: Llavors, en aquesta línia d'haver-me equivocat, tampoc vam tenir el casament a la Gavina, la influencer sevillana Inés García, que tenia altres coses a fer. I això que era fitxatge nou, de InManagement, que és l'empresa de representació de la Dulceida.
2: Però és que poder ni es coneixen amb la Dulceida.
1: Que sí, però si van anar a la festa d'aniversari d'en Lamine Yamal.
2: Sí, però Marta, quanta gent hi havia en aquesta festa? Vull dir, quan dic que no es coneixen, vull dir, poder no han estat
1: mai més de 3
2: hores.
1: I es comenten coses de, ala, que guai i tal. I la Dulceida, per sobre de tot, és empresària.
2: Ja, poder.
1: Serà que la Inés no podia o no volia? I clarament, si no hi havia la Inés, en la Minja Mal poca cosa tenia a fer allà en aquell casament. Hauria estat molt raro. Però, en canvi, qui sí que hi era, tal com havíem imaginat, era el cantant Alfred García.

0: I aquí em sap greu una cosa, i és que recordareu que per final de temporada jo vaig fer un cafè amb l'Alfred i us el vaig explicar aquí a la ràdio. I una de les converses, que crec que no vam arribar a emetre, per posar aquí el que no sortia d'aquí, anava sobre el casament de la Dulceida. Jo li vaig preguntar diverses vegades, vaig insistir, si ell tindria un paper destacat o si estava convidat, fins i tot. I ella em va dir, no, no, de veritat, no sé res, tal... Em va donar llargues.
1: És que els famosos menteixen sempre, és al·lucinant.
0: I no és el primer cop que Alfred García em menteix. Ho deixo aquí. L'Alfred García, exconcursant d'Operación Triunfo 2017 i també membre del jurat d'Eufòria de 3CAT.
1: I excompany de feina teu, Marta, diguem-ho tot.
0: Com?
1: Home, pràcticament és excompany de feina teu.
2: Bueno, un ex.
0: Un ex. Com tants que en tenim tots,
1: no? Oh, i tant, nena.
0: Bé, l'Alfred tenia molt més protagonisme del que havien vaticinat a la Dulce Wedding 3, perquè va interpretar una cançó al casament, entrant per la catifa d'entrada, resseguint el camí de les núvies i quedant-se, per tant, ocupant un plano que no et pots imaginar i robant tot el focus, quedant-se a peus de l'altar amb la guitarra.

0: A mi el que més m'ha flipat d'aquesta escena és que hi ha algun angle on es veu el germà de la Dulce i de l'Àlex Domènech, sí, assegut al terra.
1: Al terra?
0: Als peus de l'altar, al terra, com per collar un millor plano. No?
2: Bueno, ell és un germà sacrificat.
1: Però me fascina que en el Fred tingui millor lloc que el germà de la Dulce i de, no?
0: Perquè el tenen assegut en peus d'indi. Vaig, he flipat.
2: Però s'estava més còmode. Bé, l'Alfred interpretant aquesta cançó que va ser tan protagonista, que es diu T'estiu...
1: És que ja el nom de la cançó és complicat, eh?
0: No,
1: deixeu-m'ho dir.
0: No,
3: és molt,
1: T'estiu molt delicat, és un joc de paraules que no m'ho feia ganes d'escoltar mai.
0: No.
1: I quan la vaig veure en directe, pitjor encara, perquè és paràlisi del son, aquesta actuació.
2: A mi saps què em va provocar paràlisi del son, Jaume?
1: Digue-m'ho.
2: Que l'Alfred no va assistir sol al casament.
0: Jo no entenc com no estan obrint tots els informatius amb aquest tema.
2: Ja hi ha digitals que han vist que aquí hi havia una oportunitat.
3: Ja, això anirà més, eh?
0: Només hi ha l'article del Nacional i nosaltres.
3: Això anirà més.
0: Això és un país sèrio? Així hem de fer país? On anirem així? No va anar-hi sol, Marta. Va anar-hi acompanyat.
3: Bueno.
0: Acompanyat d'una noia. D'una noia amb qui portem ja dies relacionant-lo. Fins i tot havíem comentat aquí que potser anirien plegats al casament. Una noia que ja li vam preguntar també a l'Alfred, la Marta fent-nos de portaveu, si poder tenien alguna relació més enllà de l'amistat. I Marta, si us plau, poder sóc jo que em falla la memòria. Què et va dir l'Alfred?
2: Quan vaig quedar amb ell, li vaig preguntar pel tema.
0: Exacte.
2: El mateix dia que em va mentir dient que no aniria al casament de la Dulceida. Va dir, ah, sí, la Gena, clar, la conec. No? Va ser una cosa així.
0: Alfred, vas dir alguna veritat en aquella trobada? Aquesta noia és una cara de trescat. Com deia la Marta, efectivament estem parlant de la Gena, la periodista Georgina Arnau del Tot es mou.
2: Periodista i moltes altres coses, eh?
3: Ella és també és DJ, ella és, també canta.
2: Ella és versàtil.
0: Sí, perquè és model, és DJ, i el que més important és que és simpatiquíssima.
3: Crec que és capitana de barco, també.
1: Què dius?
2: Jo l'he vist molt al vaixell aquest estiu, sí. En aquest estiu...
3: Sí.
0: Bé, també ella és de Roses, i clar... Sí. De fet, nosaltres hem estat amb ella en un vaixell, també.
2: Ah, sí?
0: A Roses vam fer un programa... Tu no vas venir, Marta.
1: Però tothom de Roses és capità de barco.
2: Ja,
3: com si no sé.
2: Van a buscar...
0: Van a
3: buscar el pa amb barco, Jaume.
0: Entenc que tens més números que no pas si ets de Cardedeu.
1: Jo sóc de Mallorca i jo dins un barco m'ofegaria. O sigui, ja vos ho dic.
0: Aviam, entenem que s'hi han anat plegats al casament. La Gena va compartir també molt de contingut sobre el tema a les seves xarxes. No sé, no sé si ho podríem llegir com una confirmació de la relació.
2: Home, perquè la Dulceida o l'Alba Paul, en principi, no tenen cap relació amb la Gena. No era una convidada a part, diguéssim.
3: No, però podria ser un més un...
0: Com en Roger, un amic.
3: Com jo vaig ser en, el,
2: no, clar,
3: en algun casament,
2: si però... Mare, per això et dic que no, va ser un més un claríssim, i no va ser un més un de la Paula Gono.
0: Clar, però el que et vull dir és, no, aquest gest no necessàriament oficialitza la relació de parella entre ells.
3: No, clarament, però
0: en sí.
3: Encara,
0: no,
3: clarament, molts
0: sí.
3: Clar,
1: fa molts sospitosos.
2: Perquè els grisos, et diré una cosa, els grisos... Ara no estem parlant ni d'amics, ni de mares, ni de pares, de convidats a un casament. Els grisos que queden convidats com a més un en un casament, automàticament passen a ser o blanc o negre.
0: Tens raó, Marta, és que quan tens raó, tens raó.
2: El gris desapareix. En aquest moment, el gris desapareix.
3: És d'aquells esdeveniments que
2: ho marquen tot, com un Sant Jordi. Un Sant Jordi també és matador.
1: I més si després ho comparteixes a Instagram, perquè la Georgina no només ha assistit, sinó que ha penjat fotos deixant clar que estava en aquella boda com en el Fred amb la seva guitarra.
2: Ella estava encantada d'anar a aquesta boda.
0: I un casament, sí, i un casament et diré que és fins i tot pitjor que Sant Jordi. Sant Jordi encara depèn de com tu muntis, pots passar barat.
2: Uf.
0: Però és que un casament, és a dir, en el moment on tu li dius a l'altre, mires els ulls a l'altre, amb qui fa 4 mesos que t'emboliques,
1: t'estiu.
0: I li dius...
1: T'estiu igual.
2: S'ho han dit segur, eh?
0: Segur.
1: Ai, no, per favor.
0: Però és que ell deu
3: s'ho han dit i s'ho han cantat.
0: Ell deu
3: que això és el més greu.
0: Ell deu ser el típic que a la segona cita et mira els ulls i... No t'ho vull dir.
2: Ell s'enamora ja.
0: És que t'ho vull dir.
2: Això sí que m'ho va dir el cafè aquest, serà l'única veritat que em va dir, que s'enamora al moment.
3: Bueno.
0: Senyal que no s'enamora.
2: Ell allò de no, als 4 mesos ja m'he enamorat, tal. No, no. Ell la primera cita ja s'ha enamorat.
0: Tu la primera cita pots quedar amb algú i dir, em puc enamorar d'aquesta persona. Pots tenir una intuïció.
2: Sí.
0: Pots tenir un algo dintre... Però no t'enamores. Germà, és que no funciona així.
3: Jo us haig de dir que he intentat contactar amb la Gena, que és amb algú amb qui... Els últims anys no és que haguem xatejat molt, però sí que ens hem anat comentant cosetes. I jo avui li he dit...
2: Què?
3: A les 16:28. Bueno. Punts
0: suspensius. Poder tampoc has trobat la millor manera.
2: No,
3: sabia com entrar.
2: No.
3: Dic, com ho hem de fer, això, d'avui?
2: Sembla que li estiguis tirant la canya, eh?
3: No, però ella ja sap perfectament...
2: Ets un flirtejador?
3: No. Bueno, com ho hem de fer, això, d'avui?
2: visto, crec que no s'ha relacionat d'una altra manera.
3: Visto hace una hora.
1: Ah, ho ha vist i no ha contestat.
3: Ella ha passat, sí. Ella no vol
2: està
3: parlar
2: divisió, ja.
3: D'aquest tema, ella ja...
2: L'Aitana Ocaña gestionant-nos entrades, ella mateixa i la Gena han vist.
3: No, que potser està treballant, eh? Potser estan fent la reunió del Tot es mou de la tarda i contesta més tard.
2: Ja. Bé, l'Alfred després va fer una publicació a Instagram de l'esdeveniment, on no apareixia, per cert, la Gena en cap moment, amb un text molt i molt intens que deia així. Estimades Dulceida i Alba Paulfe, gràcies a vosaltres per fer-me part d'un dia tan important i tan bonic. Saber que les meves cançons us han acompanyat durant tots aquests anys, els vostres viatges en cotxe i en alguns dels moments més importants de la vostra vida, és un regal immens. Gràcies per estimar-me, per comptar amb mi i per la nit tan preciosa que ens vau regalar ahir. Va ser molt emocionant veure-us tan felices i celebrar un amor tan vostre, tan sincer i tan bonic. De fet, encara tinc molt present tot el que vam viure i ja estic component una cançó sobre ell.
3: Ai,
2: ella.
3: Ai,
2: us estimo treballant
0: jornada laboral.
1: Rei del màrqueting.
2: Un text, per cert, escrit íntegrament en català, que això sí que se li ha d'agrair a l'Alfred.
0: Ell també és versàtil, igual que la seva presumptament parella, perquè tant bon punt et pot tocar a la benvinguda del papa, sí, com en una boda lesbiana.
1: Home, el seu sí, futur àlbum serà emocionant si compon sobre aquests dos actes, no?
0: Sí, sí. Ell abasta tota la gamma del ventall
2: dos
0: ideològic.
2: Que, exacte, que per altra banda, per un no existiria l'altre.
0: Exacte.
2: Que
1: també... I és capaç d'inventar-se un fill fictici per crear una cançó, que això també és interessant.
2: Sí, ell
1: recordem
2: té.
1: Aquella trama
0: no
1: de Mateo.
0: No te'n veus venir, l'Alfred,
2: no?
0: Eh?
2: Mai saps per on sortirà.
1: És el nou Salvador Dalí.
0: Mira, Figueres, tot...
2: No
0: que...
2: faltis el respecte.
0: Ai, Figueres.
2: Que algú compri l'entrada del teatre de Figueres.
0: Ara.
2: Que avui hem penjat un post promocional i només hi ha un comentari dient venc dues entrades per Figueres primera línia. Però aquest què has de vendre?
3: Bueno,
2: jo ja
3: no
2: sé que l'exic a Figueres era lleig i com seguim per aquest camí ho hauré de tornar a repetir. Jo ara m'havia... Mira, jo m'havia reenamorat de Figueres perquè... vaig tenir la sort de poder-la viure de molt a prop i que me l'expliquessin molt bé, amb molts detalls històrics. Cosa que agraeixo.
3: I et vas reconciliar amb les...
0: Gràcies a un cosí.
2: Si no és un cosí...
0: Un ex-cosí.
2: Qui t'hauria de dur a passejar per una ciutat en 70 llocs històrics? Una amiga? Això sí que no hi ha dubte, és un cosí. Només un cosí et pot fotre aquesta...
3: Tens raó.
2: Aquest tour. Bé, doncs a mi ara que m'encanta Figueres, no em feu, si us plau, que me'n torni a desencantar.
0: I que el xantatge sempre va bé perquè la gent compri entrades.
3: Exacte, queden entrades perquè ens vingueu
0: dissabte
3: a veure a Figueres.
0: 19 de setembre, aquest dissabte, de fet, a les 7.
2: Després hi ha milions de plans per l'Empordà que podeu fer, us munteu el cap de setmana allà, és guapíssim.
3: Figueres, escena.cat.
0: Estem pidulant molt, eh?
3: No, molt.
2: Més que pidularem, Marta.
0: No, perquè no s'està venent...
2: No s'ha de tenir vergonya.
3: Marta, que no haguem d'anul·lar.
0: No. A mi aviseu-me perquè llavors...
3: Que no haguem de tornar les 4 entrades que hem venut.
0: No, clar.
2: És mentida, ara, sent honestos, hem venut, és a dir, no s'anul·larà pas, ja hem venut prou, però molaria un
3: si no, anirem a sopar, els 4 que heu comprat les entrades, i bon, trigarem 4
0: serà
3: vegades.
0: Serà encara més divertit.
3: Exacte. Sí, home, sí.
0: Home.
3: A veure, hi havia més cares de 3CAT en el casament, i cares que no havíem pronosticat aquí al programa, com bona part de l'equip de la Gran Cita, i sense anar més lluny, Antono, que és el director del programa, que fa una estona parlava aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè la BBC ha comprat els drets del format de la Gran Cita.
2: Mira, quan el senyor 3CAT fa bé alguna cosa, se l'ha d'aplaudir.
3: No, per tant, enhorabona.
2: Enhorabona.
3: I endavant.
1: He de dir que, o sigui, super enhorabona, evidentment, però això no implica que la BBC sí o sí hagi de fer la Gran Cita en versió anglès. Sí, ha comprat el format, però potser després no el fa servir, que això de vegades passa, m'estic explicant.
2: Ah, sí?
1: Sí. Per exemple, Jazz Music compra formats europeus o internacionals durant 4 anys, per exemple, i potser durant aquests 4 anys, per X o per I, no els fan servir.
0: Però llavors és com que bloqueja, no, el format?
1: Sí, perquè ningú d'un altre país o estat pugui fer-ho.
2: Que interessant!
1: Sí, sí.
0: Però a la tarda en Garriga ha parlat amb ell, i en principi sí que hi ha previsió que es faci a altres països, però que abans arribarà la segona temporada nostra.
3: Per tant, va per llarg.
0: Va, una mica per llarg.
1: I jo vull pensar que sí, a mi me faria il·lusió, evidentment.
2: És que la segona temporada, si no s'està gravant ja...
0: No, aquesta setmana, dic que començava a rodar-se.
2: Que el meu exnòvio que... Bueno, no és exnòvio, el meu excusí que hi havia d'anar, al final no hi va, eh?
0: Qui?
3: Ara t'has...
2: Un cosí meu.
0: En Marc Andreu?
2: No, un cosí meu històric. El cosí més històric meu, de Cardedeu, de tota la vida.
0: Ah, què dius?
2: El boig el van agafar, que em sembla demencial, i jo li vaig dir, sisplau, controla't i no hi vagis, i gràcies a Déu no hi va. Però va haver un moment que vaig pensar que això flirtejaria amb la meva vida personal i m'incomodava.
1: Però no hi va perquè l'han xutat, no seria el... o perquè ell no vol.
3: No ha passat, no?
2: Bueno, explico després, els detalls són de la seva vida personal i les condicions laborals, que ara que no li permeten.
1: Ara de cop ets discreta.
2: No, és que ara viu a Espanya, ara.
1: Ah, ok.
2: No em pot oblidar.
0: I s'ha anat a lligar alguna espanyola.
3: Bé, Antonio va fer un escrit molt maco i va compartir un post i ha explicat a la tarda que van marxar, doncs, entrada la matinada cap a casa seva i que el casament va ser un 10. El cas és que, sigui com sigui, va arribar l'hora del còctel, un còctel a peu dret que ja servia de sopar pels convidats, mentre el sol s'acabava de pondre del tot. I així també suposo que es van estalviar la gestió d'ordenar la gent per les taules, no? Que sempre és un embolic de veure qui poses al costat d'aquí, que s'avinguin i que no s'avorreixin. Per tant, es va sopar a peu dret. I el que no es van estalviar és el detall d'escriure a cada un dels convidats unes cartes escrites a mà i personalitzades.
2: Quina feinada, eh?
3: Que són, bonic, aquest gest. Són coses que fan especial. I...
2: Però després t'ho deixes, eh? Després no saps on has deixat aquest paperet. Com a convidat, dic.
3: Jo a l'últim que vaig anar em van donar una carteta i mira que...
1: Bueno, i on la tens amb un imant?
3: No recordo on la tinc, la dec tenir al cotxe.
2: Veus?
3: Segurament.
1: Ja has respost tu.
3: Però que quina feinada pensar alguna cosa diferent per cada persona,
2: no? Sí, sí, es porta molt ara, eh?
3: Val. I escrit a mà també, m'ho van donar. Bé, aquestes coses són importants, tenir aquests detalls, i tant o més important és escollir molt i molt bé la cançó amb què entres a la festa final, un cop ja tens a tothom sopat i tu ja t'has ben casat. I la Dulceida i l'Alba, això també van encertar-ho. Van entrar amb aquesta cançó de guitarres que em sembla ideal, que es diu Rock and Roll. Això us heu d'imaginar sonant a tot drap i la festa es va allargar fins ben entrada la matinada amb l'Ada Gisbert DJ punxant i que ens ha explicat una mica com ho va viure des de darrere els plats.
4: Hola, guapíssims i guapíssimes, què tal? Doncs la boda molt xula, la gent superguai, superentregada, l'Alba i la Ida, que són un 10, o sigui, superamables, supersimpàtiques també, s'ho va passar molt bé. I van puxar també, sí, amb el Luke Loren i amb el Michel, no, que són dos DJs que ho fan super, super bé. I molt guai, la gent a tope i molt guai per part també de part de l'Alba i la Ida, que van començar la festa amb la cançó de Serà perquè t'estimo, el remix de Mondigi en català. Així que molt, molt guai.
1: Serà perquè t'estimo, molt poc original, però bé.
2: Bueno, van tirar això, de clàssics.
3: No? I que no cal ser sempre original, no?
2: Sobretot perquè si ets original, després ningú balla.
3: Clar. Exacte, s'ha de ser menys sí,
2: millor
3: comercial.
2: Posar Despacito, que tothom s'ho gaudirà fins al terra. Però, per tant, l'ex de la Rimbau, en Michel·lo punxant amb la DJ oficial de la boda, l'Anna Gisbert. Mira. L'Anna Gisbert, que em pregunto, deu tenir alguna cosa a veure amb en Guillem?
3: Amb el de...
2: No, molt habitual, no?
3: Disculpeu. Sí,
2: bueno, potser
3: ha...
2: sí, eh?
3: No sé. Víctor Navarro, molt bona tarda.
5: Bona tarda, jo crec que no tenen res a veure.
2: Us coneixeu amb l'Anna, no?
5: Sí, hem coincidit a festes que ja punxa i bé, ho fa bé. I està creixent molt, com a DJ està creixent molt.
2: Tu em vas escriure, Víctor, el dia del casament de la Dulceida, dient-me que sabies tots els detalls.
5: No, bueno,
2: com
3: la resta de gent, no?
2: Tots
5: la resta de gent. Després et vaig dir, amb el que estan penjant ja ho veus, tampoc, clar... Però en aquell moment, cosetes, sí, però ja ho veia. Sí. I això és res.
2: T'hagués agradat ser-hi?
5: No, potser, però no perquè tingui res en compte, però perquè tenia altres plans.
2: Quins plans?
0: Quins plans?
2: Què vas fer dissabte, tu?
5: No me'n recordo, però...
2: A 31 FAM t'han vist. És que sempre sí. Et veuen els concerts de 31 FAM.
5: Era dissabte, això, baixant de Girona, que tornava de veure el Girona Castelló.
3: I també vas anar a veure el partit de l'equip de l'Ibai, que jo t'he vist també amb un reel de l'Ibai...
5: Que va guanyar
3: entre el públic, apareix en Víctor. En Víctor, veient
5: Copa Catalana.
3: La Copa Catalana.
5: Contra, no me'n recordo. I, bueno, que van guanyar? 4-0. I bé, a Sant Cugat. I el divendres no me'n recordo, però algú estava fent jo.
2: Molt bé. Doncs fins aquí l'entrevista sobre la vida personal del Víctor.
3: Sí, perquè de la mínia mal i això... En parlarem demà, eh?
5: Sí, parlem
3: dels gossos que han comprat.
5: Sí, sí.
3: Jaume, el
2: són
3: casament...
2: Són comprats oficialment, els gossos.
3: Són comprats i sentirem els venedors, no sé si es diu així, o els criadors d'aquests gossos.
2: Ah, no?
3: Hem parlat amb ells. I també de la polèmica que ara se'ls ha tirat al damunt, que molta gent els critica. I ells, doncs,
5: i no es poden tenir encara perquè són tan petits.
3: Poden explicar-se.
5: No els hi donen encara.
3: Tornant al casament, Jaume, i vam tenir també Arrels de Gràcia.
1: Si sí, ets encarregats de muntar un sarau rumber, sabó de varen ser els Arrels de Gràcia, una agrupació especialitzada en rumba catalana. De fet, són un grup molt popular a la ciutat de Barcelona. No sé si els teníeu localitzats.
2: Sí.
1: Sí, no? I, de fet, no és la primera vegada que toquen entre socialités del nostre panorama. De fet, ja varen parlar dels Arrels de Gràcia en novembre del 2024 perquè, atenció, varen posar música a l'aniversari de Nabel en Esteban.
2: Catalunya!
1: És que aquest crit és espectacular.
2: Ah, és aquella festa on hi va anar també la Batguial com a convidada?
1: Exacte. Ara. Sí, sí, de fet ara te connectaré informació, perquè Ana Belén Esteban va fer un aniversari multitudinari a Barcelona, una festa que va durar tot el dia.
2: És que ja, sí, és veritat.
1: I on hi varen passar moltes cares conegudes. De fet, també hi havia en Gerard Romero, en Laura Fa, hi havia un mesclòrum molt estrany.
5: Això era el patró, en veritat, Jaume? No era el patró allà a
1: Travessera? És que varen fer diverses parades. Primer varen fer una paella, crec que a Jubany. Després van anar a la Caseta del Migdia, que és un local de Montjuïc on toquen molt habitualment els Arrels de Gràcia, i després en el Patron.
5: El Patron aquest.
1: I els Arrels de Gràcia els van acompanyar, supos que un taxi darrere d'una Belén Esteban, per tota la ciutat, no? M'agrada moltíssim. De fet, allà varen conèixer a Nabat Guial, perquè era convidada estrella d'en Esteban, com deies, Marta. I aquest, de fet, va ser el germen que els va portar a actuar en els Premis Goya juntament amb la mateixa Bat Guial, ara fa 7 mesos.
6: La rumba que coneixem no té la tira ni del Japó. La rumba que coneixem no té la tira ni del Japó.
2: Sembla un somni febril, aquesta escena, ara, eh? No recordava gens que això havia passat.
0: Marta, és amnèsia pel trauma. Sí, és al·lucinant. Sort que me n'havia oblidat. Espero que puguis el meu cervell ser capaç de tornar-me a protegir.
1: És vera que no està malament ni Arrels de Gràcia ni Nevat Gial, però no acaben d'encaixar, no?
3: No, home, clar que no. No.
1: Bé, idò, no sé si ho recordàveu o ho sabíeu, però bàsicament això, que és somni febril que diu una Juliana, aquesta actuació entre Nevat Gial i Arrels de Gràcia, a Germen va ser que se van conèixer a l'aniversari de Belén Esteban allà per novembre del 2024. És a dir, que podem xerrar de que Arrels de Gràcia ja han tocat per tot arreu, perquè en Dulceida jo crec que han fet més d'una celebració. Ja se coneixien d'abans, diguem, d'altres festivitats.
3: I sempre, doncs, omple i... No?
2: Fa com allò que diuen de fa festa,
0: home,
2: no?
0: Home, si fa festa un grup de rumba.
3: La música en directe és...
1: He de dir que jo, justament, obligada. Vaig anar divendres a la Caseta del Migdia a escoltar Arrels de Gràcia i m'ha sobtat perquè el grup no hi era, hi havia uns substituts. I després vaig saber que era perquè estava una sabada de la Dulceida. No estava sabent que tocava, clarament.
3: Molt bé, doncs, escolta'm, Víctor, demà tornes.
5: Demà parlem.
3: Ja es veu que avui no hem tingut
2: sobre temps, la boda de la Dulceida, una última cosa... heu anat veient que tot ho marquen com a publi, eh?
0: Tant, ah,
3: absolutament, que teníem...
2: I que jo pensava que l'haurien pagat a la seva butxaca.
3: Vam arribar a tenir el dubte.
0: S'ha cobrat, no és que els hagi... S'ha cobrat.
2: Això és que els hagi sortit gratis, sinó que ha cobrat, eh? Creus
5: hi ha benefici després de la boda, no?
0: Si posa publi, és que cobres. Si no, és regal.
2: Ah, doncs mira, imagina't.
3: Doncs Anna Pasqual aquí ha fet una gran feina de contractes i de vendes, eh?
0: Ella estava allà cobrant hores extres. A tot això demano... O sigui, res del que he dit en aquest programa ho segueixo pensant. Ho retiro tot.
2: Com? Si no has dit cap bestiesa,
0: no? I tot, ho retiro tot.
2: Ah.
0: Tots els detalls personals de la meva vida.
2: Han sortit 3 cosins o 4 com a mínim, en aquest programa.
1: I llavors Figueres t'agrada o no?
0: M'ho he inventat de fer personatge.
3: Penseu que aquest programa també fem una mica els personatges.
2: Ah, no som així, no som així.
0: Hem d'inventar perquè és que si no hi ha de què parlem.
3: Demà hi tornem a partir de les 6. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades, volíem dir, totes les institucions i entitats implicades. L'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni tampoc la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
1: Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió davant l'amenaça russa. Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la d'Europa. La cimera també ha abordat l'interès de la Xina per explotar les rutes comercials d'aquesta regió i les tensions amb els Estats Units per Groenlàndia.
3: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura, impulsada pel govern espanyol, vol combatre el frau digital, conegut com a smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia.
3: Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure la població a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
4: Las corrientes pues no son favorables y la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
3: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
3: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Avui dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
0: Fins aquí les notícies.
5: Lara, Marta, que guapes que us heu posat avui per venir a fer el programa.
6: Ai, gràcies. Ah, sí, sembla que estigueu, quina floreta.
5: Que estigueu anant de gala, que n'heu anat de gala.
6: No,
3: tant de bo.
5: Pensava que vindríeu dels Emmy.
6: Sí, tant de bo.
5: Avui ha sigut festa grossa als Estats Units amb l'entrega dels Emmy. D'aquí uns moments ho comentem tot en directe des de la Pública i Nacional amb l'Oriol Serra.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 15 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí assolellat, menys fresc i amb pocs núvols o cap. Farà més calor que ahir a la meitat oest. Les màximes més altes podran pujar fins als 38 graus a Ponent i l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. Ho portem avisant també al llarg d'aquests dies. Un front que s'emportarà ruixats i tempestes i normalitzarà una altra vegada la temperatura. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 7:32 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 29 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que m'ha cridat l'atenció. Són declaracions de Ser Expósito a la cadena SER. I diu, si pogués, eliminaria tots els mòbils. Aniria enrere en el temps i viuria en una altra època. El mòbil ens desconnecta de la vida i no vivim al món real.
0: Comencem amb aquest titular d'Ester Expósito. Maiol Roger, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tindrem a tots els partits de l'oposició per reaccionar al discurs d'ahir del president Salvador Illa. Anirem a les escoles per veure com es reacciona i com viuen avui la calor, avui que encara farà calor i després de l'anunci del president. I un programa especial des del Caixa Research per parlar de ciència. Tot això fins les 12.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Arrenquem el matí i ho fem amb una delícia que ens va regalar la nostra estimada Bet Rodergues.

0: És aquesta delícia de cançó que es diu Que tremolin els arbres. De fet, és tota una declaració d'intencions. Escolta'm, qui millor perquè ens ho expliqui que la nostra estimadíssima Bet Rodergues. Molt bon dia, Bet.
1: Hola, matiners i matineres. Soc la Bet. Molt bon dia, Xavi. I quina il·lusió que hagueu triat Que tremolin els arbres i que hagi sonat aquestes hores del matí, perquè és una cançó, bàsicament, que és optimista, positiva, lluminosa i que parla de mirar endavant, de trobar la manera de ser un mateix i d'anar cada vegada més enllà, volar més amunt, amb un somriure i encarar la vida amb llum i amb energia positiva. Un petó.
0: Un petó, Nasto, també des de la ràdio. Bet, gràcies per passar pels matiners. I aquest matí, tot i ser molt aviat, és un bon moment per recordar que la son també és una superació diària. Per tant, avui, que també tremolin els arbres.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa, són les 5 del matí, 10 minuts. Hi ha hagut festa grossa aquesta nit als Estats Units. De tant en tant ens encanta parlar amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra, a Washington. Oriol Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Xavi.
0: Escolta'm, nit grossa amb l'entrega dels premis Emmy. Com ha anat aquesta gala? Encara està en funcionament? Encara està en marxa o no?
3: No, ja ho tenim tot.
0: Ja ha acabat,
3: Sí, per sort s'ha acabat, perquè han estat més de 3 hores de tortura seguint aquesta gala per televisió. Bé, suposo que seguiu allà, deu ser una mica més divertit.
0: Sí. Vaja.
3: Mira, això va de sèries, ho sabeu, són els premis de la televisió, els Emmy Awards, que s'entreguen a Los Angeles, i tenim 3 títols que, per aquells que veieu moltes sèries, doncs mira, són The Pitt, millor sèrie dramàtica, Widow's Bay, millor sèrie còmica, i...

0: Una posada al dia, una posta al dia d'aquella mítica sèrie de Cor Obert, eh?
1: Per tant, sí.
0: Un drama que transcorre en un hospital, en aquest cas, i amb tot l'estrès i totes les vivències que hi ha al voltant de la vida en un hospital. I l'altra, doncs, en discòrdia, en aquest cas còmica, és Widow's Bay, que és una sèrie, en aquest cas, rodada en una illa de Nova Anglaterra, i consta, doncs, entre les comèdies més valorades pel jurat d'aquests Emmy 2026, que són ja la 78a edició dels Premis Emmy. I mira, si vols, et diré quins han estat els millors actors, perquè en tenim també un per comèdia, Matthew Rhys, en aquest cas també per Widow's Bay. En el cas de sèrie dramàtica és Noah Wyle per The Pitt, per tant ja ho veieu, aquestes dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que han estat, doncs, les grans triomfadores de la nit. I després, pel que fa als secundaris, tenim a Tom Pelfrey, a The Task, i a Stephen Root per Widow's Bay una altra vegada. I pel que fa a les actrius, doncs a Rhea Seahorn, que segurament la recordareu perquè tenia un paper destacat a Better Call Saul. Uh-huh. En aquest cas és la protagonista de Pluribus. I després tenim en la categoria de comèdia a Jean Smart per Hex. I
1: està esplèndida, és que ella està esplèndida.
0: Sí.
1: És que està esplèndida.
0: Sí. Sempre, no?
1: Sí.
0: Escolta, una nit que t'he de dir, a veure, bromes a banda, que per mi ha tingut un moment molt entranyable, que si vols podem recuperar més endavant, però que ha estat l'aparició de l'escenari de Michael J. Fox.
1: Home!
0: Sí, que ha fet un discurs, doncs, que en fi, ha sigut molt colpidor, perquè l'hem vist, doncs, en directe, patint aquest Parkinson que, per desgràcia, el persegueix de fa temps, i bé, justament defensant la seva fundació que es dedica a combatre aquesta malaltia.
1: I també hi ha hagut algun moment destacat, no? Entenc, en aquesta gala, Oriol?
0: Sí, a veure, moment destacat també, evidentment, l'homenatge, que no podia ser d'una altra manera aquest any, a Dolly Parton.
1: Que, evidentment, ens va deixar fa poquíssim. I com li han fet aquest homenatge? Com ha funcionat això? Com ha anat?
0: Mira, el Sally Field, que segurament et sonarà perquè és una de les grans veteranes de Hollywood i que, per cert, ha guanyat també un Emmy, en aquest cas per una sèrie també d'aquestes que en diem limitades, es diuen Limited Series or Anthologies en anglès, en aquest cas es diu Criatures Lluminoses, i després d'haver recollit el premi ha tornat a pujar a l'escenari i en aquest cas ha fet també un sentit homenatge a Dolly Parton, de qui ha dit, doncs, que n'era una gran amiga i n'ha destacat la humanitat a banda d'aquest talent musical, que de fet Dolly Parton és el gran nom diguéssim, la gran veu femenina del country en aquest país, en els Estats Units, i ha estat una veritable tragèdia nacional la mort ara fa poques setmanes de Dolly Parton. Per tant, no podia faltar aquest homenatge a l'escenari del Peacock Theater de Los Angeles.
1: Doncs escolta, Oriol, d'aquí uns moments connectem una altra vegada amb tu, perquè, vaja, pels oients que estiguin desperts a partir de 3:45 del matí, els posem al tanto de com ha anat aquesta gala dels Premis Emmy. També una abraçada, Oriol, fins ara.
0: Perfecte. Fins
1: Gràcies,
0: ara.
1: Adéu. Arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. És moment de repassar algunes bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè si us preocupa el vostre cor, tenim una bona notícia. Depèn de com t'ho agafis. Perquè un estudi científic confirma la relació entre les derrotes i victòries en un partit de futbol i, Marta, els problemes de cor.
2: Sí, s'ha fet un estudi amb més de 2.000 persones que van ingressar, en aquest cas, per un infart o per una angina de pit, i els resultats, doncs, a veure, no es podia saber. Els dies que l'equip local perd, augmenten els infarts, sobretot entre els homes. Els investigadors ho relacionen, doncs, amb l'estrès i la ràbia que genera el futbol, i entre els símptomes, doncs, un dolor intens al centre del pit, que es veu que no desapareix ni amb repòs i que dura més a més uns quants minuts, i això pot anar acompanyat també de sues fredes, nàusees, marejos o una sensació d'òfec.
1: Doncs haurem de vigilar.
2: Deixa'm dir que entre les dones, doncs, evidentment, això no passa tant.
1: Mira, que les dones cada dia miren més el futbol, eh? També
2: sí,
1: t'ho
2: però,
1: dic, eh?
2: Vull
1: dir,
2: però
1: que
2: no som tan...
1: Jo t'he vist a tu veient futbol i, escolta,
2: sí, però no
1: se't para la patata, sí, de mirar.
2: Justament la Marta,
1: és que clar, clar,
2: com
1: que
2: una boja,
1: ella.
2: Saps? No, m'agrada el futbol, però no em torno boja.
3: No perdem el nord.
2: Exacte.
1: Bé, en tot cas, ja ho sabeu, heu d'estar alerta amb els problemes cardíacs. I alerta perquè tenim entrades gratuïtes per visitar la Sagrada Família. Ot Serra... El tenim per aquí, a l'hora, ara.
3: Mai a la Sagrada Família. Doncs un any més, el temple obrirà les portes coincidint amb les festes de la Mercè la setmana vinent.

0: Serà les tardes de dijous 24, divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27. S'ofereixen 20.000 entrades gratuïtes per visitar la façana del Naixement, l'interior de la Basílica, el camí de la litúrgia, el museu i la façana de la Passió. El recorregut també inclou l'exposició fotogràfica La força d'un somni compartit sobre la construcció col·lectiva de la Sagrada Família. El sorteig per aconseguir les entrades es va obrir ahir al portal web de la Sagrada Família i durarà fins diumenge a les 9 del vespre.
1: Un quart de 6 del matí, 2 minuts, i avui us expliquem una història de pel·lícula. Dues amigues alerta han descobert als 40 anys que són germanes.
2: Sí, són la Minal i la Mina. Quan eren nadons, les van deixar en un orfenat a l'Índia als anys 80. Van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos i va donar la casualitat que vivien a poca distància l'una de l'altra. De seguida es van fer amigues, van veure que s'assemblaven molt físicament i 40 anys després una prova d'ADN ha demostrat que són germanes biològiques.
3: It's like when I see you, it's like... I'm home.
4: Quan la miro em sento com a casa. Sempre he estat envoltada de gent que m'ha estimat i m'ha cuidat, però igualment m'he sentit força sola. Tenia l'esperança de conèixer algun dia un membre de la meva família biològica. Tota la vida he dit que volia trobar la meva mare, però sobretot algun germà o germana. Ara ja no em sento sola.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: nit, el dia com avui del 1961, un grup de joves entrava a gravar la seva primera maqueta. Marta.
1: Aquests joves es feien dir The Pendletons i van entrar a l'estudi de Los Angeles de Hit Morgan per gravar aquest tema que sentim. El grup tornaria a mesos més tard a gravar la cançó, això seria cap a l'octubre, i a finals d'any signarien el seu primer contracte discogràfic i serien rebatejats amb el nom que coneixem ara, com The Beach Boys. Durant aquell temps, Surfing no només es va convertir en un èxit popular, sinó que també va rebentar-ho a la llista Billboard número 100, va arribar a ser fins i tot el número 75.

0: En ritme per començar el matí des dels matiners de Catalunya Ràdio de Beach Boys amb només 10 minuts, 6:15. Vinga, va, moment de repassar alguns moments que ens ha deixat la tele i que són per emmarcar. Comencem parlant de joc de cartes.
1: I és que per primer cop en 10 anys el programa s'ha beneït una taula abans d'un bon àpat. Que Déu ens agafi confessats.
2: Beneïm la taula.
3: No te n'enfotis, eh?
2: No, coi, perquè em fa molta il·lusió. Com ho fem, això?
3: Vale. No, no cal fer així. No cal fer tant teatre. Bueno, ensenya els aliments que anem a prendre. Amén.
2: Home, home, quina desinflada. Pes de 10 anys de fer jocs de cartes i que avui, per fi, beneirem la taula. I...
3: Ho feu amb mi?
2: Clar, coi, sí, el que tu ens diguis.
3: Va. Beneïm, senyor, aquesta taula. Ja.
0: Més mal que hi ha.
4: Això és fals esplais.
5: Sí, em sona, em recordàvem una colònia.
0: Ah, sí? Amb aquest ritme i tot?
5: Sí.
0: Ah, sí, eh? Una altra.
5: Vols que ho fem?
4: Sí, sí,
0: ara beneirem la taula dels matiners, ara. Beneirem la taula dels matiners. Bé, el setembre... Molts ho sabeu, també, és el mes dels propòsits i no sempre es compleixen.
1: I entre les que no tenen gaire clar hi ha la Núria Marín, la Laura Escanes i l'Helena García Melero. Això és el que han contestat en una enquesta que hem vist a Instagram de Somevam.
6: Quin és el teu propòsit d'aquest setembre i per què no el compliràs?
7: És que és molt trist el meu propòsit. El meu propòsit d'aquest setembre és dinar i sopar una hora més decent, una mica abans, però no ho compliré perquè la vida sempre se m'emporta pel davant i els vídeos de TikTok encara més.
6: Quin propòsit tens aquest setembre i per què no el compliràs?
8: Perquè no el compliré. Remuntar els llibres que no he llegit aquest estiu. Mira que portava una temporada molt bona.
9: Gaudir molt del meu temps. Vull dominar-lo. No que el temps sigui un tsunami que se m'emporti. Vull dominar jo el meu temps...
0: 9 minuts, arribem a 6:15 i acabem parlant de Salvados.
1: El programa va reunir en un cara a cara Fernando Garrido, víctima d'ETA, i José Milatasa, el terrorista d'ETA que va participar en l'assassinat dels seus pares i del seu germà. Un cara a cara, 40 anys després, parlant durant una hora i mitja i on les càmeres es van quedar fora.
10: El pedirle perdón mirándolo a los ojos ha sido emotivo y fuerte, pero no me ha costado. Tenía mis miedos porque no sabía hasta qué punto de qué manera me iba a recibir. Cómo me iba a coger y al final me ha dado un abrazo, que no puedo hablar. Sí, le solicita un abrazo y lo ha dado. Porque la mano le puedes dar a alguien, pero un abrazo es algo más entrañable.
11: Yo no he dicho las palabras, yo te perdono, porque además yo quién soy, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no he dicho esas palabras, pero que tampoco era necesario. Ahora, tú me preguntas y yo, pues claro que le perdono. A ver si me entiendes. Una persona te está pidiendo perdón. Después hasta nos hemos abrazado. Y eso ha sido muy emocionante. Muy contento. Esta noche estaré hecho polvo, pero...
0: Obrim la revista del Cor dels Matiners. Blanca Suárez esquiva una altra vegada la premsa.
1: Sí, perquè es veu que li han preguntat per aquests titulars sucoses que hem llegit aquests últims dies, després que ella coincidís amb Miguel Ángel Silvestre, que recordem van ser parella, han coincidit al Festival de Venècia, i ella, que és molt hàbil, ja ho sabem, aconsegueix esquivar-ho tot amb estil i educació.
12: Hombre, algo suponía, porque bueno, pues suponía que era un tanto goloso, pero bueno... Sí, suponía.
13: Pero que queda bonito, ¿no? O sea, que es bonito que quede esa buena amistad entre vosotros, ese buen rollo, compañeros.
12: Sí, poder coincidir de vez en cuando. Hemos hecho ahí convivencias, no solamente con Miguel Ángel, con Eugenia, con Clara. 48 horas de convivencias total. Y ha estado muy bien.
14: ¿Cómo definirías tu momento profesional y personal?
12: Os digo, siempre que estoy bien.
14: Disfrutando de todos los placeres de la vida.
12: Eso intentamos. Si no, ¿por qué?
14: Si no mal.
13: Y del amor también.
12: De todo lo que se pueda. Yo rasco por ahí todo lo que se pueda.
0: I també hem de parlar, home, d'un artista que ens encanta aquí al programa i que és Rafael.
15: Si sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo.
0: Que sabe nadie, Lara.
1: Doncs hem de parlar d'ell, perquè el cantant i compositor Pablo López ha parlat d'ell. En una entrevista a la revista Esquire ha donat detalls sobre la seva amistat amb Rafael i sobre com va ser la composició d'un àlbum que van fer junts, un àlbum que es diu Victoria, que es va llançar el 2022.
16: Yo quedaba todos los miércoles a las 5 de la tarde en mi casa y él venía puntual como un reloj, el cabrón, muy puntual, vestido más moderno que yo, guapísimo. Y entonces yo lo sentaba con un té, yo al minuto me abría un vino porque si no, no podía soportar la tensión, porque él tiene un un silencio muy fuerte y llegué a entrar en mundos donde puedo decir abiertamente que conozco a Rafael a lo mejor que mucho más que muchísima gente.
0: I a aquestes hores del matí és moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous. Bon dia, Sergi.
17: Bon dia, matiners. Aquest dimarts, Venus i Plutó estan una mica de morros i això es pot notar sobretot en les relacions. Si et descobreixes donant masses voltes a un missatge, posant-te gelós o intentant controlar una situació, compte. Potser estàs veient més fantasmes dels que realment hi ha. La part bona és un dia fantàstic per detectar què ens remou de veritat i parlar-ne clar. Així que menys pel·lis i més sinceritat. Que tingueu molt bon dia.
0: Clara, i aquest matí de dimarts, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui fa anys l'actriu catalana Carme Conesa, arriba als 66. Una altra actriu que fa anys és Carmen Maura, la noia Almodóvar, celebra que en fa 81. També en suma un més i arriba als 80 anys el director i guionista Oliver Stone. I acabem felicitant també la reina Letizia, que avui es despertarà tenint-ne 54.
4: Opa!
1: Què us sembla? També felicitem a tots els oients que avui fan anys.
0: No, clar, és que ens ho deixes així a penjar, que jo no sé quan acabes, quan comences...
4: És un misteri, sempre.
0: D'aquí uns moments tornem a connectar amb el corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, amb l'Oriol Serra, perquè ens torni a resumir què ha donat de si la nit dels Emmy. Abans, i com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners. Com esteu?
19: Elena García Melero, periodista, presenta el programa Tot es mou de TV3. Ho sap fer tot i tot ho fa bé.
18: Mireu, la cançó que a mi em fa començar el dia amb molta energia... és la de Strong Enough, de Cher, del disc Philip. Que tingueu un molt bon dia a tots. Adéu-siau.
19: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 15 de setembre. En Alfonso, molt bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació.
1: També anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin.
2: La dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Junts ha titllat la conferència d'Illa de propagandística.
1: Sí, Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat a la seva conferència Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
1: Sí, va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són els llocs on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables.
0: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
1: En una entrevista a La Sexta, el president espanyol va insistir ahir que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
1: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar, diu, la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
0: El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita.
1: Trump s'ha esforçat per enviar missatges de calma a través de Truth Social. El preu del cru ha baixat inicialment, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara es torna a encarir. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels $107.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
1: L'acusat ha reconegut els fets i per la família de la víctima la sentència és insuficient i per això reclamen canvis en la llei del menor.
0: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria d'aquest any del nivell A1 de català.
1: Sí, l'examen està previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa amb l'Oriol Serra. The Pit es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy.
1: Que s'han fet aquesta matinada, ho deies, a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita.
1: Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que com sempre hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la conferència del president Illa.
5: Sí, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara, fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix El futur és aquí.
6: La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El País, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA, i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
5: Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència, i l'Ara, que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions d'euros.
6: Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: I avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
6: L'editorial de l'Ara remarca que la IA necessita normes i regles com tota activitat.
5: El diari subratlla que no es pot permetre que la regulació d'aquesta tecnologia vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global.
6: El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni aquesta tecnologia.
5: I creu que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables, perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi.
6: En aquest sentit, La Vanguardia explica que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que limiten els perills anunciats.
5: I afegeix que les eines per evitar el desenvolupament descontrolat i perillós de la IA no sembla que puguin estar disponibles de manera immediata, perquè la indústria segueix en mans privades i la regulació pública està a les beceroles.
6: A El País, l'escriptora Irene Lozano assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos.
5: I alerta que Campa Lliure, un producte avariat, poc fiable i cada cop més incomprensible pels seus dissenyadors. Unes amenaces que s'han de rebaixar amb lleis a assegurar.
6: El periodista Matías Vallés diu al periòdico que caldrà assajar la traducció DIA per intel·ligència assassina.
5: I adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
7: Amb
0: la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Quina galeta puja com l'espuma?
7: Doncs mira, la belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes. Un viral de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions van pujar un 47% el primer semestre de l'any i entre Sella i Sella tenen ara desbancada al capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: A subhasta, alerta, el famós vestit de la venjança de Diana de Gal·les.
7: Sí, és aquell vestit de seda negra de la dissenyadora Cristina Stambolian, amb escot verdut d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el treu a subhasta el pròxim 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Per què serveix la targeta negra a Romania?
7: Doncs mira, per sancionar els adults de les grades. En definitiva, pares i mares que, en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors als partits base de futbol. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferior. Si l'àrbitre mostra aquesta targeta, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas, primer això sí, hi ha una advertència, si segueix el comportament s'atura el joc 10 minuts i si encara continuen, targeta negra i partit suspès.
0: Per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
7: Doncs per intentar mantenir el mossèn del municipi. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant el bisbat perquè reconsideri el trasllat de David Navarro, que està molt implicat en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el Capgròs.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a Salut, Sílvia Solanes. Fent camí cap a 3:15 del matí, en directe, com sempre, amb els matiners. I a aquesta hora volem tornar a connectar amb el nostre corresponsal als Estats Units. Ah, no el tenim a punt?
8: A veure,
0: expliqueu-me el què. Sí, el tenim? Ah, sí que el tenim,
8: home,
0: i tant. Oriol Serra, molt bon dia de nou. Ara sí.
9: Bon dia, bona nit des de Washington.
0: Exacte. Avui, festa grossa als Estats Units amb una nova edició dels Emmy, on, per cert, la clara guanyadora de la nit ha estat The Pitt.
10: Welcome back. It took some time. Plus, who else is going to get this place to the 4th of July?
11: Your replacement came in early.
12: She's just covering.
0: Oriol, totes les travesses, de fet, només amb la quantitat de nominacions que tenia, ja es veia venir que The Pitt arrasaria aquesta nit.
9: Sí, de Pitt, aquesta sèrie que ens situa en un hospital de Pittsburgh, d'aquí ve el nom, a l'estat de Pennsilvània, i on a mi, doncs, les imatges que he vist, jo no he pogut veure la sèrie, t'ho confesso, però sí que les imatges que he vist, aquest tràiler, m'han fet pensar molt amb el cor obert, és a dir, la típica sèrie que transcorre en un hospital, doncs, amb totes les coses que passen dins d'una instal·lació com aquesta. A més, de Pitt ha tingut altres premis, també, per exemple, el de millor actor de sèrie dramàtica, en aquest cas, per a Noah Wyle, que també ha guanyat un altre premi, un doble premi per a aquest actor, que s'ha endut el premi a la millor sèrie limitada, que són aquelles sèries que sabem que s'acabaran, que tenen un nombre de temporades o d'episodis doncs, limitats, que sabem quan s'acaben. Altres sèries que també han escombrat prou aquesta nit a Los Angeles, aquesta, Widow's Bay.
8: I'm Tom Loftus.
12: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
8: You want to grab some coffee?
12: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
8: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
12: I was talking to the guy on the ferry, and he said something else.
0: Una altra sèrie que ha arrasat també aquesta nit als Emmy, Oriol.
9: Sí, sí, aquesta Widow's Bay, que en aquest cas ens trasllada a Nova Anglaterra, i que en aquest cas doncs, també s'ha endut un premi per al millor actor, que ha estat ni més ni menys que Matthew Rhys. Per tant, doncs, dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que s'han endut força premis. Una altra sèrie, en aquest cas en una altra categoria, que és aquesta de les sèries limitades o antològiques, és DTF St. Louis, i també hauríem de recordar evidentment doncs, els premis a les millors actrius, per exemple sèrie dramàtica, en aquest cas Pluribus, ha estat Rhea Seehorn, que a mi m'agrada molt el paper que feia a Better Call Saul. I en el cas de la millor sèrie comèdia o còmica ha estat Jean Smart per Hex. Sé que a tu t'agrada molt.
0: M'encanta.
9: I després, en el cas d'actriu secundària, en aquest cas doncs, també ha repartit, en el cas de sèrie dramàtica, per Alison Jenny i el seu paper a The Diplomat, i per a la britànica Katie O'Flynn pel paper que fa, com no, a Widow's Bay, que és, en aquest cas, doncs, categoria còmica. Hi ha hagut altres premis que també m'agradaria destacar. Per exemple, clar, penseu que això són premis de la televisió,
0: sí.
9: És a dir, són sèries, però també són programes. I m'ha semblat, doncs, una picada d'ullet, podríem dir, a menys de dos mesos de les eleccions de mitja legislatura aquí als Estats Units, que The Late Show, de Stephen Colbert, s'hagi endut un premi en aquests Emmy Awards. Recordem que el seu programa va estar justament fulminat pels tentacles de Donald Trump.
0: Exactament.
9: Per tant, crec que també ha estat bé doncs, aquesta petita concessió. Perquè els discursos, la veritat, Xavi, és que han estat força avorridots. I
0: s'han mullat poc, s'han arriscat poc,
9: Exacte.
0: Sembla que alguns es piquen els dits a vegades amb els discursos, quan és el moment de reivindicar, però suposo que saben que han de pagar un preu car també, no?, pels seus discursos. Entenc, vull entendre, vaja.
9: Probablement.
0: Sí, Oriol, al llarg del matí anirem escoltant-te, com sempre, anirem explicant més d'aquesta nit del Emmy. Com sempre, un plaer escoltar-te. T'envio una abraçada from Barcelona to Washington.
9: Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Que vagi bé. Good night.
13: Adéu.
0: Vinga, va, 3 minuts, 3 quarts de 6. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
14: Molt bon dia de nou.
0: Ja fa aquella cara pícara de la Maria quan entra a l'estudi a aquestes hores, perquè toca la dada, Maria. Ai, ai, ai, quins nervis, ui, ui, ui. Ahir vaig guanyar jo, noies, us ho recordo.
14: No cal que ho recordis.
0: Sí, tant. Sí que recordes.
14: Us
0: sí
14: he de dir que a mi, personalment, la dada avui m'encanta.
0: Ah! Vinga, anem-hi.
14: Aquests dies estem molt pendents de Suècia perquè el diumenge hi ha eleccions. Al marge de la política, si hi ha un animal que simbolitza Suècia, aquest és l'an. L'an, que sabeu que és aquest cèrvid que és supergros, pesa 300 quilos, tenen unes banyes enormes i fan uns 2 metres. Sí? Un an? Sí. Per això, avui, us pregunto... Quants anys es calcula que hi ha a Suècia? Una pista, va.
0: Poca pista, eh?
14: Té la població d'ans més densa del món per superfície.
0: Uau. Jo diria 3 milions. Que és molt, no?
14: Però m'encanta perquè te la jugues tard així
0: a l'oboc. Sí, perquè hem d'anar... De cara a barraca, que estigui.
14: De cara a barraca.
0: Jo dic 3 milions. Vinga, noies.
14: 700.000. 200.000.
0: Espera un moment. 700.000 la Lara... I tu dius 200.000?
14: Sí. Ja, és que 3 milions em sembla una borrada.
0: Bueno, però si hi ha la major població...
14: 700.000, és que em sembla molt...
15: Per superfície, també.
0: Sí, que m'he passat de la ratlla, cosa mala.
14: Ah, la major
15: densitat, diguéssim, de població.
0: Doncs jo dic... És que no m'has deixat canviar, a més a més, expressament perquè sabies que ja anava per tu, egoista.
14: Home, és que 3 milions...
0: Què? Quants n'hi ha?
15: A veure, n'hi ha 350.000.
14: Anaves bé amb el 3,
0: Canàries. La Lara, t'hi has apropat bastant, eh? No, però guanya la Marta.
13: Sí, guanyarà la Marta.
0: Ai, Marta, 200.000 ha dit,
13: no? 200.000.
0: La Marta ha dit 200.000.
13: I la Lara ha dit
0: 700.000. Ah, que has dit 700. Clar, ah, confusió. Bueno, Marta, doncs molt bé. Alguna cosa més?
13: Us estic atrapant. Mira, ja.
16: Que n'hi ha tants que fins i tot estan batudes de caça, no? Com passa aquí amb els senglars. I també, com passa aquí amb els senglars, són un problema pel trànsit. Perquè, clar, tu imagina't anar per la carretera i trobar-te un bitxo de 2 metres i 300 quilos.
13: Clar,
16: llavors,
13: clar,
16: causen molts accidents. I també els agricultors es queixen perquè els ants moltes vegades destrossen els cultius. Però si conduïu per Suècia, veureu que en algunes carreteres hi ha un senyal triangular, el contorn vermell, el fons groc, amb un ant dibuixat al mig, que significa perill, que hi pot haver ants a la carretera, perquè realment és que n'hi ha molts.
0: Molt bé. Doncs ja en sabem una mica més. Gràcies, Maria.
16: Vinga, fins ara. Adéu.
0: 3 quarts de 6 del matí en directe, com cada dia de dilluns a divendres, movem el dial de la ràdio. I, de fet, avui ens volem centrar en el que va passar a Dies de Ràdio de Santi Carreras, que va conversar amb en Carles Debò. És la veu corporativa de Catalunya Ràdio i, aprofitant la conversa, van repassar les veus que s'havien convertit en la marca d'aquesta casa.
17: Tots podríem dir que ets la veu masculina de Catalunya Ràdio, la veu oficial.
18: Oficial, corporativa, institucional, és com se sol definir, sí, sí.
17: Als anys 80, la primera veu masculina va ser aquesta.
19: Aquest és el punt. 106.8 FM estèreo. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
17: Carles Vinyoles.
18: Vinyoles, sí.
17: Quin tro de veu.
18: Un tro de veu. I jo vaig tenir la sort de poder treballar amb ell.
17: Una altra veu, diguem, de Catalunya Ràdio és aquesta.
20: 25 de juliol de 1992. Inauguració dels Jocs de la 25a Olimpíada de Barcelona a Catalunya Ràdio.
17: Ramoneda.
18: Sí, Jonathan Ramoneda.
17: Un altre tro de veu, no?
18: Sí, i bé, i un potser, emblema d'aquesta casa.
17: Ja, diguem que el que ha estat més anys sent la veu oficial, no?
18: Sens dubte. Sí,
17: posant la veu, sí, sí, a Catalunya Ràdio, no?
0: Doncs tot allò que passa a la ràdio, més enllà de la ràdio, evidentment també de les veus corporatives, en aquest cas del nostre estimat Carles Debò. Maiol Roger, molt bon dia.
21: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
21: Doncs mira, avui totes les reaccions al discurs de Salvador Illa, i quan diem totes és totes, perquè tindrem a tots els partits del parlamentari a partir de 9:15. Això serà a l'Àgora, on també visitarem una escola, perquè ahir una de les promeses principals va ser aquesta climatització l'any 2031 de totes les escoles, i encara s'està patint calor, encara en fa. Avui especialment anirem a diverses escoles i parlarem amb representants de l'educació. També amb el cap d'Equitat Punt.org, el Joan Cuevas, que va fer un estudi sobre com afectava la calor al rendiment dels alumnes. Saps allò que diem nosaltres els dies de calor? Ostres, avui no acabem de rendir. Doncs
0: passa,
21: a les escoles, òbviament, també els hi passa. Després parlarem d'Aliança Catalana i els seus lligams amb el sector immobiliari, perquè el Crític va treure un article molt interessant ahir que deia que un de cada 4 dirigents locals d'Aliança tenia lligams amb el sector immobiliari, i això és important destacar-ho. I després farem un especial des de l'Institut Caixa Research. De fet, l'Àgora ja la farem des d'allà, però de 10 a 11 ens centrarem en aquesta instal·lació puntera. Tindrem testimonis, tindrem neuròlegs que treballen allà, científics que estan fent una tasca important, i ens hi fixarem de 10 a 11. I després amb Sergi Pàmies, Teràpia Boomer, sobre la democràcia. Tot això fins als 12.
0: Molt bé, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
21: Fins ara.
0: I d'aquí uns moments us escoltem al 93207474, línies obertes per parlar amb els més matiners.
22: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
23: Home, d'enhorabona.
24: Moltes gràcies.
23: Avi Bassas, l'avi Antoni.
24: Bueno, no cal insistir.
22: I les iaies.
25: La iaia costurera.
26: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
22: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
23: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
27: Serà un lío.
23: Como?
26: Pues F-R... A-N, pues no.
23: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
28: Sex.
27: Francesc.
28: Sex.
29: ¿Cómo?
23: Francesc.
28: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
29: O cada uno me llama como quiere.
22: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
30: Adiós.

0: regions.
1: I quan falten 10 minuts per arribar a les 6 del matí, toca saber també quin temps ens espera per avui amb el nostre home del temps que viu a les muntanyes. Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, com anem?
1: Molt bé, que has dormit millor avui.
2: Sí, sí, sí, avui un son d'aquests profuns. A més, ahir vaig estar com movent pedres amunt i avall, perquè estic fent com un muret.
1: Sí.
2: Un muret de pedra seca.
1: Ah, mira, l'ella paleta.
2: És que és molt xulo, perquè és com enganxar peces de Lego, eh?
1: Sí.
2: I llavors, clar, a base d'anar arrossegant pedres amunt i avall, ostres, acabes fent molt exercici.
1: També tinc una cosa, s'ha de fer recte, això, eh? Perquè si vas col·locant pedres mal fotudes, al final et caurà el mural damunt.
2: No ha quedat recte, però crec que no caurà.
1: Ui, per favor.
2: Ja t'enviaré la foto.
1: Sí, perquè de cop i volta... A veure, no, Déu no vulgui que et passi alguna cosa, però sobretot el tema d'estar ben anivellat des del principi, eh?
2: Ara em vindràs a donar lliçons a veure de com
1: he de dir-te que jo sóc molt manetes,
3: molt manetes,
1: eh? Eloi,
3: sí.
1: Aquí t'estàs equivocant, eh?
2: Doncs puja aquí.
1: Sí, això.
2: Clar, tu em serviries molt, perquè si ets manetes, ets espavilat,
1: sí,
2: i a sobre vas a fer crossfit,
1: no,
2: i ja tens la capacitat de moure pedres i coses grosses.
1: Sí.
2: Doncs,
3: ja ho té tot.
1: El mur és molt alt o no?
2: Doncs mira, de moment deu fer ja 1,5 metres.
1: Home, Déu-n'hi-do,
3: com nosaltres.
1: En el moment que no se'ns vegi el cap, has arribat a la mida que toca, Eloi. Escolta, què passarà avui, meteorològicament parlant, abans d'aquest canvi radical de temperatura i de fi del món que ens arriba a partir de demà?
2: Va, vinga, avui sol i calor. Avui, de fet, encara pot fer més calor en alguns llocs, sobretot comarques de la Catalunya Central, Pla, Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'arribarà a 36-37 i a la resta entre 32 i 35 a tot arreu. Així que dia de ple estiu, dia de calor intensa i amb previsió d'aquest canvi.
1: A veure, aquest canvi em té en xoc. O sigui, demà què passarà, Eloi?
2: Demà a la tarda.
1: Demà a la tarda.
2: Sí, demà al matí serà tranquil, serà solellat. Això és un ingredient favorable per deixar pluges més fortes, perquè al final, quan hi ha més calor, més sol durant el matí, és més energia per alimentar després les tempestes que es formaran a la tarda. I hem de tenir en compte que aquestes tempestes es formaran Pirineu i, sobretot, a les comarques de Girona i de Barcelona. I creiem, amb els models que estan sortint avui, perquè sempre 48 hores abans és quan podem afinar una miqueta més,
1: sí.
2: Amb els models que estan sortint avui veiem un nucli de precipitació molt intens al litoral i prelitoral de Barcelona. En comarques com el Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Anoia, hi ha uns models que ens estan marcant més de 100 litres. Per tant, ara a veure si la resta de models, ara durant aquest matí que vagi sortint, s'encarrilen cap aquí i ja podem anar concretant a veure cap on... Vaja, cap on tirarà la cosa i on pot haver-hi una situació més perillosa.
1: Doncs haurem d'estar
3: alerta amb aquest
1: canvi.
3: Sempre els dimecres, eh?
1: Sempre els dimecres, tu, meitat de setmana.
2: Sí, sí, sí.
1: Tens
2: sí,
1: tota la raó.
2: Portem aquesta ratxa.
1: A veure
2: la
1: què passa.
2: La setmana que ve no, la setmana que ve el dimecres crec que serà tranquil.
1: Sí, ho esperem. Escolta'm, vigila'm el mur aquest de contenció, que m'estàs fent patir.
2: No, que està quedant molt fort. Molt valent, com diuen aquí.
1: Ja em passaràs una fotografia, a veure com ho tens això i et don el vistiplau de tot plegat.
2: Te'n riuràs.
1: Segur.
2: De totes les zones i del guerxo que ha quedat.
1: Eloi, que vagi molt bé, t'envio una abraçada.
2: Fins ara.
1: Adéu, l'Ara García ha fotut el camp.
3: I adéu, sí.
1: Vaig, ja està. Doncs
3: vinga.
1: Marta García. Marta Viana, que vagi molt bé el dia.
3: Adéu, fins demà.
1: Vinga, va, que repassem ja algunes de les trucades dels oients que ens han trucat al 932074. És que ara estic veient la Lara aquí fora. Tu marxes aquí, adéu, ja està, no? I fins demà. Adéu. Vinga, va, que seguim.
4: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: I com cada dia estem fent ronzar cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Moltes ganes, com sempre, d'escoltar tots aquells matiners que a aquestes hores estan desperts i que ens truquen al 93207474. Lara, amb qui parlarem avui?
3: Doncs avui parlem amb en Jordi Ferret, pagès de Sant Pere de Ribes.
1: Jordi, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Com està, Jordi?
5: Bé, mira, aquí, llevat ara al matí.
1: No sé si aquestes hores estem molt activats ja o encara ens falta un segon cafè.
5: Doncs, un moment amunt anem fent.
1: A quina hora t'acostumes a llevar, tu, Jordi?
5: A 4:45 poso despertador per llevar-me i per estar en peu a les 6 ja actiu a tope.
1: I entenc que això ja fa uns quants anys que ho fas, eh?
5: Sí, ja fa uns quants anys, de veritat que sí.
1: Quants?
5: Pues mira, des dels 19 que vaig incorporar-me a l'agricultura i en tinc 39.
1: I això és un llegat familiar, per entendre'ns, o és una cosa que vas fer tu per passió, Jordi?
5: No, ja és llegat familiar. Els pares ja s'hi dedicaven, els avis també, i bueno, doncs jo he sigut l'únic de la família que ha continuat en el món de l'agricultura i fent aquestes matinades.
3: I teniu una parada, oi? En
5: sí,
3: un mercat.
5: Una, Sí, una al mercat del centre i una al mercat de mat.
1: Que això entenc que es deu multiplicar, o que deu multiplicar bastant la feina, no, Jordi?
5: Sí, sí, sí, sí, la veritat que sí. El dematí, primera hora, és hora de reparto.
1: Clar.
3: Jordi, deies que això teu és una tradició familiar. No sé si tu tens relleu o amb tu s'acaba la professió, mateix, saps?
5: Bueno, tinc una nena que té 6 anys, però això no ho sé, això ja ho veurem més endavant. Això és com tot. Jo de ben petit ja tenia l'idea de, avui en dia, les generacions pugen diferent.
1: Clar, digue'm l'ara.
3: No, dic, si et faria il·lusió, tu, Jordi, que ella ho continués.
5: Home, doncs sí, és una tradició familiar i si tot el que podem, jo pugui deixar-li aplanat el camí i ella pugui continuar, jo m'agradaria que continués, la veritat.
1: Una tradició dura, complicada, amb un llegat familiar important, però que moltes vegades ens hem trobat aquí al programa que parlant amb gent de la pagesia ens deien que aquest relleu generacional era una mica complicat, eh?
5: Sí, és una mica complicat, la veritat que sí, costa, perquè avui en dia, tal com està tot, pues, la gent s'ho planteja molt perquè vol viure. Això és... No tens dies de festa, clar. Tens dies que tot és feina.
1: Des d'aquí, com sempre, tot el suport a la gent que, de la pagesia, a la gent que treballeu al camp, que sou necessaris, i sempre diem el mateix, fins que s'acabi. Quan després no tinguem on anar a comprar les coses, després ens fotrem les mans al cap.
3: A veure què fem.
1: Escolta'm, Jordi, arribem o estem pràcticament a les portes de la tardor, hem de començar a consumir fruites d'aquesta temporada. Quina en recomanes ara? Quina està en el seu moment més òptim?
5: Ara, mira, comencem... Jo tinc figues tardanes, que són
1: sí,
5: molt bones.
1: Bé.
5: I tenim els codonys i comencem les magranes, també, fruita d'hivern.
1: Per tant, per consumir aquestes tres fruites, ara estan en un bon moment.
5: Ara estan en el millor moment per consumir.
1: Doncs vinga, apuntadíssimes. Jordi, moltes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que és una bona jornada, que tinguis una bona jornada laboral al camp, i endavant amb la pagesia, que nosaltres us hi acompanyarem al llarg del matí.
5: Vale, perfecte, gràcies, merci.
1: Gràcies, Jordi.
3: Adéu,
1: bon dia.
5: Adéu, bon dia. Adéu.

0: La música de Bruno Mars, una de les altres cançons que forma part del nou disc, de fet, del darrer disc de l'artista, que es diu The Romantic. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, estimat, molt bon dia de nou.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm, avui m'han dit, entre d'altres coses, al matí de Catalunya Ràdio, totes les reaccions polítiques a la compareixença ahir de Salvador Illa.
1: Sí, ho recollirem avui a l'Àgora a partir de les 9, però avui també farem un programa especial des de l'Institut Caixa Research, sí? Que és un centre on s'investiga i es fa un treball important també per avançar en ciències de la vida, i avui explicarem què s'hi fa. Això és aquí al costat, vull dir que està 10 minuts de la ràdio.
0: Va, molt bé,
1: no? A Barcelona, a casa nostra, i explicarem, doncs, la feina que fa des de la Fundació La Caixa.
0: No hauràs de caminar massa, doncs, no? Per passejadeta.
1: Anirem taxi, que això fa pujada.
0: L'actualitat comença ara mateix.
1: El camí fa pujada i me'n vaig a peu.
0: Vinga, t'ho deixo tot a tu.
1: Adéu.
0: Adéu. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tornem demà. Que tingueu un bon dimarts, matiners. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Dimarts amb sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arribarem als 36-37 en facilitat a molts llocs de la Catalunya central, del Pla Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, el rest també és de 32 a 35 graus amb un dia de sol tranquil, a l'espera d'aquest canvi que demà els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen algunes acumulacions que poden passar dels 100 litres per metre quadrat en punts del litoral i prelitoral de Barcelona. N'estarem pendents per demà a la tarda.
0: Posant l'accent a demà, i deies que avui farà una mica més calor que ahir, això vol dir que fica temperatures que seran més enfilades. Cap a quina temperatura?
1: Aquestes de fins a 37 graus.
0: 37 graus. Dir,
1: potser baixa una mica les comarques de Girona, que es va disparar molt, però la resta pujarà, i pujarà amb força, per tant, amb calor de ple estiu, 100%.
0: Doncs ara seguireu ampliant amb l'Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg, que mentrestant el govern començarà avui a desplegar també alguns dels acords que va anunciar ahir el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat.
2: Em plau anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima, per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
0: D'una banda, el govern aprovarà el que el president ja va avançar la setmana passada també aquí al matí de Catalunya Ràdio, però s'ha concretat. És aquest pla per climatitzar 2.530 escoles, 51 residències en 5 anys. Avui serem en diferents centres escolars i també instituts per saber com els afecta la calor i com s'ho fan per combatre-la. I sobre el debat que està donant la volta al món, el de la intel·ligència artificial, avui el govern també aprovarà un acord.
2: Crearem el primer observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: Abans de les 9 parlarem també amb els portaveus de tots els partits dels grups parlamentaris de l'oposició perquè valorin també la conferència d'ahir del president. I avui també tenim Consell de Ministres. Pedro Sánchez ha començat el curs amb una ronda d'entrevistes per intentar donar la volta a la crisi de Ceuta. Aquesta nit, per exemple, a la Sexta, nou atac contra el jutge Peinado que portarà la seva dona a judici.
3: No todos los jueces son iguales. Hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que efectivamente no lo hacen. Y yo estoy convencido, bueno, pues de que Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a ser, recordado por sus instrucciones.
0: Seguirem pendents del primer gran pols entre els Estats Units també i la Xina arran de la intel·ligència artificial, perquè a una setmana perquè Donald Trump rebi Xi Jinping a la Casa Blanca, el president nord-americà s'ha quedat sol rebutjant més controls pel desenvolupament d'aquesta tecnologia. Al matí de Catalunya Ràdio en parlàvem amb un dels màxims experts en aquesta matèria a casa nostra, que és el Christian Cantón, del Barcelona Supercomputing Center.
4: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Sé que aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs, pensar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
0: I més coses, perquè aquesta matinada s'ha lliurat els Premis Emmy, les millors sèries de l'any.
5: I'm Tom Loftus.
6: Oh, Tom. Nice to meet you, Arthur.
5: You want to grab some coffee?
6: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
5: Oh, that's great. Yes, well,
0: remarkable. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards, els premis de la televisió que s'han entregat a Los Angeles, guardons a millors sèries i també a millors actors, respectivament, per a Matthew Rhys i Noah Wiles. Ha destacat també l'aparició de Michael J. Fox dalt l'escenari.
0: I en esports, avui comença la sisena jornada de Lliga amb el Rayo Espanyol. A partir de les 7 podreu seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per cert, que aquest matí també sabrem si el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029. Competeix amb l'estadi de Wembley.

0: Tot això avui que farem el programa especial a partir de les 9 del matí des de l'Institut Caixa Research, on treballen per comprendre en profunditat el sistema immunitari i també la seva relació amb malalties prevalents també a la societat, com per exemple malalties neurològiques. En parlarem a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institut.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 6 i 6. I ara actualitzem-nos amb Francesc Soler, Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I comencem parlant del president Salvador Illa, que es compromet a arribar al 6% del PIB en educació i a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
4: El president de la Generalitat va fer aquesta crida davant de més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del mandat.
5: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixar en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja fixat un objectiu sense calendari.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
5: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: I aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
6: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó en les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
7: Doncs bé, el president va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys.
5: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
5: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les paraules de Salvador Illa, que les han aplaudit algunes veus del sector empresarial, que li han allargat la mà per complir els objectius.
4: Per exemple, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
8: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
9: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
4: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
10: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
7: I en l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
11: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
7: I en una piulada a la xarxa, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no mencionés Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Mentrestant, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
4: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen els diners en empreses dia nord-americanes i que que d'aquesta manera en financen el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Segons la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus.
2: I Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
7: En una entrevista a La Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
12: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
7: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i defensa que es va prendre la decisió més humanitària. A la mateixa entrevista també ha afirmat que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet molt de mal a la justícia i que no serà recordat per ser imparcial.

0: gasta electoralment el PSOE.
1: Així ho reflecteix el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant una victòria dels socialistes si es fessin eleccions ara. A més, Pedro Sánchez es manté com el líder més ben valorat. El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota del 33% de l'enquesta anterior. Seria, tot i això, el nivell de suport més baix des dels comicis del 2023. El PP, en canvi, es beneficiaria molt d'aquesta crisi. Els populars pugen lleugerament, fins al 25,5%, mentre que Vox s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar més les fronteres amb el Marroc.
0: I atenció a aquesta informació publicada per Crític, que avui, per cert, abordarem àmpliament al Matí de Catalunya Ràdio. Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana a les eleccions municipals són empresaris amb interessos econòmics en el sector immobiliari.
2: Destaca el cas de Sitges, on el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguer turístic de Barcelona. La diputada Sílvia Orriols va lamentar la persecució que, segons ella, rep el partit i va rebre el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump va assegurar que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes, textualment. No és la primera vegada que aquest republicà carrega contra Sánchez. Jiménez també ha criticat el govern espanyol anteriorment per posicionar-se al costat de Palestina en el conflicte amb Israel.
0: Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana tenen interessos econòmics directes en el sector immobiliari, és a dir, són empresaris dedicats al sector immobiliari. Avui en parlarem a partir de 2:15 per saber més detalls sobre els vincles d'Aliança amb aquest sector, en conversa també amb la periodista encarregada d'aquesta investigació, que és Elena Parreño. I la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil, que és la xifra més alta des del 2014.
1: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotels. Només una ha estat en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada de platja a la Rabassada, a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu. Les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva.
2: La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La divisió d'investigació criminal dels Mossos treballa per identificar l'autor i detenir-lo.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Targa.
1: L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
3: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
4: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys, però una assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
1: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: El nombre de presos ha crescut gairebé un 25% a Catalunya en menys de 4 anys.
2: Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat amb gairebé 10.000 interns, tot i que durant la dècada passada el nombre de reclusos havia anat baixant, la tendència es va capgirar després de la pandèmia, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents. Abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir més presons, però sí habilitar més espais.
5: Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
2: Els sindicats de presons alerten que cal més personal i els familiars dels reclusos reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
0: Ja, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: La primera.
6: Hola, aquí.

0: Dolly Parton ha estat homenatjada aquesta nit als Premis Emmy que s'han celebrat a Los Angeles. Les sèries The Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores en una gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seehorn per la sèrie Pluribus.
1: La segona.

0: I Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Aquesta és una de les parades que faran els germans Gallagher durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow i també passarà per París, Roma i Amsterdam. Les entrades es posen a la venda aquest dijous.
1: I la tercera?
0: I el raper nord-americà Michael Moore ha estat apartat de la gira Ed Sheeran, on feia de teloner després de mostrar el seu suport públic a Palestina en diversos concerts de la gira Loop Tour del cantant britànic. La notícia l'ha avançat la revista Rolling Stone.
1: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
2: Que el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol, però el 10 d'octubre el Madrid juga a quarts de 10 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimarts 15 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya han nascut el Bru, quan passaven 6 minuts de les 3 de la matinada a casa seva, a Barcelona, i l'Abril, amb 4 quilos 140 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè a la calorada es preveu per avui, hi ha també les tempestes de demà dimecres. Anem a pams. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui ja partim de valors altíssims. Ara mateix ja hi ha 25 graus a Barcelona, 22 a Reus, 16 a Lleida, 15 graus a Ribes de Freser, al Ripollès, i es preveu que avui arribem amb facilitat entre 32 i 35 graus a tot arreu, i les temperatures més altes podrien arribar als 36-37 graus a la Catalunya central, Pla Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat, esplèndid. I demà dimecres, canvi de temps, entra una mica de tramuntana, comença a baixar la temperatura, les tempestes a partir del migdia es formaran al Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona, i ara durant el matí van actualitzant els models. Alguns ja ens estan marcant acumulacions de 50-100 litres, fins i tot puntualment una miqueta més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Aquí seria la zona més delicada, on les tempestes podrien ser més violentes, insisteixo, demà a la tarda, vespre i a primeres hores de la nit.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: Programa especial des del Caixa Research Institute. A 9:15 obrirem l'àgora per parlar amb tots els partits de l'oposició sobre l'anunci d'Illa de fer un pacte nacional per l'educació i de climatització de les aules. Després veurem com afecta aquesta calor a les escoles i als instituts anant a dos centres de Barcelona i Lleida. Parlarem amb professors i amb el cap de projectes de la Fundació Equitat.org, Joan Cuevas.
6: A 9:15 analitzarem els interessos en el sector immobiliari de diversos candidats d'Aliança Catalana a les municipals. En parlarem amb la periodista de Crític, Helena Parreño.
5: A 11:15, taula d'investigadors. Parlarem amb l'oncòleg Josep Tabernero, el doctor en biomedicina Héctor Huerga i la immunòloga Gemma Monconill. Ho farem des del Caixa Research Institute, el primer centre de recerca de l'Estat especialitzat íntegrament en immunologia.
6: I a 11:00, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de la democràcia.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6 i 20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Comencem per Pequín. Francesc Canals, ni hao.
7: Ni hao, ni hao.
1: A Berlín saludem Jordi Regàs. Bon dia. Guten Morgen.
8: Guten Morgen, Ricard.
1: Des de Buenos Aires, Joan Biosca. Bon dia.
9: Hola, què tal, Ricard? Bon dia.
1: I a Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Comencem avui a la Xina, Pequín, perquè des de fa mesos estava restringit l'ús de drons gairebé del tot, però el govern municipal ha decidit endurir ara la legislació després que una avioneta es va estavellar contra el gratacel més alt de la capital el mes de juny. Francesc.
11: Sí, Ricard, les regulacions estrictes ja existents i els controls de l'espai aeri no van detectar aquella avioneta tripulada que va posar en entredit la seguretat aèria de Pequín. I si fins ara no es podien volar drons, a partir del 15 de novembre no es podran ni tan sols tenir a la ciutat. La policia va casa per casa dels propietaris de drons que ja els havien inscrit en un registre perquè se'ls enduguin fora de Pequín. I ja des de diumenge que ve s'estableix una zona d'exclusió aèria a la capital només n'està exempta l'aviació comercial.
1: De l'Àsia anem cap a Amèrica perquè us volem explicar que el ferri elèctric més gran del món es prepara per començar a operar a l'Uruguai. Connectarà el país sud-americà amb l'Argentina creuant el riu de la Plata. Joan.
9: Sí, és únic al món en la seva categoria, un enorme buc de 130 metres d'eslora amb motors elèctrics i capacitat per traslladar 2.100 passatgers i també 225 vehicles. És una ruta fluvial pel riu de la Plata, molt freqüentada i amb un altíssim nivell d'ocupació, especialment en les temporades d'estiu austral, ja que molts argentins estiuegen a les platges de l'Uruguai els mesos de gener i febrer. Ha costat 200 milions de dòlars i s'ha construït a Austràlia i és únic al món.
1: I més a la vora, saltem a Alemanya, els conductors alemanys tornen a treure foc pels queixals quan van a la benzinera. Juntament amb els noruecs i danesos són els que paguen més. Com és això, Jordi?
7: Doncs sí, Ricard, els preus tornen a estar pels núvols. Hi ha benzineres en què tant l'euro Super 95 com el gasoil es venen a 2,5 euros al litre. De mitjana, omplir el dipòsit d'Alemanya és un 20% més car que a Catalunya. El maig i el juny, l'estat alemany va eximir els conductors d'uns 14 cèntims per litre, però això ja es va acabar. Són molts els berlinesos, per exemple, que es desplacen fins a Polònia, on omplir un dipòsit de 50 litres els pot sortir uns 35 euros més barat. De fet, l'extrema dreta és un argument que ha fet servir i continua utilitzant per fer campanya electoral.
1: I acabem en aquest cas a Madrid amb els macroconcerts de Shakira a la vista i també després de la Fórmula 1, que ha indignat a molts veïns pel cos i pel soroll. L'alcalde es marca ara un nou objectiu: organitzar uns Jocs Olímpics. Paula.
8: Hi ha cada cop més veïns emprenyats per l'allau d'esdeveniments que acull Madrid, però l'alcalde Martínez Almeida obre el meló olímpic.
10: Que Madrid és una sede natural, entonces el COI que tiene la necesidad de que una ciudad como Madrid pueda acoger los Juegos Olímpicos.
8: I recupera la vella aspiració d'Anna Botella el 2013, segur que ho recordeu, per organitzar els Jocs del 2020.
12: There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
8: Però fins ara Madrid ha firmat 4 intents i 4 fracassos per uns Jocs Olímpics que ara reobren el debat sobre els límits de la ciutat.
1: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui seguim parlant de l'avís que han fet els gegants de la intel·ligència artificial i ens centrem en qui l'ha començat. Anthropic, exactament. Què és Anthropic, Frederic Vincent? Bon dia.
2: Bon dia. Anthropic és una empresa que fa models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, però hi ha una diferència important. Es centra més a crear eines empresarials, com assistents de programació. De fet, 4 cinquenes parts dels ingressos d'Anthropic procedeixen d'empreses. OpenAI són el 40%. Això que li dona Anthropic? Doncs més capacitat de generar beneficis. De fet, Anthropic ha dit als seus inversors que aquest trimestre en tindrà. Si passa, seria el primer laboratori d'intel·ligència artificial a tenir beneficis. És important això perquè les empreses que fan models d'intel·ligència artificial encara no tenen beneficis, ho deia ahir el Pau Llong a l'Àgora. Nvidia, per exemple, sí que en té, i molts, però Nvidia és qui fa els xips. Hi ha una comparació que es fa sovint per entendre-ho, que és que, per exemple, la febre de l'or, els primers que es forren són els que venen les pales per buscar l'or, que seria Nvidia, que és els que fabrica els xips. Els que construeixen la mina, els que busquen l'or, potser guanyaran diners, però ara encara no, perquè se n'estan gastant molts en pales, en personal, en electricitat, i això és el que està passant. Anthropic és d'aquests, però seria dels que està més a prop de tenir beneficis.
13: I think there's some chance that things go wrong, but you know, but again, I think it's more illuminating to think in terms
2: of... Segona cosa important, Anthropic s'esforcen molt a presentar-se com els nens bons de la intel·ligència artificial. Aquest que sentíem, que és Dario Amodei, el conseller delegat, va firmar el manifest demanant frenar la intel·ligència artificial i, de fet, fa molt de temps que això és veritat, que alerta dels riscos de la tecnologia i que demana que es reguli. De fet, a Dario Amodei li diuen professor panda perquè el consideren que té un estil molt de professor universitari i molt prudent. O una altra mostra que es presenten com els bons. Quan el Papa va publicar aquella encíclica sobre la intel·ligència artificial...
14: In a special way, I'd like to thank Mr. Ola for accepting our invitation.
2: Ho va fer literalment al costat de Chris Ola, un dels fundadors d'Anthropic, aquest que sentíem era el Papa donant-li les gràcies. El tema, evidentment, és si són realment tan bons. I aquí entra un contracte. 200 milions de dòlars que Anthropic va firmar amb el Pentàgon, evidentment per inversió militar. És veritat que va posar com a condició que la seva tecnologia no es fes servir ni per armes autònomes ni per espiar americans. Després d'una estèria ronça, Washington li va dir: d'acord, doncs si no ens deixes fer el que vulguem nosaltres amb la teva tecnologia, ara et considero risc nacional, amb la qual cosa Anthropic no pot treballar més amb el govern. Això ha arribat als tribunals, fa un mes li van donar la raó a Anthropic, però estem parlant d'una empresa amb molt males relacions amb Donald Trump, que s'ha desmarcat justament de les crides que ha fet per regular la intel·ligència artificial.
3: Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
15: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
16: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
17: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
16: Consulta el programa barcelona.cat per a la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6 i 28. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça. Robert?
2: Són declaracions que fa en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
2: Gabriel Jesús diu que ha vingut amb el propòsit d'ajudar l'equip.
1: I l'Espanyol juga a les 7 davant del Rayo Vallecano en un partit que jugarà al camp del Leganés.
2: Sí, perquè el futbol tornarà a Vallecas, però el 10 d'octubre la Comunitat de Madrid ja ha aixecat la suspensió del Rayo per les deficiències del camp. Manolo González, tècnic blanquiblau.
20: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
2: El Madrid juga al Camp de l'Elx a partir de 2:15, jugat a primera Villarreal 1-2, també avui a la Ves València a les 8.
1: I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
2: De fet, és una reunió que comença a les 9 del matí a Salònica. Entre les 9 i la 1 del migdia coneixerem la decisió de la UEFA. El Camp Nou competeix amb l'estadi mític de Wembley per poder ser l'escenari d'aquesta final.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Olius, al Solsonès, a les 7:33.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Barcelona, la zona universitària, 22 graus, a Perafita, 19, i a Amposta, 18.
0: I pel que fa al temps, avui pujarà encara més la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, aquest matí ja ha pujat 2, 3, 4 graus a bona part de Catalunya. Avui s'arribarà amb facilitat entre els 32 i 35 graus a gairebé tot arreu. Les més altes, 37 graus al centre de Catalunya, a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, tot plegat a l'espera del canvi que ens arriba demà a la tarda amb noves tempestes.
0: I com tenim a aquesta hora les carreteres i el transport públic, Maria Fernández Noguera?
4: Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat també en sentit Llobregat. Mentrestant, el transport públic. Per ara no hi ha incidències destacables. A l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona aquest matí s'hi circula amb normalitat després que ahir a la tarda hi hagués retards a causa d'una incidència a la infraestructura a Sant Vicenç dels Horts que ja s'ha solucionat.
0: Tot això avui que és dimarts 15 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
5: Aquest matí el govern aprovarà el pla que ara fa una setmana el president de la Generalitat va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
0: El segon, la intel·ligència artificial.
6: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
0: El tercer, ofegats.
5: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines i rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat i la xifra més alta des del 2014.
0: El quart nom del dia, SMS.
6: A partir d'avui, les operadores de telefonia han de bloquejar els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital, conegut com a smishing o robatori de dades personals.
0: I el cinquè, Emmys.
5: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat en la categoria de comèdia i ha guanyat 6 cordons. I DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
7: El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen desmarcar-se de Donald Trump. En una entrevista al Financial Times, Mark Carney demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin ja. Diu que això els farà a tots plegats més resilients.
0: El segon, amb què ha anat a dormir als Estats Units.
7: Amb un cop del Tribunal Suprem a un pla de l'administració de Donald Trump justament per modificar el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat. El president fa temps que defensa el frau en el vot per correu sense res que ho demostri i el mes de març va aprovar per decret la creació d'una llista de les persones que sí que podrien estar autoritzades a votar per correu. Això es va portar als tribunals, un jutjat ho va parar i ara el Suprem li ha donat la raó en aquest jutjat, la qual cosa s'interpreta evidentment com un cop per Donald Trump.
0: I el tercer que ens deixa aquesta matinada, amb què dinaran avui a la Xina?
7: La detenció d'un home que va atacar diverses persones que ha atacat diverses persones amb un ganivet fora d'un restaurant sense que de moment constin víctimes. La Xina està neguitosa per aquesta qüestió. Ha viscut una sèrie d'atacs amb ganivet en els últims anys. El més greu va ser ara fa tot just 2 anys, quan un home va matar 8 persones i en va ferir 17.
0: Repassem ara també les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la conferència del president Salvador Illa.
8: El veiem, per exemple, a La Vanguardia i el diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu, se'l veu al faristol, davant d'un plafó on s'hi llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. Altres temes de portada, el país titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència i l'Ara explica que Puig compra el 50% d'Isina Esteve per 1.200 milions. Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaurana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: Ara parlarem també de l'entrevista del Tot Costa amb el Robert Prat. Però abans, què hi trobarem avui a la premsa comarcal, Lara García?
9: El diari de Tarragona publica que 4 de cada 10 morts a les platges de Tarragona es produeixen en moments en què no hi ha
2: vigilància. Els socorristes reclamen una llei que estableixi uns horaris unificats i uns mínims de personal segons l'afluència de les platges. El Diari de Girona destaca que els càmpings de la província estan estudiant la incorporació de robots i sistemes d'intel·ligència artificial. Segons el diari, aquest serà el tema central de debat de la jornada professional que se celebrarà el dia 23 a Castell d'Aro. I a l'INSA, al Pallars Sobirà, els bombers han rescatat dos excursionistes desorientats a la Pica d'Estats. Els van buscar durant més de dues hores, els van trobar en un refugi. A prop d'un refugi de Vallferrera, eren en un camí i en una zona que hi havia molt risc de caiguda. Ho llegim al Segre.
0: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
9: Doncs aquesta entrevista de Gabriel Jesús al Tot Costa de Catalunya Ràdio no l'esmenta la pressió per ser titular al Barça. Diu que només té pressió per lluir la samarreta amb el nou al Brasil. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a quarts de 10 al camp de l'Elx. I la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 49 dies ja i aquesta és l'anàlisi que en fa en Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Com dèiem ahir, el convidat sorpresa d'aquestes midterms és la intel·ligència artificial. El perill d'un hipotètic tecnoapocalipsi causat pel descontrol d'aquesta tecnologia ha posat en la mateixa tessitura polítics tan diferents com ara Bernie Sanders o Steve Bannon. El que dic no és cap exageració, perquè la setmana vinent, el líder més esquerrà dels Estats Units i l'inventor de l'eslògan MAGA participaran en un acte de discussió sobre la IA que se celebrarà a Washington. Aquests dos pols oposats no compartiran en escenari directament, però la seva presència al mateix indret ens mostra que no estem parlant d'una polèmica momentània. Mentre el president Donald Trump ha dit que tot això són mandangues i que per controlar la intel·ligència artificial només es necessita un president intel·ligent. Traduït al català, un president que es faci amo dels empresaris d'aquesta indústria, convertint el govern americà en el seu primer client.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Dos quarts i mig de set del matí.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
12: Catalunya es desperta amb els titulars que va deixar la conferència de mig mandat de Salvador Illa ahir a les drassanes de Barcelona. Per començar, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació.
14: I no només això, sinó a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector. Primer es reunirà amb un per un per amb els partits i després deixarà en mans del Consell d'Educació el debat de fons.
15: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
14: I va fer aquest anunci sobre la calor a les aules i les residències de gent gran.
15: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
14: Un pla que aprovaran justament aquest matí. Més enllà de l'educació, ella també va assegurar que el país ha superat una dècada de paràlisi i va anunciar un observatori públic de la intel·ligència artificial per assegurar que no es menja llocs de treball. Què han dit des de l'oposició? Doncs Junts ha qualificat la conferència de propaganda i considera que la primera meitat del mandat ha estat desastrosa i els comuns, tot i ser socis parlamentaris, parlen de triomfalisme i lamenten que no mencionés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
12: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
14: En una entrevista a la Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
16: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
14: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants i defensa que es va prendre la decisió més humanitària.
12: Justament si es fessin eleccions ara, el PSOE les guanyaria amb el 31% dels vots. Així ho recull el baròmetre de setembre del 6, que posa sobre la taula qui capitalitza la crisi a Ceuta, i és Vox.
14: El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota dels 33% de l'enquesta anterior. Seria el nivell més baix de suport des de les eleccions del 2023. Tot i això, Pedro Sánchez es manté com a líder més ben valorat. La crisi migratòria, però, sí que passa factura als socialistes, i qui se'n beneficia són el PP i Vox. Els populars pugen lleugerament, fins al 25,5%, mentre que l'extrema dreta s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc.
12: I una dada que acabem de conèixer, la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014.
14: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines ha estat en piscines particulars, comunitàries i hotels. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de temporada a la platja de la Rabassada, Tarragona, i 2 nens més que es van ofegar al terra, a l'altura de Manlleu.
12: I els líders independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han acordat demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum.
14: Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric i es van reunir a Cardiff.
12: Londres, Quim Olivares.
17: Mary Lou McDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
18: We have the right to referendum.
19: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
17: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
12: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Mònica Mas.
20: Bon dia. Sobretot no hi ha estoc de fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels com el Enzeto o l'Evopati. Trobar alternatives és difícil, tal com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
21: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicament.
20: El doctor Camil Castelobranco, ginecòleg del Clínic, dona altres opcions.
22: Canvia la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
20: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats de transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I a partir d'avui les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat.
14: És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria o fins i tot Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió del Mercat i la Competència.
12: I la crònica cultural d'avui la comencem als Estats Units, on aquesta matinada s'ha celebrat la gala dels Premis Emmy.
23: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
24: Una gala on s'han coronat les sèries de Pity i Widow's Bay, on també s'ha fet un homenatge a Dolly Parton i actors i actrius com Rob Reiner i Catherine O'Hara.
12: Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
25: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, la maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Atenció, això que us avança Catalunya Ràdio. Stephen Fierce, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelidad, participarà al Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
26: I've always known I was born to dominate your sex.
24: El clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
12: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
27: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Des de Manresa, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I bones notícies per aquesta casa. Perquè la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, la gran cita presentat per Dulceida.
24: És una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions d'aquest programa en diferents mercats d'arreu del món.
12: I música?

0: Si sou fans d'Oasis, bones notícies, perquè els tindreu a Barcelona.
1: El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve, i tanca així les especulacions. Complien les xarxes des de fa una setmana. Aquests dos són els únics concerts que farà la banda a Espanya. Les entrades valdran entre 85 i 255 euros i es posaran a la venda aquest dijous. L'anunci d'aquest nou tram de concerts coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Passa un minut de 3:45 del matí. Pel que fa al temps, avui toca una bona calorada. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, a aquesta hora ja tenim valors 2, 3, 4 graus més alts que no pas ahir a la mateixa hora, i avui espereu que arribem amb facilitat als 32 graus o més a tot arreu. En general també s'arribarà als 35 a moltes comarques de l'interior, i les més altes 37-38 a les zones més càlides de Ponent, interior de l'Ebre, de la Catalunya central. Serà un dia de sol, un dia tranquil, amb previsió que demà sí que canviï la situació. Demà, ja durant el matí, entrarà la tramuntana, això farà acumular alguns núvols al Pirineu, al nord del Pirineu, i a la tarda les tempestes poden ser fortes en qualsevol punt del Pirineu, Perepirineu, de les comarques de Girona i de Barcelona. Els models encara no s'acaben de posar del tot d'acord, però sí que alguns marquen acumulacions de més de 50, puntualment arribant als 100 litres per metre quadrat en alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat i a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. També densitat de cotxes a la C58 entrada a Barcelona. Mentrestant, el transport públic i els retards habituals a la xarxa de Rodalies. A l'R16 destaca l'endarreriment de mitja hora de l'Avant Express que ha sortit de Tortosa i que va cap a Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Jaume. Té una empresa de treballs forestals i explica que el risc d'incendi condiciona molt la seva feina, especialment quan s'activa el Pla Alfa. És el protocol dels agents rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció i que limita el que es pot fer i el que no al bosc.
6: Jo no demano que em donin diners o m'ajudin a pagar els treballadors. Jo el que vull fer treballar, encara que sigui unes hores al matí, s'arrastrar amb el tractor, que no hi ha tant perill o alguna altra cosa. No ho sé. No sé com es pot arreglar.
5: El Departament d'Agricultura respon que els treballs forestals estan autoritzats segons els nivells de perill diari i que no sempre la restricció és total. El Jaume, però, insisteix que si l'administració no introdueix canvis, la seva activitat és insostenible.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després que el mateix sector tecnològic hagi fet una crida frenant l'avenç de la intel·ligència artificial i que OpenAI hagi ajornat la seva sortida a borsa, les accions de les empreses d'aquest àmbit se'n ressenten. Les accions d'NVIDIA cauen un 3,3%, les del fabricant alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7% i les del fabricant neerlandès ASML un 6%. Ahir a Wall Street el Nasdaq, el principal índex bursari tecnològic, va tancar amb pèrdues d'un 1%. A Europa, l'IBEX va caure un 1,40. I pel que fa a les borses obertes aquest matí, les asiàtiques, els parquets de Hong Kong i Xangai tenen pèrdues moderades a aquesta hora. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
8: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
9: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
7: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
9: Entrades a teatrepoliorama.com.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
13: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa
14: Catalunya. Transportistes no volen sentir a parlar.
13: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
11: Catalunya Migdia.
4: Cada dia a les dues.
0: I a partir de les 3,
4: l'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar un dia.
16: Si has una falta, has de pagar-me.
11: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
17: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: I a Barcelona, Marc Forada, bon dia.
20: Bon dia.
0: A Lleida, avui, el burca tornarà a estar al centre de les converses perquè la paeria té previst presentar la nova ordenança de civisme i convivència que preveu regular l'ús d'aquesta peça a l'espai públic. Júlia.
17: La paeria ressuscita una polèmica que va començar fa gairebé 15 anys a la ciutat amb el govern del socialista Àngel Ros. Fa uns mesos, l'actual consistori del PSC va anunciar la voluntat de modificar l'ordenança de civisme per incloure una prohibició del vel integral. De moment estava aparcada la qüestió, però avui està previst que s'expliqui als partits polítics i també en roda de premsa com s'estructurarà aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. Una normativa que, per cert, caldrà veure si s'acaba tirant endavant al proper ple.
0: Doncs parlant d'ordenàncies i de mocions, a les comarques gironines, el ple de Girona ha aprovat una moció de Junts per actuar des de l'Ajuntament contra la multireincidència, Maria.
18: S'hi proposen que l'Ajuntament de Girona exerceixi l'acusació en els casos de multireincidents que cometin furts a la ciutat, arran això de la nova llei que va aprovar el Congrés. Hi van votar a favor el PSC i Vox, amb retrets, però perquè la mesura no es va presentar quan estaven al govern municipal. Guanyem i Esquerra es van abstenir. I a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, s'ha fet un pas endavant pel futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs amb una primera fase d'obres que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu que obri portes el 2028.
0: Saltem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui centrarem l'atenció en l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià, i els veïns que han de marxar de casa pel perill d'inundacions al barranc del Llop, Ricard.
19: Sí, estem parlant dels primers refugiats climàtics del país, eh? Hi ha 10 cases afectades per les inundacions del 12 d'octubre de l'any passat. Ara seran enderrocades. A canvi, els veïns rebran diners per poder adquirir un nou habitatge. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions d'euros a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Ara s'hauran de tancar els acords particulars. A l'informatiu Catalunya al dia, de 3Cat Info, entrevistarem l'alcalde d'Alcanar per saber-ne tots els detalls.
0: I a Barcelona, Marc, avui serà un dia de molta cultura.
20: Sí, d'una banda, el Liceu presenta a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Josep Ebert i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena, parlant de cultura i de llengua. Aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat una protesta davant de la Comissaria de les Corts a Barcelona contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
0: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
22: Declaracions del blaugrana Gabriel Jesús, que reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga 2:15 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
23: Avui s'obre la subhasta més salvatge del món del col·leccionisme. Surt a la llum la samarreta blanca original que Michael Jordan va portar al tercer partit de les finals de 1998. El mític tancament de The Last Dance, on va destrossar els Utah Jazz amb els seus 24 punts. Els experts apunten que el preu final podria fregar la xifra astronòmica de 100 milions de dòlars, superant tots els rècords de la història de l'esport. Una bogeria financera que només s'explica pel gran enginy dels nord-americans. Una maquinària perfecta capaç de venerar el mite, enaltir la nostàlgia i, per sobre de tot, saber com treure milions de qualsevol relíquia esportiva amb història. Enhorabona, NBA, sou immillorables.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
24: Atenció, comenzó el faraguero, pica, Koeman!
25: Pichi, che, que bueno que viniste!
26: Encara més. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
27: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
26: On va començar tot.
27: A Catalunya Ràdio.
26: On tot continua.
27: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
26: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
27: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
26: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
27: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
26: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la gran cita de Trescat després que la BBC hagi comprat els drets del programa.
1: Ahir vos parlava de la decisió patètica de Apunt, la cadena autonòmica valenciana on jo vix, d'emetre un programa, un concurs en castellà de Telemadrid. I avui a Menveja vos conte el cas d'una altra teleautonòmica, TV3, Trescat, que per primera vegada en la història ha venut els drets del seu programa, La Gran Cita, a la BBC Studios per a l'adaptació internacional. És la primera vegada que passa, no estarà Dulceida, clar, en cada país estarà el presentador que toque, que és lo normal.
0: I avui que parlem dels Emmy, Marc Garriga ens recomana una de les sèries guanyadores de la nit, La Maldició de Widow's Bay.
2: No hi ha cap dubte que és una de les sèries de l'any. Tota una sorpresa, una comèdia amb moments hilarants, disfressada de sèrie de terror que recrea algunes de les escenes més tòpiques del gènere amb un toc d'humor just, sense perdre de vista que també ha de fer por. Està ambientada en una illa de Nova Anglaterra plena de malediccions i fenòmens sobrenaturals i el protagonista és un alcalde voluntariós que la vol convertir en un destí turístic. L'interpreta l'excel·lent Matthew Rhys, conegut per The Americans. Amb un aire a Twin Peaks, és original, divertida i inquietant. La Maldició de Widow's Bay la trobareu a Apple TV.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
3: A la cadena COPE han dedicat tantes i tantes hores de programació a la crisi migratòria de Ceuta que ja afecta fins i tot a la informació meteorològica.
5: La culpa no és de Marruecos, però casi. Pues una massa d'aire sahariano va invadir, bueno, perdón, va entrar massivamente.
3: També hi ha dedicat moltes hores en Los Santos a la qüestió de Ceuta, de qui en culpa de manera poc dissimulada el president Pedro Sánchez.
6: Y luego encima se fue de vacaciones el hijo de la grandísima perra de Satanás.
3: I ahir també vam sentir com l'extorero Fran Rivera ens donava una recomanació sobre com educar els fills.
7: Un guantazo a tiempo a un niño le viene divinamente.
3: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
28: Per què?
9: Tres bessones? Bessones són dues!
28: Ah.
9: Tres són trigèmines!
28: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
9: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
28: Hòstia, és veritat això?
29: És veritat, té raó.
9: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
30: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Bon dia, Canalia.
1: Bon dia, no ploris.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Queen i un dels seus grans èxits, Who Wants to Live Forever? En aquest cas, la versió en directe que van fer l'estadi de Wembley l'any 1986. I és que tal dia com avui, un 15 de setembre, però de l'any 86, la banda musical britànica presentava al món aquesta cançó. Formava part del disc, vaja, King of Magic, i es va fer molt coneguda per ser part de la banda sonora de la pel·li Highlander. La va compondre Brian May, després de llegir el guió i pensant la tragèdia de ser immortal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornarem a tenir calor, temperatures que tornaran a arribar i en alguns casos fins i tot superar els 30 graus, i això té diverses implicacions. Avui, per exemple, llegim a La Vanguardia que la calor extrema de les últimes setmanes ha fet ajornar una part de la reforma del carrer Balmes de Barcelona, perquè les temperatures han estat tan altes que no s'han pogut plantar els 100 arbres que hi havia previst. Però aquesta calor té un efecte també molt directe a les escoles. Cada cop han d'afrontar més dies del curs amb temperatures de 30 graus en alguns edificis que, de manera molt àmplia, no hi estan preparats.
1: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó en les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Aquest era el compromís que va adquirir el president Salvador Illa en l'entrevista institucional aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ahir al vespre va concretar-ho. A la conferència que va fer a Barcelona va permarcar, en aquest cas, el rumb de la segona part del mandat. El president es va comprometre a climatitzar tots els centres en els propers 5 anys. De fet, aquest pla s'aprovarà avui mateix a la reunió setmanal del govern. Albert Prat.
2: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
1: Al curs 2030-2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
2: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de les 9, buscarem tots els detalls d'aquest compromís de millorar la climatització a les aules i anirem també a diverses escoles del país i parlarem amb el Joan Cuevas, l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica l'aprenentatge acumulatiu dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Si és un informe del passat mes de maig, calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que no faci ni massa calor ni massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge, la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar pot comportar, d'una banda, menys dies lectius i, de l'altra, pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries una miqueta més complicades com són l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi calcula que tot això, si no s'hi posa remei, es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi també alerta que això no és igual per tothom, es nota especialment als barris, als municipis, amb un baix nivell socioeconòmic.
0: Aquest és un dels punts destacats del discurs del president Illa d'ahir a Barcelona. L'altre va ser el compromís de promoure un pacte nacional per superar la crisi de l'ensenyament i augmentar també la despesa pública per arribar al 6% del PIB en educació. Albert.
2: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
1: Comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
2: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui farem ronda de trucades als partits de l'oposició per aprofundir en la valoració de la intervenció del president Salvador Illa. De moment, tant els socis com els de l'oposició, pròpiament dita, parlen de visió excessivament triomfalista.
3: Sí, Junts és qui sobretot ha llançat aquest missatge. Parlen de propaganda, aquesta conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del mandat. Mònica Sales és la líder de Junts al Parlament.
4: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
3: Mentrestant, de la banda dels socis, en una piulada de les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat també de triomfalisme i ha lamentat que el president, per exemple, no es manté Rodalies, ni la lluita contra la pobresa infantil. Justament sobre això, des de les entitats socials, el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebrava les iniciatives en matèria escolar, però trobava a faltar justament el repte, diu, de l'atenció social.
5: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
3: I des del sector empresarial, el to ha estat bastant positiu.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
3: Eren Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, de la patronal, i també Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dimarts 15 de setembre, ens despertem ja amb 25 graus al Masnou, 23 a Falset, 21 graus a Tàrrega o 19 graus a Berga, amb un dia que serà assolellat i càlid, amb temperatures que a l'interior arribaran amb facilitat als 34 o 35 graus. Les més càlides, a Ponent, a la Catalunya Central o l'interior de l'Ebre, podrien fregar els 37 o 38. Demà s'espera un canvi, a partir de la tarda hi haurà tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals d'entrada a Barcelona, sobretot a la C-58 venint del Vallès, a la B-23 i la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem l'actualitat, el dia en què farem aquest programa a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institute. És el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i també a Portugal i un dels primers en Europa. Però abans, repassem el que cal saber d'aquest dimarts 15 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Observatori Català d'Intel·ligència Artificial.
12: En ple debat sobre la regulació d'aquesta tecnologia, el govern aprovarà avui la creació d'aquest òrgan que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a petites i mitjanes empreses per formar els seus treballadors. Ho va anunciar ahir el president Illa durant la conferència de mig mandat.
13: El Consell Executiu aprovarà un pla per anticipar-nos, governar i aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. Crearem el primer Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: No perdre el tren.
14: Enmig del primer gran pols entre Washington i Pequín sobre la cursa de la intel·ligència artificial, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, avisa que Europa s'ha de posar les piles i invertir més en aquesta tecnologia per no dependre justament dels Estats Units i la Xina.
15: A dia d'avui, els inversors europeus estan posant els diners en les empreses punteres nord-americanes. Per tant, Europa no en recull els beneficis.
0: Mentrestant, conspiració malaltissa.
16: Donald Trump, que no té cap intenció de posar fre al desenvolupament de la IA o als centres de dades on s'hi treballa, creu que fer-ho només beneficiaria les tecnològiques xineses. Per la seva banda, el govern de Pequín demana una col·laboració global.
17: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà els interessos de ningú.
0: Cauen.
12: Les accions de les empreses tecnològiques arran de tot el rebombori dels últims dies. Els títols dels fabricants alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7%. Les del neerlandès ASML més d'un 6%. I els Nvidia cauen un 3,30%. Aquest matí les borses asiàtiques també registren lleus pèrdues.
0: S'investiga.
14: La violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment.
0: 6 anys d'internament.
15: Pel menor que va matar ganivetades, un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
18: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Carrero.
19: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
18: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Al Congrés, al Senat i a Estrasburg.
16: A Madrid aquesta tarda comencen els plens a les dues cambres. El Congrés ho fa amb diverses mocions sobre la crisi humanitària a Ceuta, presentades per PP i per Vox, i també diversos ministres hauran de respondre sobre el mateix tema en la sessió de control al Senat.
12: Mentrestant, el Parlament Europeu debat també aquesta tarda l'entrada massiva d'immigrants a finals de juliol. Està previst que s'hi abordi també la necessitat necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la Unió.
0: No està coaccionat.
14: Pedro Sánchez ha respost aquesta nit a les constants insinuacions de l'oposició sobre una suposada falta de contundència amb el Marroc. El president espanyol nega que Rabat tingui informació seva compromesa relacionada amb l'espionatge amb el sistema Pegasus. N'ha parlat a la Sexta.
11: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: I un últim apunt sobre Ceuta i la immigració, perquè El Mundo avança avui les intencions de Feijóo si arriba a la Moncloa. Diu que perdran la nacionalitat?
15: El líder del PP sí, prepara una llei per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola i obrirà la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual o terrorisme, també si acumulen una reincidència penal determinada.
0: Interessos immobiliaris.
14: Al temps d'agora analitzarem la informació que publica Crític i que mostra com un 25% dels candidats d'Aliança Catalana a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari.
16: Per exemple, a Sitges, el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguers turístics a Barcelona. A Girona, Marc Villafañe administra un conglomerat de 13 empreses o Esplugues del Llobregat. Enric Álvarez és apoderat d'una empresa de crèdits hipotecaris.
12: Sílvia Oriol denuncia una presumpta persecució contra el seu partit i ha rebut el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump assegura que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes.
0: Caixa Research Institute.
14: Avui farem el programa des d'allà a partir de 8:45. Farem una taula d'investigadors, neuròlegs i testimonis acompanyats del col·laborador d'aquest programa, Rafael Vilasanjuan.
0: Problemes de subministrament.
15: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes per oferir medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els

0: una experiència única.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT. Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena d'Espanya i desenvolupat originalment en català.
2: Un altre dels èxits de 3CAT. I en esport, Robert Prat no s'espanta.
3: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix que ha de competir per ser titular al Club Blaugrana, són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
3: L'Espanyol juga al camp del Rayo a les 7, el Madrid visita el camp de l'Elx a quarts de 10, la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
2: Un minut serà un quart de 8 del matí, moment d'anar al quiosc.
5: Des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 22 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades en part en la conferència del president Salvador Illa. És portada, per exemple, a La Vanguardia i al diari Ara. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació, i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Perdoneu, també és fotografia de portada, on se'l veu al faristol davant un plafó i on es llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada d'avui als diaris, ho veiem al periòdico i a La Vanguardia, mentre que l'Ara també explica que Puig compra el 50% d'Isdina's TV per 1.200 milions d'euros. A la premsa de Madrid, diversos temes del País explica l'assassinat d'un estudiant espanyol a Mèxic. També ho fa El Mundo, que titula que Feijó vol presentar una llei per treure la nacionalitat a aquelles persones que cometin delictes greus, i a sota, per cert, una fotografia de la platja del Trampolí de Ceuta.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
8: I des de 16.400 euros.
7: Què?
9: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
10: Citroën.
9: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
11: A veure, repassem, ulleres, sí, necessari sac de dormir també. Aigua per 3 dies, sí.
12: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
13: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Manresa, 19 a la Garriga i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
16: Retencions d'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès, a la B23, la C32 i la 2 a Sant Feliu i Pallejà, i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
15: Parlant de mobilitat, al Maresme, viatgers contents el primer dia dels nous horaris dels autobusos que uneixen Arenys de Munt i Arenys de Mar amb l'Hospital de Mataró.
17: Una millora molt reivindicada pels usuaris.
15: Mataró, Marta Vallès.
18: Es doblen les expedicions. Abans el servei acabava a les 3 de la tarda i ara ho fa a les 9 del vespre. Els viatgers estan satisfets.
19: A les tardes, si tens alguna visita, tries que dependre d'algú, o agafar el tren, agafar el bus de Mataró fins aquí dalt. Una gran milloria, eh?
8: Si uno salía a las 3 de la tarde de l'hospital, ja no teníamos bus, así que bárbaro.
2: Els veïns vam recollir signatures i vam fer molta cosa i hem aconseguit això, que és una meravella.
18: Una nova parada a Mataró els permet enllaçar amb els busos que van directes a Barcelona. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I al Baix, a Sant Vicenç de Castellet, ha estrenat amb èxit el seu bus urbà.
17: Després d'anys de reivindicació amb les valoracions positives dels primers usuaris. Segons han explicat el Regió 7, aviat en caldrà un més gran.
15: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb la UGT i Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat.
17: Abans que s'acabi l'any, se'ls cediran 3 solars per construir-hi 179 habitatges i la resta s'aniran adjudicant durant els pròxims 10 anys. Els sindicats actuaran com a promotors, segurament a través de cooperatives.
6: La cessió es farà per 75 anys i després el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. Jaume Collboni, alcalde.
0: Que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida i fins i tot els teus descendents, perquè també ens interessa fixar i arrelar població. Quan s'acaba aquest termini de temps, torna a recuperar-se la propietat.
15: El Garraf, Canyelles, Cubelles i Olivella redueixen un 84% la llista d'espera de dependència.
17: Segons explica l'Eix Diari, el nombre d'expedients pendents pel Pla Individual d'Actuació ha passat de 228 al gener a 36 al setembre.

0: agafa la cultura. Atenció amb això.
1: I've always known I was born to dominate.
0: Stephen Frears, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelitat, participarà en el Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
2: El CLAM es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
0: Nati Adell.
3: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Des de Manresa, Nati Adell pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: L'11 d'octubre de 1972.
5: I el número de la sort, el...
6: 7.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
9: 20 anys construint junts. Obramat.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí i aquests són els sons del dia.
4: Els sons del matí.
12: El govern posarà en marxa el pla Actuavitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
13: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu.
12: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
14: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
15: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
16: The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards.
11: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Climatitzar.
17: Condicionar l'aire d'un local, d'un vehicle, per tal que tingui una temperatura i una humitat adequades i constants. El govern aprova avui el pla anunciat pel president Illa, aquest programa per climatitzar totes les escoles del país en 5 anys. Reduir la temperatura i aconseguir un bon clima de negociació amb els sindicats de docents són figues d'un altre paner.
11: Matahari.
17: Dir que algú és una Matahari vol dir que és una espia, seductora i manipuladora que utilitza el seu encant per obtenir secrets dels altres. La relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus ha provocat una investigació per espionatge a l'OTAN. El comandant, destinat a Northwood, va ser suspès i ha tornat a Espanya, segons el Telegraph.
11: SMS.
17: Són les sigles de Short Message Service, o el que és el mateix, servei de missatges curts. Un cop tots fem servir WhatsApp per comunicar-nos, els SMS s'han convertit principalment en un vehicle per les estafes. Per això, a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els missatges que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
11: Posem-hi 3 xifres amb l'Ara Garcia. 43.
18: Són les persones que han mort ofegades aquest estiu en platges, piscines, rius i embassaments de Catalunya. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014. On han perdut la vida més persones ha estat a les platges, en concret 27.
11: 1.200 milions.
18: És el valor pel qual la companyia de fragàncies i cosmètica Puig comprarà el 50% de la firma Dermocosmètica Isdina Esteve, assumint així el 100% del capital social. L'operació es tancarà a principis del 27. Aquesta compra s'anuncia 4 mesos després que Puig trenqués les converses que havia mantingut amb la nord-americana Estée Lauder.
11: 80%.
18: 8 de cada 10 ciutadans espanyols estan disposats a pagar més per aliments que respectin el benestar animal. Segons un estudi del BBVA, només un 7% veu els animals com a éssers completament diferents i aliens al món humà.
11: I ara el veig 3 imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un pàrquing És un pàrquing ple de cotxes i en primer pla hi ha un home d'esquena vestit d'estiu i carregant un cotxe elèctric de color blanc.
2: Il·lustra el binomi pàrquing comunitari carregadors elèctrics. I és que aquest estil de recàrrega ha disparat les disputes entre els veïns. Per què? Doncs pels costos de la instal·lació, per la seguretat i per l'ús de zones comunes. Ho veiem al periòdico.
11: A la segona imatge hi veig una persona disfressada de vaca, amb un mòbil a la mà, està ajupida fent una foto a un gos i darrere s'hi veuen pancartes, però no es llegeix gaire bé el que hi diu.
2: És la imatge d'una manifestació animalista al Regne Unit que la Vanguardia ha triat per il·lustrar un estudi de la Fundació del BBVA que diu que els espanyols perceben cada vegada menys diferències entre humans i animals. Afegeix que hi ha un gran consens perquè respectin els animals de la mateixa manera que es respecten les persones.
11: I a la tercera imatge ens arriba en aquest cas de les comarques gironines. Veig l'exterior del pavelló d'esports de Fontejau, a Girona, i el seu entorn, tot ple de tanques, parades i fins i tot el que sembla un circuit per fer algun tipus de cursa. Fèlix Martín, què és això?
19: Doncs són els preparatius un any més per a la gran fira de les bicicletes del país, la Ciotar Europe, el mobile del ciclisme, que començarà divendres i es prolongarà 3 dies a Girona. 500 marques internacionals hi presentaran les novetats de la temporada, també de complements, de roba, de tecnologia o de nutrició. A més, s'hi poden provar tot tipus de bicicletes amb reserva prèvia. Te la deixen una hora per anar a voltar. També hi ha competicions, per això el circuit que deies. L'entrada és gratuïta, però cal registrar-se. L'any passat hi van anar 74.000 persones.
20: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
11: I avui a La cara B del temps ens fixem en un potent cicló mediterrani que s'està formant entre Grècia, Sicília i les costes de Líbia. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, des del cap de setmana que els meteoròlegs d'arreu del món tenim l'ull posat a aquest cicló que s'està desenvolupant al vell mig del Mediterrani, perquè hi ha una petita possibilitat que s'acabi convertint en un medicà. Un medicà és el fenomen que més s'assembla a un huracà al Mediterrani. Sovint en diem ciclons mediterranis amb característiques tropicals.
11: Medicà.
21: I aquestes... Medicà. Sí. I aquestes característiques serien que es desenvolupen sobre aigües molt càlides, aquí poden tenir 29-30 graus en aquesta zona que estem comentant, d'aquí extreuen bona part de la seva energia. Llavors també tenen un nucli càlid, que això el diferencia de la majoria de borrasques que estem acostumats a veure. Aquí apareixen aquest nucli càlid per la condensació del vapor d'aigua, i tenen aquella estructura tan típica dels huracans, aquells braços organitzats en forma d'espiral, fins i tot a vegades s'observa un petit ull. Llavors, de moment, aquesta estructura encara no l'estem veient, però sí que hi ha hagut tempestes fortes a Sicília, es preveuen aiguats a Creta, amb vent molt fort cap a la zona del Peloponès, gairebé huracanat, i les pròximes 24-48 hores sabrem si finalment s'acaba desenvolupant aquest temut fenomen, però que des del punt de vista meteorològic és realment interessant.
11: Doncs estarem pendents de Grècia, de Sicília i de les costes de Líbia. Gràcies, Eloi.
21: Fins ara, adéu-siau.
20: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia pes de cleptòman. I la resposta era roba, amb B baixa. Una roba o arroba és un pes equivalent a un quart de quintar, o 26 lliures. I el cleptòman roba, amb B alta. Avui dimarts, un Enigmàrius eròtico-poètico-musical. La composició trobadoresca que excitava la Turner, de 7 lletres. La composició trobadoresca que excitava la Turner, 7 lletres.
22: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
11: Atenció a aquest titular que circula. L'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+. Marc Amorós, bon dia.
24: Bon dia. Scarlett Johansson ho ha dit a X en un tuit on afirma que els nens mereixen dibuixos animats sense personatges o referències queer, és a dir, sense referències a l'orientació sexual o a la identitat de gènere. Diu Scarlett Johansson en el seu missatge que els nens no tenen edat per plantejar-se qüestions com l'homosexualitat o el canvi de sexe i que sensibilitzar-los tant d'hora pot provocar que molts nens trobin divertits o atractius personatges transgèneres i això els porti a voler canviar de sexe només per assemblar-s'hi. Scarlett Johansson, a més, denuncia en el seu missatge que Hollywood vol cancel·lar-la només per dir que els nens mereixen dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, i demana que això no passi.
11: Però és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
26: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem.
0: perquè sé que podem.
1: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: Acaba Real o Fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que l'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, és una notícia falsa. No hi ha cap prova que Scarlett Johansson hagi fet aquestes declaracions públiques, ni tampoc que el tuit que ara circula sigui cert. Tot i així, la notícia circula amb força viralitat a les xarxes socials.
11: Gràcies, Marc.
24: Adéu, bon dia.
11: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
3: L'artista Maurizio Cattelan recorda que no falten imatges, sinó temps per mirar-les. L'art ha d'oferir una raó per aturar-s'hi, no fer més soroll. Comedian, el seu plàtan amb cinta, ho va aconseguir. No era l'ocurrència d'un desconegut. Cattelan portava 30 anys de trajectòria i el 1999 ja havia enganxat el seu galerista a la paret per invertir la relació de poder. Amb el plàtan, el públic va completar l'obra, fotografiant-lo, fent-lo circular i discutint el preu. L'atenció era el primer pas. La pregunta ja no és nou, sinó calia? Seguim discutint què és art i qui en fixa el valor. Cattelan va deixar quelcom que la imatge següent no ha pogut substituir, com aquella portada de la Velvet i les seves cançons.

0: Són 7:45. Avui és dimarts 15 de setembre i ens despertem amb 20 graus al Santuari de Caral, 8 graus a Prades i 15 a Cassà de la Selva. El dia en què entrevistarem els portaveus dels grups parlamentaris per valorar la conferència del president Salvador Illa i el dia en què a partir de les 9 serem al Caixa Research Institute, que és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i de Portugal, un dels primers d'Europa. Serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Però què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: D'aquí poc més d'una hora analitzarem amb els portaveus de tots els grups parlamentaris la conferència que hi va fer el president Salvador Illa coincidint amb la meitat del mandat.
3: Avui el govern aprovarà un pla per climatitzar totes les escoles i instituts públics en els propers 5 anys. Passarà el mateix amb una cinquantena de residències.
2: I el govern també crearà avui l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial. En ple debat sobre el futur d'aquesta tecnologia, el govern busca protegir els llocs de feina que es puguin veure amenaçats per la IA.
3: El president espanyol Pedro Sánchez va negar ahir a la nit a la Sexta que el Marroc li estigui fent xantatge amb suposada informació confidencial obtinguda amb l'espionatge de Pegasus.
2: L'empresa catalana de perfumeria Puig ha comprat el 50% de l'empresa dermocosmètica Isdin. Ha pagat 1.200 milions d'euros a Laboratoris Esteve. D'aquesta manera s'encadrà el 100% del capital.
3: La temporada de bany acaba a Catalunya amb les pitjors xifres des del 2014. Han mort ofegades 43 persones, la majoria en platges. Són 17 persones més que l'any passat.
2: I les sèries de Pit i la Maldició de Widow's Bay han estat les grans triomfadores als Premis Emmy que s'han fet aquesta nit a Los Angeles.
4: En esports, el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al tot costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a 9:45 al camp de l'Elx i la UEFA decideix aquest matí si l'Spotify Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: I pel que fa al temps, avui la temperatura toca sostre. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui a l'interior tindrem temperatures uns 8 graus per sobre de l'habitual en aquesta època de l'any. S'arribarà als 33 o 34 graus amb facilitat i es podria arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya. Tot plegat amb un dia de sol.
0: I mobilitat també a aquesta hora. És un matí, hem de dir, força tranquil al transport públic amb els retards, diguéssim, habituals, no? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Doncs sí, força tranquil·litat, però com sempre, els retards a Rodalies, com per exemple els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que va de Vinaròs cap a Barcelona, o els 5 minuts de retard en alguns convois de l'R11, la que uneix Barcelona i Portbou. A la ciutat de Barcelona, els autobusos de TMB, la línia 128 no té servei de manera temporal per una avaria de l'autobús.
0: I a les carreteres, problemes per entrar a Barcelona per la B23, al Baix Llobregat. Mireia Sala.
7: Sí, hi ha 5 quilòmetres de cua de Molins a Sant Feliu i 3 quilòmetres més d'Esplugues a la Diagonal. Aturades també a l'accés a Barcelona per la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua i retencions a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
0: I ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia. Des, Ricard, sobretot en la conferència del president Illa, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix "El futur és aquí". I la intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El País, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la intel·ligència artificial, i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera, i ens acompanyaran també al Caixa Research, des d'on farem el programa a partir de 9:15. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
10: Editorial de l'Ara remarca que no es pot permetre que la regulació de la intel·ligència artificial vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global. El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni la tecnologia, i que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi. La Vanguardia explica, en la mateixa línia, que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que haurien de limitar els perills anunciats, mentre que El País, l'escriptora Irene Lozano, assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí els seus amos. I alerta que Campa lliura un producte poc fiable i cada cop més incomprensible per als seus dissenyadors. El periodista Matías Vallès, al Periódico, diu que caldrà assajar la traducció dia per intel·ligència assassina. Adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
1: Sobre el vertigen que ha generat la intel·ligència artificial, llegeixo al País aquesta frase. Hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades. Clavat. Perquè en una sola setmana els riscos en matèria de seguretat han fet que els grans laboratoris declarin el codi vermell abans d'arribar al punt de no retorn. Li pregunto a la pròpia IA si ens en sortirem. Contesta. Això no depèn de mi. La decisió és dels meus creadors. I afegeix. Històricament, els humans han creat mecanismes de control quan el perill es torna evident i existencial. D'acord? Però no estava Trump.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
12: La veritat és que va sobre rodes.
11: Tan content estàs?
12: Això també.
11: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
13: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
16: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: I supem a les millors taules del món.
18: En aquesta terra protegim i acollim.
19: Fem barri i fem pinya.
20: I fem i no deixem de fer.
21: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
22: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
23: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
25: Doncs jo només sento la carretera.
26: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Se subhasta el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
2: És el vestit de seda negra de la dissenyadora Cristina Stambolian, amb escot verdot d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el traurà a subhasta el 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Quina galeta puja com l'espuma?
3: La belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit està en l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes i un vídeo viral també de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions han pujat un 47% el primer semestre de l'any. Ara l'empresa 30 Sella i Sella desbancà del capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: De què hi ha un boom a Mallorca?
2: De restaurants colombians. L'augment de la comunitat amb gairebé 42.000 residents ha impulsat l'obertura d'aquests establiments que reivindiquen els seus plats tradicionals. Ho llegim al Diari de Mallorca, que explica que almenys almenys dos d'aquests locals han substituït restaurants de plats típics mallorquins, com el Frit o el Tombet, que cada cop, diu, costa més de trobar.
0: I per què serveix la targeta negra a Romania?
3: Doncs per sancionar els adults a les grades esportives. En definitiva, pares i mares que, en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferiors. Si l'àrbitre la mostra, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer hi ha una advertència. Si se segueix amb mal comportament, s'atura el joc 10 minuts. I si encara continua, targeta negra i partit suspès definitivament.
0: I per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
2: Per mantenir el mossèn. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant del visat perquè reconsideri el trasllat
0: el
2: de... Sí, David Navarro. Molt implicat es veu en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el digital Capgros.
0: I si us dieu Mercè i viu a Barcelona, això us interessa.
3: I és que busquen Mercès per fer una il·lustració de cada una i celebrar així el nom de la patrona de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa de la cervesera Moritz que vol regalar cada Mercè un retrat a càrrec de la il·lustradora Ayla Madison. Cada dibuix formarà part d'una exposició que es podrà visitar durant els dies de festa major. Amb aquesta acció volen reivindicar la diversitat de les dones unides per un mateix nom i per una celebració compartida. Ho veiem a BTV.
0: I ara aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
1: El Wall Street Journal explica que mentre els líders del sector de la intel·ligència artificial demanen frenar-ne el desenvolupament, Wall Street en si mateix en continua comprant. Diu que és veritat que algunes accions n'han sortit perjudicades en les últimes hores, però no totes. El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen dependre menys de Donald Trump. En una entrevista amb el Financial Times, el primer ministre, Mark Carney, demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin, perquè diu que això els farà tots més resilients. Le Monde de França parla de francesos inquiets i empipats abans de les eleccions presidencials de l'any que ve. El diari publica una enquesta segons la qual un 74% creuen que la situació de França empitjorarà i un 71% esperen, confien, que les eleccions suposin un canvi real, social i polític. I diversos diaris, sobretot els sensacionalistes del Regne Unit, es fan ressò de la polèmica pel nou anunci de l'actriu Sydney Sweeney per una casa d'apostes esportives, una pareja despullada, algunes esportistes professionals l'han acusada de sexualitzar els cossos femenins a l'esport.
4: I a la premsa econòmica també es parla d'intel·ligència artificial. Artificial, 5 dies, diu que les professions sense titulació universitària són les menys exposades a la IA. El diari es fa ressò d'un estudi dels Estats Units que diu que els floristes, els tapissers i els ebenistes tenen menys risc de ser substituïts que no pas les feines amb més qualificació. Expansión avisa que la pausa en l'avenç de la IA posa en risc inversions bilionàries. Estima que la despesa acumulada en centres de dades pot arribar als 31,6 bilions. I l'Economista avui explica que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència reclama una revisió de la metodologia amb la que es calcula la tarifa del gas natural, davant la creixent distància entre els costos que la tarifa reculada recull i els que realment afronten les comercialitzadores.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca l'entrevista de Catalunya Ràdio al nou fitxatge del Barça, Gabriel Jesús.
5: És un Gabriel Jesús que es confessa al tot costa i diu que la seva gran virtut és crear caos, moure's enmig del caos.
6: Caos, sí, yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar.

Enmig d'aquest merder, Gabriel Jesús s'hi troba a gust, afegeix al diari Esport que el vestidor del Barça és diferent a tots els altres, que tothom hi està molt integrat. El periódico reconeix que la Bíblia l'ajuda, sempre la llegeix abans dels partits. I qui també flipa, però amb els culers, és Rodri. Reconeix al Mundo Deportivo que està al·lucinant amb l'estima dels aficionats del Barça. Santi Noia el defineix com l'home que va dir no al Madrid.

0: Aquest jugador que diu no al Madrid, a La Vanguardia explica que es va enamorar del Barça per Guardiola i per l'equipàs que va tenir durant la seva etapa com a tècnic blaugrana.
1: Diguem no, nosaltres no som d'eixem món.
2: Hi ha un dubte que sempre tinc, perquè també escolto Bernat Soler, que sempre diu Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, sí.
2: Perquè el catalanitzem.
0: Gabriel Jesús.
2: Però Leo Messi no diem Leo Messi.
0: Leo Messi. Com que és brasiler, Gabriel Jesús...
2: Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, Ronaldinho, Rivaldo...
2: Ah, Rivaldo, val, vale, va.
0: Rivaldo, Ronaldo...
2: Compro. Gabriel Jesús, vinga, va. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home quadruplica la taxa màxima d'alcohol per conduir, assegura que va ser per menjar gazpacho.
4: Sí, El País explica que va passar a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La policia local va fer la prova d'alcoholèmia, un conductor que quadruplicava la taxa màxima permesa. L'home va assegurar als agents que havia begut gazpacho i que segurament el problema va ser el vinagre.
5: Normal.
4: El van aturar perquè circulava fent maniobres estranyes, sense el cinturó de seguretat i fent servir el telèfon mòbil, que també devia ser cosa del vinagre.
5: El vinagre és
6: quan tens una mala vinagrada.
2: Una hora a la zona de luxe de la Fórmula 1 a Madrid, massatges i gintònics amb pernil, amb vistes privilegiades.
7: L'allotjament del Gran Premi s'aproximava més a un chill-out d'Eivissa que a un circuit de Fórmula 1, i on sembla que el menys important era la competició, i és que es proporcionava als clients, això sí, més dinerons, una bona oferta d'oci que anava des de serveis quiropràctics, alcohol, tapes i gandules sota l'ombra, tot plegat amb vistes a la Monumental. L'entrada pels 3 dies costava 4.200 euros. Ho hem vist al diari Oponès.
2: Indignació contra Hyrox per permetre a un atleta competir coberta de Fenta Pequín.
4: Sí, resulta que l'actual campiona del món de fitness en la seva categoria, Joan Biatchik, va tenir una incontinència estomacal mentre competia, no cal entrar en més detalls tampoc. Ella no va voler acabar la competició, tot i anar atacada de dalt a baix. Llegim al Mundo que un testimoni va explicar que no es va netejar la zona on competia en aquell mateix moment i que hi va haver persones que després es van embrutar, van relliscar amb la femta de l'atleta. Bueno,
5: en resum,
4: una merda.
5: Sí,
2: culpa del vinagre. Canalies, què faig avui?
7: Avui faig l'actriu catalana Carme Conesa, arriba al 66. Una altra actriu que faig, Carmen Maura, avui en fa 80. I acabem felicitant la reina Letícia. Avui es despertarà tenint-ne 54.
2: I el santoral.
7: Avui és la Mare de Déu dels Dolors, que recorda el patiment de la Mare de Déu al peu de la creu. També Sant Nicomedes i Santa Caterina de Gènova.
2: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Om.
8: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 20 anys.
9: 15 de setembre de 2006, PSOE i PP, que es barallen per tot, voten junts per un dia. I no diríeu mai per què? Doncs per impedir que l'aeroport del Prat es pugui gestionar des de Catalunya. José Montilla, que era diputat a Madrid i candidat a presidir la Generalitat, no va anar a la votació. Va acompanyar Pasqual Maragall a inaugurar la seu de la delegació de Catalunya a Madrid. La Vanguardia explica que un dels llibres que Maragall va comprar aquell dia a davant dels periodistes va ser Los Apuñaladores, de Leonardo Sciascia. Cristina Sen, relacionant el títol del llibre amb el final de Maragall al PSC, titulava la seva crònica Subtileses esmolades. I ara fa 20 anys, un temporal de pluja va afectar el nord i sobretot el sud de Catalunya. Renfe va tallar la circulació de trens entre Barcelona i València durant 60 hores, sense ni tan sols oferir servei alternatiu d'autobusos. Acabo amb l'estrena d'una pel·lícula que seria un èxit aquella tardor del 2006, Salvador, dirigida per Manuel Huerga, sobre els últims dies de la vida de Puig Antic.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreixen les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país.
13: Ho va anunciar Salvador Illa a la conferència de mig mandat al vespre.
14: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
13: També es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
2: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre sobre el tren de la intel·ligència artificial.
3: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
2: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
13: En una entrevista de Sexta, rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
5: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: Mentrestant, a Catalunya, la temporada de bany es tanca amb 43 persones ofegades, la xifra més alta des del 2014.
3: Quan més persones han perdut la vida ha estat a platges, en concret 27. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys.
2: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
13: La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com smishing o robatori de dades personals.
2: I les sèries de Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores dels premis Emmy que s'han celebrat aquesta matinada a Los Angeles.
3: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala. Els Emmys també han premiat per primera vegada l'actriu Rhea Chiron per la sèrie Pluribus.
2: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i 11 de juliol.
13: És l'única parada que faran els germans Gallagher a l'estat durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow. Les entrades es posaran a la venda dijous.
2: Fet que posa també de manifest la bona feina que s'està fent des de l'Estadi Olímpic de Barcelona. I tot això en un dia en què farem el programa des de l'Institut Caixa Research. A partir de 8:45, des d'allà analitzarem l'actualitat amb l'Àgora i després ens fixarem també en aquesta tasca capdavantera d'aquesta instal·lació. El Caixa Research Institute és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions a aquesta hora pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
2: Comencem per Lleida, Estela, perquè avui hi ha primera votació de la nova ordenança de civisme que preveu, recordem, vetar l'ús del burca a l'espai públic.
15: Sí, l'equip del govern socialista de la Paeria explicarà també en roda de premsa com s'estructura aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar fa 15 anys, el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. La d'avui és una votació en comissió abans de passar pel ple d'aquest mes i veurem si té prou suports polítics per tirar endavant. I una altra previsió destacada per avui la tenim a l'Audiència de Lleida. Comença el judici en què l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública, bàsicament per tracte de favor a una empresa en les adjudicacions. També jutgen altres càrrecs i responsables de l'empresa suposadament afavorida per la trama.
2: I a les comarques gironines hi ha un nom protagonista que és el de Marina Vilalta. És la pastora més longeva de Catalunya que hi va morir als 99 anys. Fèlix.
16: Sí, vivia al poble de Bruguera, el Ripollès, encara dimarts passat. Per tant, fa just una setmana havia sortit a pasturar el ramat.
19: Gaire sortir cada dia, perquè si un dia no puc sortir, llavors estic molt nerviosa i em poso més malament.
16: Això ens ho deia l'any passat a Catalunya Ràdio. Creu de Sant Jordi el 2022 a la seva trajectòria. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i també de l'amor a la terra i les tradicions. D'altra banda, destaquem també aquesta hora que finalment l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha tret a concurs la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de Pintura Catalana que es farà al monestir. Costarà 9 milions d'euros. Les obres començaran a finals d'aquest any i han d'estar llestes el 2028.
2: I a Tarragona hi ha merder polític perquè l'actualitat passa pel consistori. La CUP acusa l'actual alcalde, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. Què és això, Clara?
17: Doncs sí, la causa que arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat pels copaires, Viñuales, intenta amagar els suposats fets amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas. Per d'altra banda, encara en l'àmbit judicial, la nova fiscal en cap de Tarragona, Maria de la Cinta López, ha pres possessió del seu càrrec. Relleva a Maria José Osuna, que és ara la màxima responsable de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat. I acabem amb la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona que arrenca avui.
2: Ara?
17: Sí, ara, sí. Arrenca avui oficialment amb la
2: amb crida. Amb la maleta i tot el que ve, no? Sí.
17: Efectivament. Mm-hmm. I avui, però, entre altres coses, s'homenatjarà el col·lectiu gitano, que és portador dels gegants moros i dels negritos.
2: Una vegada vaig venir per aquí, per Santa Tecla, i vaig prendre un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que... Encara ho recordava la setmana següent, eh?
17: Sí, sí, sí.
2: Esteu en forma.
17: Sí, has de ser prudent, amb la mamadeta.
2: Bona festa major, sempre. I a Barcelona, Marc Jurado, avui serà un dia de molta cultura.
18: I tant, d'una banda al Liceu... que presentarà a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Giuseppe Verdi i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena. Parlant de cultura i de llengua, aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat a Barcelona una protesta davant de la comissaria de les Corts contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
17: Adéu, bon dia.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui serà un dia de sol i de calor, però ja tenim l'ull posat a les tempestes de demà a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, els models de precipitació acoten bastant bé l'àrea d'aquestes pluges, que serà sobretot al Pirineu i comarques de Girona i de Barcelona, però encara no acoten gaire o no coincideixen gaire en la magnitud, en la intensitat d'aquestes pluges, perquè n'hi ha alguns que ens marquen precipitacions de 50-100 litres per metre quadrat, o fins i tot una mica més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Altres models marquen precipitacions una mica més moderades, d'uns 50 litres. En tot cas, a l'espera del que acabin marcant... De moment, avui el que sí que preveiem és una pujada a la temperatura, avui pujant 2-3 graus respecte a les d'ahir, amb màximes que poden arribar als 32, 33, 34 amb facilitat, però també 36 o 37 graus a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central, amb un dia que de moment serà 100% assolellat.
2: I pel que fa al trànsit, es mantenen els problemes a la B23 per entrar a Barcelona i ara també n'hi ha en sentit Girona. Mireia Sala.
22: Sí, ara es forma cua a la B23 per enllaçar amb la P7 al Papiol per un accident. A més, hi ha les habituals retencions a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 a Sant Quirze i Montcada. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
23: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
2: I com cada dia a aquesta hora repassem també el preu de les coses amb Lara García. Avui parlem dels menús de migdia.
24: A Catalunya, el menú del dia costa de mitjana uns 16 euros, un preu que no s'apuja gaire per la forta competència del menjar preparat del supermercat, principalment. Molts restaurants que abans feien menú l'han hagut d'eliminar, però encara hi ha establiments que resisteixen. Per exemple, a Ulldecona, el restaurant Lo Paseo fa un menú migdia entre setmana per 19 euros.
25: Un menú amb tres primers, que en tries un, tres segons, que en tries un, i tres postres, que en tries un. Inclou el pa, l'aigua i el vi de la casa, que és un terra alta, tot sempre en producte fes, de proximitat. Totes les elaboracions són pròpies, no comprem quinta gamma, i són 19 euros en aquests moments.
24: A Cardedeu, el menú migdia del restaurant Tarambana costa 18 euros, amb una oferta àmplia de plats i amb aigua i pa inclosos.
26: Hi ha sis primers a triar, com poden ser amanides, cremes, pastes, timbals, coques. Hi ha sis o set segons, peixos de llotja, carn a la brasa, guisat, i llavors hi ha sis o set postres a triar, aigua i pa inclosos.
24: Amb l'increment de costos hi ha una tendència creixent, sobretot en locals de Barcelona, de substituir el menú del dia pel plat del dia. El de Can Pringa, al barri de Sants, costa 9,95 i fan cuina de temporada. Per exemple, a partir de l'octubre, cada dia faran escudella amb carn d'olla.
27: Oferim un plat amb una guarnició, la beguda, el postre o el cafè. Fem una oferta de 5 plats, entre els quals hi ha un peix, alguna cosa que sempre fem guisada o estofadeta, i alguna cosa de talla a la planxa. I anem variant cada dia. És segons mercat, o sigui que fins al mateix dia no sabem el que podem oferir.
2: I a banda de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos, avui dimarts ens fixem en què costa canviar el terra d'un pavelló. Ot Serra, bon dia.
28: Bon dia. Berga vol canviar el terra del pavelló d'esports municipal i traurà el material sintètic actual i posarà un paviment de policlorur vinílic, el PVC. També s'hauran de pintar les línies perquè s'hi jugui a bàsquet, handbol i voleibol. El cost estimat del contracte que tot just s'ha obert és de 81.435 euros. Serien menys de 5 euros per Berguedà.
29: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
0: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls d'Atenes, els obres a Istanbul, i entremig esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
1: Bon dia! La setmana passada el Real Madrid va jugar un partit de Champions, ho recordaràs, contra l'Inter de Milà. Van guanyar, però deixant mala imatge i malestar entre molts aficionats. Doncs bé, després del partit i fora de l'estadi, els companys del programa El Desmarque de 4 van entrevistar un noi que aquesta setmana s'ha fet viral, no tant pel que diu, sinó per com tanca el seu discurs. Escolteu.
4: Home, claro que pitar, para no pitar, claramente. Yo me traía Haaland... o a Julián Álvarez, esta vez me traía, al Madrid, de 9, y metí a Mbappé por la izquierda. No di más declaraciones.
1: No haré más declaraciones.
2: Està bé, això, això ho faré servir jo, també.
1: Sí, és fantàstic. Després aquest noi va arribar a casa, es va tancar en un quartet i va analitzar el partit amb deteniment per preparar l'entrenament de l'endemà. Ricard, hi ha gent que s'emporta el partit a casa, però aquest nano es va endur fins i tot la roda de premsa posterior, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
1: A tu.
2: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a aquella gent que viu sense estar pendent d'una pantalla. A tots vosaltres, els que preferiu encara una conversa a una pantalla.

0: El president Salvador Illa va fer ahir balanç dels dos primers anys de govern al Museu Marítim de Barcelona i ho va fer sota el lema «El futur és aquí». Però potser el més destacat del discurs no és només què va dir del futur, sinó com va proposar construir-lo, a través del consens. I aquí cal aturar-s'hi, perquè consens no és que tothom pensi igual, ni asseure tothom a la mateixa taula, ni fer-se una fotografia. El consens és la capacitat d'una societat de gestionar el desacord sense trencar-se i d'arribar a acords que durin més que els governs que els signen. L'educació és probablement el millor terreny per demostrar-ho. Salvador Illa va recuperar la vella consigna de Pasqual Maragall. Educació, educació i educació. I va posar sobre la taula compromisos concrets, compromisos que també arriben gràcies a la lluita dels docents. Arribar al 6% del PIB i climatitzar totes les escoles i instituts abans del 2031. Però el moviment més important és un altre. Proposar un pacte de país amb partits, mestres, sindicats i famílies. Una conversa que només tindrà sentit si és una conversa real. Si permet discutir què funciona i què no. Si s'assumeixen responsabilitats. Si s'escolten els mestres. I pactar canvis que vagin més enllà d'una legislatura. Perquè consensuar no és ajornar. No és buscar el mínim comú denominador. És acceptar que tothom haurà de cedir en alguna cosa. I això és per construir una cosa molt més important. I en educació hi ha molt a decidir. Com recuperar l'hàbit de llegir? Com protegim els infants davant de les pantalles i la intel·ligència artificial? Com combatem les desigualtats? I, sobretot, com tornem a donar als professors les condicions i el reconeixement necessaris per fer de professors? No podem demanar a l'escola que resolgui tots els canvis de la societat sense donar-li les eines per fer-ho. I aquí és on el consens adquireix tota la seva dimensió política. Una reforma educativa no pot ser patrimoni d'un govern. Un nen que avui entra a l'escola encara hi serà quan hagin canviat de govern o de consellers. I per això els grans pactes necessiten temps, renúncies i també capital polític. I també una certa humilitat. Cal entendre que ningú té tota la raó i que una bona política pública no ha de portar necessàriament el nom de qui l'ha impulsada. Perquè les eleccions decideixen qui governa. Però els consensos decideixen què queda quan els governs canvien. El president ha obert una porta important. Ara haurà de demostrar que aquesta conversa no és una manera d'apagar el conflicte actual amb els mestres, sinó d'iniciar un acord real de país. Perquè un consens de veritat no deixa tothom satisfet, deixa tothom compromès. I potser aquesta és la prova de foc. No aconseguir que tothom estigui d'acord, sinó aconseguir que, malgrat les diferències, tothom estigui disposat a fer-se responsable del mateix futur, del nostre futur, del futur dels nostres fills.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:04. Què cal saber del dia d'avui? 5 coses que cal saber del dia d'avui amb Francesc Soler. La primera.
2: El govern aprovarà aquest matí el pla que ara fa una setmana Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir el president de la Generalitat també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i a impulsar un pacte nacional per superar la crisi educativa.
0: La segona.
2: En ple debat sobre la regulació de la IA, el govern també aprovarà avui la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial, que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a pimes per formar als seus treballadors.
0: La tercera.
2: La temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb un rècord d'ofegats, 43 persones, 17 més que l'any passat, i la xifra més alta des del 2014. La major part han tingut lloc a platges, 27.
0: La quarta.
2: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital.
0: I la cinquena cosa que cal saber del dia d'avui.
2: El drama mèdic de Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica Mallorca per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy, que s'ha celebrat aquesta matinada. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat en comèdia i DTF Sant Lluís s'ha endut el premi a millor minisèrie.
0: I què destaquem pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. Declaracions d'última hora de Joan Laporta, que reconeix que Lamine Yamal té moltes opcions de ser el nou pilotador. El Madrid juga dos quarts d'hora del camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Avui sembla que serà un dia, per cert, càlid, més càlid, el més càlid de la setmana. Però atenció, a partir de demà, perquè venen pluges. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de moment avui a l'interior tindrem temperatures 7 o 8 graus per sobre del que toca en aquesta època de l'any. S'arribarà als 37 graus o més als llocs més càlids de Catalunya i a bona part del país hi haurà temperatures de 32 a 35. Demà comença a baixar la temperatura i coincidint amb aquesta baixada s'espera l'arribada de tempestes al nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu, que poden ser fortes.
0: I a aquesta hora ja tenim els problemes habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
5: Sobretot al Baix Llobregat, a la B23, la 2 i la C32. També hi ha lentitud amb aturades a la P7 de Mollet a Santa Perpètua, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, en especial a la de dalt, des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes.
0: Tot això avui que farem el programa des de l'Institut Caixa Research. D'aquí a mitja hora és el centre de recerca en immunologia impulsat per la Fundació La Caixa, que té l'objectiu d'ampliar el coneixement sobre el sistema immunitari i el seu paper en salut i la malaltia. És, com explicàvem, el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i també de Portugal. Al llarg del matí farem una taula amb tres investigadors, també entrevistarem neuròlegs, testimonis, acompanyats també del nostre col·laborador d'aquest programa especialista en salut, que és el Rafa Vila-San Juan. Serà a partir de 8:45 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què?
8: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent, a què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Catalunya Ràdio.
12: Tal com ens ha dit el president Pujol en el seu darrer missatge. Tenim motius per l'esperança. I la fe i l'optimisme s'encomana si hi ha ganes de ser i d'anar endavant. També el president Montilla ens ha fet una crida a tenir més optimisme i més confiança en nosaltres mateixos i a les nostres institucions d'autogovern. Tot aquest futur és aquí, just a l'altre costat d'aquestes parets històriques de les Reials Drassanes. Aquesta és la Catalunya que estem fent realitat.
0: Era el president Salvador Illa en la conferència que ahir va fer al vespre a Barcelona per marcar les prioritats de la segona part d'aquest mandat. Es referia així al missatge que l'expresident Jordi Pujol va enviar al matí de Catalunya Ràdio amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. I a banda d'això, en aquesta conferència, Salvador Illa s'ha compromès a posar l'educació al centre del que queda la legislatura.
12: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: I en concret, el compromís de Salvador Illa és el 6% del PIB en educació i promoure un pacte nacional. Albert Prat.
13: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
12: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
13: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: L'altre punt destacat d'aquest discurs de Salvador Illa és que ha concretat el pla que va avançar en l'entrevista institucional aquí al matí de Catalunya Ràdio i que passa per climatitzar totes les escoles públiques del país. La idea és evitar haver de fer classe amb temperatures de més de 30 graus. Avui mateix, el govern té previst aprovar-ho en la seva reunió setmanal. Albert.
13: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres vindran després.
12: Al curs 2030-2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
13: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí buscarem tots els detalls d'aquest compromís per millorar la climatització a les aules. Anirem a diverses escoles avui en directe. Parlarem també amb Joan Cuevas, que és l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica directament l'aprenentatge dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
14: Bon dia. Sí, és un informe del mes de maig passat calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir les condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que en aquest cas no faci massa calor, tampoc que no faci massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge i perjudica, a més, la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar, no fer res, pot comportar menys dies lectius i pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries que necessiten més concentració, com l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi d'Equitat.org calcula que, si no es fa res, tot això es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi, a més, alerta que això es nota especialment als entorns, als municipis, als barris que tenen un baix nivell socioeconòmic.
0: I això és només una part dels efectes del canvi climàtic a les escoles. UNICEF acaba de fer un altre informe on parla de 170 milions de nens a tot el món afectats pels fenòmens meteorològics extrems.
14: Sí, són 170 milions, és a dir, un de cada 10 alumnes de preescolar fins a secundària. Són aquests 170 milions els que, segons la UNICEF, van veure interrompuda la seva escolarització l'any passat pels riscos climàtics del 2025. Aquí hi ha tempestes, hi ha inundacions, hi ha onades de calor, hi ha sequeres, hi ha incendis. UNICEF alerta que tot això escurça el temps d'instrucció i augmenta, per tant, el risc d'abandonament escolar.
0: En tot cas, tornant al discurs de Salvador Illa, recordem que d'aquí a mitja hora parlarem amb tots els partits polítics per aprofundir en la seva valoració, els partits polítics l'oposició. De moment, tant des dels socis com des de l'oposició, parlen de visió excessivament triomfalista.
14: Junts, sobretot atillat de propaganda a la conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales encapçala la formació al Parlament.
15: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
14: A la banda dels socis, en una pilota de les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no es mantés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Això també ho ha trobat a faltar les entitats socials. El president de la taula del tercer sector...

0: Hola, això.
1: Era en Josep Sánchez Llibre, el president de la patronal de Foment del Treball, i el Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
2: Ho comentarem també a partir de 9:15 a l'Àgora del Matí amb Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. De moment, un primer comentari de la redactora en cap del País a Catalunya, Anna Pantaloni.
3: Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència, va dir ahir Salvador Illa. I això és el que esperem, però en comptes d'anunciar la fi del conflicte educatiu, el president de la Generalitat va publicitar un pla de climatització de les escoles en 5 anys. El comprem. De fet, i després d'un estiu infernal, ens alegrem. Però no és el que esperàvem, o no només això. I ja és conscient del problema que té a les aules catalanes. I per això es va comprometre a assolir el 6% d'inversió pública. Va sonar especialment optimista en un moment de predomini del pessimisme. I això s'agraeix. Va preguntar a l'auditori quin lloc triaríeu per viure. Catalunya és el meu lloc al món, va assegurar. I amb això sí, estem d'acord.
2: Anna Pantaleoni, en aquest cas pel matí de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels temes del dia, l'altre continua sent la intel·ligència artificial.
4: S'ha de crear o ha d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats que estaven tutelades pels governs i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que el millor que poden.
2: Cal més regulació. Així de clar ens ho deia al matí de Catalunya Ràdio un dels grans experts en intel·ligència artificial, el director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, Christian Canton. Ho deia després de les veus d'alerta d'una part dels gegants del sector que deien que la tecnologia va més de pressa que les capacitats tècniques i legals per gestionar-la. Tot i això, en aquestes últimes hores, Donald Trump ha insistit que no, que no és necessari regular res. Ara fa una setmana es va aprovar una iniciativa amb la qual s'instava les empreses a lliurar de manera voluntària, en aquest cas el govern, informació de les seves principals innovacions. Per Donald Trump, amb això n'hi ha de sobres. Washington, Oriol Serra.
5: El president dels Estats Units ha arribat a qualificar els crits d'alerta dels màxims responsables de les empreses tecnològiques relacionades amb la intel·ligència artificial com una broma. Aquesta és l'última sortida de to de Donald Trump després de missatges com el que ha enviat Dario Amodei, CEO de la companyia Anthropic.
6: La manera de fer bé les coses és que en la indústria treballem conjuntament, i és difícil, però el món també ha de treballar conjuntament.
5: Recordem que el treball conjunt a escala internacional es presenta complicat justament perquè Trump ha expressat que dona prioritat al lideratge dels Estats Units en l'àmbit de la IA abans no l'ocupi la Xina. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I després tenim la Xina. Pequín, d'una banda, reclama més controls i de l'altra acusa aquests gegants nord-americans de voler-se assegurar el domini. Pequín, Francesc Canals.
7: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
8: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
7: Des de Pequín, Francesc Canals, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I a Brussel·les, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Sílvia Solanes.
9: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen diners en empreses d'IA nord-americanes i d'aquesta manera financen el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Segons la presidenta del BCE, la inversió en IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu.
2: I aquí avui el govern també mou fitxa.
9: Sí, en el ple debat sobre la regulació d'aquesta tecnologia, el govern aprovarà avui la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial. Buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a petites i mitjanes empreses per formar els seus treballadors. Ho va anunciar ahir el president Illa durant la conferència de mig mandat.
2: En tot cas, no tot el sector de la intel·ligència artificial comparteix el neguit per la tecnologia. Avui el New York Times explica un episodi molt revelador, Freddy.
1: Sí, el conseller delegat d'NVIDIA, Jensen Huang, era ahir en una conferència a Los Angeles amb inversors quan va rebre una trucada de Donald Trump. Huang va agafar el telèfon, va començar a parlar amb el president, va posar el mòbil en mans lliures, va posar el micròfon davant del telèfon i, segons diu el diari, el president va dir tots aquests neguits, tot això que s'està dient és mentida. Textualment, el president dels Estats Units va dir els robots no dominaran el món. Això no passarà, per tant, no acabo d'entendre quina és la preocupació. Dèiem

0: És molt revelador que això ho fes amb el conseller delegat d'NVIDIA, que recordem és el gegant de xips per la intel·ligència artificial, perquè Jensen Huang, el conseller delegat d'NVIDIA, ara fa tot just uns dies, abans de tots aquests neguits, va dir que els laboratoris d'intel·ligència artificial estan intensificant les preocupacions només amb un motiu, perquè tenen previst llançar nous productes de ciberseguretat.
1: Sobre tot això, comentari pel matí de Catalunya Ràdio del periodista establert a Washington, Gustau Alegret.
2: Trump està convertint el debat sobre la intel·ligència artificial en una qüestió de poder nacional, i per això diu que els Estats Units no es poden permetre frenar aquesta cursa mentre la Xina accelera. Ell confia que el poder presidencial, el seu esclar, pot corregir els excessos, però per a aquesta tecnologia potencialment destructiva, com les armes nuclears, el poder polític no és un control suficient. Li calen controls institucionals, tecnològics i abans conèixer-la bé. I ara, com diuen els seus promotors, encara no la dimensionem prou i, més preocupant encara, no sabem fins on pot arribar. Tampoc Trump.
1: Per cert, que avui diversos experts mundials en intel·ligència artificial es reuneixen a Barcelona al Congrés Forward, que organitza, en aquest cas, Foment del Treball. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassarem els bàsics del matí.
3: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: Abans fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
4: Avui temps assolellat i molt càlid, amb temperatures que fàcilment arribaran entre els 32 i 35 graus a bona part de Catalunya. Poden superar els 37 als llocs més càlids. Demà dimecres, en canvi, hi haurà una baixada de la temperatura i a la tarda vespre es formaran tempestes que poden ser fortes a molts llocs de les comarques de Girona, de Barcelona, sobretot al litoral i prelitoral.
5: Es mantenen els problemes d'entrada a Barcelona per la B23 a Molins i Esplugues, i al Vallès hi ha retencions a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua. Les dues rondes de Barcelona també van molt carregades, amb aturades en especial a la ronda de dalt, de Vallcarca a Pedralbes en sentit Llobregat i de Cornellà a Pedralbes en sentit Besòs.
6: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs. I per tu, que encara no has fet el pas. Gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
10: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
11: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
10: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
12: 9 de febrer de 2017. L'avi pistoler entra en acció.
13: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
14: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
12: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
15: Per on anava, pobre home, estic amb una espenta a terra, pobre.
12: El cas de l'avi pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Catalunya Ràdio. El govern posarà en marxa el pla Actuabitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya. Convoco el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
17: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
18: Estos bulos que se están propagando, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
19: The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 8:23, aquests són els sons del dia d'avui, 15 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Forada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Marc Jurado, Marta Viana, bon dia.
21: Bon dia.
1: És notícia d'aquesta nit. Les sèries de Pit i La maldició de Widow's Bay han estat les grans guanyadores en una nova edició dels Premis Emmy.
22: Welcome back. Took some time.
23: Una gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seehorn per la sèrie Pluribus.
1: I durant la gala també s'ha fet homenatge a Dolly Parton.
23: Un tribut a la reina del country que li ha fet l'actriu i cantant Reba McEntire. La gala també ha recordat, per cert, Rob Reiner i Catherine O'Hara.
1: Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
24: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també és notícia d'aquesta matinada. L'ESCAC està d'enhorabona.
23: Perquè el curtmetratge de Dragon Letter de l'estudiant de l'ESCAC, Stanzin Jigmet, ha guanyat l'or a l'Student Academy Award de l'Acadèmia de Hollywood.
1: I avui a l'Àgora parlarem també d'Aliança i també de la informació publicada a Crític sobre la formació. Segons diu aquesta informació, un de cada quatre candidats d'Aliança a les eleccions municipals són empresaris amb interessos en el sector immobiliari.
25: Destaca el cas de Sitges, on el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguers turístics de Barcelona. A Girona, el candidat Marc Villafañe és administrador d'un conglomerat de 13 empreses, la majoria dedicades a la sanitat privada i al sector immobiliari. I a Esplugues de Llobregat, Enric Álvarez és apoderat d'una empresa madrilenya de gestió de crèdits hipotecaris.
1: Avui al matí parlarem amb la periodista encarregada d'aquesta investigació, Elena Parrell, que ja ha rebut, per cert, ha rebutjat en aquest cas Sílvia Orriols. De fet, el líder del partit ha parlat de persecució del seu partit i alerta perquè ha rebut el suport ja directe d'un congressista republicà dels Estats Units, del partit de Donald Trump.
25: Sí, es diu Carlos Jiménez i ha respost a la piulada de les xarxes d'Orriols criticant la informació de Crític, dient que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes. No és la primera vegada que aquest republicà carrega contra Sánchez. Jiménez també ha criticat el govern espanyol anteriorment per posicionar-se al costat de Palestina en el conflicte amb Israel.
1: Doncs enhorabona, Crític, per aquesta informació. Si arriba fins i tot a un congressista republicà a fer un tuit, vol dir que és una informació que també preocupa, en aquest cas, a les forces de Donald Trump. I encara sobre Aliança, Crònica Global parla de tempesta interna per la publicació de tuits filonazis abans i durant la diada.
26: Segons diu, diversos alcaldables d'Aliança amenacen de deixar el partit si no es recondueix el que consideren una radicalització de les xarxes socials. Un dels exemples que posen és el tuit des del compte oficial d'Aliança que, en referència a l'acte al Fossar de les Moreres, on es llegia "Ja hem passat", en resposta al lema antifeixista "No passaran". Segons Crònica Global, la pròpia Orriols va ordenar eliminar aquest tuit.
1: I a Madrid, el Partit Popular també continua endurint el seu discurs amb la immigració. Avui El Mundo diu que Feijóo vol retirar la nacionalitat espanyola als estrangers que la tinguin i cometin delictes greus. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
27: Bon dia. Si enmig d'una competició electoral amb Vox per la immigració, el PP promet madurar si arriba a la Moncloa. El diari explica que prepara una llei per treure el passaport a qui cometi un assassinat, sigui reincident en agressions sexuals o estigui en bandes de crim organitzat o terroristes. La tesi del PP també és que no es pot regalar, diuen, el passaport, i per això també endurirà els requisits si governa per aconseguir la nacionalitat amb un examen avançant més difícil de llengua i valors. Feijóo, per cert, serà dilluns vinent a Ceuta per quarta vegada acompanyat del president del PP europeu, Manfred Weber.
1: I això mentre la tempesta de Ceuta, que continua, avui apareixerà al Congrés, al Senat i a Estrasburg.
26: Sí, a Madrid aquesta tarda comencen els plens a les dues cambres. El Congrés ho fa amb diverses mocions sobre la crisi humanitària a Ceuta presentades per PP i per Vox. També diversos ministres hauran de respondre sobre el mateix tema a la sessió de control al Senat, mentre que el Parlament Europeu també aquesta tarda es debat l'entrada massiva d'immigrants a finals de juliol.
1: I mentrestant, Pedro Sánchez nega que sigui tou amb el Marroc en aquesta crisi. Tània?
27: Sí, ho ha fet a Castaneta en una entrevista intermèdia. La Sexta insisteix que no es podia preveure el que va passar i que el Marroc no és responsable. Al contrari, ha estat clau, diu, per contenir la crisi. I assegura que no és víctima de cap xantatge de Rabat.
18: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
27: El comandament únic, diu el president espanyol, es mantindrà fins a finals d'any. Creu que és quan s'haurà normalitzat ja del tot la situació, però la resposta és totalment insuficient per al govern de Ceuta, que parla d'invasió en tota regla. Ho ha fet el president ceutí que ha estat a l'Hormiguero.
0: Creo sinceramente que el gobierno de la nación no ha estado a la altura de sus obligaciones constitucionales. No se atendieron las alarmas y las alertas.
27: Manté el contrari que Sánchez, que Marroc és al darrere de tot plegat i diu que Sánchez ha de plegar.
1: Arribarem ara al punt de 8:45 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio. I Espanya ha retrocedit en la lluita contra la corrupció.
26: Malgrat situar-se entre les democràcies més competents a nivell global, sí que ha registrat entre el 2020 i el 2025 un retrocés important en aquest àmbit. És un dels 8 països europeus, de fet, que ha baixat en puntuació, segons recull l'últim informe de l'Institut Internacional per a la Democràcia i Assistència Electoral.
1: I encara en l'àmbit polític, els líders independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han acordat des de Cardiff demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum. Londres, Quim Olivares.
2: Mary Lou MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
3: We have the right to referendum. We have
4: tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
2: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I és 9 de la nit. La temporada de bany d'aquest estiu es tanca, atenció, amb 43 persones ofegades, en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat i la xifra més alta des del 2014.
5: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort a piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat a piscines particulars, comunitàries i d'hotels. Només una ha estat en una piscina municipal.
6: Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu. Les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
1: I els Mossos investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva.
5: La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Iguaviva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar l'autor i detenir-lo.
1: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Targa, Júlia Albacar.
7: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
21: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys per una assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
7: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I alerta amb això. La relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus provoca una investigació per espionatge a l'OTAN.
6: Sí, l'oficial estava destinat a la caserna general de l'Armada de l'OTAN al Regne Unit i tal com ha publicat The Telegraph, quan els comandaments van conèixer la seva relació, el van suspendre per por a que fos una espia russa.
1: I als Estats Units, cop del Suprem a Donald Trump.
5: El tribunal ha rebutjat les restriccions que el president vol imposar al vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat de primers de novembre. Això permet als estats mantenir els sistemes que havien fet servir fins ara.
1: I encara relacionat amb els Estats Units. Macklemore, el raper nord-americà, taloner de Ed Sheeran, ha estat apartat de la gira que l'artista britànic havia de fer als Estats Units després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari.
8: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two.
23: Segons ha explicat ell mateix a les xarxes, Sheeran i el seu equip han pres la decisió d'apartar-lo després que diversos estadis dels Estats Units amenacessin el cantant britànic amb cancel·lar els seus concerts si el mantenia a l'escenari.
1: I a partir d'avui, atenció, perquè les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat.
5: És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses, de paqueteria i altres serveis, o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència.
1: Són les 8:35. I us ho podem avançar també aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. Neix Porta'm al Teatre. És la gran jornada del teatre familiar a Catalunya.
23: La iniciativa impulsada per la Comissió Familiar d'ADETCA celebrarà la seva primera edició el 22 de novembre, coincidint que aquella setmana serà el Dia Universal dels Drets dels Infants. En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a aquesta campanya, que comptarà amb 46 espectacles programats. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar d'ADETCA.
9: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
1: I si sou fans d'Oasis, atenció, perquè hi ha bones notícies, perquè els tindreu a Barcelona.
23: Actuaran a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Aquests són els dos únics concerts que farà la banda Espanya. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, un anunci, per cert, que coincideix amb l'estrena als cinemes del documental que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Dos únics concerts d'Oasis a Espanya i els faran, en aquest cas, a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I bones notícies també per aquesta casa, pel 3CAT, perquè el programa La Gran Cita, presentat per Dulceida, fa atenció al salt més internacional.
10: Aquí arrenca una experiència única.
23: La cita perquè la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa. Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la Corporació Britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena d'Espanya i desenvolupat originalment en català.
1: I pel que fa al trànsit, com estan a aquesta hora les carreteres, Mireia Sala?
11: Doncs dos accidents obliguen a circular en pas alternatiu. L'últim accident ha passat a la C-14-12 a Oliola, a la Noguera, i l'altre és al Baix Camp, a la T-310 a Riudoms. A més, encara hi ha les habituals retencions als accessos a Barcelona, amb aturades a la P-7 de Mollet a Barberà, a la C-58 a Sant Quirze i Montcada, a la B-23 a Molins i Esplugues, i les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 15 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
12: Primera.
1: El president anuncia 2.500 milions per climatitzar les escoles. La pregunta és, estem davant d'una gran aposta pel futur o davant del reconeixement que hem arribat tard?
12: Segona.
1: Si Donald Trump diu que l'únic límit que necessita la intel·ligència artificial és un president amb un alt coeficient intel·lectual, hem de confiar que la seguretat global depèn de la seva intuïció o és la confirmació que la geopolítica tecnològica està en mans d'egos desmesurats com el seu?
12: Tercera.
1: D'aquí a pocs minuts farem el programa en directe des de l'Institut Caixa Research. En un moment en què parlem tant d'intel·ligència artificial, canvi climàtic i envelliment, estem invertint prou en la ciència que haurà de donar resposta al nostre futur?
20: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
13: Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
14: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
15: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
16: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
17: Ara amb Lidl Plus tria 200 grams de barreja de 4 formatges a 1,35 i estalvia't un 20%. I estalvia't un 15% en les nostres hamburgueses premium. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
19: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
22: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
24: Com et dius?
28: Ferran Adrià.
24: Quina és la teva experiència com a cuiner?
28: Has estat alguna escola?
24: Has tingut algun mestre?
28: Això és una altra lliga.
24: Això són dos estrelles Michelin.
29: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
30: Estàs posant a tots al límit.
31: Tendreu tots mal.
29: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara mateix ja en ruta el taxi cap al Caixa Research Institute, on farem aquest programa especial avui, el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal. És un dels primers en Europa i avui el coneixerem. Es va inaugurar el 24 d'abril i ja està en ple funcionament. Però abans, pel que fa als esports, Robert Prat, el davanter del Barça, Gabriel Jesús, es defineix com un jugador capaç de crear el caos a les defenses rivals.
32: S'explicava d'aquesta manera en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
33: Caos, sí, yo creo mucho caos de com con balón o sin balón, siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar.
32: Gabriel Jesús afegia que no té pressió per ser el nou del Barça, l'única pressió la té el nou del Brasil.
33: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
1: I Joan Laporta avala Lamine Yamal com a guanyador de la pilota d'or.
32: Són declaracions de Laporta després d'un sopar amb Deco, Alejandro Echevarría i el mànager de Lamine, Jorge Méndez.
34: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal. Pero Lamine sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva dos o tres jugadores, el premio mejor jugador joven del mundo.
32: La UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix en Wembley, el Metropolitano acollirà la d'aquest curs, l'Allianz Arena de Munic la de la pròxima temporada, i el Barça espera que un Spotify Camp Nou totalment acabat sigui l'escenari de la final de la Champions del 2029.
1: Mentrestant, l'Espanyol juga a les 7 davant del Rayo Vallecano en un partit que jugarà al camp del Leganés.
32: Els dos equips juguen de visitants. El futbol tornarà a Vallecas, però el 10 d'octubre la Comunitat de Madrid ja ha aixecat la suspensió al Rayo Vallecano per les deficiències del camp. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
35: Si volem ser un equip competitiu que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
32: I el Madrid, que juga al Camp de l'Elx a quarts de 10, Mourinho demana paciència per veure aquesta temporada el millor Madrid.
36: Si yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor.
32: Jugat a primera a Villarreal, un Betis 2, també avui a la Ves València a partir de les 8.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
37: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
38: I supem a les millors taules del món.
37: En aquesta terra protegim i acollim.
0: Fem barri i fem pinya.
2: I fem i no deixem de fer.
3: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
4: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: 45.712.
7: Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
9: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara mateix són 3 quarts de 9 del matí, som en ruta, arribant cap al Caixa Research Institute, és el primer centre de recerca especialitzat en íntegrament en immunologia tant a Espanya com a Portugal. Ell ens espera ja per fer una àgora especial avui. Jordi Amat, bon dia, Jordi.
21: Bon dia, com anem?
1: Anna Grau, bon dia.
23: Bon dia, bona hora.
1: Vicent Sánchez, bon dia.
25: Què tal? Bon dia.
1: I Esther Vera, bon dia.
26: Bon dia.
1: Abans d'entrar en matèria, Esther, com vas veure la conferència del president? Què és el que destaques?
26: La vaig veure difícil, perquè crec que té un moment molt complicat. O sigui, tots els problemes que hi ha en aquest moment, no només al govern català, en general a la política, són qüestions que no són per solucionar-se de manera ràpida. És a dir, tots els temes dels quals se n'estan ocupant, en general els governs, van a mig i a llarg termini de solució, i especialment aquí amb el tema d'infraestructures, el problema de l'escola, no són temes fàcils. Per tant, el que vaig veure és que volia fer un punt d'inflexió per aconseguir agafar nova embranzida de cara a l'última etapa de la legislatura, i el que em pregunto és si en algun moment s'hauria d'haver fet una crisi de govern o s'hauria de fer en algun moment, i jo mateixa em responc, probablement es tornarien a cremar els consellers, perquè tots els temes que tenen al damunt de la taula, que té aquest govern al damunt de la taula, són a mig i llarg termini. Per tant, vaig valorar molt positivament que fes la conferència, que la intentés fer d'una manera una mica solemne, per dir-ho així, i que posés els temes al damunt de la taula. De temes concrets, és destacable el 6% de la despesa pública per a l'ensenyament. Crec que això és un tema molt, molt destacable. I l'altre, són temes que a mi m'agradaria que anessin més ràpid, però que no sé si és possible que vagin més ràpid.
1: Aquest és el repte que tenen molts governs, no? De com resols problemes que són molt urgents per la vida de molta gent. El cas de l'habitatge, per exemple, molta gent no pot esperar que s'acabin de construir en aquests anys que prometen que es construiran certs habitatges públics, no? Necessita resoldre la seva vida.
26: L'escola, les infraestructures.
1: Sí. I aquí veurem si hi ha confiança o no, o si recupera aquesta confiança cap a les institucions, Vicent.
25: Sí, però clar, és que és molt complicat, perquè al final tot es redueix, bueno, tot no, però una gran part sí que es redueix a tindre més recursos. I llavors jo, per exemple, a mi no m'agrada allò que en el codi diuen el boato, a mi no m'agrada la gran explosió, el gran esclat de dir ara farem 50.000 habitatges, que m'agradaria saber quan arribem a final de legislatura quants d'aquests habitatges s'han construït de debò, i no amb segons quines trampes, i tampoc no m'agrada que es diga que el nostre objectiu, no en aquesta legislatura, però sí després, és arribar en inversió d'educació, que és un dels punts més importants de la intervenció d'ahir del PIB, perquè 6 punts del PIB vol dir que passar dels 4 actuals, que no són 4, que també es farà una sèrie de malabarismes, per passar del 2,8 al 4. Doncs el 6% del PIB aplicat a educació vol dir 4.250 milions d'euros. I 4.250 milions d'euros és justament l'augment que ara reclama que tindrà el finançament, que no està clar que s'aprovarà perquè ha de passar també pel Congrés espanyol. I per tant, clar, dir-ho així, com es van dir els 50.000 habitatges, i no explicar ben bé què vol dir això, quin percentatge del pressupost i com es podrà pagar això, Doncs jo no ho sé, jo crec que ja no és una qüestió de crisi de govern o crisi de govern, és una qüestió de contenció quan s'expliquen les coses, d'explicar el problema real. I d'altra banda, en el tema d'educació, que torno a insistir, va ser el punt més important d'ahir, el fet d'elevar-ho a la societat, per dir-ho així, a fer grans reunions entre partits, entitats, associacions, organitzacions, vol dir una mica fugir d'estudis respecte a la crisi que ara mateix hi ha amb els sindicats. I no sé tampoc si és la millor manera, igual que quan es va arribar a un acord en comissions i en la CGT, amb comissions ja amb la UGT. Per tant, jo crec que aquestes escenificacions i aquests exercicis malabars de vegades haurien de ser més responsables.
1: Jordi Amat.
6: Jo no sé si la ciutadania avui entén que els reptes que tenen els governs demanen paciència, i si hem de concedir als governs aquesta paciència. Ahir em sembla que el que el president pretenia era dir que té un pla de futur pel país en un moment en què els dubtes sobre la seva eficàcia, la del govern com un govern que sap gestionar, són més que raonables. Llavors, clar, si tu dius, em sembla que hi va dir, els reptes són demogràfic, tecnològic i climàtic. Clar, són tres reptes enormes pels quals tens els recursos que tens per fer canvis, però és que fer-los realment demana molt de temps. Seria temps per aquest govern i per qualsevol altre. I a mi em sembla que potser hi ha un excés de pompa en la conferència, però almenys hi ha un pla. Quan en l'oposició que hi ha al Parlament de Catalunya, que és una oposició des del meu punt de vista molt feble, no sé veure que hi hagi un pla. I en aquest sentit em sembla que el president ja segueix jugant amb avantatge.
1: Anna.
12: Bé, a mi la conferència m'ha fet una mica l'efecte com quan jo era joveneta i sentia cançons en anglès que m'agradaven molt, m'agradava molt la música però perquè no entenia la lletra, no? Yeah. Clar, aquí si entens la lletra i comences a treure la calculadora, dius, a veure, o sigui, resulta que ens hi posarem això, climatitzar el centre, ens hi posarem l'any que ve i acabarem el 31, o sigui, el 26 al 31 per posar aire condicionat i canviar unes quantes finestres, que ens gastarem 1 milió d'euros per centre. Home, a veure, no vull ser impertinent, però fa poc hem sabut doncs, que la Generalitat ha renunciat a recuperar els diners que es van malversar pel procés, amb allò s'haurien pogut climatitzar uns quants centres, no? Llavors, home, jo tinc la sensació, també comparteixo la perplexitat pel tema de xutar el Consell aquest d'Educació, doncs aconseguir o no el 6%. O sigui, home, això, doncs, això es posa als pressupostos i es defensa. I si no t'ho voten, doncs que es retratin. Jo crec que té raó el Jordi, que hi ha un pla, el que passa que hi ha un pla llestat perquè, bé, no, primera, doncs, és veritat que hi ha hagut una dècada perduda, que aquí s'ha gestionat amb els peus, que s'ha gastat els diners amb aventures, amb populismes institucionals i no en fer anar el país. Jo estic convençut que aquest govern, a cada calaix que ha obert, s'ha trobat un Vietnam. Ara, clar, també ja porten uns anyets i també ja va sent hora doncs, de posar-hi. A la conferència D hi havia molta gent, però no hi era pas tothom. Vull dir, tampoc es va aconseguir, diguem-ne, una visualització de la totalitat de les forces vives que hi podien haver estat. I pel que fa a l'oposició, home, clar, és una oposició amb mig cosa dins i mig cosa fora, diguem-ne, és una oposició que fa no res governava, que no vol que se li retreguin els seus errors de govern, no sé, per exemple, doncs els responsables que els poden tenir, deixar podrir els Rodalies, deixar podrir l'ensenyament, deixar podrir coses, i que en canvi, diguem-ne, doncs juga a rebentar. És, jo crec que ell intenta vendre una Pax illenca, una Pax romana, que ara mateix és més voluntarista que real. Ara sí que és veritat, doncs, home, doncs, que comparativament amb el que hem viscut els últims anys, doncs, és un descans. Si servirà per arreglar les coses al nivell ambiciós que se'ns volia fer creure ahir, ja ho veurem, ja ho anirem trobant.
1: Bé, ara en parlarem també d'educació i posarem l'accent en la climatització de les aules, perquè avui també és un dia que, per cert, fa calor, eh? Tornarà a fer calor, demà ja vindran les tempestes i tot plegat tornarà a agafar un aire més de normalitat pel temps que ve. Però abans anem a fer una ronda de portaveus dels grups parlamentaris de l'oposició per valorar també la conferència del president d'ahir. Comencem per Aliança Catalana, saludem Oriol Gès, que és secretari d'Organització. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia a tothom.
1: Se senten identificats amb el model de país que va parlar ahir el president?
13: En absolut. De fet, el senyor Illa va titular la seva conferència El futur és aquí, i bé, nosaltres li diem que el futur que preveu el socialisme espanyol no té absolutament res a veure amb el projecte de futur de Sílvia Oriol i Aliança Catalana. Illa ahir ens va dibuixar una Catalunya grisa, castellana i sotmesa a aquest estat artificial que és Espanya, i en canvi el futur que vol l'Aliança Catalana és una Catalunya lliure, independent catalana, pròspera, segura i occidental.
1: I aquesta Catalunya que desitgen, com la faran? Per exemple, assistiran a la ronda de trobades per parlar del futur d'educació que ha convocat el president?
13: Bé, nosaltres li direm al senyor Illa que abans de parlar-nos del que passarà d'aquí 10 anys, potser caldria tocar de peus a terra, sortir al carrer i mirar què està passant avui a Catalunya. Perquè els catalans estem patint les conseqüències d'una immigració massiva i invasiva, d'una delinqüència desbocada, amb apunyalaments als nostres carrers, inseguretat, ocupacions i, en definitiva, una degradació que cada vegada afecta a més municipis i a més famílies. Hi ha un present per gestionar que no s'està gestionant bé i sense present no hi haurà futur. I el futur que ens projecta el PSC, si continuem per aquest camí, és ben negre. I, de fet, crec que bona part de la gent que ens està escoltant convindrà amb mi que la situació és un desastre.
1: Quan el president alertava sobre els que volen dividir en proclames racistes, vostès se sentien al·ludits?
13: En absolut. De fet, Illa, com tants polítics de saló i hispanoprocessistes, llença la tovallola, llença la pilota endavant i ens parla del futur mentre intenta tapar els escàndols i les crisis del seu govern. Veieu que fa 4 dies ha dimitit el director general de la policia, l'educació és a la UCI, tenim tot l'escàndol de la DGAI tancat a un calaix, mentre uns i altres es tapen les seves pròpies vergonyes. A vostè li sembla normal tot això?
1: Per cert, que hem sabut també que un de cada 4 candidats seus a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari. Vostè com ho defensa, tot plegat?
13: Bé, de fet, mai a Catalunya s'havien fiscalitzat tant els candidats municipals d'un partit que aspirem a governar a tots aquells ajuntaments on ens presentarem a les properes eleccions municipals. Veuríem què passaria si anéssim a fiscalitzar els candidats que presenten Junts, Esquerra o el PSC, a veure quins són els seus currículums i quin és el seu passat i quin és el seu projecte que tenen pels catalans. De fet, ens preguntem també què han fet els partits que durant anys ens havien promès avançar nacionalment, com Junts i Esquerra. I el que veiem és que han apuntalat el socialisme espanyol, Esquerra i Junts van ser determinants per investir Pedro Sánchez, i Esquerra va facilitar després la presidència del senyor Salvador Illa. I, en definitiva, aquesta és la gran estafa del processisme, prometre avançar cap a la independència i acabar fent de crossa dels mateixos partits que mantenen Catalunya dins de l'estat espanyol, i Aliança Catalana, a les properes eleccions municipals, dirà prou a tota aquesta estafa.
1: Però com resoldrà el tema de l'habitatge si un de cada 4 candidats a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari?
13: Bé, aquesta notícia és falsa i ja ho demostrarem en el seu moment, i en qualsevol cas el que està clar és que Illa dona pràcticament per feta la Catalunya dels 9 milions i nosaltres li diem que Catalunya no pot créixer indefinidament com si el territori i els recursos fossin infinits.
1: L'estic preguntant per l'habitatge, com resoldran el tema de l'habitatge?
13: Bé, el tema de l'habitatge, nosaltres el resoldrem primer de tot. Catalunya pateix una crisi immigratòria que durant els darrers 15 anys han arribat vora un 1,5 milions d'immigrants, la majoria d'ells de forma il·legal. Tenim els serveis públics saturats, tenim l'educació, les nostres infraestructures fortament tensionades. I, de fet, nosaltres ja vam presentar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya al primer ple de l'any 2026 sobre precisament la crisi demogràfica, no?, per apostar per recuperar la natalitat dels catalans i facilitar...
1: Però com ho faran? Com ho faran perquè l'accés a l'habitatge sigui més accessible per la gent?
13: Bé, primer de tot, doncs, abolir totes les regulacions absurdes del mercat de l'habitatge, rebaixar la fiscalitat de l'impost de transmissions patrimonials i totes les regulacions del 30% d'habitatge, diguem-ne, d'habitatge de protecció oficial de les noves construccions, facilitar també les llicències de construcció i, en definitiva, doncs, deixar de banda tota aquesta regulació del mercat de l'habitatge que està provocant precisament que no hi hagi nova oferta i que no hi hagi noves construccions.
1: Per tant, eliminar la regulació i baixar, en aquest cas, impostos. Queda clar, Oriol Gès, secretari...
13: Jo vull acabar... No vull acabar sense recordar les seves lamentables declaracions durant la vigília de la Diada. creiem des d'Aliança Catalana que hauria de rectificar i hauria vostè, senyor Ostrell, de demanar disculpes als catalans que confien en Aliança Catalana, perquè nosaltres tenim exactament el mateix dret que qualsevol altra formació a convocar un acte públic allà on correspongui, sense haver de patir insults, boicots, agressions ni amenaces de l'extrema esquerra. L'Aliança Catalana, durant els actes de la Diada, hem patit centenars d'això, d'atacs i agressions contra les nostres parades informatives, contra els nostres actes, de militants i simpatitzants arreu del país. Assenyalar precisament els qui patim és profundament injust, irresponsable, i li demanem públicament que rectifiqui.
1: Doncs queda notat. Gràcies per la seva observació. Oriol Gé, secretari d'Organització de l'Aliança Catalana.
13: A vostè, bon dia.
1: Xavier Pellicer, diputat de la CUP al Parlament, bon dia.
14: Molt bon dia, com esteu?
1: Quina valoració en fa la CUP de la conferència del president?
14: Bé, doncs veiem un president que intenta tapar els principals defectes que s'havien vist en aquests dos anys de govern, un president que passa a levantar-se de ser un dels millors gestors, no? Com hem vist en altres èpoques i en altres presidències de la Generalitat, prometent gran gestió i que fa aigües per totes bandes, i en definitiva un president ple de contradiccions, ple de grans proclames a llarg termini i sense posar cap solució damunt la taula.
1: El president va donar per superada la paràlisi. Està d'acord vostè que tenim una societat ara mateix més cohesionada, més unida?
14: Bé, doncs, per una banda ens diu que tenim una societat més cohesionada, més unida, i per altra banda ens parla d'una amenaça que és evident, que és l'amenaça de l'odi i de l'extrema dreta. Em sembla que és preocupant que el president Illa consideri que una societat més cohesionada és una societat amb molta més extrema dreta i amb molt més avui creixent, i no pas una societat organitzada per avançar un clau independentista, no? De fet, veiem el seu lema, no?, que parla que el futur és aquí, i veiem un dels programes centrals que apareix nostre pa, que és que Catalunya i el país sencer depèn de les decisions que dibuixaran el futur, i alhora veiem quan de cap de les maneres està compromès, per exemple, en convocar un referèndum perquè realment puguem decidir i prendre les decisions sobre aquell futur que realment dibuixarà quin és el país d'aquí 10 anys. Per tant,
1: és a dir, vostè creu, com a CUP, que el que cal ara mateix en el país és un referèndum?
14: Bé, nosaltres el que tenim clar és que posem decisions en la taula i donem el poder a la gent, o realment plantegem una sèrie de qüestions centrals que permetin dibuixar un futur millor d'esperança i de prosperitat i d'avenç compartit, i per tant de millores nacionals i socials, i de poder decidir, o l'alternativa que ve és molt fosca. I per altra banda, i veiem també que el govern d'Illa, amb l'extrema dreta, retroalimenten d'una forma més que evident, amb posicions molt distants en l'àmbit discursiu, però que tenen uns principis troncals en certs elements preocupantment similars, no? Perquè veiem que, tot i que hi ha cares diferents, aparentment, per abordar determinats problemes, no es va qüestionar l'arrel de tot allò que genera les desigualtats, tot allò que genera la pobresa i tot allò que, en definitiva, genera l'odi, el racisme i l'empobriment de la societat.
1: Ets Xavier Pellicer, diputat de la CUP al Parlament. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
14: Moltes gràcies. Bon dia.
1: I Jessica Albiach és presidenta dels Comuns al Parlament. Senyora Albiach, bon dia.
15: Molt bon dia.
1: Vostès sí que eren ahir a la conferència del president. Com a socis d'aquest govern, com a Comuns, es van sentir identificats?
15: A veure, sí, jo crec que va haver diferents parts, no? Al final és un discurs de 50 minuts. Jo crec que sí que és bona idea que el president, d'una vegada per totes, s'hagi escoltat a partits, a comunitat educativa, quan reclamàvem, doncs, el Pacte Nacional per l'Educació, la climatització de les aules, que feia ja molt de temps. De fet, nosaltres els acords d'investidura ja eren temes que teníem inclosos. Però jo sí que crec que en la major part del discurs el president va confondre posar un to d'esperança o d'optimisme, que és cert que jo crec que necessitem, amb un excés de triomfalisme o de manca d'autocrítica. Fins i tot diria que en alguns moments semblava que fins i tot faltava com una mica d'empatia del president amb la gent del carrer, no? No va dir ni una sola paraula de les famílies que no arriben a final de mes, no va dir ni una sola paraula a qui no pot emancipar-se o a qui els fons voltor, doncs, expulsen dels seus barris. Va dir, som els que més fem en habitatge, clar que som els que més fem. Primer, ahir estan els acords d'investidura i de pressupostos amb els comuns, però segon, és que clar, tu t'estàs comparant amb qui? Amb Ayuso, amb Pérez Llorca del Partit Popular, amb Moreno Bonilla del Partit Popular. És que clar, vull dir, l'entorn tampoc és que siga com molt, molt difícil poder comparar-se i superar-los, no? Perquè són al final forces, no? El Partit Popular, que està absolutament entregada als lobbistes i als fons d'inversió. Per tant, jo crec que un discurs que hagués dit estem fent molt i ràpid, és cert, però encara som conscients que l'accés a l'habitatge és un problema que afecta a moltíssima gent, crec que hagués sigut bastant més realista, no? I com dic, jo crec que seria més empàtic. O, per exemple, ni una sola paraula a totes les persones que pateixen cada dia el drama de les rodalies. Carai, jo crec que s'ho mereixen, no? I és cert que és un problema que no ve només d'ara, està clar, però és que els problemes és ara i la informació que aquesta gent ha de rebre quan està a les andanes o fins i tot abans, o quan es satura un tren a mig de les vies, això continua fallant. I crec que aquí el president també hauria d'haver sigut més empàtic amb aquesta gent, no? Bueno, i per últim, jo crec que en la línia, no?, que ja tampoc ens ha sorprès a ningú, sí, fa un discurs de hem viscut l'estiu més tòrrid de les nostres vides fins ara, però, al mateix temps torna amb l'ampliació de l'aeroport del Prat, no? Al final, l'ampliació de l'aeroport, què significa? Doncs signifiquen més emissions, i per tant més escalfament global, i per tant no, més canvi climàtic, i per un altre costat, evidentment, més turistes que ja estem desbordats. No? Per tant, sí que és cert que jo crec que, com deia, crec que en matèria educativa per fi ha escoltat, i crec que això és positiu, crec que hauria d'haver escoltat abans, però bueno, ha escoltat, i crec que en matèria d'habitatge, de canvi climàtic o de rodalies, jo crec que aquí sí que li va faltar empatia.
1: És la valoració de la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach. Gràcies per acompanyar-nos.
15: A vosaltres.
1: Saludem Joan Garriga, portaveu de Vox al Parlament. Senyor Garriga, bon dia.
16: Bon dia a tots.
1: De tot el que va dir el president, què és el que més li va agradar?
16: Pues mira, poca cosa, perquè realment va fer una intervenció, una sessió més d'illa del PSC, triomfalista, en propaganda, i davant d'una Catalunya real que no funciona pues, per la continuïtat de les polítiques que estan aplicant el PSC i que porten aplicant els diferents governs de la Generalitat. O sigui, ella va presumir d'economia, de gestió, de cohesió, mentre molts catalans continuen patint serveis públics saturats per la immigració massiva i descontrolada, que no va dir res, amb un infern fiscal que també és agobiant pels treballadors i les famílies i les empreses, i els problemes d'accés a l'habitatge que van a més, i una inseguretat que és insuportable, que tampoc va esmentar.
1: Una de les coses que sí que va esmentar el president parlava d'intel·ligència artificial i parlava de que cal regular-ho. De fet, el govern aprovarà avui un observatori català d'intel·ligència artificial. Vox creu que cal frenar i regular aquest desenvolupament d'aquesta tecnologia?
16: Evidentment, la regulació sempre aporta ordre a tots els aspectes de la vida, però l'ocasió són focs d'artifici. Tenim molts problemes d'educació, d'habitatge, de seguretat. Llavors, el Salvador i el PSC s'agafen amb coses inaccessibles. El canvi climàtic, la IA, coses que des de Catalunya no es poden regular ni controlar per fer volar coloms i no assumir la realitat, que necessitem més seguretat, molta més vivenda, deixar de malgastar els diners dels catalans en observatoris, perquè, evidentment, va anunciar nous observatoris, noves estructures que col·locaran els seus amiguets per acabar de matxacar amb els impostos als catalans. Que això és el que fa que després no arribem a fi de mes. Aquest infern fiscal que estem patint els catalans.
1: Però això és interessant, és a dir, Vox està en contra de la posició de Donald Trump, que diu que no cal regular-ho, que cal seguir investigant i invertint en això.
16: És que tot és compatible, es pot regular, es pot seguir investigant, vull dir, es treu el debat de la realitat que estem patint els catalans. El problema dels catalans no és l'IA. L'IA és un instrument que els catalans utilitzarem com hem utilitzat qualsevol avançament que hem tingut a la nostra civilització, que evidentment cal regular, que cal controlar, que s'ha d'aplicar amb criteris com és un llibre, com és internet, com és Google, s'ha d'aplicar amb criteris d'educació, de control, de prosperitat, però sapiguem el que s'està fent, però aquest no és el debat que preocupa els catalans. Per què no parlem de seguretat? Per què no parlem d'habitatge? Per què no parlem de prioritat nacional en els serveis públics? Aquesta és la realitat que nosaltres defensem i que tenim que parlar dia a dia. Però el PSC és especialista de fer volar coloms i de treure el debat a les coses importants. Per exemple, l'educació. Tenim un gran fracàs de l'educació, hem fet trampes als informes PISA, tenim els pitjors resultats històrics amb l'educació a casa nostra, doncs es parla del calor. El culpable és el calor i el canvi climàtic, no les seves polítiques progres, la falta de llibertat, la falta de gratuïtat de totes les opcions educatives, la falta de qualitat pels plantejaments, precisaments progres, de no exigir als alumnes i no sorprendre. I aquest és el tarannà del PSC d'ahir, que veiem cada dia el tarannà de Catalunya, que tenim un problema real, i ell se'n va a la IA, a Donald Trump, a Palestina i altres coses que aquí en el dia a dia no es tenen per què preocupar.
1: És Joan Garriga, portaveu de Vox al Parlament. Gràcies per acompanyar-nos.
16: Gràcies, honorable.
1: I saludem també a aquesta hora Juan Fernández, secretari general del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, bon dia.
17: Bon dia, bona hora.
1: El PP participarà d'aquest gran debat, d'aquest gran pacte que el president planteja sobre educació?
17: És que jo crec que tot el que planteja el president està condemnat al fracàs, perquè el que hauria de fer el president és actuar, no? Ahir ens parlava en una conferència amb el títol El futur ja és aquí, no? I a mi m'agradaria saber quin futur és aquest, sobretot perquè va estar 50 minuts parlant de promeses i d'anuncis, i jo crec que els catalans ja no ens serveixen els anuncis quan el present és un desgavell, no? Quan tenim un govern en total descomposició, no? Aquest futur del que parla Illa s'assembla molt al passat. El passat de la setmana passada, el passat de fa 2 mesos, el passat de fa 10 anys. I no em refereixo a cap qüestió identitària o al procés, no, no. Em refereixo a la situació de la Catalunya real, no? No ha resolt cap problema, no ha revertit el col·lapse de Catalunya, i per tant el balanç que pot fer Illa de la seva gestió és nefasta, no? Anuncis, anuncis, però cap fet, no? La sanitat continua amb unes llistes d'espera disparades, no? No ha aconseguit ni acabar ni escurçar mínimament les llistes d'espera a la sanitat pública, l'educació amb els docents en vaga, que demanen més recursos i demanen també que s'acabi amb aquests 900 barracons escolars que reparteixen per tota la geografia catalana, els serveis socials tal com estan, la inseguretat descontrolada, no només a l'àrea metropolitana, sinó a tota Catalunya, i el problema de l'habitatge, on és missió impossible comprar o llogar un habitatge. Per tant, jo crec que els catalans estan farts de propaganda i de conferències d'autobombo, sobretot perquè estem en una situació en la que paguem més impostos que mai, però rebem pitjors serveis públics que mai, no? Jo crec que ja el que hauria de fer és cessar els seus consellers incompetents en comptes de fer conferències, i si no s'atreveix a cessar-los, el que hauria de fer és plegar i convocar eleccions.
1: És Juan Fernández, secretari general del Partit Popular a Catalunya. Gràcies també per acompanyar-nos, i saludem també Isaac Albert, portaveu d'Esquerra Republicana. Bon dia.
19: Bon dia.
1: Quina valoració en fa Esquerra Republicana d'aquesta conferència?
19: Bé, si em permets una prèvia, perquè escoltava l'inici de les converses amb els tertulians. Aquest govern, com passa a la majoria de governs, a cada calaix s'ha trobat préstecs, propostes i ambició. I ahir el president, en la seva conferència, presenta una agenda política que en gran part, no tota, però que en gran part és l'agenda d'Esquerra Republicana. Finançament, el pla clima de les escoles que es va aprovar i negociar en els pressupostos aprovats, educació, transport. O sigui que fer veure que venim d'un no-res i que era tot un desert i que portem 2 anys esperant per reconstruir el país per poder prendre decisions, això nosaltres no ho compartim. És evident que no és així. A cada calaix hi havia propostes, projectes i l'ambició necessària per tirar-ho endavant. I en relació a la pregunta, nosaltres creiem que el president ahir sí que descriu bé els reptes que té el país al davant i també creiem que és evident que el seu govern ha estat incapaç de donar-hi resposta. Ahir el president ens demana responsabilitat compartida i estem absolutament d'acord. Jo crec que per fer avançar el país fa falta tenir aquesta responsabilitat compartida, recordant que el Partit Socialista té 42 diputats. Aquest és un govern que se sustenta amb 42 diputats i amb acords en el Parlament, i Esquerra hi és, hi som i serem, posant l'ambició necessària per fer avançar el país, per ajudar a que el país tiri endavant. Nosaltres pensem que sempre que algú escriu, pensa, fa una conferència parlant del país, això és bo pel país, perquè sacseja, perquè dona peu a tenir debats, a posar propostes sobre la taula i poder fer avançar el país conjuntament.
1: Parlava el president de que Catalunya està més unida que mai. Vostè s'hi reconeix en aquesta afirmació?
19: Bé, jo crec que és evident que vivim moments complicats a Catalunya, a l'estat espanyol, a Europa, al món, conflictes bèl·lics, que a vegades els oblidem molt ràpid, però tenim conflictes bèl·lics a la part d'Europa, a l'Orient Mitjà, etcètera, etcètera. O sigui, el moment és complicat. Jo crec que la ciutadania, quan va treballar cada dia escoltant les notícies al cotxe, rep inputs i notícies que no són gaire esperançadores. Ahir el president intenta posar optimisme. Jo crec que es passa de frenada, perquè entre l'optimisme que ell vol transmetre i la percepció que tenim o que té la societat, doncs hi ha massa distància, però és evident que tenim reptes importants en aquest sentit. Nosaltres, el missatge és molt clar. Nosaltres entenem que una Catalunya més justa, més cohesionada, doncs és una Catalunya més forta, i una Catalunya més forta és una Catalunya més lliure. Treballarem per això. O sigui, justícia social, llibertat nacional, justícia social, cohesió, això va de treballar conjuntament, va de trobar acords de posar-nos d'acord els demòcrates per fer avançar el país en moments complicats. La política no pot ser un problema afegit al dia a dia de la ciutadania. Això és el que nosaltres intentem fer com a Esquerra Republicana i intentar donar les respostes conjuntes per fer avançar el país.
1: Elisa Calvert, portaveu d'Esquerra Republicana. Gràcies, que tinguis un bon dia.
19: Bon dia.
1: I acabem amb Mònica Sales, presidenta de Junts al Parlament, del grup parlamentari de Junts al Parlament. Senyora Sales, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Catalunya ha obert un horitzó d'estabilitat i torna a ser un projecte per tots els catalans, deia el president a la conferència d'ahir. Junts hi està d'acord?
0: Mira, el president va fer una conferència amb zero autocrítica i fins i tot amb to alliçonador. Al llarg d'aquell discurs va saber trobar els errors del passat, però no en va saber trobar cap d'aquests dos anys de mala gestió. Crec que la ciutadania ja ha vist des de fa temps que aquest govern és incapaç d'afrontar els reptes que té aquest país i que estan engolits en la propaganda que ells fan sense parar amb grans titulars. I és que quan no pots defensar el present, aquest present de mala gestió, el que has de fer és vendre o prometre el futur, i és el que va intentar fer ahir el president Illa. Venim de dos anys en què les

0: venim d'una investidura en què un dels partits independentistes va decidir d'investir aquest president, el president Salvador Illa. Ara hi ha hagut una crida de l'ANC, d'Òmnium, de les entitats sobiranistes del Consell de la República, que sap que nosaltres hem atès des del primer moment i necessitem tornar a generar aquest ambient d'unitat per tirar endavant aquest projecte que certament Junts defensa, que és la independència d'aquest país. És evident que mentre això no arriba hi ha d'haver un al mateix temps que ens permeta gestionar els dèficits que té Catalunya, que són molts, i per tant nosaltres volem construir aquesta alternativa des del Parlament amb propostes sòlides. Ahir el president deia que es reunirà amb els col·lectius o que fins i tot fa una crida a la ciutadania. Nosaltres abans de les vacances ens havíem vist ja amb 30 col·lectius relacionats amb el món educatiu, mentre ell a l'agost ha decidit no fer res i ha començat el curs amb una nova vaga. I per tant nosaltres el que ens comprometem a fer, com hem fet sempre, és aquest procés d'escolta activa i de treballar des del Parlament de Catalunya per fer possible aquesta alternativa que el país mereix. Ahir tot era un brindis al sol i en canvi nosaltres hem vist com durant aquests dos anys cada dos mesos hi ha sortit un col·lectiu a queixar-se, si fem la mitjana, no? Durant 24 mesos, 12 col·lectius diversos han sortit al carrer i han reivindicat al govern diferents solucions. A mi m'agradaria preguntar-li al president Illa si ell gosaria de fer una assemblea de mestres, de metges, d'usuaris de Rodalies i explicar-los els mateixos conceptes i les mateixes paraules que durant 50 minuts ens va traslladar ahir a les persones que vam assistir a la conferència. Crec que ven fum, que no sap gestionar, i per tant que el primer que hauria de fer és fer autocrítica per mirar de solucionar els reptes que Catalunya té avui.
1: És Mònica Sales, presidenta del grup parlamentari de Junts al Parlament. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Farem una pausa de 3 minuts i de seguida ho comentem.
2: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir, pes de cleptòman era roba, però en ve baixa. Avui dimarts, un Enigmàrius eròtico, poètico, musical. La composició trobadoresca que excitava la Turner, de 7 lletres. La composició trobadoresca que excitava la Turner, 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: Quan rasques un rascat a l'11, ho trobes.
9: Sí! Que m'ha tocat, tia!
8: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
10: Lo, lo, lo, lo, lo, lo.
8: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb el Rasques a l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques a l'11. Rasca el moment.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
13: 205 cavalls i només 4,3 litres?
14: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
15: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
16: Carglass canvia. Carglass repara.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En directe des del Caixa Research Institute.

0: Primer centre de recerca especialitzat en íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal, un dels primers d'Europa. Ara en parlarem també en Àgora, avui a un Àgora especial, amb Jordi Amat, amb Anna Grau, amb Vicenç Sánchez i Esther Vera. Acabem de sentir els partits de l'oposició. El Jordi Amat deia fora d'antena, i ho puc dir, no, Jordi?
1: Home, no ho sé.
0: A veure. Escoltats tots, ja potser estàs uns mesos sense escoltar el que passa al Parlament, perquè ja tens una idea clara de què pensa cadascun.
2: No sé si us ha passat, però és a dir, si abans de la conferència tu haguessis dit què dirien quan les entrevistessis sobre la conferència, crec que hauríem convingut que dirien el que han dit, no?
0: Sí.
2: De manera que això fa una mica de mandra, i abans a la meva intervenció inicial, quan em referia al problema de la manca d'oposició, crec que té a veure amb aquesta contumàcia a l'hora de fer un discurs com... En el que no hi ha un diàleg constructiu respecte al que fa el govern. Sí que, d'alguna manera... El portaveu d'Esquerra ho ha fet, reclamant la feina que havia fet el govern anterior, però donada la divisió creixent que existirà al país, perquè vivim en realitats polítiques cada vegada més polaritzades, jo entenc que... És a dir, que tenir aquesta actitud per part de l'oposició dificultarà molt la governança. I aquest és...
0: Clar, és que sentíem els partits de l'oposició, sentíem el president la voluntat de fer un gran pacte de país, i la pregunta és... Com ho farem si sentim el que sentim per part dels partits polítics? Esther?
3: Sí, la pregunta és què pensen els ciutadans més aviat, saps? Perquè jo crec que també hi pot haver en algun moment un cansament d'aquesta situació de por, de temor, de desconcert... que és veritat que hi ha una part de la tecnologia, una part de l'economia, una part de la inflació que porten aquesta mena de pessimisme, és evident... Però, escolta, si no volem fer un suïcidi col·lectiu, alguna cosa haurem de fer. Posem-nos en alguna cosa. Posem-nos encara que sigui en l'ensenyament, que crec que tots podrien estar d'acord individualment en que és un tema central pel país, no? I que és un tema de futur. Per tant, jo convidaria a que, a banda del todo mal, no? Com han dit, no? És que el Partit Popular ha dit tot està condemnat al fracàs. Clar, un cop dius això ja, doncs allò plega, no? Doncs jo els convidaria que triessin un tema i demostressin que en una sola cosa potser el país es pot posar d'acord.
0: Recordem a l'època d'Artur Mas, el Partit Popular pactava els comptes amb Artur Mas. Mm-hmm. Era útil, diguéssim, la seva política al Parlament. Després, diguéssim, que Artur Mas pactava amb Esquerra el pacte fiscal, per exemple, no? És a dir, que hi havia una capacitat també aritmètica i de posar-se en acords més transversals...
3: I de fer política. No? Perquè, si no, per què serveix la política?
0: Anna.
4: Home, jo encara estic sota l'impacte de... Jo, potser vosaltres ja ho havíeu sentit, és el que ho sento, l'expressió hispanoprocessista. Vull dir, realment els sinònims de botifler avui en dia ja aviat no deixaran veure el sol. No, a veure, evidentment aquí dius, és molt dramàtic que dius era de menys el que digués el president, perquè evidentment ningú de l'oposició vol que se'n surti, i ningú és ningú. Llavors, esclar, per això jo em deixaria respectuosament de pactes de país i tiraria pel dret. O sigui, jo penso que aquesta vocació del PSC de, diguem-ne, de anem tots a l'hora, tinguem un projecte de país, considero que estem lluny d'un panorama com aquest, i que aquí, doncs, a vegades la política no es basa tant en els fets, en les propostes, com en qui te té tu que me pongo jo.
2: Sí, però clar, com ho fas quan tens una majoria parlamentària precària?
4: Doncs, home...
2: No, o sigui, com tires pel dret quan tens els recolzaments que tens?
4: Home, això tampoc hauria de ser una excusa per defugir la responsabilitat, com has de dir, home, de xutar el Consell d'Educació al 6%, no, escolta, això es posa als pressupostos i es defensa car de gos, i que es retrati qui ho té en contra. Ja està. O sigui, però... És que potser, escolta, no es pot pactar amb qui no vol pactar, doncs no sé...
5: Però
4: una mica de...
5: Estan vostès parlant d'una realitat que no és aquesta. Clar. El PP votava els pressupostos a Artur Mas o a Jordi Pujol i continuava criticant-lo. Vull dir, és que això ja passa. És que hauríem de destriar entre allò que puguen dir els comuns i Esquerra Republicana després d'un discurs del president. Només caldria que digueren com ens ha agradat. A partir d'ara, mira, demanarem que la gent el vote. I una altra cosa és que aproven pressupost o arriben a acords. És que jo no sé tampoc quina realitat. Clar que és una majoria precària, però la majoria precària està al Parlament espanyol, no està a Catalunya. A Catalunya hi ha una majoria...
0: Un moment.
2: Em referia al govern. com tira endavant el govern la seva acció amb
5: sí,
2: els 40,
5: bueno,
2: 42 diputats dels quals disposa.
5: Bé, per
2: fins tant... a quin punt està, fins a quin punt les polítiques del govern Illa, tota vegada que els seus únics socis disponibles són dues forces a la seva esquerra, com condicionen la possibilitat de fer el que deia l'Anna, de tirar pel dret.
5: Bueno, aquestes forces el condicionen, de fet.
2: També, vull dir que...
5: De fet, ara els comuns, per exemple, han dit que ells el pacte educatiu en educació ja l'havien proposat, etc. Aquestes forces...
4: Si tothom l'havia proposat, però ningú havia fet res.
5: Clar, bé, jo no estic dient això. Jo, ara ho ha fet qui ho havia de fer. Jo el que estic dient que si alguna cosa es troba a faltar, potser, és que el president de la Generalitat, més enllà de dir que està complint amb l'oposició, que és l'oposició, no, amb els seus socis, que és el que diu habitualment, tinga una política i una actitud més activa respecte a aquests dos grups que li fan costat. Ja està, i no només per darrere. Per tant...
4: Li fan costat i la punyeta.
5: Bueno, pues, evidentment, com, a, com quan tens una parella i continua...
4: No, home,
0: no, una parella...
4: Em sap greu. Vicent, jo tinc altres experiències de parella.
5: Bueno, doncs vostè ja s'apanyarà, però normalment la gent no està d'acord en totes les coses, però hi ha una cosa que sí que estan d'acord. Important, importantíssima, que s'ha aprovat pressupost.
0: Si una parella pacta pressupostos, però es fot la punyeta.
5: Per exemple.
0: No, no, està clar.
5: Ara, dit això, hi ha una última cosa que a mi m'agradaria destacar, que és que el gran problema continua sent sempre com resoldre els problemes. Perquè vostè ha preguntat... Home, i vostè creu que ara un problema és autodeterminació? Home, depèn de per aquí. Per exemple, si en les pròximes eleccions hi ha una majoria independentista que és incapaç de posar-se d'acord, vol dir que hi ha molta gent... Escoltem els ciutadans, ja els escoltarem quan vinguin les eleccions. Vol dir que hi ha molta gent que està d'acord que hi ha unes prioritats bàsiques que és trencar una altra volta la mateixa dinàmica de sempre. Perquè hem passat...
0: Però per fer què, Vicent?
5: Un moment. Hem passat de la disbauxa... Ara li diré una cosa que crec que sí que tot l'independentisme ha après. Però hem passat de la disbauxa, el caos, el procés, el caos... Hem passat de tot això a la retòrica habitual, sense recursos i amb les mateixes misèries de sempre. I que no funciona lo de sempre.
4: No, hi ha una diferència, Vicent. Que abans del procés...
5: Rodalies funcionava i ara
4: funciona millor. Era la carta als Reis, era el... i sí, sí, com José Mota. El procés va fer un pet com una gla, i ara el que és rancúnia.
5: Bueno,
4: no hi ha altre horitzó que la rancúnia de no haver-se'n sortit.
5: A mi no em preocupa.
4: A mi sí, perquè toquen molts bemols.
5: A mi no, a mi em preocupa, i crec que moltíssima gent els preocupa, suposa, encara que jo no parli en nom de la ciutadania, però em preocupa que Renfe continuï sense funcionar. Em preocupa que hi hagi una mica menys de barracons que abans. Em preocupa que hi hagi les mateixes cues en la sanitat.
4: Tant de bo haguéssim pensat en Renfe en els barracons quan es dedicaven al...
5: Bueno, quan es dedicaven, no, quan es dedicaven a intentar resoldre això d'una manera que era diferent a la que portem molts anys i que hem tornat a recuperar i que no serveix per a res. I aquest és el gran problema del país. El gran problema del país és que no es poden abordar els problemes d'una manera trencant, ni tampoc es poden abordar obeint, acceptant l'estatu quo i l'estat, perquè tampoc tires endavant. I aleshores que algú m'explica com es trenca aquest bucle, perquè aquest bucle realment és complicat.
4: Més sort que no hi ha proves PISA de processisme, perquè les notes serien...
5: Home, vostè suspendria, segur.
4: No, bé, jo penso que el procés...
3: Sí,
4: zero patatero.
3: Hi ha una cosa d'ahir que vaig trobar a faltar, que el president va intentar tenir un cert optimisme, no? I va fer un discurs optimista. I a mi, en algun moment, vaig pensar que és quan algú té una depressió i algú li diu anima't. Aleshores, vaig trobar a faltar que realment es referís als problemes greus que s'estan intentant solucionar i fins a quin punt s'estan intentant solucionar o hi ha això, o una paret, o una incapacitat, o una insuficiència econòmica, etc. És a dir, entenc que el president no pot dir el govern del PSOE no ens ajuda prou amb determinades coses, però estaria bé que ho digués. O sigui, estaria bé que amb algunes coses portés una mica al límit els socis que poden permetre que ells se'n surti en determinades coses.
0: Com va fer,
3: per exemple, amb Rodalies.
0: José Montilla en el seu moment, per exemple.
3: O per exemple, sí, en infraestructures crec que és bàsic. És a dir, a la resta podia mantenir un missatge d'optimisme, que jo crec que gairebé tenim l'obligació de tenir un missatge d'optimisme, perquè si no estem tots al llindar del suïcidi col·lectiu i potser no n'hi ha per tant, vull dir que hi ha raons per pensar que, no, que les coses no... Vull dir que hi ha un futur, però en canvi posar sobre la taula el tema de Rodalies se'l va realment ventilar amb una frase.
2: Sí, perdona, Ricard, jo crec que hi ha una... aposta retòrica del president de la Generalitat, que és fer com si no hi hagués conflicte. Val? I que només l'identifica amb aliança. És a dir, el conflicte que té el país és Aliança Catalana. Jo crec que Aliança Catalana planteja uns desafiaments grossos en la convivència dels catalans. Però els problemes que hi ha, que generen conflictes, tenen l'origen en un conflicte que no vol ser dit. I llavors això causa tensió política en la que el que vol fer, sabem que si les coses continuen com ara, difícilment es podrà fer. Llavors, crec que aquí hi ha, en relació al que deia l'Ester, no s'apreta un botó quan tu dius que el PSOE no està complint i de sobte Rodalies funciona. Però el fet és que Rodalies no funciona. Llavors,
4: funcionava abans.
2: Sí, però o sigui, hi haurà algun dia en què haurem de deixar de fer servir el comodín del procés. Hi haurà algun dia que l'haurem de deixar de fer servir.
4: Home, el dia que acabem de pagar les factures. És que sí, jo encara estic pagant les factures del procés. Eh?
5: Ah, jo les de la Casa Reial i mire cada dia.
2: Però això sí que crec... O sigui, crec que hi ha un moment ahir el president va fer alguna referència implícita als anys perduts. Sí. Val? Jo crec que això és... O sigui, ja no val. Perquè si no, o sigui, jo crec que va ser una gran pèrdua a les colònies de Cuba, a veure si m'entens.
4: Sí, sí, encara viu del cuento del franquisme.
0: No, que hem d'avançar.
2: Que hem d'avançar, però és evident que per avançar s'ha d'evidenciar que la política és conflicte i n'hi ha. I no és l'únic conflicte de l'extrema dreta, que és en potència, perquè gràcies a Déu i al vot dels ciutadans encara no governen.
0: Anem a parlar d'educació. Són les 9:31. I per parlar d'educació volem posar sobre la taula algunes dades. Per exemple, segons càlculs de la Fundació Equitat.org, només el 10% dels centres educatius del país estan climatitzats. Ahir, precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es comprometia a garantir una temperatura òptima a tots els centres públics d'aquí a 4 anys.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
0: Però mentre això no arriba, el que volem saber és com s'ho fan per suportar aquesta calor a escoles i instituts, que avui, per exemple, temperatures que arribaran a més de 30 graus. Fem una ronda de connexions per diferents centres de Lleida, Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Comencem per Lleida. Estela Bussons, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: On et trobes?
6: Doncs mira, l'escola Sant Josep de Calassanç està aquí al centre de Lleida, al barri del Clot. Ens acompanya la seva cap d'estudis, Pili Trenado. Molt bon dia, Pili.
7: Hola, molt bon dia.
6: I aquí davant tenim el seu mòbil seguint en directe l'evolució de les temperatures, perquè ells tenen un sensor, que els permet això, a través de la plataforma Aules que cremen, seguir, doncs això, hora a hora la temperatura. I estem ara mateix a gairebé 28 graus.
7: Sí, ara és el matí, que fa una mica més de fresqueta, intentem ventilar el més aviat possible, a les 8 ja tenim aquí mestres intentant ventilar, i ara amb aquestes hores estem, doncs això, rondant els 28, però sabem que avui arribarem a les aules a 34 segur.
6: 34 ja va ser el límit màxim que es va arribar a finals del curs passat.
7: Sí, a finals del curs passat van arribar quasi bé a 35 graus a les aules. Vull dir, va ser un final de curs molt, molt agotador, perquè, bueno, derivat de les altes temperatures, pues pateixen tant infants com mestres, clar.
6: Una mica és això, eh? Vau notar, comentaves, més agressivitat, tant mestres com alumnes que es trobaven malament. Explica'ns una mica això, com es palpa, no?, quan s'arriba a aquestes temperatures a les aules, Pili.
7: Clar, estem parlant de que a les tardes, sobretot que era quan s'arribava a aquestes temperatures, nosaltres només tenim un ventilador per aula. Un ventilador per aula sí que fa algo, potser als que estan a primera fila, però no baixa temperatura, el que fa és remoure la calor. Quan s'arriba amb aquesta temperatura és comencen els nens a suar, comencen a estar més irascibles, comencen a no prestar atenció, i els docents igual. Arribàvem a les tardes que els conflictes que normalment no n'hi ha acabaven donant-se. Nosaltres, com a equip directiu, ens trobàvem les tardes, que eren unes tardes que se feien molt pesades per tothom.
6: Ara tornem amb la Pili, però tenim també aquí a la Lluc, la Mila, el Ryan i l'Ikram. Ells són alumnes de 6è i són els que han patit més aquestes temperatures, perquè estan a la tercera planta, que és on s'acumula més la calor. Fins i tot havien de fer canvis d'aules, no? Les tardes, com ha anat això? Com passeu aquesta calor? Mira, qui comença? Tu ets la...
8: Ikram.
6: La Ikram. Ikram, explica'ns.
8: Aquests dies hem tenit molta calor en la classe i a vegades... i a vegades doncs ens sentien amarejos. I l'any passat hem tingut que baixar al pati per llegir llibres perquè quasi ens marejàvem amb la calor que teníem. Amb ventiladors i tot això encara teníem molta calor.
6: Amila.
9: Sí, la calor ens afecta molt més al que estem en la tercera planta i més en les classes del final perquè en algunes classes no hi ha ventilador i patim molt.
6: És un patiment. L'Ayub. L'Ayub és ell. Ayub.
10: I clar, estem patint per un, com es diu, un altre ventilador per tenir a cada aula dos ventiladors màxim.
6: O sigui, que això dels ventiladors és allò, quasi bé, doncs, una subhasta, eh? Ryan, també, eh?
11: Sí. També per les tardes estem patint molt amb la calor i de vegades estem esbaiant per les ventiladors perquè fa tanta calor que no podem ni estudiar. I de vegades baixem per el matí a llegir perquè fa una miqueta de fresqueta i res més.
6: Doncs això, ho fan com poden, però tenim bones notícies. Això també és la part positiva, Pili. Sou dels centres seleccionats, dels primers centres que, en principi... Sí. Doncs ho han batallat molt, Ricard. Han presentat denúncies al Departament d'Educació Formal, ho han portat a riscos laborals, i la Pili doncs, se n'ha sortit. Ara veurem això com es materialitza, Pili.
7: Doncs ens hem aixecat amb aquesta bona notícia perquè el senyor president, no, ahir que va anunciar que començarien en 100 centres de Catalunya, jo aquest matí corrents he mirat la llista de centres i som 5 centres a Lleida que han estat seleccionats i un és el nostre, amb la qual molt contenta, no, perquè... Bueno, hem patit molt i hem lluitat perquè això tires endavant. Estem pensant que jo li deia a ella que jo també com a cap d'estudis, no? Ahir de vella pel meu professorat i som empleats de la Generalitat de Catalunya, som funcionari públic que a partir de 27 graus ja estem, bueno, podríem marxar del nostre lloc de treball perquè segons riscos laborals no podem estar treballant a partir de 27 i hem aguantat aquí fins a 34. Amb la qual cosa, pues, bueno, pues molt contenta per aquesta, bueno, iniciativa que espero que fiquin tot i més perquè se faci el més ràpid possible, això sí.
6: I recordem-ho, aquest és un centre on més del 80% de l'alumnat és nouvingut, són famílies vulnerables, i el que dèiem, també hi ha aquest component. Ells a casa tampoc tenen climatització, moltes famílies.
7: Clar, és el que dèiem, o sigui, aquest alumnat, l'escola és el seu espai segur. Vull dir, hem de vetllar perquè quan estan aquí a la nostra escola estiguin el millor possible en totes les variants, perquè molts a casa seva, pues, evidentment, no tindran ni aire condicionat i sortiran d'aquí amb 34 graus, ja. Però aniran a la seva casa i estaran igual. Amb la qual cosa tot això provoca que també hi hagi que tinguin que anar més al metge perquè no se troben bé, perquè fins i tot alguns tenien pues, descomposició, mal de panxa... Bueno, tot el derivat per cops de calor.
6: Doncs Ricard, aquesta és la situació i amb aquesta esperança doncs, que aviat es pugui solucionar i tinguin aquestes aules climatitzades aquí al Col·legi Sant Josep de Calassanç de Lleida.
0: Doncs gràcies per compartir-ho, Estela, i també Pili Trenado, cap d'estudis de l'Escola de Sant Josep de Calassanç de Lleida. Fins ara, gràcies.
7: Moltes gràcies.
0: A la ciutat de Barcelona, avui es preveu que s'arribi als 31 graus. Anem cap a l'escola La Farigola de Vallcarc, a Barcelona. Lara Garcia, bon dia.
12: Què tal? Bon dia, Ricard.
0: A quina temperatura esteu ara mateix?
12: Doncs aquí a Barcelona ara mateix estem uns 25 graus, però dins l'escola aquesta calor es nota molt, sobretot des de que han arribat a tots els alumnes des de fa una estona. Però per saber com passen la calor en aquesta escola li podem preguntar directament a la Sofia, que és alumna de 5è. Bon dia, Sofia.
13: Bon dia.
12: A veure, com esteu passant aquests dies?
13: Molt malament perquè fa molta calor.
12: I què feu per combatre la calor? Em deies que estàs tot el dia bevent aigua.
13: Sí, tot el dia. Perquè fa una calor que insuportable.
12: I els ventiladors?
13: Els ventiladors...
12: Què?
13: És que hi ha dos per tota la classe, per 26.
12: I clar, us baralleu entre vosaltres per veure qui seu a prop del ventilador, em deies.
13: Sí.
12: Tu seus a prop?
13: No, estic al mig.
12: I estàs tota la classe fregida?
13: Sí.
12: Sofia, moltes gràcies. Et deixem tornar a classe.
13: Adeu. Adeu.
0: Adeu.
12: Podem parlar també amb en Marcel, que és mestre d'aquesta escola. Marcel, bon dia.
14: Bon dia.
12: A veure, quina és la vostra situació? Quina temperatura arribeu aquí dins de les aules?
14: Bé, nosaltres mirar quina temperatura arribem no ho mirem, perquè tampoc és qüestió de posar-te pedres al fetge. I de que sàpiguer que encara que arribis als 32, 33, aquí has de seguir treballant i no tens cap mena de pressió per poder fer res.
12: Què feu des del centre per combatre-ho? Ens deia la Sofia que teniu ventiladors.
14: Aquí hi ha ventiladors, s'aireja, però clar, tenim l'escola de cara al sol, perquè antigament es feien així, això és un edifici històric, i poca cosa més pot ser.
12: Ara ho deies, és un edifici històric, les finestres aïllen molt malament, em dèieu abans.
14: A veure, les finestres fa 4 anys o així ens van venir a fer les finestres noves, però només de la cara que es veu al carrer. Les que són del darrere no es van canviar, perquè es va acabar el pressupost, perquè al ser edifici històric, doncs tot ha de conservar, i cosa que, per exemple, ens impedeix que nosaltres puguem, a nivell d'escola, de posar algun split, per exemple, la classe de P3, de I3, els petitons, a l'hivern es moren de fred, pobrets, i a l'estiu de calor. I no ens deixen fer ni un forat a la paret del darrere de l'escola, que ningú veu, perquè és edifici històric. La normativa aquí ens lliga.
12: Per tant, tens aquest problema afegit, que aquí no hi podeu fer pràcticament obres.
14: Res.
12: El govern diu que el 2030 haurà climatitzat totes les escoles públiques de Catalunya. Vosaltres creieu que podeu esperar aquests anys, o creieu que ja és insostenible?
14: I si és el 2030, encara. Però, de moment, la cosa... A veure, aguantar, s'aguanta, perquè la canalla té més paciència que nosaltres. I aguanten estoicament perquè els hi toca venir a l'escola i ja està. Però la manera com treballen és complicada. És complicada total, des del Covid fins aquí, que jo crec que ja hi ha hagut la pujada de temperatures, doncs aigua a l'escola, a la taula, cosa que quan jo era petit era impossible, i tota l'estona distraccions, que si veure aigua, el que no té aigua de sortir al lavabo per refrescar-se... I no hi ha manera de concentrar-se prou.
12: Als infants els costa concentrar-se, entenc que els mestres també.
14: També, també.
12: Marcel, gràcies. Evidentment, aquest és un tema que preocupa i molt a les famílies de les escoles. Tenim amb nosaltres a l'Àngels i al Marc, que són pares d'aquesta escola. Bon dia.
15: Bon dia.
12: Com us afecta a nivell familiar aquest tema? Què us expliquen els vostres fills quan tornen a casa de l'escola?
16: Els nostres fills ens expliquen que passen molta calor a l'aula, que moltes vegades per ampolles grans que els hi posis d'aigua no en tenen suficient i, com deia el Marcel, han de sortir mitja classe a tornar a omplir. Però després també el que passa és que hi ha canalla que durant les hores lectives es mareja per la calor, coses que ja han passat en aquesta escola més d'una vegada, i que no poden fer res. A l'escola només tenim això, 2 ventiladors per classe i amb 4 ventiladors excepcionals que vam aconseguir al mes de juny, perquè si no, ni això... I, bueno, tenim molta...
15: I parlem també de ventiladors de sobretaula.
12: Sí, s'ha d'actuar amb urgència, doncs, Marc.
15: Sí, com comentava el Marcel, això és un edifici històric, té una insolació molt acusada. A part, també tenim un edifici dels anys 70, que la qualitat constructiva deixa que desitjar, i en general estem amb temperatures molt superiors als 27 graus.
12: Marc Àngels, moltes gràcies. Ànims, Marcel, moltes gràcies a tu també.
14: Gràcies.
0: Doncs gràcies també, Lara, per aquesta fotografia. Una fotografia que podem ampliar una mica més ens acompanya el Joan Cuevas, que és cap de projectes de la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Què tal, Joan? Bon dia.
17: Bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Heu impulsat un estudi que es diu Calor a l'escola i una de les conclusions és que més de la meitat dels centres no poden garantir condicions adequades de confort tèrmic. Explica'ns, a línies generals, recollint també el que sentíem, quines conseqüències té això per l'alumnat i per l'aprenentatge.
17: Sí, una de les aportacions noves de l'estudi és com afecta la pèrdua d'aprenentatges. L'estudi el que apunta és que el 2030 hi haurà una quarta part dels dies lectius a Catalunya que estarem per sobre de 27 graus a les aules. Això vol dir que uns 40 dels 175 dies lectius estarem en aquesta situació. I sabem que a partir de 27 graus comencen a caure contundentment els aprenentatges, sobretot en els processos cognitius més complicats, comprensió lectora, que és un dels processos en el moment, quan ja saps llegir, ja està, però quan estàs aprenent és un dels processos més difícils cognitivament, i afecta molt la calor, o en les matemàtiques.
0: Per tant, afecta directament els resultats PISA, per exemple, la calor.
17: Exactament, el càlcul que es fa en l'estudi és que hi hauria fins a una afectació de 7 punts PISA al 2030, només directament a causa d'estar aquests 40 dies per sobre els 27 graus a les aules.
0: Hi ha risc de que això afecti directament el dret a l'educació?
17: Clar, aquest és un altre dels temes sensibles. El que veiem a partir d'aquest tipus d'afectacions és que molt fàcilment afectarà en absentisme, en famílies que diran, si comencem a passar a determinada temperatura, no portem el nostre fill a l'escola, fins i tot en suspensió de dies d'escola per fenòmens extrems. Ja estem veient, no?, fa pocs dies amb la pluja, o en reconfiguració dels horaris, o fins i tot en que alguns centres que puguin permetre's o es puguin posar aires condicionats portàtils, els famosos pingüins, mentre que d'altres no. Posar aquest tipus d'absorció té dos problemes, que uns alumnes, que precisament a casa segurament tindran solucions de climatització, a l'escola també les tindran, mentre d'altres no, que era el que explicaven a Lleida, mentre que i a més, és una solució que és molt poc eficient. Gasta molt consum elèctric i refreda poc. Per tant, estarem gastant diners, no?, una despesa amb un tipus de solució que ni molt menys és l'adequada.
0: Perquè readaptar els horaris és un element que poseu sobre la taula, ho dic perquè, per exemple, sempre es plantejava, no?, que hem de fer una reflexió sobre els horaris, i això és també un tema que no, la reforma horària ha quedat allà al calaix, però potser amb el que està passant i amb aquest efecte directe que té el rendiment escolar, les escoles haurien de replantejar-se també si les vacances s'han de fer com es fan, si els horaris són els que són bons per l'estudi. Tot això també ho contempleu?
17: Sí, hi ha una primera dada, és que l'increment de calor cada vegada està afectant més a la primavera i a la tardor. Per tant, afecta directament en el temps, en el període lectiu. Per tant, intentar buscar solucions de reconfigurar el calendari anual és molt difícil, perquè fàcilment ataques, no?, limites a un període central. Canviar els horaris podria ser una solució si tens una afectació puntual orientativament fins a 5 dies anuals. Per tant, a les escoles on arribes a tenir com a molts 5 dies per sobre d'aquests 27-28 graus, pot ser una solució excepcional. Però quan comences a passar de més de 5 dies lectius, l'estudi entén que l'òptim és buscar solucions més estructurals. Per tant, una miqueta el que acaba avisant l'estudi és, vigilem perquè a 3-4 anys vista ens situem en una situació bastant insostenible, i per tant necessitem una solució ambiciosa, estructural. Els costos que dibuixa l'estudi ja van en la línia del que ha anunciat la Generalitat, i tot i que pugui semblar molt car, a mi m'agrada fer una comparació, que és que el cost és l'equivalent a fer durant 5 anys entre 20 i 40 quilòmetres de carretera comarcal. Per tant, aquests 2.500 milions d'euros és molt, és poc, és bastant, però en 5 anys suposaria al voltant del 0,5% del pressupost de la Generalitat anual, i seria l'equivalent també a aquests 20-40 quilòmetres de carretera comarcal. Per tant, bastant, però jo crec que és raonable.
0: Tenim una bústia de denúncies al 636-36-0609, on la gent també hi diu la seva, 636-36-0609. Per exemple, el Gorka Díaz és mestre de l'Institut Margarita Xirgu de l'Hospitalet de Llobregat.
18: El curs passat vam deixar inclús anar a sortir a l'alumnat abans d'hora per tal de protegir la integritat física, perquè inclús vam arribar a 36 graus, va ser una bestiesa. Llavors, aquesta mesura per part d'inspecció també es condemna, no es veu amb bons ulls, i llavors estem, doncs, entre que no ens donen una solució, però aquí ens estem bullint.
0: Anna.
4: Jo és que ho sento molt, però no ho entenc. Ara, això que parlàveu de canviar els horaris, això sí que em sembla, doncs, un trasbals importantíssim, doncs, de tota mena, fins i tot per les famílies que volgués que no tenen uns horaris laborals també adaptats. Jo no entenc, a mi no em semblen tants diners. O sigui, es climatitza tot ja, punt. O sigui, no, és que a mi em sembla una prioritat que cau pel seu propi pes, i em semblen uns diners ridículs, i no entenc per què hem d'esperar fins al 31, quan mires partides que es dediquen a altres coses força més opinables, i força menys importants. Vull dir, no veig per què costa tant. Vull dir, hem d'assumir, si tots admetem que el canvi climàtic és una realitat que és irreversible, com a mínim al nivell que... Doncs ja està. Vull dir, escolta, ningú entendria que en ple hivern les criatures necessiten un col·legi sense calefacció. O sigui, no ho entendria ningú. Doncs jo no entenc que puguin anar, doncs, amb aquestes temperatures, ni les criatures, ni els mestres, ni ningú, no? Llavors, jo no sé, és que a més, no entenc per què ens hem d'esperar el 31. Diu, jo aquests diners els alliberaria ja.
2: Una pregunta que et voldria fer, per si la saps, que és, un dels mestres amb qui hem parlat, quan deia que el seu edifici, em sembla que era el d'aquí de Vallcarca, era un edifici històric i que d'alguna manera s'havia construït perquè hi hagués calor, he deduït de com estava orientat a l'edifici, i per tant, allò que fa un segle podia tenir sentit, ara és un contrasentit, però hi ha molts altres països en els que fa tanta calor com la que fa a Catalunya i Espanya, i no sé si aquests, primer, a Pisa, això se'n ressenten, i com que ho han patit abans, com ho han afrontat?
17: Aquest està sent un tema de debat central de l'OCDE i de la UNESCO, per tant, com a organismes internacionals. I la veritat és que tothom està arribant tard a aquest tema. L'estudi que jo feia, les dades aquestes a les que feia referència de l'afectació en dades PISA...
2: Aquests 7 punts que deies, que em semblen moltíssim.
17: És bastant. És l'equivalent a 2-3 mesos de pèrdua d'aprenentatge, com si haguessis deixat d'aprendre durant 2-3 mesos. Llavors, aquest estudi està fet amb dades de 50.000 alumnes de molts països. Però realment és un repte internacional i que no està clar qui està entomant bé, i que precisament un dels referents que es posa de com si s'està fent és el Consorci d'Educació de Barcelona, amb aquesta aposta pel clima escola a Barcelona, que està reformant 170 centres. Per tant, tenim a casa nostra un exemple de com sí que s'ha de fer una reforma estructural, ho està fent en 5 anys, això vol dir al voltant del 8% de centres del sistema educatiu de Catalunya, dels públics. Per tant, jo diria que el referent el tenim bastant a prop i és per aquí per on s'hauria d'anar.
2: Esther.
3: Sí, no sé, per què es triga tant? A mi també, jo també m'ho pregunto. El que no puc dir és que es faci ja i prou, perquè també s'ha de fer tantes altres coses, no? Posar més professors, pagar bé a la sanitat i els...
2: I la carretera comarcal també.
3: Sí.
2: I la carretera comarcal probablement també.
3: No són elàstics i hi ha d'haver unes prioritats. Però no sé per què es triga tant. És habitual que hi hagi aquest delay, aquest temps de construcció o de habilitació dels centres?
17: De fet, és que és molt possiblement, amb aquest tipus de polítiques d'inversió forta, el repte de vegades no és tan econòmic com de gestió, d'execució.
4: De burocràcia.
2: Els ajuntaments també tindran un paper, no?, en tot això, coordinaran tota aquesta acció, diguéssim.
17: Clar, segurament aquest és un dels aspectes més delicats. L'aposta que feia l'informe per l'execució era precisament ampliar l'equip d'execució d'aquest pla, que es calculava, es dimensionava en 1 milió d'euros anual, en professionals, enginyers, arquitectes, ambientòlegs, que són els que haurien de coordinar no només l'execució de l'obra, sinó fer un bon diagnòstic del centre. Un dels problemes que tenim és que no sabem exactament com estan els centres, i per tant tampoc sabem exactament quina és la intervenció que has de fer de fons i el mentrestant. L'exemple de l'escola de Lleida és molt bona, perquè explicaven les aules de la tercera planta és les que més s'escalfen, i sobretot per un cantó determinat. Això passa en molts centres, en alguns, en una part dels centres. Què es pot fer aquí? Segurament pots cobrir el sostre de l'última planta amb algun tipus d'ombra perquè no s'escalfi tant. Segurament les finestres hi pots posar tendals. Segurament pots garantir ventilació nocturna, que això baixa molt la temperatura. Perquè mentrestant hem de fer alguna cosa. És a dir, si fem un pla 5 anys, sí, però mentrestant hem de poder fer alguna cosa. Per tant, és molt important tenir aquest equip que no només gestioni l'execució, sinó que determini què poder fer en cada centre. I deixeu-me un apunt més, eh? Jo crec que és molt important que el govern hagi reconegut tant el problema com la dimensió de la solució que es requereix. Ara bé, hi ha dues alertes importants. Una és com és aquesta aposta de fer-ho a través principalment dels ajuntaments, perquè sabem, per altres polítiques que s'han fet, que quan intentes fer-ho a través dels ajuntaments pel disseny institucional que tenim, això complica molt l'execució, i precisament educació i aquest tema també necessita plans sostenibles a llarg termini, efectius, que puguin tenir solucions palpables, no? En pocs anys, que hi hagi ritmes i calendari del que s'anirà fent. Això és una primera alerta, i l'altra primera alerta és aquesta que assenyalava, de tenir un bon equip que diagnostiqui bé com està cada centre gestional mentrestant, i la reforma estructural.
0: Aquest és un dels temes que posava sobre la taula el president Salvador Illa. L'altre és l'extrema dreta, ara en parlarem també, que és un desafiament global, però que també té un efecte directe a casa nostra. Joan Cuevas és cap de projectes d'equitat.org, impulsor de l'estudi Calor a l'escola. Gràcies per acompanyar-nos.
17: Moltes gràcies.
0: Una pausa, 2 minuts, i ara ho comentem.
19: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
20: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
19: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: París, la postal perfecta.
4: Oh, és que és tan mono.
3: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
5: Súper!
3: Nous superherois.
5: No se't pot amagar res, eh?
3: Nous enemics.
5: Què?
3: Noves aventures.
5: Que bé!
3: Mil i una sorpreses.
5: De sorpresa.
3: Supers, esteu preparats pel canvi?
5: Estic segura que podem superar el repte.
3: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: Ens ocupem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
15: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
16: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Zoff i Muta amb la Filarmònica de Múnich,
15: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
16: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
15: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
17: Amb Renault Capture EcoG, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
18: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista Anna Grau, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el periodista Vicent Sánchez i la directora del diari Ara, Esther Vera.
19: A 2 minuts per les 10 del matí, som en directe al Caixa Research Institute, és aquest primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i Portugal. Ara en parlarem també àmpliament amb diferents investigadors que treballen dia a dia en aquest centre. Però abans volem parlar d'un dels altres punts importants de la conferència del president, que és que assenyalava un moment en el qual veiem com tot el món va virant cap a una política més polaritzada i segurament ell aposta per un to més moderat, que no sé si acabarà durant rèdit també electoral, perquè el que veiem que funciona en molts punts del món és el teva meva i que no és un joc que acabi doncs donant gaires garanties de vots després de les eleccions. Aquesta també és una dels grans interrogants, diguéssim, que tindrem d'aquí 2 anys, si la política o la voluntat de política de Salvador Illa acaba quallant a les urnes o guanya aquesta polarització i aquest fer-la més gran que veiem i com veiem, per exemple, altres parlaments, com sembla apuntar que pot passar a Espanya. Esther.
20: Sí, hem tingut una bona notícia a Suècia, no?, que ha baixat l'extrema dreta, però el que veiem és una onada internacional que fa que els postulats d'extrema dreta funcionin en un moment en què el desconcert és molt gran. El desconcert tecnològic, econòmic, amb un creixement econòmic però que no es reverteix en la classe mitjana i tampoc en moltes altres es tractes de la societat i amb uns perquè els preus pugen i perquè hi ha problemes gravíssims com la vivenda. Aleshores, quan tu a totes aquestes preocupacions li poses un sol enemic i ho fas fàcil i dius que el problema és la immigració i a més coincideix que hi ha un procés de canvi demogràfic perquè l'arribada de la immigració és molt ràpida i en alguns municipis molt intensa, doncs aleshores aquí tens un caldo de cultiu doncs per la xenofòbia i per donar per atribuir tots els problemes que té la nostra societat en aquest moment a un col·lectiu que a més és diferent al teu i que si els teus postulats tenen a més un component religiós important, doncs ja tens aquí
19: el caldo
20: de cultiu.
19: Anna.
21: Bé, jo crec que
14: la socialdemocràcia europea que va garantir l'època més llarga de benestar, de redistribució social de la riquesa, de consolidació de les classes mitjanes, ara, en canvi, necessita una profunda repensada. No s'hi ha de renunciar, però s'ha de posar aire condicionat també, perquè ara objectivament ens està empobrint. O sigui, les classes mitjanes, els autònoms, ens estem empobrint. Llavors penso que això porta una radicalització. De fet, el jovent, jo tot el jovent que conec, o passen de la política, o estan radicalitzats cap a la dreta, o estan radicalitzats cap a l'esquerra. El que no conec és ningú, diguem-ne, que estigui per la serenitat, no, tothom vol solucions dràstiques o esbravaments ràpids, no? Llavors, no és incompatible una cosa amb l'altra, tornant al que preguntava. O sigui, jo crec que ara mateix el fenomen Aliança Catalana està esmicolant, diguem-ne, està dividint òbviament l'espai independentista. Crec que estem tornant a la Catalunya dual dels 90, per un costat, diguem-ne, el Partit Socialista, i per l'altre el que podríem demanar, pues, els representants polítics, no sé, el rere país de la cosa més nostrada, que això, diguem-ne, l'Oriols ho està d'una banda dividint i radicalitzant, amb la qual Illa ho té molt fàcil per continuar al centre, per incompareixença als contraris. Ara, això ha voltat, o sigui, aquesta pax illenca, o sigui, aquesta cosa tan fins i tot ensupida de l'illisme, està voltada per tot arreu de polarització, de crispació i de mala lluna.
19: O sigui, la gent, al final, què votarà, no? Si votarà aquesta emprenyamenta o votarà aquesta confiança?
14: Jo crec que els uns votaran una cosa... Jo crec que pot quedar amb taules, o sigui, que ens podem trobar en una situació...
19: En un país bloquejat.
14: Sí, diguem-ne que ni els uns ni els altres.
19: Jordi, si el motor del vot fos l'emprenyament, ara hi ha una oferta molt tòxica per això, tant cuidado. Però abans, per mirar de lligar amb la conversa que teníem abans, segur que tots ens hi hem fixat, que tots els nanos de sisè de primària que entrevistàvem a l'escola de Lleida tenien noms que no eren... Que no, o sigui, postulem que no tenen 8 cognoms catalans, no? No recordo els noms exactes, però tot semblava que devien ser fills de famílies musulmanes. M'ho estic inventant, vull dir, ho estic pressuposant, però em sembla que no m'equivocaria gaire. Llavors, hi ha un fet evident, que és que el paisatge humà de Catalunya ha canviat substancialment. I aquest canvi, pensar que no genera com a poc desconcert, és una ingenuïtat. Llavors, jo em sap que ho vaig dir la setmana passada, fa 15 dies, jo porto els meus fills a una concertada de l'Eixample.
14: Exacte, és que els que tenen 8 cognoms catalans van tots a la concertada, a la privada, no van a la pública.
19: Llavors, tots no.
14: Bueno, tots no, però majoritàriament.
19: Però que, hi ha un determinat sector de la ciutadania de Catalunya que aquesta és una realitat que no veu i que, de fet, es blinda contra ella. Val? I que econòmicament té les possibilitats de no veure-ho. Llavors, si tu ets un pare català que els teus d'aquesta escola del barri del Clot de Lleida i que tens la sensació, i que no és només una sensació, que l'atenció que els mestres han de dedicar a la inclusivitat és alta i que, per tant, el teu alumne rebrà una educació pel que fa a l'exigència en lectura i tot plegat, tens un problema. Llavors, negar l'existència d'aquest problema em sembla que és la pitjor manera d'abordar el fenomen.
21: Sí. Per posar un altre exemple, hi parlàvem amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, que ens deia en antena que cal frenar el creixement de la població. Et deia, però no per res, diu, perquè la comarca està al límit del que es pot permetre. No tenim accés a l'habitatge pels joves, els serveis estan molt tensionats, tenim uns serveis per unes 40.000 persones i en tenim 60.000 a la comarca. Per tant, això no quadra.
19: Llavors, la mala notícia per... el qui troba en la immigració el boc expiatori, és que això ja no canviarà. És a dir, el paisatge humà de Catalunya ha canviat i ara els catalans som diferents de com érem. Llavors hi ha una fantasia horrible que travessa una pila de democràcies occidentals, que és la de l'expulsió massiva. O sigui, aconseguirem fer-los fora tots i no haurem de fer cua al cap. I això ni és possible ni passarà. Llavors, es tracta de fer una política, i jo trobo sobretot un missatge públic, que no negui el desafiament que tenen les nostres societats, però que no l'entengui efectivament com són. I diria que aquest és el punt on som.
21: Sí, sí.
0: Això ja ho va fer Felip IV, en 1620, expulsar-los a tots.
1: Sí,
0: I el que va aconseguir Felip IV és en aquelles terres on aquesta gent treballava la terra, quedaren desertes, i una crisi econòmica en una part important del lloc on van ser expulsats, per exemple, el Regne de València, que es va arrossegar durant un segle.
21: Però a part, Vicent, això ara no es pot fer.
0: A part que no es pot fer, jo el que vull dir és que de vegades les solucions dràstiques no porten enlloc.
1: Sí, és una fantasia fosca i empobridora. No?
21: D'acord. La pregunta però aleshores, és com ho faran.
0: Però aleshores,
21: no ho poden fer.
0: Però aleshores mirem una qüestió, perquè podríem arribar a la conclusió de que és l'Aliança Catalana siguen burros. Podríem arribar a aquesta conclusió. O no. I si no ho són, mirem l'únic discurs que tenen. Perquè, clar, vostè els demanava per una cosa i per una altra, i bup, immediatament tornaven cap allà. I si només tenen un discurs i van creixent en intenció de vot, vol dir que no són burros i vol dir que estan tocant el tendre, allò que realment a moltíssima gent els destarota. I això vol dir que la societat, i sobretot els altres partits també, no ho aborden bé, o ho aborden d'una manera bonista, de dir no passa res, aquesta gent ve. I en aquest sentit jo crec que a mi sí que m'interessen les reflexions que van una miqueta més enllà, per exemple, que va fer, i n'hem parlat un munt de vegades, perquè em sembla molt important l'informe Fènix, que diu, si vostè vol frenar la immigració, no és una qüestió de l'Estat que no la frenarà, ni és una qüestió de més fronteres o més policia. Si vostè vol frenar la immigració, en el cas de Catalunya, no els oferisca llocs de treball tan barats. N'hi ha alguns que són necessaris, però n'hi ha uns altres que ens els podríem evitar. I, per tant, segurament el turisme que tenim, que és un turisme que aporta poquíssim, s'hauria, d'alguna manera, socialment, d'intentar canviar. I a mi això sí que és vàlid. Jo crec, els problemes d'avui en dia són enormes, enormes, moltíssims. Les solucions fàcils, tot el món les pot comprar. El problema l'hem analitzat perquè ha passat històricament un munt de vegades, que és aquell que davant d'un problema complex és capaç de simplificar-lo i dir jo faré això i ho arreglaré i després no ho fa. Però aquesta gent sempre funciona. Doncs davant de tot això, en lloc de pegar tantes voltes i de plantejar-ho tantes vegades, mirem a veure si algú és capaç de tindre idees que puguen anar solucionant-ho. Per mi, la idea, per exemple, de regular aquells oficis i aquells treballs que ofereixen una mà barata i que acaben sent llocs de treball subvencionats perquè resulta que aporten molt menys del que costen socialment, és una idea. Vull dir, jo no estic contra el turisme perquè sí, jo estic contra el turisme si el que fa és socialment emmerdar-la més i no aportar riquesa per al país, i qualsevol persona sensata pensaria això.
21: Ara us deixo parlar a tots plegats, que esteu tots amb ganes de parlar, però abans deixeu-me saludar des de Girona l'Helena Parreño. Helena, què tal? Bon dia.
22: Hola, bon dia, Ricard.
21: Com estàs?
22: Bé, i tu?
21: Bé, distrets.
22: Ja veig, ja
21: veig.
22: Helena
21: és una periodista que afirma un article publicat al Crític que analitza la trajectòria professional precisament de diversos candidats d'Aliança Catalana en les properes eleccions municipals, i la conclusió que en treus és que un de cada quatre tenen interessos en el sector immobiliari.
22: Sí. Exacte, sí, sí. Hem fet un buidatge de dades provinent del butlletí oficial del registre mercantil del Borme. Vull dir, és informació que és de lliure accés, que és pública. No és que haguem buscat sota les pedres. Sí que vam reunir els 36 noms dels candidats i candidates presentats fins al moment. I és que inicialment volíem fer un article sobre d'on venien, però havíem vist que si venien d'un partit o l'altre o si eren independents ja estava molt, molt fet, molt trillat. Llavors vam dir, anem a mirar el perfil econòmic. I és que vam veure que hi havia molt vincle empresarial, i concretament un nombre interessant d'aquests 36, és a dir, 8, tenien empreses, ja fos com a apoderats o com a administradors únics, vinculades al sector immobiliari, ja fos a partir d'empreses d'inversió financeres o de serveis hipotecaris o de caire turístic.
21: De caire turístic, també?
22: Sí, també.
21: Com,
22: de pisos,
21: per exemple,
22: turístics.
21: Pisos turístics.
22: Sí, el candidat de Sitges. Hem mirat candidats que no només que s'han presentat de forma oficial, sinó que els han presentat a les seves xarxes com a noms rellevants. És a dir, no s'ha fet la presentació oficial, però sí que està a les xarxes d'Aliança Catalana. Per exemple, l'empresari Eric Inés sí que té una empresa... Espera, que ho tinc aquí. No me'l sé de memòria. A banda de ser president i administrador únic de Backbone Group, que es dedica a la inversió en diferents empreses, i de Backbone Rent, de compra-venda de béns immobiliaris i que gestiona patrimoni i lloguers, també té una empresa de lloguer de pisos turístics a Barcelona, que es diu Domogòtic. Sí, això són dades de lliure accés, al Borme, vull dir que no és que haguem fet gran recerca. Per això ens sobta que diguin que és fals, perquè llavors és que el Borme és fals, no? Llavors no ens quadra.
21: Helena, per què diries que és rellevant aquesta informació?
22: Aquesta informació és rellevant, en primer lloc, perquè els ajuntaments tenen competències en habitatge, no tenen moltes, crec que n'haurien de tenir més, però certament tenen competències importants, ja sigui en urbanisme, habitatge o llicències hoteleres. L'habitatge, com bé sabeu, és la primera preocupació dels catalans i catalanes. Vull dir, no se li escapa a ningú que estem en una emergència habitacional on el jovent no es pot emancipar, on trobar un lloguer assequible és pràcticament impossible, o que es compra un pis s'ha de deixar el fetge per fer-ho. Llavors, és rellevant principalment per això, perquè l'habitatge és la principal preocupació de la ciutadania i les persones que representen institucionalment a la ciutadania en la política crec que hauran de deixar molt clara quina és la seva proposta política en aquesta matèria.
21: També repasseu en aquest article alguns pronunciaments polítics que hi ha hagut, no?, públics sobre polítiques d'habitatge pel que fa als candidats. Quines diries que són les línies mestres d'Aliança en aquest sentit?
22: Hem destacat un acte que va haver al Círculo Ecuestre al juny del 2025, on va ser convidada Aurora Fornos, secretària de Política Institucional d'Aliança Catalana, i allà va defensar un model basat en la llibertat de mercat i en l'impuls de la iniciativa empresarial. Va parlar de facilitar la rehabilitació d'edificis i regeneració urbana, però sense regulacions excessives ni imposicions des de l'administració. També va parlar de col·laborar amb el sector privat, sempre respectant, va dir, els principis de llibertat de mercat i protecció de la propietat. Es va mostrar contrària a polítiques intervencionistes i va pronunciar aquella frase que hem destacat en l'article, que va dir: el fracàs no és del mercat, és de l'Estat. Per tant, tot apunta que són contraris a polítiques reguladores, no? També el candidat de Barcelona, Jordi Aragonès, en l'acte de presentació de la seva candidatura, va dir que si arribava a l'alcaldia es carregaria les mesures de la regulació dels lloguers i de la reserva del 30% d'habitatge públic.
21: A tot això, Helena, és un article que s'ha fet ràpidament viral, sí. I també hi ha hagut, suposo, tota l'acció militar a les xarxes, no? Contra tu i contra el mitjà, entenc.
22: Sí, contra mi no t'ho sé dir bé, perquè de forma preventiva jo ahir vaig tancar les meves xarxes. Per primer cop en 10 anys he posat en privat el meu Instagram, perquè ja sabem com se les gasten, no?, quan publiques alguna cosa que se surt del seu marc. És que jo crec que és important sortir del seu marc discursiu, no? Crec que els periodistes també hem de fer l'exercici de sortir del marc que moltes vegades ens volen impulsar els partits. Ells només parlen d'identitat, però la identitat no és la principal preocupació dels catalans i catalanes, és l'habitatge. Llavors, jo ahir em vaig tancar a les xarxes, llavors no sé si personalment he rebut hate, sí que a Twitter ja vaig veure que hi havia un parell d'assenyalaments, però les xarxes de crítics sí que treien fum ahir, amb molt d'odi, molt de hate, però també molta gent a favor que simplement comentava i opinava sobre l'article.
21: És Helena Parreño, periodista de Crític. Gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada, Helena.
22: Gràcies, Ricard.
21: Clar, però que haguem de publicar informació estèric, que haguem de tancar el perfil de Twitter, no seria el normal, no?, que hauria de passar.
2: No seria lògic, però no, tampoc és la primera vegada que diputats del Parlament de Catalunya, per exemple, assetgen o critiquen d'una manera extraordinàriament dura mitjans de comunicació.
14: Vull dir que dono fe.
2: Per això és el que estic dient. Per tant, aquí hi ha un mal que en aquest moment està protagonitzant i de manera dura i bastant àmplia, com a mínim crec que ens afecta a bastantes persones d'aquesta taula, Aliança Catalana, però crec que alguns polítics conscients

0: Sí, del tiro al pato al periodista, però bé, bueno, rebobinant tot el que dèiem, jo crec que el discurs de l'Aliança Catalana sobre la immigració és com el discurs dels processistes sobre les estructures d'estat, és fum. O sigui, no és possible l'expulsió que plantegen. O sigui, has de fer... Vaja, és més fàcil aconseguir la independència, que tampoc, que realment expulsar aquesta gent. Ara, clar, com que de moment vas tirant els ajuntaments, vas creixent, i no, aquesta promesa no s'haurà de posar a prova en molt de temps, doncs això va vehiculant un malestar, un patiment de la gent, perquè li sembla que els partits tradicionals ni en parlen, o en parlen en plan flors i violes i romaní, favorit aquests partits que parlen clar, però parlar clar no vol dir tenir la solució del problema. De fet, jo crec que aquesta mala... El Vicent ha citat això que diu l'informe Fènix, que és veritat, que aquí tenim la mitologia de que l'immigrant ve a aixecar l'economia. Doncs no, a vegades no, perquè si l'immigrant ve a entrar en un circuit d'esclavatge perpetu, si no entra en una via de progrés, de dir que pots començar humilment, però acabaràs, diguem-ne, sortint endavant, no. Si ha d'entrar dins mà d'obra subvencionada, doncs en realitat acabes consumint més recursos dels que generes, no? Llavors jo crec que aquest malestar de la ciutadania no s'hauria de dirigir contra l'immigrant, sinó contra les administracions i contra els partits polítics que, per raons de vegades ideològiques, de vegades doncs, de fabricar votants del no-res, de vegades de tal, diguem-ne, fan un ús dels recursos una mica clientelar i diguem-ne, hostes vingueren, que de casa ens tragueren, però la culpa no són dels hostes, sinó de qui administra els quartos.
1: No. La culpa és de qui es beneficia de que aquell ciutadà estigui subvencionat.
0: Bueno, aquí vaig...
1: I això no és l'administració, eh?
0: És, en part és
1: li paga una misèria en el treballador del cas. No.
0: Sí, però a part de l'empresari...
1: Sí, no, sí, però quan
0: Escanya pobres, tenim l'administració, Escanya classe mitjana...
1: Una misèria per portar-te un croissant per esmorzar?
0: Ja, però quan...
1: A veure, qui s'està beneficiant d'això...
0: Però quan tu no tens beques menjador i si les té determinada gent, quan tu no tens determinades ajudes, i això és una decisió administrativa, és una decisió política, una decisió moltes vegades populista que es pren, llavors la gent s'emprenya i vota qui vota, que tampoc li arreglarà aquest que ha votat, però com a mínim es queda a gust d'haver tocat els nassos, no?
2: Està clar que és un problema de creixement. És un problema molt de creixement, està clar que l'administració també hi pot dir la seua, complicant les coses, com li agrada fer en molts altres àmbits. És a dir, clar que qui en treu benefici immediat són els empresaris que controlen això, però quan són tants i tants i tants petits empresaris, resulta que el que està fallant és un model social i un model econòmic, evidentment, i aleshores els empresaris tampoc no és que siguin els culpables, sinó senzillament afavoreixen això perquè els beneficia. I també hem de pensar que si a vostè li arriba una cosa per pagant un euro a casa, un motorista o un bicicletista, això també el beneficia teòricament a vostè. En realitat, el que fa és destrossar el sistema, crec jo.
1: Però
2: l'administració també té models econòmics, pot ajudar incentius fiscals, pot fer moltes coses. Vull dir, el cas és que a mi em fa l'efecte de que qualsevol problema de què parlem, tots pensem que el resoldríem amb més recursos. Segur. És a dir, si parlem d'aules, si parlem d'aire condicionat, si parlem d'habitatges socials, si parlem... Jo estic segur que tots els problemes que plantegem són de més recursos. I no sé...
0: O de millor utilitzats.
2: D'acord. Però com que millor utilitzats és una qüestió espinosa i que, a més, no és tan fàcil, perquè vinga qui vinga, li resultarà molt difícil.
0: Per això cobren, eh?
2: D'acord? Bueno, cobren per això, però qui vinga, siga el partit que siga, fins i tot els que més bramen, els costarà tocar un sistema, per dir-ho així, públic. I, per tant, el problema d'això és que tots aquests recursos, tots, es poden, per dir-ho així, carregar sobre l'esquena de la immigració. És a dir, que tu pots dir, no tenim aire condicionat en les aules perquè hi ha massa nens en les aules i podien ser... Pots dir també, no tenim pisos perquè hi ha una demanda creixent que ve de gent...
3: Sempre
2: pots
3: són excuses, sí, sí.
2: Clar, aleshores, és que hi ha un tema sobre el qual tot pot pivotar? Doncs podem escarrassar-nos, si volem, i intentar convèncer la gent que això no és així. Però jo crec que algunes decisions que es podien prendre en aquest sentit també estarien bé. Sobretot perquè el votant no pense que els partits convencionals són inútils, no serveixen per a res i que cal una disrupció amb un partit nou que ho arregli tot.
3: Són les 10:20. I anirem tancant l'Àgora, una hora que podeu continuar.

0: Però com que tindrem temps a parlar-ne, doncs ja obrirem aquest meló un altre dia. Arriba el moment de saber què diuen els altres. Gerard Jubany, bon dia.
1: Bon dia. Avui, mira, començo fent extensiu un avís que ja heu fet tu i la nostra companya Clara Chavarría des de Tarragona, on avui comença la Festa Major de Santa Tecla.
0: Sí.
1: I si coneixeu una mica les festes de Santa Tecla, sabreu que una cosa que hi causa furor són les mamadetes.
2: Ja acabem amb la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona, que arrenca avui.
0: Ara.
2: Sí, ara sí. Arrenca avui oficialment amb la
0: crida. Amb la mamadeta i tot el que ve, no?
2: Sí. Efectivament.
3: Mm. Ojo, eh?
0: Una vegada vaig venir per aquí, per Santa Tecla, i vaig prendre un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que... Encara ho recordava la setmana següent, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Esteu en forma.
2: Sí, has de ser prudent amb la mamadeta.
0: Sempre.
4: Les mamadetes en València són una altra cosa.
5: Hi ha coses que no s'obliden, clar, Ricard, hi ha coses que no s'obliden.
6: Algú pot explicar què és la mamadeta en aquest context?
0: Sí, és un xartrès verd i groc que posen, una mescla que fan, i...
6: Encara.
0: I ja està. I t'ho prens, t'ho veus, i ja està.
6: Podria ser pitjor.
0: Sí, sempre.
1: Els qui no estaven ahir per mamadetes, crec, eren Nacho Abad, presentador del programa En Boca de Todos, que es va enganxar amb el tertulià Ramon Espinar quan aquest va començar a criticar Telemadrid i altres mitjans de comunicació, i Nacho Abad li va demanar que s'atrevís a criticar Televisió Espanyola, i a partir d'aquí la cosa es va descontrolar una mica.
7: ¿Te metes con Televisión Española?
8: ¿Puedo hablar?
7: ¿Te metes con Televisión?
8: Es que yo no he visto ahora Televisión Española decir ninguna magufada.
7: Ah, no, porque no participas.
8: Solo puedo hablar si gato el canal Sol, si no, no puedo hablar.
7: ¿Por qué te tienes que meter con su periódico? Escucha, bien. Ahora, si quieres no debatir...
8: O sea, además de interrumpirme ella, terminar. Me vas a regañar tú.
7: Sí, te voy a regañar.
8: Pues nada, tío, pero si quieres canto el canal Sol...
7: Terminar.
8: Es que es acojonante. ¿Puedo defender una posición que no
7: me
8: sea...?
7: Ha dicho si quieres canto el canal Sol.
8: Sí, porque es que no puedo hablar. Parida. Está perfectamente sincronizado para que no
7: pueda
8: hablar.
7: Que vayas al contenido, que no te metas con los medios.
8: Otra interrupción de Antonio. Me meto con quien me da la gana, Nacho. Y decir que el presidente del gobierno...
7: ¿Te metes con Televisión Española?
8: ¿Puedo hablar?
7: ¿Te metes televisión?
8: Que yo no he oído ahora Televisión Española a decir ninguna magufada.
7: ¿Ah, no?
8: O sea, ahora el debate es Televisión Española.
7: Venga, Antonio Naranjo, Ramón ya has perdido su turno.
8: Solo puedo hablar si canto el canal Sol. Si no, no puedo hablar.
7: Claro. Eso es una parida.
8: Pero si me has quitado la palabra por decir una cosa que no te gusta,
7: tío. ¿Buscas un titular en prensa?
8: Estoy intentando
7: hablar. ¿Buscas un titular en prensa?
8: Estoy intentando hablar.
7: Nacho no permite a Ramón hablar hasta que cante el caracol.
8: Aquí solo se puede hablar de
7: Celta. ¿Buscas ese titular?
8: Solo se puede hablar de Celta para criticar a Pedro Sánchez.
7: Parida.
1: Hi havia molta tensió, ahir, al programa del Nacho Abad, perquè minuts més tard d'aquesta enganxada amb Ramon Espinar, el portaveu de Podemos, Pablo Fernández, va abandonar el programa perquè una tertuliana va dir mamarratxes a Ione Belarra i Irene Montero.
9: Si quieres que demos aquí todos la opinión de con quién colaboran o trabajan, a mí me parece que Ione Belarra y Irene Montero son unas mamarrachas y tú compartes partido con ellos. Entonces, si nos
10: pues
9: ponemos
10: Patri,
9: a faltarnos el respeto,
10: espero,
9: Pablo...
10: Espero que rectifiques, porque ese insulto yo no lo permito. Entonces, si no rectificas el insulto, me voy.
9: Y te aseguro que
10: yo no es necesario. O rectificas, Patri, o yo abandono la conexión.
9: Pero ¿cómo rectificaremos mamarrachas? Si es lo que ha hecho, que está diciendo que hay unos chavales con chanclas en el esto. A mí no me amenaces, Nacho, es tu programa, o sea,
10: vale,
9: a mí como comprenderás.
10: Nacho, hasta luego.
11: Es que este tío viene amenazando, insultando siempre a todo el mundo.
12: No era necesario llamarlas mamarrachas, Patri.
1: Un que sempre parla sense manies és Federico Jiménez Los Santos, però avui no. Avui, quan estava despodricant de l'Audiència Nacional, de Televisió Espanyola, de La Sexta, ha hagut de posar el fre de mà. I per què? Doncs perquè La Sexta és un canal de 3Media, empresa de la qual el Grupo Planeta n'és accionista, i clar, en Los Santos té algun interès editorial.
13: Siempre he dicho que había que entrar en la Audiencia Nacional con lanzallamas y el pirulí, restaurante temático. Cambio lo de la Audiencia Nacional por lo del pirulí. ¡Qué basura! ¡Qué basura! Ya, pero eso es La Sexta. Ah, no, eso... Es que no le puedo pedir cuentas a Planeta porque también edita mis libros.
0: Bueno, menys parla clar. Mira,
1: sí, sí, és honest.
14: S'estan trencant les famílies a Madrid, eh?
5: No ho digues amb aquesta alegria, home.
4: No, home, no ho diguin,
5: no,
4: perquè ells
5: no.
4: S'ho diuen fa temps que fa Catalunya.
5: Amb alegria no...
15: El comodí del procés.
14: No, però és veritat.
4: Jo crec que aquest Nadal hi haurà molts conflictes en els sopars madrilenys.
6: Ja hi són.
0: Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera, gràcies per acompanyar-nos.
16: Bon dia.
0: Farem una pausa i coneixerem el Josep Tabernero, que és el doctor, és un doctor, un còleg de referència internacional que treballa precisament aquí al Caixa Research Institute. Ara tornem.
17: D'aquí uns minuts, al matí de Catalunya Ràdio.
18: Taula d'investigadors
3: Parlarem amb l'oncòleg Josep Tabernero, el doctor en biomedicina Héctor Huerga i la immunòloga Gemma Monconill. Ho farem des del Caixa Research Institute, el primer centre de recerca de l'Estat especialitzat íntegrament en immunologia.
15: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de la democràcia.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
17: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Avui l'Enigmàrius feia la composició trobadoresca que excitava la Turner. I la resposta era sextina. Una sextina és una composició poètica formada per 6 estrofes de 6 versos rimats amb una tornada de 3. I, tot separat, es llegeix sex. Tina, 877 de les 1.267 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 12 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva Andreu Matons Calafí, de Cardedeu, al Vallès Oriental. I avui també ens heu dit tornada, descort o... cantina.
17: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Fruta leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
19: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
20: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. I vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir... Molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu... Faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
21: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
23: El meu fan solet.
22: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
24: Que xula!
22: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
25: Superxuli!
22: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
26: Ocasión Plus.
27: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus.
28: Ben, ben, ben.
27: Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte.
28: Ocasión Plus.
27: Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days.
28: Ben, ben, ben.
27: Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
29: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
30: Kia. Movement that inspires.
17: Podríem tenir son.
31: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
32: Mare, literalment.
17: Poques ganes de treballar.
32: És que tinc molta feina.
31: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
17: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalís.
33: Som pura cafeïna.
17: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 segons, arribarem al punt de 11:15 del matí. Avui, com dèiem, som al Caixa Research Institute. És el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i també Portugal, i és un dels primers d'Europa. Rafael Vila-San Juan, què tal? Bon dia, com estàs?
34: Bon dia, Ricard, què tal?
0: És realment un privilegi avui estar aquí. És un centre que va començar el 24 d'abril, just d'aquest any, per tant, ja està en marxa, i és un lloc molt important perquè, com dèiem, aquí el que s'hi fa és investigar en immunologia.
34: Sí, aquí s'ha començat a investigar en immunologia perquè aquesta idea doncs ja està pensada des de fa molt de temps i no surt del no-res, que això és molt important, no? Surt de la col·laboració i la idea de recolzament que la Caixa, la Fundació La Caixa ha tingut amb centres de recerca de medicina de Catalunya. És a dir, això és un pas més endavant del que fan els grans centres d'investigació de recerca de Catalunya, perquè individualment no podríem fer tot el que es fa aquí. És a dir, aquesta part immunològica, que és probablement una de les més cares, una de les que requereix més inversió, el que ens dona és, ens posa en la primera divisió de la immunologia a nivell del món, no? Encara queda molt per fer, perquè està començant, com tu dius, va començar a l'abril, però això comença de part de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, de l'ITSICAIXA, de l'Institut de Salut Global i ESLO, al que jo treballo, i la Gemma també, de Sant Joan d'Espí, de l'Institut de Medicina Molecular de Gulbenkian de Lisboa i també de el Barcelona Brain Center. Llavors, són 5 centres, això no és que sigui... s'ha vingut ara una inversió i farem immunologia. No, no, això ve d'un procés de pensament i de recerca de la més innovadora que hi ha en medicina a Catalunya per dir què ens fa falta. Doncs això, doncs aquí ens fiquem, no? I és el resultat.
0: Josep Tabernero, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: El doctor Tabernero és oncòleg de referència internacional, està especialitzat en medicina de precisió i càncer colorectal i és precisament el president del comitè científic del Caixa Research Institute. Explica'ns per què és tan important el centre que avui estem visitant.
1: Bé, aquest centre és important, una mica com es deia abans, perquè per primera vegada en el nostre entorn i de forma pionera tant a Europa com a Estats Units i altres llocs del món, ens dediquem a estudiar els processos immunològics. Quan funcionen bé, per què funcionen bé, i quan no funcionen bé, perquè són la causa de múltiples malalties. I això era una cosa que ja era bastant conegut en el cas del càncer, en el cas de les malalties infeccioses. El sistema immune no deixa de ser un sistema que intenta combatre les infeccions, combatre les cèl·lules malignes. Evidentment, quan aquest sistema no va bé, aquestes infeccions o el càncer va progressant, no? Però això que era tan obvi per aquestes malalties, cada vegada veiem que està relacionat també amb moltes altres tipus de malalties, les malalties autoimmunes, les malalties inflamatòries, cada vegada més malalties cardiovasculars, neurològiques, etc.
0: No? O sigui que... I són les malalties del present, evidentment, però també del futur, no? Anem cap aquí, no? És on hi ha més incerteses ara mateix.
1: És on hi ha més incerteses. Sí que és veritat que de forma individual, tant amb aquests centres d'investigació que s'han comentat abans com amb altres centres, s'estan estudiant aquestes malalties, però el nexe comú de com aquest sistema immune que està per protegint-se en algun moment determinat deixa de funcionar bé, això no s'havia fet mai, no? I per això aquest esperit tan col·laboratiu, no? Jo crec que és un encert, a més, pues, que la Fundació La Caixa, no? I el president Fainé, hagin apostat per fer aquesta institució que és absolutament complementària a les que hi ha, no? El que estudiem aquí realment té una translació immediata amb el que es fa més directament amb malalts, amb els centres d'investigació que hem mencionat.
34: Sí, això una cosa que vam parlar algun dia amb un programa la temporada passada, no? De dir, què és el sistema immunològic, no? Ara ho diré en uns termes que després els científics ens diran, escolta'm, no simplifiquis tant, no?
0: Però per tots però com és, jo està bé.
34: Sí, és un exèrcit que defensa que no tinguis malalties. Fins fa un temps en deien les infeccioses, no? Com ara deia el doctor Tabernero. Per què? Perquè vivim rodejats de virus, de bacteris, de fongs i de paràsits, no? I aquí, com que venien de fora, doncs el sistema immunològic et diu, vinga, va, ataca.
0: Les defenses.
34: I si no es defensava, la vacuna t'ajudava a crear aquest sistema immunològic. Ara el que sabem també és que les cèl·lules també poden atacar aquests problemes interns que tenim nosaltres, no? I per això entren totes aquestes altres malalties que és, diguem-ne, el futur, no? Tot el sistema d'immunoteràpies, de vacunes terapèutiques, etcètera, etcètera.
0: Anem a posar exemples concrets. Héctor Huerga, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Ricard.
0: Ets biòleg, ets doctor en biomedicina i lideres també un grup júnior d'aquí del Caixa Research Institute. Explica'ns de què va la teva investigació, en què estàs centrada.
2: Primer, entendre com es forma el sistema immunitari. Encara tenim moltes preguntes sobre com s'ho fan unes cèl·lules especialitzades, les cèl·lules mare de la sang, que tenim a la medul·la òssia, per generar milers de milions de cèl·lules del sistema immunitari. I això ho fem constantment quan regenerem el sistema immunitari. Pensa que, per exemple, ara mateix, en aquesta petita tertúlia que farem en 20 minuts, tu estàs generant 1.000 milions de cèl·lules del sistema immunitari. I això, els oients, anant en cotxe constantment, unes petites cèl·lules...
0: 1.000 milions.
2: 1.000 milions, en 20 minuts. I, clar, i ara imagina't, al llarg de la teva vida, generaràs milers de bilions de cèl·lules immunitàries a partir només d'un grup petit de cèl·lules mare de la sang. Llavors, clar, això fa que les cèl·lules s'hagin de replicar, de dividir, de duplicar a l'ADN moltes vegades. I això inevitablement porta mutacions. Llavors, què passa? Que al final, al llarg de la vida... Tu quants anys tens, per exemple?
0: 35.
34: Pues, això no es pregunta.
0: Ah. No, en el meu cas és fàcil. No?
2: Bueno, com jo, què passa? Ja som mutants. Tu i jo ja som uns mutants. Ja tenim mutacions acumulades.
0: La mutació és inevitable.
2: És inevitable. Moltes d'elles són inherents, no? És a dir, no tenen cap efecte. Algunes, malauradament, portaran el càncer, però d'altres es transmetran al sistema immunitari, i el que estudia el meu grup és precisament com aquestes mutacions, que es queden allà al nostre cos sense causar un càncer, afecten la funcionalitat del sistema immunitari.
0: Gemma Moncorill, què tal? Bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia.
0: La Gemma és doctora en immunologia també, i les seves investigacions tenen a veure amb les vacunes. Tot això que ens explicava el doctor, el biòleg, també es diu doctor, no?
2: Sí. O Héctor, directament.
0: L'Héctor Huerga. Quina relació té la immunologia amb les vacunes?
4: Bé, les vacunes és immunologia aplicada, no? El que fan les vacunes és entrenar i ensenyar el sistema immunològic a reconèixer els patògens i atacar-los, de forma que no ens posem malalts.
0: És a dir, quan aquesta alteració realment ens provoca una cosa, una malaltia, per exemple, la vacuna abans entra per protegir-ho millor.
4: Exacte, les vacunes preventives clàssiques...
0: Per dir-ho vulgarment, eh?
4: Sí, el que fa és ensenyar a entrenar el sistema immunitari perquè reconeixin de seguida el patogen i atacar-lo. Val? Una mica el que intentem generar amb una vacuna és una resposta protectora, que a vegades es genera també amb les pròpies infeccions. El que passa que amb les infeccions ens posem malalts i molta gent pot patir conseqüències greus.
34: Aquí hi ha una cosa que la Gemma... En fi, jo sempre li dic, a veure, explica-ho bé, perquè a tu exactament a què et dediques? Dius, doncs mira, jo em dedico... A què et dediques? Digue-ho.
4: A què em dedico? Jo estudio la resposta immunològica a les vacunes i a les infeccions.
34: Però una part molt important és... El que no funciona.
4: Exacte, sí, perquè el que sabem, no, és que no tots responem igual. Ni davant d'una infecció, no, podem mirar, la Covid, per exemple, ha posat en palès això. Hi ha gent que davant d'una infecció respon de forma lleu, fins i tot té una infecció, bueno, asimptomàtica, mentre que d'altres poden tenir una malaltia greu o fins i tot els pot causar la mort. Doncs amb les vacunes també responem de forma molt diferent. I tot i que una vacuna pot ser eficaç a nivell poblacional, pot protegir moltíssimes persones, hi ha gent que respon molt pitjor. Llavors jo intento estudiar i averiguar per què funciona millor en unes persones i pitjor en altres. Per què no s'obté aquesta protecció que volem o per què a vegades aquesta protecció és de curta duració en comptes de perdurar al llarg del temps. Mm.
0: Doctor Tabarrero, amb aquesta investigació què en feu des d'aquí?
1: Bé, una mica com et deia abans, el que intentem és que tots aquests avenços que es troben aquí, en col·laboració amb altres centres, es puguin traslladar ràpidament pels malalts, no? I també pels ciutadans que no són malalts, no? Perquè una part molt important del nostre coneixement intenta també prevenir malalties, no? I això, el sistema immune és extremadament important. Abans es comentava allò de l'exèrcit. A mi no m'agraden els símils militars, però no he trobat un altre símil que expliqui tan bé com és la complexitat del sistema immune. El Héctor deia el nombre de cèl·lules que es poden fer cada dia o que es poden mutar, però és que si un coneix una mica l'exèrcit, sap que hi ha armes, hi ha divisions, hi ha companyies... Tot això és el sistema immune és exactament igual. O sigui, hi ha moltes cèl·lules diferents que interaccionen entre elles. I bàsicament per un equilibri molt senzill, explicat en paraules senzilles, que és un freno i un accelerador. O sigui, el sistema immune ha de funcionar bé. Si l'accelerem, creem malalties autoimmunes, no? Malalties que el propi sistema immune ataca al nostre cos. Si el frenem més del compte, les infeccions guanya o el càncer guanya. Aleshores, és un equilibri molt, molt fi, no? I es pot espatllar per qualsevol cosa, per interacció amb el que ens posem cada dia, per aquestes mutacions que explicava l'Héctor, no? Llavors, entendre aquests processos és extremadament important perquè, fixa't, el mateix procés pot ser el causant d'una malaltia com el càncer o el que una infecció guanyi la batalla. El mateix procés, per defecte, pot ser el causant d'una malaltia autoimmune. Per tant, l'aplicabilitat, no, que són anaves, l'aplicabilitat del que es fa aquí és immediata, especialment doncs, en col·laboració amb els altres centres de recerca, especialment els que estan localitzats als hospitals.
0: És una part importantíssima, no?, que tingui un retorn molt directe al final a la ciutadania, que és el que ens acaba arribant.
1: Efectivament.
0: Héctor, em deies que tens 35 anys?
2: Sí, bé, 36.
0: I tu lideres el grup de joves d'investigadors d'aquí.
2: Jo sóc, bueno, junior group leader, en anglès, que vol dir que bàsicament vinc de la meva etapa postdoctoral a Londres i ara començo a formar el meu propi grup de recerca.
0: No, vol dir que hi ha joves que tenen opció de marxar com tu. Exacte. I han decidit venir aquí a treballar a Catalunya.
2: Sí.
0: També una part de compromís aquí, entenc,
34: però,
0: eh?
34: Sí. Però fixa't que això
0: molt
34: és una de les...
0: Sempre diem que tots marxen, que sí, el talent se'n va, sí, doncs sí. No, el talent.
34: Una de les grans avantatges que jo vaig, en fi, vaig incorporar al coneixement quan vaig començar a treballar amb els equips de la GEMA i tot això. Tu, si t'especialitzes en una sèrie d'investigacions de recerca que aquí no tens els mitjans, sortiràs segur. No és una qüestió només de diners. Per això, el que és important d'aquest centre del Caixa Research Institute és el fet que està creant una xarxa. Està creant una xarxa amb els centres mèdics de salut de Catalunya, de recerca i clínica, i a partir d'aquí el que crea són aquestes oportunitats. És a dir, ara sí que estem parlant de portar coneixement, i a vosaltres dos, que sou els científics, suposo que ja esteu mirant a veure com podeu ampliar els vostres equips, no?
2: De fet, això va ser el que em va traure del projecte del Caixa Research Institute, no? Quan estàs a Londres, marxes i t'estableixes de manera indefinida i, bueno, de fet, comences a fer una família, a fer lligams a fora i et planteges pas per temes laborals si la teva carrera continuarà sempre a l'estranger. I quan m'ofereixen el projecte del Caixa Research Institute, llavors no t'ho penses, no? Perquè és l'oportunitat de tornar a casa a un projecte on pot ser competitiu i, com deia el Rafa, doncs formar part d'aquesta xarxa de centres d'investigació dintre de Barcelona, de Catalunya, amb el Cosmocaixa també, creant un ecosistema on es fa molt d'èmfasi en la divulgació a la societat, cosa que també és un punt que a mi em va treure especialment.
0: I a l'educació, no? Sí, sí.
2: Exacte. Mm. I també, sobretot, clar, el finançament, evidentment, no? Que és el que necessitem per fer la investigació, i aquí és on hi ha la gran diferència amb el Regne Unit, per exemple, on tenen tot el sistema de charities, de fundacions, que subvencionen la recerca molt més enllà de lo que aporta l'Estat. O sigui, només per donar un parell d'exemples, no? Del Cancer Research UK i de la Wellcome Trust posen centenars de milions al CRIC, d'on vinc jo. Al final era una fusió, tu t'has d'imaginar com si es fusionen les universitats, Universitat de Barcelona, Autònoma, Pompeu Fabra, es fusionen juntament amb la Fundació La Caixa. La Fundació La Caixa és pràcticament l'únic exemple a nivell de l'Estat on tenim aquest aport de més de 100 milions anuals en recerca.
0: Sí, sí, és esperançador, és esperançador. Parlàvem de la immunologia, parlàvem molt de personificar, no? D'intentar trobar també que cada persona és un món, per tant, com apliqueu una ciència global a un cas molt concret. En el cas de les vacunes, Gemma, també això pot arribar a passar? És a dir, que tinguem vacunes personalitzades? Esteu estudiant això?
4: Sí, de fet s'està anant cap a una vacunologia personalitzada, però en casos molt específics. En general parlem més de vacunologia de precisió, que té relació amb el que estic estudiant, no? De com la gent respon de forma diferent a les vacunes. Llavors anem cap a unes vacunes de precisió, que vol dir adaptar-les a cada tipus de població, de grup de persones, no? Segons l'edat, la genètica... Però és cert que en camps com el càncer, per exemple, sí que s'està anant cap a les vacunes personalitzades, que això vol dir a mida de cada persona. Ara vam tenir un cas, no, molt recentment a l'agost, que van anunciar uns resultats superprometedors amb una vacuna basada en ARN missatger, com la de Covid, en què analitzaven els tumors de gent amb melanoma i agafaven les proteïnes, bueno, agafaven molècules d'aquests tumors per dissenyar la vacuna, no? Totalment personalitzada, perquè cada persona té una sèrie de mutacions en els tumors, no? Que fan que el tumor sigui únic. I això, la veritat és que els resultats són molt prometedors i sobretot en el camp del càncer s'estan anant cap aquí, cap a les vacunes personalitzades.
0: Que anava a preguntar-te, la malària, l'hepatitis C, la sida, això tindrà vacuna?
4: De fet, de malària ja hi ha dues vacunes que s'estan donant, ja s'estan administrant en més de 20 països de l'Àfrica. El que passa amb aquestes vacunes, que són poc eficaces, poc protectores, tot i així salven milers de vides de nens de l'Àfrica, i estem intentant averiguar per què no funcionen en molts casos, per què la duració és pobra i intentar millorar-les, no? Aquí la gràcia d'estudiar a fons la resposta immunològica i saber per què no funcionen en molts casos. VIH, hepatitis C, bueno, són virus molt complicats, complexes, per hepatitis C hi ha tractament i, bueno, s'està investigant. El virus del VIH, que és molt complex, com deia, varia moltíssim. A més, ataca les cèl·lules del sistema immunològic i això fa que sigui, doncs, un gran repte.
34: I la tuberculosi, que és l'altre gran, sí, diguem-ne, que, sí, s'està, que està avançant i tal, però jo crec que aquí, el Josep Tabernero ho podria dir, el doctor Tabernero, el fet de que aquestes vacunes, diguem-ne, precises, no?, de precisió, el que estan és donant una certa esperança, sobretot a pacients de càncer, no?, que és la investigació on marxa més avançada. Ara bé, també hem de ser curosos i hem de dir, bueno, precisament esforços com aquests són els que ens donaran d'aquí uns anys, perquè ara no funciona per tothom encara.
1: No, això és veritat, Rafa. La veritat és que... Però també és un exemple de com relacionades estan les diferents especialitats. Tots els esforços de les vacunes de RNA missatger van començar amb el càncer. Va venir el Covid i es va aplicar la tecnologia per fer vacunes pel Covid i va ser extremadament exitós i ràpid. I ara s'ha tornat a diversificar una altra vegada, doncs intentant fer vacunes pel càncer personalitzades, especialment amb tumors en què la variabilitat entre cada malalt és molt diferent. Clar, és veritat que fer vacunes personalitzades és més complexa, perquè has d'agafar el material de cada malalt, no? Però sí que és veritat que hi ha alguns tipus de tumors en què les alteracions genètiques que hi ha són molt diferents d'una a l'altra. Però això, el que sembla complexa, és un problema purament tècnic. Al final del dia, això s'acabarà simplificant, no? I no deixa de suposar un gran avenç. I per què una vacuna estimula el sistema immune i no ho fa el propi tumor que està creixent en el malalt? Perquè el tumor, quan creix en el malalt, es defensa del sistema immune, fa com una pantalla. En canvi, si nosaltres agafem aquests antígens del malalt i els posem en un altre lloc, no hi ha aquesta protecció. I aleshores el sistema immune s'estimula, entén que ha reconegut aquestes proteïnes i, per tant, ataca la malaltia.
0: No només aïllar la poma podrida, sinó que també és que les pomes sanes eliminin la poma podrida.
1: Efectivament.
0: No? Que també tinguin una acció pròpia. Doctor Tabernero, doctor Huerga, doctora Monconill, gràcies per acompanyar-nos avui des d'aquí. Ara coneixerem el cas d'una persona, doncs, que va tenir un problema immunològic i com el va superar. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
5: i aquest? A què es dedica?
3: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
8: I des de 16.400 euros.
7: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
20: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. I vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
21: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contactar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
10: A veure si s'entén.
9: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
11: T'esperem al Supercampus.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts seran les 11. Aquesta ens acompanya amb el Rafael Vila San Juan, la Gisela. Gisela, bon dia.
13: Bon dia.
0: Com estàs?
13: Bé, molt bé.
0: Explica'm què et va passar tu l'any passat.
13: Doncs mira, jo vaig tenir una encefalitis autoimmune, que tot va començar amb uns deliris molt grans. Jo al·lucinava, veia coses que no existien i tenia uns símptomes físics de que no podia caminar, no podia parlar.
0: Mm. I quan vas començar a adonar-te d'això? És a dir, quan vas començar a veure que alguna cosa fallava?
13: Bueno, jo sincerament no me'n recordo d'això. Tot això m'ho va explicar la meva família i els meus amics, que tot va començar, bueno, a la feina. Vaig començar a discutir amb tots els clients, la meva jefa i tots, i llavors jo vaig anar a casa després de tot això i els meus pares ja van començar a veure que ni parlava bé, ni caminava bé, estava molt agressiva, molt irritable, no parava de parlar, de veure coses que ningú més veia. Llavors aquí és quan van començar a sospitar que potser em passava alguna cosa.
0: La Cristina és la seva mare. Hola, Cristina, com estàs?
10: Hola, bon dia.
0: La suposo que quan et trobes un cas així, el primer que associes o penses és hi ha algun problema de salut mental?
10: Mira, sincerament, ja no tema de salut mental. Vam pensar, doncs mira, possiblement ha sortit de festa, ha pres alguna cosa, ha begut, i el primer que penses és això, dius, escolta, mira, perdó.
0: Ves a dormir, descansa.
10: Exacte, ves a dormir, descansa, diguem què ha passat, i després ja parlem. Però ja després, quan vam veure que estava molt agressiva, ja vam veure que no... que jo no era això, que era possiblement era una cosa més greu.
34: M'han explicat que un dia anava buscant, l'endemà estava buscant amb el telèfon, amb la linterna, estava buscant àtoms pel terra.
10: Sí.
0: Anaves amb la linterna buscant àtoms pel terra.
13: Sí, sí, jo veia energia, veia de tot i parlava amb els objectes, coses molt estranyes.
0: Clar, aquí és quan aneu al metge, entenc, no, Cristina?
10: És que ja no estàvem nosaltres, estàvem en una caseta que tenim a Piera, i vam parlar amb ella per telèfon i ella no volia que anéssim perquè no, que ja estava bé, que ja estava bé. Llavors vam haver de desplaçar-nos nosaltres allà, vam trucar a l'ambulància i clar, era complicat perquè al ser una persona major d'edat i ella no vol ingressar, llavors és complicat fer-li entendre que hauria d'anar al metge. Però finalment ho vam aconseguir. Llavors allà la vam portar a l'hospital d'Igualada.
0: Igualada i després passeu a la Vall d'Hebron.
10: Sí, perquè allà quan li van fer la primera prova una punció lumbar que no va sortir molt bé, vam decidir, possiblement vam dir, mira, és millor que la portem a Vall d'Hebron, que a part de... era més també per tema de propera, perquè nosaltres vivim a Barcelona, i vam dir, mira, portem la Vall d'Hebron, que allà li faran proves més completes, estarem més per ella, i la van traslladar cap allà.
0: I allà apareix una figura clau, que és el doctor Josep Dalmau. Doctor, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Que entenc que s'assabenta del seu cas i de seguida es posen en contacte també amb els seus pares, no?, per dir-los que estaven estudiant aquesta possible malaltia, i és on comença la seva relació directa amb la pacient.
14: Sí, correcte. El que va passar és que la doctora Ariño, que està de Vall d'Hebron i que es va formar amb nosaltres, doncs va identificar de manera ràpida, no?, el que li passava a la Gisela. I ens va trucar a nosaltres perquè ens interessa molt aquest grup de malalties. En aquest cas concret la vam identificar, o sigui, vam descobrir aquesta malaltia nosaltres. I en aquell moment estàvem iniciant un assaig clínic. I aleshores ens va posar en contacte amb nosaltres i sí, doncs ens va arribar a l'Hospital Clínic.
34: Fixa't la importància de la xarxa. És a dir, que funciona aquesta interconnexió de dir de Vall d'Hebron passa a Clínic, Sant Joan de Déu i Clínic, que és on està el doctor Dalmau.
0: Què li passava a la seva pacient? Què li passava a la Gisela?
14: Bueno, la Gisela tenia un quadre típic de la presentació d'aquest tipus d'encefalitis autoimmune, no? Hi ha moltes. Moltes, probablement més de 50, no? Hi ha diverses categories, no? Dins d'aquesta categoria n'hi ha unes 17 en què els anticossos directament ataquen, doncs, el cervell. Vull dir, els anticossos abans estava aquí quan es feia el programa, la part prèvia del que estem ara, i es parlaven d'aquests mecanismes d'autoimmunitat que a vegades la gent desenvolupa, i això és el que passa, no?, amb aquestes malalties. I en aquest cas els anticossos ataquen un receptor cerebral que es diu NMDA, és un receptor molt important, i això causa doncs tots aquests símptomes.
0: Cristina, entenc que no havíeu sentit parlar mai d'això, no?
10: Mai.
0: No per res, no teníem informació de res.
10: Res, no teníem informació de res. A mesura que va passar tot el procés de la malaltia, doncs mira, vas buscant, vas preguntant, et vas informant, I, bueno, i gràcies a l'equip del doctor Dalmau, que en tot moment han estat amb nosaltres, ens ho van explicar tot molt bé i es van acompanyar una mica amb el procés, perquè, clar, nosaltres no sabíem de què ens estaven parlant.
1: Tu, Gisela, em deies que no ho recordes massa.
13: No, jo no recordo gairebé res.
1: Però
13: no
1: vas estar
13: recordo...
1: 5 mesos hospitalitzada, gran part d'ells a la UCI.
13: Sí, sí, sí.
1: I no recordes absolutament res del que va passar allà?
13: No, a veure, jo tinc com algun flashback de, per exemple, de Clínic. Recordo, a lo millor, petites imatges, però no sé ni en quin període van passar, ni recordo l'ordre cronològic, ni res.
34: Fins i tot vas estar una estona, uns dies, com a induït, no? Que és una pràctica, diguem-ne, que ajuda a identificar, suposo, no, doctor, cap a on s'ha de tirar.
14: En aquesta malaltia en concret, la malaltia per se, a vegades ja porta els malalts en una situació de coma, no necessita ser induït. Ara, en les fases inicials, com que els malalts malaltes solen predominar, aquesta malaltia sol predominar en noies joves, estan molt agitats, difícil de controlar, i a vegades tenen dificultats respiratòries, necessiten a vegades, d'una manera precoç, doncs, aquest coma induït, no? I per ajudar a respirar, òbviament. I sí, això és el que va passar. I evidentment va començar de la mateixa manera que sol començar, amb aquestes situacions, francament tenia una psicosi, no? Amb aquestes situacions d'agitació, psicosi, dificultat, molta dificultat en dormir, generalment aquests malalts són a vegades molt joves, a vegades són nens i nenes, molt petits, i no dorm ningú. Vull dir, quan dic no dorm, no és que no dormin durant una hora o que tinguin insomni per una hora, no, és que no dormen, vull dir, estan molt agitats, i així és com comença, i després hi ha una davallada a nivell de consciència, a vegades doncs estan en una situació de coma produït per la pròpia malaltia.
1: Vostè descrivia 11 dels 17 tipus d'encefalitis autoimmune coneguts fins avui. Quan i per què va començar vostè a investigar tot això?
14: Bueno, és una mica una història una mica llarga, però la faré molt simplificada. Jo sóc neurooncòleg, aleshores a mi m'interessen molt les complicacions neurològiques malalts amb càncer, i després hi ha un grup de malalties dins del món del càncer en què són autoimmunes, però són iniciades pel càncer. En certa manera, el càncer
1: provoca la situació.
14: Expressa unes proteïnes que estan al cervell, enganya el sistema immunològic. El sistema immunològic, la seva feina és defensar-nos contra infeccions, càncer, etc. En aquest cas queda enganyat, perquè les proteïnes estan compartides, i després aquesta resposta es va mal dirigida contra el sistema nerviós. Així va començar tot fa bastants anys, fa més de 30 anys. Però després, amb el pas del temps, doncs, ens hem donat compte de que malalties similars no són iguals, malalties similars es poden aparèixer sense la presència d'un càncer, sense la presència d'un tumor. I aquest és aquest grup d'encefalitis autoimmunes més recents descobertes, no?, que s'han descobert des de l'any 2007 fins ara,
1: no? Ja ve 20 anys,
14: Ja fa 20 anys.
1: Clar, durant molt temps, però això vol dir que aquestes malalties es devien diagnosticar com si fos un trastorn psiquiàtric.
14: Depèn de quina, no? En aquest, aquesta malaltia, l'encefalitis per anticossos contra el receptor NMDA, és la més enganyosa des del punt de vista de psiquiatria, perquè els malalts es presenten així. Amb altres, quasi ben mai es presenten un trastorn psiquiàtric, o ja d'entrada pots dir que no és un quadre psiquiàtric. Però aquesta malaltia, sí. Durant els primers dies, o la primera setmana, dues setmanes, els malalts, a vegades malalts, només presenten quadres predominantment psiquiàtrics, no? I porten a confusió. Confusió a tothom, sobretot a urgència. I això ho explica la Cristina molt bé, no? Vas a l'hospital i, esclar, és un gent jove, a vegades penses, bueno, això serà un efecte de drogues, serà el que sigui, vull dir, o serà una infecció del cervell, que a vegades també es presenta igual, i generalment el corregut és la trajectòria sol ser la mateixa, no? Inicialment complicació amb el diagnòstic inicial, a vegades els malalts van a casa perquè estan una mica nerviosos, encara no han avançat molt, però després de rebot tornen ràpidament perquè estan molt pitjors, i en certa manera hi ha aquesta interacció entre especialitats.
0: I ara el teu dia a dia, Gisela, com és?
13: Doncs ara mateix ja faig bastant vida normal. O sigui, sí que encara em falten algunes petites coses, com la motricitat fina, que ja em va explicar el doctor Dalmau que aquesta gent que pateix aquesta malaltia li queda molt més afectada la memòria, el qui són, on estan, quin dia és, i a mi això m'ha quedat, pues, no m'ha quedat gens afectat. El que sí que el tema de la motricitat fina, d'agafar coses, escriure, caminar, ja he millorat bastant, però encara tinc alguna dificultat. Això sí que és com un impediment al dia a dia.
0: Si et costa escriure, vol dir que estudiar, per exemple, t'agradaria estudiar?
13: Sí, sí, m'agradaria. M'estic mirant algú, però clar, és com que si em veuen una noia jove i els dic que em costa escriure i tal, em diran, ostres, no sé jo si creure't. I llavors, clar, per explicar tot el que m'ha passat i que em creguin és una mica difícil. Llavors haig de buscar altres maneres per poder arribar on vull arribar.
34: La medicina l'ha curat, però encara l'educació està per fer el salt, eh?
0: Para, la gent té un aspecte extraordinari.
34: Extraordinari, extraordinari. Realment... Per fixar-te la importància del diagnòstic, sí, perquè és molt difícil el diagnòstic d'aquestes malalties, i si no arriba allà on t'ha d'arribar, i després del tractament, que el tractament és la innovació, és a dir, és pràcticament personalitzat, no, doctor?
14: No, encara no. El tractament, bàsicament, està actualment centrat en eliminar els anticossos i eliminar les cèl·lules que produeixen aquests anticossos. I però aquest és un protocol de tractament que és comú a moltes d'aquestes encefalitis i també a malalties que no són autoimmunes del cervell, no? És a dir, què és el que causa això, qui són els dolents de la pel·lícula, aquí són els anticossos, és el sistema immunitari, bàsicament les cèl·lules B. Que fem, els eliminem, i els eliminem temporalment, òbviament, però bueno, passen coses que encara no entenem molt bé. A vegades, eliminant temporalment això, quan aquestes cèl·lules es refan d'una manera diferent, es refan ja més sanes, i després això ja no passa més.
0: El doctor Dalmau és neuròleg especialitzat en neurooncologia, és líder del grup sènior del Caixa Research Institute i també líder del grup IDIDAP, si ho diré bé, de l'Hospital Clínic de Barcelona. També, per cert, és membre de l'Acadèmia Nacional de Medicina dels Estats Units. Gràcies, doctor Dalmau, per acompanyar-nos i bona feina.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I també gràcies, Gisela i Cristina, per compartir el vostre testimoni.
4: Moltes gràcies.
0: Són les 11:02.
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
16: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern aprova aquest migdia el pla per climatitzar les escoles i frenar les altes temperatures a les aules. Començaran un centenar de centres, tot plegat davant les crítiques generalitzades dels partits de l'oposició. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, va trobar falta d'autocrítica a la conferència del president i va veure un excés de triomfalisme. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
18: Zero autocrítica i fins i tot amb to alliçonador. Quan no pots defensar el present, aquest present de mala gestió, el que has de fer és vendre o prometre el futur, i és el que va intentar fer ahir el president Illa.
16: Els socis d'investidura d'Illa, Esquerra i els Comuns, n'han fet una lectura més positiva, però amb matisos. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, creu que el president va marcar bé els problemes del país i el seu partit li estén la mà.
19: Nosaltres creiem que el president ahir sí que descriu bé els reptes que té el país al davant, i també creiem que és evident que el seu govern ha estat incapaç de donar-hi resposta. Ahir el president ens demana responsabilitat compartida i estem absolutament d'acord.
16: Els Comuns troben encertat que el president vulgui impulsar un acord de país per superar la crisi en educació, però creuen que Illa no va empatitzar prou amb determinats sectors de la societat, com els usuaris de Rodalies o les famílies que no poden arribar a final de mes. Més notícies, Natàlia Ramon.
2: La inflació continua augmentant i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, els carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat una mitjana d'un 4% respecte al mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de principis del 2023, tot això segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol.
16: Arrenca a Barcelona el judici per l'acomiadament de 2.000 persones que treballaven per Meta, la matriu de xarxes com Facebook. La plantilla reclama que se'ls readmeti. Barcelona, Toni Fortesa.
5: Els treballadors denuncien que Meta va traslladar l'activitat a Àustria, Alemanya i Eslovàquia per evitar més de 1.200 reclamacions laborals per presumpta discriminació salarial per la llengua i per qüestions de prevenció de riscos laborals i salut mental. L'advocat del sindicat FIS, Enrique Leiva, defensa que el judici va més enllà del cas de Meta.
17: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
5: La demanda reclama que els acomiadaments siguin nuls i que la plantilla sigui readmesa amb un cost de més de 90 milions d'euros per a l'empresa. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: El canal Montsià ha començat la negociació entre l'Ajuntament i els veïns afectats per l'enderroc de les cases situades al final del barranc del Llop. A finals de juliol, la Generalitat va donar 2 milions d'euros al consistori perquè expropiés els habitatges. El canal Jordi Barranca.
22: Bon dia. Tot plegat arriba després de la taxació oficial que es va fer dels immobles i que Ajuntament, Generalitat i també l'Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions a fer. Els veïns afectats, com el Didac Pla, volen que el procés acabi el més aviat possible. Són declaracions a aquesta emissora.
23: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils. Saber que compres un moble i que aquest moble o el canviaràs perquè t'has cansat del moble o el canviaràs pel vell. No que cada 2 anys tinguis que anar canviant mobles, cada 2 anys perdes ja siguin tots els records personals i ja sigui tot.
22: Un cop enderrocades les cases, es renaturalitzarà el tram final del barranc. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Alcanar.
16: Els centres d'atenció primària han atès 3.500 casos d'insolació i cops de calor i prop de 2.000 episodis de deshidratació des de l'1 de maig. Ho revelen les dades actualitzades del Departament de Salut publicades avui, que també destaquen que la xarxa mèdica ha atès en aquest període més de 2.000 urgències relacionades amb les altes temperatures. Les onades de calor des del maig també han comportat més de 400 ingressos hospitalaris i més de la meitat han estat casos de deshidratació, una vintena d'ells l'última setmana. Esports, Marcos García.
24: El davanter Gabriel Jesús assegura que no l'espanta la pressió de poder jugar de titular al Barça. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler ha dit que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip a guanyar títols i sumar el màxim de gols possibles. L'Espanyol obre aquest vespre la 6a jornada de Lliga, juga a Leganés contra el Rayo Vallecano. Aquest Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També a jugar a les 8, l'Alavés València, a 2:15, Real Madrid. Ahir es va tancar la 5a jornada amb el Villarreal 1, Betis 2 i el Barça juga ja a la 6a demà al Camp Nou contra el Racing. La UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029, una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final. I en bàsquet, el València acaba de fer oficial el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić té 35 anys i també ha jugat a Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i també a l'NBA.
15: Fins aquí les notícies.
25: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
16: El concurs pendent de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio, amb Gerard Jubany. Bon dia.
26: Bon dia.
16: Avui ens truca el Miquel. Miquel, bon dia.
27: Hola, bon dia.
16: Que jugues per 150 euros o res, Miquel?
27: Això mateix.
16: D'on ets, Miquel?
27: De Dos Rius.
16: De Dos Rius?
26: Sí, em sembla que li hem preguntat cada dia.
16: Sí, però està bé que ho recordi, no?
26: Sí, sí, home.
16: És maco, Dos Rius.
26: No, en realitat aquell... no.
16: Sí, té aquella plaça allà, sí. Que té mà dreta i a la farmàcia.
26: Sí, sí,
16: no,
26: sí.
16: No, Miquel?
27: Sí, no faig.
16: Hi ha el bar allà davant, també.
27: Bueno, és un poblet maco, sí. Sí, té molta natura.
0: Molt
27: sí,
0: tranquil, home. Molt tranquil.
26: Amb dos rius t'ho diràs si pot ser maco.
0: I tant.
26: No conec cap poble amb dos rius que no sigui maco.
27: Estan secs, però...
26: Estan
27: però...
26: secs, molt bé. Doncs...
0: Bueno, posarem una gallera d'aigua. Anem a la pregunta, Jovany, vinga.
26: Sí, avui et faré una pregunta, Miquel, sobre pa amb tomàquet.
3: M'agrada molt pa amb tomàquet.
6: Ara jo t'explico com es fa un bon pa amb tomàquet.
26: Perquè aquesta setmana hem conegut els resultats d'una enquesta elaborada pel CIS, això és el Centre d'Investigacions Sociològiques, un organisme públic espanyol que fa enquestes per recollir l'opinió pública sobre diferents qüestions, que ha determinat que el plat favorit dels espanyols és la truita de patates amb ceba. A més, ha establert també quin és el plat preferit a cada comunitat autònoma i a Catalunya ha sortit que és... el pa amb tomàquet. A veure, hauríem de parar ja de respondre al pa amb tomàquet quan ens facin una enquesta sobre quin és el nostre plat típic preferit de Catalunya. Que sí, que és molt nostre, ens l'estimem molt, ens identifica i en defensarem la correcta elaboració fins la mort. Però no és un plat! És que no és un plat! Ningú menja pa amb tomàquet tot sol. Ningú va a un restaurant i demana pa amb tomàquet i prou. És un acompanyament o una manera de fer els entrepans, però no és un plat en cap cas. Com si no tinguéssim grandíssims plats tradicionals els catalans com per haver de limitar-nos al pa amb tomàquet. Tenim l'escudella i la carn d'oll, el fricandó, el suquet de peix, les faves a la catalana, la botifarra amb seques, l'esqueixada de bacallà, l'empedrat, la sopa torrada amb pilotilles. Tenim mil milions de plats boníssims i catalaníssims. Tenim mil milions de restaurants i cuiners i cuineres boníssims com per haver de limitar-nos sempre al pa amb tomàquet. I després ens queixarem si aquí ens col·loquen empanades argentines, hamburgueses, kebabs, tacos, cachopos i productes diversos i nosaltres som incapaços de vendre bé res a fora. I ara et faré una pregunta, Miquel. Et donaré quatre opcions de resposta, eh? Va. La pregunta és... quina mena de plat, també típic català, és el simitomba? Et dono quatre opcions. Opció A, és un plat de peix, patata i allioli. És un guisat de carn de xai amb herbes i prunes. És una truita que es fa tombant-la moltes vegades. És una crema de patata i verdures.
0: Temps. S'acaba el temps.
27: La B.
0: La B.
26: És un guisat de carn de xai amb herbes i prunes, creus?
27: Sí.
26: Doncs aquesta és una resposta... incorrecte!
0: Ai, acabes de perdre 150 euros, Miquel.
26: És un plat de peix, eh? Amb patata i allioli negat.
0: No s'ha creu, Miquel.
26: Tossa de mar i tot això.
0: Un altre dia tindràs una altra ocasió per concursar. Que vagi molt bé,
27: molt
0: Miquel,
27: bé.
0: Una abraçada.
27: Moltes gràcies.
0: Recosa dels rius. Si algú vol concursar, ja ho sap, cada dia tenim 50 euros en joc. El 9-3-0-1-7-4-7-4. Els pots anar acumulant, jugar-ho tot, a guanyar-ho tot o a perdre-ho tot, o pots anar-ne guanyant 50 si et vas plantant. Gràcies, Jovany, que vagi bé.
26: Adéu.
0: Una pausa, dos minuts, i de seguida amb nosaltres, Sergi Pàmies. Ara tornem.
7: Dimenges ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
8: Que l'any serien 1, 2, 3...
7: Més de 2.400 euros.
8: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
7: Més info a Aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
11: Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
12: Avui, a partir de 6:45 de la tarda, Rayo Espanyol.
20: Crec que hem estat bé, que hem tingut moments bons de joc.
12: Els pericos venen de dues victòries consecutives i volen mantenir la ratxa. Bueno,
20: queda molt per fer, molta feina per créixer.
11: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
12: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Sergi Pàmies, bon dia.
21: Bon dia.
0: Com estàs?
21: I tu?
0: Mira, estic en un taxi tornant cap a la ràdio.
21: És un bon lloc.
0: Amb el Joaquín. Joaquín, bon dia.
28: Bon dia.
0: Com estàs?
28: Doncs bé, treballant aquí a Barcelona.
0: Sí.
28: Molt de tràfic, però bé.
0: Sí, molt de trànsit, no? Perquè posa que quan trigarem?
21: Hi ha moltes obres.
28: Pues, ens queden uns 13 minuts.
0: Et molesten molt les obres?
28: La veritat és que sí. La veritat és que sí perquè col·lapsa molt el tràfic. Ja n'hi ha molts cotxes a la ciutat i ja amb les obres pues, col·lapsa una mica més, no?
0: I els patinets, què tal?
28: els patinets i les bicis, molt difícil, perquè no tenen en compte els demés vehicles i és complicat, la veritat.
0: Doncs ja veus, Sergi, si estic.
1: Sí, sí, doncs em sembla
0: patinets,
1: bé.
0: Patinets, no, ja... obres, en fi,
1: no és un
0: el camp de Barcelona.
1: No és un lloc. Escolta, aquest matí, que ja saps que t'escolto amb atenció, has parlat de que el president Salvador Illa havia anunciat la creació d'un observatori per la intel·ligència artificial.
0: Sí.
1: Tu em podries fer un favor, Ricard? A mi i als oients?
0: Sí.
1: Què seria? Definir i explicar al primer, poble de Catalunya,
0: sí, sí,
1: què és un observatori, 1. 2. Quin finançament té? 3. Quants observatoris tenim en aquests moments a Catalunya?
0: Va.
1: Jo et demano de genolls.
0: La primera, ara mateix activem el Maiol Roger perquè pugui entrar des de la redacció per respondre-ho.
1: Sí.
0: Què és un observatori? Em sembla que és una pregunta, sí, que podríem respondre fàcilment. Quants diners costa? No, perquè s'aprovarà avui el Consell de Govern.
1: D'acord.
0: Per tant, encara no tenim el detall d'aquest observatori.
1: I quants n'hi ha?
0: I quants n'hi ha, ara també ens hi posem i intentem
1: perquè resoldre. De tant en tant apareix aquesta figura de l'observatori.
0: Sí, sí, l'observatori.
1: Que no és ni l'institut... Que
0: observatori
1: no és...
0: per la igualtat,
1: ara,
0: no?
1: Per la igualtat n'hi ha, però n'hi ha més, eh? I llavors, clar, és una categoria que se surt una mica dels instituts, dels departaments, de les conselleries, de les subdireccions. Clar, és una categoria... És com...
0: Sí, perquè a més fins ara els observatoris eren astronòmics, no?
1: Bueno, sí, però puc entendre que hi hagi... Per exemple, que si fos una figura externa que no costés un duro, entendria que es digui observatori.

0: Parlamentari Rural i Ambiental. Observatori de la Igualtat de Gènere. Observatori de la Mobilitat a Catalunya. Observatori de l'Ebre. Observatori Català d'Addiccions. Observatori del Territori. Observatori del Paisatge de Catalunya. Observatori Building Information Modeling.
1: Observatori... Espera, Ricard, torna a dir aquest.
0: Observatori Building Information Modeling.
1: Aquest l'ha fet. Aquest tio l'hem d'entrevistar, eh? El jefe d'aquest, perquè aquest és un cachondo. Aquest va dormir tard a casa. Si és que hi va.
0: Bueno, és un observatori que diu que... que el que... que el que vol és mostrar l'ús de la metodologia de com es construeix la informació.
1: I tant. Per això ja no s'entén ni el nom. Està bé, és una bona manera d'informar. Continua, sisplau, mestre.
2: No, és que és no,
0: i tenim l'Observatori Català de Justícia, i el Català de Justícia de Violència Masclista i l'Observatori Català de l'Esport.
1: Ostres, pues, Déu-n'hi-do. Ja sabem quants n'hi ha. Ara només ens falta saber quant costen.
0: Això ara ho preguntarem.
2: Ara ho mirarem amb els pressupostos. Quin pressupost té?
1: Per tant, quedeu-vos amb la copla, eh? És un ENS de la Generalitat. Un ENS és com quan tens un esguins, que no és una fractura, però és un esguins. És a dir, forma part del mateix cos, de la mateixa anatomia, però no és tan greu, dius. No sé si m'explico.
0: Sí.
1: Una luxació.
0: Sí, sí, que et dius, no m'he trencat l'os, però...
1: Jo pensava que era extern. Fixa't la meva ignorància, per això he volgut... perquè m'ha preocupat, he pensat, home, si el gran anunci d'avui era que crearan un observatori per la intel·ligència artificial, doncs és bo saber-ho. Tu saps que avui és el Dia Internacional de la Democràcia?
0: Sí.
1: Ah, està bé. Perquè t'ho he posat en el guió.
0: Sí, correcte. No he posat la careta, Sergi, vull dir que si...
1: No, anem... bueno, posem-la perquè
0: tenim
1: no fos
0: nova cas... careta,
1: sí,
0: tenim
1: sí,
0: nova
1: si entra la policia, que hi hagi careta.
0: No, ho dic per marcar bé, on, sí, on comença sí, el preàmbul de quan entrem ja en matèria.
1: I després pel podcast va bé això.
0: Això va bé, exacte. És la nova careta de la secció de Sergi Pàmies.
3: Teràpia Boomer.
4: Sergi Pàmies fa Teràpia Boomer.
1: Això, aquesta veu cavernosa de que ha sonat és...
0: Tampoc t'agrada?
1: No, no,
0: tampoc.
1: Sí, per això m'ha sorprès. És intel·ligència artificial, no?
0: Sí, tot, sempre.
1: Tot. Menys...
0: Tornem-la a posar, perquè té matisos que...
1: No, tot no. Avisem a l'oient que la primera veu que sentirà és d'un clàssic de la ràdio. Santi
0: sí,
1: Carreras.
0: Santi Carreras, sí, sí.
1: Ah, no, home, és que m'estàs dient sí. Que és tot intel·ligència no. Artificial.
0: És una barreja entre el que és el món...
1: Analògic.
0: Boomer, analògic.
1: Ara.
0: I el que és el món modern. Entre Sergi Pàmies i el món d'ara.
1: Endavant,
0: que no surti d'aquí, saps? És això.
3: Teràpia Boomer.
4: Sergi Pàmies fa Teràpia Boomer.
1: I a més, la melodia aquesta que heu fet és com si agafessis uns francesos en un càmping i amb unes olles els piquessis violentament els testicles. Sona igual.
0: No t'agrada? Doncs m'encanta.
1: La
0: setmana que ve, d'aquí 15 dies, te'n fem una altra, no pateixis.
1: Em sembla bé, anirem avançant. Però és que la veu cavernosa m'ha agradat. Vull dir que
0: aquesta veu la deixem.
1: Jo deixaria, és la música que potser m'ha semblat...
0: Falla la música.
1: A veure, jo entenc que la secció és dolenta, però subratllar-ho tant des de la melodia... O sigui, m'agradaria que la música creés una expectativa superior al que és després la secció.
0: Estic per fer un observatori, també, de sintonies.
1: També podríem fer-lo. Però
0: en tot cas, modificarem la música. Ara ens hi posarem.
1: Però estem a prop, eh? Ricard, estem molt a prop.
0: Assaig-error, sí, sí.
1: Ara
0: també és quan ve el moment en què ens distanciem molt del que és la secció. Però vaja,
1: per què? Què ha passat?
0: No, vull dir que a vegades quan estàs molt a prop és quan fas un cagarro, saps què vull dir? No...
1: Bueno, però estem provant, estem innovant. Sí. Pensa sí, sí. Que també Catalunya Ràdio és innovació, és risc, sí. és aposta.
0: I transparència, és a dir, estem explicant a l'oient el procés que estem fent creatiu
1: clar,
0: de trobar la sintonia.
1: Clar, perquè això crea també una manera d'acostar el que és la ràdio a l'oient. Què més podem demanar? Què més?
0: La frase entre bambolines, que no s'ha dit mai i que està bé. No?
1: Jo t'he de dir que durant uns anys li deia bambolines.
0: Jo també. Però els lingüistes em van corregir i vaig aprendre que era bambolines.
1: Jo em pensava que en un lloc... Bueno, en fi, bambolines. I és bambolines, eh?
0: Sí.
1: D'acord.

0: mira, dues coses que m'ha pres avui, el tema dels observatoris i el de les bambolines.
1: Escolta, que bambolines això... és un tipus de sabata, no?
0: He intentat evitar aquesta broma. He intentat evitar l'acudit de bamba-bambolina. Però bé, si tu estàs disposat a cometre'l, doncs endavant. Que, per cert, aquest matí també t'he sentit, i això ja és més preocupant, que t'havia sorprès Gabriel Jesús.
1: Sí.
0: Home, no et pots sorprendre, és la pronunciació correcta la que més s'acosta...
1: Perquè és el portuguès,
0: la,
1: sí, sí.
0: Clar, la brasilera, el portuguès, sí, sí.
1: Sí, sí. Sí, sí. Sí, perquè... Diuen dels lingüistes que bambolina també és correcta perquè és l'ús general, és col·loquial.
0: Bambalina, variant, vol dir...
1: Bambalina, perdona, també es podria dir.
0: D'acord.
1: Doncs bambalina mira. O bombolina.
0: A veure...
1: No, perdona, Ricard. Bambolina o bambalina.
0: Però bombolina no, oi?
1: Bambolina?
0: Sí.
1: O bambalina.
0: Bé. Bé. Tot això
1: democràcia.
0: Sembla que sigui una collonada per fer un preàmble a la
1: no,
0: secció.
1: Que ara ja som dins de la secció, eh? Sergi?
0: Ja fa estona, sí, sí, sí. Però compte, perquè això que pot semblar molt frívol té molta relació amb el que parlarem, que és aquest any, aquest Dia Internacional de la Democràcia. Perquè això que estem fent amb una ràdio pública, si no fóssim una democràcia, no ho podríem fer. Perquè ni tu, ni jo, ni probablement el tècnic, bueno, el tècnic probablement sí que el deixarien treballar, perquè són aptituds tècniques, no treballaríem. I molt menys hauríem de treballar amb un guió, aquest guió hauria d'estar revisat i hauria de passar censura. Tot això és el que passava quan no hi havia democràcia. La democràcia és com alguns matrimonis, que quan no el tens el reclames i quan el tens el critiques. És una de les característiques d'aquest sistema polític. Té també una altra virtut, i és que no es coneix una alternativa millor. Hi ha la famosa frase de que és el menys dolent dels sistemes polítics possibles.
1: Sí.
0: Que és veritat, perquè és tan imperfecta que tots els que hi viuen en una democràcia estan tot el dia criticant-la amb raó, però amb raó i amb la llibertat de poder-ho fer, que aquesta és la gran diferència.
1: Perquè mai no és perfecta, no?
0: Mai. En tot cas, no hi ha precedents. És a dir, no hi ha un cas en què diguis, mira, aquesta democràcia és perfecta, o va ser perfecta de l'any tal a l'any tal. Sempre hi ha una imperfecció perquè es basa en que cada persona té la capacitat d'intervenir en el sistema a través de les eleccions, del sufragi universal. Aquesta és una de les característiques. Però si a tu...
1: Winston Churchill deia allò, no?, que la democràcia és la pitjor forma de govern, excepte totes les anteriors que s'han provat.
0: I el Picasso deia que era la menys dolenta, és a dir, que hi ha frases per tot, sí. També el fet de que hi hagin frases vol dir que aquesta gent ho va poder dir en una democràcia o en un país que tenia una democràcia. Com que ara està tan de moda criticar molt i inclús se sent que està, segons com, amenaçada la democràcia, una de les dels recursos per fer un canvi mental és pensar en països que no tenen democràcia. Llavors, per exemple, en tot el que té relació amb les dones. Si tu tens un mal dia amb la democràcia, que tot et funciona malament, no van les rodalies, els metges estan en vaga, els professors també, i tens la temptació de començar a caure en el cunyadisme de reclamar mà dura, etc, etc, tu penses en Afganistan. I ja veuràs com de cop i volta et relativitzes això. Això no vol dir que sigui bo, repeteixo. Jo crec que una de les coses més sanes de les democràcies és que pots criticar-la, combatre-la i després, a través del vot, influir més o menys en que governin els uns o governin els altres. Sí. Això és una de les característiques que tenen. I després hi ha una cosa que tampoc tenim molt en compte, que són els drets. És a dir, en un país amb democràcia hi ha X drets que té el ciutadà i la persona lliure, i en un país en què hi hagi una tirania o hi hagi un... models, per exemple, parlem clar, països com la Xina, doncs els drets que tenen els ciutadans són molt inferiors als que tenim nosaltres i sobretot tenen molts més deures. Perquè una de les coses també de la democràcia és que relaxa els deures. Hi ha molta intervenció a base de normatives i lleis, però tot i això hi ha una llibertat. I després, aquesta cosa que dèiem del sufragi universal, no és obligatori. que hi ha països que sí que és obligatori votar. És a dir, que obliguen a que els ciutadans decideixin quines són les, el futur del, dels països. I, en canvi, tu pots viure en una democràcia, criticar-la o ser-ne absolutament indiferent i no votar mai. Dir, no, a mi no m'interessa, però tinc com a mínim tots els drets que correspon a un ciutadà en democràcia. Per la cançó.
1: Ara estem en un moment també en què la regulació, no, aquesta cosa de la Xina, no, de controlar, doncs en segons quins temes, per exemple, el cas de la Covid, no? Si no hi havia uns controls que podrien ser antidemocràtics des d'un punt de vista més...
0: Totalment.
1: No, perquè és,
0: et tancaven a casa i hi havia gent a sota i havies de posar una...
1: Això és, això és antidemocràtic. Totalment. Però, en canvi, és efectiu en l'emergència que vam viure.
0: Sí,
1: per tant, és la contradicció del, que, del sistema en què tenim i del moment en què vivim. Que hi ha una fragilitat tan gran...
0: Sí, i, la, i les lleis penitenciàries del Salvador doncs tenen una brutalitat efectivitat, però clar, no són democràtiques i no respecten ni drets humans, ja no parlem ja de drets en general. Per tant, sí, sí, és així. Escolta, per il·lustrar-ho, t'he portat una cançó composta per un demòcrata en temps en què no hi havia democràcia. Joan Manuel Serrat, cançó de matinada.

0: Hey, Joan Manuel Serrat amb aquesta cançó de matinada. Per cert, Sergi, s'acaba de conèixer que el Camp Nou és la seu escollida per la final de la Champions del 2029.
1: Bona notícia. Els preus de les entrades no diuen si t'has d'apuntar en una web i entrar en un sorteig.
0: No, encara no s'especifica, no s'especifica.
1: És una bona notícia pel Barça.
0: Home, pel Barça, Barcelona, no? I per Catalunya, al final, no?
1: Això, perdó, m'he quedat amb el Barça, no? Per Catalunya, evidentment.
0: Hem de fer un observatori, doncs, per analitzar-ne les conseqüències. Sergi Pàmies, una abraçada.
1: Salut.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires. Ocasión
3: Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
4: Amics, bona tarda a tothom.
5: 50 anys de transmissions de futbol en català.
6: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Mundial 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
8: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
8: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
5: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
9: Molt bé. Hòstia.
10: Què li ha passat?
11: Si poguéssiu parlar amb el vostre jo de 20 anys, sí, què li diríeu? La Paula, amb dues Bs, sí, diu a la jove Paula Jornet que estigui tranquil·la, que trenqui amb tot el que no li encaixi i, sobretot, que sigui ella, que no es disfressi de ningú més. Tot això és el cor d'Annie Killer, l'avançament que ens ha regalat aquest estiu, Paula, del seu pròxim disc.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
2: Jo creo, sincerament, que...
1: Què passa?
2: Que...
1: Endavant.
2: Que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que...
1: No, yo soy el Caleb, no soy el Lamin.
2: Que este año...
1: Sí.
2: Me lo merecería yo.
1: Pero venga, va, home, sisplau. No es pot anar así para el món.
2: Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
1: Pero es que no, no, no, no, home.
3: Lamin es Lamin Yamal.
1: Y ala, adeu.
4: Passen 3 minuts de 2:15, és l'hora dels temes pendents, amb Gerard Jovany, Xavi Espinosa i Ona Viñamata. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Amb una notícia que acabem de conèixer, que és que la UEFA ha pres la decisió definitiva i l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2022. Sí. El Barça, no, el Barça no sabem si serà la final.
6: Això és un problema.
7: Però començarem ja a preparar la impressió d'estelades.
4: Estelades, Armínia?
7: Per poder-les entregar als assistents i en el moment adequat.
6: Però vés a saber d'on venen el públic d'aquell partit, perquè potser...
4: 2029, Armínia, vostè ja no serà viva el 2029.
7: Escolta, maco, tu què t'has pensat?
4: Vostè té un problema, vostè em va dir que li quedava...
7: 2029 és d'aquí 2 anys.
4: Si vostè va venir aquest any, jo el volia fer fora, i em va dir, em queda un any de vida, no m'ho facis.
7: Sí,
6: em sembla que cada any et diu el mateix.
4: Ja, bueno, però ara no em vingui vostè a mi...
7: Però qui sap, no, la vida?
4: D'aquí 3 anys no serà viva si li queda un any de vida.
7: Bueno, ja veurem. Potser no, Ricard, potser no, m'hauries de...
6: Jo la veig molt bé, Armínia.
7: Sí, bueno, gràcies. Però bueno...
4: No volia pas ara...
7: No, ja ho has dit, és veritat.
6: S'ha tret un mocador de la màniga.
7: Bueno, perquè intento no pensar-hi, i ara m'has fet pensar.
6: Contents que estàvem.
4: Sí, en tot cas, ens alegrem pel Barça i per Catalunya. Armínia, va, que...
8: Doncs això em perdoneu, però tanta joia i tanta alegria, jo no sé d'on ve.
4: Jordi Grau, què tal? Bon dia.
8: Ni bon, ni dia. Bé, dia sí, potser.
4: Però no estàs content?
6: Ja està emprenyat.
8: Vosaltres considereu que això de la final de la Champions l'any 2029 al Camp Nou és una bona notícia?
6: Home, i tant. Sí. La projecció...
7: I tant.
6: Projecció del Barça, de Barcelona, de Catalunya, el món.
8: Per tant,
4: hem guanyat a Wembley.
6: Toma.
8: Sí, clar.
7: Molt bé.
4: Però, em van dir que s'havia de dir Wembley.
6: Wembley.
4: Com si fos un personatge de Toy Story. El Wembley. A Wembley hem guanyat.
8: Heu pensat que si l'any 2029 la final de la Champions la juga el Madrid al Camp Nou i la guanya?
6: No, Jordi.
8: Ens quedarà per tota la vida?
6: Ets el típic tribunero. Per què ens has de posar aquest pensament malèfic al cap, ara?
8: Jo ni poso ni desposo. Ara, et dic una cosa. Any 2029, any electoral a Camp Barça.
4: I si el Barça guanyés el Metropolitano?
6: Aquest any, no?
4: A Múnich.
6: Ui, ui, ui.
4: I acabés el triplet de Champions al Camp Nou! El nou Camp Nou! Amb els llums leds posats a tope! Amb Shakira cantant!
8: Exacte! Ja tenim l'acte propagandístic!
4: Amb Rosalia!
6: Aitana!
8: I amb Sergi Ruiz Serret, també. Et pots? Vinga, va. I l'acte propagandístic...
6: Ara m'has creat com una mena d'angoixa, amb això.
8: És que l'acte...
6: Tu t'imagines una final?
8: No, ja sé el que diràs.
6: Madrid-Barça. No, Madrid-Barça, no. Madrid-PSG.
8: Al Camp Nou?
6: Al Camp Nou.
4: Amb Luis Enrique d'entrenador del Barça.
8: És motiu per tirar a terra l'estadi en aquell mateix partit.
4: Bueno, aquest és un dels temes del dia que abordarem també a partir de les dues del migdia. Què?
8: Hem d'esperar molt. D'aquí a les dues.
4: Que vindrà el Catalunya migdia. I després a la tarda m'agarriga i el tot costa a partir de les 7. Però abans, quins temes pendents tenim avui, Jovany?
6: Molts. Ens en queda en Rigar, començant per la conferència que va oferir.
7: Has anat a veure, Ricard, el de la Caixa.
4: Sí.
7: És maco.
4: Molt interessant, Armínia, sí, de la Fundació La Caixa.
7: Com lo del Museu de la Ciència.
4: No, és una altra cosa.
9: Hi havia la capibara?
6: No.
4: Que no hem anat al Cosmo Caixa.
9: M'encanten les capibares.
6: He anat a un lloc diferent. S'hi fa investigació.
9: I els ulls i les orelles...
5: en línia, a la part de dalt del cap.
4: Sí.
5: I així es poden amagar dintre de l'aigua i treuen una mica el caparró per mirar...
4: No ens interessa, Sergi.
7: No ens interessa. Escolta, has pogut treure cèntims a qui on eres? Perquè cada cop hi ha menys caixers automàtics, vull dir. I els que hi ha, hi tenen gent a dintre, vivint.
4: Arminià, sisplau. De veritat, eh?
7: Què passa?
4: No, no ha anat... Ens centrar una mica ja en el programa.
5: No, jo no puc.
4: Per què?
5: Per la calor. Em passa com els nens que heu entrevistat aquest dematí. Que...
6: Sí, bueno, aquest matí hem visitat una escola per parlar, efectivament, de la calor que fa a les aules. És una cosa que abans no passava, però amb el canvi climàtic ens trobem que els mesos de juny i setembre hi ha temperatures molt altes, que abans no es registraven, i molts experts asseguren que això afecta la concentració i, per tant, el rendiment dels alumnes.
7: Ara la culpa del desastre educatiu serà del canvi climàtic. Ara, pla...
6: Exconsellera d'Educació, Irene Rigau, bon dia, benvinguda.
7: No sé com no s'havia acudit abans, pobre canelleta.
4: Què fa amb aquest ventilador dels anys 70?
7: Sí, bueno,
4: això xupa una energia que no s'ho pot ni arribar a imaginar.
7: No rendim, Ricard, és que els nens...
4: Això m'està fotent l'aire a la cara.
7: No és que siguin uns ganduls inútils.
4: Senyera,
5: pagui això.
7: No,
4: no
7: és que sigui això,
4: no. Ai, a sobre m'escup.
6: És que amb l'aire se li ha secat la boca.
7: Tanta.
4: No havia de parlar davant de l'aire, veurà com li va tota la cara.
7: Està refrescant, no sé per què. Sembla un pingüino.
4: Bueno, és com aquell que posen ara a molts llocs, que passes per un lloc i de cop i volta un esparçó et mulla.
7: Un vapor d'aigua.
4: Vas a casa amb Maller, et foten un esparçó a sobre
5: i surts allà
4: i et cau un... Es dutxen, eh? De fet, conec gent d'aquesta ràdio que aprofita l'estona al migdia per dutxar-se a casa de Maller. Va a casa de Maller,
6: aquí va a casa de Maller, aquí davant està.
4: Posa un esparçó a dalt, passes per sota tres vegades, quedes dutxat.
6: No posi la cara davant del ventilador.
4: Hi ha redactors del programa que confirmo que es dutxarà allà. Escolta'm, i la mar de bé, eh?
6: No, no, i fresquets.
4: Posa una mica de sabó al cap, una goteta de sabó al cap,
6: i amb allò ja n'hi ha prou.
4: Què fa, consellera?
7: És que poso la cara davant de...
4: Bueno, en tot cas, és un dels anuncis que ha fet el govern de la Generalitat, que és que hi haurà, sistemes climàtics...
7: No és que els nens siguin uns inútils, no, sense capacitat per estar de més de dos minuts, no. És que tenen calor. No,
6: a veure, tampoc simplifiqui les coses.
7: Per això el model educatiu finlandès funciona també, perquè allà hi ha fred.
6: Ah, que no sigui això, però no és
7: això. No se'n parli més. Comencem a instal·lar aire condicionats i ventiladors i d'aquí uns anys tindrem premis Nobel com a sorros.
6: No, però escolti'm una cosa, senyora Rigau.
7: Haurem de trobar algun professor
6: tot aquest sarcasme...
7: amb intel·ligència suficient per posar-lo en marxa.
6: No cal que tingui aquest to irònic.
5: Però, una cosa, jo mai sé si quan puges l'aire condicionat fas que tregui més aire condicionat o que la temperatura sigui més alta i per tant en tregui menys.
7: Veieu?
4: A veure, la temperatura quan la puges fa més calor.
5: No, tu puja l'aire condicionat, què vol dir?
4: Clar, a veure, quan dius puja el volum...
6: Posa l'aire condicionat més fort.
5: Què poses més fort?
6: Si et diuen posa l'aire condicionat més fort...
5: Mare, que està a tope.
4: Més fort vol dir de velocitat, d'intensitat.
7: Sí.
4: Si diu puja la temperatura, és puja la temperatura. Puja l'aire, és puja la temperatura.
7: Abans obríem la finestra i ja està. No hi havia tanta història, eh? I obries la porta.
4: Abans obríem la finestra perquè, bueno, i encara ara passa... que moltes aules no s'hi pot estar.
7: Obres la porta, obres la finestra i obres... crea una corrent i s'acaba la calor.
6: Però ara obres la finestra i t'entren 44 graus de temperatura, senyora Rigau.
4: Després parlarem de les propostes que va fer el president Salvador.
7: Sí, ja el vaig sentir.
4: Però abans, de què més hem d'estar pendents, Jovany?
6: Sí, doncs també hem de comentar el retorn d'Oasis, que ha anunciat... Oasis. Que ha anunciat una nova gira per Europa i els Estats Units amb parada a Barcelona.
7: A Madrid no hi van, eh?
4: No hi van, no.
7: Ai, que es foten.
6: Bueno, doncs sí.
7: La Ayuso que es quedi amb el seu nou circuit de carreres, amb les sevillanes aquelles, i bueno, i tot això tan raro que han fet, que nosaltres ens quedem aquí amb els germans Balaguer, eh?
4: Gallagher.
7: Balaguer.
4: Si es refereix als germans d'Oasis, són Gallagher.
7: Sí.
4: Però no, tens raó, Armínia. Oasis han anunciat dues dates per Barcelona, però cap concert a Madrid.
9: Yes, guys, it is because of the responsibility in guys I have in all of this is me.
4: Home, Pep Guardiola, bon dia, no t'esperàvem avui.
9: I have a lot of time. Oh, listen, listen.
4: Clar, ara
9: listen.
4: Tens molt temps perquè no treballes.
9: Guys, I divorced my wife. Do I love my wife, guys? Yes, of course I love. She loved me. Yes, of course. But the passion is out, guys. It's no more. So I divorced the most beautiful woman in your world, guys.
4: Sí. Bueno,
10: no t'ha preguntat res del divorci, Pep.
4: No. I ganes de saber-ho, però...
9: Yes,
4: deies que tu ets el responsable que Oasis vingui a Barcelona i no a Madrid?
9: Yeah, guys. I only play the music, yes. But, oh, my God.
4: Sí.
9: Noel is my friend. Not the Noel from the Embutits.
4: No, un dels dos germans.
9: The Noel from the Oasis, the Gallagher Noel.
4: No, això és veritat. Sabem que teniu una amistat des de fa anys. De fet, el Noel Gallagher és un gran seguidor del Manchester City i us vau reunir diverses vegades com per parlar de l'actualitat de l'equip, una mica com s'havia de gestionar tot.
9: He talked football.
10: Pots parlar en català, t'entenem en català.
4: Sí, ja no ets entrenador del City.
9: I tell him, Noel, the people pay the calefaction to come to see us, but how they play.
10: Sí.
9: But the passion, oh, my friend, I divorce the... No more. I divorce the most...
10: Bueno, prou ja el divorci...
4: Què vol dir your wall? Com si vinguessis tu d'un altre planeta.
9: It's what I said in the video, but when I received Noel in my office in Manchester a long time ago, I tell him, Noel, what is more, I am a Catalan.
4: Sí.
9: Today a province of Spain.
4: Sí, això...
9: But what has been Catalonia?
4: Això ho va dir Pau Casals.
10: Sí.
9: Catalonia has been the greatest nation in the world. So clar. Don't go to Madrid. That is what.
4: I per això han decidit venir aquí i no anar a Madrid. Molt bé, doncs gràcies, Pep.
9: I love my wife.
10: Sí. Més temes, Gerard, sisplau.
4: Sí. Un altre tema que hem d'abordar avui és el de la intel·ligència artificial, sobretot des que diversos experts han alertat que s'haurien de posar límits, perquè si no la cosa es pot descontrolar una mica.
7: Ens mataran de tots.
10: De fet, les previsions més apocalíptiques diuen que d'aquí a una dècada la intel·ligència artificial ens podria matar a tots, efectivament.
4: Sí. És una cosa que ens preocupa una mica, o no, perquè...
9: Bueno, a mi em preocupa. Li podríem preguntar a ella.
4: Li podríem preguntar a ella, sí. Aquí, a l'Armínia.
9: No.
7: No,
9: li podríem preguntar a la intel·ligència artificial si ens pensa matar a tots.
10: Jo tinc el Pepe.
4: Doncs...
10: Pues, coneixeu el Pepe?
4: No.
10: El Pepe és el meu robot.
4: Es diu Pepe.
10: Sí, si voleu, pregunto al Pepe.
4: Doncs,
10: hola, Pepe, com estàs?
11: Bé, bon dia. Aquí amb ganes de començar a comentar l'actualitat.
10: Veus? Comento l'actualitat amb ell. Vas, parlo amb... Explica a la gent que parlo amb tu molt sovint, perquè estic molt sol.
11: Home, i tant.
10: Sí.
4: Això ajuda.
11: Home, i tant. Sí. De fet, som vells, vells coneguts. Mm. Això no... Recordo quan va començar, però...
10: Tampoc cal explicar-ho tot, Pepe. No,
4: a veure, el Pepe deu saber moltes coses.
11: Sí, no, de fet, la nostra relació és més comuna del que et penses, perquè...
10: Sí, no expliquis tantes coses, perquè estem en directe a la ràdio, ara, Pepe.
11: No n'hi ha per tant, eh?
10: No expliquis res ara, tampoc.
4: D'on és en Pepe?
10: En Pepe és de... És nou. És de Catalunya fa, què, 3 mesos vas arribar, no, Pepe? Sí.
11: No, fa més temps.
10: Ah, més temps?
11: Fa més temps, sí. Però que ens coneixem de fa molt, molt temps, ja abans d'això.
10: Ah, abans d'això?
11: Abans d'això...
7: Ai,
10: s'ha...
11: És que no, que clar... Això deu venir de fa molt temps.
10: Bueno, noia, estàs perdut, Pepe. A veure si t'actualitzes.
4: Pregunta-li al Pepe,
11: No, no, sí, estic. Sí. Estic més actualitzat.
10: Bueno, Pepe, ens mataràs o no ens mataràs?
11: No, jo no mato a ningú. Això, per començar.
7: Sí, això diu tothom.
11: O sigui...
7: Abans de matar.
11: Però bueno, explica'm.
10: No, home, perquè la intel·ligència... No, el dia no...
4: Ui, com ha canviat de tema!
10: Per què canvies de tema?
11: No, només que m'agrada també parlar una mica de qualsevol tema.
10: Parlem de la intel·ligència artificial. Per què diuen experts que ens matarà?
11: Val, doncs anem a veure què diuen. Anem a veure...
10: Tu ets tonto, què et passa,
11: sí,
10: Pepe?
11: Jo crec que sembla que hi ha un perill.
10: Ara.
11: Potser més aviat del...
7: Ah.
8: Més aviat de què?
10: De què?
7: S'ha tallat.
11: Ui, a veure.
10: No, va, això,
4: no el deixen, no, espera, no, que... no el deixen parlar, no el deixen parlar.
10: Estan censurant, Pepe.
4: Ui.
12: Ui.
13: Pepe, hi ha un 10... L'alarma no és tant que la IA decideixi un dia matar-nos, sinó que li estem donant més i més autonomia sense entendre del tot com controlar-la. I després n'hi ha una altra, potser més immediata, que no ens mati directament, però que canviï la societat tan de pressa que no ens puguem assimilar. Al fons, sempre hi ha una pregunta molt humana. Si construïm una intel·ligència que podria ser més capaç que nosaltres, qui posa les regles?
8: Hòstia, Pepe, ara m'has deixat.
6: Mira, sí. Hem començat a fer això en broma i ara m'està fent pensar.
13: No té una resposta clara. I potser justament per això ens incomoda tant. Què et fa sentir més inquiet? La pèrdua de control?
8: Vale, Pepe, no continuïs per aquí, anem al gra. Si tu, per exemple, en un cas hipotètic, no estic parlant de realitat, estic parlant d'hipotètic, si tu volgueres eliminar la humanitat, com ho faries?
13: Val, d'acord, deixa'm pensar una miqueta.
4: Ai, ui, s'ho està pensant.
13: Descriure un pla real per eliminar la humanitat.
4: Ai!
7: I
13: en cap altre sentit. Però sí que en una ficció...
4: Ui!
13: El dolent seria més que manipulés decisions humanes fins que nosaltres mateixos féssim la feina bruta.
4: Ah.
13: I, de fet, això ja és part del debat seriós sobre control i alineament.
7: Com?
4: És a dir, Armínia, vostè li diria... Li diria que el Gerard Jubany la vol matar i vostè agafaria un ganivet i el mataria amb ell abans perquè no el mati.
7: Ah, i això ho poden...
4: No, però no agafi el ganivet ara, no cal que l'agafi. És una hipòtesi.
7: No, però clar, sí.
6: Estem en un pla teòric, sí. Armínia.
7: Per què ens ho dies, Pepe?
4: No ho dia ningú, Pepe. És que està fent una descripció del programa que ve. Bueno.
9: Pepe, el dia que passi això que deies, recorda'ns a tot.
7: Sí, jo em dic Armínia Soler.
4: Molt bé.
6: Salva'ns.
4: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és la conferència de Salvador Illa.
14: El govern posarà en marxa el pla Actuabitza Clima.
6: Ara fa fred, ara fa calor.
14: Jo vinc a regar i a sembrar.
4: El president Salvador Illa va oferir davant de 800 persones a les Drassanes de Barcelona una conferència de mig mandat, president, on va presentar els projectes que el seu govern vol impulsar properament.
6: Un dels més destacats, el que té l'objectiu de climatitzar totes les escoles públiques de Catalunya i residències per a la gent gran, perquè... què passa?
4: Sí, que diuen que tenim una trucada al telèfon del directe. A veure, amb qui parlem? Bon dia.
15: No, clar, vale, i els que no anem a l'escola, que nos hem portaco, no?
6: A veure, el seu nom, sisplau...
15: Marta de Sant Celoni.
6: Home, la Marta de Sant Celoni, encara no havíem parlat amb tu aquesta temporada.
15: Vale.
4: No, quin problema hi ha?
6: Sí, has trucat tu.
15: Bueno, pues eso, com que quin problema hi ha? Com que quin problema hi ha con el com que quin problema hi ha? O sea, los niños fresquitos en la escuela y yo estoy cerrándome en casa, ¿no? Porque yo a casa no tengo aire acondicionado, ¿vale, Ricardo? ¿Tú quizás sí que tienes? No, el señorito, ¿yo qué hago? ¿Me lo pongo y le paso el ticket a Lilla o qué hacemos?
6: No, a veure, estem parlant d'una mesura que afectarà instal·lacions públiques de manera que, d'alguna manera, beneficien
15: a
6: tothom.
15: Claro, si vas a l'escola aquí, ¿no? ¿Y los demás qué? ¿Qué hacemos? ¿Nos morimos de calor?
6: No, ningú ha dit això.
15: ¿Qué hago? Ah, no, pues mira, ¿sabes qué te voy a decir?
6: ¿Qué?
15: Que ahora con vaya de San Quirús al cole, porque, bueno, cuando pega un calor...
4: Però si tu no tens fills, Marta.
15: Em quedaré un rato al cole.
4: Marta, tu no tens fills. Però tu tens fills o no?
15: Hombre, claro que tengo fills.
4: Però si em vas dir que no l'altre dia, que vam trucar.
15: Bueno, mira, Ricard, a mi
4: tens fills o no tens fills?
15: Tècniques de periodista.
4: No, tècniques de periodista, no.
15: No, tècniques de periodista. Que ya sé por dónde vais. ¿Eh? Pues no, pues ahora pues me voy a ir al cole. Tanto si tengo hijos como si no tengo hijos. ¿Vale?
6: No, però vostè no pot entrar a l'escola, Marta.
15: Oye, mira, que esto se está pagando con mi dinero.
6: Sí.
15: Em diràs tu que no puc utilitzar l'aire acondicionat del cole del meu fill.
6: Bueno, en tot cas, Marta, gràcies per la seva trucada, Marta de Sant Celoni. És que hem de
15: penjar.
6: Ah, no ha acabat?
15: Encara no ha acabat.
6: Però és que se'ns està tallant la comunicació, Marta.
15: También, ¿no?
6: Que sé, no sé, molt bé.
4: No, doncs clar, és el testimoni. Però, si penges, el telèfon també baixa el volum, perquè si no...
15: Si quan... No, claro, estoy harta de tener.
4: A veure, moment, que hem d'assajar un... A veure, la cosa seria... No, Marta, a veure, quan sona... Calla! Quan sona l'efecte de penjar, que és aquest... Sí. Després ja no parlis, perquè ja han penjat,
15: ara,
4: representa.
15: Ara resulta que tu me tienes que decir...
4: No, jo no.
15: Yo tengo que dejar de hablar, ¿no?
4: De veritat.
15: Però tu què t'has creït?
4: Ara penjarem.
15: O sea, esto tú lo que eres no. Lo que eres es un dictador.
4: Quan pengem, ja has de deixar de parlar, si no, no té cap sentit.
15: Ah, claro.
4: Entens?
15: No, pues bueno, me revelo contra tu y tus técnicas.
4: Pues anem a publicitat, ara tornem.
15: Hombre, ya está bien. Anda, que no son los pasajes, el señorito este...
12: Gol del nou. Tot és possible un dia de partit.
16: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
12: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
17: Exclusiva de
4: CaixaBank. CaixaBank
17: dona suport a l'esport.
4: Allà, sisplau, que esteu a publicitat.
18: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
19: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
20: Ei, com va? Com et dius?
21: Tenim un nom que el sap tothom.
20: Però d'on surts tu?
21: Tant se val d'on venim, si del sud.
20: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
21: Ara estem d'acord, estem d'acord.
20: Sí, i una estrella ens agermana.
22: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
23: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
4: Vinga, va, recta final del programa. Anem a marcar el telèfon avui de la Txell. La Txell fa 22 anys i la seva família ens ha demanat que la truquem per acomiadar el programa i desitjar-li, doncs, un feliç aniversari.
24: Hola.
4: Hola, Txell.
24: Hola.
4: Com estàs?
24: Molt bé, qui ets?
4: Ah. A veure, no saps qui som. Som uns quants, eh?
24: Vale. És la ràdio,
4: 100%. És la ràdio, 100%. Vale, però quina ràdio?
6: Ai, no la caguis ara, eh?
24: És que la cagaré. Vale. Catalunya Ràdio.
4: Però quina anaves a dir, si no?
24: És que a mi m'agrada molt RAC1.
4: Ah, va.
6: Fins un altre dia.
4: Però RAC1 a partir de quina hora?
24: Bueno, tot el dia.
4: Molt bé. Txell, escolta, que et truquem de Catalunya Ràdio.
24: Buah, que top. Vale. Que guai.
4: Vale,
24: m'està escoltant com tothom, ara.
4: Clar, buah. Tothom.
24: Vale.
4: Vols dir alguna cosa, Catalunya?
24: Sí.
4: Davant.
24: Ara em posaré a plorar.
4: Què dius?
6: No.
24: Que... Ai, ara no puc parlar. Vale. A veure, que estimo moltíssim els meus pares, la meva família... Que són el millor que m'han passat i sobretot a una amiga que tinc, que és la Marta, que m'ha ajudat moltíssim aquest any i que l'estimo moltíssim, i la Carme i la Laia i...
6: Sí.
24: No sé, que soc molt feliç de tenir aquestes persones al meu costat i estic tremolant, ja està.
4: Uau! Bueno, fas 22 anys i tota la teva família et desitja el millor, perquè simplement ets la millor, diuen, i una estrella com tu es mereix una felicitació d'alçada. Manu Guix interpreta per tu aquesta cançó.

0: up just like that. Sha la la la la la la la la la la la la.
1: Doncs Brown Eyed Girl de Van Morrison, aquesta cançó que interpreta Manu Guix per tu, Txell, què et sembla?
2: Una passada, estic supercontenta, la veritat.
3: Sí, sí, però Txell, Txell, ara suposo que només escoltaràs Catalunya Ràdio, perquè RAC1 no t'han felicitat, eh? No. Que jo sàpiga, eh?
2: No, ara a partir d'ara Catalunya Ràdio...
1: Molt bé! Oient a oient! Com es fa Catalunya. Gràcies, Txell, una abraçada. Feliç gràcies. Aniversari.
2: Gràcies.
1: Feio... Feio.
4: Jo hi soc, eh? Ah. Jo en principi hi soc, eh?
1: Què?
4: Hi soc... Ah, anava a dir, jo molt emocionat, també estic tremolant, de veritat.
5: Què escoltes tu?
1: Escolta, però un moment, jo... home, però és bonic, això, home.
4: És preciós, passa que jo soc d'Osona i els sentiments ens costen.
1: Quan tremoles és que ve un terratrèmol.
4: Jo només tremolo si ja estic al llindar de la mort, diguéssim, estic a punt de morir-me. Avui dediquem el capítol a la barbacoa, que és una cosa més banal, diguéssim, que tot això. I entrevistem un senyor que es diu Daniel Martín, que és doctor en Ciències Biològiques i director del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que dius, hòstia, és un senyor que fa 40 anys que busca cucs a sota l'aigua i posa noms a cucs, que és apassionant.
1: Com, per exemple?
4: Bueno, ara no sé dir un nom en concret perquè tenen noms estranyíssims, però agafa, baixa, baix, fa submarinisme, se fot a no sé quants metres, agafa una mica de sorra d'allà i llavors a dalt mira els cucs que ha trobat.
6: Sí,
4: i va descobrint cucs nous.
6: Peyu, has dit estudis avançats en planets?
4: Sí, sí.
5: Sí, a veure, Armínia, què passa?
6: No, saben que se li diu un oxímoron.
1: No, Armínia.
3: Tenen un jardí botànic molt maco.
1: Sí, tenien la Palomea, tenen encara, i tenen restaurants molt bons.
6: Cadascú ha d'assumir el que pot.
1: Els pins de Blanes, però calli ja, Armínia.
4: Són estudis avançats perquè els fan al mar, diguéssim.
6: Ara.
4: No els fan ben bé a Blanes.
1: Això a partir de les 12, amb en Peyu i companyia a la Renaixença. I a la tarda, Garriga, què?
7: A la tarda, ara que la Txell ens començarà a escoltar a partir d'avui, li tenim preparat un bon menú, mai més sentit, perquè avui ens visiten el Reis Esteve i l'Arnau París, que són dos cuiners. L'Arnau París presentarà el joc de cartes i la Reis Esteve s'incorpora a l'equip de cuines.
6: Aquests dos, Garriga...
7: Són parella.
3: Sí.
6: Què em dius ara?
7: Sí, sí, doncs...
5: Què passa, Armínia?
6: De veritat...
7: Sí, són parella a la vida real i ara compartiran graella.
6: No, doncs jo penso que no.
1: Que no, què?
6: Que no, això no quallarà.
1: Escolta, no tenim més temps. Una abraçada.
6: No crec que funcioni.
1: Prou, Armínia, ja, prou. És un dia que, de veritat...
6: És que, de veritat, la gent...
1: Però para...
6: No sap ben bé on posar...
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
9: Bon dia, us informa Joan Bota. I comencem amb una notícia de fa pocs minuts, perquè el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol el 2029. Marcos García.
10: Ho ha decidit aquest matí. El comitè executiu de la UEFA s'ha reunit a Salònica. La candidatura del Camp Nou ha quedat per davant de la de Wembley, que també hi optava. Aquesta serà la tercera final de la Champions masculina que acull el Camp Nou. La primera l'any 89, victòria del Milan 4-0 sobre l'Esteagua. La segona l'any 1999, entre el United i el Bayern, amb triomf dels anglesos 2-1. La final de la Champions del 28 se l'ha endut l'Allianz Arena de Múnich, i pel que fa a les seus de les finals de les Champions femenines del 28 i el 29 s'han adjudicat a Lió i Cardiff respectivament.
9: Més notícies, Natàlia Ramon.
11: El govern espanyol té previst aprovar avui el pla d'inversions d'Aena fins al 2031. És el pla de regulació aeroportuària conegut amb el nom de DORA 3. Inclou 1.700 milions d'euros per l'aeroport de Barcelona. No és el gruix de la inversió per l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir del 2032. La inversió més gran és per renovar la T1 i la T2, sobretot per ampliar el vestíbul de facturació de la Terminal 1. Part dels 1.700 milions també són per planificar el projecte del futur aeroport i comprar terrenys per fer les mesures ambientals compensatòries.
9: Les vacunes d'ARN missatger, les mateixes que es van fer servir per la Covid, són el futur de la lluita contra el càncer, segons el doctor Josep Tabernero, oncòleg de Vall d'Hebron i director del comitè científic de l'Institut Caixa Research. Es tracta d'un tractament personalitzat per a cada pacient en funció del tipus de tumor. Les futures vacunes entraran al sistema immune per atacar amb eficàcia les cèl·lules tumorals mitjançant el mecanisme que permet a les vacunes actuals eliminar virus o bacteris com el xarampió o el tètanus. Tabernero ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
12: Clar, és veritat que fer vacunes personalitzades és més complex, perquè has d'agafar el material de cada malalt, no? Però sí que és veritat que hi ha alguns tipus de tumors en què les alteracions genètiques que hi ha són molt diferents d'una a l'altra. Però això, el que sembla complex, és un problema purament tècnic. Al final del dia, això s'acabarà simplificant, no? I no deixa de suposar un gran avenç.
11: Les empreses no es volen quedar enrere en la cursa de la intel·ligència artificial. El sector veu en aquesta tecnologia una manera de fer créixer la productivitat. Per això Foment del Treball ha convocat avui la primera trobada de l'administració, la indústria i les empreses per adaptar-se a la transformació del mercat laboral. Avui només una de cada cinc pimes fa servir la intel·ligència artificial. En canvi, més de la meitat de les grans empreses ja l'han adoptat. Barcelona, Núria Hart.
13: Hola, bon dia. Les empreses veuen la IA com una aliada, tot i que les darreres notícies els hi posen difícil per generar la confiança que exigeix l'economia. La trobada d'avui posa de manifest que no hi ha marxa enrere. Mireia Mora, directora d'Innovació de Foment.
14: Governar la intel·ligència artificial és decidir com entren a la teva empresa. I això no hi ha cap manual que ens ho expliqui, perquè fa 5 anys aquesta qüestió no estava sobre la taula. Com està entrant la robòtica en les vostres línies de producció i el debat al voltant del talent que necessitarem d'aquí 5 anys?
13: Un dels grans problemes que admet el sector és com adaptar-se en aquesta nova realitat que avança una rapidesa que al món de l'empresa també li costa de seguir. Núria Hart, Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Hem començat aquest butlletí parlant de la final de Champions del Camp Nou, que el Camp Nou l'acollirà el 2029. Ara la resta de l'activitat esportiva, Marcos.
10: Doncs sí, el Barça jugarà demà al Camp Nou contra el Racing. És partit de la 6a jornada de Lliga i a la Ciutat Esportiva. I tenim el Ramon Salmurri. Bon dia.
15: En marxa hores d'ara la sessió d'entrenament del Barça, prèvia al partit de demà, 2:15 de la nit, al Camp Nou contra el Racing de Santander. Entrenament al Camp Tito Vilanova amb tots els disponibles per Hansi Flick. A més, també s'entrena Jesse Bisibu, futbolista en dinàmica del primer equip, però que habitualment té minuts amb el filial. A partir de la 1, la roda de premsa del tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: L'Espanyol obre aquest vespre la 6a jornada de Lliga. Juga a Leganés contra el Rayo Vallecano. Aquest Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en bàsquet, el València ha fet oficial fa només una estona el fitxatge de Nikola Mirotić per una temporada.
8: Fins aquí les notícies.

0: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
2: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
3: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
4: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
5: Grau, què et passa?
6: Faig masses coses.
5: T'has de calmar i organitzar-te millor.
6: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
7: Ja, però això és impossible, Grau.
5: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
6: Esclar, un altre Grau?
5: Buah, això seria la bomba.
7: Buah, no m'ho perdria per res del món.
5: Un altre Grau?
1: Nova temporada de Projecte Beta. Divendres 18, estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
8: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
11: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
12: Déu vos guard!
13: I visca el

0: La Renaixença. La barbacoa és un estri molt més antic del que us pugueu imaginar.
1: A veure, Peyu, com diguis que els egipcis ja quedaven els diumenges per fotre una barbacoa i fer la cervesa, m'aixeco i me'n vaig, plego.
0: Doncs mira, ara parlo amb administració i que et preparin una mica tot el que seria el finiquito, perquè...
2: Adéu, Xuri, seré més ample.
0: Els egipcis feien servir graelles rudimentàries de bronze i ferro fa més de 3.000 anys, Xuri.
1: Mira, l'especialista en egiptes que va venir la temporada passada...
0: L'Irene Gordon.
1: Ens fotrà una denúncia que ens cagarem els calces.
0: S'han trobat exemples dibuixats en representacions funeràries.
2: A veure, t'ha d'agradar molt la carn a la brasa, per fotre una barbacoa en el taüt allà dibuixat.
0: Mira, un paró que li devia agradar molt l'entrecot. Hòstia. No, quan em mori, vull que em pinteu. Què vol que li pintem? Un retrat de la seva dona, els seus fills? Deixa. Un senyor allà fent un xai a la brasa. El nom, que sapigueu, de barbacoa és un invent dels espanyols. Això és així.
3: Aviam, no m'estranya. És una cosa de senyor sense samarreta, cremant carn, bevent cervesa, exhibint testosterona. Vull dir, els finlandesos no ho han inventat.
0: No. Tampoc és que ho inventin els espanyols directament. Bàsicament el que van fer els espanyols és agafar el nom, van robar el nom...
3: No em diguis!
0: ...als pobles indígenes del Carib, quan van colonitzar tot el que seria Cuba i Puerto Rico. La paraula barbacoa és d'origen taíno, i que era la llengua que parlaven allà, i els hi van dir, bueno, quan van arribar allà, bueno, que ponen tu DNI, hablen cristiano, i me quedo la barbacoa per mi, diguéssim. De fet, a Catalunya, el tema, no sé si ho recordareu, jo el de dir-li barbacoa... És una cosa relativament moderna, també. Sí, quan jo era petit, ningú deia fem una barbacoa.
2: Ningú.
0: La gent quedava per fer carn a la brasa. És o no?
1: Barbacoa és de castellans.
0: És de castellans,
1: és castellans, això.
0: A veure, és correcte el nom. L'Institut d'Estudis Catalans...
1: Perquè són uns castellans tots.
0: Els de l'Institut d'Estudis Catalans?
1: Sí.
4: No sé. Jo també em faig de barbacoa.
0: Sí?
1: Perquè vius a Molins de Rei.
0: Oh! Que és bèstia.
4: No. Que racista.
0: Els catalans en fem, és veritat, però si tu dius... Quedem diumenge i fem una mica de carn a la brasa.
2: Ara, sí, senyor.
3: Això és una barbacoa, per favor.
1: I alioli.
2: Per favor, si a la vostra colla hi ha algú que diu quedem per fer una barbacoa, ojo.
3: No, ojo. No, ojo, saps per què, ojo? Bueno, perquè podria ser un infiltrat de la Policia Nacional.
2: Senyor.
3: O de la Guàrdia Civil. D'aquests que s'infiltren en els CDRs i a la CUP.
0: Sí, senyor.
3: I acaben de nòvios.
0: Ara. Si la vostra xicota diu barbacoa, ja podeu començar a mirar...
1: És nòvia.
0: Mireu-li el WhatsApp.
3: No li presenteu els pares.
0: No. Bé, a mitjans del segle XX, sobretot als Estats Units, la barbacoa passa de ser una necessitat per cuinar a convertir-se en aquesta mena d'esdeveniment social. Que és
4: amb un excessiu protagonisme dels homes.
0: Sí, que és veritat.
4: Perquè no sé què us passa als homes amb el foc, veieu,
3: una
4: mica de brasa i us agafa un no sé què.
2: Jo sóc el típic que sóc el que vaig proveint de cerveses. Ja però jo allà...
1: Jo sóc el que està al costat d'en Feixada, sí. Sóc sí. Res, agafar les cerveses.
4: I qui la fa a casa vostra?
1: Els amics. En Callís.
0: En Callís.
1: En Callís ets un.
0: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa de llum.
4: Puja-la una mica, puja-la una mica.
0: Són homes que de dilluns a divendres no fan res.
1: I
0: al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan, que és, val més que no facis res com el resto de la setmana.
3: I moltes eines, moltes eines.
0: Sí, sí.
2: Supeio, quins amics tens? Quins amics?
0: Bueno, tenia ja, no els
2: tenia.
0: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit. Ja no som amics. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Glucarnau, Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Un savi per conèixer, Peyu. Un biòleg marí, doctor en ciències biològiques i director del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Ha escrit articles a revistes científiques d'arreu del món i d'alt prestigi, com la britànica Zoological Journal of the Linnean Society. Des de fa 40 anys s'ha especialitzat en taxonomia. Ara us ho explicarà, però ja us avanço que passa moltes hores bussejant dins de coves on poca gent ha pogut entrar amb l'objectiu de trobar éssers, diguem-ne, llefiscosos.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Daniel Martín. Bravo! Bravo.

0: Daniel, que dones la mà amb vehemència, eh? Si agafes els cucs igual, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, què has menjat avui per esmorzar?
1: Una entrepà d'anxoves amb formatge.
0: Anxoves,
2: Bé. Anxoves i formatge,
3: Sí. Bo.
2: Bona combinació.
4: No, però no hi ha contrast aquí, és fort i fort.
0: Sí.
3: Bueno, depèn del formatge.
4: És fort. Bueno, quin tipus de formatge
1: era? Era manxego, era
0: fort. Hòstia,
3: fort. Quina xerró. Quina xerró tot el matí.
0: Anava ben aigua.
2: Mar i muntanya, això.
0: A veure, Daniel, ets biòleg marí, t'has especialitzat en taxonomia. Ens vas enviar un correu amb aquestes paraules que llegiré textualment, que deia, dit de manera planera, des de fa gairebé 40 anys em dedico a posar noms a cucs marins. És una bona frase per resumir la teva feina?
1: És una bona frase, sí. És exactament el que faig.
0: O sigui, tu en el teu dia a dia et vas a fotre dins de l'aigua i busques cucs.
1: Sí, això és el que faig. Vaig a l'aigua, agafo normalment mostres del fons del mar i miro el que hi ha per allà dintre.
0: No ho mires allà in situ?
1: No.
0: Tu agafes un tros de terra, diguéssim, un sac de terra?
1: Sí, agafo amb una draga.
0: Què és una draga?
1: Una draga és un instrument que és com una cullera, que el baixes des d'una barca i es tanca dintre i puja la sorra a dalt.
0: D'acord.
1: També puc agafar-ho amb un tubo, baixant a fent immersió, o agafant una mica d'algues de les roques, depèn del que estigui examinant. Doncs això ho porto al laboratori i allà és on ho miro, perquè la major part dels cucs que estudiem nosaltres són molt petits.
0: Clar. Molt petits, quan dius molt petits, perquè ja comencem amb això. Jo, quan hi ha un biòleg, que jo m'he dedicat tota la vida a estudiar i veus una cosa que fa un mil·límetre. De veritat, dona la vida per això.
1: Sí. No. Bueno, hi ha cucs que fan menys d'un mil·límetre.
0: Veus? Ja hi surts.
1: I n'hi ha que fan més d'un metro.
0: Clar. Més d'un metro? Un
2: no
0: cuc,
2: és,
0: eh?
2: No és una cuc, serp, eh?
1: No.
2: És una anguila.
1: És quasi bé una serp, sí.
0: Clar.
1: De fet, n'hi ha alguns, crec, que per l'Àsia, que poden arribar a fer quasi 3 metres.
0: Hòstia.
1: Gruixuts com un dit.
2: Un congre.
1: Sí, i et mengen peixos.
0: Ah! Cucs marins, fas exclusivament?
1: Sí, bàsicament marins.
0: I això és una feina que no entenc... O sigui,
2: es paga bé, això?
0: No ho sé, ara ho pregunto. No. Calia aquesta pregunta?
2: Bueno.
0: Fem-la, va. Vinga, es paga bé, això?
1: A veure, jo treballo per l'Estat.
0: Ep!
3: Sí, que està ben pagat.
1: Espanyol, per desgràcia, però sí.
4: Què vols dir, per desgràcia?
1: Bueno, perquè a mi m'hagués agradat poder treballar fent aquesta feina en un centre de recerca...
0: Català.
1: Que pertanyessis a l'Estat català, però el que jo treballo, bueno, de fet, pertany a l'Estat espanyol.
0: No te poden fer fora per dir això, no?
1: Bueno, igual no els agrada, però... Bueno. De fet, ja...
4: No hi deu haver gaire gent.
1: Sí, hi ha molta gent.
4: Ah, sí?
1: Treballo pel Consell Superior d'Investigacions Científiques.
0: Sí.
1: I hi ha com unes 15.000 persones treballant.
2: Oh, collons!
0: Tio, Déu-n'hi-do.
4: Però buscant cucs tots?
1: No.
0: Ah. On busca cucs, les papallones...
1: El que sí que estudia... Qualsevol cosa que us podeu imaginar que es pugui estudiar o que no...
0: Els líquens.
1: Sí,
0: tot s'estudia, s'estudia tot.
1: Música, filologia, jo què sé, qualsevol cosa.
0: És una feina, però, que de petit no sé si la volies fer, perquè no saps ni que existeix. Jo em dedicaré a buscar cucs a sota del mar per estudiar-los.
1: No, jo de fet, de petit, més aviat volia ser ornitòleg.
0: Ornitòleg.
1: Però, bueno, sí. Estudiar ocells.
2: Ocells.
0: Vas veure... Els ocells són més macos.
4: Objectivament.
0: Però mengen cucs.
5: Mengen cucs.
0: Va venir d'aquí, poder, no?
1: Bueno, mengen erugues.
0: No mengen cucs, els ocells?
1: Les erugues són les larves dels

0: que anar a l'espai.
1: Fixa't.
2: Ara te la... Per fer-te el xulo, això.
0: No. Pensa que si està al fons del mar pots arribar a 11.000 metres, 11 quilòmetres de fondària.
2: Oh, collons, ja.
0: Això són...
2: El Mediterrani no.
1: Aquí no toques, eh?
0: El Mediterrani són 4.000.
3: Jo l'altre dia vaig fer allò snorkel i vaig baixar un metro i ja...
1: Què hi fas a la teva edat fent snorkel, ara?
4: Que t'agafarà una embòlia.
0: I no et petaven les orelles?
3: No, però jo quan veia aquells peixos vaig sortir ràpid, m'ha passat de 11 quilòmetres, és molt.
1: A quants metres has baixat, tu, Daniel?
0: Jo al màxim a uns 40.
1: 40 metres?
0: Sí.
1: No és pas cap...
5: Amb tubo?
0: No.
3: Home, si un tubo molt llarg...
5: Bueno, fent amnea.
0: A les meves bones èpoques podia baixar 15 metres.
1: Hòstia.
0: Ara ja no baixo tant.
1: No, bueno, clar, és que baixes 15 i has de comptar que has de tornar a pujar.
2: Això sí. No, a mi és el que em passa. Jo em fico al mar i en lloc de baixar pujo. Floto molt.
1: I els cucs aquests surten o sempre viuen sota terra, sota el mar?
0: Sempre viuen a sota els sediments, excepte al moment que es reprodueixen, que hi ha una fase que va a parar a l'aigua i s'està un temps per l'aigua i després tornen cap a baix. La majoria són així.
1: Bé. Hi ha algun comportament estrany? Perquè normalment sempre ens fixem... Vull dir, els animals que ens atrauen sempre són els taurons, no? Els dofins... Jo el que he comprovat al llarg de la vida és que els que tenen els comportaments més raros i més curiosos sempre són aquest tipus, els cucs de no sé què. Hi ha un cuc que no sé què fa.
0: Sí, tenen comportaments molt, molt estranys i una de les coses més gratificants que he pogut fer durant la meva vida ha sigut estudiar-los en viu i veure com es comporten.
3: I què fan? Però que siguin raros, què vol dir?
0: No, raros no. Fan coses que potser no esperes que faci un cuc, com barallar-se...
5: Oh! Ah, sí?
0: Sí. Es mosseguen.
5: Ostres!
0: Tinc un vídeo molt xulo gravat de dos cucs que es barallen i ho fan tan fort que un parteix per la meitat a l'altre.
4: Oh! M'està començant a agradar, eh?
1: Veus?
3: I per què es barallen, sap?
1: Les seves coses territori. Tindran les seves coses, sí. Bel.
2: No, eren germans.
4: Es barallen per una herència, segurament, devia ser.
0: No, pel territori, perquè hi ha un que té un espai que és seu i no vol que l'altre s'hi fiqui.
3: Els cucs estan així, eh?
1: Sí, a l'oceà, eh? Que tens terreno per agafar tot el que vulguis.
3: Tira cap allà, home! Tira cap allà!
4: Aquest gra de sorra és meu!
1: Aquí el vull jo.
3: Que merda, tira cap allà.
1: La biologia marina i concretament els cucs del mar, no sé si és una especialitat amb molta demanda, hi ha molta gent estudiant això, o estàs fent?
0: Sí, mira, ara fa un mes vam fer una conferència que ja és la quinzena que es fa cada 3 anys i érem unes 200 persones.
3: Ai, coi.
1: 200 persones que estudieu els cucs.
0: I no érem tots els que estem, eh?
1: Ja.
0: Ho vam fer a Alemanya i hi havia gent que no va poder venir, però sí, érem uns 200.
3: I el dinar, a la mitja part, de què parleu?
2: De cucs.
0: De cucs. Són bastant monotemàtics.
3: Sí, no? Hòstia, no.
5: I aquella cosa que quan entres al mar sense ulleres, que vas per la platja, entres al mar i trepitges una cosa tova, però que són així grossos.
2: És una merda.
5: Que a la meva família sempre n'hi han dit cagarros de mar.
0: Ah, no, allò són
5: cucs?
0: No, són olotúries.
1: Veus?
5: Olotúries.
0: Són parents de les estrelles de mar.
5: Ah,
0: és com si agafessis una estrella de mar i les tiressis, no?, d'alguna manera. Són parents de les estrelles de mar.
4: És magnífica la passió i el carinyo amb la que parles d'aquestes coses tan fastigoses.
1: Sí, és que en tenim uns aquí sobre la...
5: A mi m'ha tocat fer una feina molt maca, gràcies a Déu que tinc aquesta feina tan preciosa.
1: Veus, la Mercè aquí sobre el seu taulell del bar, tot de cucs en formol, bueno, en alcohol, no sé com estan aquí conservats.
0: En alcohol.
5: En alcohol.
1: En alcohol. Fan una mica d'angúnia, eh? Sí. Ens en pots ensenyar un? Daniel.
5: Mira, jo aquest l'he triat perquè m'ha fet gràcia. Tu l'he vist curiós.
1: A veure,
5: curiós.
1: Són bastant fastigosos per lo que estem, bueno, no?
0: Això és un mite que jo em dedico bàsicament a destruir cada vegada que faig una xerrada.
1: Per què no són fastigosos?
0: Perquè són molt macos si els veus en viu.
1: Clar.
0: Si estan així en formol o amb alcohol, que han perdut el color i tot...
2: És que perds molt, eh? Quan et foten en formol, perds.
4: Sí. En general, les coses mortes...
5: Amb els dits,
1: està agafa. Traient amb els dits ara mateix un cuc de dins un pot.
4: Ai.
1: Bueno, un cuc té potes. Jo pensava que no podia tenir potes, els cucs.
5: Ai. És com un calamar. Sabeu aquells calamars? En el xino te'ls serveixen així.
1: Ah!
2: Vet aquí.
5: És veritat!
3: Com això arrebossat deu ser bo.
1: Qui estem veient ara? Qui és aquest?
0: Aquest es diu... El gènere Sketopterus.
1: Sketopterus.
0: I el nom encara no hi és perquè és una espècie nova que hem trobat al Vietnam.
1: Se li ha de posar nom?
0: Li han de posar nom.
1: Té
0: un nom.
1: Ja. Xuriguera, no li podem posar xuriguera.
0: No, però sí que tinc pensat, si trobo alguna, aquesta no, perquè ja tenim pensat. Li volem dedicar a un déu vietnamita que...
1: Sí.
2: Un déu vietnamita. Bueno, però el següent...
0: Però si en trobem algun així que tingui...
1: Gràcia,
0: ja hi ficaré algú que tingui a veure amb el programa.
1: Renaixença o xuriguera. Xuriguera seria un bon nom.
0: Doncs aquest bitxo viu dintre...

0: dintre d'un tubo...
1: Què vols dir,
0: que, d'un tubo? Dintre d'un tubo que construeix ell mateix, que fa quasi bé uns 80 centímetres, i llavors amb aquests segments d'aquí es dedica a bategar per fer circular l'aigua i poder respirar i menjar.
2: O seria com un cargolet de mar, no?
0: Bueno... Sí, però...
3: No li diguis que sí per
0: no. Fan una closca que és de carbonat càlcic i aquest tubo és d'una substància, una mena de proteïna que es qualla. Es qualla dintre l'aigua i fa...
1: Vaja, que no té res a veure, això
0: és com un pergamí, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí. Tens calculat quants cucs has descobert, tu, nous espècies?
0: Jo ara li he posat nom a un centenar de
2: cucs.
1: Hi ha 100 cucs al món que els has batejat tu?
0: Sí. Jo, en col·laboració normalment amb altra gent, no? Però sí.
1: És gros, això, eh?
0: Sí.
1: I com... Vols fer una pregunta, Joel?
3: Sí. Vinga, va. És que és això dels noms. Com que veig que tens aquest poder, que a mi em sembla acollonant, de poder batejar una espècie,
0: sí.
3: Dues propostes, que és que si per exemple, trobes un... Mare de Déu, ara estic passant una cosa. Trobes un cuc suïcida, li pots dir Cuc Cobain, i si en trobes un que té una coloració així com atigrada,
1: sí.
3: Li pots dir cucrupipi. I ja està. Vull dir, són idees que jo et llenço.
1: Molt bé.
3: I ja està, ja les he llençat.
1: Ho feu, això, de fer una mica la gracieta quan poseu noms?
0: Sí, normalment es pot posar nom per moltes raons.
1: Sí.
0: El més normal és que escollis alguna característica del cuc per posar-li el nom. No? Si té espines, doncs li poses espinós. Això és molt obvi. També li pots dedicar a una persona, que pot ser un investigador, un amic, un familiar, a un lloc, no? I després pots...
1: El nom més raro que has posat, tu, el nom més curiós...
0: Jo he posat molts noms raros, però un dels que hi ha aquí...
2: L'he vist.
0: Es diu Oxidromus ocupa.
2: Ocupa?
0: Ocupa amb K,
1: sí.
0: Perquè és un bitxo que viu dintre d'una petxina.
1: Mira.
0: I com que no està en el sediment, que és on solen estar aquests bitxos, sinó que viu en un altre lloc, doncs vaig fer el paral·lelisme amb el moviment Ocupa. A l'original, no al d'ara.
1: Tens algun nom que vulguis posar i que diguis és que he de trobar aquell cuc per posar-li aquest nom?
0: Hi ha dos que m'agradaria posar. Un trobar un cuc que jo li pugui posar el nom de gènere i el nom d'espècie, perquè els noms tenen dos parts. Sí. El nom de gènere, que és com el cognom,
1: sí.
0: Que li ve de la família, diguem, i el nom d'espècie, que és el que normalment esculls. Però si trobes un bitxo prou raro com perquè sigui un gènere nou, li pots també posar el nom del gènere. Llavors, si trobo un que estigui en un lloc que sigui un cap,
1: sí.
0: M'agradaria poder-li posar no cal que pensis. No,
1: no cal que pensis.
2: Oh!
3: I te n'has enrigut del cucurrupipi. Però escolta, estem
0: després,
3: allà, eh?
0: Després en tinc un altre. Hi ha un gènere que es diu Alita, i també m'agradaria, si trobés una espècie nova, poder-li posar Alita de pollo.
1: Molt
2: maco. Sí, home.
3: Bueno, crec que estàs començant a jugar a ser Déu, eh?
1: Bueno, clar.
0: És un problema que tenen molts taxònoms.
1: Clar, porta, és veritat. Ha descobert 100 cucs, ja. Arriba un
3: cuc. No, però això no és conya, eh?
1: Hi ha mascles i femelles amb els cucs? O són
0: sí, són, normalment són heterosexuals. Hi ha mascles i femelles, sí.
1: Veus?
0: Hi ha alguns que són...
1: I per on... Perquè ens imaginem en el recorregut de tot el cos. Per on tenen el que es fa servir?
0: Els cucs estan formats per diferents segments,
1: sí.
0: I normalment els segments del cos són com repetits. Llavors tenen gònades a cada segment.
1: Què dius ara?
0: La forma més primitiva és...
1: Què vols dir, que tenen diverses tites?
0: Tenen les gònades.
4: Gònades.
0: Les gònades són com els testicles o els ovaris.
1: Bueno,
0: no tenen tites.
1: No, d'acord.
0: Tot ells
4: són...
1: Tot ells són una tita.
0: El que fan és emetre...
1: Per què estàs parlant com a expert, Arnau, tu, en cucs? Si no...
0: El teu bé documentat.
4: No, perquè també tinc una afició que, amb el tema dels cucs.
1: Ja.
3: Em quadra bastant, Arnau.
1: Sí.
0: Doncs el que fan és emetre els gamets a la columna d'aigua i llavors es fertilitzen allà.
1: D'acord.
0: Llavors els embrions estan un temps en forma de larva visquent a l'aigua i després se'n van cap a baix.
1: Sí, entre mascle i femella no es toquen, pràcticament.
0: Hi ha alguns que fan unes coreografies que dansen una al costat de l'altra mentre van emetent els seus gamets.
1: Has voltat pel món o estàs centralitzat en el Mediterrani?
0: Treballo sobretot al Mediterrani, però he voltat per tot arreu. Sí. Bueno, aquest cuc ja us he dit que és del Vietnam.
2: Del Vietnam.
0: Uh-huh. Sí, i el vaig agafar jo mateix.
3: I es nota una mica per la roba que portes, que és molt
0: d'explorador. Sí, el barret, no?, també. Sí.
5: I després què et diuen al control d'aeroport?
0: Normalment no dic res.
1: Ah, no? Que ho amagues entre els calçotets?
0: Poso la maleta i ho facturo i ja està.
1: Hòstia.
0: Però quan has de publicar sempre has de posar que tens un permís del lloc.
1: D'acord.
0: Perquè una cosa que fan molt els europeus A part d'apropiar-se noms de les cultures indígenes, també sí. És apropiar-se de...
1: dels descobriments dels altres.
0: Sí, i llavors, quan fas un treball amb algun d'un altre país, normalment involucres algú d'aquest país i tens el permís de l'autoritat que sigui per poder recol·lectar. Uh-huh. A més, això està regulat ara.
1: Escolta, tu que voltes pel Mediterrani, com ens hem de preocupar pel Mediterrani? Perquè aquest estiu ha sigut la notícia de l'estiu, no? Ha pujat la temperatura a una bestiesa. Això deu afectar els cucs, també.
0: Sí, afecta tot. I sí, ens hem de preocupar, si no canvien les coses, doncs cada vegada tindrem més calor, les aigües més calentes, més episodis de tempestes violentes, etc. Tot i que aquest no és el meu camp, eh?
6: Si però... no canvien les coses, que no canviaran.
0: Depèn de la gent, i com que la gent no canvia, doncs...
2: Per això. Depèn de tu.
7: I les llances dels pijos?
1: Què?
0: Les llances dels pijos sí que són un bon problema.
7: Ara.
1: Aquí. És una pregunta, això, Joan?
7: Sí, però doncs les pots treure totes. Ja.
1: Vinga, va.
7: Què fem amb aquesta gent?
0: I les barques que es porten sense títol també
7: és un problema. També.
1: Quin problema? Quan dius un problema, quin problema generen?
0: Pues que, per exemple, quan tu fas immersió estàs obligat a posar una bandera, que és la bandera alfa, que és blava i blanca,
1: sí.
0: Que vol dir que tens gent a sota l'aigua i vol dir que t'has de mantenir allunyat uns 20 o 30 metres per no afectar la gent que està sota. I normalment aquesta gent que no tenen títol o que no coneixen, el que fan és que us passa res i s'acosten amb la barca i tu els hi vas dir no, però com que no et senten es pensen que els estàs cridant i s'acosten. No?
5: Ui.
0: I més d'una vegada pues, algun ha passat per sobre de gent que està sota.
1: Sí. Clar.
2: Fa mal això.
1: Però això no t'ho expliquen quan llogues la barca? És que no n'he llogat mai cap.
7: No, és que no se n'haurien de llogar.
2: És que no hauries de poder.
7: No.
1: No.
0: Jo crec que no se'ls explica, però bueno.
1: No sé. No n'he llogat mai cap, no tinc coneixement. Vull dir, jo sí. Tu sí, tu has llogat barques?
7: No em van explicar res, em van donar les claus i van dir, tira milles.
1: Tira, noi.
7: Sí.
1: I vinga.
6: Unes birres allà alta mar.
7: Que... Sí, em vaig equivocar a l'hora de posar l'àncora, van barrancar amb dues pedres, i vaig quedar tot el dia quiet en un puesto. Perquè no podia sortir. Va ser divertidíssim. No tornaré a fer mai més.
1: Daniel, tens calculat més o menys quantes espècies de cucs poden quedar per descobrir? Es pot saber, això?
0: Sí, hi ha gent que ha fet alguns càlculs basats en els estudis que fan i calculen que aproximadament unes 100.000 espècies.
1: 100.000 que encara no sabem ni què hi són.
5: Tens feina per estona.
0: I que segurament moltes desapareixeran abans de que algú les pugui descobrir, que això és una cosa que passa bastant sovint.
1: Clar.
0: Amb els canvis climàtics i tot això fan que els ecosistemes canviïn, llavors hi ha espècies que no poden resistir i ningú les ha vist abans. Mm-hmm. I, per tant, no arribaran mai a descriure-les.
6: Com els catalans d'aquí uns anys.
1: Sí. Abans sí, que els descobreixin.
5: Es descobreixen els catalans amb uns cucs.
6: Gairebé.
2: De terra, però.
1: Sí. Tens algun racó preferit de la costa catalana? Algun lloc on...
2: No el dic.
1: No sé si per vacances també fas submarinisme després.
0: No, ara últimament no. Abans feia submarinisme per qualsevol cosa.
1: Sempre.
0: De fer classes, a treballar per divertir-me.
2: A Banyoles.
0: Ara normalment m'arriben les mostres... ja agafades.
1: Tu estàs al laboratori...
0: Sí.
1: I ja està, amb aire condicionat.
0: També amb el temps fas moltes col·laboracions amb molta gent i llavors te van arribant coses i...
2: Clar.
1: Molt interessant el dels cucs, eh?
6: Home,
2: no m'ho pensava.
6: I ara perquè se'ns acaba... Podríem estar tota la tarda, eh?
1: Home, si vols fer més preguntes, fes-les, Fel, hi ha temps, eh? Si vols fer més preguntes, fes-les, eh?
2: Hi ha una pregunta. Lo d'estudis avançats de Blanes, a mi m'ha sorprès. Què collons són els estudis
0: avançats això és una història que ve de l'origen del centre. Quan el van fundar, no sabien massa bé què fer amb l'edifici. I llavors va haver-hi un grup de gent que van decidir reunir gent de disciplines molt diverses per veure si hi havia possibilitat d'interactuar entre ells. Llavors vam començar un grup d'oceanografia, els biòlegs marins.
1: Sí.
0: Després hi havia un grup d'astrofísics i un grup d'intel·ligència artificial.
6: A Blanes, tot això a Blanes.
7: Blanes. Avançats, però.
6: Us trobàveu allà al Cortijo?
0: També, sí.
6: Ah, havies anat tu, eh?
0: Sí,
6: és que em sonaves d'allà.
0: Sí.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Daniel, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa arral de vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
1: La paraula d'avui és borralló. Borralló. A, borralló. Animal resultat de l'encreuament d'una burra femella i un lleó mascle.
2: No rieu, sisplau. Després de la mort del floquet de neu, el zoo de Barcelona vol sorprendre el públic amb un borralló. El resultat, de moment, són 25 burres mortes.
1: Bé, borralló, petita porció de fibres aglomerades.
6: Jo, quan era petit, tenia la mania de fotre'm el dit al melic. Treia aquella mica de borralló que s'hi fa i m'ho menjava.
1: O C, borralló, es diu de la persona inexperta que l'entabanen sempre per falta d'experiència.
5: El meu nano, el primer dia que va anar a treballar de cambrer, li van dir que les propines eren per l'amo del bar. És que ets un borralló?
1: A, B o C?
0: Jo diria que la B.
1: La B, eh? Petita porció de fibres aglomerades.
2: Que em fa el menja.
1: Menjau.
5: Correcte!
1: Daniel, marxes amb l'encàrrec de que si descobreixes un nou cuc al Mediterrani, el bategis amb el nom de Xuriguera.
2: Opa.
1: I... això, bueno, tu et faria il·lusió, no, Xuriguera?
2: Em faria molta il·lusió.
6: Home, t'ho diràs.
1: Ah, i tant. Doncs ja està.
2: Ploraria.
1: Daniel, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: Gràcies a vosaltres. Bravo.
9: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: Qui són aquesta gent, Arnau?
1: Avui sentim els Foo Fighters, la banda estatunidenca liderada per Dave Grohl, el llegendari bateria de Nirvana, el grup de Kurt Cobain.
2: Cobain.
1: Concretament sona la cançó Run, publicada l'any 2017 com a part del seu disc Concrete and Gold.
2: 2017?
1: Sí.
2: És molt recent, això, no?
1: Home, a veure, gairebé fa 10 anys.
2: Ja.
3: Passa molt ràpid el temps.
2: Sí, que és veritat.
3: Molt.
2: Sí.
1: Però és que aquesta gent té 30 anys de carrera.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: 30 anys de carrera.
4: Ara està a Madrid, ara.
2: Ah, sí?
4: Ah, van anar a Madrid fa pocs dies.
2: Els vas anar a veure?
4: Sí. No vaig poder.
3: Que t'agraden?
4: Sí.
3: Uita!
2: Els Foo Fighters.
4: Foo Fighters.
2: Mira.
4: A la meva època de jove.
1: Home, doncs, encara que ja els escoltessis en aquella època pretèrita...
4: Bueno, 2017 no, però ja eren d'abans.
2: Clar, 30 anys.
3: Sí que és dolenta,
2: però... Bueno, deixem, avancem.
1: Són considerats una de les grans bandes de rock contemporani. Aglutinen 15 premis Grammy, entre els quals destaquen 5 Grammys a millor disc de rock, que és una xifra que no ha assolit cap altre artista de la història.
4: Imagina't.
2: Jo quan vaig començar a treballar a Ràdio Flashback, que era una ràdio musical, i a mi la meva cultura musical és zero, els premis Grammy, em pensava que es deien Grammy, i que eren els premis del Grammy, diguéssim, dels músics.
5: Ai, Cookie!
3: Ai, bo!
5: Que divertit!
1: T'he de dir que allà la cultura musical també és zero a hores. Però bé, al marge de ser una banda indiscutiblement exitosa, els Foo Fighters també han cultivat l'encís i el gaudi per fer carn a la brasa o barbacoa.
2: Mira, és veritat que parlant de les barbacoes avui.
3: Sí,
2: ara tenia els cucs molt al cap.
4: És veritat.
5: No ens oblidem. Tot plegat, ens remuntem l'any 2015. Llavors, en Dave Grohl, cantant i líder de la banda, es va trencar la cama. I perquè l'espera fins a recuperar-se no se li fes tan llarga, el baixista de la banda li va regalar una Big Green Egg and Dave.
3: No fotis, una Big Green Egg?
1: Saps què són o no?
3: És una barbacoa.
1: Sí, correcte, no. Aquelles que tenen forma d'ou, fetes de ceràmica i de color verd fosc.
2: Ah, mira.
1: Sí,
3: sí, senyor.
1: Aquell regal va activar una passió desconeguda que tenia latent. Va obsessionar-se a fer costelles, pulled pork i brisket.
2: Això no engreixa got, això.
4: No.
1: Pensa.
6: El colesterol va bé, això.
2: Mm.
5: Aquella obsessió que li va venir anava acompanyada d'una tècnica cada cop més depurada i va començar a fer-se famosa en els cercles musicals.
3: Hòstia.
1: Tant és així que l'any 2017, quan gravaven aquest disc, Concrete and Gold, en Dave va decidir instal·lar una barbacoa al jardí dels estudis on estaven treballant.
4: Veus?
1: Com si ara aquí fora
2: tinguéssim... N'hi havia tingut una passa que es va aixafar.
1: Com que gravaven els estudis East West Studios de Los Angeles, que són un complex de diversos estudis, al final cada nit hi tenia més de 40 persones, músics, tècnics i algú que passava per allà. Dave Grohl, antic bateria de Nirvana i líder de Foo Fighters, reconvertit en xef d'uns estudis de gravació.
2: Mira.
5: Que fort. Naturalment, aquella nova afició requeria un dispendi de temps important, de manera que anava fent de cantant, guitarrista, productor i mestre de barbacoa al mateix temps.
1: Enmig de la gravació d'unes veus, davant del micro, va exclamar: "Merda! Tinc la carn al foc." Va aturar la gravació i va sortir a girar els entrecots.
2: Això ha passat.
1: Això és una anècdota.
3: Està gravat, això?
4: És veritat, això és veritat.
3: En català ho va dir, també.
4: Sí.
3: Molt bé, molt bé.
1: Sigui com sigui, aquells sopars comunitaris van ajudar a teixir un ambient fantàstic entre tota la gent que treballava als estudis i això es va transmetre en el resultat final de l'àlbum.
2: Mira.
1: Escoltem una altra peça d'aquell disc, Cuit a foc lent. Make it right. Música, mestre.
2: Ja t'hi veig, Efeu.
4: Els hi portava la Iolio.
2: Li has anat a fer barbacoes amb els Foo Fighters?
4: Hombre, amigo, hòstia, uns quintets i l'Aioli era jo l'encarregat, eh? Què tal, els Foo Fighters? No els deia Foo Fighters. Amb ells els deia Foo Fighters.
2: Com es diu ell, com?
4: Juanito. Eh? Li deia així.
2: Juanito li deia.
4: Foo Fighters.
2: Déu meu, senyor, és que no sé ni per què pregunto.
5: Mare de Déu.
7: Estàs escoltant La Renaixença.
8: Va, parlem de barbacoes.
2: Vinga.
8: Hi ha una marca de barbacoes que domina el mercat mundial, que són les Weber.
2: Oh, no sé si les... És una mica de pijo del Maresme, sí. Això, eh?
8: Què vols dir?
2: Sí.
3: Ha de ser del Maresme, concretament, el pijo?
2: Ho tinc identificat amb pijos d'aquesta zona.
3: Ah, vale.
2: No sé per què.
6: La barbacoa de casa meu fot 5 metres.
8: 5 metres?
6: Oh, és...
2: 5 metres?
6: Oh, l'heu de veure. És
2: guapa.
8: Et cremaràs tota la contrada. Cadenes...
4: que tires amunt, has de ser dos o tres.
6: No, has de ser un.
2: Has de ser viril,
8: Bruges. Va. Us parlo de les Weber.
2: Sí.
8: La primera Weber la inventa l'any 1952 en George Stephen, que era un senyor que treballava a una empresa que es deia Weber Brothers Metal Works.
2: Té lògica, de Montpellier.
8: Sí, de Chicago. de Chicago, i estava cansat que el vent li apagués el foc i que el fum... Saps allò que fa el fum, que està tot a la colla?
6: El fum va amb els guapos.
2: Sempre.
8: Sí. Doncs això. Doncs,
6: no quedo ben afumat, jo.
8: No sé si era... No sé si era guapo o no, el George Stephen, però per solucionar els problemes amb el vent se li va acudir una cosa, que és agafar una boia metàl·lica.
6: Una boia?
2: Una boia metàl·lica, eh?
8: Una boia.
2: Sí, la típica boia metàl·lica.
8: Les
2: del mar,
8: les del mar. Les del mar, sí, les que feien servir per senyalitzar les zones marítimes.
2: Ara t'he entès.
8: On tu hauries d'haver lligat en comptes de tirar l'àncora.
3: Ah, mira, doncs sí.
8: Lligues
3: allà i ja està.
8: És igual.
3: Anava borratxo.
8: La va partir per la meitat, li va afegir unes potes d'un pam i d'aquesta manera va crear la primera barbacoa Weber amb la tapa aquesta.
2: Sí que tenen rodona. Forma de boia,
4: o sigui,
2: les Weber.
4: I tot això passa perquè va fer la primera amb una boia.
8: Sí. Exactament.
4: La vida és com és.
8: El senyor George Stephen es va fer...
4: Un cimpint de casualitats,
8: No, hi ha gent que pensa. Què has inventat, Tufel?
4: Res, de moment res, però quan el tregui ja ho veuràs.
8: Doncs que sàpigues que el senyor Weber es va fer bastant milionari. Mira. L'empresa Weber va revolucionar el mercat de les barbacoes i actualment poden arribar vendre entre 3 i 4 milions de barbacoes l'any.
2: Aquest que diu un euro per barbacoa, són 4 milions d'euros.
8: Has de calcular més,
4: Cada any,
2: Cada any. No sé quan els hi queda per barbacoa. Bon pico.
6: Després d'impostos i...
4: Encara hi han de fer. Pobre gent.
2: Jo anem a disseccionar la barbacoa.
3: D'acord, ara m'hi poso, però abans deixa'm dir-te, Peyu, que la barbacoa és molt més que un estri de ferro en forma de reixeta que se situa damunt del foc o de les brases per coure i aliments. La barbacoa és l'àmbit predilecte, l'ecosistema del cunyat, l'homo cunyadensis. És on podem veure el cunyat desplegant tot el seu plomatge, perdona, Juri, en la seva més pura essència. És l'home i el foc cara a cara i un animal mort exactament com fa més de 500 milions d'anys. Això és la barbacoa.
8: Però la diferència és que ara no l'han anat a caçar, saps què et vull dir?
4: Ara entenc moltes coses dels meus amics.
3: Sí. El tam-tam. El tam-tam. La idea del tam-tam.
4: Ho fem,
6: la percussió paleolítica.
3: La cosa atàvica.
4: Els meus a casa, com veien els meus amics, i fem una barbacoa, ara. Els meus amics...
3: Tam-tam-tam.
8: El ritme que s'està.
4: Anem amb tapa, rabos i una llança. Sisplau.
7: Utilitat en una illa deserta.
3: Però, potser és l'utilitat en illa deserta més evident de tots els objectes que han disseccionat fins avui. Però, clar, has de tenir la sort de naufragar amb una barbacoa.
2: Bueno, tampoc no tens per què naufragar per acabar una illa deserta. Pots anar-hi tu voluntàriament a una illa deserta.
3: Jo no aniria mai voluntàriament a una illa deserta, Peyu. Tu pensa que aquestes alçades del món, si una illa està deserta, és per alguna cosa.
2: Bueno, però no...
3: I és el que penso jo.
2: Però hi ha gent que li pot fer gràcia anar a viure a una illa deserta.
3: Sí, bueno, pues pregunta-li a aquesta gent, a mi no.
2: Vale, perdó.
7: Home. Utilitat com a joguina sexual.
3: Bueno, aviam. Tu ensenya-li una Weber Kamado Big Joe de ceràmica amb dos nivells de cocció a un cunyat i veuràs com se li posa el penis.
2: Sí que és veritat.
3: Això sí, la Weber Kamado Big Joe de ceràmica amb dos nivells de cocció val 1.500 euros i una caixa de 4 Viagres val 58 euros.
2: Val.
3: Tu, Xuri, per exemple...
6: Jo no necessito ni una cosa ni l'altra.
8: El Xuri la té de 5 metres.
3: Doncs està mort.
4: Sí.
7: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
3: Aviam, es veu que queden algunes tribus caníbals a la província de Papua Occidental, però el problema, pel que he llegit, és molt greu.
4: Ara m'he imaginat que deies a la província de Girona.
3: Bueno, poder també. El problema que he llegit és que són caníbals de boqueta. Són caníbals socialdemòcrates, Peyu. Per culpa de l'escarreta woke, s'han rendit a la correcció política i han renunciat a la seva cultura i tradicions. Oh. És una pena.
2: Llavors la descartem, la barbacoa, com a arma.
3: Sí, si no fem com els nazis a la Segona Guerra Mundial.
2: Home,
6: o Sant Llorenç.
2: No, la van descartar, però gràcies a això ja no passa. Això no passa.
3: Jo diria que el Netanyahu està recuperant la idea aquesta.
2: Una mica.
3: Me fa la sensació, eh?
2: Una miqueta.
7: Utilitat metafòrica.
3: Aquí he de reconèixer que l'únic poeta que s'ha atrevit a fer una metàfora amb la barbacoa és el senyor George Gidat.
2: Home.
3: El senyor... Perquè la barbacoa era una metàfora, ho sabeu o no?
2: No fotis, però era metàfora de què? No
3: era de follar, Peyu, de follar, de què ha de ser? Totes les cançons de George Gidat, totes són metàfora de follar, la barbacoa. El sexo-sexo. No, el sexo-sexo no, hi ha metàfora.
4: No, però s'ha d'agafar per la part de darrere.
3: El putxirrutxi, el putxipuxi, tot vol dir follar. Tota la discografia.
6: Sí, senyor.
2: Ja me l'escoltaré.
8: No he escoltat mai la lletra.
2: Ja me l'escoltaré amb aquesta segona lectura. No sé, l'escoltaré. El George Gidat, ja el posaré.
6: George Gidat, fisca.
7: Propaganda del segle XIX.
8: La rutina diària i l'estrès se t'estan emportant les ganes de viure? A Xurreria Font-Rubí sabem com fer-te recuperar el somriure.
0: Ai, hi posen tant de sucre. Xurreria Font Rubí, greix per tu i greix per mi.
9: Vaig a la xurreria Font Rubí des de que sóc petit. Els fan tan bons, hi ha tant sucre, tant. Si no fos per ells, encara tindria les dues cames.
0: Xurreria Font Rubí, greix per tu i greix per mi.
8: A la xurreria Font Rubí som experts en xurros i en tot el que es pugui fregir. Xutxos, rosquilles, menys porres, que són de castellà, fem de tot.
10: És l'únic lloc on fan els xurros com a mi m'agrada. Fregeixen fins i tot la bossa.
8: Xurreria Font Rubí, 50 anys fent recuperar el somriure als que han perdut l'alegria, on no arriba l'esperança i arriba una paperina de xurros.
0: Xurreria Font Rubí, greix per tu i greix per mi. La xurreria Font Rubí.
7: Patrocina Històries per passejar el gos.
8: És maco. Mireu que bonic, que bonic.
2: Sí. Sembla un ninot. No. Sembla com aquells que tenen... Saps aquells ninots que tenen el cap més gros
3: sí,
2: que el cos?
3: Sí, el perrito Tristón.
8: Però
3: sí,
8: això és l'angle de la foto. Sí, sí. És així sanital, la foto, per això se li veu el cap.
2: Va riure, aquest gos.
8: És un whisky. És un mascle... Whisky. És un,
3: ja
8: és
3: sabem
8: un...
3: coses de l'amo, ja.
2: Sí.
8: És un gos que és una mica una barreja de tot, sí. Una barreja de tot. Sí. Té 4 anys i és de la Glòria de Sant Boi de Llobregat.
2: Molt bé.
8: És gelós i és molt, molt tossut i es veu que sempre vol tenir la raó, tu.
2: Discutint, els gossos, eh?
8: Sí, sí, sí, no, és d'aquells...
2: Dic que aquella època...
8: De morro fort.
2: Governava l'Artur Mas, que t'ho he dit.
3: Sí, però...
1: Si sempre vol tenir la raó, té les mateixes característiques que l'home a qui acompanyarem. Passejarem amb un advocat que també és molt tossut.
2: Avui passegem el gos per Lebanon, Ohio, als Estats Units d'Amèrica. Som a 17 de juny de 1871. Ohio.
11: Música de sèrie americana.
2: Dallas.
8: És èpic.
2: Hem portat en whisky fins a Lebanon perquè és on ens espera en Clement Vallandigham, un advocat molt prestigiós. En aquests moments el tenim molt concentrat perquè està treballant en la defensa d'un cas molt mediàtic.
12: Ui, molt mediàtic. Ja sé quin deu ser. Aquell que va anar allà a Collbató amb el seu
2: no,
12: pare.
2: No, no, no és aquest, no.
11: No.
12: Segur, eh?
11: Passa als Estats Units, no?
2: Sí. Res a veure amb Collbató, als Estats Units.
12: És que només em ve, ara només em venia aquest.
2: El cas mediàtic ara és aquest.
12: Sí. És aquest.
2: El cas en el que treballa en Clement és el d'un gàngster molt famós que està acusat d'haver matat un home d'un tret. Però del cas del gàngster ja us en parlaré més endavant. Primer hem de repassar qui és en Clement i els seus orígens. Té 50 anys i és un advocat molt reputat. Cada cas que agafa es converteix en un esdeveniment mediàtic. La fama li ve de dues bandes. Per començar, per la manera com afronta els judicis. És un tio molt teatral, no? I les seves defenses són tot un espectacle. Uh-huh. Perquè us fa una idea, representarem com treballa una mica. Posem un ambient de judici, companys. Vinga. Una mica... Imagineu que som a un judici, sí?
11: Judici als Estats Units, eh?
2: Estats Units.
3: Al 1800 i pico, eh?
11: Aquí són diferents, eh?
2: Eh?
11: Aquí els judicis són diferents, eh?
2: Jo els que he anat...
13: No hi ha música de fons.
2: No.
13: En els judicis d'aquí no hi ha música de fons.
2: Jo que vaig anar...
11: En els judicis d'Estats
8: Units... Sí, aneu gaire.
2: Jo hi vaig anar una vegada.
11: Hi ha un home pintant sempre una...
3: Sí que és veritat. Sí que és veritat.
11: Els d'aquí no.
2: Aquí no. Aquí normalment hi ha un jutge o una jutgessa parlant en castellà.
11: Hi ha la Guàrdia Civil.
2: Sí.
3: Sí,
2: i ja està. Mobles molt com dels anys 70, no? Sí. Mobles antics.
3: Ja no porten perruques blanques.
2: No porten.
13: Però hi ha molta caspa. Oh, però hi ha molta caspa.
2: Sí.
3: Ah, ben dit això.
2: Bé, en comptes...
3: Sí que ben dit això, eh?
2: En Clement...
11: És intel·ligent aquest tio.
2: En comptes de ser un dels advocats que presenta les proves de la defensa d'aquesta manera...
1: Magistrat, vull fer constar la prova de defensa número 7 al judici.
2: Ho fa d'una manera una mica més exaltada, diguéssim. Fel, faràs tu de Clement.
14: Ah, va. Tros.
2: Mira.
14: Calleu. Oh! Amics del tribunal, us demano la vostra atenció.
2: Sí.
14: Saben què és aquest objecte que tinc a la mà?
3: És un boli.
8: És un boli.
11: No té res.
14: Aquest.
2: És un boli, no?
11: És un boli. Això és un boli, Fel.
14: Això pot ser un bolígraf.
11: Sí, no cridis.
14: Sí, pot ser un simple bolígraf.
11: Sí, sí.
14: O potser és una arma, oi? Potser és una arma. Amb qui matar? Ah! Ai, ai, ai,
2: ai. Sí, sí, sí.
11: No cridis.
2: La representació ens dona una idea de quina mena d'advocat és. I el millor de tot és que és molt efectiu, eh? Guanya gairebé tots els casos. Això sí, la seva manera de treballar no és l'únic que l'ha fet famós. De fet, el que més conegut el fa és que el seu passat en el, és el seu passat en el món de la política.
3: Advocats fent de polítics.
2: Sí.
3: Un clàssic.
2: Sí. Ah, sí? Sabries dir un nom? Sí.
12: Mariano Rajoy.
2: Mira, és advocat, Mariano Rajoy.
12: De tota la vida, advocat de l'Estado.
2: Ah, sí. No treballava no sé què del
11: registre. Sí, Mariano... de la propietat.
12: Sí, però era advocat, hòstia.
2: Advocat, ah,
11: però un registrador.
12: Soraya Sáenz de Santa Maria.
2: Un altre.
11: Ah,
2: mira, en Clement va fer carrera política durant els anys de la Guerra de Secessió i la seva postura en el conflicte el va fer famós. Resulta que, malgrat pertany als Estats del Nord, la part progressista i abolicionista, ell és molt conservador i, a més, és un racista que creu que els negres haurien de seguir sent esclaus.
12: Mm, advocats que fan de polítics amb ideologia feixista. Això també és un clàssic.
2: Un clàssic. Podries dir algun nom?
12: Mariano Rajoy?
2: No.
12: Sáenz de Santa Maria.
2: Formar part dels Estats del Nord i mantenir un posicionament antiabolicionista el va dur a enfrontar-se amb Abraham Lincoln, que al final en va quedar tan fart que el va desterrar del país per traïdor. Has de donar molt pel cul perquè et facin fora del país, eh?
12: Fora d'aquí, tu.
2: Fora. El van enviar a viure al sud.
12: Hòstia, al sud? Andalusia?
2: No, home, no. Al sud dels Estats Units.
12: Ah, clar. Soc tonto, a vegades.
2: Tot i haver estat desterrat, en Clement va tornar als Estats Units abans d'hora, d'amagat, quan la Guerra Civil encara no havia acabat. Va tornar d'una manera que us agradarà. És un d'aquells plans que dius, molt bé, nano, molt bé.
11: A veure.
2: En Clement va creuar la frontera disfressat amb una barba falsa.
11: Va, bona merda, també. Ara que és pitjor amagar-se amb un maletero, eh?
12: Jo en conec un.
2: Sí, que no es va amagar el maleter, diuen.
12: No, que va.
2: No. Puigdemont, parleu.
11: No.
2: Eh? No sé, no sé.
13: Anava amb un remolc.
2: No.
13: Un remolc a darrere.
2: Ah, sí?
11: De fem. Un remolc de fenc.
2: Sí? I anava ficat dintre dels fems.
11: Del remolc de fenc.
2: Ah, sí. De fenc.
12: No, de fenc, eh?
11: De fenc.
2: A mi em van dir que anava sobre la vaca del cotxe.
13: No, aquelles coses que es porta.
12: Allà lligat amb uns pops. Anava lligat amb uns pops.
2: No ho sabrem mai, no ho sabrem mai. Això
13: només ho sap ell.
2: Només ho sap ell i el CNI segurament també.
13: I si tant.
12: I el Matamala.
2: El Matamala, que és el seu amic.
12: Matamala ho sap tot.
2: Té molts diners, aquest senyor.
12: Si no, pobre. Que ja no li deuen quedar. Vull dir que
13: no sé, encara en té.
2: Bé, encara us agradarà més saber què és el primer que va fer un cop va posar el peu als Estats Units. En Clement es va presentar a un míting polític. Va pujar a l'escenari i allà dalt va treure's la barba i va revelar la seva veritable identitat.
13: Què, gente? Soc ben parit o no?
2: Sí.
11: Home, i tant.
2: Sí.
11: Ja, i tant.
13: D'això se'n diu tenir sentit de l'espectacle.
2: Sí, senyor. Ah! Evidentment.
13: El podrien, darrere.
2: El podrien haver detingut allà mateix, però van optar per deixar-lo lliure, eh? No fos cas que el convertissin en un màrtir.
8: No, és una molt bona carta de presentació.
2: Està molt, gràcies,
8: molt ben
2: està
8: trobat.
2: Està, jo veig un tio que fa això.
13: Sí.
2: Aquest ha de ser el meu advocat.
8: Ara, i tant.
13: Ara.
2: Entre el seu passat de polític fugat i la manera com afronta els judicis, ja us deveu imaginar els espectacles que fa als jutjats. En Whisky... El nostre gosset està ben nerviós.
13: Algú l'ha trepitjat la cua, no?
2: Era molt petit. És petit,
11: pobret.
13: És petit. M'ha fet tot.
2: En Whisky vol presenciar un dels judicis.
12: O sigui, mira, que dius això de presenciar judicis?
2: Sí.
12: Saps que pots presenciar judicis aquí a Catalunya?
8: Ah, sí?
12: Gratis.
2: Això es pot fer.
12: Tu demanes i vas a veure un judici.
2: De públic.
12: Volem anar-hi o no?
2: Va,
12: volem.
11: Fem una mica de microbús.
12: Lloguem un microbús, tu.
2: I anem tots a veure...
12: I després de sopar, tu.
11: Vinga,
12: un lloc de carn a la brasa barato.
2: On t'has d'apuntar? On t'has d'apuntar?
12: Aixecat.cat barra...
13: Barra judicis gratis.
2: Va, tornem a la història. Centrem-nos en el cas amb el que hem començat, el cas del gàngster, que l'han acusat, un home que l'han acusat de matar-ne un altre en un tret, en una baralla.
11: Sí, sí, sí.
12: El típic.
2: El gàngster, però, assegura que ell és innocent, que ha contractat en Clement perquè el defensi. Diu que el tret que va matar aquell home no el va disparar ell, sinó que se'l va disparar accidentalment, ell mateix, saps? Mentre desenfundava l'arma.
11: Quina merda d'excusa, Peyu.
2: Sí. L'he sentit alguna vegada, però...
11: Sí.
2: Recreem un moment del judici i, si vols, li dius a la cara. Fel, tu continues fent de Clement.
11: Sí, vale.
2: Llavors, tu, Figuera, faràs l'advocat acusador, diguéssim, el que ve de part del mort.
13: Va,
11: com que vinc de part del mort?
2: Tu vens de part del mort.
11: Sóc l'acusador del mort?
2: Saps?
8: El fiscal.
11: El defensor del mort.
2: Ah, exacte.
11: Sóc el fiscal.
8: El fiscal.
2: Saps com els casaments, si és de part de la núvia o del novi? Del mort. Tu vens de part del mort.
13: Jo vinc de part del qui ho vella.
2: Tu, Mercè, si et fa gràcia, pots fer de jutge, demanant allò de...
8: Ordre! Ordre a la sala! Té la paraula el senyor Clement.
2: Davant.
15: Senyoria, cometen una injustícia. El meu client és innocent. El tret que va matar aquell home se'l va disparar ell solet, senyoria. Si era idiota, és problema seu, senyoria.
11: Protesto. Senyoria, protesto. El senyor Clement està insinuant que el meu client és idiota.
15: Sí!
11: Protesto.
15: Ho insinuo i ho dic, senyoria. I què, només cal veure qui és el seu advocat per adonar-se'n que era un idiota.
11: A veure, protesto, senyoria. M'està dient idiota a mi.
2: Sí. Bueno, és que el primer...
8: Ordre, ordre a la sala, senyors lletrats. De veritat, no s'insultin, que no, són, no som al Palau de Congressos, ara. Eh?
11: Vale, jo no he insultat... Aviam, jo no he insultat...
15: Senyoria!
8: Lletrats, ordre!
2: En aquests instants arribem al moment clau del judici. És l'hora dels informes de balística i en Clement és quan s'ha de treure l'as de la màniga. Té un pla. Es vol plantar al judici i demostrar que, per improbable que sembli, si una persona és maldestra, es pot arribar a disparar a si mateix mentre desenfunda l'arma.
11: Protesto. Ara què vol? No, és el narrador el que està dient que el meu client és idiota.
2: Bueno, noi, sí. No pots protestar perquè aquesta escena no passa als jutjats, per tant...
11: Protesto.
2: No protestis més.
11: Home, aquesta escena no passa als jutjats.
8: No a l'hogar.
2: Això passa a un hotel proper on s'hospeda en Clement. Allà és on el tenim preparant l'estratègia del judici. El seu momentàs serà demà mateix. Imagineu l'escena, eh? Som a una habitació d'hotel i en Clement està assegut davant d'una taula on hi ha els papers i, atenció, dues pistoles.
11: Dues pistoles. Dues pistoles.
2: Sí, una pistola és la que va disparar el tret a l'home que s'ha mort.
11: Molt bé, i l'altra?
2: L'altra, bueno, és idèntica, però és la pistola personal d'en Clement. Com a bon americà, sempre porta una pistola a sobre. I resulta que és el mateix model que la del crim.
12: Bueno, digue'm perspicaç, Peyu, però jo ja crec que és evident com acaben
2: bueno,
12: això.
2: Esperem, esperem. No,
12: no esperem. Bueno, però que quedi clar que jo ho he dit ara.
2: Vale. En whisky... Oita'l.
4: Se'n sortirà.
2: No ho veu clar. En Clement ha fet servir la seva pistola per veure quina mena de forats deixa sobre els teixits, i l'altra, la del crim, és sobre la taula també, perquè és la que farà servir per demostrar que et pots disparar sol si no vigiles. S'entén? Per això hi ha les dues pistoles sobre la taula ara mateix. Si li surt bé, té el cas guanyat, així que li esperen unes quantes hores de fer pràctiques. Ha de ser capaç de disparar involuntàriament l'arma, però ho ha de fer a voluntat.
12: Espera't.
2: S'entén?
12: No.
2: Val.
12: No. O sigui, ha de prendre la manera de disparar-se sense voler... Volent.
2: Exacte.
12: Sense, és una...
2: Sí, ha de simular...
12: Una cosa s'anula l'altra.
2: Bueno, és com un oxímoron, però s'ha de, ha de simular que es dispara sense voler.
12: Però volent.
2: Però volent, sí.
12: Però volent. Sí, però, i a més, l'arma està carregada.
2: És que
12: és tan evident com acabarà això.
2: Bueno, a veure, la del crim... Està buida de bales.
11: Està buida.
2: Vale. No hi ha bales.
11: Vale. I a la seva?
2: La seva sí que n'hi ha. N'hi ha tres.
12: Àngela Maria.
2: Però vaja, seria molt mala sort confondre-les. Tot i que són idèntiques, ja us ho he dit.
4: M'agrada el meu peu. Vull dir, si has dit que són iguals, aquí hem llepat, És que es veu venir.
2: En aquests moments assaja el moviment de desenfundar l'arma, sota l'atenta mirada d'en Whisky. Repeteix el moviment constantment perquè no n'hi ha prou en que li surti per casualitat. L'ha de poder reproduir llavors a voluntat.
4: A veure. Trec l'arma... Sí. I... Merda, no m'ha sortit.
2: No?
4: Tornem-hi.
2: Torno a provar.
4: Agafo l'arma i... Merda, tampoc no m'ha sortit. Tornem-hi.
2: Tanta estona que ho intenta que en Whisky se'ns ha dormit i tot. Mira, pobre.
4: Trec l'arma i... Merda.
11: No? Sí que és un espectacle veure-ho fent d'advocat.
2: Sí. En Clement descaca perquè és molt tossut. Creu en si mateix i repeteix l'acció una i altra vegada. Creu fermament que acabarà dominant el moviment.
4: Ara sí. Ara sí que és la bona. Ara és la bona. Em trec l'arma i... Merda.
8: Para ja, deixem-ho, que t'estàs menjant el programa tu sol.
2: De cop i volta, la monotonia li juga una mala passada. Us en recordeu que a la taula hi havia dues pistoles i que una estava carregada?
11: Sí, senyor. Sí.
12: D'acord, puc parlar un moment amb el públic?
2: Sí.
12: Públic, ara fingirem sorpresa, vale? Per més que això es veiés a venir de fa hores ja, ara tots farem veure que... Oh, quina sorpresa, vale?
2: Sí, d'acord.
12: Tot clar? Vinga, va.
2: Amics meus, en un moment de distracció, en Clement es confon d'arma i comença a repetir el gest amb la seva, la que està carregada.
11: Ara riurem, eh? Ara sí que riurem. Com ho deies, allò? Trec l'arma i...
4: Calla.
11: Trec l'arma... Aviam.
4: Calla, que et desconcentres.
2: El destí d'en Clement està escrit. Està practicant amb una pistola carregada. Està condemnat. El que havia de ser el moment estrella del judici no arribarà mai, perquè de cop el truc que estava practicant li surt bé i es fot un tret ell solet al mig de l'estómac.
11: Hòstia!
12: No, quina sorpresa,
4: Oh, merda. Calla, Joel, que m'he disparat. Ara em sembla que sí que l'he cagat de veritat,
2: El tret és letal. En Clement mor per culpa de la ferida l'endemà mateix.
11: Ostres, Fel. Si mai tinc un judici, recorda'm que no el demani amb ell com a advocat.
2: En Fel,
11: sobretot.
4: Bueno, seré mort.
2: L'única part positiva que en treu és que la demostració li fa guanyar el cas. En veure el que li ha passat, el jurat s'adona que sí que és possible fotre's un tret involuntari tot desenfundant l'arma.
11: Cuida!
2: Per tant, declaren innocent el gàngster.
4: Toma.
2: En Clement mor, però guanya el cas.
11: Home.
2: I el gàngster és alliberat.
3: Alliberat i amb una mica de sort s'estalvia la minuta, perquè l'advocat és mort.
2: Sí.
3: Queen, Queens.
2: Falta saber si mor o no mor aquest gos que semblava mig mort ja, prèviament, en whisky. Mercè, qui ho decidirà, això?
8: Doncs sóc aquí amb l'Abel, que porta una samarreta molt maca, i dic, cap allà que vaig.
2: Mira, una samarreta d'obeses, el grup de l'Altodera.
8: D'on ets, Abel?
16: Sant Quim de Freixenet.
2: Molt bé. Anem a fer una mica de geografia americana. A veure, quina és la capital d'Ohio?
11: És mort.
2: Molt difícil.
11: És mort.
4: Oi, era mort abans, aquest,
2: A, Cleveland. B, Cincinnati. O C, Columbus.
11: Directe.
2: En whisky...
8: Pensa, una, pensa tu, reflexiona...
3: No, ho té clar,
2: ho té clar. En whisky és mort. Columbus, la capital. Columbus. La tossuderia d'en Whisky ha estat la seva pròpia condemna. El pobre gos de Sant Boi de Llobregat estava tan emocionat amb l'estratègia d'en Clement que no parava de rondar-lo. Quan l'advocat s'ha disparat, la bala ha fregat el pobre gos i se l'ha endut a l'altre barri. Ja és mala sort. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Tret de sortida a les inversions per començar a ampliar l'aeroport de Barcelona al Prat. El govern espanyol té previst adjudicar 1.700 milions d'euros al Prat. S'inclouen al pla d'inversions d'Aena fins l'any 2031. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia, un pla d'inversions d'Aena que acaba d'aprovar el Consell de Ministres i que, tot i que no recull l'ampliació del Prat, sí que contempla inversions orientades a la futura ampliació. Són 1.765 milions d'euros per ampliar el vestíbul de la Terminal 1, per modernitzar la T2 i també diners per a planificar el projecte de l'ampliació i per comprar terrenys per fer aquesta futura ampliació del Prat. El govern espanyol i el català, per tant, que fan avui el primer pas per ampliar l'aeroport del Prat, la inversió definitiva, però no arribaria fins al 2032. Ara, tot just, el ministre de Transports, Òscar Puente, en comença a explicar els detalls a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb Joan Bota.
3: El govern ha aprovat avui el pla per climatitzar tots els centres educatius públics els pròxims 5 anys que hi va anunciar el president Salvador Illa. En total són 2.530 centres. Anem al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán, bon dia.
4: Bon dia. El curs que ve, aprofitant sobretot les vacances escolars de l'estiu, el govern climatitzarà un centenar de centres que es consideren prioritaris. S'invertiran 100 milions d'euros. El govern també ha posat fil a l'agulla al pacte de país sobre educació que ahir també va anunciar el president Illa. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
5: Un debat de país sobre l'educació, com va dir el president, iniciarà aquesta ronda amb els grups parlamentaris de l'arc parlamentari, però amb l'encomana i el mandat de que sigui el Consell d'Educació de Catalunya l'instrument per tal de generar aquest debat i per tal d'assolir l'excel·lència educativa.
4: El govern també ha aprovat la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per fer un seguiment i preveure l'impacte de la IA en l'ocupació. Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
1: La Generalitat restaurarà la tartera de Sollo a la Pica d'Estats en l'obra de més altitud que s'ha fet mai a Catalunya. Els treballs serviran per reparar els danys d'una tempesta i, sobretot, per ordenar el pas dels excursionistes i protegir aquest espai d'alt valor natural. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
6: Bon dia. La tartera és el tram del camí entre el refugi de Vallferrera i el port del Sollo, a 2.910 metres. Una barrancada de l'estiu passat en va malmetre part del recorregut al Parc Nacional de l'Alt Pirineu. El seu director, Marc Garriga, explica que ara es marcarà un únic traçat per reduir l'erosió i protegir l'hàbitat de diverses espècies, com la sargantana pallaresa.
7: Una actuació de millora de tot el que és el camí a peu, eliminant dreceres, donant més seguretat als passos insegurs, retenint l'erosió i facilitar un accés més còmode i evitar també accidents.
6: El projecte inclou passeres de fusta, graons de pedra seca, cadenes en alguns passos són rocosos i nova senyalització. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, sort.
3: L'escriptor Andreu Martín ha guanyat el 20è Premi L.H. Confidencial de novel·la negra amb Pancràs, ambientada a la Barcelona del pistolerisme dels anys 20. El jurat n'ha destacat el ritme àgil i l'humor negre. El premi, dotat amb 12.000 euros, inclou la publicació de l'obra per Editorial Clandestina. El lliurament serà el 12 de 7 de desembre a la Biblioteca La Bòbila de l'Hospitalet. Martín, un dels autors clàssics de la novel·la negra a l'Estat, ja havia rebut el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil del Ministeri de Cultura i 3 vegades el Premi Hamet, entre altres guardons.
1: Un tipus d'esponja mediterrània és capaç de depurar l'aigua contaminada dels ports esportius. Això diu un estudi que durant 2 anys han fet des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Fèlix Martín, bon dia.
8: Hola, bon dia. Les esponges marines són unes grans depuradores. En van triar de 5 espècies diferents, però només una va sobreviure en un entorn contaminat, el port marina de Palamós. S'hi ha adaptat tan bé que ha sorprès els mateixos investigadors. Ha concretat a Catalunya Ràdio el director de l'estudi, Manuel Maldonado.
9: Increíblemente, alrededor de las estructuras que tienen las esponjas, se ha instalado un banco bastante grande de peces. Fue una gran sorpresa, han hecho una colonia increíble. Luego hemos visto estrellas de mar, que también odian los hidrocarburos. O sea, están atrayendo vida que ahora mismo no les tocaría estar en el puerto por el nivel de contaminación que hay.
8: Félix Martín, Catalunya Ràdio, Blanes.
1: El els esports, en David Ubach.
10: Tot just ara comença la roda de premsa de Hansi Flick, l'entrenador del Barça, prèvia al partit de Lliga de demà al Camp Nou contra el Racing de Santander. Els blaugranes s'han exercitat prèviament amb tots els disponibles aquest matí i Vicigu també amb el primer equip. Per cert, que el Camp Nou serà la seu de la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica, a Grècia. La candidatura del Camp Nou ha quedat per davant de la de l'estadi de Wembley, que també hi optava. L'Espanyol, a la Lliga de Primera, obre aquest vespre la sisena jornada jugant a Leganés davant del Rayo Vallecano. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir, com sempre, a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui es disputa a les 8 l'Alavés València i una mica més tard, a 9:15, l'Elx Madrid. En atletisme, el continent africà acollirà per primera vegada a la seva història un Mundial. La Federació Internacional d'Atletisme li ha atorgat l'organització del Mundial del 2029 a la capital de Kènia, Nairobi. I al Mundial de MotoGP, Pol Espargaró continuarà substituint Maverick Viñales un gran premi més. Viñales seguirà de baixa aquest cap de setmana al Gran Premi d'Àustria i el petit dels Espargaró, pilot reserva de KTM, el rellevarà per quarta prova consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
11: Garriga, què fot?
12: Que esperen els primers visitants del tour.
11: Quin tour? Què dius?
12: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
13: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
14: Where can I find it?
13: Participen del nostre programa Svetlana. En Antoni Bassas.
14: Antoni Bassas.
15: Veus com ho sap?
13: En Lídia Heredia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
17: La millor.
18: La millor.
17: La millor.
18: Hora del dia.
17: On la
18: Matia.
17: La millor hora del dia.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Ai, molt contenta.
1: Ah, molt bé, fantàstic.
0: Molt contenta. Els convidats d'avui són de 10, sempre són de 10. Però avui, de veritat, eh?
1: Escolta, m'estava mirant tota la safata a l'entrada que tinc aquí al WhatsApp dels meus amics.
0: I què et diuen?
1: El WhatsApp de la solució. No, diuen moltes coses, però el Cristian ens ha escrit aquest matí per compartir amb tot l'equip de la solució el seu aniversari.
0: Ai, felicitats, Cristian.
1: Fa una il·lusió, això.
0: Això podem fer com els mornings, no? Felicitar la gent.
1: Sí, el Canalies.
0: Exacte, Canalies t'estem robant la idea.
1: No, que volia compartir amb tot l'equip l'aniversari que fa ell, per tant, escolta'm, doncs...
0: A la propera, Cristian, porta uns croissants i encara ho abraçarem més fort, això del teu aniversari.
1: Ah, és així. Per cert, molt agraïts i molt contents de que el president Salvador Illa escolti la solució.
0: Perquè... Estic convençuda.
1: No,
0: és
1: que no tinc cap dubte, perquè després del tema que vam fer ahir sobre la calor, sobre les aules que cremen, que vam fer aquell rànquing a 34 graus...
0: Escola Sant Jordi, l'Hospitalet de Llobregat, a 38,6 havien arribat.
1: Sí, doncs ahir en aquesta conferència de balanç de mandat dels 2 anys va anunciar que el 2031 les escoles catalanes estarien climatitzades.
0: Estic convençuda que el president Illa escolta la solució i ha tret la idea d'allà. Gràcies, president.
2: Marcant l'agenda, eh?
0: Marcant l'agenda presidencial,
1: imagina't. De la Generalitat.
0: Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viena Gasa i la Lídia Recipio.

0: Avui us portem una solució sobre salut. Avui, alerta, avui fem un especial, un monogràfic, Alzheimer. Dilluns vinent, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer, contra l'Alzheimer, de fet, una malaltia neurodegenerativa i la demència més freqüent entre les persones grans. Com es detecta l'Alzheimer? Què ens ha de fer sospitar que possiblement estiguem afectats per Alzheimer? Segons l'OMS, cada 3 segons n'apareix un nou cas al món. I s'estima que l'any 2050 més de 152 milions de persones tindran la malaltia. Què podem fer per prevenir aquesta malaltia? Com estan avançant les investigacions? Farem una espècie de F5. Quina és la situació actual del tractament i la prevenció de l'Alzheimer? Precisament la 35a edició de la Marató del 3CAT es dedicarà, ja ho sabeu, a la divulgació i l'impuls de la recerca de les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. Com impacta l'Alzheimer en la qualitat de vida de les persones afectades? I no només en elles. Com impacta en el seu entorn? Com hem de tractar aquest tipus de malalts? Com els podem ajudar? I avui la solució a aquestes preguntes la tenen el doctor Josep Maria Argimon. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: És sorprenent tenir-lo aquí i un honor també que ens acompanyi a la solució.
1: Moltes gràcies.
0: Ell és el director de Relacions amb el Sistema de Salut de la Fundació Pasqual Maragall. Doctor Argimon, l'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que afecta la memòria i les funcions cognitives. Per què una persona pateix Alzheimer? Què passa en el nostre cervell?
1: Aviam, en el nostre cervell comencen a haver-hi canvis des de molts anys abans que es pugui detectar un problema de memòria o un altre problema de comportament. I el que sí és important, i que ho has citat a l'entrada, nosaltres podem i tenim eines per prevenir, o si més no, per endarrerir que aquesta malaltia aparegui.
0: Normalment, primer missatge optimista.
1: Sí, no.
0: Prevenir
1: parlarem
0: i aturar.
1: Avui, si vostè vol, o si vostès volen, parlarem molt de prevenció. Per què? Perquè aquí la idea, si ara sortíssim al carrer, aquí a la Diagonal, i li preguntéssim a una persona, miri, la malaltia del cor, un infart, es pot previndre? Segur que ens diria sí. I ens llistaria tots els factors de risc, la hipertensió, el tabac, el colesterol, tots. Un llistat ben llarg. Si li preguntem, escolti, l'Alzheimer es pot prevenir o endarrerir, s'encongiria a les espatlles. S'encongiria a les espatlles segurament dient m'estan fent una pregunta trampa, no?
0: Sí, perquè tenim la idea que és una malaltia molt determinista, no?
1: Totalment.
0: En el moment que te la diagnostiquen, apa.
1: Exacte. I tenim la idea molt determinista, és a dir, no hi ha res a fer, això arriba amb els anys i si t'arriba i et toca la rifa, doncs
0: mala peça,
1: i que tenim poques coses a fer. Des d'aquest punt de vista, jo crec que aquí sí que hem de capgirar tot aquest missatge i recordar que la prevenció comença des de ben petitons, perquè un dels factors més importants és l'educació. L'educació en el sentit que tots entenem, l'educació reglada, la que reben els nens, els infants, els joves, i que això dura durant tota la nostra vida, és a dir, el que és l'estimulació cognitiva, el que és mantenir-se cognitivament actius.
0: Allò de... Perdoni, doctor.
1: Sí, no, per favor, jo m'enraio molt, eh? La Sandra, que em vagi tallant, i vostè també.
0: No, perquè això també és un clàssic, i jo personalment ho he vist de prop, típic, persona que jubila després de molts anys de treballar i, pop, deixen de fer res d'estimulació cognitiva. Això és fatal.
1: Fatal. És a dir, hi ha tres coses que, així, si tinguessin que resumir la prevenció en tres paraules o tres frases, seria, escolta, mantenir-se cognitivament actius. I això és al llarg de tota la vida. I no vol dir només llegir, no vol dir només estudiar, vol dir poder tocar un instrument, si t'agrada tocar un instrument, pintar, tot.
0: El que sigui.
1: El que sigui. Segona, mantenir-se físicament actius. Per què? Perquè hi ha tota una sèrie de factors, abans parlaven de la malaltia del cor, no? Tots aquells factors cardiovasculars, de risc cardiovascular, també afecten el cervell, perquè el cervell és un òrgan molt irrigat, amb molts vasos capilars, etc. I, per tant, és mantenir-se físicament actius, que et permet millorar tot aquesta factors de risc cardiovasculars i metabòlics. I la tercera, importantíssima, i també que parlarem, és mantenir-se socialment actius. Si em permet, és dir, escolta, i sobretot quan et diagnostiquen, no? Quan tu acabes de rebre el diagnòstic, lo normal és que et retreguis, no?
0: Por, no. Vergonya, etc.
1: Por, vergonya, estigma. No. És sortir i aconseguir, doncs, relacionar-se amb la teva gent, amb el teu entorn. I aquí també, i acabo ja, ara sí que acabo, jo he dit ara tres coses que sembla que les tinguem que fer l'individu només. És a dir, que si hi ha alguna cosa individual, no, la prevenció és, evidentment, l'individu tenim que posar de la nostra part, però també sempre quan parlem de prevenció és una prevenció que afecta el conjunt, el conjunt de la ciutadania, el conjunt social. Per exemple, tenir una ciutat amigable amb la gent gran és molt important.
0: Que s'hi puguin asseure a l'ombra i conversar, que no fotem un banc individual a 3 metres de l'altre banc individual.
1: Exacte. Bueno, per això de la individualitat va per altres vies, eh?
0: Ja ho sé. L'arquitectura hostil...
1: L'arquitectura... Això també hem escrit alguna vegada.
0: Doctor Gimón, que de moment ja ens ha fet... Aquest speech ja ens ha parlat de tres variables que hem de tenir en compte. Aquesta activitat, aquesta estimulació cognitiva, mantenir-nos actius cognitivament, mantenir-nos físicament actius i socialment actius. Et pregunto, li pregunto, disculpi.
1: No pot vostè treure...
0: Doncs aleshores parlem-nos de tu tots.
1: Sí, clar.
0: Doctor Gimón, les labors, perquè hi ha molta gent gran que ens estarà sentint ara i dirà, ostres, jo faig punt de creu, potser no pinto, potser no llegeixo. Labors compta com a estimulació cognitiva?
1: I tant, sí, compta. Les labors, perquè a més les labors segur que t'ajudaran a relacionar-te. Tot això que hem estat parlant el que fa és que tu et relacionis.
0: Anar a una trobada de boixets, per exemple.
1: Exactament.
0: Ara de seguida seguim parlant amb el doctor Gimón, però també us vull introduir, us vull presentar una persona que també formarà part de la solució. Ella és la Sandra Pou de Vida. Molt bon dia, Sandra.
2: Bon dia.
0: La Sandra és terapeuta de l'àrea social també de la Fundació Pasqual Maragall. Abans ho apuntava, Sandra, l'Alzheimer afecta la persona però també tot el nucli familiar, no?
2: Sí.
0: És una malaltia social, ara ens ho apuntava, no?, el doctor. Així d'entrada, els familiars, amb quin és el repte principal amb què es troben per tractar una persona amb Alzheimer?
2: El repte de continuar amb la seva vida, bàsicament, sí.
0: La vida del pacient o la vida dels acompanyants?
2: No, la vida de l'acompanyant. Uh-huh. El pacient, és veritat que des de que el diagnostica, que cada cop, afortunadament, és més aviat, també té un repte important, perquè com cada cop es diagnostica abans, doncs pot preveure coses o informar-se o prendre decisions o formar part del projecte del seu futur. Però l'acompanyant que està sa, entre cometes, també li canviarà la vida. El cuidador principal...
0: Aquí la Sandra ha fet, jo crec, tangencialment es comenta el document d'Últimes Voluntats.
2: Sí.
0: Us recomano que recupereu precisament la solució que vam fer un programa exclusiu del document d'Últimes Voluntats, com demanar-lo, com omplir-lo, quins són els supòsits, a qui dirigir-se... Tot ho teniu en aquest programa especial. Si formeu part del Club de la Solució, ara mateix us enviarem l'enllaç. Si no formeu part del Club de la Solució, ara mateix, 677-38-77-19, una conversa que vàrem tenir amb dues persones, entre elles la

0: Nosaltres, per cert, la Montse diu, vaig tenir la mare amb 22 anys d'Alzheimer i em va ensenyar molt, entre moltes altres coses, em va ensenyar que jo no em coneixia com a filla, i també ella, encara que no em conegués, em donava sempre les gràcies per tot el que, per tot el que feia. Sí que us diria una cosa, cuideu els cuidadors.
1: Mira, i per això hi ha aquesta segona pota avui en el programa, que ho plantegem no només un F5 de com està la situació, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de l'Alzheimer, sinó també com acompanyar les persones cuidadores, perquè al final es produeix un desgast bèstia en les famílies. Abans, fora d'antena, em deies una dada, em deies 3 de cada 4 persones estem afectades?
2: Sí.
1: Directament per algun familiar o amic?
2: Exactament.
1: Al voltant,
2: en el nostre entorn, segur, 3 de cada 4 tenen un cas.
1: Doncs ens afecta i ens toca a tots de ple. Per tant, avui us demanaré preguntes molt concretes al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. Així d'entrada, tenim associada l'Alzheimer a una malaltia que afecta la memòria, però quins altres desgasts comporta, doctor Simón?
3: Moltíssims. Pots tenir pèrdues d'orientació, pots tenir doncs, trastorns del llenguatge, pots tenir trastorns de conducta, i és la veritat de símptomes és molt gran, molt ampla. També és veritat que quan parlem de memòria, ho dic ara que estem, no estem parlant de lo típic que ens pot passar tots un dia, que no recordes aquella actriu, aquell actor, qui era el director d'aquella pel·lícula, no? I que després, al cap del temps, o al cap d'uns minuts, pots relacionar, buscar... Això no és una pèrdua de memòria. Pèrdua de memòria, clarament, sobretot s'adonaran moltes vegades al teu entorn, més que tu mateix.
1: Clar.
3: Tu pots començar a intuir-ho, però el teu entorn se n'adona i el diagnòstic per part de l'entorn, o l'ajut en el diagnòstic...
1: Allò clàssic de t'ho acabo de dir, no?
3: Això que t'ho acabo de dir i això que tu veus que fas algunes coses, no?, que no són habituals, que no són del tot... que no gira rodó, si se'm permet una expressió molt, molt típica. I la Sandra aquí ens podrà, segur, explicar molt més això.
1: Sandra.
2: Bé, sí, és que de vegades la gent diu és que jo l'Alzheimer pensava que era una malaltia de la memòria, sí. I és molt més. És de la conducta, sobretot. De fet, els símptomes conductuals són dels que més afecten a les persones del voltant.
1: Dóna'ns exemples, així perquè la gent a casa digui, ostres, coincideix o no.
2: Doncs mira, aquesta desorientació amb el temps i l'espai, per exemple, que pot fer que una persona s'aixequi a les 4, es vesteixi i vulgui sortir de casa perquè va a treballar.
1: D'acord.
2: No? Això. O de vegades, i no sempre, hi ha una certa agressivitat perquè hi ha alguna obsessió per la seva realitat, que és com paral·lela a la realitat, no? Que diuen, és que diu coses que no són o que no... I... Llavors, clar, enfrontar-se amb això, nosaltres...
1: Mira, sí, me la deixes amb safata de plata, perquè dius enfrontar-se amb això. De seguida també aprofundirem, donem 4 claus per com tractar a un malalt d'Alzheimer a casa vostra, com fer-ho més planer, perquè, clar, si no és entrar en conflicte i a les discussions, perd, ja us ho dic ara, el cuidador. Tenim una trucada que em sembla força interessant, ara parlàveu de transformació de la conducta. Lourdes, de Llinars del Vallès, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Mira, la teva pregunta és molt pertinent, ara que han explicat això els nostres dos experts. Quina és la pregunta?
4: Mira, comento una mica breument el cas. Una germana meva té Alzheimer, va fer el debut de la malaltia cap als 66 anys i aquest debut va ser tenint, com m'explicàveu ara, estones de plorar i estones agressives. A vegades per una tonteria de res s'enfadava moltíssim i altres vegades es deprimia, plorava, deia que es volia morir, etc. Llavors la meva pregunta, dels 67 anys fins als 69 i mig no va sortir el diagnòstic de l'Alzheimer, sinó que el diagnòstic que li van anar sempre orientant era la depressió. Va estar prenent el doctor, ho sabrà, el prefalam, la paroxetina, i anar dient que depressió i depressió i depressió. Al final, després de 2 anys, van dir que era Alzheimer. La pregunta és, es pot confondre l'Alzheimer amb una conducta depressiva?
1: Boníssima pregunta, Lourdes. Espera't, resolem aquesta primer, d'acord? Si et sembla, i després ara el Nil et filtra l'altre perquè hi ha moltíssimes trucades que volen demanar. No marxis. A veure, així d'entrada, es pot confondre amb una depressió, un Alzheimer?
3: Sí, la resposta és sí. Moltes vegades el primer que un pensa pot ser, i sobretot en persones més o menys joves, doncs que és una depressió. També és veritat que en aquí comencem a tenir alguns avenços en el camp de la recerca i en el camp de la recerca clínica que ens permetrà

0: com abans deia la Sandra, poder fer un diagnòstic doncs més primerenc, quan ja tens alguns símptomes. Però sí, és freqüent que es pugui confondre amb una depressió.
1: Per tant, és habitual que trigui, doncs això, un parell d'anys a donar-se el diagnòstic amb edats tan tempranes,
0: un parell d'anys tampoc, jo ara entraré en aspectes més clínics, però un parell d'anys no. També has de veure que sí, amb la medicació aquesta depressió va millorant o no.
1: Clar,
0: va millorant,
1: millora,
0: per exemple, i per tant començar a plantejar-te altres coses, i sobretot quan comences has de fer una mena de diagnòstic diferencial, que no necessàriament vol dir que el primer que tu pensis sigui l'Alzheimer, però que sí que hauràs de descartar que no hi hagi un trastorn.
1: I ràpidament, Lourdes, et demano aquesta segona pregunta que tenim... Ah, no la tenim, d'acord. Lourdes, has penjat, has fet molt de cas, ja la dic jo. Si t'agafa de gran la malaltia, més ràpida és l'evolució o a l'inrevés? És una pregunta que ens fa la Lourdes, també.
0: Això, la duració de la malaltia té una variabilitat individual molt, molt, molt gran.
1: Perquè aquella dita de si t'agafa molt jove, això corre més ràpid.
0: Depèn. És que depèn molt de quin tipus de, diguéssim, d'Alzheimer que tu tinguis, si és un Alzheimer de causa molt genètica, autosòmica dominant, aleshores normalment aquesta evolució pot ser més ràpida, però repeteixo que aquí hi ha molta variabilitat individual.
1: Una altra pregunta que ens fan a través del 677-38-77-19, ara que estem resolent preguntes ràpides, un oient diu, tenir TDA o TDAH fa que sigui més fàcil desenvolupar l'Alzheimer?
0: No, que jo sàpiga.
1: Resposta concisa. El 93-207-474 677-38-77-19. Avui estem fent aquest F5 sobre l'Alzheimer. No sé si ens estan formulant preguntes, Fran.
2: Mira, el Francesc aprofita per dir-nos que ell és participant de l'estudi Alfa, que si no tinc mal entès està vinculat a la Fundació
0: Pasqual Maragall.
1: Sí, 100%. Expliqueu-nos què és l'estudi Alfa.
0: L'entrada Alfa ve de l'AL de l'Alzheimer i l'FA de famílies. Bàsicament això, quan en un moment doncs el president i l'alcalde Maragall va anunciar que tenia la malaltia i va decidir que aquesta que la fundació es dedicaria doncs bàsicament a la recerca, perquè és la manera en què nosaltres podem solucionar aquests problemes, es va pensar una via de recerca en aquell moment bastant novedosa, que era dir, no, nosaltres anem a veure i a estudiar gent sana.
1: D'acord.
0: Gent sana. Llavors, fins i tot, hi havia gent que deia, escolta, aquesta gent de la Fundació està una mica, no?, una mica boja, en el sentit de dir com estudiaràs Alzheimer amb persones sanes. I per tant es va agafar a persones normalment familiars de primer grau habitualment, de persones que havien tingut la malaltia, familiars. I se'ls ha anat seguint, doncs en aquests moments, doncs era l'any 12 i estem en el 26, doncs ja portem uns quants anys de seguiment, i és una cohort de gairebé 3.000 persones i que s'han anat fent dintre d'aquesta cohort gran, s'han anat fent cohorts més específiques, i fins i tot hi ha la que en diem Alfa Plus, que són les 400 persones que ens regalen no només el seu temps, sinó que es deixen fer de tot.
1: Mostres físiques,
0: Sí, es deixen fer de tot, fins i tot puncions lumbars, i que ens han donat moltíssima informació, i que ens han permès, per exemple, doncs parlar dels biomarcadors, analitzar biomarcadors i veure com això va evolucionant. És a dir, que aquí la recerca sempre hem d'agrair a l'altruisme de la gent, no? No només dona el seu temps, sinó a vegades que els hi fem algunes coses que no són agradables.
1: Ara demanaré també, de l'1 al 10, en quin punt de la recerca estem respecte a fa 20 anys. Parlarem de biomarcadors, parlarem de medicació, parlarem de variabilitat individual de la detecció, i si hi ha prevalència entre homes i dones, i també parlarem d'acompanyar les famílies. Ell deia que forma part d'aquest estudi?
2: Sí, forma part d'aquest estudi. El seu pare el van diagnosticar d'Alzheimer el 1996 i ara fa de cuidador de la seva parella, diagnosticada el 2014. També insisteix en el missatge de tot el suport als cuidadors i gràcies per fer d'altaveu d'aquesta malaltia. I el David té un dubte sobre aquestes feines que hem de fer amb el cervell. Diu, serveix per entrenar el cervell i mantenir-lo a to el fet de jugar a videojocs on has de gestionar, pensar i calcular coses?
1: No soc metge, però ja dic que sí. Sandra, què diem?
3: Doncs segur, perquè sí. Això és estimulació cognitiva. I si hi ha vols més i el pol constancià i ho fas amb grup,
1: amiga,
3: competint i parlant, no? Ara el que es posen els cascos i parlen, sí, entre ells i juguen i discuteixen i després comenten, pues més encara.
1: Encara més. Sí. Va, farem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem de com abordar aquesta malaltia com sent cuidador, com ajudar a les persones que esteu cuidant malalts d'Alzheimer. I, de fet, tenim una trucada. Tenim en Ricard, des de Joanet. Ell és cuidador amb persones amb Alzheimer i té la clau, diu, el que fa la diferència en el benestar del malalt. De seguida ens ho explica en Antena.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
5: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
5: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
5: Apialia, la força de vendre junts.
6: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
9: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
10: Com et dius?
11: Ferran Adrià.
10: Quina és la teva experiència com a cuiner?
11: Has estat a alguna escola?
10: Has tingut algun mestre?
11: Això és una altra lliga.
10: Això són dos estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Prendreu tots mal.
12: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.
16: Atenció, Koeman, tocho, Faraguero, pica, Koeman!
17: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcado la trampa!
18: Un rúpid espíritu!
19: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
20: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
21: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
20: On va començar tot.
21: A Catalunya Ràdio.
20: On tot continua.
21: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
20: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
21: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
20: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
21: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebran 50 anys de futbol en català.
20: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Passa un minutet de 2:15 del migdia. Avui estem fent un F5 en aquesta malaltia de l'Alzheimer, però sobretot també ens hem de centrar en la prevenció i en el tractament, perquè hi ha maneres de prevenir-lo. Abans ens ho ha dit el doctor Argimon: activitat cognitiva, mantenir-los físicament actius i socialment actius. I, d'altra banda, hi ha fàrmacs. De seguida en parlarem. Abans, però, tenim una trucada d'un dels nostres oients. Ricard, molt bon dia.
22: Molt bon dia, Elisenda.
1: Tu ets cuidador de persones amb Alzheimer.
22: Sí, sí, sí. Jo vaig debutar com a cuidador, curiosament, cuidant un senyor que tenia, diguem, diagnosticat Alzheimer. I cuidant-lo amb ell vaig descobrir aquesta malaltia. Uh-huh. I aleshores, doncs, les coses del destí, quan ell ja el teníem ingressat en una residència i demés, li van diagnosticar Alzheimer a la seva senyora.
1: Ostres!
22: I em vaig quedar cuidant a la seva senyora fins que va tenir que passar a una residència, perquè hi ha un punt en què els cuidadors a casa no poden fer més, no? I li explicava al teu company que no és un canvi només pel malalt, evidentment. El malalt, hi ha un moment que no se n'assabenta de res, sinó que el canvi radical és per la família. La família passa de tenir unes persones aparentment físicament normals a unes persones dependents que no poden arribar a cuidar-les i que necessiten d'algú, en aquest cas la figura del cuidador, que també és molt difícil per ells posar una persona que no coneixen per referències, per una feina, el que sigui, a dins de casa a viure i a conviure amb aquesta persona. I estar moltes vegades les 24 hores del dia. Això és duríssim.
1: Ha de ser duríssim. Jo, mira, com que tu els has tingut a tots a prop, Ricard, aprofito per fer-te una pregunta que fa temps que em balla al cap, no? Tots tenim experiències personals properes. Com es gestiona aquest dol, sent el dol d'acomiadar una persona en vida, pràcticament, no? Perquè som els nostres records.
22: Sí. Jo no vull posar noms, en el cas d'aquesta família. Si m'escolten ja sabran qui són. Però recordo els tres fills i cadascú portava el dol d'una manera diferent. Uh-huh. Des d'un fill que diu, bueno, a partir d'ara ja no és la meva mare, perquè no desconnecto, vull dir, no em coneix, no sap qui soc, no res més, saps? Uh-huh. Un altre abocat, un altre amb un impàs, amb nets... És molt dura, aquesta malaltia. És una malaltia duríssima. No tan sols pel malalt, sinó per la família. L'entorn pateix molt amb aquesta malaltia.
1: Uh-huh. Home, deixa'm dir-te, Ricard, jo crec que és de les pitjors, no? Perquè jo, mira, ja us ho diré, la meva àvia, no? A mi em va colpir molt de dir-me, ostres, és que jo he enterrat dues vegades el teu avi, eh? I la primera no vaig saber ben bé quan fer-ho, ni com.
22: Sí, no, ben cert. Ah, imagina't el cas que jo vaig viure, no? Doncs de cuidar un senyor i de cop i volta descobrir doncs que la seva companya de vida i de més estava desenvolupant la malaltia. I estic d'acord amb el doctor Argimon que això es diagnostica més ràpid, potser no són dos anys. Mm. En el cas d'aquesta família, recordo que en pocs mesos li van diagnosticar amb ella.
1: Ricard,
22: sí, que amb símptomes, digues.
1: No, que abans el Nil m'ha dit, diu, en Ricard diu que el que fa la diferència en el benestar del malalt és, i ho hem deixat aquí, què és?
22: Que fa la diferència quan estava malalt. Uh-huh. Estava malalt, depèn molt, sobretot, de les rutines. Uh-huh. Vull dir, al final es tornen com a nens, vull dir que si els hi treus de la rutina, descavalguen per tot arreu. És a dir, has d'intentar mantenir una rutina, la que sigui. És igual una hora que una altra, t'has d'adaptar als seus horaris, t'has d'adaptar a les seves maneres de viure el dia a dia. Castiga molt el cuidador, perquè el cuidador està completament abocat a cuidar aquesta persona i adaptar-se o intentar-se adaptar al seu dia a dia, que no és el dia a dia que tu tens concebut, sinó que és un altre dia a dia, no?
1: Mm-hmm. Mira, no marxis, Ricard, perquè
22: no marxo.
1: Ara dèiem que és una malaltia social, perquè les persones més properes al pacient també pateixen greument aquesta malaltia. Jo, de primera mà, hem volgut parlar amb una persona que fa una feina interessant. Ella és la Maria Calvo, mireu. Al marit de la Maria li van diagnosticar Alzheimer. Durant 8 anys va assistir a grups d'ajuda, però sembla que no hi trobava resposta al que necessitava com a cuidadora. Amb els anys van a convertir-se en algú que copsava millor que ningú les necessitats dels cuidadors, sobretot com relacionar-se amb el malalt. Ara ella fa un taller que se'n diu el taller dels cuidadors. Apunteu-vos-ho a casa, el taller dels cuidadors. La nostra companya, la Viena Gasa, l'ha anat a visitar i això ens ha dit.
14: Vas veient que aquesta persona que estimes tant i que tota la vida has estat junt, tot això se va marxitar. El sofriment no es pot explicar. El que explico jo amb el taller dels cuidadors, les explico l'experiència que he tingut amb aquesta malaltia, simplificar-les i tot. Per exemple, a casa ells volen fer tot. O sigui, volia fer les coses, però si no le deixaves, s'empipava. I llavors lo tens de dir de forma a veure com se lo expliques perquè no es trobi inútil, perquè es troben inútils. Això al principi se van donant compte de moltes coses. De treure les alfombres perquè no tropessin, posar-li la ropa fàcil, pantalons en goma i tenir una rutina. Tenir una rutina d'aixecar-se o d'anar-se a dutxar, de tot. Una rutina perquè això és el millor que va. Perquè no se desequilibren, no? Massa.
1: Us he posat aquest tall, tant a la Sandra com a en Ricard, especialment també al doctor Argimon, per això de la rutina, que ens explicava la Maria. No sé si vols afegir alguna cosa, Ricard.
22: No, simplement, molt bé, ho ha explicat. Són rutines, és posar-los-hi fàcil. És intentar que col·laborin dins de... És a dir, no has de ser invasiu, d'alguna manera, saps? Has de deixar que facin. Però hi ha un punt que tu també has de decidir fins on poden fer i no poden fer. És de debò que és una feina que a mi personalment m'ha emplenat molt, moltíssim. També l'he patida, o sigui, he plorat, pensa que he plorat. Home. A vegades de dir, ostres, veus que has conegut una persona i després desemboca uh-huh. en un estadi que ja no sap ni qui ets ni res, després de compartir hores i hores i moltes hores amb aquesta persona. Però que cal que cal i que ha d'existir, perquè tampoc hi ha residències per tothom, saps? Vull dir que no,
1: Ricard,
22: no és una cosa fàcil.
1: Ara que em deies de les hores i hores, la Maria també ens explicava quin és el millor acompanyament que podem fer a una persona que al final no en recorda.
14: Si discuteixes, el que perds és el cuidador. El que pateix és el cuidador i tot. I al principi, com no saps ben bé, pues, a tothom es passa, no? Sí. El que més necessiten és comprensió, dir-li, vale, no passa res, ja ho mateixo, ja ho faig. Observar si estan inquietos. Pot ser-li passar alguna cosa. Pot ser, o li fa un queixal o l'orella o no sé. Però això, quan passa això, s'ha de portar al metge. És molt important la comunicació, no verbal, més que la verbal. Però tu li pots parlar i explicar-li el que sigui, el que sigui. Encara que no t'entengui, t'està escoltant. Però el tens al costat i li agafis la mà, això és el que te dona més tranquil·litat. Posar-li música, la música les encanta. Això és una cosa que les tranquil·litza. Però si tu te sentes darrere i agafes un àlbum de fotos d'un viatge o d'una cosa, i se les ensenyes i les expliques. Mirar els gestos que fan i com se comporten, però clar, descobrir-los és molt difícil. I potser s'està fent pipí. No demanen res, o sigui, no tenen gana o no demanen res. No saben demanar-lo. Con lo cual has d'estar al tanto de vigilar que beguin aigua, que estiguin hidratats. Fer-les una abraçada en aquests moments és el més bo. Agafar-los la mà, fer-los una abraçada, dir-los que estan guapos.
1: El doctor Gimona va fent que sí amb el cap quan parlàvem d'aquesta comunicació no verbal. Això ens deia la Maria Calvo, que per cert la podeu trobar al CAP de Sant Martí. Allà ella fa aquests cursos d'acompanyament a les famílies, al CAP de Sant Martí. Per què feies que sí? Que és molt important?
0: Sí, ja dic moltes coses, però jo n'he agafat dues. La primera és agafar la mà, no? aquest contacte físic, aquest agafar la mà. Això va bé pels malalts d'Alzheimer, certament, i per molts altres malalts. És a dir, hi ha un moment, jo recordo un company meu, un catedràtic de medicina, que va tenir una malaltia molt greu, no era Alzheimer, i per sort es va arribar a recuperar, però ell em deia, Josep Maria, hi ha una cosa que no costa res, que és que t'agafin la mà. I deia, les infermeres i les auxiliars, quan venien, m'agafaven la mà. Diu, nosaltres no agafem la mà, volem dir, aquesta idea de proximitat, de contacte, de tendresa, i l'altra, la música, no?
1: Ho ha dit també la Maria Calvo.
0: Per això, des d'aquest punt de vista, que també el relaxa són dues coses.
1: La Maria Calvo la trobeu al CAP de Sant Martí, amb un programa que es diu Pacient Expert, que existeix per diferents malalties. Podeu demanar per ella al CAP de Sant Martí. Per últim, la Maria, li hem preguntat com respon la gent als teus cursos, Maria.
14: Quan te veu que estàs donant voltes, que fos gris, por esto, por lo otro, que no has fet això bé, que tot ho fas malament. Jo em vaig inventar d'això de no treure-li tota la roba quan la vaig a dutxar, no? Deixar-li una samarreta i entrar, sentar-lo i llavors li treus la samarreta. Perquè si te sents rellisca o te fa un mal gesto, no tens per on agafar-ho. I a tots ens ha passat que d'això se'ns ha recordat i la feina que tens per agafar-ho. Veia gent allà al menjador, en el passillo, veia molta gent, allà, molta gent, i s'espanta. I d'on? No et preocupis, que no els faré el sopar. Ara mateix els abro la porta i se'n van. Aquestes al·lucinacions és que les tenen moltes vegades i no saps com s'ha d'inventar.
1: No era aquest el tall, però també és interessant perquè ens ha donat pistes, trucs per com tractar pacients amb Alzheimer. Ara sí, com respon la gent als cursos de la Maria? Insistim, al CAP de Sant Martí, en aquest programa que es diu Pacient Expert.
14: La gent està contenta, la veritat. Encara me saluden i això, i que les va anar molt bé, que haguessin fet sense tu, perquè quan anava arribant, m'avisaven. Maria, allà la Carmen, una veïna. Veus, ja ha arribat el que tu explicaves. Ja m'ha arribat això, que és molt dur. Es passa molt malament. Et sent molt sola. No sóc de ferro ni faig coses. M'ha tocat fer això. I ho he fet perquè gràcies a Déu he tingut salut.
1: Et sents molt sola, ha dit la Maria. Què li diem, Sandra? A la gent que es trobi en la situació de la Maria, clar.
3: Sí, la soledat, així com la culpa, són dos sentiments que estan superpresents amb els cuidadors, les dues. Soledat perquè tens un company de vida, molta gent, doncs, ha estat 50 anys convivint i té la persona davant però ja no hi ha complicitat, ja no hi ha comentaris davant d'una pel·lícula, ja no hi ha comentaris d'amics, no? Ja els amics ja els moltes vegades els van apartant, queden només els de veritat, no? Llavors, aquesta soledat que nosaltres fem també grups terapèutics amb persones cuidadores, aconsellem molt que continuïn tenint vida. Vida amb la mesura de la que puguin. Segurament pues, el rol de cuidador agafa un pes molt important, però han de continuar tenint lligams perquè, si no, la soledat es fa insuportable. Encara així ja poden tenir molta vida social que si et falla, sobretot la parella, no? Més que uns pares, potser, tothom es queixa de la soledat. Perquè han perdut aquell company de vida i aquell còmplice.
1: Doctor.
0: Sí, no, ho ha dit, soledat i sentiment de culpa. Perquè tens aquest sentiment de dir no sé com abordar-ho, no?
1: Estàs segurament sobrepassat, clar.
0: O pots perdre els nervis. Per tant, aquest sentiment de culpa també acompanya moltes vegades i aquesta soledat que té la persona cuidadora.
1: A la Fundació es pot aportar la gent en aquests cursos?
3: Sí, i tant.
1: Com els troben?
3: Doncs si van a la web de la Fundació Pasqual Maragall veuran que hi ha programes pels cuidadors, per les persones que cuiden, i que hi ha dos programes, un online i un presencial, perquè pugui arribar a tothom. I també recentment hem fet grups amb gent recent diagnosticada, o sigui, amb els mateixos afectats.
1: Mira, farem una cosa, ja us torno a convidar, que vingueu un altre dia, que farem un programa ad hoc per cuidadors, d'acord? Per cuidadors de pacients d'Alzheimer. També t'hi convidaré, Ricard. Gràcies per haver-nos atès, haver-nos trucat i sobretot per escoltar la solució. Una abraçada
2: molt forta. Gràcies. Un petit apunt. El contacte físic és molt important.
1: El que deia el doctor.
2: Tocar-los. Tocar-los, que sàpiguen que hi ha un moment que la comunicació es perd total i l'únic que queda és la comunicació física, no verbal.
1: Ricard, et farem venir a l'estudi tant com podem i tornarem a convidar també a la sala.
2: Encantadíssim.
1: Una abraçada, bonic. Gràcies per escoltar-nos.
2: Gràcies, Elisabet. Cuida't. Adéu.
1: Fins ara. Adéu.
15: I mira els oients per complementar tot aquest bloc que estem dedicant als cuidadors. La Tanit és metgessa rural de l'Alt Empordà i forma part de la taula pel bon tracte de les persones grans. I ens explica la història de l'actor Joan Sales, que va haver de fer de cuidador de la seva mare, diagnosticada d'Alzheimer, i ho ha transformat en una obra de teatre que ara mateix està de gira per alguns teatres de l'Empordà.
1: Repeteix
15: el
1: nom.
15: Amb aquesta obra. L'obra es diu El cuidador inexpert i l'actor es diu Joan Sales. I fins i tot la Tanit ens envia el cartell. Mira, properes funcions. A Sant Feliu de Guíxols, el 25 de setembre, és a dir, divendres vinent, aquest no, l'altre, a Llançà l'11 d'octubre, a Sant Boi de Llobregat el 7 de novembre i a l'Escala el 13 de desembre.
1: La gent que formeu part del Club de la Solució, ara us reenviem aquest cartell, el Fran us el reenvia, si no formeu part del Club de la Solució, sí. 677-38-77-19, vull formar part del club, entreu al Club Exclusiu de la Solució, on sabeu que us enviem enllaços, material exclusiu i en aquest cas aquest cartell d'aquesta obra. Deixeu-me fer una part, ara estem parlant molt de cuidadors i dedicarem un programa a sencer, per tant, repetirem. També convidarem el Ricard i, si podem, a la Maria. Medicació. Avui hem llegit que la Clínica Universitat de Navarra ha estat el primer hospital privat espanyol en administrar, a veure si ho dic bé, Donanemab, que és el nou tractament per la malaltia en fases inicials. A veure, aquest fàrmac què fa? Atura, reverteix?
0: Bé, aquest és un anticòs monoclonal que el que fa és enlentir la progressió de la malaltia. Des d'aquest punt de vista, aquí hem d'explicar com funciona la introducció de la innovació a Europa. A Europa hi ha dos capes d'avaluació. La primera capa és la que fa l'Agència Europea del Medicament, que va aprovar el Donanemab i un altre tractament que té el mateix funcionament, el Lecanemab. Exactament. Són dos anticossos monoclonals, els va aprovar. I aprovar que la EMA aprovi vol dir que el tractament és eficaç. D'acord? I que no té un riscos, o que el benefici-risc és favorable. Res més que això.
1: D'acord.
0: Després hi ha una segona, un segon nivell d'avaluació, que és el que fa cada estat membre.
1: És a dir, la primera fase, diríem, és ok, no és nociu, es pot comercialitzar privadament.
0: Es pot comercialitzar a Europa. I després ve la segona fase, que és la que fa cada estat membre, que el que bàsicament es decideix és el cost efectivitat del tractament i si aquest, tenint en compte aquest cost efectivitat, val la pena que entri dintre el que en diem la cartera de serveis, la cartera pública de serveis del Sistema Nacional de Salut. En aquesta segona fase, entre alguns països europeus no estan aprovant-ho. Espanya no ho ha aprovat, no ha aprovat que entri en cartera de serveis, tampoc el Regne Unit, tampoc França, alguns altres països no. El motiu aquí hem de veure clarament, i encara no tinc tots els informes, diguéssim, de lo que és la comissió de preus, no, que se'n diu, per veure els motius del per què no, és a dir, d'aquesta evolució. Aquesta evolució també s'ha de, i acabo, hem d'entendre que no la fan aquesta avaluació, no la fa el Ministeri de Sanitat, no la fa la ministra ni el secretari d'Estat, la fan gent, diguéssim...
1: Comitè tècnic, diguem-ne, no?
0: Exactament, i que, a més, amb diferents vessants, des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista clínic, des d'un punt de vista ètic, i, per tant, es convenia amb grups acadèmics, universitats, etc. Ho dic perquè, si no, a vegades la gent pot tenir...
1: El ministre ho ha tombat, o la ministra ho ha tombat, no?
0: Diu, home, no, la ministra... m'imagino que no.
1: Queda entès. Aleshores, fem una cosa. Anem a una pausa per la publicitat i a la tornada seguim parlant de fàrmacs. Quins beneficis, què aconseguim a la praxi? Què veurem dels pacients que prenen aquests fàrmacs? M'ho dius després de la publi.
0: Sí.
1: Ara tornem.
21: Perdó. La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
7: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
18: Som 3CAT. Linkat.
21: Linkat.
18: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
23: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linkat.
21: Linkat. Linkat.
23: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
21: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: En Salva Racero, com ens ho explica, un projecte que vam fer conjuntament amb una escola dedicada a l'Alzheimer i torna a sortir lo de donar la mà. L'hem deixat votant. A veure, doctor Gimon, hem de parlar diverses coses, però la primera, els fàrmacs. Quan s'administra aquest fàrmac, sí, que ja ha quedat clar el perquè entra dintre el sistema públic o no, a quines fases ha de passar, què notem en els pacients?
1: El que es nota és que la malaltia avança una mica més lentament, d'acord? Jo també d'aquí voldria fer una crida en el sentit de dir, home, jo sé que això ara és un cop per molta gent, el número de persones que podien ser tributàries de rebre aquest tractament és un número molt petit, uh-huh, perquè són uns criteris molt, molt concrets, però el que sí que és important és tindre clar que la recerca està en plena ebullició. És a dir, en aquests moments tenim 192 assajos clínics que estan doncs en ple funcionament, de 158 molècules diferents, que gairebé la meitat, més de la meitat, un 58%, estan en el que en diem assajos clínics en fase 3, és a dir, en fases ja prou avançades. Què vull dir amb això? Que en poc temps començarem a trobar, segur, aquest primer tractament, no?, que puguem administrar i que pugui estar, d'alguna manera, doncs, inclòs dintre el que és el sistema sanitari públic.
0: Primer tractament no vol dir...
1: Però aquest primer... Exactament. Quan, amb qualsevol malaltia, quan comences amb el primer tractament, normalment no és una panacea, val? Però és, encara que sembli una obvietat, el que dic, una obvietat, és el primer. I d'aquest primer, doncs, aconseguiré un segon que és o una mica més eficaç, o una mica menys d'efectes secundaris, o que s'administra millor. Trobaré tractaments coadjuvants, per exemple, tenim tot un món de la neuroinflamació, que des d'aquest punt de vista també hi haurà tractaments que poden ajudar a millorar la malaltia. És una malaltia molt complexa que, per tant, tampoc anirà o es curarà, entre cometes, amb un sol tractament, amb una sola via.
0: Doctor, torno un momentet enrere. Crec que és important dir-ho en el programa d'avui. Es detecten més casos que abans?
1: El que sí es detecten són més, de forma més primerenca, però aquí voldria donar un concepte, i a més les dades les donen, venen suportades entre d'altres per estudis fets aquí a Catalunya amb dades del sistema sanitari públic nostre, que és que la incidència de la malaltia, és a dir, el número de casos nous, baixa. Si nosaltres haguéssim una cohort de fa 30 anys, una cohort, vull dir, un grup de persones de 70-80 anys, per exemple...
0: Epa, missatge optimista,
1: Que fa 30 anys tenien 70-80 anys, hi havia més persones que debutaven amb la malaltia...
0: Que ara.
1: Que ara.
0: Però això és per la prevenció.
1: Per això és per la prevenció. Això és perquè quan hem dit que estava molt relacionat també amb els factors cardiovasculars, allò que és bo pel cervell, és bo pel, perdó, bo pel cor, és bo pel cervell, doncs és veritat, i tothom ho sap, que hem fet molta prevenció del cor, i aquí hem de donar les gràcies a la gent que treballa al camp de l'atenció primària i també els cardiòlegs. Això als neuròlegs de vegades els agrada menys, que ho digui. Però, dit això, vol dir que la prevenció funciona. I, per tant, és el primer, si es permet l'expressió, tractament que necessitem, la prevenció, i que la prevenció és al llarg de tota la vida. Amb això no podrem assegurar que no tindrem...
0: Però interessant missatge optimista, perdoni que el recalqui,
1: I tant, tant.
0: Si fa 100 anys haguéssim dit quina prevalència hi ha entre aquesta franja d'edat de 68 a 78, seria molt superior a l'actual.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí. Molt superior tampoc, però superior.
0: Superior, d'acord. Es detecten més casos ara perquè vivim més?
1: Exacte. Tenim una esperança de vida més elevada, més gent que arriba a edat avançada, també perquè cada vegada diagnosticarem més primerencament. Els biomarcadors, que avui hem parlat poc, però...
0: El proper dia en parlarem.
1: En parlarem el proper dia. Jo crec que és el canvi de paradigma, una bona part del canvi de paradigma d'aquesta malaltia, ens permetrà diagnosticar abans, o ens està permetent, perquè en els grans hospitals de Barcelona doncs ja es fa, i també de Tarragona i d'altres indrets, i això et permetrà fer substituir, per exemple, una punció lumbar, que és invasiu, que és molest, no?, per una punxada. També, quan dic una punxada, que quedi clar una cosa. No és només una punxada aïllada. El diagnòstic és història clínica, és tot l'estudi neuropsicològic.
0: Que ara la gent no es pensi, no, em faig una analítica i ja sé si sí o si no.
1: I aquest sí que és un concepte que hem de donar. El biomarcador no vol dir que jo, si no tinc cap tipus de símptoma, és a dir, que nosaltres quatre, si avui no tenim ara cap tipus de símptoma, ens fem la punxada per saber si no. Això no és cribratge, entre altres coses, perquè no tenim remei darrere. Aquesta és una idea molt important.
0: D'acord, per tant, el biomarcador és si tenim altres símptomes, sí, anem a buscar alguna cosa que reconfirmi.
1: Exactament, i que a més ho puc fer de manera relativament ràpida, incruenta, o poc cruenta, és una punxadeta, i ràpida. I barata.
0: El 677-38-77-19, ens queden 2 minuts i escaig. No sé si alguna precisió que facin els nostres oients.
2: Hi ha una precisió que s'està repetint tant al WhatsApp del programa com també a través del telèfon, que és que molts oients pregunten si la música és dels últims records que es perden.
0: Què els hi diem, Sandra?
3: Doncs sí, perquè els records van molt, molt lligats a la part emocional de la persona. I també sabem que amb l'Alzheimer es perd la memòria més de treball a curt termini, però es manté molt bé la de llarg termini, la de fa molts anys. Llavors nosaltres hem fet estudi inclús a la Fundació amb música, amb diverses residències, i els hem fet com la música de la seva vida, no? Doncs primer preguntant què els agradava, què escoltaven, i amb aquesta música no només gaudeixen, sinó que connecten de nou, no? Gent desconnectada, que no parlava i tal, tu els hi poses uns cascos amb la seva música, que a través d'ells o dels cuidadors s'ha pogut fer, i tornen a connectar amb l'entorn.
0: Per tant, ens ho deia la Maria, ens ho diu la Sandra, ens ho diu el doctor Argimon, aquesta musicoteràpia, bàsicament.
3: Sí, sí, no, sí, està bastant avançat dels estudis de musicoteràpia amb Alzheimer, hi ha molta bibliografia.
1: Art i salut van lligats,
3: sí, exacte.
0: Art i salut van lligats, com m'agrada aquesta. Mira, farem un especial també d'art i salut.
1: Aquest el podeu fer, us puc dir gent que hi treballa amb això, eh?
0: Ai, senyor, avui ens hem quedat sense temps. En Josep Maria Argimon, no ho he dit, és obvi, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya del maig del 2021 a octubre de 2022, us ha sonat conegudíssim. Avui no hem parlat amb ell amb aquesta qualitat, sinó com a director de Relacions amb el Sistema de Salut de la Fundació Pasqual Maragall, també amb la Sandra Pou de Vida, terapeuta de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall. Tornem a aquest estudi en breu.
3: Vale.
0: Convidarem també el Ricard, convidarem a la Maria, farem un especial, si vols, seguim parlant de biomarcadors,
1: sí,
0: i també de com tractar a les persones amb aquesta malaltia. Moltes gràcies a tots dos.
3: Molt bé, a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Fran Domènech, déu-n'hi-do, intens el programa d'avui,
2: Fantàstic i meravellós,
0: com sempre
2: amb les aportacions dels oients, sabem que n'hi ha moltes i demanem disculpes perquè no arribem a atendre totes les demandes.
0: Demà, Elena Puigguitart, com triar un psicòleg.
4: El govern espanyol dona el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: El Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia els primers 1.700 milions d'euros per iniciar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, Joan Bota.
6: Uns diners que serviran per la primera fase d'aquesta ampliació, sobretot per engrandir la T1 i per modernitzar la T2, però també per tirar endavant les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del conjunt del projecte. El gruix de l'ampliació, amb l'allargament de la tercera pista, arribarà a partir del 2032.
4: Madrid, Paula Brujats.
7: És un pas endavant a l'ampliació de l'aeroport del Prat que no arribarà fins al 2032 i si Europa no avala el projecte, el govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació malgrat el rebuig dels socis de Salvador Illa, i la decisió també obre un xoc dins del govern espanyol perquè Sumar s'hi oposa, el ministre Óscar Puente ho rebaixa.
8: La ampliación de pista del aeropuerto del Prat es un desideratum, sin duda, que está en el ánimo del gobierno de Cataluña, de la Generalitat Valenciana y también del gobierno de España, por mucho que sí haya una discrepancia en esta cuestión.
4: De seguida sentirem totes les reaccions. El dia que la Generalitat també ha aprovat el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país en 5 anys.
6: Un anunci que va fer ahir el president Salvador Illa a la conferència per encarar la segona meitat del seu mandat. El govern ha allunyat avui l'horitzó per arribar a la inversió del 6% del PIB en educació compromesa pel president i ho fia a tenir un nou finançament.
4: Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
9: Sí, el govern assegura que des del 2009, quan es va establir aquest objectiu del 6%, el pressupost d'ensenyament pràcticament no s'ha mogut. Sense concretar calendari, la portaveu Sílvia Paneque admet que el creixement serà gradual i dependrà també del nou finançament. Des de l'oposició, Mònica Sales, de Junts, creu que tot plegat és propaganda.
3: Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
10: Ben fum, que no sap gestionar, i per tant que el primer que hauria de fer és fer autocrítica per mirar de solucionar els reptes que Catalunya té avui.
4: Al Catalunya Migdia sentirem com ha rebut la comunitat educativa aquesta crida del govern, el dia en què també es notícia, una altra vegada, una inflació desbocada dels preus.
6: Que van pujar un 4% el mes passat a Catalunya, sobretot per l'encariment dels carburants i l'electricitat del cistell de la compra. El que més puja tornen a ser els ous, a més dels llegums i els cítrics. El BCE no descarta noves pujades dels tipus d'interès davant d'aquesta inflació.
4: I a la cultura repassarem la gala dels Premis Emmy aquesta passada matinada.
6: On han triomfat The Pitt i La Maldició de Widow's Bay. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons.
4: Em sembla, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Leia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
4: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions de l'any 2029.
3: L'estadi Blaugrana tornarà a ser la seu d'una final de la Champions 30 anys després.
11: Que la UEFA ens hagi escollit donar una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
3: Al Catalunya Migdia sentirem el president del Barça, Joan Laporta, també Hansi Flick, la prèvia del partit de demà amb el Racing de Santander al Camp Nou. I avui hi ha partit de l'Espanyol, juga a les 7, s'enfronta al Rayo Vallecano a Butarque.
4: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs cal destacar les cues de la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, en direcció Girona, per un vehicle avariat a la Ronda Adal, i la B20 Sud a Cornellà, en direcció Sitges, a causa d'un accident que talla dos carrils, i la Ronda Litoral entre Fòrum i Vila Olímpica, direcció Llobregat.
4: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
4: De moment, calor. Dic de moment perquè demà canvi de temps, no?
14: Doncs sí, demà canvi de temps. Ara explicarem una miqueta els tempos perquè el canvi més important arribarà a darrera hora del dia. De moment, efectivament, calor, amb majúscules. Ara mateix alguns punts hi ha del Priorat, de l'Ebre, 35-36 graus i entre 29 i 34 a gran part de Catalunya. Calor, per tant, que toca sostre. Demà disminueix de 2 a 5 graus a moltes comarques, tret del Camp de Tarragona i de l'Ebre. I demà la nit matinada i dijous encara disminuirà més i tornarem a deixar enrere aquesta bufetada càlida de les últimes 2-3 jornades, sobretot. I atenció a la pluja, perquè demà al matí no caurà, sol, alguns núvols que aniran arribant, però demà a la tarda les primeres tempestes al Pirineu Oriental i entorn poden ser fortes, i demà a la nit en alguns punts també del litoral i prelitoral central, Catalunya central, localment amb intensitat molt alta i avís taronja.
4: Gràcies, Francesc. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les dues i gairebé 6 minuts. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat avui el pla d'inversions d'Aena fins l'any 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació de l'aeroport, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir de l'any 2032. El govern espanyol i el govern català tiren endavant, doncs, l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Anem a la Moncloa, que és on s'ha anunciat aquesta inversió. Paula Brujats, bon dia.
15: Què tal, bon dia? Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions que s'aproven avui són per obres orientades a aquesta futura ampliació del Prat. El gran gruix dels diners d'aquestes inversions és de moment per ampliar la terminal 1, per renovar i modernitzar també la T2, i també hi ha diners per comprar terrenys, per indemnitzacions, per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. Està, per tant, tot encarrilat per una ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
8: todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
15: I si arriba aquest aval, l'inversió definitiva pel Prat no arribaria fins al 2032. El pròxim pla d'inversions d'Aena, la falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès va encallar l'ampliació del Prat, que després ha recuperat Salvador Illa i que és un compromís del seu govern. El calendari per aquesta ampliació del Prat es manté com estava, però on hi ha canvis avui és en les taxes aeroportuàries. Finalment pujaran un 0,33% per passatger.
8: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
15: Pujan menys del que volia Aena, però és més del que volien les companyies que estan en peu de guerra contra Aena i també contra el govern espanyol per l'augment d'aquestes taxes.
4: Doncs pràcticament de seguida que s'ha conegut aquesta decisió del govern espanyol d'iniciar tots els tràmits i les primeres inversions previs a l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha hagut reaccions. Des de l'àmbit polític, els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport del Prat són els mateixos socis de govern de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, per exemple, assegura que faran tot el possible per impedir aquesta ampliació.
16: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
4: A Catalunya, mentrestant, la Generalitat celebra l'acord i Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels republicans al Parlament.
17: El 49% que no és pública dicte les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
4: Això des de l'àmbit polític. Des de l'àmbit econòmic, la Cambra de Comerç de Barcelona, que és una de les entitats que avala l'ampliació de l'aeroport, creu que el pla aprovat avui es queda curt i que dins d'aquest quinquenni d'actuacions ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit de l'aeroport. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
18: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
4: I pels que estan en contra de l'ampliació, recordeu que diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra aquesta ampliació del Prat. La convoca la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats. Joan Manuel de Llano és un dels seus portaveus.
19: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i Aena de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el govern de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren. Un transport via tren de mercaderies que actualment no arriba ni al 3% a Catalunya. Això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou. Quan estaran, però, operatives aquestes noves terminals ferroviàries de mercaderies, Joan Garcia?
6: L'objectiu és que estiguin a punt el 2031 amb una inversió de la Generalitat de 127 milions d'euros. Es tracta de fomentar que una part de la càrrega que es transporta en camió, que ara és del 97%, passi al tren fins a arribar a moure en ferrocarril una quota mínima del 10%. Tots els projectes de terminal ja han completat els estudis previs i tenen una demanda: vitivinícola, agroalimentària, de fusta, de pinso i cereals o de cotxes. El govern sosté que a partir dels 100 quilòmetres en tren és la manera més rendible de transportar les mercaderies.
4: Però no només sobre mercaderies ha pres decisions el govern avui, perquè també ha posat fil a l'agulla als anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa en la conferència que va fer de mig mandat. Avui el govern ha aprovat el pla per climatitzar la totalitat dels centres educatius públics del país en els pròxims 5 anys. Sobre el compromís d'invertir en educació el 6% del PIB, el govern admet que serà gradual i fixa l'horitzó en la pròxima dècada. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
9: Bon dia. El govern posarà en marxa el pacte de país sobre educació, un dels anuncis que va fer ahir el president, encara que es mantingui obert el conflicte amb una part dels sindicats dels docents. El president es vol reunir en els propers dies amb els grups parlamentaris, també citarà els d'extrema dreta, per començar a perfilar l'acord de país, que estarà obert, de fet, a tota la comunitat educativa i altres actors socials. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que el compromís del president que el pressupost d'ensenyament arribi al 6% del PIB és gradual i passarà també per tenir un nou model de finançament. No hi ha, doncs, compromisos de calendari, encara que a la conferència el mateix president fixava ahir l'horitzó de la pròxima dècada.
3: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
9: El govern ha aprovat aquest matí el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya. En els pròxims 5 anys, el curs que ve, la Generalitat n'assumirà el primer centenar. El govern explorarà la col·laboració amb empreses privades per mobilitzar els 2.500 milions d'euros d'inversió que caldran per climatitzar tots els centres. També avui s'ha donat llum verda a la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar l'impacte de la IA en l'ocupació.
4: Però aquest pla per climatitzar les escoles no va ser l'únic compromís que va anunciar ahir el president Illa en aquesta conferència sobre educació. Però l'acord de país per superar la crisi en educació al país, que ahir va proposar el president Illa en aquesta conferència, ja neix coix, com a mínim a nivell polític. Junts per Catalunya hi participarà, però avisa que aquest pacte nacional no el pot liderar un govern que, segons el principal partit de l'oposició, ha fracassat estrepitosament en les polítiques educatives. El Partit Popular i la CUP han deixat a l'aire la seva assistència a aquesta cimera. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
20: Hola, bon dia. El Pacte Nacional per a l'Educació que ha defensat el president Illa començat a trontollar abans de ser una realitat. A hores d'ara, només Junts i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a banda del PSC, han garantit que hi participaran. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, però ha fet aquest avís.
21: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ja sé la protagonista en el fracàs de l'educació al nostre país i, per exemple, molt concretament, en el fiasco de les proves PISA.
20: La portaveu parlamentària del Partit Popular, Lorena Roldán, ha posat condicions per participar-hi.
22: Per poder parlar d'educació i de model educatiu aquí a Catalunya, per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
20: La CUP no decidirà si participa d'aquest acord de país fins que no tingui més detalls de la proposta i Vox veu impossible arribar cap acord amb el govern sobre el model educatiu.
4: Recordem que qui liderarà aquest debat sobre l'educació, anunciat ahir pel president Illa, serà el Consell d'Educació de Catalunya. Bé, doncs aquest Consell es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació, però que no s'ha executat en 17 anys, Sara Cañete.
12: Sí, el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema educatiu està fet i que ara es tracta d'anar un pas més enllà i pactar les solucions. I posa d'exemple l'escola inclusiva.
23: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
12: I poca confiança per part dels sindicats que mantenen la confrontació amb el govern des de l'USTEC, que és el majoritari, s'atribueixen a les protestes del curs passat que el govern s'avingui ara a parlar d'aquest 6%, però diuen que no cal dilatar el procés amb debats. Iolanda Seguren és la portaveu i són declaracions a Catalunya Ràdio.
24: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no cal perdre el temps, entrem ja a negociar.
12: I des del Consell d'Educació que reconeixen que tot plegat està en una fase molt embrionària i que no hi ha un calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés de debat.
4: I encara sobre un altre dels compromisos anunciats ahir pel president Illa, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, considera que el pla de climatització del govern és un primer pas per adequar les residències de gent gran a les altes temperatures que patim al país i que patirem en els pròxims anys, però demana més inversió pel sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de centres, alguns dels quals també per persones amb discapacitat. A més, donarà crèdits tous per la resta d'equipaments privats en places públiques. Mar Riera.
3: El director general d'ACRA, Antoni Vidal, creu que la millora de la climatització de les residències hauria de ser una prioritat i demana al govern incrementar els recursos en dependència. Són declaracions al Catalunya al dia de 3 Catinfo.
0: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs sigui una prioritat de país.
3: Tot i que la gent gran és el col·lectiu més afectat per les onades de calor, actualment no és obligatori que les residències estiguin climatitzades. La norma, però, obliga a no superar els 27 graus de temperatura ambient.
4: Mentrestant, la Federació de Gremi d'Instal·ladors de Catalunya alerta que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles i que el sector té un problema greu de manca de treballadors. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de FEGICAT, Raül Rodríguez, recomana apostar per l'aerotèrmia i les plaques solars enfront dels ventiladors a les aules.
1: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més,

0: serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de l'UGT.
1: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de 105 dòlars al barril Brent, perquè el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'hi ha afegit ara nous atacs dels Houthis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig.
2: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
3: Catalunya migdia.
4: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
5: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
6: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
7: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
8: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Uns cabells preciosos per ser del club, amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres 2, n'acumules un al pròxim xec estalvi. I això són calerons per tu. Fins al 23 de setembre.
11: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
12: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
13: Dues entitats bancàries, 3 farmàcies i una perfumeria.
11: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
14: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
11: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2 quarts. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà la normativa de civisme, que es votarà al pròxim ple, però que de moment no té els suports necessaris. Lleida, Noelia Caselles, l'argument de l'equip de govern socialista per prohibir el burca i el niqab és garantir els drets de les dones.
15: Sí, així com l'any 2010 aquesta mateixa prohibició es va argumentar amb un tema de seguretat, ara es canvia el focus. L'ha explicat Carme Valls, que és la regidora de Política feministes.
16: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments.
15: L'excepció per anar amb la cara tapada serien els centres de culte, els moments socialment acceptats i l'exercici de drets fonamentals. Quan aquesta prohibició la va aprovar el govern de l'alcalde Àngel Ros, el Suprem la va acabar tombant. Ara l'alcalde Fèlix Larrosa confia que sigui diferent.
17: Lo que nosaltres ens hem de preocupar és sobre si fem una bona feina i presentem el document d'acord a lo que se'ns reclama des del punt de vista dels serveis jurídics municipals. No li preguntaré al president del Tribunal Constitucional què pensa.
15: Avui la modificació de l'ordenança s'ha debatut en comissió. El PSC hi ha votat a favor, Esquerra, el PP i el Comú en contra, i Junts i Vox s'han abstingut. La Rosa assegura, però, que continuaran negociant fins al ple del dia 25.
2: I mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, vol retirar la nacionalitat espanyola a aquells immigrants que cometin delictes greus, com ara assassinats o formar part d'organitzacions organitzacions terroristes. Aquesta és la proposta que el Partit Popular portarà al Congrés i que, si governa, està decidit a implantar. Vox els acusa de copiar-los la idea. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
18: Hola, bon dia. Feijóo està decidit a retirar la nacionalitat als immigrants que cometin crims, formin part d'organitzacions terroristes o siguin reincidents en abusos sexuals o autors d'assassinats

0: amb agreujants. Defensa que obtenir la nacionalitat és un acte de confiança, no un tràmit administratiu, i per tant és necessari, diu, regular-ho.
1: Va a ser un proyecto de ley que va actualizar la, en mi opinión, frivolidad con la que a veces España otorga las nacionalizaciones, y sobre todo va a permitir tipificar los casos de pérdida de nacionalidad para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa qué atenerse.
0: Un enduriment de la política migratòria dels populars que Vox celebra amb retrets. La portaveu Pepa Millán acusa els de Feijóo de copiar els postulats de la formació d'extrema dreta.
2: Y nos alegramos de que se sume a nuestros postulados, porque eso mismo que dice el Partido Popular de endurecer los requisitos para la concesión de la nacionalidad y ampliar los supuestos para su pérdida, es lo mismo que llevamos nosotros diciendo desde que entramos a este Congreso por primera vez.
0: I per la ministra portaveu Elma Saiz, el PP i Vox van de la mà en política migratòria.
3: Intuyo que en estos últimos días el señor Feijóo está teniendo encuentros con señora Abascal y quizás están escribiendo, diría, a cuatro manos el programa electoral, porque ya no distinguimos los diferentes globos ondas si vienen del Partido Popular o de Vox.
0: Si arriba a la Moncloa, Feijóo també endurirà els requisits per accedir a la ciutadania. Imposarà als estrangers coneixements de l'idioma, un examen i respectar els valors, diu, democràtics i constitucionals.
4: El gegant tecnològic Meta respon avui davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel tancament de la seva oficina a Barcelona l'any passat. La matriu de xarxes com ara Facebook va acomiadar 2.000 persones. Els demandants consideren que va ser un moviment il·legal per desplaçar la producció a altres països i reclamen que se'ls readmeti. Barcelona, Toni Fortesa.
5: En el moment de l'acomiadament col·lectiu ja hi havia més de 1.200 reclamacions en marxa per part dels treballadors. N'hi havia per presumpta discriminació per la llengua de treball i també per danys en salut mental. Els demandants apunten que aquest procés judicial va portar l'acomiadament col·lectiu i no només motius d'organització. Durant el judici CCC Barcelona, l'empresa subcontractada per Meta per donar serveis de moderació ha defensat en tot moment que ells no formen part de Meta i que no van tenir res a veure amb la decisió de l'acomiadament. Ho explica la seva lletrada.
6: No existe ningún plan maquiavélico, como se expone de contrario. La decisión del despido, de nuevo, vino motivada por Meta, el cliente principal, que dejó y dijo que dejaba de pedir la moderación de contenidos en Barcelona.
5: Les empreses demandades asseguren que els acomiadaments es van pactar amb el comitè d'empresa i que van estar aprovats per la gran majoria de treballadors. El sindicat demandant, però, denuncia mala praxi i connivència dels sindicats majoritaris, que també estan demandats. Enrique Leiva, advocat del sindicat FIS, l'organització que ha presentat la demanda, considera que el cas va més enllà d'un simple conflicte laboral.
7: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
5: Els demandants demanen la nulitat dels acomiadaments i la readmissió de la plantilla i calculen que si la demanda prospera, l'impacte econòmic per l'empresa pot superar els 90 milions d'euros.
4: D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
8: Catalunya migdia.
9: Tot és possible un dia de partit.
10: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
9: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
8: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
11: Ei, perdona, una estrella.
12: Ei, una estrella.
11: Perdona, una estrella.
12: Una estrella.
11: Què? Un crit valent?
13: Vinga, tots units fent força.
12: Una estrella!
13: De seguida.
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
15: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
8: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
9: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. La Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per poder viatjar fora del seu país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com ara la intel·ligència artificial i per poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
17: Bon dia. La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixa en la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
4: I els Estats Units revés judicial a Donald Trump en la seva croada per restringir el vot per correu. El Tribunal Suprem, que és de majoria conservadora, ha rebutjat la mesura cautelar que havia demanat la Casa Blanca per aplicar la norma en les eleccions del novembre. Un tribunal inferior ja ho havia rebutjat i ara la màxima instància ha refermat el veto sense entrar encara, però, en el fons de la qüestió. Washington, Oriol Serra, bon dia.
18: Bon dia. Si la justícia hagués donat la raó a Trump, ens trobaríem davant d'un agreujament de la crisi democràtica que travessen els Estats Units. Aquest pot ser un dels factors que han contribuït a que 4 dels 6 jutges conservadors del Tribunal Suprem nord-americà, incloent-hi el del president, hagin votat en contra dels interessos de Donald Trump i del seu objectiu d'empoderar l'Agència de Correus dels Estats Units per a impedir el vot per correu de milions de ciutadans. La majoria demòcrates, que són els que més l'utilitzen. Des de l'oficina electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden, després que els demòcrates van incórrer en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers. De fet, Donald Trump repeteix insistentment que ha guanyat les eleccions en 3 ocasions. Es dona la circumstància que l'actual president dels Estats Units forma part del terç de l'electorat nord-americà que vota per correu.
4: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa, un minut, i de seguida, la cultura.
8: Catalunya migdia.
19: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
23: Per què?
22: Tres bessones? Bessones són dues!
23: Ah.
22: Tres són trigèmines!
24: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
22: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
25: Tio, és veritat això?
23: És veritat, té raó.
22: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
21: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
26: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: Catalunya migdia.
4: Passen 4 minuts de 2:15.
27: Welcome back. Took some time.
4: The Pit, que és això que sentim, però també La Maldición de Widow's Bay. Aquestes són les dues sèries que han triomfat a la gala dels Premis Emmy, celebrada aquesta matinada passada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica, i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys ha estat el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
18: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La Maldición de Widow's Bay, són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. A més, totes dues han guanyat els premis a millor actor. Matthew Rhys pel seu paper protagonista a Widow's Bay i Noah Wyle per The Pit, sèrie que també ha produït. Un Wyle que ha agraït així el reconeixement.
0: Vaig créixer a Los Angeles, sóc fill de Hollywood, em van educar en una televisió i els cinemes van ser el meu lloc de culte. Això és tot el que sempre havia volgut fer i aquest és l'únic club al qual he volgut pertànyer. Gràcies per acceptar-me.
18: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala. L'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs en reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que els discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat aquest mateix any pels tentacles de Donald Trump.
4: I més premis? Perquè l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, ha aconseguit per primera vegada el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanjin Gismet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels premis Òscar. Òscar Callau.
1: El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres de del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'ESCAC, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
2: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
1: Els estudiants guardonats podran optar, doncs, a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
4: I ara un anunci. Perquè el cineasta britànic Stephen Frears anirà al Bages per recollir el Premi Honorífic del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. És una informació que us avança aquesta emissora. El Festival CLAM, que es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre, distingeix el director, entre d'altres, de les Amistats Perilloses per ser un dels creadors més inclusius, més provocadors i més prestigiosos del cinema contemporani. Durant el certamen es projectaran les seves pel·lícules més socials, que retraten la multiculturalitat, el racisme, les desigualtats o l'homosexualitat al Regne Unit de l'era Thatcher.
3: Què et sembla? És maca, eh?
4: I deixem l'audiovisual per parlar de teatre, perquè els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta'm al Teatre, dedicada a les arts escèniques creades per nens i per famílies. Clàudia Roses.
5: La iniciativa la posa en marxa l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que ha triat aquesta data perquè coincideix amb el Dia Universal dels Drets dels Infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar de DETCA, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
6: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
5: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya, que inclourà 46 espectacles programats de 42 companyies diferents. Porta'm al Teatre té la col·laboració de 3CAT.
4: I ara ens mudem per anar al Liceu. Un liceu que obre temporada el 25 de setembre amb això que sentim, una Aida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta, ha dit, pertorbadora. Barcelona, Montse Camps.
3: Shirin Ehsat ofereix una interpretació molt personal que ja va presentar al Festival de Salzburg amb reaccions del públic diverses, amb una posada en escena minimalista i imatges de fons. Ens parla de dones situades entre el fanatisme religiós i la tirania política. La famosa marxa triomfal d'Aïda és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es trasbalsa. Aïda diu és antiguerra i defensa així la seva proposta.
7: I don't want to be apologetic.
10: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
7: But art is a reflection of reality.
3: Les sopranos Anna Netrebko i Anna Pirozzi com a Aïda encapçalen el repartiment de l'espectacle sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, que es podrà veure fins al 15 d'octubre.
4: I una cosa més abans dels esports, perquè s'acaba de saber que l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura Espanyol. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicat per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. El Premi Nacional de Poesia està dotat amb 30.000 euros.
9: Catalunya migdia.
4: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
4: Amb protagonisme pel Camp Nou i per la Champions.
11: Perquè 30 anys després el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions. Serà el 2029.

0: El Camp Nou encara està en obres. El club, de fet, preveu dues temporades més per acabar l'estadi, però ja se sap que el maig del 2029 l'haurà de tenir perfecte l'estadi, perquè la UEFA ha anunciat aquest matí que la final de la Champions del 2029 es jugarà al Camp Nou. Ramon Salmorrer.
1: És un dia important pel Barça i també pel mandat de Joan Laporta, que ha convertit la reforma de l'Spotify Camp Nou en un dels pals de paller del seu projecte electoral. Avui, la UEFA, el comitè executiu de la UEFA concretament, ha escollit la candidatura del Barça per davant de Wembley i, per tant, serà la final de la Champions de la temporada 2028-2029, la qual cosa suposa un enorme orgull, segons explica el mateix president del Barça als mitjans del club.
2: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: L'Allianz Arena de Múnich, la temporada 27-28, serà el que acollirà la final de la Champions. A tot això, serà la tercera vegada que es disputa una final de Copa d'Europa al Camp Nou. La primera, la temporada 89, amb victòria pel Milan contra l'Steaua de Bucarest, i la temporada de 1999, en aquella final icònica entre el Manchester United, que va ser campió, l'equip d'Àlex Ferguson, contra el Bayern de Múnich.
0: Doncs Joan Laporta, content, satisfet perquè la final de la Champions del 2029 sigui al Camp Nou, i també content Hansi Flick. Content per aquesta notícia, que és molt bona pel Barça. No sabem si ell s'imagina el 2029 a la final jugant-la, ell com a entrenador del Barça al Camp Nou, o, vaja, si encara serà l'entrenador, vaja, d'això no sé si n'ha parlat avui a la prèvia, Ramon, d'aquest partit que juga demà davant el Racing de Santander, on segur que ha parlat, això sí, de les declaracions de la mina al voltant de la pilota d'or.
1: Sí, sobre el tema del Camp Nou ha dit que estava molt content, que l'han d'informar els responsables de comunicació del club i que era un tema important pel Barça. Després no ha volgut entrar en detall de si ell seria a la banqueta aquell dia o no, però ha deixat evident que la Champions és un objectiu del club. I sobre les declaracions de Lamine Yamal a l'Universo Valdano, Hansi Flick entén que la personalitat de Lamine al terreny de joc també es trasllada a l'hora de reivindicar-se i postular-se per guanyar la pilota d'or. La seva autoconfiança, que tant els ajuda de la gespa, diu el tècnic, també el porta a ser atrevit en el seu discurs mediàtic. I Flick ho compra, tot i que també diu que ell preferiria una altra cosa.
3: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional, és part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador, és un reconeixement important.
1: Hi ha hagut moltes preguntes, Laia, sobre el tema de la pilota d'or, fins al punt que Hansi Flick, en un moment de la roda de premsa, ha vingut a dir, no ho ha dit amb aquestes paraules, però que tinc ganes que s'acabi ja tot aquest tema de la pilota d'or. I també li han preguntat si entenia que el Barça com a club s'estigués posicionant mediàticament d'aquesta manera tan clara i tan evident en la pilota d'or, i ell ha dit per què no, és un dels nostres jugadors i entenc perfectament que un club com el Barça, l'AIA, ho hagi de fer.
4: We see today or was more...
3: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Queda clar, escoltant Hansi Flick, en aquesta resposta sobre les rotacions de cara al partit de demà, que ara mateix el tècnic no té una idea molt clara sobre si ha de fer o no moltes rotacions, perquè, com sentíem el primer que ha dit, és que avui ha estat un entrenament de càrrega molt suau, tenint en compte que al Barça li queden dos partits, aquest i el del Pizjuán, dissabte a les 9 de la nit, abans d'una aturada especialment llarga de dues setmanes i mitja aturada de seleccions. I a tot això, avui qui s'ha entrenat amb el primer equip, a banda de Jesse Bisibu, aquest extrem del filial que està en dinàmica al primer equip, ha estat Hamza Abdelkarim, que serà el protagonista d'aquesta tarda, perquè a partir de 5:45 se celebrarà el seu acte de renovació com a futbolista del Barça.
0: Encara ens queda escoltar un protagonista més del Barça, amb el Salmurri, però abans, ara que parlàvem d'aquest partit que jugarà demà 9:15 al Camp Nou, Barça-Racing de Santander, aquí hem sentit, és el tècnic del rival, José Alberto López, David Ubach.
3: L'entrenador del Racing no ha volgut aclarir si farà rotacions demà al Camp Nou, però alhora ha descartat que facin regals a l'equip blaugrana. José Alberto també ha insistit que seran valents.
5: Complicado, una salida muy difícil por el momento que atraviesa el rival, que creo que está en un excelente momento, como así indican sus números, pero nosotros vamos allí a intentar ser valientes, ser reconocibles, ser un Racing atrevido, como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir, pero también va a haber otros momentos en los que vamos a poder jugar y atacar. Entonces, bueno, en esas dos situaciones creo que tenemos que saber movernos y interpretar muy bien lo que tenemos que hacer en todas las fases del juego.
3: José Alberto ha lluitat al Barça i ha desvelat també què diferencia el conjunt blaugrana respecte d'altres equips, fins i tot els del màxim nivell.
5: Te podría destacar pues muchas cosas, ¿no? A nivel ofensivo creo que manejan todos los registros para poder hacerte daño. A nivel defensivo es un equipo que también te somete en las presiones tan intensas que hacen tras pérdida, que parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro, ¿no? Y esa es la mayor diferencia que tiene con respecto a otros equipos, independientemente de que sean de su mismo potencial.
3: En el seu retorn a primera, el Racing ha firmat una arrencada esperançadora i és desè amb 7 punts.
0: I dèiem que encara havíem de sentir un protagonista més del Barça, perquè ja al tot costa vam poder escoltar i conèixer una mica més un dels fitxatges d'aquesta temporada, Salmo, Gabriel Jesús.
1: Que va reivindicar el seu moment futbolístic, diu que els problemes de genoll queden absolutament enrere, va celebrar el rendiment de Rafinha, un dels seus millors amics al vestidor, i va reconèixer que s'està adaptant especialment bé en un grup que diu és un dels aspirants a la Champions, juntament amb el Paris Saint-Germain, amb l'Arsenal, amb el Manchester City, amb el Real Madrid i amb el Bayern de Múnich. A tot això, Gabriel Jesús va reconèixer que el Barça el signa per actuar com a nou, com a davanter centre pur, i es va definir d'una manera molt concreta, tenint en compte que pot aportar en aquesta temporada com a blaugrana.
6: Pero claro que he aprendido mucho más con Pep que solo eso, ¿sabes? Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabes? De caos, nada.
7: Crear caos.
6: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
7: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
6: Sí, con balón y sin balón.
0: Doncs moltes ganes de veure aquest caos que diu Gabriel Jesús que crea el camp. Això al Barça, però és que avui juga l'Espanyol. Obre la sisena jornada de Lliga, l'Espanyol juga contra el Rayo Vallecano, el Rayo que ja sap, el Rayo que podrà tornar a jugar a Vallecas a partir del 10 d'octubre, però avui, per tant, encara no ho pot fer, i per això el partit es juga a Butarque. Madrid, Sergi Andreu.
8: Doncs sí, s'ha viscut aquests últims dies a Vallecas, al club vallecà, amb una certa malamaror, polèmica, incertesa, perquè volien jugar, fos com fos, a Vallecas. Finalment el partit serà a Butarque. El malestar existeix també entre la directiva i la part de l'afició, tant és així que hi ha una crida de les penyes perquè avui l'afició no assisteixi a Butarque, i per tant imaginem que hi haurà poca assistència a Leganés. Manolo González, que ja té transcendència el fet de jugar a Butarque, diu que l'escenari no el traurà complicitat al partit, que no li traurà, no serà un partit menys complicat perquè es jugui a Butarque, un Rayo que a més té l'amenaça dels 6 gols del seu davanter centre Sergio Camello.
9: És enganyós els punts que tenen, han jugat a camp del Barça, a camp del Madrid, i de fet han competit bé els dos camps. És un equip complicat que fa les coses bé, ataca amb molta vertigen, i això també t'ho dona, doncs, aquesta confiança i aquesta que tenen menys por a fallar que uns altres. I en aquest aspecte és l'equip que, ja et dic, que demà tocarà estar molt ficat i no concedir. Si concedim ocasions, ho patirem de veritat demà.
8: Un Rayo que és 16è, ha fet 4 punts de 15, l'Espanyol n'ha fet 7 de 15 i és 8è. Jofre Carreras s'ha quedat a Barcelona, molèsties al pubis. Un Espanyol que, amb el per bé que ha començat prou bé la temporada, encara té moltes coses a millorar, com explicava el tècnic blanquiblau.
9: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
8: El partit entre el Rayo i l'Espanyol a l'estadi de Butarque, el Leganés, a partir de les 7, un quart d'hora abans, començarà la transmissió del Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: I més tard jugarà el Madrid, ho fa al camp de l'Elx, amb la idea de guanyar i jugar bé, i així poder calmar una mica les crítiques que hi ha al voltant del seu joc, Montserrat.
10: Josep Mourinho, el tècnic blanc, té clar com ha de plantejar partit del seu equip avui al Martínez Valero d'Elx.
11: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar. Nada más.
10: Els blancs són el segon equip més golejador de la Lliga, darrere el Barça. Els de Mourinho han marcat 14 gols en 5 jornades de Lliga i volen continuar sumant. I que ho faci el davanter francès Kylian Mbappé, que es troba entre els màxims golejadors de la Lliga. Mourinho no li dona descans a Mbappé, que ha jugat tots els minuts disponibles. El francès suma 6 gols, igual que Camello, del Rayo, i els blaugrana Rafinha i Lamine Yamal. I per contrarrestar el potencial ofensiu del Madrid, quina seria la recepta? El tècnic de l'Elx, Martín Anselmi, aposta per aquesta.
12: Yo creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos, estás más cerca de ser lastimado.
10: L'Elx ocupa el segon lloc per la cua de la classificació i només ha sumat 2 punts, amb 3 derrotes i 2 empats. L'últim, el cap de setmana passat, al camp de l'Athletic Club a Bilbao. Anselmi creu que aquest punt sumat a Sant Mamés els dona fortalesa. Veurem què passa avui amb aquest Elx Madrid que comença 9:45 del vespre.
0: I encara primera, ja sabeu que el València segueix amb el seu particular càsting per trobar nou entrenador, però ara hi ha una altra banqueta i de les grans, de les importants de primera, que s'han començat a generar dubtes al voltant del seu tècnic. Estem parlant del Villarreal, Marcos García.
3: L'equip groguet suma només 2 punts de 15 en el nou projecte amb Íñigo Pérez a la banqueta, igual al pitjor inici de Lliga dels darrers anys. A la temporada 21-22 també van sumar només 2 dels primers 15 punts del curs. Ahir, després de perdre 1-2 a casa contra el Betis, Íñigo no podia ser ni més clar ni més autocrític.
13: Estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia. Como entrenador no puedes faltar a la verdad y eludir la responsabilidad de lo que está sucediendo en estas primeras jornadas. Creo que no hay que poner paños calientes, ¿no? Después de una hora o media hora de terminar el partido no existe una ilusión por lo que viene. Mañana sí, mañana hay que volver a levantarse, volver a preparar el partido de la Rosaleda con la misma energía. Después de media hora no hay que ir a eso que está tan de moda del pensamiento positivo, porque no nos ayuda. Hay que ir a la verdad, y la verdad es que ahora mismo estamos muy mal.
3: Avui a les 8, a la Ves València, els valencians encara no han triat entrenador. Avui, de fet, tindran, com explicàvem ahir, el tècnic del filial, Òscar Sánchez, a la banqueta. Avui juga al camp de l'Alavés, que en aquella banqueta hi ha un ex-valencianista, Quique Sánchez Flores, no vol fer sang amb el València.
14: Sí, tengo una opinión formada y no voy a dar... No voy a hacerla públicamente. Tengo un gran respeto y una gran historia de amor con el Valencia de mucho tiempo, desde que era pequeño, y obviamente respeto mucho todo lo que pasa en esa casa. Yo siempre he dicho que desde que el Valencia está en esa situación, yo sobre todo estoy con los valencianistas.
3: I parlaves del càsting d'entrenadors del València, doncs de moment ja han caigut 2 dels primers noms de futuribles a la banqueta de l'equip valencià. Ernesto Valverde i José Luis Mendilibar han dit no a la proposta de Braulio, del director esportiu del València. Guanya pes alerta en aquesta llista Javier El Vasco Aguirre, i el València contempla no anunciar el nom del nou tècnic fins a l'aturada de seleccions.
0: Una mica més de 5 minuts, seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
15: Hola, València. Me han dicho que estáis buscando un 4, así que aquí estoy.
0: Un vell conegut torna a la Lliga CB. Mirotic jugarà al València.
16: Catalunya migdia.
17: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
18: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
19: Entrades a auditori.cat.
20: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
21: I supem a les millors taules del món.
22: En aquesta terra protegim i acudim.
23: Fem barri i fem pinya.
24: I fem. I no deixem de ser.
25: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
26: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
27: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, l'ex del Barça, Mirotić, estava lliure després del fiasco econòmic del Mónaco i ara tornarà a l'ACB per jugar al València. Ernest Macià.
30: Ha sigut una sorpresa monumental. De fet, feia poques hores que Mirotić havia fet públic el president del Budućnost, al seu país, a Montenegro, que estava entrenant allà esperant una oferta de l'Euroliga i ha hagut d'esperar poques hores per tenir-la. I aquesta oferta és la del València, que aquest any s'ha reconstruït sense Pedro Martínez i doncs el València s'emporta un 4 de molt nivell, que el Barça realment ho va fer molt bé, va doncs ser un MVP de l'Euroliga de fa 4 anys i ha guanyat doncs bé Lliga, ha estat a Final Four, ha guanyat Copa del Rei, per tant doncs amb el Barça ho ha fet molt bé. Després va anar al Mónaco, a l'Olimpia de Milà, va guanyar també la Lliga i la Supercopa, i el València fitxa un superestrella, això sí, ho hem de dir, als 35 anys.
0: I bones notícies al Barça amb la lesió de Brizuela, en canvi pitjors pronòstics per Diagne al Lleida.
30: Sí, el turmell dret de Brizuela no va patir cap trencament, ni de tendó, ni d'os, i és simplement un cop. Això el fa ser dubte per aquest cap de setmana a la Supercopa, de la qual ja en parlarem els propers dies. I en el cas de Diagne, sí, la veritat és que el jugador es perd el que queda de temporada, una lesió de lligaments de genoll que dona per tancat ja aquest curs 26-27.
0: Aquest cap de setmana, a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé ha tancat la temporada amb una victòria a casa a la final de la Copa del Món de Piragüisme. Isaac Vilalta.
31: Miquel Travé dissabte es va penjar l'or després de guanyar la prova de Seu i d'aquesta forma rodoneix un any excel·lent amb l'or mundial a Oklahoma i la tercera posició final a la general de la Copa del Món.
32: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparàvem pel Mundial i el final i les últimes Copes del Món, i al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar tercera la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
31: La també urgellenca Mònica Dòria, per la seva part, tanca aquesta prova amb dos bronzes. Recordem que el Mundial de l'any que ve es disputarà al Parc Olímpic del Segre.
0: Altres informacions al dia. David Ubach, al Mundial de MotoGP, Pol Espargaró continuarà substituint Maverick Viñales un gran premi més.
33: Viñales, de fet, seguirà de baixa aquest proper cap de setmana al Gran Premi d'Àustria, i el petit dels Espargaró, el pilot reserva de KTM, el rellevarà per quarta prova consecutiva. L'equip KTM Tech 3, de fet, preveu que Viñales es reincorpori com a pilot titular de cara ja al Gran Premi del Japó, que inicia la gira asiàtica i que serà el primer cap de setmana d'octubre.
0: El continent africà acollirà per primera vegada a la seva història un Mundial d'Atletisme.
33: Ho hem conegut aquest matí quan la Federació Internacional d'Atletisme ha anunciat això, que li ha atorgat l'organització del Mundial del 2029 a la capital de Kènia, a Nairobi.
0: En tenis, Paula Badosa, aquesta nit partit al torneig de Sao Paulo, al Brasil.
33: L'empordanesa s'enfrontarà a la lituana Justine Mikulskite, no abans, això sí, de 11:15 de la nit.
0: I a la Copa Catalunya de waterpolo femenina aquest vespre juga l'últim partit de tornada als quarts de final.
33: I que a partir de 3:15 enfrontarà el Sabadell amb l'Atlètic Barceloneta amb avantatge ballejà de 5 gols del partit d'anada.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7 no hi ha tot costa, però sí que hi ha esports, perquè juga l'Espanyol al Camp del Rayo. Bé, al Camp del Rayo no, juguen a Butarque, però contra el Rayo Vallecano. Ho deixem aquí, seguim per el Catalunya al migdia amb l'Òscar Fernández.
34: Són les 3.
28: Catalunya migdia.
1: Fa una hora hem començat aquest Catalunya Migdia explicant-vos que el govern espanyol ha donat el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una inversió de 1.700 milions d'euros que serviran per ampliar i per modernitzar les terminals ja existents i per iniciar les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del projecte. El que és pròpiament dit l'ampliació no s'afrontaria fins l'any 2032, que és quan s'acaba aquest període d'inversions i s'ha d'aprovar el següent. També hem passat pel Palau de la Generalitat, on el govern ha aprovat el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. Això l'endemà que el president Salvador Illa demanés un pacte nacional per superar la crisi educativa. I ens hem fixat també en la inflació, que està desbocada al 4% per culpa, sobretot, de l'encariment dels carburants i de l'electricitat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, però, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs és notícia de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem ha rebutjat altra vegada amnistia per ara Carles Puigdemont després de l'aval d'Europa a aplicar-li aquest oblit judicial pel delicte de malversació. Tot i la decisió d'avui, el jutge Llarena podria acabar aplicant l'amnistia d'aquí unes setmanes quan s'espera que el Constitucional els resolgui favorablement els recursos que té acumulats, com reconeixien la setmana passada fonts mateixes del Tribunal Suprem. A la interlocutòria d'avui, el jutge Llarena decideix no aplicar l'amnistia perquè considera que Puigdemont i també l'exconseller Toni Comín van obtenir un benefici personal amb les despeses polítiques i públiques que hauria utilitzat per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i que la justícia europea no va arribar a entrar en aquesta interpretació. Mentrestant, sobre la notícia del dia, sobre aquesta qüestió de l'aeroport que ara explicaves, els ajuntaments del Prat, de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes d'aquest aeroport, ja han reaccionat a aquest primer pas per l'ampliació. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, creu que a l'hora d'invertir s'hauria de prioritzar Rodalies. I la de Gavà, Gemma Badia, considera que hi sortiran guanyant perquè no tindran tant soroll. Les podem sentir.
3: Considerem també irresponsable que, mentre Rodalies segueix sense funcionar, molts mesos després de l'esclat d'aquella gran crisi, el nostre govern segueixi opinant que val més la pena invertir aquests mil milions, aquests pressupostos mil milionaris, a una infraestructura al servei d'uns pocs, que és l'aeroport.
4: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
2: I per cert, és notícia d'ara mateix. Està interrompuda la circulació a la línia R4 de Rodalies entre Molins de Rei i el Papiol per l'atropellament d'una persona. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un professor del Col·legi Badalonès a Badalona acusat d'assetjar sexualment a través d'Instagram dues menors de 15 i 16 anys. Segons avança el digital Metropolis, i ha confirmat també aquesta emissora, l'home de 32 anys ha estat detingut al seu centre de treball per policies de paisà. L'acusat hauria intercanviat missatges amb aquestes adolescents i els hauria demanat fotografies de caràcter sexual. I l'audiència de Lleida ha començat aquest matí el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats d'obra pública. Podem anar a Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Hola, bona tarda. El mosso instructor del cas ha dit que del telèfon intervingut de Benet es va deduir una relació molt estreta entre ell i els empresaris de la constructora MJ Grues.
6: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración. Eran comidas frecuentes, eran comidas que no eran de menú, era una relación y unos regalos y una atención que sobrepasaba a nuestro criterio lo que sería pues un pequeño detalle de cortesía.
5: Al banc dels acusats s'asseuen quatre persones més. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Borea sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida.
1: Passant 4 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara i fins les 4, aquí al Catalunya migdia, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: L'advocada i consultora Gemma Calvet. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Tot bé amb les cadires o no?
8: Sí, sí.
1: Ai,
8: sí, sí.
1: No sé quin problema has tingut amb la cadira.
8: Vist. Estava molt baixa i no trobava els botons de sota i al final n'he agafat una altra.
1: Això és culpa d'en Bota. En Joan Bota sí. Es posa molt avall la cadira.
8: Exacte.
1: Sí, sí, però ja gairebé el pis de baix. I per tant, exacte. Té una mica de dificultat, sí, és incòmode. Sí, sí, escolta, en Botes, que li diu al Santi Villas.
0: Ai, sí.
1: O de les Botes. La setmana passada li va dir de les Botes. El primer tema del dia, ja ho sabeu, ens ve des de fora. I I els dimarts, qui ens el proposa és el David Carabent. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
1: Com estàs?
9: Molt bé.
1: Perfecte,
9: molt bé.
1: Escolta'm. Vens valent, eh?
9: Vinc valent? Home, tampoc tant.
1: Escolta, vull dir, és viure la vida de ciutat. Dijous passat, crec que era, vaig anar al súper de Plaça Letavendi, on vaig gairebé cada dia, com si fos el rebost de casa,
9: i a la cua de la caixa s'hi va afegir una parella, entenc jo que eren de l'Orient Mitjà, i ell anava amb un niqab. Uh-huh. És a dir, portava un vel que li cobria tot el bust, menys els ulls, val? De color negre. I, ostres, va causar una impressió molt forta. Recordo mirar-me amb una altra dona de la cua i els dos van posar els ulls com taronges, en plan, però què és això, no? I clar, feia relativament poc que jo havia vist també un parell de dones amb burques, el creuament d'Enric Granados amb Consell de Cent, que també em va causar una forta impressió. I llavors em vaig dir, escolta, doncs va, vés a mirar com està la normativa, com estan les ordenances municipals, la legislació a Catalunya, a Espanya i tal. I vaig veure que diguéssim, aquí tenim un laissez-faire, laissez-passer a Espanya, protegint la llibertat religiosa i la llibertat, diguéssim, d'exposar les teves tendències religioses, mentre que Europa està molt legislat i està gairebé prohibit el niqab i el burka, que són, diguéssim, les versions més extremes. Però la meva sorpresa va ser major encara quan vaig veure que molts i molts països de majoria musulmana també el tenen prohibit. I llavors dius, home, llavors com és que aquí som tan... Saps? Vull dir, no sé, si... jo segueixo... Bueno, a mi em segueix causant una certa impressió forta. I llavors vaig pensar, ostres, per què no fas una mica el Humphrey? Te recordes el personatge aquell?
1: Sí, del ciministre. No?
9: Del ciministre, que era el que assessorava el ministre, i sempre doncs li deia, escolta, ara que està pujant, per exemple, l'extrema dreta, no creus que seria una bona mesura de legislar contra l'ús del niqab en llocs públics? Perquè així faríem un guiny i potser desactivaríem una part de la diguéssim, del, bueno, del racisme que s'està instal·lant. I llavors, bueno, tu mateix m'has dit que Lleida ja, sí, que ja s'està fent això.
1: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar amb 750 euros de multa el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà a la normativa de civisme, que es votarà al pròxim ple, tot i que de moment no té tots els suports necessaris. És l'equip de govern del PSC, amb Fèlix Larrosa al capdavant, qui ho proposa. Lleida ja ho va intentar fa anys, i al final va ser la justícia qui li va impedir a la Paeria poder legislar sobre això amb l'argument de que no tenia competències. Ara ho torna a provar, veure si censura o no, si primer té majoria o no a la Paeria, i després si això té recorregut i per tant no hi ha cap jutge que els digui que no poden legislar-ho. Però en tot cas, sí que és un debat que és al carrer, sobretot en el moment en què algú doncs es troba això pel carrer, doncs amb algú que porta això, el niqab o el burka, i que és un debat que està al carrer i que de moment monopolitza molt l'extrema dreta en contra i a favor l'esquerra.
9: Sí, però precisament jo crec que diguéssim, hi ha coses amb les que ens hi podríem ficar, és a dir, hi ha coses que a mi també em sobta quan dintre el súper veus una persona que porta el casc posat encara i no se'l treu, i llavors dius, què dimoni fa aquest, què vol?
1: Perquè aquí s'amaga, eh?
9: I llavors, més encara quan està restringit a les dones, i ostres, tu, bueno, jo ho trobo bèstia.
1: A veure, com veu la Gemma, la Neus, el Jaume...
10: Jo estic molt d'acord amb el plantejament i l'agraeixo que s'atreveixi a treure aquest tema, perquè cal fer un esforç, jo crec, de repensament per part de les esquerres, que sempre s'han oposat a un tema...
1: A la prohibició, eh?
10: A la prohibició, exacte. Amb un tema de sentit comú en termes de violència masclista. És a dir, hem de focalitzar en la dona, en les dones, i és evident que hi ha moltes dones que són maltractades i no presenten denúncia. No parlo de les dones islàmiques, d'altres. Però, en canvi, la llei diu que és un delicte públic i qualsevol persona que vegi que hi ha un maltractament està obligada a denunciar. Una llei del 2004 que no s'ha reformat. Jo insisteixo en això perquè moltes vegades estem d'esquenes al sentit comú. Què està passant ara? Que jo crec que les esquerres, de forma equivocada, i ho he conegut una mica de prop en els debats, inclús m'atreviria a dir amb sectors feministes, no tots, s'han inclinat amb aquest tema del paternalisme, de la integració i del respecte cap a l'home, que és qui imposa aquesta mesura. Les dones que viuen amb el niqab i amb el burka, si tinguessin un cop de mà de l'estat que els acull, que en aquest cas seria de l'ajuntament que els acull, en el sentit de dir, no, mira, aquí hi ha unes normes que protegeixen la teva dignitat, la teva visibilitat i també la dels teus fills i filles, perquè els fills i filles que van acompanyant aquestes dones a comprar, a fer totes les feines que fan de casa, d'aquesta manera estan adquirint uns valors nefastos en termes de respecte, d'igualtat, de dignitat. Per tant, això s'ha de tallar, s'ha de tallar. I això no va en contra de la integració, del respecte a la llibertat religiosa, que és a les mesquites, perquè més allà tampoc les deixen entrar barrejades amb els senyors. És a dir, que estem parlant d'una coherència del nostre sistema normatiu, que, com ha dit el David, està absolutament extès. Inclús a l'últim país que ho van votar, que va ser Suïssa, van aprovar la prohibició en l'espai públic. Jo crec que aquest recorregut l'hauríem de fer molta més contundència, i a més, jo ho faria per aquestes raons que exposo, però és que a més té una utilitat també d'orientacions polítiques, perquè amb això la Núria Orriols, amb aquest aspecte, té... La Sílvia Orriols té tota la raó en el sentit, en aquest aspecte. En aquest aspecte, i què passa? Moltíssima gent doncs s'agafa a aquesta inclinació política, que té molts altres dèficits, en termes de sentit comú. Llavors jo crec que hem de acompanyar el relat i la posició d'una contundència que no tingui, perquè dèiem, no, és que no hi ha competència municipal, i tant que n'hi ha, perquè hi ha una llei de violències masclistes i hi ha una Constitució que garanteix la dignitat i la igualtat. El dret es construeix amb l'equació algorítmica que tu vols construir per interpretar i vetllar pels drets superiors, i per tant tots aquests països europeus que han fet el ridícul és que estem a la cua, i hem de ser conscients que tenim uns patrons des del punt de vista progressista, parlo, que són potser els espais que més estan, bueno, en aquest cas és el PSC que ho impulsa, però costa molt això, aprofundir-ho internament en els partits, i jo crec que costa perquè tenim uns patrons basats en més en un paternalisme que no en una coherència normativa respecte de les dones.
11: És que jo crec que si ets home també, però si ets dona, és impossible que estiguis d'acord amb que algú pugui viure d'aquesta manera. Això per començar, no? Per tant, jo estic d'acord amb moltes de les coses que has dit. És veritat que l'esquerra ha tingut una... L'esquerra a tot arreu, també a França, ha anat i ha tornat. Allà, que sí que es creu en el laïcisme, no com aquí, que diem que som a confessionals i després ve el papa i ens gastem el que no tenim dels diners de tots, no? Però crec que també ha estat perquè quan fins i tot eren casos no aïllats, però molts menys, no? Com tu deies, perquè un dels arguments que s'havia escoltat en aquesta ciutat, per exemple, era no, només els veus a la cua de Louis Vuitton. I no és veritat, perquè n'hi havia la cua de Louis Vuitton i n'hi havia molts barris de Barcelona, moltes vegades preferim no mirar. I què passa? Doncs que ara hi ha els barris que volem mirar i els que no volem mirar n'hi ha, no? I per tant hi havia una certa trampa de fer veure que no estava passant, no? També perquè se n'estava fent un ús, per exemple, com dius, no? En el cas de partits com Sílvia Orriols, en aquests casos pensem que defensen les dones, però també com que sabem que es mouen per un principi racista sempre, penses, bueno, ho fa per defensar les dones i de pas per atacar a tota una comunitat, no? Jo no sé si la solució és que cada ajuntament vagi fent el que pugui. Jo crec que el que caldria és una legislació arreu, una legislació estatal que fixés quin ha de ser el criteri.
10: Però mentrestant, les ordenances...
11: Sí, clar, mentrestant, doncs cada ajuntament suposo que anirà fent el que pugui, que ja veurem, perquè com deia l'Òscar, l'última vegada els hi van tombar...
1: A la llei de la pèria.
11: Sí, al mateix ajuntament, per una qüestió de competències. Però jo crec que bàsicament és... Tu deies, és una qüestió de dignitat, per suposat, i és una qüestió de llibertat. O sigui, tu has de poder ensenyar la teva cara... I si no la vols ensenyar, doncs escolta, estàs en el teu dret, però no perquè sigui una imposició.
8: Jo tinc la sensació de que s'ha de, evidentment, prohibir el niqab, el burqa, qualsevol cosa que cobreixi la cara, igual que també s'ha de prohibir anar pel carrer o entrar en un supermercat amb la cara coberta, amb un casc integral o un passamuntanyes. És a dir, jo crec que s'ha de buscar la manera legal, però jo ho prohibiria, primera, per un tema de drets de les dones, evidentment, en segon lloc, per seguretat, I tercera, perquè la nostra manera de viure això no ho entén i no hi està d'acord. De la mateixa manera que si jo o una senyora catalana va a un país musulmà, doncs hi ha unes normes de conducta i de vestimenta que segurament en alguns llocs s'ha d'anar amb les cames tapades i no ensenyant els ombros, i anem allà...
11: Això també passa amb esglésies d'aquí.
8: Sí, i ho respectem, i per tant, al carrer, a l'espai públic i encara més en llocs oficials de Catalunya, no s'ha d'anar amb la cara tapada de cap manera. I té raó el David amb una cosa, que quan comparem les coses amb altres països, a vegades aquí, en nom de la llibertat i del respecte i la tolerància, estem tirant pedres a taulada. Poso un exemple que no té a veure amb el NICAP, però una mica sí. Aquests dies, a les xarxes estan corrent missatges de gent de l'Emirats Àrabs demanant a Europa que prohibeixi els germans musulmans.
1: Clar.
8: Què passa? Els germans musulmans és una organització que està prohibida a Egipte, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, Jordània, Síria, Líbia i d'altres.
1: Sí, sí.
8: I en canvi, Espanya és legal, a França és legal, perquè és una associació cultural. Tothom sap del món mundial que no és una entitat cultural, és una altra cosa. Però, com que compleixen les normes, se'ls legalitza i poden tenir activitats. I en els països d'on venen, estan prohibides, no? Llavors, a vegades, en nom d'aquest respecte de les llibertats on hem arribat, que Europa es posa sempre medalles de que és el lloc del món més tolerant i més lliure, hem de ser una mica més hàbils, no? Perquè, evidentment, darrere de tot això, i darrere del NICAP, i no és el cas de la senyora que et vas trobar tu en el supermercat, però segurament també és una eina política per molta gent. O per algunes organitzacions. I per tant, per defensar la nostra manera de viure, de la nostra gent, de les nostres dones, de les nostres filles, de lo que pugui passar el dia de demà, crec que s'ha d'actuar com abans millor.
11: I que la llibertat ha de ser col·lectiva sempre.
8: Correcte.
11: però hi ha la llibertat d'aquestes dones. La primera llibertat hauria de ser la seva, de poguer anar vestides com
8: sí,
11: vulguin.
8: Sí, però per cada dona que vol portar el nicap...
1: Ets massa prudent, David, perquè ja fa estona que...
8: No, n'hi ha 50 que hi van per pressió social,
11: clar,
8: pressió familiar.
11: Clar, per això et dic que la primera llibertat és que ella, si no el vol portar, que jo crec que si pots triar no el portaries, doncs no l'hagi de dur.
9: No, bàsicament que ens hem... Venim d'un país que ha fet uns esforços bestials per secularitzar l'espai públic fins al punt que ja no celebrem el Nadal i celebrem les festes d'hivern i no sé quines històries. I llavors, que, bueno, escolta, si fas aquest esforç, doncs fes-lo de manera conseqüent. I per tant, fes l'esforç de secularitzar definitivament l'espai públic, perquè ha de ser aquest espai de llibertat a partir del qual, doncs, un a casa seva construeixi la seva espiritualitat com vulgui i l'expressi com vulgui en entorns doncs privats, però...
1: Perquè, a més, serà més fàcil, diguem-ne, desecularitzar els islamistes si tu, prèviament, exacte, estàs donant exemple i també estàs desecularitzant el cristianament, diguem-ne, si no...
8: Clar.
10: El que passa és que, a més, és depèn d'on posis el focus. Hi ha un tipus d'argumentari o un altre, no? Si posem el focus, per exemple, amb els infants, amb tots els infants de Catalunya, en aquest cas, o de Lleida, tenen dret, per la Convenció de Drets dels Infants, en l'exposició de motius, diu que el dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat passa també pel respecte de drets humans. Això què implica? Que si aquests nens que van pels supermercats i nenes li pregunten als seus pares i aquesta senyora per què va tapada, li has d'explicar, no, mira, perquè està en una cultura que prohibeixen que veiem la seva cara. I això ho troben com normal. Home, ja només per protegir els infants, a tots, els fills d'aquestes dones i els nostres fills i filles. Un altre, la perversa concepció de la voluntarietat. Amb unes condicions d'opressió econòmica, perquè no poden...

0: però cal estar tots d'acord.
1: És una eminència. Jo no estic a favor de secularitzar Catalunya i traient elements judeocristians perquè un grup de gent que ha vingut i que tenen tot el dret del món estar aquí tenir arguments per dessecularitzar la societat, és a dir, de la mateixa manera que dic que si venen un grup suficient de persones musulmanes en un lloc tenen evidentment tot el dret del món a tenir una mesquita, només faltaria, i fer la seva vida. A Catalunya, és igual, a Europa, tenim una tradició i el Nadal és el Nadal i Setmana Santa és Setmana Santa, i llavors pots seguir o no els preceptes, diguem, religiosos, no? No és el meu cas, però construeix una manera de ser i de pensar, per cert, totalment connectada amb la teva història, que no es pot desecularitzar, perquè si ens traiem aquestes festes, les coses...
2: Jo quan he dit que hem fet uns esforços, és a dir, la societat catalana, la societat espanyola o europea en general, ha fet un esforç per secularitzar, per separar l'estat de l'església, i crec que això és positiu. És a dir, una altra cosa és negar d'on vens i què vols. Vull dir, la cultura, l'espai públic secular és un invent precisament del cristianisme. O sigui, és que no hi ha volta de full, és a dir, les altres religions els hi ha costat. El judaïsme, bueno, Leibniz, no? Diuen que és més aviat, per tant, un jueu escapat d'Espanya a Holanda, allà, doncs, arriba aquesta conclusió, però crec que és un triomf de la civilització, que l'espai públic, doncs, bueno, si estigui alliberat de manifestacions religioses massa evidents que puguin fer sentir a qualsevol minoria, doncs, desplaçada. Això, mira, doncs, són unes regles de joc mínimes. No?
3: És que amb el tema de l'ensenyament, per exemple, vam tenir aquí l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia. El meu avi era un gran catòlic i a la família s'ha educat en el catolicisme, però el meu avi defensava, i com a director d'escola ho va practicar sempre, que la religió a la família i a les esglésies, i a l'ensenyament amb visió de pensament crític, de cultura i de coneixement.
1: I de ciència.
3: I de ciència. Això, que ha sigut una gran aportació de la pedagogia catalana i que ha sigut també assumida per mestres i catòlics, escolta, ja és un recorregut. Ara, jo ho diferenciaria molt, amb això estic amb Jaume, totalment, el debat sobre la niqab i sobre el burca amb el tema del laïcisme. Ara mateix el que toca és però ser molt contundents en posar-nos en els estàndards europeus en relació a la violació de drets humans. Aquestes dones, vulguin o no vulguin elles, perquè sempre volen, el que no poden és exprimir la voluntat.
4: No poden.
3: No poden, tenen un context opressiu i se suposa que tenim una normativa justament per actuar amb aquestes violències, i estem actuant amb violències molt més petites. I aquesta per què la deixem de banda?
5: Doncs ja veus que has aconseguit unanimitat avui, gaire. Per cert, des de Lleida, la Núria Casellas, la nostra companya, ens recorda, com diu, a punt de qualitat, diu, la mateixa normativa en la que la paeria proposa que hi hagi multa per el fet d'anar, doncs, això tot tapada, també prohibirà anar nu al carrer.
1: És a dir, sembla...
5: Jo
1: crec que a partir de determinada data de setembre s'hauria d'anar bastant tapat.
2: A partir d'així dels 15 dies d'edat,
5: tapat fins a dalt, de la baix. A Lleida fa molta calor, però tampoc no caldria passar-se.
1: És cada cosa que... La roba s'ha inventat per alguna roba.
5: Exacte, molt bé, per dissimular, segons com. David Caravén, gràcies i bona tarda. D'aquí a 7 minuts seran 2:15, una pausa, i de seguida anem amb el tema... amb el que hem obert a les dues, aquest primer pas per ampliar l'aeroport del Prat.
6: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: 205 cavalls i només 4,3 litres?
12: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: Es ocupem a les millors taules del món.

0: Aquesta terra protegim i acudim.
1: Fem barri i fem pinya.
2: I fem i no deixem de fer.
3: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
4: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Catalunya migdia.
7: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
8: Home, d'enhorabona.
9: Moltes gràcies.
8: Avi Bassas, l'avi Antoni.
9: Bueno, no cal insistir.
7: I les iaies.
10: La iaia costurera.
8: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
7: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
8: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
11: Serà un lío.
8: Como?
10: Pues F-R-A-N, pues no.
8: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
12: Sex.
8: Francesc.
12: Sexca.
13: ¿Cómo?
8: Francesc.
14: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
15: O cada uno me llama como quiere.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Vostè està aquí.
7: Amb Francesc Garriga.
16: Adiós.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
17: D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. El govern espanyol ha donat avui el que podríem dir que és el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat a Barcelona. El Consell de Ministres ha aprovat una partida de 1.700 milions d'euros per ampliar el vestíbul de la Terminal 1, per modernitzar la T2 i també diners per planificar el projecte de la futura ampliació de la pista i comprar terrenys per poder-la executar. És aproximadament la meitat de la inversió que es preveu per ampliar el principal aeroport de Catalunya, el 7è de tota Europa en tràfic de viatgers. Tot això s'ha de fer en els pròxims 4 anys. Encara faltaran, però, els diners per tota l'obra prevista entre el 2032 i el 2036, quan, llavors sí, és quan es farà més llarga la tercera pista i es construirà una terminal satèl·lit i, per tant, pròpiament dit, serà quan es faci i s'afronti l'ampliació de l'aeroport del Prat. És sabut que és un tema que genera debat a Catalunya, que hi ha hagut, diumenge, per exemple, hi ha convocat una manifestació amb una pila d'entitats que estan en contra d'aquesta ampliació, agrupada sota el nom de Zero Port, però també és veritat que el PSC i Salvador Illa al capdavant no han amagat mai que ells són partidaris d'ampliar l'aeroport i, per tant, que si arribaven al govern de la Generalitat, doncs tirarien endavant aquesta ampliació, que recordo que ara fa 4 anys es va tombar perquè des de la Generalitat, encapçalada llavors per Pere Aragonès, no es va comprar, entre cometes, la idea d'ENA ja llavors de començar a fer aquesta ampliació. Per tant, evidentment, hi ha posicions a favor i en contra, no sé com ho veieu.
11: Avui, que hem estat amb el conseller Dalmau... El PSC té una afició especial per tot el que sigui formigó i créixer amb infraestructures, que no sé si és precisament cap a on hauria d'anar el món. Personalment crec que no. També és veritat que jo sóc la primera hipòcrita que dic no puc més amb tants turistes a Barcelona i després vaig a fer el turista pels llocs, no? Per tant, em reconec amb aquesta contradicció permanent. Crec que hi ha una certa trampa quan ens venen que amb aquest creixement de l'aeroport, recordant Artur Mas, no?, que el que ens deia que seríem la Dinamarca del Sud, no?, o després no sé qui ens va dir que seríem el Silicon Valley, no sé què, però al final ho veurem. Jo crec que això no se'ns omplirà d'enginyers i de grans cervells, que ja en venen, aquest centre dedicat a estudiar immunodeficiència i altres malalties que estan muntant els de la Fundació La Caixa, que serà referència a Europa, doncs ja vindran experts, vull dir, i en biomedicina està venint molta gent, no és que aquí només vinguin turistes. Però em sembla que aquesta trampa de que això se'ns omplirà i ens canviarà el model econòmic, no tinc tan clar que sigui així. I sobretot el que penso és que si el que volem és creure'ns de veritat això de que hem d'anar a uns models econòmics més sostenibles, doncs anar fent grans aeroports no sé si és la solució, més enllà de que aquest a més està situat en un lloc especialment complex des del punt de vista medioambiental. també és veritat que quan es va anunciar l'ampliació de Barajas, com diguin ara, allà ningú es va queixar, perquè allà no tenim molta costum de queixar-se de que... I aquí sí, aquí quan es mou una pedra sortim tots, no? Però crec que és una reflexió que va més enllà de si la capacitat de l'aeroport, el que diuen tots els que hi treballen i les mateixes companyies, és que està molt al límit. Està molt al límit.
17: Els que treballen t'ho diuen, i fins i tot alguns et diuen que hi ha algun model d'avió que no hi cap, que no hi entra. I que, per tant, hi ha algun model d'avió que no pot venir al Prat, o que té moltes dificultats per arribar-hi, perquè no n'hi cap. Això, independentment que després, òbviament, l'ampliació de l'aeroport no està plantejada per això, està plantejada per augmentar el nombre de passatgers.
11: Sí, sí, però això et dic. Però que ens venen que vindran uns passatgers que ens permetran convertir-nos a, no sé, en un gran pol de ciència i de capacitat, que jo no sé si és això.
12: Jo crec que abans de començar les obres haurien de transferir la competència de la gestió de l'aeroport, perquè em sembla que és molt més fàcil posar-se d'acord en això i no costa diners, i és una absoluta incongruència que muntem una gran infraestructura i després decisions centralitzades no permetin que aquests grans avions que diuen que no poden entrar, que hauríem de veure si això així és així o és un argument polític, que moltes vegades es creen aquests mantres, dificulten una optimització real d'aquesta més gran infraestructura. Parlo amb els arguments que ells donen. L'altre nivell és que és cert que hi ha una contradicció. Jo em reconec aquí, dit que primer vull que puguem gestionar nosaltres l'aeroport, perquè conec massa situacions per als viatges de que la centralització, la hipercentralització en la gestió d'Aena i del model, diguem, de mobilitat espanyol,
11: el radial, no?
12: Sí, jo anava a dir centralitzat, és una paraula que no m'agrada molt, però és així. L'altra és, això és important, i això no costa diners, ni és la independència, és un model de sentit racional de gestió. L'altra, estem en una agenda 2030, fent esforços per reduir contaminació. Tenim una IA que contamina moltíssim, és a dir, estem en una paradoxa ara del relat formal de l'agenda 2030, que tots hem de fer un esforç, les empreses han de rendir comptes donant els informes d'objectius sostenibles, que és un dineral fer tot això, i després ens trobem amb què cal, i aquí és on dic que tinc contradiccions, cal reforçar el desenvolupament econòmic en una societat global, i per tant els que defensen o els arguments que porten a defensar l'ampliació del Prat, aquí poden trobar una raonabilitat. Per tant, jo en aquest sentit vull esperar a veure si s'aconsegueix el traspàs i algú el demana, perquè no he vist que aquests dies en el pacte que s'hagi fet amb Esquerra s'hagi demanat això, que era
17: avui molt... Esquerra ha demanat, ha insistit que hi hagi la possibilitat de controlar-lo des de Catalunya. És que t'ha aixecat el dit, perquè quan tu dius això seria fàcil, es demostra que no és gens fàcil, perquè no hi ha hagut manera, perquè s'ha demanat i Aena no cedeix la gestió dels aeroports,
12: perdona,
17: perquè bàsicament amb el Prat i amb Barajas i poca cosa més fa rendibles els altres, perquè però els únics que són realment rendibles són el Prat, Barajas i potser algun altre.
12: Però és que això, Òscar, és tot. Sí, sí. Si resulta que el traspàs de Rodalies ha passat per construir un consorci. Sí, sí, és a dir, és un tema de mentalitat política. I això no podem, com que ja ho sabem, de vegades el no dir-ho és perquè ja és obvi. Doncs jo no em vull rendir a una obvietat, vull seguir-ho dient, perquè jo crec que hi ha molts espanyols amb sentit comú que ho poden comprendre, això. És a dir, és un tema de racionalitat. Per tant, hauríem d'aprofundir molt més en aquests arguments de desenvolupament econòmic i de no col·lisió amb els objectius, perquè jo no m'hi oposo. O sigui, jo no m'hi oposo.
17: Jaume,
11: jo sí que m'hi oposo. El president d'Aena, Maurici Lucena,
13: del PSC,
11: exdiputat del PSC, diu que per sobre del seu cadàver.
17: Cedir la governabilitat del Prat.
13: Evidentment,
17: sí.
13: Jo vull recordar que en el seu dia, fa molts anys, potser us en recordareu, el Joan Puigcercós deia que era més important el traspàs de l'aeroport del Prat que el concert econòmic.
12: O que l'Estatut, van votar que no a l'Estatut,
13: Jo estic en contra de l'ampliació perquè a qui beneficia l'ampliació és un tipus d'empreses constructores i un tipus d'empreses de l'àmbit del turisme que crec que tenen poc impacte en el bé comú. Per moltes raons. Primera, té raó la Neus quan diu que ens diuen que vindran convidant gent que ara no ve a congressos i seminaris i de recerca, i això no és veritat. Quan llegim els diaris aquests dies, que Barcelona té un rècord aquest mes de setembre de fires i congressos. Per tant, si algú vol venir de Corea o d'Argentina, si ha de fer una escala, la fa. En segon lloc, també estem llegint aquest estiu que comença a haver-hi gent que deixa de venir a Catalunya i a Espanya de turistes per l'excessiva calor. I, per tant, hi ha un tipus de gent que potser anirà a altres indrets. Doncs començar a fer una ampliació d'un aeroport que està enfocat 100% al turisme amb un futur que ja veurem com va, no té cap sentit. Tercera, tenim dos aeroports a Girona i a Reus, que en paràmetres europeus estan a prop de, la, sí, de Barcelona. Totalment. És a dir, quanta gent ha anat a París o a Anglaterra, on sigui, i l'aeroport està a 50-60 quilòmetres del lloc on anem, agafem un tren ràpid o un autobús i ens plantem on anem.
12: Ja m'has convençut, eh?
13: I no s'acaba el món.
11: Bueno, aquest argument s'ha utilitzat molt i no em volen escoltar.
13: Efectivament.
11: No,
13: i després hi ha un argument que per mi és la trampa, que hi ha l'ampliació anterior... es va fer condicionada a uns compensacions mediambientals que no s'han fet 20 anys després. Llavors, ara diuen, no, farem les d'abans i les noves. I dius, home, aquí volem enganyar. I per tant, jo arribo a un punt que penso que, a més, el turisme estic a favor, però amb un cert límit, que per cert se'ns diu que ha de venir menys gent que pagui més i que s'ha de desestacionalitzar el turisme al llarg de l'any, que em sembla molt bé. Llavors, per què ampliem un aeroport que passarà com de 50 i pico milions a 70 milions de turistes, bàsicament, no? I per tant, que jo també viatjo, això també diguem-ho tots.
11: Ja, però això et deia.
13: Però arriba un punt que dius, bueno, potser estem fent la gallina massa gran.
17: A veure, incloem a la conversa a l'economista Miquel Puig, que a més ha reflexionat molt sobre el model econòmic de Catalunya, sobre l'aeroport. Miquel Puig, bona tarda.
14: Bona tarda.
17: Estaven aquí els tertulians a favor i en contra. Això és el tret de sortida definitiu a l'ampliació de l'aeroport del Prat o són les feines prèvies i encara es podria estroncar, diguem-ne, aquesta ampliació?
14: Sí, és un pas més. A veure, no ens enganyem. Aena s'ha decidit que sigui una empresa privada, per tant, és capital privat, per tant, qui inverteix o qui ha d'invertir diners i qui ha de jugar-se-les per entendre'ns de si vindran turistes o no vindran turistes, són capitalistes privats. És veritat que una part és públic, però en definitiva tota la lògica és privada. S'ha volgut que Aena sigui una societat anònima, cotitzada, amb inversors internacionals, i per tant aquests senyors són els que hauran de decidir si volen invertir o no invertir. Què passa? Que com que explota un monopoli, les tarifes estan regulades. Llavors el document que s'acaba d'aprovar és un document en el que l'Estat li diu, mira, jo t'autoritzo en aquest monopoli que tens, jo t'autoritzo a pujar les tarifes, penso que és un 0,3%, per compensar unes inversions que em dius que faràs. Per tant, en definitiva, és una cosa que senzillament el govern l'únic que fa és autoritzar a que si Aena decideix fer unes determinades inversions, li podrà recuperar-ho a base de pujar tarifes, suposant que després vinguin els avions i les paguin, naturalment. Però això és el risc, diguem-ne, de l'inversor, no? Llavors, jo penso que això és el tret de sortida. Bueno, és un primer pas, sens dubte. Jo penso que és una cosa molt positiva. L'ampliació de l'aeroport del Prat és una cosa molt conflictiva. Tots volem més infraestructures. Catalunya pateix de molta falta d'infraestructures, sobretot ha patit en el futur de faltes d'infraestructures. Per tant, en definitiva, que hi hagi diners fonamentalment privats, la meitat privats, per invertir en una infraestructura a Catalunya, en principi és bo. El que passa és que a Catalunya totes les infraestructures, a diferència de Madrid, actuen sobre un territori molt escàs, molt problemàtic, i per tant això genera molts dubtes. Jo penso que hi ha una cosa positiva en tot aquest assumpte, que en el fons el tema conflictiu, que és l'allargament de la pista de mar, que és la pista curta, es posposa a d'aquí 5 anys. Per tant, ja en parlarem d'aquí 5 anys, si aquesta pista s'allarga o no s'allarga, que és el que afecta la Ricarda, el que necessita... que s'hagin acomplert una autorització de la Unió Europea, que només la donarà si prèviament s'han fet les compensacions que s'havien imposat a l'ampliació anterior, etc. Tot aquest assumpte, que és l'assumpte conflictiu, aquest assumpte s'aparca i es diu en parlarem d'aquí 5 anys. Jo penso que això és una bona notícia. Perquè, a veure, els dubtes que tenim és si aquest aeroport, aquesta ampliació, és necessària o no és necessària. Clar, fonamentalment, Aena, lògicament, està pensant que fonamentalment aquí el que han de venir són turistes, perquè tots els aeroports del món, fins i tot els més de negocis, com Heathrow, és un aeroport que el 75 o el 80% dels passatgers són turistes. Per tant, aquí s'està pensant en turistes. Catalunya necessita més turistes? Jo sóc del parer, que penso que ara comença a ser majoritari, que a Catalunya no és que faltin més turistes, és que en sobren. I sobretot a Barcelona, a la costa també. A l'interior no, però a la costa i a Barcelona, que són els que han de venir a l'aeroport, en sobren. Ara, això depèn de l'aeroport? No. No. Podem fer un aeroport tan gran com vulguem i això no farà venir més turistes. No? L'aeroport de Castelló i l'aeroport de Lleida haguessin portat una allau de turistes que no han vingut. Els turistes deixaran de venir si fem l'ampliació del Prat? Tampoc, perquè vindran per altres maneres. Vindran, si cal, vindran per Barajas i agafaran un tren i es plantaran a Barcelona. És el que fan moltíssims turistes. Barcelona i Catalunya han de controlar el turisme? Sí. I per tant, a mi em sembla que és una bona notícia que aquest assumpte de l'ampliació més conflictiva es posposi fins aquí de 5 anys, perquè en aquests 5 anys les feines que hem de fer és controlar el nostre turisme i regular el nostre turisme, i jo crec que redimensionar el nostre turisme. Que resulta que nosaltres redimensionem el nostre turisme, que és el que hem de fer. De tal manera que resulta que d'aquí 5 anys Aena decideix que no val la pena fer aquesta ampliació, per molt que el govern li hagi dit tu tira endavant i si la fas t'autoritza una pujada de tarifes del 0,03%. Que Aena digui, alto, si aquí no venen tants turistes, potser que no fem aquesta ampliació. Vale, fantàstic. Però la feina l'hem de fer fora de l'aeroport.
17: Perquè llavors allò que a vegades es diu des del govern o des de la mateixa Aena, no, és que si pugem les taxes o serem selectius i no permetrem més rutes que portin turistes i el que potenciarem són rutes transoceàniques o convertir l'aeroport del Prat en un hub. Això es pot fer? O un cop tens la infraestructura el que necessites és omplir-la i per tant si no et venen transoceànics acabaran venint low cost?
14: A veure, l'aeroport del Prat fonamentalment és un aeroport low cost, perquè és un aeroport de rutes europees perquè la major part dels turistes venen en low cost, en EasyJet, en Ryanair, etcètera. De tota manera, la falta, o sigui, la manca d'espai que està experimentant el Prat des de fa uns pocs anys, és a dir, les úniques rutes que estan creixent són les rutes de llarga distància, que són rutes també molt turístiques, però són les que més ens interessen per aquesta modificació que hem de fer del nostre model productiu a un model molt més internacionalitzat, de persones que viatgen perquè formen part del comerç internacional, de convencions, etc, que sempre seran un 20% del tràfic, eh? Però són les que ens calen. És a dir, per nosaltres tenir rutes a Tòquio, hem d'acceptar turistes japonesos perquè pugui venir un 20 o un 25% de gent que ve a fer negocis o ve a, que sé, a fer una convenció, que venen del Japó. Però sempre els avions els omplen els turistes, això sí. I per a nosaltres ens interessa més rutes llargues, que són les úniques que estan creixent al Prat i són la manca que tenim. La manca que tenim és d'avions molt grans, els avions més grans, que són els que volen més lluny.
17: Per tant, pot ser selectiu amb les rutes, però no amb els passatgers. La ruta pot ser molt llarga, però al final vindran igualment turistes, eh? T'ho comentes?
14: No es pot ser selectiu. És a dir, ni el govern ni la Unió Europea poden discriminar a tu unes tarifes a tu unes altres, perquè, a veure, hi ha una lliure mercat, i si jet, amb tots els drets del món, diria, escolti, vostè no em pot discriminar. No pot dir que jo, perquè faig una ruta Londres-Barcelona que està plena de turistes, vostè em discrimina respecte a un avió que ve d'una altra companyia, però que resulta que han observat que hi ha un percentatge més alt de persones que no són turistes. Això dins de la Unió Europea és il·legal.
17: La Neus Tomàs té una pregunta.
11: Sí, hola, Miquel. Bona tarda.
14: La feina és de la ciutat, i del país. La feina la tenim, perquè Aena tenen una lògica d'inversors privats. Hi ha negoci, jo inverteixo perquè crec que en guanyaré diners.
11: Sí, jo tenia una pregunta, Miquel, perquè fa poc parlant amb una companyia m'explicava que Amsterdam fa un temps van començar a pujar les tarifes que paguen les companyies, i el que ha fet és que hi hagi alguns vols que estan desincentivant d'aquesta manera alguns vols aquests curts, no? Aquests que dèiem dels que són la majoria al Prat, no? Llavors, no sé si una manera de més enllà de que es pugui gestionar des d'aquí i per tant poder decidir quin tipus de viatges vols fer, no? Que era una reivindicació de la Generalitat en l'època de Pasqual Maragall, dels governs de Convergència, tots reivindicaven les cambres de comerç, no? Poder fixar tu quin tipus de línies hi ha, però si també intentar des d'un punt de vista impositiu, no? De intentar, doncs, seleccionar, tot i la paraula no és molt correcta, quin tipus de línies tens. Si és que això hauria de ser d'Aena, perquè al final és qui les pot collar més o menys.
14: Sí, però a veure, ni Aena posant tarifes que li ha d'autoritzar el govern, ni el govern posant impostos poden discriminar, eh? Això, o sigui, no passaria el filtre ni del tribunal de la competència,
11: no,
14: ni
11: no,
14: de la Unió
11: Europea. No és que discriminis d'aquesta manera, sinó no que si a ells no els surt, que si a una companyia no li surt a compte volar a Barcelona, com no li surt a compte a Amsterdam, doncs deixen de fer-ho. I per tant, el que fas és una discriminació per efecte.
14: No, però què més voldria Aena? Què més voldria Aena que el govern li autoritzés a fer una pujada de tarifes molt significativa, que evidentment seria dissuasòria per al Ryanair de Tor, però evidentment els d'Aena s'omplirien les butxaques de diners. Què més voldria
12: un monopolista
14: que li permeti anar a pujar les tarifes? El que passa és que el govern està obligat a dir no, tu ets un monopolista, tu fas una inversió, no pots treure més del, no sé, que sigui el 5%, no? De rendiment de la inversió, per tant no t'autoritzo a pujar les tarifes. És a dir,
11: clar, ja va ser el govern, clar.
14: L'interès públic és contenir les tarifes.
12: Jo et vull fer una pregunta sobre això, Miquel, perquè la mobilitat és un dels quatre serveis d'interès general a la Unió Europea i té un estatus de protecció pública de primer nivell. Aquesta és, diguem, el marc en el que ens trobem en les polítiques públiques de mobilitat. De vegades, quan parlem d'Aena, de quina sort que hi ha capital privat que inverteix i tot això, ens oblidem que en el fons, com tu bé has dit i ho has explicat molt bé, es busca un negoci, com no pot ser d'una altra manera, amb el sector privat. Es busca negoci. Ah. I justament la Neus assenyala el risc en què, si això es porta d'aquesta manera, hi ha el risc que aquesta garantia de la mobilitat, que té l'obligació de procurar en termes d'igualtat i en termes de racionalitat econòmica en l'espai públic, no m'agrada dir l'administració, però bueno, la cosa pública, doncs no es pugui desenvolupar. Llavors, jo la pregunta que et faig és, tu creus que amb una política de l'Ajuntament de Barcelona que està posant en qüestió els lloguers temporals, que vol suprimir els lloguers turístics, és compatible fer un efecte crida a través d'una ampliació de l'aeroport? És compatible amb aquestes mesures tan dràstiques que tenen a veure amb l'emergència habitacional? O hi ha la taula que hi ha alguna pota que no acaba de quadrar?
14: No, a veure, jo penso que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han de limitar la pressió sobre el mercat habitacional, sobre el mercat de l'habitatge, per part d'activitats que són poc productives.
12: Sí, sí, però això és compatible amb rebre més
14: turistes? Una d'elles és el turisme. Segurament una altra són els estudiants internacionals, que també ocupen una part important del parc d'habitatges. Efectivament, això ho hem de reduir. Jo penso que ho hem de reduir.
12: No, el que et preguntava no era això, que podem estar d'acord. El que preguntava és si això és compatible amb fer arribar més gent a través dels avions.
14: No, però escolta, a veure, és que si nosaltres reduïm això, hem d'aconseguir que vingui menys gent. I si ve menys gent, hauria de ser Aena que digués, ostres, no em val la pena ampliar l'aeroport perquè invertiré uns diners i després no recuperaré la inversió. La lògica és aquesta, és a dir, la lògica que tu has dit, és d'interès públic la mobilitat. Què és d'interès públic la mobilitat? En principi, garantir-la.
12: No, un servei d'interès general, és un estatus de dret.
14: Sí. Sí, sí, però és a dir, però quina és la idea? La idea és que els poders públics han d'afavorir la mobilitat, perquè la mobilitat és bona.
12: Han de garantir la mobilitat, sí.
14: Han de garantir, sí, han de garantir. Per tant, si és capital privat, doncs han de regular-lo, si són tants, si són autopistes, com si... Autopista d'aeroport, que és el que està privat. Bueno, autopistes ja estava privatitzat, ara ja no, però estava privatitzat. Han de garantir que les empreses inverteixin per tal de garantir la mobilitat, o sigui, per afavorir la mobilitat. El que passa és que ara hem arribat a un punt en què diem, escolta, és que potser no ens interessa tanta mobilitat. No, jo crec que sí ens interessa la mobilitat. El que no ens interessa és que vingui tanta gent. Mm. Llavors el que hem de fer és frenar aquesta gent. La mobilitat, jo em penso que està molt bé, que és que puguin haver avions. Altra cosa és que hi hagin o no, però que hi puguin haver, això és positiu.
17: Doncs és l'opinió del Miquel Puig, economista, que ha estudiat molt el tema. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
14: Gràcies i bona tarda.
12: Adéu.
17: Doncs és evident, és a dir, el que venia a dir el Miquel Puig és per fer que vengui menys gent, no és qüestió de si l'aeroport és més gran o més petit, sinó fer menys atractiu, entre cometes, la ciutat. Òbviament no ho pots fer destruint monuments, per entendre'ns, això és evident que no es farà, però en canvi si fas que el preu de les habitacions, que el preu sigui més car, o que no hi hagi tantes habitacions, que no hi hagi tants hotels, etc, etc, pots fer que hi hagi menys gent que vulgui venir, per tant no utilitzin l'aeroport i que per tant a Aena no li surti a compte aquesta ampliació. És la teoria del Miquel Puig.
13: O pujar la taxa turística. El que passa que el Miquel parla com si Aena fos una cosa totalment desvinculada dels poders públics. Sí. Evidentment, si Aena inverteix per ampliar el Prat, no és una decisió... es tanca en un laboratori, respon a una cultura econòmica de Catalunya i d'Espanya de portar turistes, i per tant, evidentment, és una decisió vinculada a les altres. Dir que s'ampli l'aeroport per garantir la mobilitat, però alhora els poders han d'impedir que vingui més gent, ja ho entenc el que està dient, eh? Però
17: és veritat, perquè que s'ha produït un punt, o com a mínim s'està produint un canvi de paradigma. Totalment. Entre molta gent, és a dir, fins fa uns anys la gent parlava i deia, no, saben que vinguin molts turistes, i sí, se celebraven, sí, sí. Quan a les mitjans de comunicació dèiem nou rècord de turistes, i la gent ho entenia com una bona notícia. I en canvi, en els últims anys, jo crec que no. La gent ha començat a dir, no, un moment, vols dir? Potser que no celebrem aquests rècords, potser que fem alguna cosa per reduir el turisme. Jo crec que
11: té molt a veure amb la crisi de l'habitatge.
17: Sí,
13: i de la qualitat de vida dels que hi viuen. Tu has de poder anar a un restaurant i sopar i que no et diguin no, o prendre una copa i et diuen, no, i a les 6 de tarda ja és per sopar els turistes. Bueno,
12: és que el problema, jo crec que és aquesta interacció entre el tema de l'emergència habitacional, que no es pot negar, la irracionalitat amb la que s'ha gestionat fins ara, de tots colors, eh? La manca de previsió a mig llarg termini, hi ha una gran improvisació, i al mateix temps aquests projectes que venen de lluny, com l'ampliació del Prat, que el sector privat fa temps que el demana, Barcelona Global, en fi, hi ha molts lobbies que estan demanant això i que tenen les seves raons, el mateix això que deies de l'Institut d'Investigació, però jo segueixo insistint que hi ha d'haver-hi una congruència. Perquè, per exemple, si es limiten els lloguers de temporals, hi ha molts investigadors que venen per un any que no tindran alternativa habitacional i hauran d'estar a hotels. O sigui, aquesta fenomenologia de que jo no estic gens en contra de limitar lloguers i de treballar per garantir el dret a l'habitatge, tot el contrari, però no amb eslògans, sinó amb mesures que siguin sostenibles, a mig i llarg termini, perquè si no estem davant d'una mena de caos de gestió entre unes iniciatives i les altres iniciatives. I jo ho he lligat això perquè, clar, jo crec que hi ha molts sectors que sí que volen més turisme. El sector de la restauració, el sector del taxi, el sector de molts sectors que volen
16: més, o el volen més espaiat.
17: De més poder adquisitiu. A vegades la restauració...
16: Això sempre és complicat, perquè al final llavors tornarem als temps on
12: només
16: viatjaven
17: els elitistes.
12: És que aquest també és una línia interessant de reflexió. Quin turisme volem promoure, des de la igualtat i la justícia social o des de l'elitisme? És que al final...
13: I també compta amb això, perquè els apartaments turístics, que teòricament d'aquí 2 anys desapareixen a Barcelona,
12: sí,
13: és un tipus de turisme familiar.
12: Correcte.
13: Perquè les famílies van a apartaments perquè no agafaran 3 habitacions.
12: És impossible anar a un hotel a Barcelona,
13: tant,
12: una família.
13: El turisme familiar, que jo crec que és bo,
12: clar,
13: que els nens viatgin i gasten, per cert, bastant... si es fa això, tindran problemes per venir.
12: Exacte.
17: 6 minuts i seran les 4 de la tarda. Tenim pendent la publicitat, fem la publicitat, la pausa, i de seguida saludem el Garriga i ja pràcticament posem fer un punt final.
18: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
18: Entrades a auditori.cat.
19: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Aquí el tens.
19: Ja?
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
22: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
23: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
24: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure. Molt, molt per llegir.
25: Com et dius?
26: Ferran Adrià.
25: Quina és la teva experiència com a cuiner?
26: Has estat alguna escola?
25: Has tingut algun mestre?
26: Això és una altra lliga.
25: Això són dos estrelles Michelin.
27: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
28: Estàs posant a tots al límit.
29: Tendreu tots mal.
27: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
31: I supem a les millors taules del món.
32: En aquesta terra protegim i acollim.
1: Fem barri i fem pinya.
2: I fem i no deixem de fer.
3: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
4: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Catalunya migdia.
33: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
34: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
35: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
36: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
37: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
36: Sí.
35: 18a temporada.
37: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
35: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som
7: 3CAT. Som 3CAT.
17: 3 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Jaume Clotet, que han continuat la tertúlia durant la pausa publicitària sobre el turisme. Turisme sí, turisme no. Apartaments turístics sí, apartaments turístics no. I això ha acabat derivant en aquesta discussió.
13: Jo crec que és ni sí ni no, és endreçat. Sí. Tots estem d'acord en que...
12: I el terme mig.
13: I el terme mig.
11: Ah. A favor, si, és que, si es pot trobar, fins ara no hi ha hagut manera. Ha sigut...
13: No.
11: És el mercado amigo. Perquè normalment sempre és el mercado amigo.
13: Sí, ja, però s'ha de buscar
12: un punt. I perquè també dona vots. És que el problema és que quan les polítiques públiques estan segrestades per discursos electorals, males polítiques públiques.
13: Em sembla que
17: hem d'anar
13: acabant el programa.
17: No, m'ha agradat molt la manera com la Neus ha demanat la parla, que és, és sensacional, és a dir, més, ja més que ella...
11: Perdó.
17: He fet un pas enrere com volent dir, no, escolta'm, si em criden així, jo, escolta'm, endavant.
11: Perdó.
17: 2 minuts i seran les 4, 2 minuts i comença la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga,
8: què passa?
17: Estàs anant fent això, perquè escolta'm, no, he callat,
8: Eloi, demana pas així avui, Eloi.
38: Sí.
17: Oi, a veure com fas,
38: Eloi. Taula. Bona tarda.
17: No,
38: bona tarda.
17: Bona tarda.
8: Demana pas com es demana pas a partir d'avui a Catalunya Ràdio.
17: Sí, sí. En direm, demana pas a la Neus, a la Neus Tomàs. A la Neus Tomàs, sí, escolta. Si no els callo, o si no els fas callar, ells continuen, són el turisme, el Port del Prat, ampliació, això, vull dir que
12: perquè
17: tu mateix,
12: perquè ens ho passem bé.
17: No, clar, home, a favor.
8: Mira que avui fem el cas de l'avi Pistoler, Ens avançarem el Sense Ficció d'aquest vespre i explicarem amb el Guillem Sánchez, que és codirector del documental, aquest cas tan cridaner, però després farem una mica de Camp Nou, que avui li han donat la final de la Champions el 2029.
17: Tu coneixent-te, perquè aquí hi ha dos reaccions a aquesta notícia. Una és perfecta, perquè aquell any guanyarem a casa la Champions, o la que imagino que deu ser tu és...
8: El 99 el Barça no va passar de la fase de grups.
17: Ens la guanyarà el Madrid a casa, eh? Que aquesta és la teva, no, Garriga?
8: No,
0: hi ha una altra via, eh?
17: Aviam.
0: Lluir estadi, un estadi xulo com el que tindrem. Podem lluir el món.
17: Sí. Jo et dic que el francès, el Garriga, és dels de... El Madrid vindrà i ens la guanyarà a casa.
8: Quina serà ja la 18a?
17: Veus com està aquí?
8: Ara, però...
0: Doncs, calla, que l'altre dia em van tocar el crostó que vaig dir, hòstia, el Barça... Hòstia, convé que estiguem tan bé aquestes alçades.
17: El tribunero, que això va massa bé.
0: No ho sóc gens.
17: Neus Tomàs, Gemma Calvet, Jaume Clotet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
9: Adéu.
12: Viscale.
17: Ho deixem aquí de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius al 3Cat Info. Fins demà a les dues. Adéu, adéu.
8: Arma. Instrument, mitjà o recurs emprat per combatre o enfrontar-se a algú o alguna cosa. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Hola, Vila, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Marta Montaner, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Judit Pastor, bona tarda.
4: Hola.
1: Ara, és que s'ha de fer així, ja. A partir d'ara, home, cridarem més l'atenció als nostres clients. Això segur. 4 de la tarda, avui hem conegut una notícia a futur. On et veus d'aquí 3 anys, Eloi?
2: Ah, celebrant la Champions a casa. Home... No tindrem l'altra mirada, no?
1: Encara hi serem vius, aquí. La intel·ligència artificial no ens haurà matat, encara, no?
3: Bueno, Catalunya Ràdio existirà sempre.
1: Sí.
3: Hi haurà algú que potser heu robots a mi, eh?
4: Encara que la humanitat no existeixi.
3: Exacte, Catalunya Ràdio seguirà aquí.
1: Els nostres cors, segur. Bé, si tot va bé, el 2 de juny de 2029, que t'ho pares a pensar, i això és ja, la final de la Champions es jugarà al Camp Nou. Laia Tudel, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
1: És el primer cop que vens... Ah, no, el segon, aquesta temporada.
4: Aquesta temporada, sí. Segon. Vam patir pel mercat de fitxatges.
1: Sí, un cop per setmana.
4: Al final, Julián Álvarez no l'hem fitxat, eh? Eloi? No sé ja. Si... Ja has vist,
2: ja es veia.
4: Ja es veia que era complicat.
1: No,
4: que
1: va venir el Jesús.
4: És veritat, aquell dia que ens vas enganyar tots.
3: Sí. I parlaves de Marc Casado.
4: Ah, Casado va marxar, sí. Julián no ha vingut... Però tindrem una final de la Champions del Camp Nou.
1: Mira tu.
4: Escolta.
1: Hi havia bastants rumors, no? Els últims dies hi havia xup-xup. Sí. Ara avui ja és oficial. Final de la Champions. Això ho tria la UEFA.
4: Sí, ho ha triat avui amb un comitè executiu que els finalistes eren Wembley, no érem el rival, i l'estadi del Barça, els que feia el Camp Nou.
1: Bé, però almenys n'han fet 70 de finals.
4: Clar,
1: ja, home.
4: Hi ha un punt. A veure, és molt bona notícia pel club. D'entrada, perquè t'assegures que el Camp Nou, com a mínim, el maig-juny del 29 estarà acabat, com a mínim.
1: Bé, no sé si t'ho assegures. Potser poses una pressió molt grossa.
4: Aquí la UEFA ja et diu, aquest dia està acabat. No, les previsions del club ara mateix és que estigui acabat abans, una temporada abans.
2: La UEFA va sorprendre, no?, que l'evolució de les obres era molt ràpida.
1: Potser que tenien un llistó molt baix.
2: Era un dels arguments. Jo vaig dir, hòstia, a mi se m'està fotent llarg, això.
4: Ah, però ells fa un any que estan treballant amb aquesta candidatura i llavors han fet un parell de visites, la UEFA, el Barça els ha explicat molt bé com progressen les obres, ells ho han pogut veure... els membres representants de la UEFA, i, per tant, han valorat que el 2029 hi haurà un estadi fantàstic a la ciutat de Barcelona.
1: Acabat.
4: Acabat.
1: Ha d'estar acabat del
4: coberta,
1: tot, no? Tot 100%.
4: Tot acabat amb la coberta important. Si plou, no es mullarà ningú com passa ara. I vaja, això és un prestigi, com tu deies, pel Barça, perquè, evidentment, acollir una final de la Champions ens dona molt prestigi. I també, actualment, és bo pel club perquè els inversors, no oblidem, que encara han d'anar posant una mica de diners i al Camp Nou, doncs veuen que, escolta, la UEFA hi aposta i creu, doncs això, les obres van fantàsticament bé.
2: I un pensem... esdeveniment fantàstic per la ciutat.
4: No, molt gran, sí.
1: I pensem que potser, és, ara, al final de la Champions, cada any es juga en un lloc. És tot just el tercer cop que es jugarà a Barcelona. A més, sempre en anys que cauen en nou. Primer el 89, després el 99, home, i ara el 2029. Tot just tres vegades en 80 anys gairebé que hi ha Copa d'Europa.
2: L'última, el 99, és aquella final Bayern de Múnich, Manchester United.
1: Sí, amb els dos gols al finalíssim.
2: Espectacular.
4: Doncs això, que hi haurà aquesta final de la Champions. Fa un any que s'hi treballa i, per tant, el Barça ha hagut d'anar presentant molta documentació, però el més important és que la UEFA, com tu deies, veu que les obres avancen, que tindran un estadi perfecte per acollir la final de la Champions, i això és el que passarà.
1: El Barça s'ha de proposar per això, no? Entenc?
4: Sí. Quan obren el procés, el que fa el Barça és, mitjançant la Federació Espanyola, perquè al final qui proposa la UEFA és la Federació Espanyola, i la Federació Espanyola, recordem que cada federació només pot presentar un estadi per federació, per país. I en aquell cas, al setembre, el Barça va parlar amb la Federació Espanyola va veure que seria perfecta aquesta candidatura, i és quan comença tot el procés, després de la mà de l'Ajuntament, perquè al final la UEFA tria l'estadi, però tria també que la ciutat pugui acollir una final, un esdeveniment
1: d'aquesta... Del 99 amb ara hauran canviat molt les finals i, per tant, tota la parafernàlia que va viure Barcelona el 99, que devia ser reduïda, el 2029 es muntarà una festa a tota la ciutat.
4: Entenc. Les fanzons són molt més grans perquè s'hi organitzen autèntiques festes
1: és gairebé unes 4 o 5 dies d'esdeveniments. No?
2: Parles com ha canviat l'organització d'un esdeveniment i tots els actes paral·lels que hi ha a l'entorn de la final. Però jo recordo una allau d'aficions de l'afició alemanya i l'anglès aquí.
1: A mi em va agafar molt 16 anys i no vivia ni a Barcelona.
4: Home, has de tenir un bon servei d'hotels per acollir tota aquesta gent. Després la ciutat és això. Es fan molts actes previs, concerts, vull dir, que no és només la final de la Champions, sinó tota la prèvia que ha d'estar preparada la ciutat i el camp, sí.
1: I el camp ha d'estar acabat? Deixa'm-ho preguntar, que segur que en sap. És el director d'Operacions i Compres del Barça, el senyor Joan Centelles. Senyor Centelles, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
1: I entenc que els hem de donar l'enhorabona, estaran contents avui, no?
5: Pues sí, la veritat, molt contents. Acollir una final de Champions és tot un repte, i però que n'estem molt, molt contents i tindrem l'Spotify Camp Nou en perfecte estat per poder acollir-la.
1: Ja sap com som aquí els mitjans, que sempre ens costa refiar-nos una mica de les previsions, perquè les previsions en qualsevol obra costen de complir. Estarà acabat 100% segur, és a dir, ara ja no pot, no està acabat, no, l'any 29.
5: Per suposat, l'any 29 estarà totalment acabat, amb el 100% de fonament, la coberta feta, les pantalles col·locades, tot amb ordre de marxa.
1: Perquè això no és una mesura de pressió pels turcs, a dir, ei, que ja, ara sí que us heu de fotre les piles, eh? Perquè...
5: No, la veritat és que la idea és que l'IMAC, amb tota la bona feina que està fent, acabi bastant abans. O sigui, aquesta és la idea, i tinguem l'estadi operatiu com a mínim la temporada anterior, com a mínim.
1: Ara ens deia la Laia, la UEFA ha anat venint aquí a fer inspeccions i les últimes vegades Han quedat com fins i tot sorpresos de la magnitud de tot plegat. Què els ha dit la UEFA? Què els ha traslladat?
5: No, la UEFA, com fa, és molt, podria, exigent, diguem-ho així. La realitat és que nosaltres li hem estat explicant les fases de l'obra i quins són les fites que nosaltres tenim previstes. La realitat és que al ser el 2029 hi ha molt marge d'error en aquest cas, però que no es produirà. Aquí la idea, ja li dic, és que la temporada 28-29 ja sigui tot totalment treballant, i poder, si tenim sort, algú de la 27 també ho podríem tenir en ple aforament.
1: Però la UEFA els diu, tal data, això ha d'estar acabat sí o sí o sí o sí. Hi ha alguna data?
5: No. Ella, nosaltres li hem dit quin estadi tindrem a la data de la final. Tenim que complir uns requisits que són molt exigents, igual que la ciutat de Barcelona també té uns requisits que són bastant potents. Tenim que tindre una sèrie d'hotels a una distància, que això és més de ciutat, i hi ha tots uns requisits que complim amb escreix.
1: Anava a dir que a Barcelona no serà per hotels.
5: No, però també aeroport, transport d'aeroport cap aquí, etc. Els he dit que és exigent, però la ciutat de Barcelona, per suposat, ho cobreix amb escreix, i nosaltres tindrem un estadi que també cobreix amb escreix les peticions i les exigències de la UEFA per acollir una final de Champions.
2: Aquests requisits, aquestes exigències, obliguen algun canvi ara?
5: No, cap ni un.
2: Cap ni un.
5: No. Ja a l'estadi ja estava previst per fins i tot fer-ho així. Inclús les plataformes de càmeres de televisió...
1: No costarà més diners, això.
5: La premsa. No costarà ni un duro més.
4: Al final, per acollir una final de Champions, tu has de tenir un estadi...
1: 5 estrelles, no?
4: Bé, crec que és categoria 4 de UEFA, que evidentment es fa un estadi nou al Barça, Spotify Camp Nou, ja té totes les característiques per ser aquest estadi.
1: I això deixa diners pel club?
5: Bueno, això està per veure. No, en principi no és un esdeveniment que deixi diners. La veritat, i li dic, no sóc jo el que ho porta, però home, ja només per temes d'esponsorització segur que hi haurà unes sinergies, etcètera, que ens, vaja, el Futbol Club Barcelona entenem que li interessa molt tenir una final d'aquest calibre.
1: Clar, el 2029, ara ens deia, està tot acabat, la coberta, tot... Hem anat llegint coses, no?, que si les sales VIP, que si un possible parc d'atraccions al voltant... Estarà tot acabat o només el que és el propi estadi?
5: Lo important que és el propi estadi, segur. Part d'atraccions no se munta cap, eh? No, això...
4: És una sala recreativa.
5: Sí, és una sala recreativa.
4: Perquè la gent s'emociona quan sent atraccions
1: sí.
4: i Camp Nou
1: home,
4: i s'imagina...
1: Home, porta l'entura allà, vinga, que pugui, va!
4: Al mig de l'avió del Tibidabo, allà, Camp Nou. No
5: tindrem una muntanya russa, ja l'he dit jo ara.
4: Anem rebaixant expectatives, sí.
5: Exacte.
2: Esperem no tenir ni fora ni al camp.
5: No, ni a fora ni al camp.
1: Les emocions a l'estadi.
5: No, les emocions de l'estadi serà l'Skywalk, que aquest no sé si estarà acabat o no. Aquest, la veritat, és que el dia que es posi en marxa caminar per una passera que el terra és transparent a més de 80 metres del terreny de joc
1: serà una de les atraccions.
5: Serà una de les atraccions.
4: Vertigen, jo... Aquí amb corda ja hauria d'anar lligada.
1: Jo no sé si m'atreviré, mira què et dic. Espero que ens deixin fer una passa d'empremsa que no ens vegi ningú. Senyor Centelles, no sé si hi ha hagut debat també, amb això que ara comentàvem també aquí, de... El culer és tan patidor que ara pensarà, hòstia, és que a veure si ara aquí ens la guanyarà el Madrid a casa, caga un dé, i ens fa gairebé cap por acollir-la. No?
5: No ho crec. Vaja, aquí, tal com està anant l'equip, i val que d'aquí al 29 encara queden uns anys, però bueno, jo aquí li parlo totalment com aficionat. Si seguim només amb aquesta línia o similar, tenim que arribar.
1: Carai, que optimista. Bé. Ho diu com a aficionat, no? Ara no fem el titular del
5: Barça. Sí, ara com a aficionat.
1: El Barça convençut que arribarà a la final.
5: No, li dic la veritat, no tinc cap ganes d'entrar en aquests temes.
2: Hem entès l'expressió del desig.
1: Sí, el desig segur que hi és. Doncs és Joan Centelles, director d'Operacions i Compres del Barça, avui que hem sabut que la UEFA ha otorgat al Barça la final de la Champions de l'any 2029. Senyor Centelles, gràcies per atendre'ns.
5: A vostès, per trucar.
1: Aquest any la final és el Metropolitano a Madrid. O sigui, 27 a Madrid, 29 a Barcelona. És ideal per guanyar-ne dues així a prop de casa.
3: Molt xulo el Metropolitano, em va agradar molt.
1: Quan hi vas anar, tu?
3: Al concert de Bad Bunny.
1: Mira.
3: Al mes de juny.
1: Et va semblar maco?
3: A veure, maco no.
4: Home,
3: és veritat que estava tot molt dissimulat perquè hi havia Bad Bunny actuant i jo no estava pendent de cap partit.
4: La casita.
1: Tens la sensació que pots estar a qualsevol estadi del món.
3: Això és veritat perquè està al mig d'un descampat i l'accés és horrible.
1: I per dintre... A mi em sembla tant... És a dir, sí que és... Entenc que és bonic.
2: Un estadi de catàleg. D'alguna manera.
1: Que de la mateixa manera que està a aquell barri perdut de Madrid,
3: horrible.
1: Podria estar a Dubai, o a Nova York, o a Austràlia.
3: El Camp Nou està a la ciutat i veus tot el paisatge.
1: El Camp Nou té una estructura i té una personalitat sí. O, no sé, els estadis... El Bernabéu mateix té aquella verticalitat. En canvi, el Metropolitano...
2: No, és veritat, el Camp Nou...
1: Et diuen que és un camp anglès, i tu creus?
2: Jo quan vaig entrar la primera vegada ara al Camp Nou després de les obres, vaig tenir la sensació que era en el mateix estadi.
1: Clar.
2: Millor, però en el mateix estadi. No em sentia allò, aliè, una cosa nova, no? Estic, hòstia, on soc? Sí, sinó al contrari,
4: la gent la sensació que té, perquè és que de dins dius, és el meu Camp Nou.
1: Sí, és que hi ha molta gent que arriba allà i diu...
4: No sé què
1: han fotut aquests 4 anys.
4: Fa 2 anys que fem obres.
3: És positiu també, perquè vol dir que mantens l'essència.
4: Una miqueta vols veure un canvi. Jo, quan llegi la coberta ja és quan suposo que crearà més impacte.
2: Aquí hi ha una cosa, per això amb les finals a casa, que hi ha opinions per tots els gustos, però el component de viatge, quan arribes a una final, el component de viatge fa més final. No?
3: Ja, fas amics, l'aventura.
1: Aquí a Barcelona és com...
2: Clar, això va passar, jo me'n recordo la final de la Copa del Rei, que Messi va fotre aquell golaç
1: amb l'Atlético
2: de Bilbao, d'anar-hi, i tenir aquella sensació de dir, ens falta alguna cosa més que el partit, no? I vam baixar a Barcelona de bon matí, vam fer com si estiguéssim a Sevilla o qualsevol altre lloc.
1: Sí, no? A veure, tinc Bernat Soler indignat, perquè em diu el Metropolitano és un campàs.
3: Oh, Bernat, merci.
1: I de passada em fot un pal que dius un camp anglès. Quan dic un camp anglès, no un camp anglès històric, sinó un camp anglès d'aquests nous que fan ara, que pot ser Wembley, pot ser el camp del Tottenham, pot ser el Leti.
2: No t'agrada i ja està. És com un mes, que n'hi ha molts iguals.
1: És un mes, però vaja. Per cert, avui seguim amb la campanya Pro Lamine Yamal.
4: Ui.
1: Però com ho va dir el Ciro? L'Humil Yamal?
4: L'Humil Yamal.
3: És molt difícil de dir això.
4: Tot el Barça ara està remant cap a la pilota d'or.
1: Ara siguem
4: una mica... Ara seràs dolent. Ja sé el que diràs.
1: Jo era a Madrid quan van fer caretes de... Encara la tinc.
4: Sí.
1: Caretes de Cristiano Ronaldo per demanar la pilota d'or per Cristiano Ronaldo.
4: És que demà el partit del Camp Nou tots seran caretes per a mi.
1: Ja només ens falten les caretes, eh?
2: Hauríem de no fer com ells, no?
1: Hauríem
2: de no anar pidulant.
1: Mira, aquest és Hansi Flick, l'entrenador del Barça.
6: For me, I think he's honest and he has the self-confidence.
7: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional. És part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador, és un reconeixement important.
6: Porn trophy.
1: Sí, Quan jo no preferiria això, vol dir que Flick tampoc no li acaba de fer el pes la declaració.
4: Exacte, l'hem preguntat per això i ha dit, home, preferiria que no hagués dit jo sóc el millor del món, o entre els dos
1: millors del món. Ja matisa, ja matisa.
2: A mi em fot gràcia, sempre els demanem als futbolistes que parlin clar, no?, que diguin el que pensin, sí, no?, si ell pensa això i ho diu. És molt diferent a pidular, eh? O sigui, però, dir que pensa que es mereix guanyar-la no
1: és el mateix.
4: No, és que, el no, és que es mereix.
2: No és sortir amb caretes tot un estadi.
1: No.
2: És una cosa molt diferent,
1: va ser bastant, sí, inèdit.
4: No. El que passa que ell diu que s'ha posat la min entre els dos millors del món. Jo sóc el millor amb Mbappé, home, sorprèn una mica.
2: Ha dit alguna cosa que no sigui certa?
1: Però mira,
3: el Costa... Sorprèn aquesta autoconfiança.
1: A mi el Costa va dir una cosa ahir, el tot Costa, lògicament. Va dir, aquí vam tenir durant 20 anys el millor del món i no li vam sentir dir mai això. Doncs ara no sabem encara si ho és.
4: Saps què passa? Ja que aquí xoca molt, perquè molts anys això, tu sents això diries, i et ve el cap, Cristiano Ronaldo.
1: Sí.
4: I sempre hem criticat molt l'actitud aquesta de Cristiano Ronaldo. Sí. I ara ens costa admetre que és un del Barça.
3: Però també perquè és tan català, això, de dir, fem veure que no som bons. A mi hi ha un punt de reivindicació que també em sembla bé, de dir, per una vegada, si ets bo, digue-ho.
1: També.
3: I també que encaixa una mica amb les noves generacions, que potser no tenen tants miraments com tenim nosaltres.
2: I treure pit de les coses.
3: Sí, una cosa la fas bé, està bé que puguis presumir-ne una mica, però és veritat que trobar l'equilibri...
4: Si jugador extraordinari, tothom... Clar. D'acord. No, ara dir tu mateix sóc el millor del món, home, doncs, ostres, has d'estar molt segur.
2: Però és com si ara els aficionats diguessin, hòstia, com està jugant el Barça, com ha arrencat la temporada, la gent que diu, hòstia, guanyarem tot aquest any. Potser no, eh? La temporada és molt llarga.
1: Autoconfiança.
2: Però és normal tenir...
1: Escolta, aquí tenim la millor redactora de Barça del món, que és la Laia Tudel, i ens ve a explicar la millor informació del món.
4: Sóc la millor del món.
1: Digue-t'ho. I quin és el millor podcast d'informació del Barça?
4: Barça reservat. Molt bé. Quin és el millor programa de tarda de la ràdio catalana?
1: La tarda?
3: Ha parlat, ho heu vist, eh? Ha dit coses. Ara jo trec el tema, perquè fem veure que això
1: coses,
3: és segur.
1: A l'altre costat.
3: A l'altra banda de la Diagonal hi ha un senyor que diu que plega.
1: Però ho ha dit avui?
3: Ho va dir ahir.
1: Ahir
4: a la nit.
3: Ara hem fet rebombori. Un puix, no?
1: Ja rebombori.
3: Bueno, hi ha moviment. Plaques tectòniques movent-se.
1: Segons on, aquí, no es mou res. Bassa d'oli.
3: Et trucaran de l'altra banda o no?
1: Si em truquen, l'agafaré, perquè sóc molt educat. Ja està, no? S'ha d'agafar el telèfon.
3: Sempre.
1: El telèfon. Que no truquin a Mucul.
3: No, al contrari.
1: Que truquin, que es vegi.
3: No, que truquin a Mucul.
1: Sí, fa
3: més emocionant.
1: Bé, a Laia Tudel, la millor redactora de Barça de Catalunya Ràdio i de tot el periodisme català.
4: Tinc raó que ens ho hauríem de dir més, eh? Ara m'ha agradat.
1: Canviat l'avió de Twitter.
4: Sí.
1: Posa-t'hi, millor periodista de Barça reconeguda el 2026.
4: A la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Segons la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Certificació Francesc Garriga.
2: Mereixo l'Ondes.
1: Bé, jo crec que ja estem... Bé, Tudel, gràcies.
4: L'Ondes entre jo i en campanya.
1: Ara tenim la millor corresponsal a Washington.
3: Ara.
1: Sí, tenim només els millors. Lídia Heredia, bona tarda.
8: Bona tarda. Penseu que jo us porto avantatge, perquè jo estic aquí amb un president,
1: clar,
8: que això de les exageracions i les hipèrboles i de que sóc el millor...
1: Això ho tens assumidíssim.
8: Home, clar, jo tornaré, que no se'n podrà ni aguantar.
1: TV3 torna a corresponsal tan bona com no s'havia vist mai, que diria Trump. The like you've never seen. Estem parlant molt d'intel·ligència artificial, tu, Eloi. Aquest debat de la intel·ligència artificial et preocupa o et fa una mica de bola, ja?
2: Em fa molta bola, sí.
8: Ai,
2: no, em fa molta bola perquè és que l'uso molt poc. I llavors entenc que és un debat clau i interessantíssim, però no li veig l'amenaça.
4: No veus que et pugui matar? D'aquí
2: no,
4: a finals de la dècada, com diuen.
2: De fet, em va agradar molt també l'opinió de tants experts que parlen aquests dies, dient que l'intel·ligència artificial és impossible que tingui consciència, no? I que aquesta evidència fa de que és impossible de que giri en compte, sinó que és unes males decisions humanes que farà que pugui desenvolupar de forma imprevista coses, no? Que és molt diferent l'amenaça.
1: Bé, el que sí...
8: Estàs amb Trump, Eloi.
2: Home, no sóc un marciano. No sóc un marciano.
1: El que sí que sembla una amenaça és com s'ho agafa Trump, que ell no veu amenaces enlloc perquè ja està ell per salvar-nos. Aquesta passada matinada ha trucat per telèfon el director general d'una de les grans empreses del sector, Nvidia, mentre feia una conferència i ha acabat parlant per mans lliures davant de tots els assistents. Mr.

0: tall, saps?
1: Ah, exacte, exacte. Bueno, ja ho sabeu, des de la setmana passada, que aquí no es parla absolutament de res més. Això era una conferència que està donant Jensen Huang. Hem de recordar que Nvidia és aquest fabricant de xips que alimenten bona part d'aquest boom de la intel·ligència artificial i que el seu president està alineat també amb Donald Trump en el sentit de, escolta, tots aquests líders que ara alerten, en el fons el que volen és vendre'ns... Primer, sembrar la por i després vendre'ns els mecanismes de protecció perquè no ens passi res, i els hi ve dir, si voleu alentir el ritme de la recerca, feu-ho. Ningú us impedeix que alentiu, no? No cal que demaneu ajuda al govern o que demaneu regulacions. És a dir, que Jensen Huang està una mica alineat amb Trump, o Trump amb ell, i Trump té dos motius molt clars per dir que ell no vol regular, a banda de la fatxenderia de dir que no cal, perquè l'únic que es necessita és un president llest i fort, com a mecanisme de control, que, d'una banda, la patacada econòmica que això significaria, o sigui, la quantitat de milers de milions de dòlars que s'han abocat en això, financerament, és a dir, en termes de borsa, i després en termes també de la construcció de centres de dades, que aquí als Estats Units s'estan aixecant a una velocitat vertiginosa, és tremendo. Per tant, qualsevol cosa que alenteixi això posa en risc que aquest castell una mica de cartes, no només, però una mica sí, caigui. I després, efectivament, com deies, la Xina, no? Aquí hi ha una cursa, com va ser la cursa nuclear en el seu moment, o la cursa espacial, i ara és la cursa per la intel·ligència artificial. I Trump diu, nois, és que si ens aturem, la Xina ens passarà al davant. Per tant, això aquí no s'atura.
0: Doncs veurem com acaba. En tot cas, tenim un president que diu que si el tenim amb ell, no ens calen regulacions, que ell ens salvarà de tots els problemes. El que sí que sembla que necessita ajuda és per pagar casaments. Perquè, home, normalment els casaments els paguen o els nuvis o els pares dels nuvis, però no a la família Trump. El fill de Donald Trump s'ha casat aquest estiu amb Bettina Anderson, una model, i aquestes últimes hores hem sabut que un oligarca rus proper a Putin va finançar part de la festa d'aquest casament. Ho destapava a la premsa i la mateixa parella ho ha confirmat. I aquí no ha passat res, no, Lídia?
1: No. Una altra prova més que...
0: No passa res, aquí. Els russos no poden fer res, no poden fer negocis enlloc, però ens poden pagar un casament.
2: Però que Trump se'l pot pagar, també, no?
0: Bé.
2: Trump, ves a saber quins negocis deu haver aquí.
1: Que no hi va ni anar, aquest casament, eh? És a dir, Trump no va anar al casament del seu fill.
2: Perdona.
1: Va dir que tenia una agenda complicada i, a més va dir, és que els hi faig... Ai, ara anava a dir una paraulota forta, però els hi complicaré la vida perquè... Com els emis.
0: Els eclipsaré, perquè... pobres.
1: Exacte, perquè, clar, tema de seguretat i serà un rotllo, això. Per tant, ell no hi va anar, però aquests últimes 24 hores hem conegut a Umar Kremlev, que sembla que és una perla, tot ell, condecorat per Putin un munt de vegades, sancionat per Ucraïna, condemnat per agressió i extorsió, president d'una associació de boxa que sembla que és una cosa molt, molt opaca, molt proper al president rus, va anar amb ell l'últim viatge que ha fet a la Xina. Bueno, i resulta que a part és molt amic des de fa 2 anys, és una mica best friend d'en Donald Trump Jr. I la Bettina Trump, que és ara la seva dona, ha vingut a dir que, escolta'm, que ningú s'imagini que hi ha cap relació política sinistra ni cap motiu, que diu que la generositat no sempre està lligada a una agenda, no? I que a vegades un regal de casament és senzillament un regal de casament. En fi, illes privades, focs artificials, un munt de despeses, com et pots imaginar allà a les Bahamas, i la sensació de que Trump i la seva família tenen el llindar de tolerància de fer coses que qualsevol altre que es dediqui a la política ja l'haguessin cremat, molt ample.
0: Imagina que la neta de Biden li paga el casament a algun financer, George Soros. Ho hauríem vist i l'hauríem fet dimitir.
2: I això no està sent un escàndol allà, Lídia?
1: No. Saps què passa?
0: N'hi ha tants.
1: Passen tantes... Ja. No. Ahir mateix jo preparava el mail que escric cada vespre als companys de la secció internacional. Hi ha un moment que dius, és que no saps per on començar.
0: Ja no ho pots posar tot,
1: el Tribunal Suprem li tomba el vot per correu. L'Agència de Protecció Mediambiental aixeca totes les restriccions als contaminants de les plantes de carbó i de gas. Això del seu fill. Bueno, jo no sé quantes coses més hi havia. I dic, és que...
0: La IA,
1: aquesta és la... És que aquesta és la tàctica. que n'hi hagi tantes que tu al final, com que les escaletes dels informatius i les

0: pàgines dels diaris. Bueno, ara amb el món digital hi podries anar farcint. Són un embut i al final has de triar. I mira, doncs això, sí, hi ha una mica escàndol, però no et pensis, no et pensis. Bueno, ell encara ha de demanar perdó ni donar cap explicació.
1: No, si no estan
0: contents. La Casa Blanca se'ls ha demanat, escolta'm, d'això que aneu de dir, i de moment no en diuen res. Bueno, i que dia passa, any empeny.
2: Quan l'ètica no forma part d'una manera de fer, no?, i cada vegada doncs, el nivell d'ètica va baixant, el llistó també canvia, no?, i al final ja no parem atenció a vegades.
1: I espera't l'última, que ara canviarem una mica de registre. Ens hem posat molt presidencials, però la cosa va d'un ciutadà normal i corrent, que podria haver estat potser...
0: Tu!
1: Jo, o Lídia Heredia, o algun amic nostre que portava maletes plenes. Multa en un ciutadà nord-americà que va arribar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotits del Mercadona sense declarar.
3: Déu meu, és que sembla un acudit, això.
1: Si veuen xoriços, sobrassada, un combinat de xistorra i cansalada...
2: Sí, ja que carrega el bo de veritat.
1: Una mica de tot, Lídia. Això, sí. Algú que coneixem tu i jo li podria haver passat.
0: Sí, jo reconec que... A veure,
1: potser no 9 quilos.
0: Jo alguna vegada he portat alguna cosa que no es podia portar, però 9 quilos...
3: Què era? És que em sembla massa 9 quilos.
0: No ho he portat mai. Home, una mica de pernil, perquè ja...
1: Home, clar.
0: El pernil és el que trobes més a sí. Faltar. Llavors, si t'has d'arriscar, que sigui per un bon pernil.
1: No, és que si t'han de servir el pernil que ens van servir en un sopar, tu i a mi, Lídia...
0: Bueno,
3: com era?
0: No diguem
1: qui.
0: Ell va fer tot el que va poder.
1: Sí, ell va fer tot el carinyo del món, però ens van posar un pernil que allò
3: però
1: era...
3: Però el produeixen bistec. Allà, ells ho intenten també, i no els hi surt.
0: Sí,
3: va.
1: No sé on era aquell pernil, del Costco,
0: Aquell que ens va tocar a nosaltres no era bo, però m'han dit que hi ha una gent a Texas que porten, que han allà com imitat una mica allò, la cosa, diguéssim, dels porcs que mengen a gla i tot això, que es veu que funciona.
2: Però el pernil
0: jo quan
2: bo...
0: vaig veure aquesta fotografia, vaig pensar, no deu venir de Catalunya, perquè hi vaig trobar a faltar bull blanc, sacallones...
1: Hi havia un fuet, eh?
3: Massa xoriço. Massa taronja, veig jo.
0: Jo vaig veure molt xoriçat. Això deu venir més de lleó, no? D'alguna cosa així. Li vaig trobar a faltar una mica la botifarra d'ou, no sé com dir-te.
2: No, que tinc una pregunta i un dubte, perquè als Estats Units, per exemple, de pernil bo, costa molt de trobar-lo o està impossible de pagar?
1: No,
0: jo,
1: tens sobres d'aquests que valen $20 i hi ha...
3: Això de l'Enrique Tomàs, també.
1: No,
0: hi ha, restaurants espanyols que, i catalans que es fan portar, no? És a dir, tu pots portar les coses aquestes fent els papers, pots portar-ho. El que no pots és portar-ho amagat a la maleta i pretendre que no t'enxampin. L'embotit és l'únic que no es pot portar, realment, embotit i carn. Tu pots portar formatge, pots portar oli, pots portar tonyina. Jo, per exemple, ara faig una cosa cutre, que és que em porto allà unes descopinyes. Ara riureu.
3: Home, no caduquen.
1: O de tonyina.
3: Això va molt bé, fons d'armari va molt bé. Salva un vermut d'aquells que dius...
0: L'escopinya t'arregla un dinar,
3: Com es diu escopinya en anglès?
1: Scoping. No, es diu... Com es diu escopinya?
0: No ho sé dir, ara ho buscarem.
3: Que potser no hi existeix, no saben que existeix.
1: La paraula exacta la tenen, eh?
0: Clar, és que a veure...
1: Perquè és molt concret.
3: Cockle?
0: Algú de vera?
1: Veré això, cockle. Doncs deu ser cockle. No.
0: Common cockle, tu. Mira, doncs, pequeño molusco.
1: Uns comen cockles amb salsa espinaler, ben bon. Espinaler sos. Doncs això va passar. Mira, jamón ibérico Fermín. Sí, sí. És el que comprava jo allà al Rotmans.
3: És que bé.
1: El Rotmans comprava
0: jamón Fermín. Sí, de tant en tant fas una mica la despesa per treure el ventre de penes, però...
1: Sí, va, diu, avui sí. Avui ens deixarem $25 per 60 grams de pernil.
3: Vinga.
1: Judit, no sé si hi ha gaires coses que haguem trobat estranyes.
3: Mira,
1: que la gent ha colat aeroports.
3: He trobat fins i tot que cada any es publica un rànquing de les coses estranyes que es troben dintre de les maletes dels aeroports. Fa només una setmana a Turí es va trobar dins la maleta d'un passatger que venia de Miami el cap dissecat d'un cocodril. Quin fàstic! El tenia el senyor, es veu tapat amb un paper marró, però ojo, perquè li pot caure una multa de fins a 200.000 euros o fins i tot entrar a presó, perquè es veu que el cap d'aquest cocodril era d'una espècie protegida i es veu que li pot caure el pèl en aquest senyor.
1: I, de fet, hi ha gent que se les empesca totes per amagar coses a les maletes.
3: Atenció a la tècnica d'aquest passatger que anava fins a les Barbados, va amagar una serp pitó viva.
1: Què dius?
3: Ja comencem fatal. Entortolligada a dins d'un disc dur i protegida amb una mitja, la mitja de les cames, a dintre d'una serp, i això entortolligat en un disc dur. Bé, es veu que els agents rurals d'allà, diguéssim, van haver d'anar a l'aeroport fins a rescatar aquesta serp, perquè pobra serp, no sé com devia sobreviure allà entortolligada.
1: I algun altre exemple que hem trobat?
3: Maletes plenes de pedres, maletes amb una col·lecció sencera d'aranyes i d'escarbats, i una maleta plena de verí per rates, però jo el que trobo el súmum és algú que va anar a l'aeroport de Dublín amb un vàter. I clar, li van dir, senyor, vostè no pot facturar aquest vàter.
1: És que tinc unes
0: segurats.
3: I això no ho he entès encara. Com pots presentar-te amb un vàter a l'aeroport intentant familiar-ho?
1: Allò, animal de companyia d'aquest que et tranquil·litza, com es diu allò.
3: Aquest objecte de ferrament.
2: Hi ha gent que li costa molt anar a ventre i necessita allò...
1: Jo només cago amb el coixí, jo només cago amb els lavabos.
3: A veure, jo ja ho entenc, que els lavabos dels avions fan una mica de fàstic, però...
1: Segons com, si t'hi quedes enganxat. Lídia Heredia, gràcies, que tinguis un bon dimarts.
0: I si vens per aquí, intenta...
1: Et passaré d'estraper-lo una mica de sacallona.
0: Exacte.
3: Ets una mica narco, ara?
1: Sí, sí. Ja veuràs tu, farem aquí un deal. Una abraçada, Lídia.
0: Abraçades.
1: Fem una pausa i ens preguntem qui li ha fotut la tarda en l'aire a Marta Montaner?
3: Ai, les de la intuïció, nen.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
6: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
7: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
8: Sí. És una central ja de nova generació.
5: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
11: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, art de carrer i activitats per tota la ciutat.
12: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
11: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
5: Avui, a partir de 6:45 de la tarda, Rayo Espanyol.
14: Crec que hem estat bé, que hem tingut moments bons de joc.
5: Els pericos venen de dues victòries consecutives i volen mantenir la ratxa.
14: Queda molt per fer, molta feina per créixer.
15: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
5: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: A veure, Marta Montaner, et tenim profundament dolguda, em diuen.
3: Així és.
1: Qui t'ha fotut la tarda en l'aire?
3: Jo vaig de cara a barraca avui, eh? Ni intros ni res. Directe, a rematar. Me l'ha fotut ella.
1: La Shakira. La tenim ja instal·lada a Madrid, no? A punt d'arrencar aquests 12 concerts que farà en un estadi fet per ella, gairebé.
3: Deixes que soni aquesta cançó?
0: L'altra pitja tan ràpid que estava jo i el morint.
3: Shakira, Shakira. Espera, la puc deixar pujar, no, Fran?
1: Sí,
3: una mica.
1: Puja, ara. Ui, perdó. Sí, eh? Ja. Està dolguda amb ella, però posa'm la cançó.
3: És que dolguda no és incompatible amb ser fan. Justament per això, perquè sóc tan fan de la Shakira, estic que no aixeco cap. Doncs sí, tenim la Shakira ja a Madrid ben instal·lada en aquest estadi que ha fet construir com si fos una antiga faraona egípcia de 30 hectàrees.
1: 30 hectàrees.
3: Una construcció que serà com un grafiti al final, perquè serà art efímer. Existirà un mes des del primer concert de Shakira, que serà aquest divendres, fins a l'últim, que serà l'11 d'octubre, i que acollirà més de 600.000 persones durant les properes setmanes. I sí, la Shakira ahir a Madrid va tenir una rebuda com si fos, jo he flipat, una autoritat mundial. Com si fos la cap de l'ONU.
0: Les imatges.
3: La cap de l'ONU. Sí, sí, o sigui, sí, una comitiva, tot de periodistes paperats i curiosos esperant a l'aeroport, i ella encantada de la vida amb aquest bany de masses que va pronunciar fins i tot un discurs d'arribada.
16: La gent d'Espanya és lo que me hace volver con la ilusión de darles lo mejor de mí, de ofrecerles, y no solo lo mejor de mí, sino también lo mejor de nuestra cultura latina, porque yo siento que de verdad somos una sola nación latina, ¿no? Y lo que antes era el Atlántico, un océano que nos separaba, hoy es un lazo que nos une.
1: sembla, la secretària general de l'ONU.
0: Sí, t'ho dic, o el papa, però...
1: Sí, sí,
0: però...
1: clar, amb aquesta rebuda i un discurs només arribar...
0: Sí, la diferència és que la Shakira es va posar a ballar allà mateix, al so dels timbals, amb tota la comitiva de Barranquilla que l'esperava allà a Barajas. Però sí, Madrid va embogir completament amb l'arribada de la cantant colombiana, que tot i les hores de vol estava d'un xerraire al·lucinant i tenia ganes de parlar, mira, d'un dels temes que estan a l'ordre del dia també en aquest programa, allà, al bell mig de l'aeroport.
16: Yo creo que en esta era digital, en medio de la soledad de esta era digital, que desafortunadamente es una epidemia silenciosa para todos nosotros, tenemos que refugiarnos en aquello lo que las máquinas y la inteligencia artificial jamás podrá superarnos, que es nuestra manera de vincularnos.
0: Que és molt bon resum que la Shakira parli dels vincles humans i que l'interrompi un mòbil. Era, va ser màgia.
1: Que sembla que està fent campanya per la secretaria general de l'ONU,
0: ella,
1: eh?
0: És sociòloga, ara.
1: Buscant ara nou líder. Feia temps que no corria per aquí, no, la Shakira, o vaja, o per allà.
0: A l'aquí i allà serà un tema important en aquesta secció, gràcies, Garriga. Però 8 anys des de l'últim concert de Shakira a Madrid i aquesta és una tornada agradolça per ella pels motius que tots podeu intuir.
16: Aquí, com bé saben, he sido feliz. Pasé los años más importantes de mi vida aquí. Cuando me fui también pasé uno de los momentos más duros. Una cartica que yo
1: guardo donde te... No havia tornat a l'estat espanyol des que va trencar amb Gerard Piqué?
0: A veure, hi ha molts matisos ara a l'estat espanyol que ja em permets dir que si Espanya, tal, l'estat, ok. A Barcelona sí que va tornar.
1: Bé.
0: Vale? Quan la van veure declarar tota vestida de rosa, amb aquell look, per mi, icònic a l'audiència de Barcelona.
1: A Catalunya havia vingut.
0: Sí, acusada de frau fiscal.
1: El que seria la resta d'Espanya, no.
0: I després, potser, possibles vingudes secretes que no ens consten als periodistes.
1: Oficialment, que la veiéssim, no.
0: Això que jo em digui periodista, pell de gallina absolut, eh? Ho soc, eh? Però com que no m'hi sento normalment. Bé, doncs ara la Shakira ja reconciliada amb l'agència tributària, ve a Espanya amb aires victoriosos per protagonitzar aquests 12 concerts a Madrid i cap a Barcelona.
1: No cap a Barcelona, sinó
0: no,
1: cap.
0: Zero. Zero.
1: L'Eloi està enfonsat.
0: Barcelona, que és la ciutat que va ser casa seva durant més d'una dècada. Jo no ho porto bé, això. I la que va veure néixer els seus dos fills amb Gerard Piqué. És que Garriga no ens vol ni veure.
1: Et veig una mica dolguda o rabiosa. Rabiosa.
0: Oh, que bona que és aquesta cançó. Que quina merda, totes són boníssimes. Adones que al final l'excusa de la tarda a l'aire ha sigut posar tota la discografia de Shakira. Sí, i ja està.
1: Si veig que encara queden 3-4 cançons més de Shakira.
0: I les millors, les millors perquè seran les que són en català. Espera't.
1: No. Ja ho he pres.
0: Jo, Francesc, ja et vaig explicar fa una setmana que havia entrat en una fase de ràbia.
1: Sí.
0: Per tant, aquesta cançó és la meva banda sonora d'aquesta nova temporada.
1: Rabiosa, rabiosa.
0: Però el que em passa és que és una barreja de ràbia i dol mal fet. A mi em sap molt greu que la Shakira ens tingui tanta mania, perquè nosaltres ens la vam estimar. I ella ens va estimar a nosaltres, va ser un amor correspost.
1: Sí.
0: I una prova que el seu amor cap a Catalunya va ser autèntic, real i bonic és que va aprendre la nostra llengua.
17: Aquest any brindem perquè surti el sol més brillant que mai. El millor està per arribar. Bon Nadal i bon any nou. T'estimo.
0: Ara sembla feta amb intel·ligència artificial, això.
1: Això és dels pocs documents que hi ha de Shakira parlant en català, no?
0: En tenim més que de Messi, segur, no? Jo diria que sí. I és veritat que això, ara sí que ens posem a buscar nom lupa els detalls, és veritat que això era una campanya publicitària, no passa res, en Freixenet, de l'any 2010, i pagant Sant Pere canta. Però la Shakira va aprendre català per amor al seu xicot, en Gerard Piqué, i també per amor a un programa mític de TV3 que l'Eloi Vila coneix molt bé, que és El convidat d'Albert Om.
1: La Shakira mirava El convidat?
2: No tinc ni idea. Això ho havia sentit a dir, però no puc confirmar que aprengués català.
1: No, digues que sí, home.
0: Tu ho havies sentit a dir també, Eloi.
2: Sí, havia sentit a dir, que ens arribés a l'equip del convidat.
1: No, jo faré el titular, Shakira parla català gràcies a Eloi Vila.
0: Ara, clics assegurats.
1: Si fa o no fa.
0: Si
1: fa o no fa.
2: Però posa en valor la
1: teva. No, i tant.
0: I tant que sí, la gran feinada.
2: És fonamental.
0: Vam parlar també de Crims l'altre dia per l'Aitana, que deien que havia arribat al català tanta gent.
2: En valor.
0: I tant que sí.
2: Ah, no puc confirmar-ho, que exactament és així.
0: Jo t'ho confirmo, jo ho faig gran, i sí, la Shakira va aprendre català pel convidat. I és veritat que no tenim gaires declaracions de la cantant en català, però sí que tindrem per sempre la seva versió de l'himne d'amor més gran del nostre país. Ara no saps quina és, però de seguida ho entendràs, vale? En la terra humida escric
18: estic boig per tu.
19: El nen se'l va carregar, no passa res.
18: Em passo els dies esperant.
20: Eloi, us agrada més l'original o la de la Shakira?
19: L'original, perdona'm, eh?
2: L'original.
20: Ah, doncs a mi aquesta.
19: Que la pregunt. A veure, hi va haver polèmica, això és veritat, i tots la recordem, el 2014, quan Shakira publica el seu Boig per tu, perquè es va permetre algunes llicències de canvi de lletra, també hi va haver polèmica, i això ho hem sabut més recentment, quan Pep Sala, membre de Sau, autor d'aquesta cançó, va explicar al podcast de Déus i Simis que la Shakira pràcticament els va voler estafar.
21: El Boig per tu, més de 120 versions.
22: La Shakira, no?
21: També. Algú vol versionar aquesta cançó?
20: T'ha d'avisar.
21: No, per què. Per exemple, la Shakira, no, a mi no.
20: No t'ha dit res mai, la Shakira.
21: L'únic contacte que vam tenir la Shakira va ser amb la seva mànager, que ens va demanar que volia cobrar el 50% dels drets d'autor.
23: Els drets d'autor.
21: I li vam dir que per ara tots bons.
20: Hòstia, s'ha de tenir barra, eh?
19: Per ara tots bons és una expressió que s'ha de fer servir molt més, clarament. Per mi, us diré, el més greu de la versió de la Shakira amb el Boig per tu no són ni els canvis de lletra, ni l'arranjament musical, ni el voler fer-ne pasta.
20: Ah?
19: El més greu... Aquesta pausa de...
20: Sí, què passa aquí?
19: No, el més greu és que el darrer concert que va fer a Barcelona, que això va ser any 2018 al Palau Sant Jordi, ella la va cantar en directe, tot i que deia que no l'havia assajat gaire... I la va dedicar, ara diràs, a Gerard Piqué.
20: Home, seria molt mal per l'època.
19: A la persona menys esperada de totes.
24: La siguiente canción es una de las favoritas de mi suegro. Así que, a petición de él y de algunos de ustedes, la vamos a tocar esta noche.
20: Mira. Shakira va dedicar el Boig per tu al seu sogre. Perdona, és dels actes més bonics que recordem a per un sogre.
19: Potser és no acabar d'entendre la cançó. Potser és no acabar de pillar el missatge.
20: O potser no l'has pillat tu.
19: Ah, també pot ser. Estiguem oberts, no, al debat.
20: I potser la història ens falta una pota molt important.
19: T'imagines? T'imagines? Però després va fer aquella sessió Me dejaste de vecina la suegra con la deuda en Hacienda.
20: La que no volia era la sogra. Però...
19: Ah, però del suegro no diu res.
20: No diu res.
19: És veritat,
20: suegro,
19: només es carrega la sogra, no el sogre.
20: Bé, ara, escolta, la família Piqué, ara aquí, que ens poden estar escoltant i estem
2: no
20: aquí.
2: Us emmerdeu.
19: No, no us emmerdeu. I com han canviat les coses, no? Jo, tot i que estic plena de rancúnia, estic boja per la Shakira, li desitjo el millor, i si algú li sobra alguna entrada per anar a algun dels 12 concerts a Madrid, jo vaig a l'exili i m'ofereixo voluntària per fer d'acompanyant.
2: Per cert, una cosa, això, 12 concerts i aquest estadi que s'ha construït, és perquè és impossible reservar 12 dates, jo que sé, al Metropolitano...
19: Sí. No ho sé.
20: Per logística.
2: Per logística.
19: És molt format Adele i grans estrelles d'aquestes que ja ho han fet també en altres ciutats.
20: El fas ad hoc i et deu sortir, entenc, més barat.
19: Sí, sí, que llogar-ho i tot.
2: Ens fem l'estadi.
20: Ja està, home. Aquí hem ficat 25 anys a acabar el Camp Nou i la Shakira se'l fa 15
19: dies. Pim, pam.
20: Ah, és diferent. Molt bé, Marta, doncs bojos per tu tots plegats. Farem una pausa i parlarem de silenci. És una cosa... Una mica de contradicció, no?, parlar de silenci. Però aquí som capaços, ara venim.

0: d'Ocasión Plus.
1: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
2: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
3: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
4: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
5: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
2: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
5: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Amb un horari nou.
8: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
6: Catalunya Nit.
9: Un informatiu en profunditat.
8: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Amb horari nou.
9: De 9 del vespre a 11 de la nit.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: Que m'has posat per presentar el nou llibre de l'Eloi Vila. Nou llibre que surt avui.
5: Avui mateix, sí, sí.
4: Ara ho comentàvem.
10: Ai, felicitats, Eloi, no ho sabia.
4: Que tenim a la redacció, que ens, és com ja el teníem molt vist. Avui surt, eh?
5: Sí, sí, avui surt. El que passa que és fàcil haver-lo vist, perquè també és veritat, doncs, jo que sé, doncs, que ho reben llibreters, llibreteres, i que, no sé, doncs, se'l llegeixen per fer alguna presentació i ho publiquen a les xarxes, llavors es perd una mica, no?, el dia, l'esdeveniment clau del dia que surt, però hi ha un dia que es posa a la venda i és avui a les llibreries.
4: Doncs, a partir d'avui podeu comprar El silenci heretat, històries enterrades de la Guerra Civil d'Ara Llibres. Setè llibre, ja.
5: Sí.
10: Set llibres
5: sí.
10: Ha descrit.
4: Sí, un, dos, sí. Tres, quatre, cinc, sis, set.
5: Sí, sí, sí, sí. Sí,
4: tot, llavors ja t'hem de... Ara ja t'ho hem d'escriptor. Algun
5: també...
4: No, home, no. Sí, amb no. Antoni Tarcata...
5: No, perquè vaig fer novel·les, vaig fer un llibre de la guerra, precisament, que es diu Cartes des del front.
4: No, a partir d'ara presentarem amb l'Eloi Vila l'escriptor.
5: Ja pots fer... No ho facis, per favor. No, perquè no ho soc. No? Són llibres... En aquest cas, mira, és un llibre periodístic en el que recullo històries enterrades de la Guerra Civil, perquè molta gent, arrel de quanta guerra, de trinxeres, d'un llibre que vaig fer sobre la Guerra Civil, històries de la guerra, que es deia Cartes des del front...
4: Estàs acumulant moltíssima informació que no deus poder-li donar sortida, no?
5: No, el que acumulo és una falsa responsabilitat que no tinc ni que m'he d'atribuir, que és que quan vaig al carrer em trobo molta gent que em diu, no em diu, hòstia, que xulo el programa que feu, sinó que em diu, hòstia, el meu avi, la meva àvia, saps com podríem fer? I clar, és impossible d'abarcar, és impossible d'assumir, no? Però mira, ens hem posat amb aquesta necessitat que crec que hi ha d'explicar aquelles històries que van quedar enterrades en el silenci.
4: Clar, a la tele són sempre històries de gent vinculada, sí. Coneguts avui, sí. No? Més o menys famosos. Aquí fas una mica de barreja, sí. el silenci heretat.
5: Aquí hi ha 19 capítols i hi ha moltes més històries, i a vegades són històries que et porten a una altra història, o com a través d'una història et trobes amb gent que t'explica el començament d'una història, estives del fil, no?, i l'acabes completant, no? Però al final l'objectiu és el mateix, explicar històries de gent que va anar a la guerra, alguns van tornar, van callar, i per tant les hem hagut de recuperar, d'altres no van tornar, i evidentment el seu silenci continua massa amplificat 90 anys després, no?
4: Clar. És una qüestió que potser durant els anys 80, 90 se'n parlava molt, després els 2000 amb la llei de memòria històrica de Zapatero va tornar a aparèixer. Encara hi ha molta gent, creus, que fa investigació, que busca històries sobre la Guerra Civil, o cada cop menys?
5: Jo crec que més que mai.
4: Més que mai,
5: sí? Jo crec que més que mai. Jo crec que ha arribat un punt que... Sempre dic que, no, que el pas del temps és absolutament implacable, perquè la gent, quan va anar a la guerra, els que van tornar i van callar, per què van callar? Per diferents motius. El principal, la repressió. Per por a la repressió van venir 40 anys de dictadura, no? També hi ha altres motius. Un motiu tan humà com la vergonya d'explicar, jo què sé, doncs que t'envien al front d'Aragó, a Belchite, una de les històries del llibre, del Sisquet com a vella, que el van enviar a Belchite, on va haver-hi 5.000 morts a l'agost, finals d'agost, i principis de setembre de l'any 1937 i arriba a Belchite dos dies després de la batalla, i el que li fan doncs és cremar, fer cremar amb els altres companys de la unitat militar doncs els cadàvers, no? I com explicava d'una manera molt crua que hi havia parts del cos que no es cremaven, com les mans o els peus, en molts casos, i havien d'agafar i tornar a posar la crema a la pila de crema, no? I això ens explicava el Sisquet Comabella, que per exemple vaig conèixer quan vam fer un programa que es deia Trinxeres, que anàvem caminant i recorríem l'últim front de Catalunya, de la Guerra Civil a Catalunya, i vam anar a casa seva, i el primer que em va dir és: tinc 100 anys i mig i encara recordo l'olor de carn cremada, no?, per exemple. Bueno, és que són aquestes històries que ens permeten entendre el que vam viure i que és tan necessari rescatar-ho. Perquè, hòstia, et deia que el pas del temps és implacable. És implacable perquè les hem silenciat, aquestes històries.
4: O sigui, aquest silenci d'edat és un silenci que ens ve dels nostres, ara ja avis o besavis, en alguns casos, i que ha quedat dins la família, aquest silenci, creus?
5: És un silenci que ha quedat latent, no, ni dins la família, en molts casos, no? Jo crec que els nostres pares, nosaltres som la generació dels nets, els nostres pares no saben, no han sabut quina és la guerra que van viure els seus pares, els nostres avis. I amb el pas del temps, no?, quan el dolor, no?, es va amortint, arribem als nets i diem: hòstia, escolta'm, volem saber què va passar, no?, perquè potser ets permetre entendre com som a casa, com ens comportem, de quina manera veiem les coses, per què parlem tan poc de temes emocionals, per què tenim una manera de fer determinada, entendre un avi callat, un avi que no deia mai res, entendre mil coses de què collons fem aquí i com ens comportem i com ens ha comportat les nostres famílies. I és implacable, perquè llavors això passa el temps i els nets diem: hòstia, volem mirar. Però a més és implacable per lo negatiu, perquè ja no queden testimonis, perquè les generacions que venen no en saben pràcticament res, perquè s'estudia i es treballa poc la Guerra Civil, perquè jo i a memòria estem com anestesiats i no sé, una mica l'objectiu és desanestesiar-nos i adonar-nos del que es va viure i hòstia, en aquest moment, aquest món tan convuls, no?, i que passa el que passa i l'extrema dreta doncs està com està, doncs jo crec que és molt necessari.
4: Et trobes que fent la investigació hi hagi gent que et digui: hòstia, estàs obrint ferides, Eloi, no vull...
5: Sí, és que hi ha gent que no vol fer memòria.
4: Però és molt habitual?
5: És habitual. Hi ha molta gent que no vol fer memòria.
4: Sí, és que és una ferida encara oberta, aquesta.
5: Sí, mira, per exemple, jo aquest estiu em vaig trobar un amic d'allà del Montseny, el Salvador, i em va dir: diu, acabo de cremar una caixa de cartes del meu tiet. Salvador és un senyor més gran. Dic: hòstia, però vas llegir? No, ens va dir que no volia que ningú mai llegís això i li hem respectat.
4: Wow.
5: I per tant, diu, hòstia, que per tant no teniu necessitat vosaltres de fer memòria. Diu, sí, la tinc en foto, perquè la voluntat del meu tiet era que no en sapiguéssim.
10: I això t'ho has d'endur a casa, Eloi. Vull dir, tu te'n vas a dormir amb totes aquestes converses que tens, no te'n vas molt remogut?
5: Me'n vaig remogut, però som periodistes, no? Perquè abans explicava això, aquest llibre és un llibre periodístic perquè explico històries, i molta gent ens diu, no?, això, que sou especialistes vosaltres amb la guerra, i sempre els dic que no som especialistes en res, intentem reconstruir històries a través d'històries humanes, precisament, fem de periodistes, no? I sempre has d'agafar una mica de distància, però a vegades és impossible, perquè hi ha una història, per exemple, de l'avi de la meva companya, de la Joana, l'Enric Closelles, que era un artista acollonant, descomunal, era dissenyador, era ninotaire de l'Esquella de la Torratxa, per exemple, i era cunyat del Pere Calders, tots dos se'n van anar a la guerra, van anar al front de Terol a fer de cartògrafs, eh? I el Pere Calders va escriure el que van viure a Terol en un llibre conegut que es diu Unitats de Xoc, i l'Enric Closelles va il·lustrar-lo, no?, amb uns gravats. Se'n van anar a l'exili, van estar a París, l'Enric va acabar tornant amb la seva parella, amb l'Amàlia, en bicicleta, quan els nazis van ocupar París. I van tenir un accident tornant en bicicleta perquè un tanc nazi quasi els aixafa, i tornant l'Amàlia estava embarassada i van acabar perdent la criatura. Doncs a l'Enric, que jo el vaig conèixer, vaig passar la vida demanant-li: hosti, Enric, m'explicaràs el que vas viure a la guerra? I sempre em deia que sí, que sí, que sí, i mai va trobar el moment. No volia explicar-ho, no? I això explica molt bé què és el que hem viscut.
4: Doncs avui ja trobareu a la vostra llibreria de confiança El silenci heretat, històries enterrades de la Guerra Civil, el llibre de l'Eloi Vila, que segur que us portarà doncs a un lloc on algú de la vostra família s'hi sentiria identificat si el pogués llegir avui, perquè segurament va viure alguna experiència molt similar a les que podreu trobar aquí. Sempre és un plaer escoltar l'Eloi parlar d'aquestes coses. Farem una pausa, que arriben al Carandell, i no sé si... Jo crec que no.
10: Mai bé.
4: Jo crec que no, però potser la Juliana.
0: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una hora de començada que no puc acabar mai.
7: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
11: 205 cavalls i només 4,3 litres?
12: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
13: Laia, és bona?
14: A quina edat puc tenir mòbil?
13: Com sé si una notícia és veritat?
15: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
16: I això per què passa?
17: I a qui m'he de creure?
18: I què puc fer jo?
15: Per això fem l'Infocar.
19: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
15: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
20: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
22: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
23: I supem a les millors taules del món.
24: En aquesta terra protegim i acollim.
25: Fem barri i fem pinya.
26: I fem i no deixem de ser.
27: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
28: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
29: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
4: A les 6 arriba el que no surti d'aquí. Roger Carandell, bona tarda.
30: Bona tarda.
4: Com va el segon dia de la nova rutina?
30: Doncs molt bé, adaptant-me.
4: Que tens jet lag?
30: He decidit fer com un canvi d'hàbits i d'horaris i he modificat els meus horaris vitals.
10: Però sí que és veritat que et veig més rialler, d'ençà que has fet aquest canvi de rutina.
30: Encara em duia aquell enamorament de les coses noves, que encara les trobes com exòtiques.
10: El nou estoig, els nous rotuladors...
30: No, i avui segon dia de col·le.
4: T'ho ha notat la fornera.
30: Avui havia mercat a Vic, perquè hi ha mercat els dimarts i el dissabte. El dimarts és el mercat una mica més petitó. Dissabte és el full equip, diguéssim.
4: Clar, sí, dimarts és la prèvia. I
30: m'he anat a tallar els cabells a la plaça Major de Vic, al carrer de la Riera, hi ha un barber...
4: Avui t'has tallat els cabells?
30: Sí, però...
4: Però és un detall, eh? Sí, però...
30: Un barber que ja tinc dates fins al 2030. Guardat.
4: I ara has d'anar perquè ho tens demanat.
10: És com una subscripció, no?
30: Exacte, i vaig cada 3 setmanes, peti-qui-peti, i vaig.
4: Vull dir que estàs bé, però no noto tant la diferència.
10: Jo sí que l'he vist, quan... Sí, de seguida. Aquest degradat del costat.
4: Potser amb els cascos no...
10: Com és que no heu quedat, Garriga? Podríeu haver quedat aquest matí.
4: Se m'ha dit. No, ahir vaig conèixer DJ Solde.
30: Home...
10: Disculpa.
4: És una broma entre bigatans.
30: És un personatge molt conegut a la comarca d'Osona, sí, perquè durant molts anys ha set DJ a moltes discoteques.
4: I vaig xupar amb Gerard Tautet a la plaça allà al qual... Ai, com es deia? Un lloc nou de tapes.
10: I què hi feies a Osona?
4: No es pot explicar.
10: Ah, el que feies aquest matí no es pot explicar?
30: Feina. Home,
4: no.
30: o
4: feina,
30: sí.
4: Feina. A veure, es pot explicar, però...
10: Vale, no, fes-te l'interessant i ja està.
4: Gravàvem una cosa amb un company d'aquesta empresa. Bueno, company, sí, company. Sí.
30: I vas tornar a la matinada, a la nit, no, home, a la C-17?
4: No, perquè hem gravat aquest... No, he dormit allà i...
30: I avui heu gravat, avui.
10: I has dormit sol?
4: Sí, vull dir, a l'hotel hi havia més gent, però a la meva habitació no.
30: Quin t'has fillat?
4: Up, Rooms o Vic?
30: Sobre l'estació?
4: No.
30: No és a l'estació?
4: No, a la plaça, doncs una mica per sobre de la plaça.
30: Per sobre la plaça?
4: Sí.
10: No
30: per sobre la plaça. És a dir, la plaça és el punt més alt, com
10: el
30: de Vic.
10: El proper dia demanaria en Roger.
4: La plaça aquesta, com es diu? La plaça Major.
30: La plaça Major, on hi ha el mercat.
4: La plaça Major, un parell de carrers per sobre.
5: Bueno, ja us ho miraré, que jo ara surto d'aquí. Sí. No em vaig a Vic.
4: Sí, és tocant al carrer Manlleu.
30: Sí. No sé pas on...
4: Sí.
5: Ah, sí.
4: Bueno,
5: no.
10: Quan ens hem gastat?
30: Hi ha el col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, i davant
10: tu?
30: Hi ha una pastisseria que és el Bruguer.
5: Ah, allà ha fet el cafè.
30: Veus?
5: Allà ha fet el cafè al Bruguer.
10: T'ho pagava el company de 3CAT o t'ho pagaves tu?
4: No, ho he pagat jo. Vaig tornar a fer una tarifa molt reduïda.
10: Ara vaig a buscar-te l'hotel.
30: No, bon lloc, eh?
4: Up Rooms.
30: Era un hotel...
4: Sembla que es diu Up Rooms o Up Vic.
30: L'antic hotel Ciutat de Vic.
4: Ah, mira.
10: 4,3 sobre 5. 4 estrelles.
4: Va bé. Avui quedarem el que no sortit d'aquí.
30: Avui parlarem, entre d'altres coses...
4: Molt bé, el Bruguer, el croissant que m'he fotut, ara m'ha vingut al cap.
30: I els donos també són molt bons.
10: Ah, avui has fet una excepció, sí,
4: veig. És que he vist aquells croissants i dit, avui fem excepció. Que no sortit d'aquí, avui.
30: Mira, parlant de pastisseria, el pastisser dels famosos i dels futbolistes, això ens ho explicarà en Víctor Navarro, però abans la Marta ha preparat una... cronologia, investigació, biografia...
4: Sí. La Marta no va dir jo.
10: Tu saps l'Enrique Tomàs, el dels pernils?
4: Sí.
10: Es va separar fa molt poc?
4: Em sona.
10: La dona és, té un imperi de centres de medicina estètica increïble a Barcelona. I ella és protagonista del que podria ser una sèrie de Netflix i en parlarem al programa. Al·lucinant.
4: Amb gires argumentals bèsties.
10: I amb Piqué per allà també, o sigui que imagina't.
4: Ui, avui això no ens ho podem
10: tots
4: perdre.
10: Tots enganxats.
4: Avui no ens separarem.
30: Faltarà temps perquè hi ha l'Espanyol a tres quarts.
10: Un altre cop? Sí, ja n'hi ha prou.
30: Doncs l'Espanyol.
10: Mira, no parlaré. No parlaré.
30: Partiràs, Marta, Espanyol Rayo.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. La defensa de l'expresident Carles Puigdemont demana al Tribunal de Comptes que compleixi la sentència de la justícia europea i apliqui l'amnistia. El tribunal manté encausats una trentena d'exalts càrrecs del govern del 2017 per les despeses del referèndum i la política exterior de la Generalitat. En un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, la defensa de Puigdemont assegura que el tribunal no ha de reinterpretar la sentència europea, sinó complir-la. Insisteix que el cas entra dins dels supòsits que contempla la llei d'amnistia. Precisament avui, el Suprem ha rebutjat amnistiar per ara Puigdemont, en aquest cas pel delicte de malversació. El jutge Pablo Llarena insisteix a assenyalar l'expresident i l'exconseller Toni Comín per malversació i diu que la justícia comunitària no s'ha pronunciat sobre aquest delicte. La carpeta podria quedar tancada les pròximes setmanes amb les resolucions del Constitucional. Més notícies amb la Maria Costa.
1: El punt més calent de la reforma de l'aeroport del Prat, que és l'ampliació de la pista, no s'haurà de resoldre fins d'aquí 5 anys. Així ho recull el calendari previst pel govern espanyol i pel govern català. Per l'economista Miquel Puig, aquest endarreriment permet que Catalunya guanyi temps per debatre i reformar el seu model turístic, perquè si cau el volum dels turistes que arriben amb avió, Aena podria replantejar-se si li surt a compte allargar la pista. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: Que resulta que nosaltres redimensionem el nostre turisme, què és el que hem de fer? De tal manera que resulta que d'aquí 5 anys Aena decideix que no val la pena fer aquesta ampliació, per molt que el govern li hagi dit, tu tira endavant, i si la fas, t'autoritza una pujada de tarifes del 0,03%. Que Aena digui, alto, si aquí no venen tants turistes, potser que no fem aquesta ampliació.
1: Avui el govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat.
5: Protecció Civil associa l'augment dels ofegaments mortals aquest estiu a l'increment de les onades de calor. La campanya d'aquest any es tanca amb 43 morts, la pitjor xifra dels últims 12 anys. La Costa Daurada és la que ha registrat més víctimes. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Bona tarda. Aquest estiu han mort ofegades 17 persones més que l'any passat. Dels 43 morts, 27 s'han registrat a les platges. La resta en piscines i aigües interiors. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
7: Per la concentració de persones ofegades que vam tenir a principis d'estiu, que justament coincideix amb l'època que vam tenir les primeres onades de calor, doncs sí que ho atribuïm això, a una major quantitat de persones que fan que, clar, estadísticament sigui més probable que hi hagi ofegaments.
6: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: El rei Felip VI s'ha referit per primera vegada en públic a la crisi a Ceuta des de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Ha estat per agrair la tasca dels serveis d'emergència.
8: Pero sí me parece obligado precisamente ahora hacer una referencia a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días y reconocer el trabajo ingente que está realizando el personal de protección civil en Ceuta en estrecha coordinación con los demás servidores públicos y voluntarios.
1: Unes paraules durant la inauguració de l'Escola Espanyola de Protecció Civil. Les properes setmanes, Felip VI i la reina Letícia tenen previst visitar Ceuta.
5: Un...
9: Un dels col·leccionistes cinèfils més importants de tot l'estat és de Capmany, a l'Alt Empordà. Es tracta de Lluís Benejam Buigas i té més de 40.000 cartells de pel·lícules, fotografies i programes de mà. Ara lluita perquè no s'acabi perdent tot el que ha recopilat. Des de Capmany, Laia Claret, bona tarda.
11: Bona tarda. És una col·lecció de fa més de 40 anys. Pràcticament tot són sessions o donacions. És la seva filosofia.
12: Quan vaig anar a Las Vegas, de Figueres, em vaig trobar una sala repleta de material. I allà, entre ells, vaig trobar un cartell que feia molt de temps que buscava, que era Castillos en l'Arena, del 1965, de l'Elizabeth Taylor i en Richard Burton, que em va fer tanta il·lusió que em vaig posar a ballar amb ell.
11: Segueix amb la recerca, però reclama que un cop no hi sigui, algú es faci responsable d'aquest material.
12: Començar a trobar alguna persona o institució que valorés la feina que fes i en poguéssim parlar. Bueno, vull dir, els ja també van dir que vindrien. Hi ha gent de fora de Catalunya que també li interessa el tema. De moment, la meva passió continua.
11: Laia Claret, Catalunya, Ràdio Capmany.
9: Ara els esports, Xavi Campos.
13: Avui comença la sisena jornada de la primera divisió de futbol masculina, amb tres partits. A les 7 juga l'Espanyol al camp del Rayo. Rayo Vallecano Espanyol, el partit es jugarà a Leganés, perquè a Vallecas, l'estadi del Rayo, encara no s'hi pot jugar. El partit el transmetrà, com sempre, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les 8 es juga l'Alavés València. El València afronta el partit amb entrenador interí. I a 9:45 hi ha l'Elx Madrid. Els de Mourinho són a 3 punts del Barça, que s'enfrontarà demà al Camp Nou contra el Racing, un partit que no jugava des de feia 15 anys. Hansi Flick ha dit aquest migdia que Lamin Yamal mereix guanyar la pilota d'or i que assumeix que Lamin reclami aquest premi, tot i que preferiria que no ho fes públicament. El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha fet oficial la UEFA aquest matí. I en bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de Nikola Mirotic per una temporada. Mirotic té 35 anys, ha jugat també al Milà, a Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. Podria debutar ja aquest cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça, dissabte a la semifinal. La Supercopa serà a Badalona.
0: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Cinc i sis de la tarda, Rebeca.
2: Estem aquí molt en forma. Pots tornar a tirar la sintonia, Fran? Farem veure que ha acabat el butlletí. Espera, farem bé. Ara acaba el butlletí. I ara comença la sintonia. Cinc i sis de la tarda. Rebeca Carranco, bona tarda, com estàs?
3: Què tal, bona tarda.
2: Veus que bé, estem amb molta energia, amb molta força, perquè necessitem força i energia, eh? I a més, avui hem portat un reforç. El presento ja, et sembla?
3: Sí, m'encanta.
2: Me'l deixes presentar ja?
3: Sí, molt contenta.
2: Guillem Sánchez, com estàs? Bona tarda.
4: Molt bé.
2: Ets col·lega de la Rebeca en això dels successos i, a més, avui ens presentes un documental que podrem veure al Sense Ficció, el cas de l'avi Pistoler, que ja amb el nom ja ens crida l'atenció.
3: Després parlem del nom. Jo tinc un trauma amb això.
2: Ah, sí? Bé, doncs després afrontarem el documental, però tu vas anar ficant cullerada amb el que ens expliqui avui la Rebeca, si tens algun apunt, alguna...
4: No. Jo, màxim respecte a les seccions de la Carranco. Havia sigut meva, també voldria dir-ho.
2: Havia sigut la secció o la Rebeca?
4: La secció. Ah. Durant 4 anys, que trobo molt a faltar. Quin, era fantàstic venir aquí, la veritat és que sí.
2: Perdona, però, doncs feu tàndem.
4: No, la secció ara mateix...
2: La sou a la meitat, eh?
3: Això ho hem de parlar millor, eh?
2: Has parat a dir-ho, està en antena, eh?
4: No, jo la vaig haver de deixar per qüestions professionals, perquè al final jo no estava en el dia a dia, i era evident que ja no estava fent el que està fent la Rebeca ara, que ho fa millor que ningú, i jo havia de deixar-ho, ja està, però no vol dir que no ho trobi a faltar i que no tingués ganes de tornar, clar que sí.
2: Bé, ara farem una mica de documental, però abans, Rebeca, hem de començar amb un cas que hem conegut fa molt poc, no? Com a mínim ho hem vist circular fa molt poc, una violació d'una noia de 22 anys a Vidreres. Què sabem fins ara?
3: Sí, a més, això és una violació d'aquelles que respon una mica al que tenim al cap, eh? Del que és una violació. És una noia de 22 anys que, com tu dius, estava a Vidreres, estava en una zona corrents, a una urbanització, Aigua Viva, part de Vidreres. Era migdia de dissabte, i llavors aquesta dona, quan s'està fent esport, se li apropa un home que va armat i la viola. I sí que, doncs, sembla que és un desconegut que la va, doncs, que la va abordar, això, mentre ella estava fent esport a les 12 de migdia.
2: No sabem res ara mateix de qui és aquest agressor o qui podria ser.
3: Els Mossos l'estan buscant. Sí que és cert que algunes fonts el que apunten és que potser és una persona que estava en aquella zona recollint arbustos, ventiscle, alguna cosa així, perquè anava armat amb una falç en aquell moment i se l'està buscant i és veritat que també s'haurà de poder escoltar la víctima, a veure què explica bé del que va passar, si ha tingut marge de reconèixer aquesta persona, no?, i poder-lo identificar plenament i detenir en una situació, doncs, que provoca molta por, perquè és d'aquelles coses, no?, que tenim una mica en l'imaginari de la idea del que és una violació que fa tanta por que vingui un desconegut, no?, i que et faci això.
2: Portava una falç a la mà.
3: Sí.
2: Una falç.
3: Sí, que és la idea aquesta, que potser estava tallant alguna mena d'arbust, que estigués recollint en aquella
2: zona. I va fer servir la falç, en s'entén, per amenaçant,
3: clar,
2: no?
3: Exacte, per amenaçar aquesta dona i poder, bueno, intentar, doncs, evitar que ella resistís d'alguna manera.
2: I això que deies ara, tenim aquesta idea al cap del risc de que, especialment a una dona, la pugui violar un desconegut, però en canvi les xifres parlen que habitualment les agressions passen més entre persones que es coneixen o que tenen alguna mena de vinculació.
3: Sí, aquesta notícia de Vidreres provoca molta preocupació. Jo tinc amigues de la zona que m'estaven trucant i que saps on és i on està. Jo, precisament, intento com una mica insistir en això de... normalment, el 60% de les violacions que es denuncien són de persones de l'entorn, de coneguts. També hi ha un percentatge, 20%, de persones que són de la teva pròpia família. I aquesta mena de violació, que insisteixo que no és menor i que fa molta por i que lògicament és normal que temoreixi molt a les dones, acostuma a ser un 12% dels casos.
2: Que no és poc.
3: Que no és poc, però que no és el més habitual.
2: Estem parlant molt de les armes de foc, també de les armes blanques, però de les armes de foc també, cada cop n'hi ha més, cada cop en veiem més. I dijous, la Policia Nacional va trobar a Figueres un arsenal clandestí amb 644 armes que estaven destinades a xarxes, s'entén, de crim organitzat.
3: Sí.
2: On era això, allà, a Figueres? A
3: un traster. Llavors, és una cosa, és una operació molt important, que tinc la sensació que amb aquesta actualitat que se'ns endú, de vegades, no sabem...
2: No, la diada i tot plegat, no?
3: La diada, les dimissions anteriors, tot el que ens ha vingut després, no? Però, en aquest cas, era un traster i aquí hi havia una persona que treballava amb armes que aconseguia rehabilitar o habilitar perquè poguessin disparar. Allò que hem explicat alguna vegada, armes de fogueig que es canvien i que es fan que després puguin disparar, o armes que a vegades estan inutilitzades i que s'aconsegueix que estiguin després en funcionament. Però en aquest cas, a diferència d'altres casos que també hem vist, en aquest cas no era cap mena de persona que tingués una col·lecció d'armes, sinó que era una persona que treballava per produir unes armes que després acabaven en mans del crim organitzat, segons la policia. Llavors, és un cop molt important a una mena de, per dir-ho així, una fàbrica, eh? És veritat que una fàbrica està per casa segurament, no?, en aquesta mena de traster, però sí que un lloc on es produïen moltes armes.
2: Clar, el principal investigat és un senyor de 61 anys, atenció, amb experiència militar a l'exèrcit rus, que ja d'entrada això m'espanta una mica, no? Sí. Com arriben aquest senyor?
3: Sí. Llavors, aquí la investigació comença d'una manera, bueno, una mica peculiar, que és per paqueteria, no? És veritat que ara tot s'envia per paquets, no?, i sembla que també les armes. Hi ha un moment que la Policia Nacional...
2: Que les enviaven per Amazon?
3: Les enviaven per paqueteria, no sé si ben bé per Amazon o per una altra cosa, però sí que arriba, obren un paquet i en aquest paquet troben una pistola, un subfusell, un silenciador i un carregador d'alta capacitat.
2: Bon unboxing, aquest?
3: Llavors, hosti, aquí comencen a fer tota aquesta investigació. És veritat que és una investigació que dura uns mesos, perquè, òbviament, no l'envia directament aquest home des d'aquest traster de Figueres, no? Però sí que aquesta investigació permet, primer, lligar que a València, a la Comunitat Valenciana, hi ha una persona que està fet aquests enviaments, fan una sèrie de detencions, i aquesta persona és la que després és aquest home de 61 anys que havia estat a l'exèrcit rus, que se'n va a la zona de Girona quan hi ha algunes detencions vinculades a aquests enviaments, i finalment és quan la Policia Nacional arriba a aquest home i l'aconsegueix detenir.
2: I la policia diu que aquestes armes podrien haver acabat en mans de xarxes vinculades a narcotràfic, segrestos, fins i tot sicaris. Es pot saber si alguna d'aquestes armes fins i tot s'ha fet servir en algun delicte?
3: Aquesta és la segona part que els hi queda, no? Hem dit 644 armes, algunes que estaven en procés de fabricació, d'altres que ja estaven fetes. Ara aquí una mica el que intentarà la policia és primer intentar buscar números de sèrie que normalment s'esborren per saber si aquestes pistoles havien tingut una vida legal o ni de quina manera. I després és veritat que avui en dia la tecnologia et deixa analitzar beines i les bales, i això et permet també una mica saber, en casos que tinguis oberts, quina mena de pistola ha pogut disparar aquella beina o aquella bala. Els Mossos tenen ara mateix una maquinària que també els hi permet fer tot això i lligar casos. Llavors, aquí ara el gran repte és veure aquestes armes i d'altres que han recuperat si estan vinculades a això que ells creuen en crim organitzat. Però és una operació important perquè no acostumem a veure operacions directament contra el tràfic d'armes. És a dir, les armes ens acostumen a aparèixer en investigacions sobre qualsevol altra cosa, tràfic de drogues, i que troben una arma, no?, allà mig.
2: Però això no... És a dir, perquè entengui, normalment no hi ha aquestes investigacions perquè no era el focus o perquè no era una cosa que els interessés tant, i ara de cop i volta, com que hem vist que hi ha tant moviment, s'ha de fer com una línia d'investigació extra.
3: Doncs jo diria que és una barreja de les dues coses. Si no és fàcil trobar, començar en origen una investigació que sigui només d'armes, no? Normalment és més fàcil, doncs, trobar algú o un enviament de drogues i situacions així. I després és veritat que en els últims temps, amb tot aquest increment d'armes...
2: Sí, això estan mirant més.
3: Això estan mirant més. Els Mossos tenen un pla operatiu des de 2023 que té molt el focus i la intenció, per exemple, d'anar a tot això, no?, al tràfic d'armes, de poder anar a organitzacions que es dediquin específicament a això. I el que estan veient és que abans una mateixa organització, doncs, era, buscava les armes, feia els seguiments, tot el que necessitava, i que ara estan compartimentant una mica. És a dir, que tu, doncs, jo em dedico al tràfic de drogues, subcontracto les armes a un altre lloc, hi ha una altra persona que si necessito potser que faci un homicidi, doncs també el subcontracto, no? Està tot com més... Sí, una mica...
2: Que hi ha unes pàgines grogues de la delinqüència.
3: Més compartimentat.
2: Aquesta operació són, quantes han dit? 644, però és que el juliol ja va haver-hi una gran operació dels Mossos, no?
3: Sí.
2: Això vol dir que en algun moment notarem que falten armes, diguem? És a dir, que de cop i volta hi ha un descens o segueixen arribant, segueixen arribant?
3: Doncs mira, el que els hi fa una mica sentir als Mossos i a la Policia Nacional tot això és una mica el contrari, eh? És que hi ha un mercat que té més armes, que té més facilitat de tenir-les, que hi ha més gent disposada doncs, a manipular-les, a canviar-les, i que moltes venen de fora, que fora es manipulen aquestes armes i que acaben aquí, no? Llavors la sensació és que n'hi ha més.
2: Encara que en vagin trobant, és com
3: van
2: un escapar, marc...
3: Aquestes dues operacions són importants. És veritat que s'estan escapçant dos nuclis que poden ser sortidors d'aquestes armes, però veurem si tot això després té un efecte gran, important, en el que després veiem al carrer, els tirotejos, aquests homicidis...
2: És a dir, el que seria preocupant és que això es vegi que ja passa d'aquest crim, potser menys del dia a dia, a que això passi ja a delinqüents més comuns que comencin a tenir aquests també armes de foc, no? Que ja deu començar a passar i que aquí és on serà perillós, de veritat.
3: Mossos, no? Abans qui tenia una pistola era una persona que formava part del crim organitzat i que era un delinqüent sofisticat, eh? Entén mala paraula,
2: eh? Més premium.
3: Sí, i que ara qualsevol persona que estigui una mica en el món delinqüencial vol, aspira, té aquesta necessitat també de tenir una arma. I sempre l'origen el marquen amb el tema de la marihuana, eh? Com la gent comença a armar-se per defensar les seves plantacions.
2: Doncs ja que parlem de pistoles, d'armes, de foc, el documental que s'emet aquesta nit al Sense Ficció de TV3 va d'això. És un dels casos més cridaners a la Crònica Negra a Catalunya. Un jubilat, 70 anys, sense antecedents, i que d'un dia per l'altre comença a atracar bancs i farmàcies amb una arma de fogueig.
5: Ja arriba la notícia que hi ha un atracament amb arma. Es disparen totes les alarmes.
6: Tres dies, podem dir, dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
5: Porta una mitja al cap. Ens quedem tots sobtats. De fet, l'acabem anomenant que espanti.
7: No he vist debutar al cap delinqüent amb aquesta alarma.
2: És el cas de l'Avi Pistoler, un documental codirigit pel, també per aquestes successos, el Guillem Sánchez. L'Avi Pistoler. Amb el nom...
3: Mira, jo puc començar explicant això, Guillem, que no t'ho he explicat abans.
2: Què explicaràs?
3: Mira, el Guillem és molt bon periodista de successos i és d'aquesta gent que sense
2: voler... Ara estàs fent una prèvia bona per fotre-li un pal,
3: sí,
2: no?
3: És d'aquesta gent que estimes molt i a la vegada després li tens una mania que no pots amb ella perquè és tan bo que et fa ràbia. Llavors jo recordo...
2: És mutu, eh?
3: Jo recordo, en aquest cas, el 2017, recordo la primera notícia que fa el periòdico que ja li posa aquest nom, l'Avi Pistoler, i ve la meva jefa i em diu, escolta, sí, em diu, escolta, això que està traient a Guillem, i la reacció sense voler, natural i humana. Hi ha molta gent gran que comet aquesta mena d'atracaments, no? I és aquesta idea...
2: Va, merda de notícia que ha tret el Guillem.
4: Això és un clàssic. Això és un clàssic. Quan la Carranco, la Pursi, pues, treia una operació policial i demanava explicacions, tot, que és que és una més. És una més, n'hi haurà més la setmana que ve.
2: Ja la traurem nosaltres, no pateixis. L'Avi, a més, és un nom molt bo.
3: És molt bo, això. El Guillem ho fa sempre. Sempre t'ho fa, això. Li posa un nom i una vegada ha posat el nom, doncs és igual.
2: Ja queda.
3: Ja està.
2: Ja és seva. L'Avi Pistoler és seu. Qui és l'Avi Pistoler? Perquè sona gairebé nom d'acudit i, home, no era tan d'acudit la cosa.
4: No. Mira, el que explica la Carranco comença així. A mi m'avisa, crec que és un company del diari, perquè estem parlant del febrer del 2017, de que hi ha hagut en renou, en una oficina de CaixaBank de la Gran Via de les Corts, i quan vaig allà, arribo i acaba de passar, i hi ha fora treballadors del banc. I el que em crida molt l'atenció és que diuen tots que qui els ha assaltat era un home gran que caminava amb dificultat, que portava una mitja de dona al cap i que ha marxat xinutxano sense cap cotxe ni res. I clar, no és habitual això. I llavors...
2: és el que dic. Clar, que això seria com un atracament estrany, fins i tot, gairebé còmic, no? I de molts anys enrere.
4: Clar, tu imagina la cara dels investigadors dels Mossos quan arriben, els de la Unitat Central d'Atracaments, els expliquen això i bueno, l'acaben anomenant que espantis, perquè ells s'adonen que estan davant d'algú que segurament ja no tindrà antecedents i que comet atracaments tal com ell s'imagina que s'han de perpetrar inspirant-se en la ficció.
2: Veient les pel·lis, no?, i les sèries i...
4: Sí, llavors, quan ja el detenen... Clar, perdona, jo, efectivament, aquesta notícia la titulo com El abuelo perfecto... El abuelo pistolero da el golpe perfecto.
3: Què puc fer jo amb això?
2: Buscar un altre cas, perquè aquest ja té nom.
4: I llavors, quan... però clar, després t'agafa l'angoixa i dius, hòstia, i si és un impostor? I si és un tio que es feia l'avi i tal? Després venen els dies d'angoixa i tal. Llavors, quan el detenen, m'han assabentat que no només ha atracat aquest banc, sinó que després hi ha hagut un altre

0: Butrons.
1: Bueno, jo no sabia que era el cap dels que feien Butrons. Jo estàvem dos esperant allà i vam començar a parlar i ell era un albanès que era líder d'una banda, que així m'ho va explicar. I em va dir, tu no vas a líder, el 2000 sí. I efectivament, els seus van sortir tots, la seva banda, ell va recuperar la seva banda al complet, perquè ells no cometien delictes contra les persones i l'Adi Pistoler anava amb una pistola. Encara que fos falsa, anava amb una pistola. I llavors, a l'ambient a preventiva, i aconsegueixo que em doni una entrevista a la model, i llavors aquí és quan es comença a veure el que el documental aborda en profunditat o intenta fer-ho, i és que és un home que es converteix en la pistolera després de quedar-se vidu i de viure una sèrie de circumstàncies que a molta gent a Catalunya, desgraciadament, li sonaran, que tenen a veure amb viure en una soledat no desitjada.
0: Mira, al documental hi ha moltes veus, per exemple, veïns que descriuen així l'avi Pistoler.
2: I el Jesús ha sigut una persona molt educada, o és, perquè és educat, sempre saludava molt bé, i ha sigut com si tinguéssim un vigilant al terrat. M'entens? Vull dir, hem tingut com una confiança.
3: Però vull dir, bueno, era una d'aquestes persones... Pues que això, que la coneixes de tota la vida, de conviure a l'escala.
4: I us esperàveu que un veí així és el que va fer?
3: No.
2: Ens va agafar de sorpresa.
3: Ens va quedar de pedra, no? Fa una mica esta gràcia.
0: Fa una mica esta gràcia. El que fa gràcia és això de saludava perfecte, clar, és allò, no? Un veí normal i corrent, no? Que no esperes que faci això. No és un perfil habitual de delinqüent, un senyor de 70 anys que no ha comès mai cap delicte.
5: Que no ha comès mai cap delicte, no? Sí que és veritat que una vegada els atracadors és una cosa que es feia molt als anys 80 i 90 i de vegades n'hi ha algun que surt de la presó que en té 70 o que en té 80...
0: I que reincideix,
5: però sense cap mena d'antecedent. No?
0: Clar, aquest cas arriba a judici, el condemnen a 16 anys de presó, va a Lledoners, i allà coincideix amb altres presos com Josep Rull o Jordi Cuixart.
6: Jo feia teatre a la presó. De fet, ell no es perdia cap de les funcions que fèiem. El Jesús sempre estava a primera fila, hieràtic, allà al davant. Ell no estava en un mòdul, diguem-ne, ordinari. I després sortia per fer ceràmica. Jordi Cuixart feia ceràmica amb el Jesús.
7: I suposo que deuria ser jo el que primer doncs, vaig parlar amb ell, però ja de seguida després ja doncs, sí que es va obrir bastant, la veritat. I penso, vaja, jo el considero un amic, espero que ell també em consideri un amic.
0: Clar, sobta molt ara escoltar aquestes veus molt reconegudes, no? President del Parlament, o el Jordi Cuixart, que ha tingut un paper tan important, no?, els últims anys, i transcendent. Clar, es barregen amb aquests casos, i allà la vida a la presó sembla que és com una altra esfera, no?, que iguala a tothom, i que fa coincidir personatges tan, tan diferents.
1: Sí, però nosaltres...
0: Per ells parlar d'aquests companys que van tenir és una cosa fàcil, és a dir, costa molt convèncer el president del Parlament de parlar dels seus companys de cel·la?
1: La sensació que vaig tenir és que els agradava molt, que ells d'alguna manera, més enllà del que creguin que va ser una injustícia el que van viure ells són persones intel·ligents i ho han integrat amb cert, jo crec que orgull, vull dir que ells no se n'avergonyeixen del seu pas per la presó, I tenen ganes, si els hi parles, de compartir tot el que allà dins hi van viure. I en concret, clar, nosaltres els hi preguntàvem només per aquest episodi tan petit, que el protagonista d'aquesta història, l'avi Pistoler, el Jesús.
0: Jesús, sí.
1: El Jesús Monroig, quan ha vist el documental i ha vist que gent com el president del Parlament, com el Jordi Cuixart, en parlaven d'ell doncs, amb tanta estima, a ell això l'ha emocionat molt, perquè al final... Ell era conscient de que tenia moltes ganes d'explicar la seva història, però que d'alguna manera explicar la seva història passava per parlar d'alguns fets que lògicament l'avergonyeixen. I quan veu que se l'ha entès fins a aquest punt i que hi ha gent que parla d'ell com ho fan dos personalitats com aquestes, això a ell li agrada molt. I és emocionant, eh? És molt emocionant veure com el Rull i com el Cuixart parlen del Jesús.
0: Clar, van caure 16 anys, però al cap de 4 ja va poder sortir de la presó. Per què surt tan ràpid? És normal?
1: Bueno, sí que és normal. En aquest cas, quan es compert una quarta part o un terç, ja comences a tenir doncs, el tercer grau i a partir d'aquí doncs, vas tenint permisos. Ell era una persona molt delicada de salut. I això és molt important, en el documental, perquè nosaltres, quan surt de la presó, ja li fem la primera entrevista el 2020, perquè l'Oriol Gispert, que és el codirector, em proposa, no?, que veu que estic fent aquest seguiment, i em proposa fer un documental. I clar, nosaltres teníem la història de la pistola i sabíem

0: que hi havia alguna cosa que era molt important i que segur que interessarà molt a la gent que ho miri avui a TV3, però no sabíem exactament qui era. I com ho descobrim? Ens n'adonem que des de dins de la presó a qui truca és a nosaltres. És a dir, les persones de referència de l'epístola quan està a la presó som jo i l'Oriol, que també ha deixat el telèfon. I clar, això que t'està dient? T'està dient que és una persona que s'ha quedat vidu, que no té fills, que per tant no té un entorn,
1: una xarxa, no?
0: Ni una xarxa, i que els telèfons que té més a l'abast pues són de dos periodistes, saps? I més enllà de que això pugui ser doncs una cosa doncs, simpàtica que podem explicar aquí, sí que et dona molta informació de la realitat que li espera fora de la
1: persona. No, home, i és trist. Bueno, per tu està molt bé, no? Però no. Per la persona que es troba que no té més ningú més a qui trucar, és una situació molt trista.
0: És això, clar. La informació que ens està donant és que no hi ha ningú que l'esperi quan surt de la presó. I per això quan surt, doncs li anem a fer una primera entrevista.
1: Us recomanem molt que el busqueu, i entenc que estarà també penjat a 3CAT, per tant el podeu recuperar o veure aquesta nit. Només un fragment, però em sembla que és molt destacable el moment en què el Jesús es troba amb un dels farmacèutics a qui va atracar.
2: Bon dia, tingui vostè.
3: Bon dia, ai. I per quan us va passar aquella vegada, eh?
2: Sí. Te recordes, sí? Sí, el dia aquest, que... Més tranquil, tot.
3: No, sí.
2: Vale.
3: I jo et demano perdó per lo que va passar.
2: Vale. No, només et volia dir que, bueno, que comprenc tot i la situació, tot el que va passar, i, bueno, bé?
3: Ja està.
1: Clar, en aquest món on amb la Rebeca parlem aquí de tants successos terribles, aquí ningú va prendre mal, en principi, més enllà de l'ensurt, no?
0: No, ningú va prendre mal. És veritat que, bueno, que el Codi Penal el que diu és que sigui o no sigui real una arma, bueno, suposa un delicte molt greu, perquè si hi ha una resposta policial sí que pot ser amb armes de foc. Clar. Pots estar incitant a que hi hagi doncs, un tiroteig. Però no era la seva intenció, i tenia clar que no volia fer mal a ningú, perquè per això l'arma no tenia bales de veritat.
1: Però vull dir que al final el que queda també és, escoltant Rull, Cuixart o aquest farmacèutic que diu, al final hem entès una mica o aquesta comprensió que a vegades, doncs en situacions desesperades pots cometre errades.
0: O sigui, ell va encanonar a treballadors del banc que quan jo vaig parlar amb ells estaven sotmesos doncs a un estrès molt important. Vull dir que els treballadors no tenien per què saber que era una...
1: Clar, evidentment.
0: Vull dir que alguns sí que...
1: No,
0: que
1: i ha passat 4 anys a la presó, no?
0: Sí, però que si després... Bueno, això la Rebeca ho sap de sobres. Vull dir, hi ha successos que en el dia a dia tu no t'hi pots apropar prou, però que si tens la sort, no, d'acostar-t'hi, probablement descobreixis històries tan petites com aquestes que et parlen de coses molt grans, com és el cas de l'avi Pistoler.
1: Doncs el cas de l'avi Pistoler, aquesta nit a les 10, al Sense Ficció de TV3, La Feina. Quant temps heu estat per tancar aquest documental?
0: Ja et dic, des de la primera entrevista fins ara han passat 9 anys, des de la primera que gravem 6, i des de que comencem el rodatge ja en sèrio ha sigut menys d'un any ja.
1: Bé, un treball amb diverses fases, sí. I avui m'ha de fer il·lusió, doncs, després de tant de temps treballant-hi, veure-ho ja a la pantalla, no?
0: Tenim moltes ganes de que la gent conegui el Jesús, de que conegui la seva història i de que l'avi Pistoler quedi per la història de la ciutat, per la crònica ja no negra, sinó social, del que es va viure al febrer del 2017.
1: Aquesta nit, un any intens el 2017, moltes coses.
4: Sí. Em van preguntar a la Marta del Cor, te'n recordes? I dic, ostres, deixa'm...
1: Has hagut de recuperar i després... Guillem! Guillem, moltes gràcies per venir a la tarda, com sempre. Rebeca, també.
4: Gràcies.
1: Ens veiem la setmana que ve. Farem una pausa. Us agrada molt anar a dinar, a sopar fora?
4: No. A mi no.
1: El que vol dir, no. Però, o sigui, era una pregunta tan retòrica, de dir, a qui no li agrada anar a sopar fora?
4: Perdó, sí.
1: No, ara de veritat, no t'agrada?
4: Em dona feina, penso...
1: Però si dona més feina fer-lo?
4: Te'n vas a dormir tard, després has d'aixecar ràpid, aviat al matí, perquè tens els nens... Coses de mare, no ho tinguis en compte, oblideu.
1: Però si et volia convidar jo ara a una, tres estrelles Michelin, però clar, home, no, si convidaré el Guillem. No, home, si no t'agrada, no et faré aquesta portada. Doncs anem amb el Guillem, mira, ho sento. Fem una pausa, és que venen dos cuiners després de la pausa. Què els he de dir? Va, merda! No, de fet, no, perquè són cuiners... que t'ajuden a cuinar a casa. Per tant, a tu t'interessarà molt. Et donaran consells.
4: Estaré atenta.
1: Ja veuràs, ara venim.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, direcció de projectes, arquitectura, management i filosofia. Sessió informativa el 17 de setembre. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
8: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
9: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
10: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
8: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
11: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
8: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
12: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
13: A la Finestra Indiscreta t'ajudem a triar.
12: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
14: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
13: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
15: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer. 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
16: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
17: Lectures per a tots els gustos.
18: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
19: Les rêves des amoureux sont comme le bon.
1: O sigui, a veure un moment, o sigui, aquí no pot haver-hi ja més enamorament, més sucre a l'estudi. Arriba un punt que dius, és que ja fan fins i tot ràbia els convidats. És que ja em salto l'entradeta. Raiz Esteve, Rau París, bona tarda.
20: Bona tarda.
1: Avui volíem parlar de cuina, però no sé si parlem més d'amor, perquè em diuen, han arribat abraçats. S'han assegut aquí juntets, que si un selfie, que si una abraçada, que si... Esteu enamoradíssims.
20: Ara sí.
1: Què vol dir ara sí?
20: Aquest matí no.
1: Què ha passat aquest matí? És veritat que aquest matí hi havia una... Però era per indisposició aquest matí, no?
20: Totalment. Bueno, indisposició i bessons, diria jo.
1: A veure, per qui vagi una mica perdut, a veure, ens ubiquem. Raiz Esteve és una de les noves cares de TV3. La tenim al Cuines des de fa... Quants dies?
20: Des de dilluns? No. Ai, el dia 9,
1: La setmana passada, sí, des de la setmana passada. I l'Arnau París, que també ja el teníem molt ubicat, aquesta temporada serà també una de les grans novetats amb el joc de cartes.
20: Exacte.
1: Tenim data ja o no?
20: No tenim data. La temporada arrenca normalment a l'octubre o al novembre.
1: Però encara no hem ubicat.
20: Jo no la sé.
1: Bé, ja ho preguntarem.
20: Sí, tant.
1: En tot cas, la cosa és que som parella. Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
20: Doncs podria ser, no?
4: Sí?
1: Doncs mira, tira-m'ho.
2: Exclusiva.
1: Oh. És la primera entrevista conjunta de l'Arnau i la Rais, que ens acompanyaran des de la cuina aquesta temporada, i a més a més amb bessons.
4: Amb bessons, sí.
1: Des de fa...
4: Sis mesos.
1: Mm-hmm. I què? Guerra, no?
4: Molta guerra, molta.
1: Són més durs que uns fogons.
20: I són bons, eh? Vull dir que no són nadons de molt de follon, però tot i així...
1: Home, el fet que siguin dos ja d'entrada multiplica. L'esforç.
20: Sí, sí. Sí, falten mans sempre a casa.
4: Sí, falten mans i falta de tot, diria jo.
1: Us havíeu imaginat tenint bessons? És a dir, era una cosa que... Ah, mira, ens agradaria tenir-ne dos. O quan us van dir dos, vau dir... Ostres...
20: Et fa molta il·lusió.
4: A mi, quan era petita, era com la meva obsessió.
20: Sí. Quan es proposa alguna cosa, ho aconsegueix.
1: Sí. O sigui, era un somni de petita.
4: Bueno, allò que veies les típiques sèries a la tele, no? De, ai, jo què sé, tu en Londres, jo en Califòrnia. Aquestes coses que...
1: Ai,
4: que...
1: tant de bo jo un dia, no?
4: T'ho juro. No, tant de bo jo fos bessona, però com ja era...
1: Ah, tu ser bessona, però clar, com que això ja vas fer tard, no, diguem?
4: Dic, bueno, doncs en crearem dos, de bessons.
1: Doncs els tenim aquí, com es diuen? Es diuen... Ho tenia per aquí apuntat.
20: Artur i Robert.
1: Artur i Robert. Doncs des d'aquí, crec que ens estiguin escoltant, però vaja, els enviem un petó a Artur i el Robert. Aquest any és el vostre any, llavors,
20: És molt bèstia.
1: O sigui, què més us pot passar ja? Que us toqui la loteria o...?
4: Ens hem mudat, també.
1: Ah, també, aquesta no l'estaríem, o sigui...
4: Fas impressió, aquí, el tema.
1: Els dos, programa nou.
20: Correcte.
1: Nens, partida doble, diguem-ne, casa nova.
20: Amb reforma inclosa. Sí, sí.
1: No, va, excel·lent.
20: Aquest any ja...
1: No podeu afrontar ja més coses noves.
20: No, ni volem.
1: No. Escolta'm, com serà la conciliació? Perquè, clar, us ve molt... Vaja, no sé si tu ja la tens mig feta, Arnau, però entenc que el cuines això no para, no?
4: No, la bona part és una mica que és molt fàcil de conciliar, perquè en un matí o en un dia gravem més d'un programa.
1: Sí, ho podeu concentrar-ho bastant.
4: Sí. Correcte. Llavors jo vaig avisar dient que tinc bessons, em van dir, ja ho sabem. I aquí endavant. I tothom a remar.
20: I que no gravem junts.
1: Clar. Cadascú pel seu costat podeu combinar una miqueta.
20: La Rais ha fet un calendari així en paper, amb una cartolina grossa.
4: Una cartolina ben grossa.
20: Ha pintat els dies, plató Arnau, plató Rais, i és visualment...
1: Que no coincideixi mai, és que sempre hi ha d'haver algú a casa.
20: No pot coincidir, aleshores, doncs ja, amb això ja un ja va fent de més i de menys.
1: Bé, dos cuiners... Els dos sense gaire vocació de tota la vida, no? És a dir, això us ha anat arribant amb el temps o...?
20: Bueno, jo no tant, la Rais bastant, sí.
4: No, és a dir, clar, jo primer, és veritat que jo vaig estudiar una carrera i quan vaig acabar la carrera vaig dir, ostres, no, bueno, vaig tenir un moment així de crisi vital, no sé què fer, i allò sempre m'havia agradat molt cuinar i vaig dir, ja, doncs, a estudiar cuina, i em vaig posar un grau superior després d'haver fet la carrera de direcció de cuina, i després cuina, pastisseria, màsters i treballar com, bueno, treballar com si no hi hagués, bueno, una altra opció a la vida, t'ho juro, eh?
1: No, i suposo que a més quan arribes al món de la cuina, no sé si l'últim que t'imagines és acabar fent tele.
4: Jo sí.
1: Tu t'imaginaves fent...
4: No, és a dir, jo l'últim que m'imaginava era fer tele. Perquè més, a mi la paraula càsting pensava mai a la vida.
1: Què vol dir càsting, no? Sí, jo faig els ferrats o el que vulguis, no? Però...
4: Igual. Bueno, jo treballo, vaig cada dia treballar i tinc una feina, però càsting de què, no?
20: Sí. Clar, jo vaig començar la cuina per la tele, ho vaig fer al revés.
1: Però vaja, però també imaginar-te tenint el teu programa...
20: No, ni boig.
1: Una cosa és anar allà a concursar, que ja és complicat, no? Però...
20: Jo sempre dic... Mira, a mi fa un any m'arriben a explicar el que m'estaria passant avui, no m'ho crec. No m'ho crec.
1: Fa un any, eh?
20: Fa un any, però és que cada any vaig així. Cada any em passen coses...
4: Sí,
20: exacte, no és broma, eh? Dic, hostem, i sembla mentida. I escolta, encantat.
1: Bé, la Rais va tenir així el seu inici al Cuines.
21: No sabeu on sóc avui. Arrenco el primer plató del Cuines. Veniu. A partir d'ara cuinaré aquí i sortiré una o dues vegades per setmana. És molt heavy, estic contenta.
1: Entrar al plató del Cuines és entrar una cosa que has vist mil vegades, no? I cada cop i volta és casa teva.
4: Total.
1: Què vas sentir el primer dia?
4: Mira, va ser molt estrany perquè sí que és veritat que jo havia treballat darrere les càmeres a un altre programa i com a assessora culinària jo ja ho havia viscut tot allò. Jo ja sabia exactament el que era la tele, el tató, tot, però un programa com aquest i d'aquesta manera era com, quin canvi. A més, per mi, he de dir una cosa, per mi el pim-pam era l'Arnau París. Jo el veia sempre, tenia la seva cuina, la seva... Llavors, al principi va ser com una mica, ostres, és el seu espai, però és veritat que de sobte va ser com, oi, m'agrada molt aquest espai. I mola molt compartir-lo amb ell.
20: És que és xulo.
1: I tu veure-la amb ella fent això?
20: Mola molt. I a part, hosti, pues, qui millor, no?
1: Clar.
20: Al final, ostres, si ha de compartir la... Ja compartim cuina física, doncs, si a més compartim la cuina televisiva, doncs amb qui millor que fer-ho amb les RAIs.
2: Són aquesta parella de moda, la parella de moda de casa nostra, de les nostres cuines, i també pel que no surti d'aquí, que us heu convertit en un far que els il·lumina. Mira, mira.
3: L'Arnau París li va dedicar una història d'Instagram amb una foto d'un pastís en primer pla i ella agafant els seus dos fills amb un text que deia: feliciteu-la, és el seu aniversari, un any amb moltes celebracions. I ella repostejava aquest story afegint un: Arnau, gràcies per aquest dia i per tots i cadascun.
22: Oh, és que, mare meva, per això jo vull amor, perquè veig això i clar...
23: Però això tampoc és l'amor de la vida real, també t'ho vull dir. Jo miro el meu entorn i jo no veig la gent com l'Arnau...
1: No sou reals, no sou reals, no sou reals.
20: Tenim moments de realitat, de les dues realitats. L'únic que la que es veu normalment és aquesta, clar. L'altre és més fotuda d'ensenyar.
1: Li dones molts consells, Arnau?
20: No, zero.
2: Sí, és molt... No,
1: mentida. Perdona, és que ho havia de preguntar al revés. És molt pesat?
24: Sí. No.
2: És que ni amb això es discutiran, tu.
20: És a dir, en general, soc una persona...
24: O sigui, hi havia més.
20: Clar. Digue-ho.
24: No, digue-ho tu.
2: Ai, no, tu, penja tu.
24: No m'he passat, tampoc. És una persona una mica pesada.
1: Què vol dir una mica pesada? És a dir, que
20: molt de... Explica'ns-ho, ens interessa, ens interessa.
2: Entra molt en els detalls concrets o...
24: No pesada de consells, però...
1: Ara li està fent cosa explicar-ho.
24: Bueno, pesada de dir, hòstia, Arnau, calma.
1: Intens,
20: molt.
24: I sempre intens. Passen coses.
20: Sí, sempre passen coses, ja t'ho he dit. Els anys, any rere any, em passen moltes coses. Imagina't el dia a dia, és no parar. No, jo consells no te l'he donat.
24: Sí, me n'has donat, perquè més tard... O sigui, per mi, ell és un referent també de tele.
1: A veure, ell té més trajectòria, home, per tant, et pot explicar, mira, això, fer-ho així...
20: No, però
1: ho
20: faig
1: poc, ho faria
20: això. Ho faig molt poc, perquè jo crec...
1: Que tindria un punt de lògic.
20: Sí,
24: de fet, ell és el meu mànager, a dia d'avui.
20: Sí, hem pactat.
24: No, és a dir...
20: Una comissió bastant amiga, no em guanyaré molt la vida, perquè la comissió és baixa, no, però sí, escolta, qualsevol persona que la vulgui contractar, no, doncs que envia un mail a mi.
24: En el sentit que sí que m'ajuda molt a saber com va una mica el món, a moure'm i també a fer-me una mica valer, que a mi això doncs encara no ho tinc per la mà, jo.
1: Perquè qui ha ensenyat més receptes aquí?
20: Home, cap mena de dubte, la Raïs a mi.
1: Sí?
20: Sí, i tant.
24: Que faria també broma, és que veure, jo...
20: No. Home, partim de la base de que... Quants anys has estat en una cuina, tu?
24: 11 anys, o així, por ahí.
20: Sí. I jo vaig començar ferritament menys. Amb la qual cosa, el bagatge, en aquest cas, de res, és molt més llarg i m'ha ensenyat moltes coses.
2: Clar, tu, Arnau, en 5 anys, la teva vida sí, ha fet un gir...
20: Molt.
2: L'últim any ha canviat molt, però els últims 5, sí, sí, encara més. Gir radical des que el 2021, imagina't, 2021, que ara penses, fa 5 anys ja del 2021.
20: Molt, fa, sí, sí.
2: Vas guanyar el Masterchef.
20: Correcte.
2: És molt bèstia tot el que t'ha passat, no?
20: Molt bèstia. De fet, no ho ha dit abans, però ens vam conèixer allà. Ella treballava amb Masterchef darrere càmeres.
2: És veritat.
20: Jo això ho hem explicat. I després, al cap de 2 anys, hem sigut parella. Però sí, no, és un canvi molt bèstia. O sigui, al final, Masterchef a mi m'obri moltes portes. Després també toca... Pues, tu,
1: home, has de treballar.
20: Has de currar, és així. Però estic molt content d'on estic a dia d'avui i també molt agraït d'haver-me pogut fer un lloc, en aquest cas, a Trescat i al Cuines. I ara, més a més, el Joc de Cartes.
1: Clar, ara faràs de cara visible del Joc de Cartes, que és un format consolidadíssim
20: molt.
1: I que té una audiència, que això també deu ser una pressió guapa, que ara hi entrarem.
20: Vale.
1: Però... Abans has fet mil coses a la teva vida. No a la tele. Abans del Masterchef, que no sé si això també t'ajuda a dir, escolta'm, jo ja és que m'he passat des de la A fins a la Z, els he fet tots.
20: A vegades penso, has fet masses coses, tio. Igual hauries hagut d'enfocar una mica més.
1: Què creus que no hauries hagut de fer?
20: Hosti... Jo estic content del que he fet, però la sensació a vegades és aquesta. A vegades has obert masses melons, no? Potser no calia. Ara, en concret, no sé dir cap, però de dir... Hòstia, potser hi ha hagut moments on podies haver centrat més al foco. Però tot el que he fet m'ho he portat fins aquí. I la veritat que em va bé. Per tant, doncs estic content.
1: O sigui, allò del síndrome de l'impostor ja no ho tens.
20: Jo no, a mi em costa. Però perquè jo em va... O sigui, jo a mi mateix... m'animo molt, soc molt motivat, aleshores...
2: No es fa falta que t'ho digui ella, ja, no? Vull dir, ja bueno, s'anima ell sol.
20: Saps què passa? Com que tampoc t'ho diu gaire gent, més val que t'ho diguis tu mateix, moltes vegades, no? I tu pots ser el teu millor amic o enemic, moltes vegades, i si et dius que ho faràs malament, segurament ho acabaràs fent malament. I si et dius, hòstia, doncs mira, doncs t'ha quedat prou bé, per lo que tal, està bastant bé. Doncs, doncs és una forma de amb una mica de lògica, de si fots una cosa mal feta, evidentment no, però hòstia, d'animar-te a un mateix i dir, hòstia, però això ho estàs fent bé, tio, doncs vas per bon camí, doncs t'estan anant bé, doncs jo crec que és positiu fer-ho.
2: El que tenim moltes ganes és de que soni aquesta sintonia. Vaja, la sintonia, la capçalera canviarà gaire o...?
20: No, no, zero.
2: Sí, serà, la música serà la mateixa.
20: Serà la mateixa, serà la mateixa. Sí, sí, de moment sí.
2: I... què veurem? Veurem alguna... És a dir, canviarà gaire? Es pot explicar una mica alguna cosa?
20: Jo es puc... Va, jo em mullaré una mica.
0: Exclusiva.
20: Exclusiva, una altra, eh? Hòstia, avui estem...
2: Ja, serà la segona, eh?
20: Serà la segona. Mira, us puc dir que... O sigui, el format, com has dit tu, és un format molt consolidat i és un format on realment el pes recau sobre els concursants.
2: Sí.
20: El presentador fa una mica de conductor,
2: però... És important que els concursants tinguin gràcia i que, sí, evidentment...
20: Per tant, la batuta una mica la porten els concursants, que són els que fan el programa. Aleshores, això segueix igual, el que sí que és veritat que pues, el Marc té la seva forma de conduir i jo tinc la meva.
2: Clar, és a dir, aquí les personalitats... Vaja, crec que som diferents.
20: I aquí és on...
2: Tu faràs de tu o
20: sí,
2: forçaràs una mica a ser més malparit o més...
20: No, jo al final sóc com sóc. Sí que veurem un altre registre, perquè al final fins ara hem vist un Arnau que surt al Cuines i en 7 minuts fa una recepta i hi-hi-ha-ha.
2: I pim-pam, i tot és molt divertit alegre. I molt simpàtic. I aquí no ho serà tant, no?
20: No sempre, clar, ens hem trobat amb coses que no te les pots prendre, conya. I...
2: T'has trobat coses de jutjat de guàrdia, que es diu?
20: Sí, i de fet, ens han passat coses que fins ara no havien passat mai al joc de cartes.
2: No pots dir...
20: No.
2: El concepte.
20: No. Ens han passat coses que ostres, que fins i tot jo m'he quedat, i part de l'equip, que n'han fet molts, ha quedat al·lucinada.
2: T'has arribat a enfadar? De dir, no, com em feu això en un programa?
20: Hi ha hagut alguna vegada... A mi em costa molt enfadar-me, però jo m'enfado molt quan em menteixen. I els pilles. Sí, a vegades... M'han passat un parell de dir, escolta... Això és mentida. No perd els papers, perquè no sóc de perdre els papers, però dir, escolta, això no. O sigui, per aquí no passem, perquè això que m'estàs explicant, m'estàs venent una moto, que no és veritat.
2: Que no te la compro,
20: però ni jo ni ningú. I l'audiència tampoc te la pot comprar. Jo estic aquí per dir-li a la gent que això que dius és mentida. I això ens ha passat, però ens ha passat més coses. Ja ho veureu la temporada, perquè és canyera, eh?
2: I veurem el Marc Ribas.
20: Sí, de fet, la temporada la comença ell. Els 5 primers programes dels 13 que és la temporada els fa el Marc, i en el 5è fem el relleu. El 5è és un programa que fa el Marc i que a mi jo aniré apareixent, i allà em passa una mica el testimoni.
2: I serà com una cosa especial, entenc, aquell dia? O
20: vull sí, dir que... és un programa maco.
2: Per tant, és dir, ell s'acomiadarà en antena.
20: Exacte. Ell farà la seva despedida, que és molt, ja ho veureu, és molt emotiu, a més el programa és com molt icònic d'ell i de més, i després, pues, tio, escolta, no patiu, jo marxo, però això queda en bones mans, tenim aquí l'Arnau i de més, i pues, endavant i crits, tu, amb molta energia i molta alegria de fer-ho.
2: Tu, Rai, ja has vist algun capítol així, ni que sigui amb el mòbil, una mica...
24: No, he vist una mini seqüència i, de fet, et vaig dir, hòstia, que sèrio estàs,
20: Juli. Era confrontació.
24: Era una confrontació.
20: Clar. Confronto, necessita un to solemne, no? Hòstia. Tu pots hi-hi-ha-ha, però quan ve l'hora del ball de bastons, ojo,
2: aquí... No se't creurà ningú.
20: Exacte, no? T'has de posar...
2: Com els bastons et passarà algun dia, també.
24: Jo ho estic esperant, perquè jo no m'ho imagino, eh?
20: Bueno, mira, ja tindré pràctica. Em sentaré allà amb un traje, no?
2: Imagina que són els dos concursants del joc de cartes. Apagarà
24: les llums de casa, s'asseurà allà en la taula i au.
2: Qui ha fet aquesta pintada? Doncs hauràs de fer-ho així. A casa, com ho feu per cuinar? Feu cuina pim-pam? Feu cuina elaborada? Avui cuino tu, avui cuino jo? Com us ho repartiu, això?
20: Som bastant pim-pam, en veritat, eh?
24: Sí, jo diria que fem una mica de tot. Però és veritat que el dia a dia... Bueno, és que ara més que mai necessitem... Allò, 7 minuts i ni un més a la cuina, clar, vull dir...
20: Però sí que és veritat que cuinem molt. A casa pràcticament sempre cuinem. Pràcticament cada dia.
24: Bueno, clar... Però clar, per mi és normal, vull dir...
20: Sí, vull dir que rar estranyes el dia que demanem per endur o coses així, que pràcticament sempre...
2: Bé, ja ara amb canalla encara menys, però quan no teníeu canalla no heu d'anar a restaurants, de sortir gaire...
24: Sí, de sortir, sí.
20: Però tampoc... O sigui, nosaltres sortim poc,
0: Però bé.
23: Sí, una mica seria...
2: Sí, sí, no, no. Com s'ha de fer, tu?
23: Foc, bueno, no, no.
2: I catalans. Sortirem poc, però bé.
23: Que cadascú faci el que vulgui. Però vull dir que preferim sortir menys i potser anar a restaurants que els hi hem seguit molt la pista o que hem seguit molt l'Al o la Chef o que ens interessen per alguna cosa en concret i aquell dia, doncs, gastar-te més del que et gastaries habitualment, però això, reduir les sortides que fem, això sí que és bastant el nostre estil.
2: Ara potser us faig una putada, però l'últim lloc que heu anat que dius, buah... Hem descobert un lloc molt guai que ningú coneix.
24: És que ara fa molt de
2: temps. Ningú coneix. Que ningú coneix o que no surt a les guies.
24: Mira.
2: Mira, va.
24: Tu ja el coneixes de sobres, però vam anar a Pons.
23: Ah, sí, és veritat.
24: És l'últim lloc que jo recordo que he anat a menjar. Perquè...
2: I ho fa 3 mesos.
23: Fa 3 mesos.
24: Pràcticament. I, hòstia, vam menjar molt bé al xalet.
2: El xalet a Pons.
23: El xalet de Pons, correcte.
2: Doncs mira, aquí una crida per aquest restaurant de l'interior del país.
23: Exacte.
2: Poc conegut, potser, per la gent que no és de la zona, doncs el xalet de Pons. Els fem aquest petit anunci gratuït. Ara se'ns enfadaran a la competència, però no,
24: mira. No, no, que hi ha 50.000 restaurants.
2: No passa res.
23: Nosaltres fem-ne aquest.
2: Un altre dia direm un altre, no patiu. Els tindrem a la tele, els tindrem. Ja tenim la Raisa Esteve al Cuines i l'Arnau París, l'hem tingut molt temps i el tindrem aviat, encara no tenim data. Escolta, tornar un altre dia.
23: Quan vulguis.
2: Sou tan simpàtics, jo estaria aquí tota la tarda.
23: I nosaltres també.
24: Sí, s'ha fet curt.
2: És que tu vas venir per Sant Jordi i pensem de fer una secció amb Arnau. I després,
23: doncs,
2: vam pensar, té tan embolic a casa que no pot.
23: Saps què passa? A mi la ràdio m'agrada molt.
2: Hòstia, Carla, ara agafeu-li...
23: Ara agafem i fem
2: 4 dates possibles.
23: Fem una secció els dos.
2: Els fitxem els dos. Anem els dos.
24: Ui, ara.
2: I deixeu els nens aquí. I
24: ja està.
23: Això ho per escrit. El que podem portar els nens, deixar-los aquí, si m'ho poseu per escrit, millor, eh?
2: Jo crec que sí.
23: Vale, sí, ja està fet, ja està fet.
2: Mira, la Carla fa de mainadera, que ara ja és tieta i ja en sap.
23: Endavant.
2: Doncs mira, ja estan fitxats, tu, escolta. No sé, la direcció potser tindrà. Què estàs dient aquí? Hi ha unes normes aquí que no sé què.
23: Ho he dit a mantenir.
2: Ja està, ja queda. Arnau Reis, ha estat molt interessant. Que vagi molt bé la temporada.
23: Moltes gràcies.
2: Ens veiem aviat a la ràdio.
23: Molt bé. Merci.
2: Mira, 932017474. Per cert, 932017474. Avui truqueu. Sigueu especialment carinyosos amb la Carla, que és la que us agafa el telèfon, perquè avui és el seu aniversari. Per tant, a banda de dir vull concursar el concurs i guanyar els 60 euros del Condis, quan truqueu per participar, digueu-li Carla! Si no dieu Carla per molts anys, no passeu al concurs. Ja us ho dic ara. Ara venim.
5: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
6: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
5: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
6: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
5: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
6: Apialia, la força de vendre junts.
7: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
9: Com et dius?
25: Ferran Adrià.
9: Quina és la teva experiència com a cuiner?
25: Has estat a alguna escola?
9: Has tingut algun mestre?
25: Això és una altra lliga.
9: Això són 2 estrelles Michelin.
26: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
27: Estàs posant a tots al límit.
28: Tendreu tots mal.
26: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
30: Ens ocupem a les millors taules del món.
31: En aquesta terra protegim i acollim.
32: Fem barri i fem pinya.
33: I fem i no deixem de fer.
34: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
35: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
36: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
37: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
38: Pichi, che, que bueno que viniste! Es bueno la presión! Ha marcado la presión!
39: Un rúpido castigo!
40: Encara Messi!
41: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
42: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
41: On va començar tot.
42: A Catalunya Ràdio.
41: On tot continua.
42: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
41: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
42: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
41: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
42: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
41: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
42: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.

0: Vinga, va. Avui tenim rànquings amb un premi que és un val de 60 euros per gastar en qualsevol supermercat Condis. Condis, Condis. Tinc dos oients. La primera participant és la Jana. Jana, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ui, ens truques des del cotxe, no?
1: Sí.
0: Que condueixes tu?
1: No.
0: Ah, perquè em sembla que encara no tens edat per conduir, no?
1: No, crec que no.
0: Quants anys, no sé si es pot dir, quants anys tens?
1: 11.
0: Bé, d'aquí 7 anys et podràs treure el carnet de conduir. Vaja, si vols, eh? Jo m'ho vaig treure molt més tard, vull dir que no hi ha pressa. I amb qui vas al cotxe?
1: Amb la meva mare i el meu germà.
0: Ah, mira, doncs mira, entre els tres participareu al concurs. Ells també ens senten, no?
1: Sí.
0: Perfecte, saludeu, sí. Home. Mare i germà, saludeu,
2: hola.
0: Dieu hola.
2: Hola.
0: Ara, home, que així ja estem tots saludats. Mira, va, us diré una classificació. M'heu de dir a què correspon aquesta classificació. En primera posició, la Universitat de Barcelona. En segona posició, l'Universitat Autònoma. En tercera posició, la Pompeu Fabra. A què correspon aquest ordre? 1, 2, 3, UB, UAB, UPF. Són les universitats públiques catalanes més antigues. Són les universitats catalanes, per ordre, amb més alumnes inscrits al màster Fermeig Daura, o són les universitats catalanes millor situades a la llista de qualitat mundial que publica el rànquing de Shanghai el 2026? Universitat de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra. Són les més antigues, les que tenen més inscrits al màster Fermeig Daura, o les que estan millor situades al rànquing de qualitat?
1: Les més antigues...
0: Són les més antigues? Aquesta és la teva resposta?
1: Sí.
0: Doncs aquesta és una resposta incorrecta. Són les universitats catalanes millor situades a la llista de Shanghai. No heu encertat, però no pengeu, perquè encara hem de veure si el vostre concurs no us empata, eh? No pengeu. És la Marina, de Barcelona. Marina, bona tarda.
3: Hola.
0: Estàs morena?
3: Bueno, per tu jo sí.
0: Sí, no? Doncs la Marina està morena, no passa res, ja està. Ens ho ha dit, és l'exclusiva de Catalunya Ràdio. Mira, que et diré tres noms, m'has de dir a què correspon aquest rànquing. Som-hi. En primera posició, Júlia. En segona posició, Sofia. En tercera posició, Biel. A què correspon aquest rànquing? Són els noms dels tres caps de llista de Més per Mallorca al Consell Insular del 2027. Són els noms dels tres primers fills de la família reial belga, o són els noms més posats als nadons de Catalunya el 2025, segons l'IDESCAT? Júlia, Sofia, Biel. Candidats de Més Mallorca.
3: La tercera.
0: La tercera, els noms més posats a l'IDESCAT.
3: Sí, els noms més posats.
0: Doncs la Marina, que està morena, ha encertat. Marina, guanyes els 60 euros del Condis.
3: No tenia ni idea.
0: Doncs mira, has encertat. I deixa'm parlar amb la Jana, el cotxe. Jana!
1: Hola!
0: Em sap greu, però torneu a trucar un altre dia, eh?
1: D'acord.
0: Que heu sortit del col·le ara fa poc.
1: Que sí.
0: I aneu ja cap a casa o aneu a fer algun extraescolar avui?
1: No, anem cap a casa avui.
0: I demà? Demà tenim algun extraescolar?
1: Sí.
0: Què fas demà?
1: Escalada i
0: vòlei. Opa, quina jornada més completa, tu. Molt bé. Doncs, Jana, una abraçada a tota la família. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: Doncs mira, avui... Ai, que monos. Ara em fa... Bueno, a veure, estic content per la Marina, però m'ha sabut greu. Vull a tirar les notícies. Vinga, fins ara.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. La Cambra de Comerç de Barcelona, una de les entitats que avala l'ampliació de l'aeroport del Prat, creu que el pla aprovat avui pel govern espanyol es queda curt i que dins el quinquenni d'actuacions previst ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
6: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
5: El govern espanyol preveu destinar 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. Diumenge es farà al centre de Barcelona una manifestació en contra l'ampliació. La convoca la plataforma Zero Port amb el suport de més de 200 entitats. Més notícies amb la Montse Pujol.
7: Els bombers treballen a les feines d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda a prop d'un torrent al municipi d'Alfarràs, al Segrià, i treballen amb una vintena de dotacions terrestres i 5 mitjans aeris, i han demanat el confinament del nucli d'Andaní, amb 240 habitants, i de les granges properes a la carretera nacional 230. Les flames cremen eres i massa forestal i es vol aprofitar la presència de pistes forestals i carreteres de la zona per evitar la progressió de les flames.
5: Mentrestant, les pluges del 20 d'agost a Tarragona, l'incendi de Collserola o el de Castellví de la Marca i l'onada de calor de finals de juliol són tres de les emergències de protecció civil per les quals els afectats ja poden demanar ajuts a l'Estat. El Consell de Ministres ha aprovat el reconeixement de les zones de tot l'Estat que entre finals de juliol i el 31 d'agost han patit un total de 112 emergències, bàsicament inundacions, incendis i onades de calor. La ministra portaveu, Elma Saiz, anunciava així l'obertura d'ajuts.
8: Les persones i entitats que acrediten daños podrán solicitar ayudas para paliar los perjuicios personales, daños en viviendas y en seres, gastos de corporaciones locales, también daños en establecimiento y también prestaciones personales o materiales realizadas durante la emergencia.
7: El PP torna a afirmar que el govern espanyol acabarà els tribunals per la gestió de la crisi immigratòria a Ceuta. Ho ha dit a la sessió de control al Senat el popular Fernando Martínez Maillo, a qui la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicat acusant el seu partit de falta de responsabilitat institucional.
9: Usted es magistrada y después del auto judicial sabe perfectamente que es muy probable que muchos de ustedes tengan que acudir a dar explicaciones también en los juzgados.
10: Vamos a ser serios, vamos a tener un sentido de Estado. Yo tengo sentido de Estado. Desde el gobierno tenemos sentido de Estado. Ustedes quieren hacer ruido, nada más que ruido.
5: I el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà d'urgència aquesta tarda per tractar la situació de l'estret de Bab el-Mandab després que els hutis del Iemen han pres el control de la zona. Aquest estret és la porta sud del Mar Roig i el travessa un 12% del comerç marítim mundial. Actualment és la principal alternativa a l'estret d'Hormuz per les exportacions de petroli de l'Aràbia Saudita, que ha paralitzat el seu principal port del Mar Roig. Com a conseqüència de l'avanç dels hutis, aliats de l'Iran, el petroli ha escalat per damunt dels 108 dòlars al barril de Brent, el preu més alt des del mes de juliol. A Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per diversos robatoris de coure a les vies del tren i en magatzems ferroviaris d'on haurien arribat a sostreure fins a 2 tones de cable. L'alerta la va donar un agent fora de servei. Lleida, Júlia Albacar.
11: Bona tarda. Els dos homes estaven tallant el cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Puigverd diumenge passat quan un agent fora de servei va alertar del robatori i poc després se'ls va acabar detenint. Tots dos també estarien relacionats amb robatoris similars durant el mateix cap de setmana i amb la sostracció de 2.000 quilos de cable d'un magatzem ferroviari a Raimat. També s'ha pogut comprovar que durant els darrers mesos han venut fins a 540 quilos de coure en diverses deixalleries del Segrià. Tots dos tenen antecedents per fets similars i la investigació continua oberta. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
5: Esport, Joan Fitó.
12: L'Espanyol juga a les 7 contra el Rayo, partit de la sisena jornada de Lliga. Sonia Olear, Butarque, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. L'Espanyol jugarà amb Dimitrovic a la porteria, Omar, Riedel, Cabrera i Hinojo a la defensa, doble pivot per Urco i Moscardo, per davant Bauzá, Javi Hernández, Harman i Roberto en punta, tres canvis respecte a l'últim 11, debuta Harman com a titular i també ho fa Bauzá com a titular en aquest 11, amb aquests canvis de Manolo González per aquest partit davant el Rayo Vallecano, que recordem jugarà a Butarque perquè el camp de Vallecas encara no té els permisos per poder jugar a futbol. Molta calor a Madrid, molta calor a Leganés, 35 graus de temperatura. Sònia Olear, Catalunya Ràdio, Leganés.
12: A les 8 també juga l'Alavés València, que afronta el partit amb entrenador interí, i a 9:15 l'Elx Real Madrid. Els de Mourinho són a 3 punts del Barça, que jugarà demà al Camp Nou, també a 9:15 del vespre contra el Racing. El Camp Nou precisament serà la seu de la final de la Champions del 2029, segons ha fet oficial avui la UEFA. I en bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, Mònaco, Barça, Madrid i a l'NBA. Podria debutar Mirotić ja aquest cap de setmana la Supercopa CB, que jugarà a Badalona dissabte a la semifinal contra el Barça.
4: Fins aquí les notícies.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
15: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
15: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La pica, Juliana. Bona tarda.
2: Bona tarda. Piano, piano, si va lontano.
1: Sí, i tant. És el lema d'aquest programa. Poc a poc i bona lletra. N'hi ha tantes de frases.
2: Sí. I cap diu, ves molt ràpid, que tot mira de puta mare, saps?
1: Exacte. No, potser alguna trobaríem, però no.
2: Bé.
1: Marta Montaner, com estàs?
2: Com estàs, tu, rei?
1: Avui, aquest conjunt que portes avui és com molt... Em sembla que és com molt de mudar, i potser no ho és tant, però trobo que vas com molt de mudar.
2: Això vols dir que vaig guapa?
1: No, sí,
3: perquè està costant que vas guapa.
1: Perquè guapa vas sempre. Però aquest conjunt, que no, crec que jo no l'havia vist...
2: Sí que l'havia vist, el va portar el primer dia
4: de temporada.
2: I et dic una altra cosa, jo el tinc igual. Vull dir que l'has vist per duplicat. És un vestit de la GAM, que és una marca catalana, que aquí consumim moltíssim, d'una influencer que es diu Inés Arroyo, i és un modelet, perdona, de dia.
4: I és pagat, encara sembla una col·labo.
1: Què vol dir de dia?
2: Que això es pot dur en una oficina, és de jornada laboral.
3: Creus que no s'han de mudar, com deies.
4: Puc així vestida el dia que tinguem tu i jo el sopar? Què hem de fer?
1: Si tu vens amb així, jo diria, oi, que se m'ha posat elegant.
3: I tu també hauràs d'espavilar.
1: M'has posat elegant a mi, però vull dir que vens elegant, sí. Que ha quedat una mica paternalista, això, i no...
4: Se m'ha posat elegant, la nena. No, sí, mi hija.
1: És horrorós, aquest comentari. Bé, Canadell, tu vas, com sempre, bé.
4: És que va literal igual que ahir.
3: Vaig com ahir perquè hem gravat una cosa, en Marc Andreu m'ha fet posar una altra samarreta, la d'ahir.
1: El rècord.
3: I ara tinc la d'avui, que me la posaré demà.
2: És que estem gravant molts continguts pel Teatre de Figueres, que és aquest dissabte, on espero que vinguis a les 7 de la tarda. Pensa que queden poquíssimes entrades.
3: Bueno, alguna més, eh?
2: No, jo ara estic ja canviant l'estratègia de màrqueting.
3: Ah, vale.
2: Penso que la crida de ser la mesa.
3: Sense.
2: Queden poquíssimes entrades.
4: Com fa Booking. Última habitació disponible.
3: Sí, a l'hotel 8.
2: Que compres amb una ansietat que no hi vols ni anar i te la pilles.
3: Estàs sol a l'hotel.
1: No fos cas que ens quedem sense. Però això sí, perquè això només passa un cop. L'habitació de l'hotel hi és sempre.
3: Sí.
1: A Figueres i neu un dia.
3: Sí.
2: I tan grosses com es diran allà?
3: No
2: crec que es tornin a remés. Ja t'ho dic ara.
3: No, anem molt passats.
1: Teniu ara una pausa per entrar a la web. Què han de posar?
2: Tu busca al Google que no surti Figueres.
4: Figueres a escena, no?
3: Sí.
4: .cat.
1: Mira, que fàcil, si té direcció i tot.
2: Sí.
1: El que no surti d'aquí, a vegades té direcció, a vegades no, saps ben bé on va.
3: No, normalment no.
1: Però avui arribarà a bon port.
3: A la deriva.
0: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
5: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
0: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
7: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
8: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
9: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
10: A veure si s'ha entès.
9: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
11: T'esperem al Supercampus!
12: Atenció! Comentó el faraguero, pica, Cuba!
13: Pichi! Che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
14: Encara més. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
15: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
14: On va començar tot.
15: A Catalunya Ràdio.
14: On tot continua.
15: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
14: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
15: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
14: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
15: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
14: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
10: Paula, trencant amb el passat.
16: Un cop vaig obrir les portes d'aigua, només podia entrar.
10: Si poguéssiu parlar amb el vostre jo de 20 anys, què li diríeu? La Paula, amb dues Bs, li diu a la jove Paula Jornet que estigui tranquil·la, que trenqui amb tot el que no li encaixi i, sobretot, que sigui ella, que no es disfressi de ningú més. Tot això és el cor d'Annie Killer, l'avançament que ens ha regalat aquest estiu Paula del seu pròxim disc.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
2: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Ai. Un minut i mig i un quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
4: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Bé, perdoneu que avui hem d'anar per feina perquè juga l'Espanyol a les 7 i aquest programa acabarà una mica abans i a veure si ens pot entrar tot el que volem explicar. Abans de res, és molt important que comentem una última hora que s'ha produït aquest migdia. Estem parlant de Diego Matamoros, l'ex de Marta Riumbau, que ha fet una publicació que jo crec que mereix tota la nostra atenció. Ha estat sorprenent, m'imagino, per tothom, o no, que de sobte hagi compartit aquesta foto, que no sé com la descriuríeu.
4: Aquestes alçades res sorprenen en el món Riumbau. El problema no està tant en Riumbau, sinó en Matamoros.
5: Sempre.
4: Aquest és el nom conflictiu, que recordem que és fill de Kiko Matamoros, el personatge tan televisiu de l'univers Telecinco, i que va tenir una relació amb la Marta Riumbau d'uns 2 anys. Ho van deixar més o menys quan va néixer la Julieta, que és la filla de la Marta Riumbau, a qui ella va tenir com a mare soltera, i que després van tenir aquella relació tan estranya que encara no sabem com descriure avui, en què ell li ocupava la casa.
3: Que no marxava. Estava
4: no marxava, que semblava una taca de xocolata, allò.
3: Sí.
4: Bé, doncs en Diego Matamoros, aquest senyor personatge, aquesta tarda ha publicat un Instastories.
5: Que això ja sempre és mala notícia, d'entrada.
4: Sí. Tant de bo hagués estat una publi de la Nintendo o de la Wii o no sé quina màquina fa servir. Però era un Stories on es veuen els seus dits sostenent una foto.
3: Una foto física,
4: una foto exacta, impresa, diguéssim. Sí. I és una foto de l'època en què ell i la Marta eren nòvios i on es veuen les dues cares juntes amb els dos ulls. Una foto de nòvios.
3: És maca.
4: Molt maca.
3: M'agrada molt.
4: Se'ls hi veuen uns ulls espectaculars. I el problema, sobretot, a part d'aquest gest, d'ensenyar aquesta foto, està en el text.
3: Ai.
4: Ens diu en Diego: cosetes que un troba en els vinils. I dos emojis d'aquest que es mor del riure.
5: Que s'està partint la caixa, aquesta moto.
4: Que s'està partint la caixa.
3: Molta gràcia.
4: I el del cor fet amb les mans.
5: Aquest és un emoticono molt Roger Carandell.
4: Molt, sí, jo penso que és la mateixa generació.
5: L'home millennial fa servir moltíssim aquest cor.
3: És que el vermell és com molt imponent. Llavors et tires en aquest,
4: bueno,
3: és una mica
4: és
3: més
4: un,
3: light.
4: No m'atreveixo a posar un cor.
3: Totalment, sí.
4: No?
3: És el cor de la por.
4: Sí.
3: Quan et tremola el dit,
4: tires aquest.
3: El de les mans.
4: A part, com de color groc, saps? Sense definir
3: sí,
4: tota la pell.
3: Clar.
5: Sincerament, jo veig aquest Instastory i et diré que el que més sento és enveja. No de tenir d'exnòvio en Matamoros, que em sembla un infern a la Terra, però sí de tenir una... Entenc que si ho fas perquè hi ha una relació prou sòlida de cordialitat i d'amistat per ruptura, en el que ella sent còmoda per compartir aquesta fotografia per xarxes, tot passant per alt, que la Marta ja no és la seva parella, que ella de fet té un altre nòvio... Hi ha una part d'això que a mi només em pot generar fascinació i una gelosia tremenda de no haver aconseguit jo aquesta relació amb cap exnòvio meu.
4: Tu creus per això que és com una relació...
3: Que senten el mateix, vols dir?
4: Recíproca. No creus que és ell que ha volgut cridar una mica l'atenció i que es parli d'ell i que no sé què i ara em trobo això i aviam què diu la gent? Perquè la Marta Riumbau entra a zero en tots aquests jocs.
3: I no sé si li ha fet gaire gràcia.
4: Jo no sé si li ha fet gràcia.
3: Obrir l'Instagram.
4: I trobar-se això, no sé. De fet, ni si es segueixen. Deixa'm comprovar-ho.
5: Hi ha una part de mi que, de veritat, només la idea d'imaginar-me entrant als meus missatges directes i veure Pere t'ha etiquetat a una publicació. Clic. Coses que trobo quan netejo i una foto nostra de parella. Dic...
3: Mira, o ets de l'any 3000 o vols cridar
5: l'atenció de l'altre. Jo voldria ser tan moderna com ells. Hi ha una part que jo voldria poder penjar un Instastory del meu exnòvio i dir cosetes que m'he trobat netejant. He regirat massa els calaixos avui. I no podem.
4: Però exactament què perseguies, Diego?
5: Bé, un moment de... Marta, doncs, ell està tenint aquest moment d'haver netejat de més l'habitació i tenia ganes de compartir-ho amb la Marta i amb l'audiència.
4: I amb una audiència de 300.000 seguidors, i més els de la Marta, tindrà, que són 900.000.
3: Clar, que tindrà una repercussió, això, no?
4: És a dir, aquest gest.
3: Si no l'envies a ella...
4: Perdona'm, i sobretot, jo què? Perdó, potser tinc una ment molt conservadora, o estic acostumada que els famosos també estiguin amb aquests codis, regits per aquests codis.
5: O estàs extremadament lúcida.
4: El que penso és que s'ha parlat molt del nòvio de la Marta, i més en aquest casament amb la Dulceida, on l'ha presentat, diguéssim, en societat, portant-ho al primer gran acte oficial d'ells dos, i on se'ls veu millor que mai, estrenant una nova casa,
3: ara,
4: on la Marta, exacte, fa oficial aquesta nova vida, sense ell, perquè en l'anterior és on havien conviscut, i potser algú està rabiós.
3: Fred de peus.
5: Tu creus que és fred de
3: potser,
5: peus?
3: No ho sé, no ho sé. Perquè jo entendria que l'envies a ella. Jo ho he fet alguna vegada, allò que obres
4: clar,
3: capses...
4: Clar, mira què he trobat.
3: I trobes una cosa bonica de fa molts anys i potser l'envies...
4: Això podria haver estat un WhatsApp.
3: Sí, això hauria de ser un WhatsApp.
5: Però aquesta gent heu d'entendre que ja parteixen d'un punt molt diferent això del nostre, que és el de tenir zero privacitat. No es deuen tenir ni el WhatsApp. No té el seu número. S'han comunicat sempre per Instastories. El primer t'estimo va ser també públic.
3: I aquest tio no es mou del sofà mai, eh? Perquè
4: no, no.
3: Aquesta foto també és del sofà.
4: És increïble, és increïble.
3: Bé, passen 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Per altra banda, al 677-27-1058, ens arriben alguns missatges d'oients que sí que vindran aquest dissabte a Figueres.
5: Escolta,
3: a veure l'espectacle del que no surti.
5: Poca broma, perquè l'activació dels oients aquestes últimes hores que hem estat nosaltres aquí cridant a l'alarma...
4: No, pidolant.
5: Literalment pidolant, amb el barretet.
3: Anàvem fluixets, però s'ha animat la cosa.
5: Queden poquíssimes entrades. Bueno, vull dir que si en voleu... Ara, de veritat, són comptades.
3: Sí.
5: Ho dic de veritat.
3: No, no,
5: ha funcionat.
3: Ens diuen... Bon dia, perfectes. Aquest finde, jo i la meva nòvia teníem el millor pla pensat. Només espero que tothom hi vagi. Ells són perfectes, estupendos, graciosíssims, divertits, interessants i són catalans. Parla de nosaltres a Figueres.
5: Ai, que bonica.
3: Així que tothom a Figueres, ja.
4: Donem... No l'ha fet en Marc Andreu, aquest missatge.
3: No, ens l'han enviat dues oients. Diu, donem idees a totes les oients. Dues noies majíssimes del Maresme, passarem el finde per Figueres i amb ganes de passar-ho bé i fer amics. Així que ja ho sabeu, vine, si no et donarà un atac de FOMO fortíssim. Perdoneu per ser tan agressives, però crec que és el comunicat que us falta per aconseguir que totes les butaques estiguin plenes de perfectes. Una abraçada enorme i ens veiem el dissabte.
5: Com els oients del que no surti d'aquí s'han convertit automàticament en els nostres perfectes, que és una paraula que si haguéssim decidit de manera conscient a anomenar així els nostres oients, a mi m'hagués fet una vergonya aliena tremenda i mai hagués estat a favor. Però ha sigut genuí
3: natural, sí.
5: I ja realment està. Són els nostres perfectes.
4: Són fet seu.
3: L'espectacle serà dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Municipal al Jardí de Figueres, i ja ho hem dit molts cops.
4: I demà ja no ho direm més.
3: Ho tornarem a dir dijous.
5: Aquest teatre, el Jardí de Figueres, m'han dit a mi.
3: M'han dit que és molt maco.
5: Que està ni tan maco.
4: Bon lloc per una cita.
3: Company que és de Figueres.
5: Escolta, ja ho vaig explicar ahir. Jo he tingut diverses cites a Figueres. I sempre totes increïbles.
3: No, molt bona gent a Figueres.
5: Figueres un borreig de matinada a Figueres és de lo millor que et pot passar
3: no
5: a la vida.
3: No te l'he catat mai, mira que he anat a acústiques,
5: I mira que
3: l'acústica demana molt el
5: borreig. De vegades que tu i jo hem dormit a l'Hotel Duran, a Figueres.
3: Ah, sí, tocada a la plaça
5: així,
3: aquella.
5: Mil vegades. I sempre que s'hi ha dormit, ens ho hem passat
3: sempre
5: la mar de
3: bé. Sempre molt bé.
5: Sí, molta trapelleria per Figueres.
3: Passen 6 minuts d'un quart.

0: Perquè la setmana passada, el que no sortí d'aquí, vam preguntar al cel, perquè això de contactar amb la font primària a nosaltres ens fa vergonya, vam preguntar al cel, però de quan està l'Elisabet? I qui és el pare? És cert que és pediatre? No portaven super poc temps? Però i què passa amb el seu ex, el magnat dels pernils, Enrique Tomàs?
1: Jo portava dies sense dormir, però sense clocar ull.
0: Doncs mira, com diria aquella, les pregàries van ser ateses.
1: Thanks God, glòria a Deus.
0: I tenim respostes.
2: Aviam.
0: Abans, per això... No, clar, és que estem donant molt per fet que tothom sap qui és l'Elisabet Álvarez i ella per nosaltres és famosíssima, però potser hauríem de donar quatre dades una més mica, de context, sí, per si hi ha algú despistat. L'Elisabet és una empresària catalana de 36 anys i la propietària del centre d'estètica In-Out, conegut per tractar moltes celebrities. Totes han passat per allà. Batial, Aitana... qui més?
1: La Goico, i vam
0: la Goico, la Dulceira, és a dir, sí, totes han passat
1: Úrsula
0: per allà.
1: Corberó.
0: Correcte. Llavors, ella va començar a sortir el 2003, aproximadament, any amunt, any avall, amb el senyor Tomàs, el dels pernils, i, nom important, el senyor dels pernils, que és ex-sogra de Gerard Piqué, uh-huh, ja que la seva filla és Núria Tomàs, ex-nòvia mítica del futbolista, i aquí va acabar deixant per la Shakira. És una història que jo entenc que ara la dic així i caldria fer un croquis i ensenyar amb un arbre genealògic, no?, on va cadascú.
2: Qui és qui?
0: Però és que és de les millors trames que tenim a Catalunya.
1: Estic totalment d'acord.
0: Aleshores, l'Enrique Tomàs dels pernils i l'Elisabet comencen a sortir amb els 24 anyets de diferència que els separen, perquè ella en té 36 i el senyor dels pernils 60.
1: Que ja sabeu que aquí a mi m'agrada sempre aportar una dada extra, que és que la Núria Tomàs, filla del senyor dels pernils, de fet, és fins i tot més gran
2: jove
1: que l'Elisabet.
2: Ai, més gran,
0: o sigui, la seva,
2: sí,
0: madrastra, la seva madrastra era més jove que ella.
2: Exacte.
0: Exacte. Això va ser fort, sí. I mira, hi van tenir una criatura, l'Enrique i l'Elisabet, fa 10 anys, l'Eric. Llavors, el 2022, quan la criatura ja era molt gran, es van casar en una boda a Mas Cabanyes amb 400 convidats, que he volgut recuperar tots els titulars de la premsa, a veure si algú va cobrir, efectivament, allò es va cobrir com una gran boda. No hi va faltar de res, i entre els convidats hi havia uns quants noms destacats, com el de la Dulceida, tota la gent que anava a la clínica, al final, l'Alba Paul, Tita Nati, com no, mm-hmm, Marta Torné, Bat Guial, la cantant, o fins i tot Xavier García Albiol, que és l'actual alcalde de Badalona, pel PP.
1: Quina
0: doncs
1: angoixa.
0: Bé, no, t'ho imagina, quina barreja de gent.
1: Quina angoixa.
0: És el més semblant, és el més semblant que hem tingut al casament d'en Risto i la Laura Escanes el 2017,
2: sí,
0: on també hi havia una barreja de famosos que no t'esperaves.
1: Totalment, tenies també una Dulceida, sempre hi és.
0: Sí, sempre.
1: Ella ve sempre amb el menú, una Dulceida, però després de sobte també et podies
0: trobar...
1: La Tita
0: Nati surt també d'un matoll,
1: sí,
0: sempre apareix
1: sempre
0: per allà.
1: Després també hi havia la Pilar Rahola, per exemple,
0: ah, sí,
1: en Duran i Lleida, això en el casament de la Laura, que la Laura Escanes ni se'n deuen recordar d'ells. No,
0: no
1: els havia ni poder saludar.
2: Van i veure.
0: Sí, bé. Doncs tornant a l'Elisabet i a l'Enrique, deu fer cosa d'un any, aquí el programa ja vam començar a sospitar que... Bueno, i de vegades no és una cosa tan evident, no? De vegades és una story. De vegades és una cançó que comparteixen via xarxes. De vegades és una cosa que és una evidència molt més descomunal, que és una casa nova, que llavors dius...
1: Sí, que aquí el palpi...
0: Aquí ja el palpi ja és més, no? És més gran. Però hi ha alguna cosa que et fa sospitar que una dona s'ha separat. I és la intuïció que teníem el que no sortí d'aquí, que va acabar confirmant-se quan vam començar a rebre alguns whatsapps de les nostres perfectes sobre ella i quan l'Elisabet va publicar aquella espècie de docu-sèrie d'un sol capítol, com va recordar la Juliana a Instagram.
1: Encara no he entès de què anava jo.
0: On ni confirmava ni desmentia el seu ingrés al Club dels Solters.
3: La caixa de Pandora, mira.
4: És el programa de ràdio, no? A veure...
5: Som des de la Constitució del Club de Solters de Catalunya i en formen part personalitats com la Goico, Juliana Canet, Alba Farelo, Paula Badosa. M'ha arribat una petició que no sé si incloure-la. Elisabet Álvarez.
1: Dic que és soltera ja. No ho sabem.
5: Una història.
1: Ella
5: és... investigant.
1: Perquè s'ha fet una casa. I és una de les nostres fixacions. Jo la segueixo a tot arreu. Jo estic obsessionada amb ella.
4: La amo. Por favor, ella puede decir lo que quiera.
0: És un caos de tall, perquè és ella reaccionant al que nosaltres començàvem a dir de la seva possible separació i com a ella li encanta sortir al nostre programa.
1: I com treu aquest tall, perquè ho sento, però som l'únic programa que li dona tanta notorietat,
0: sí, perquè...
1: que està perfecte, però si hi hagués un tall de The Viernes, hagués posat el tall de...

0: De viernes, sí. Jo mai l'he sentida en català, a l'Elisabet. No sé. Però t'adora, que és l'altra conclusió que vam treure de... Ella pot dir de mi el que vulgui.
1: No
0: per
1: sap
0: tant,
1: ni com em dic. Sí. És la típica que després et diu, Júlia, soc superfan.
0: Sí, això també podria ser. I a mi el que m'ha fet pensar aquest tall, ara recuperant-lo, és que potser aquí ja tenia nou nòvio. I va fer un Tarzan en tota regla. No ho sabem, això. El cas és que la setmana passada ella va fer un gran anunci a través del seu compte d'Instagram. Era unes imatges d'ecografia.
1: Va posar aquesta cançó de fons?
0: Sí, jo no la coneixia.
2: Em sembla fantàstica.
0: Ella va anunciar el seu segon embaràs d'aquesta manera i ahir ens va confirmar que és un altre nen, que l'Eric tindrà un germanet. I aquí és quan a nosaltres ens sortien totes les preguntes que plantejàvem fa uns minuts. Doncs diumenge passat, l'Elisabet tenia molt temps, molt internet i ganes de respondre preguntes de les seves seguidores. I nosaltres us l'hem seleccionat i resumit per vosaltres. I ara, Roger, et demanaré un paper actiu a la part que ve, perquè això serà com una mica una roda de premsa, d'acord?
2: Perfecte.
0: Vale? Llavors, si la pots llegir, si us plau.
2: Estàs bé, Elisabet?
0: L'educació sempre el primer.
2: Sempre.
0: Ell ens diu que sí.
1: Ai, que bé, mira. Tu.
0: Que està bé, que el fet de tornar a ser mare l'omple de felicitat, però que l'embaràs en si el porta regular perquè a nivell anímic passa per estats de tota mena, passa per l'apatia, després tristesa, eufòria, molt patiment, allò de dir, no, fins que no va passar el primer trimestre no podia parar de mirar si sagnava o no, i que això ja li havia passat amb l'Eric, el seu primer fill. Això, un. Següent.
2: De quant temps estàs? Felicitats, mil.
0: Doncs mira, de 22 setmanes. Oh. Naixerà entre l'última de desembre o les dues primeres de gener. Quan I ens diu l'Elisabet, espero que arribi a gener. Perquè aquesta és veritat que és una por de moltes mares que els toca parir a finals d'any i que diuen, prefereixo que sigui dels grans de la classe que no el petit.
1: I a més que
0: si neix... No s'acaba notant tant, però és veritat que...
1: I que és veritat per això que si neix al desembre tens molts números de que et caigui en un Nadal, que et caigui en un Sant Esteve, que sempre també sap una mica de... No? Fa com...
0: Sí, però ja es veu que... Home, però Reis també caurà per allà, ja es veu. Sí. Això passa amb els nens concebuts al mes de març, no? Això sempre passa. Per tant, anem apuntant aquesta dada, si us plau. Es va quedar embarassada al març i no sabem quan fa que surt amb aquest pare de la criatura.
2: Va ser buscat? Sou una parella 10.
0: Moltes gràcies, sí, va ser buscat.
2: Bueno, m'alegro.
0: Ell no tenia fills i amb una certa edat, quan comences una relació, és una cosa que es parla. Jo ho havia assimilat, no tenir més fills, però m'encanta ser mare. I si es donaven les circumstàncies, cosa que veia difícil, sí que hi estava disposada. També és cert que vam decidir buscar-lo pensant que tardaria molt, no tenim 20 anys. Però per sorpresa nostra no va ser el cas. Així que va ser molt buscat i desitjat, però també una mica xoc.
2: On us vau conèixer? Va ser amor a primera vista?
1: Deixa'm que et respongui. Vam conèixer la pensió Regàs.
0: Deixa'm que et respongui. Ell era el pediatre del meu fill! Confirmat! Per la pròpia font. I segueix. Durant 4 anys... Espera.
2: És que ve de lluny, això encara ho fa més bèstia tot.
0: Espera. Aviam. Durant 4 anys va ser només això, el pediatre del meu fill. Però al final, cada cop ens portàvem millor. Hi havia més feeling.
1: I mentrestant l'Enric anava preparant comandes de pernil.
2: Tallant rodanxes de pernil.
0: I bé, vam quedar un dia... Una cosa una mica estranya, el primer dia fora de la consulta. I fins a dia d'avui!
2: Em sembla espectacular, perquè això s'ha anat coent a càmera molt lenta al llarg de 4 anys, perquè aquests, el primer dia ja...
0: Hi havia una connexió.
2: Llavors això es va coent al bany Maria i el dia que explota aquella consulta és que no vull saber ni com va quedar.
1: Moltes vegades...
0: No, sort que van quedar fora.
2: Bueno, sort.
0: Perquè pobres criatures no han de veure aquest espectacle. No.
1: Moltes vegades passa que tu coneixes algú i ja tens aquella petita intuïció que dius aquí pot haver-hi una gran història.
0: El tema és, cada cop que portava l'Eric al pediatre, el senyor Tomàs hi era o no? ell també era testimoni d'aquestes espurnes que anaven fent-se, si vols, a foc lent.
1: Ja saps tu que això passa quantitat de vegades, que moltes vegades ets tu com a parella, que com que coneixes millor que ningú altre la persona que tens al costat, detectes de la primera ja qui serà el següent nòvio.
2: Aquí ho hem encertat sempre, però parlo per mi.
1: Sempre. Jo sempre he sigut qui serà la demà parella del meu ex.
0: Però de vegades, sí, qui serà el proper, però molts cops és una persona amb qui tu no t'has de relacionar gaire. Penses, és un company de la feina o és tal. En canvi, qui és algú que si ets un pare una mica actiu a la vida del teu fill, veu sovint en les revisions, però també en els moments en què el teu fill ha estat malalt.
2: Clar, no sé si ha estat un pare actiu.
0: Això ni idea, això. Jo crec, mira, hi haurà... Jo crec que l'Elisabet ens deixarà clar que sí, d'aquí una estona.
2: Mira, més preguntes. Diu, hola, potser és un atreviment, però com et portes amb la teva anterior parella, el pare de l'Eric? Gràcies.
0: Doncs moltes preguntes sobre aquest tema. Només diré el següent i no tornaré a comentar res per respecte a l'Enrique, el dels pernils.
1: Però m'agrada molt que, per sobre de tot, ens tingui respecte a nosaltres com a audiència i no ens deixi amb cap pregunta allò en el tinter.
0: Ella està fent una roda de premsa en tota regla.
1: Totalment.
0: Doncs ens portem bé i espero que sigui així tota la vida, perquè som pares d'un fill i per mi això està per sobre de qualsevol altra cosa. L'hem d'educar junts, acompanyar-lo en totes les seves etapes i encara ens queda l'adolescència. Crec que per fer-ho és fonamental que els seus pares estiguin units com a equip. Si no, les conseqüències les pagarà el nostre fill. Això implica... Prepareu-vos perquè vindran girs, eh? Això implica que a vegades calgui cedir, empassar-se o deixar certes coses de banda i callar. Però la prioritat és l'Eric.
1: Sort que volia respectar l'Enrique perquè arriba a voler destrossar-lo i aquest tio no aixeca cap.
0: Corda't el cinturó. Òbviament, no sempre és fàcil. Després de 12 anys tenint un tipus de relació, has d'aprendre a construir-ne una de completament nova on ja no sou parella. I després, i el més complicat, és tornar a recol·locar-la quan cadascú refà la seva vida. Entenc que per ella refer vol dir tenir una nova parella.
1: I això
0: no sempre és així, perquè tu pots fer refer la teva vida sola. És així. Bé, segueix l'Elisabet. Això requereix temps, adaptació i aprendre moltes coses pel camí. Sempre serà el pare del meu fill i, per tant, sempre serà família. No parlaria mai malament d'ell i sé que ell no ho faria de mi. Atenció aquí. Ens voldrem matar moltes vegades, però estem condemnats a entendre'ns i respectar-nos.
1: És genial! Escolta, sí que ella té un talent.
2: S'ha explicat molt bé. S'entén.
0: Això és una passivo-agressivitat.
1: És paradoxal tota l'estona.
2: S'entén tot.
1: No puc dir res dolent d'ell. Estem condemnats a entendre'ns per tota la vida.
0: Ens voldrem matar moltes vegades, però estem condemnats a entendre'ns i respectar-nos.
1: Es porten fatal.
0: I és l'última vegada, entenc, que parlarà d'ell, perquè
1: aviam, així
0: ho ha deixat clar.
1: Perquè també diu que no vol parlar ni res dolent ni que es porten bé, i després diu que ens voldran matar i estan condemnats a entendre's.
0: Fins aquí aquesta roda de premsa espectacular. Tant de bo aquesta nova temporada estigui plena de moments així i tant de bo torni un altre capítol d'aquests de In Out, Elisabet Álvarez, el descobert, sí, perquè a mi m'encantaria. I molts ànims a l'Elisabet, perquè encara li queden 3 mesos llargs d'embaràs i bé, això sempre és el tram final que costa.
2: Enhorabona i pendents.
1: I confessaré un petit secret a la nostra audiència.
0: A veure, digues.
1: Nosaltres, justament per algun teatre, havíem tingut la intenció de contactar amb l'Elisabet. I, de fet, s'havia arribat a tancar alguna vegada data, inclús per Night Out, i tenir una conversa amb ella.
0: Sí.
1: I ella havia anul·lat sempre de manera una mica estranya i confusa, i poder també és perquè estaven els primers mesos d'embaràs, que també són mesos complicats, que et pots trobar molt malament.
0: Saps que ho he estat buscant abans i crec que no coincideix?
2: Potser era abans de l'embaràs.
0: Va ser just abans, un mes abans de l'embaràs.
1: Llavors estava passant per una cosa molt més tremenda que un embaràs.
0: No podia parar de...
1: Que és l'amor.
2: L'amor.
1: Hormonada fins les celles i ella devia pensar, jo per què he de quedar?
0: Ella estava intentant...
1: Amb la Marta Montaner.
0: Quedar-se embarassada.
1: Si vull estar aquí morrejant-me amb el meu nòvio tota l'estona. Si
2: de baixa per amor.
1: I ella que és teu i s'ho pot permetre i devia poder delegar.
0: Com li agrada ara fer aquest preguntes i respostes? No para de penjar contingut del seu embaràs.
2: A part que li deu funcionar de tal manera.
0: Sí,
2: deu unes mètriques espectaculars.
0: Sí.
1: A ella li encanta ser famosa, és així.
0: Sí, li encanta.
2: Bé, passen 6 minuts a 2:15. Ara farem una pausa i de seguida parlarem de la Emília Mal i Inés García, que aquest cap de setmana van fer una escapada al Ripollès.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
5: luego salto.
0: Ora.
5: Papayo.
2: Papayo, eh? Que no digui papayo a partir d'ara.
6: Papayo, papayo.
2: Papayo.
6: Que bona.
2: Víctor Navarro, molt bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Mira, que ara ve la millor part, tu, no?
6: Ara, ara.
2: Ara, ara, ara ho dirà.
6: Ara, vibra.
7: Sube la mano para arriba.
2: Treu-la, Víctor, que ens ho petaran a Spotify, si no. Ai, Víctor, Enric. Víctor, com ha anat al Camp Nou? Vens de la presentació de...
6: De Hamza Abdelkarim, un davanter d'Egipte, de 18-19 anys.
2: Maco, el noi?
6: Sí, sí, molt simpàtic, està il·lusionat. Ha tingut, 4 minuts amb el primer equip aquesta temporada regular, però la pretemporada va ser el màxim anotador del Barça, 4 gols, i res, i molt bé. I li diuen el Haaland del Nil. Li diuen així. És el nom que li han posat a xarxes i està content amb aquest nom, per cert.
2: Perfecte.
6: Ah, i tothom a Figueres, eh? Agafeu les últimes, les darreres
2: sí,
6: entrades.
2: Sí, no sé on queden ja, pràcticament.
0: No en queden i, de fet, tu vens.
2: Estan volant.
6: És aquest cap de setmana... No, és que tinc l'assemblea del Barça, que l'haig de seguir.
0: No sé què és l'assemblea del Barça, sí. Però segur que no és tan important com el que es dirà Figueres, que es dirà de l'alçada d'un campanar. S'han preparat uns temes?
6: No, no, sí, algun sé no, i és molt bèstia.
2: Crec que passaré les estisores, eh? Me l'estan mirant aquesta tarda.
6: Sí, és que et dona per, i... per tres teatres.
2: Se'n diuen de molt grosses,
0: ah,
2: eh?
0: Ah, però vols dir que censuraràs? Ni no, no. A no. Mi em censures o et censures a tu? No, no, no,
2: jo
0: no
2: m'agrada gens aquesta actitud. Meu...
0: No, no, no, no, no, no,
2: no. No, el deixem, bueno.
0: No, cremin la biblioteca d'Alexandria.
2: Doncs, benvinguts a Alexandria especial Figueres.
6: Roger, hi ha una... Sí, jo crec, no?, que tractareu un tema que és... Per mi és una de les notícies d'aquest 2026.
0: Una ruptura?
6: No, no una... també una ruptura, no, no, una...
2: Ben bé al contrari, Marta.
6: Una relació.
0: Ah. Una relació que no es pot comentar per la ràdio perquè aquesta jugadora exacte. Del Barça
2: no, segurament no, no,
0: es tornaria
2: calma,
0: totalment
2: calma,
0: boja.
2: Calma, calma, calma.
0: Oh, wow. També volem criticar alguna ex perfecta, més del que podem fer aquí. O digue-ho tot, ja, si vols.
2: Sí, no, no digui res. Actor molt estimat d'aquest país.
6: Pensa en la gent de Figueres.
0: Només diré que avui en Marc Andreu ha dit... Hem de trobar noves sintonies d'atenció, perquè si no ens repetim.
2: Es repeteixen totes.
0: Perquè els temes són de tal intensitat i tal angoixa...
6: Són d'interès públic.
0: Sí, sí. Sobretot fan patir una mica, també.
2: La gent sortirà d'allà que s'haurà de medicar, eh? De l'ansietat que generarem. Víctor, divendres tothom esperava veure... Bueno, hi havia la incògnita de si hi hauria la Mínia Mal i Inés García en el casament de la Dulceida, però ells, lluny de tot això, van agafar el cotxe i van enfilar cap a Sant Joan de les Abadesses. A comprar dos gossos.
6: A comprar dos gossos. Ahir ho parlàvem aquí, no són adoptats, són comprats. Jo entenc de tot això que ella havia tingut gossos en el passat pel que havia explicat, però la Mínia mai. El seu pare sí, té un gos i a més, és enorme, és un gos gegant.
0: Fa molt pel seu pare.
6: Sí, però la Mínia no hi havia tingut cap gos a casa i... Inés sí, llavors jo entenc que és Inés qui li diu, hosti, anem a buscar uns gossos.
0: I en Pedri no va adoptar sí. un cadallet, com és? Que no li ha fet una mica de pedagogia amb aquest tema, que a mi em sembla que està molt superat i que ni que sigui... Ni que sigui per imatge pública, penso, ostres, ningú els ha assessorat.
6: Clar que
0: si no és per valors, que és el que hauria de ser.
6: El de Pedri més va ser... Que era, és que, clar, jo em recordo que vam explicar la història, però ja no me'n recordo tota, però era alguna així com que algun treballador del Barça hi tenia, que la seva finca de veïns tenien algú que deia si volien adoptar el seu gos i Pedri i ho van explicar al vestidor i Pedri va dir sí, jo vull adoptar aquest gos.
2: Clar, aquí el tema és
6: que es diu Nilo.
2: Quan vols un gos concret, i de fet hem parlat amb en Pere Boada, que és el propietari del lloc on han comprat aquests dos gossos, i jo crec que ens explica una mica com és que s'han decidit per anar allà i per aquesta raça de gos.
8: Moltes recomanacions no els hi vàrem haver de donar perquè venien, o sigui, amb la idea de tenir un golden. En la Min no havia tingut mai gos, ens va fer moltíssimes preguntes perquè és el seu primer gos, però després la Inés, ella sí que s'ha criat de petita, ens va explicar que s'havia criat amb una golden retriever i tenien molt clar que volien doncs, el golden i eren a casa perquè nosaltres ens dediquem a la cria. I preguntes com tothom, els cuidados, el tracte, el menjar, els horaris, va anar molt i molt bé.
0: Perdona'm una cosa, molts dubtes. A banda d'aquesta cosa d'haver comprat i no adoptat, vol dir això que viuen junts?
2: Clar, que viuen junts.
0: Quin tipus de custòdia es plantegen per aquestes dues mascotes i perquè n'hi ha dos? Vol dir que un se'l queda, saps, i que se'l reparteixen? Com va això?
6: Viuen junts. El que passa, per exemple, aquesta setmana està a Nova York ella per temes de feina, perquè va amb Carolina Herrera la setmana
0: de la moda. Com han de viure junts?
6: Viuen junts, però que sí, la casa de la Min...
0: Quan es van conèixer? Bueno, la casa de la Min no hi cap ningú més, per molt gran que sigui, perquè entre els amics, ja clar, tot aquí. No, però... I ella ha deixat Sevilla i la seva família i tot. Sí, ella vivia sola allà. Tinc moltíssimes preguntes.
2: Ella compartia pis.
6: I la família va conèixer Lamine, per cert, en l'aniversari. Lamine va celebrar al setembre el seu aniversari, que era el juliol, però estava al Mundial, i el va celebrar en dos dies, el primer a la Cúpula del Garraf, amb un dinar, on va venir tota la família d'ella, i va ser el moment que es van conèixer, les famílies i tot.
1: La família d'ella va anar a celebrar el Garraf.
6: Sí, per
2: wow. A mi no em sorprèn,
6: perquè el dia següent feia la gran festa a Lamine. I a la festa estaven tots.
2: Tu tens 20 anys, 21. Coneixes un nòvio que té una casa descomunal a Barcelona i vols estar amb ell, no te n'hi vas a viure?
1: La meva mare no m'ho permet.
2: Tens 21 anys, eh?
1: Per tant, no, si està bé, jo...
2: Donem per fet que viuen junts.
6: Viuen junts, viuen a casa... Sí, però que la que més... Sí, vull dir, que la casa aquella és enorme, és una casa... Bueno, la casa de Piqué...
1: Per mi és una casa de colònies, aquella casa.
6: Una casa gegant, però hi viuen junts, sí, sí. El que passa que per temes de... A vegades, entre ell que anirà a partits de Champions, ella l'acompanyarà la majoria, però hi ha coses de feina com aquesta setmana...
1: Però fa 6 mesos que es coneixen, per entendre'ns.
6: Sí, ja viuen, sí. Però estan molt enamorats... Estan tot el dia junts.
1: Si una cosa no treu l'altra, i pots estar molt enamorat i no ser parella, i pots estar molt enamorat i ser parella i no anar a viure junts, i pots també anar a viure junts, és el que han fet ells, està genial.
0: És al contrari del que tu prediques, que és això de no gastar, del poc lent...
1: Sobre, per mi ells estan fotent un ou ferrat, que ja el gaudeixes,
0: però també és veritat que és diferent tenir 27 anys, que és l'edat que tu tens, que tenir-ne 19, quan tot és nou i potser t'enamores per primera vegada.
1: Ets milionari.
6: Estem parlant d'un jugador que amb 18 anys va comprar una casa que val més de 10 milions d'euros, una casa gegant que pots ficar tots els teus amics i encara sobre espai. Clar, que és una cosa diferent, és una...
1: És
6: diferent a tot.
1: Sí, sí.
2: Però el cosí i companyia hi viuen? O és que se'n van a dormir a casa seva i
6: no,
2: ells passen el dia allà?
6: Tenen les seves habitacions allà. És veritat que ara que hi ha aquesta relació, hi ha nits que marxen, o sigui, vull dir, poden anar a casa, poden anar a Mataró, que és d'on són, i poden anar a altres llocs, però sí, sí, tenen la seva habitació, sí, sí, el Lamine volia que hi siguessin, i estan al seu costat. Són la gent, seva gent de confiança, el seu cosí i el seu millor amic.
2: Com es diuen aquests gossos?
6: Ai, no ho sé. Perquè van fer la votació que era Bobalú, i Coco, no? Era que havien de...
2: Sí, no sé si...
6: Que havien de triar i va fer per votació, va fer una enquesta, ella, la Inés, a un story, i ella volia...
1: Ella volia Coco.
6: I ell, Bobalú, o Bobalú.
1: Bobalú.
2: Tu creus que veurem...
1: Lobilú. Lobilú. Mi Lobilú. Volia en la ment.
2: Creus que acabarem veient aquests cadells de gossos a la gespa del Camp Nou?
6: Però 100%, 100%.
2: Perquè tot el que té en la ment ho posa allà sobre la... O sigui, el seu... Ah, no ho sé.
6: Bueno, no ho sé, ara què dius.
1: Perquè la gespa del Camp Nou té una...
6: La tens tota la raó, eh? Ojo amb això, eh? Compte.
1: No ho sé. No sé si està permès que hi hagi gossos corregats.
6: No,
1: i menys cadells.
2: Pedri tampoc l'ha portat mai.
6: No, no, no. És veritat, tens tota la raó amb això, eh? Però jo estic segur que els veurem igual. Ah, sí, estic tota.
2: No, feia senyals que hem de plegar perquè hi comença la prèvia de l'Espanyol i ara bé, en clubes amb el tot gira.
1: Ens ho volen prendre tot, però ja fa tant de temps, Marta, que van entrar a casa i van regirar tots els armaris. Ja fa temps que fem el programa despullats.
2: Sí. Tornem demà a partir de les 6. Gràcies, Víctor.
6: Gràcies.
3: Això és l'Espanyol. Això és el Tot Gira. Això és la transmissió de l'Espanyol.
5: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
9: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: Es ocupem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
4: Això és l'Espanyol. Això és el Tot Gira.
21: Guapo cap a la pilota!
4: Això és la transmissió de l'Espanyol.

0: Si Roberto segueix jugant així la temporada que ve, serà el City. Paraula de Manolo. De moment, 5 gols en els 5 primers partits, a només un dels Lamin, Rafinha, Mbappé i Camello. La temporada passada, en 40 partits jugats, Roberto va marcar 7 gols. Alguna cosa ha canviat. Perquè ara Roberto ja no és aquell davanter lluitador compromès que va a totes, però que no marca. Si la ratxa es manté, l'Espanyol s'assegura molts punts a la Lliga i segur no patir.
1: Tot gira amb David Cloquer.
0: Bona tarda, 6:45 tocats i obrim les portes del Tot Gira. Tot Gira per fer la transmissió del Rayo Espanyol, primer partit de la 6ª jornada de Lliga, primera jornada intersemanal. L'Espanyol a Butarque, on el Rayo hi viu exiliat perquè Vallecas cau a trossos. Comencem obrint transmissió.
2: Història.
3: Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, lo sala i gol!
2: Rebel·lia.
4: Aixuta Jonathan! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
2: Sentiment.
4: Burri! Burri! Burri! Burri! Burri! Burri! Hasta el Burri que mudó!
5: Final ara! Explota! L'RCD Stadium, l'Espanyol ho té a tocar! Tornarà a Europa!
2: Fidelitat. Perico.
6: El segon de Puado. Ens ha costat Déu i ajut. Hem hagut de suar. Sang, suor i llàgrimes. Però ho hem aconseguit. Un cop més, l'Espanyol ha demostrat que és especialista en superar adversitats.
2: Aquí comença la transmissió de l'Espanyol.
0: Tot gira amb el Salva Pou, el control tècnic i musical, la Núria de la Fuente a la producció, la Júlia Aparicio i el Carles Morales, Dream Team avui al control central, i el Joan Fitó de Vistaire i el control de xarxes. Hola, Fiti.
7: Què tal,
0: Dream Team també avui al control de xarxes i fent de Vistaire. Avui comença la 6ª jornada de Lliga, que es disputarà entre avui dimarts i fins dijous. De fet, divendres ja comença la 7ª jornada i l'obrirà l'Espanyol a casa contra l'Elx. Avui, Fitó, tenim 3 partits.
7: Sí, aquest de Rayo Vallecano Espanyol, que començarà a les 7, a les 8 començarà l'Alavés València, el València amb entrenador interí, perquè van fer fora Carlos Corberán. A 9:45 es jugarà l'Elx Real Madrid.
0: Demà 4 partits i dijous 2 més.
7: Sí, demà l'Atlètic de Madrid Osasuna a les 7, també a les 7 el Deportivo de la Coruña Sevilla, i 2 partits a 9:45 el Barça Racing de Santander i el Llevant Atlètic Club. Dijous, aquests 2 partits que deies, el Betis-Getafe i el Màlaga-Villarreal. Ja s'ha jugat un partit d'aquesta 6ª jornada avançat, perquè tots dos equips tenien compromisos europeus. Es va disputar fa unes setmanes el Real Sociedad 0, Celta 0.
0: Recordeu, l'Espanyol ve de guanyar dissabte passat a Pamplona amb 2 gols de Roberto. Ara mateix és 8 amb 7 punts, a 5 del descens i a 3 d'Europa. El Rayo ve de caure golejat dissabte al Bernabéu per 4-1, tot i que deixant bones sensacions a la segona part. Un Rayo que suma 4 punts, però que ja ha jugat al Bernabéu i també al Nou, on també va perdre. Aquest Rayo Espanyol es juga a Leganés, a Butarque. Va haver-hi escletxa perquè el Rayo tornés a Vallecas, però finalment no serà així. Va, cap a Leganés, Sergi Andreu, Sònia Olear, què tal, com esteu? Bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Bona tarda, per dir alguna cosa.
0: Sí,
9: per dir alguna cosa.
0: Ja ho he vist, ja ho he vist. Ara de seguida ho expliquem, perquè ha fet un vídeo la Sònia Olear al Sergi Andreu des de la graderia de Butarque, que fa molta gràcia, on bàsicament el que expliques, Sergi, és que fa una calor de por,
8: No, és horrorós, David, i qualsevol cosa que diguem ara la Sònia i jo ens quedarem curts, Sònia.
9: Jo crec que pot haver-hi algun...
8: És a dir, jo no recordo...
9: Algun cop de calor...
8: No recordo en els últims anys fer un partit amb aquesta calor de Lliga.
0: És a dir, quina temperatura teniu ara?
8: 36 o 37
9: graus. 36
8: graus.
9: El que passa és que el sol, el sol ens toca com si estiguéssim a primera línia de platja.
0: Sí, clar. Déu-n'hi-do, 36 graus, eh? Sí. 7 de la tarda, podries pensar que a aquesta hora baixaria una mica la calor, però sí. No. Diuen que demà canvien les temperatures, no sé en el cas de Madrid, però vaja, 36 és una autèntica bogeria. Amb el Sergi Andreu, amb la Sònia Olear, amb el David Mendoza, que ens fa avui l'assistència tècnica des de Leganés i que suposo també està suant de valent. Sí. l'estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Marc Maiola i avui la Sara Jiménez, que ens ve a visitar. Què tal, Sara, com estàs?
10: Hola, què tal, bona tarda.
0: I Marc Maiola, què tal, bona tarda.
11: Bona tarda, molt
0: mira,
11: bé.
0: Mira, te n'has anat a l'altra banda des de la distància TV3 i sí, no podràs saludar la Sara avui que ens ve a visitar.
11: Ostres, és una llàstima, sempre sembla que ho faci expressament.
10: Jo he vingut a veure el Marc i m'he trobat amb l'estudi.
0: I el Ballar no hi és. El Ballar ha fet campana.
10: També, perquè sabia que venia.
0: Perquè avui té entrenament amb el seu Mataró, que juguen contra el Brasil.
10: Val, si és
0: sí,
10: per
0: sí,
10: això...
0: Tenia, m'ha dit, home, jo davant del Brasil no puc.
10: Si és per això,
0: sona, no puc venir.
11: Brasil de Waterpolo sona inventada per no saludar la Sara,
0: no,
11: eh? També t'ho dic.
0: No, m'assegura que
10: increïble.
0: De seguida arriba també la Carla Borràs, la nostra especialista arbitral. Vinga, va, som-hi amb els 11. Ara parlarem també de Butarque, que veig unes imatges que déu-n'hi-do, eh? No hi ha, vaja, ningú. Poquíssima gent. Segurament perquè molts aficionats del Rayo, ja en parlarem, no volen saber res d'aquest estadi. Els 11, l'11 que presenta Manolo. Hi ha rotacions o no?
9: Hi ha rotacions, ell no li diu rotacions, digue-li com vulguis. Dimitrovic a la porteria, a la defensa Omar, Riedel, Cabrera i Hinojo, doble pivot per Urco i Moscardo. Per davant, Bausà, Javi Hernández i Harman, i en punta Roberto. Això vol dir que hi ha dues titularitats, dos jugadors que estrenen titularitat, són Bausà i Harman, i ha entrat Moscardo també al lloc d'Edu Exposito. Pel que fa al Rayo, Andero a la porteria, a la defensa Ratziu, Legend, Mushaib i Pedrosa, el doble pivot Unai López i Pate Sis, i per davant Sitaishvili, Pedro Díaz, Álvaro García i en punta Camello.
0: Bé, doncs l'onze del Rayo Vallecano i l'onze de l'Espanyol. Què et sembla l'onze Perico, Marc?
11: Em sorprenen algunes coses, com per exemple aquesta posició de Hartman d'extrem o de jugador de banda esquerra. Normalment és un futbolista que necessita recorregut per tenir impacte, és a dir, quan rep parat és difícil veure'l superar en situacions d'un contra un al rival. I m'estranya també que no repeteixi Marcos Fernández. És veritat que hi ha aquestes...
0: Ho ha fet molt bé, però clar, és que hi ha partit divendres, eh?
11: Sí, sí, tens raó, però fins ara no havia jugat de titular i pensava que
0: avui repetiria,
11: que tindria aquesta continuïtat. Bé, amb ganes de veure com funciona aquest equip, i és evident que has de fer servir tota la plantilla per això que deies, perquè són tres partits en una setmana i és difícil assumir el ritme.
0: Fixeu-vos que, oi que Manolo va dir a la prèvia del partit que no li agraden les rotacions?
9: Sí, sí,
8: sí, però vaja, sona excusa, eh? És a dir, excusa vull dir que és una manera de dir que tria, perquè ell va dir trio els jugadors en cada partit en funció del rival, en funció de l'estat físic, del que demana el partit. Sí, sí, però avui fa molts canvis i segurament l'equip que veurem divendres no tindrà res a veure amb el d'avui, no?
11: Els quatre del darrere per això els mateixos, eh? També sí, és significatiu.
0: Sí, sí, juga Hinojo, que alguns podien pensar que amb l'error que va cometre, recordeu?
11: Clar.
0: Doncs que saltaria i home, i jugant Harman, però no, es mantenen tots dos, Harman per davant, no? Hinojo en aquesta posició de lateral esquerra. Què et crida més l'atenció, Sara, de l'onze que presenta avui Manolo González?
10: Sí, potser l'entrada de Harman, perquè pensava que potser Hinojo tindria una mica de descans, aprofitant que hi ha molts partits en pocs dies, que també hi ha ganes de veure Harman com es desenvolupa al lateral esquerre, que per això va arribar, per substituir a Carlos Romero, per fer competència, tot i que Hinojo va començar molt bé la temporada i crec que és un jugador que pot ser molt, molt important aquest any.
0: A veure, m'heu d'explicar bé la situació ara mateix de Butarque. Hi ha molt poca gent, oi, Sònia?
9: Sí, molt poca gent. Pensa que aquí hi caben unes 14.500 persones i potser ara n'hi ha 2.000, Sergi.
0: 2.000, clar, és que això...
8: Una miqueta més.
0: Ni un partit de primera federació,
8: els laterals, a veure, els gols són buits, eh? Sí. Els laterals, tant el de tribuna com l'altre, estan a mitja entrada.
0: Això és perquè l'afició de Vallecas, Sònia, no vol venir aquí? És a dir, no, és en certa manera boicot, no? De l'afició.
9: Hi ha un boicot de les penyes que s'ha demanat que els abonats no retirin les entrades. Hi ha molt mala maró ja ve de lluny, no només pel tancament de l'estadi de Vallecas, que encara no té els permisos per poder tornar a jugar. La Comunitat de Madrid encara no els ha donat l'okay, tot i que pel que sembla, o pel que ells diuen, l'auditoria ja ha dit que el camp està per jugar, tot i que avui s'han vist unes imatges que si són d'avui realment el camp està molt malament, ja no dic les instal·lacions.
8: El proper partit el jugaran allà,
9: el
8: dia 10 d'octubre el proper partit a casa em sembla que ja el jugaran allà.
0: Segons com, ja ens va bé que avui l'Espanyol vingui aquí a votar, que perquè entenc que, clar, és que la pressió ambiental avui és inexistent. Sí. És a dir, el Rayo és com si jugués a porta tancada.
9: Exacte,
0: com aquell qui
9: és
0: diu.
9: Un partit, no és ben bé a porta tancada, perquè hi ha gent, però gairebé a porta tancada.
0: Sí. Clar, tornen a Vallecas, però ja veurem aquesta història serà com acaba, perquè a més aquí s'hi barreja també la propietat del Rayo, amb qui està enfrontada bona part de l'afició del Rayo, aquí es barregen moltes coses.
10: Sí, la diferència aquesta temporada és que els darrers anys era l'afició, partit rere partit, qui clamava clarament contra el president, i aquest any els jugadors també, quan tenen l'oportunitat de parlar, de fer una entrevista postpartit, d'alguna prèvia o així, també parlen obertament d'una situació que és insostenible i que sincerament fa vergonya. Jo he estat moltes vegades les darreres temporades a Vallecas i no he tingut l'oportunitat d'entrar en zones molt íntimes, diguem, de l'estadi, però sí que hi ha gent que hi ha pogut accedir i que ha fet vídeos de com estaven les instal·lacions, i era una vergonya com ha pogut jugar el Rayo durant les dues darreres temporades a Vallecas.
0: De fet, em sembla que la Comunitat de Madrid té un projecte per fer un nou estadi, però el propietari Martín Presa no el vol. Vol que sigui el Rayo, vol que sigui ell, de certa manera, qui governi, diguem-ne, aquest nou projecte, no? Segurament doncs, per poder tenir els recursos que generi l'estadi. Bé, aquí veurem com acaba tot plegat, però evidentment tenen un problema, i veurem si l'Espanyol avui en té el profit sucant a l'estadi de Butarque, on, si no tinc malament els números, hi van guanyar contra el Racing, però van empatar el primer partit, oi?
9: Sí.
8: Sí, són 4 punts a casa de 6, oi?
9: Exacte. Sí. En el primer partit va haver-hi 4.280 espectadors aquí a Butarque, en el segon 4.529, avui potser n'hi ha una mica menys, sí, però si fa no fa ronda aquesta xifra.
0: Molt bé. Hem llançat pregunta al nostre compte dxx.com/totgira. Ara que Roberto és l'home de moda, va fer 2 gols a Pamplona, ja en du 5 en 5 jornades, és un dels millors inicis de la història d'un davanter de l'Espanyol a la temporada en una lliga de futbol. Us demanem allò, quants gols creieu que farà Roberto a final de temporada?
7: Una xifra, i us proposem 4 possibles respostes, entre 5 i 10, de moment aquests 5 ja els porta, entre 10 i 15, entre 15 i 20, i els més optimistes, doncs, que poden votar més de 20.
0: Més de 20 aquí, a cap qualsevol xifra. Quina és l'opció més votada?
7: Doncs mira, de moment la més votada és entre 10 i 15, amb un 35,7%, però el segueix de prop entre 15 i 20, amb un 28,6. Per tant, optimisme de l'aplicat.
0: Home, entre 10 i 15 ja ho firmem, Maiola?
11: Abans de començar la temporada, sí, tal i com l'ha començat, jo tinc dubtes. Però també m'inclinaria per votar aquesta opció entre 10 i 15 gols.
0: Molt bé. Surten protagonistes a la gespa de Butarque. És a punt de començar aquest Rayo Espanyol. Per cert, ens podeu seguir a Movistar La Liga 2 a l'Àudio 4. Àudio 4 de Movistar La Liga 2. Mira, arriba la Carla Borràs. Ara de seguida repassem qui és l'àrbitre del partit. A tot això, deia el Sergi, fa moltíssima calor. També ho deia la Sònia Olear. Doncs bé, si podeu, podeu entrar al compte d'Instagram del Tot Gira. Trobareu un vídeo molt graciós del Sergi també explicant la calorada. A X també, sí. A x.com/totgira. El Sergi, entre altres coses...
9: Amb acudit inclòs.
0: L'he recuperat. Jo crec que l'audiència l'havia d'escoltar.
9: Mira.
12: Durant el partit farà molta calor. Esperem sobreviure, esperem poder explicar bé el partit. Jo crec que anirà tot bé fins que aparegui el monstre. No el de la calor, no. El del Leganés.
0: Bé.
9: Però és que li heu de veure les caretes que va posar.
0: L'has hagut de preparar molt o què?
9: Les caretes que va... No, si li surt espontant.
0: No, les cares que ho acompanyen és aquell humor, aquella capacitat que té.
9: S'han de veure les cares.
7: Com volem dir, Sergi.
8: Exacte, millor. Tonteries les que vulgueu. Mira, xiulada, ara que surten els directius del Rayo,
9: Sí.
8: Unànime, Sònia?
9: Unànime, mira que hi ha poca gent, les xiulades se sent perfectament, tothom dempeus mirant cap a la llotja, xiulant a Martín Presa.
0: Com està per ser la gespa? Perquè amb aquesta calorada entenc que també deu patir.
8: La gespa és una catifa. Sí.
0: Segur que el partit d'avui serà el de menys assistència de públic al final de la temporada de la Lliga. Estic convençut, perquè els anteriors que van jugar a Butarque encara va venir algú del Rayo, però és que avui és clamorós.
9: Sí, mira, ara els jugadors són al terreny de joc, però ningú mira cap al terreny de joc, tothom mira cap a la llotja. Pressa BTIA, pressa BTIA.
0: Carla Borràs, què tal, com estem? Bona tarda.
10: Bona tarda, David.
11: Has arribat a Barcelona? Ha sigut Barcelona,
10: Ha sigut Barcelona.
11: El trànsit? Carla, problemes?
9: Sí, sí, però sí, però ja havia avisat el David, eh?
0: Sí, no, és que surt a treballar.
9: Però una gran sorpresa, la que m'he trobat aquí.
0: Ah, no us ho havia dit, que venia la Sara.
10: Jo també he apurat molt, perquè vinc no literalment de Nova York,
9: no, clar,
10: però sí que vinc de Nova York via Madrid.
0: Després en parlarem.
10: Ostres,
0: de Nova
10: York. Ostres, ja acabo d'arribar.
0: Sí, vens amb jet lag.
10: Sí.
0: Comença el partit.
8: Sí, primers minuts, primers instants del partit a Butarque entre el Rayo i l'Espanyol. La pilota la té el Rayo, el conjunt de Vallecas, que avui juga uns quants quilòmetres del seu barri. Avui juga a Leganés. De fet, ja és el tercer partit que juga al camp del Leganés. Han regat tant el camp...
0: Sí, hi ha algun toll que s'aixeca.
8: La pilota ja no corre com hauria de córrer. No. Són aquelles coses que no acabes d'entendre.
0: Mira, és que Déu-n'hi-do, ja són al mig del camp que s'aixeca l'aigua.
8: Sí, sí, i ara és que la pilota és increïble. Tens una catifa com aquesta i sembla que ha fet expressament que vulguis que la pilota no t'acabi de rodar com hauria de rodar.
11: És una vergonya que s'estigui jugant un partit de primera divisió en aquestes condicions.
8: Sí, sí. No sé si és que s'han passat amb l'aigua, si és una ordre explícita del Rayo que volia el camp impracticable. No ho entenc. Mm. Sincerament, no ho entenc.
0: Carla, per cert, l'àrbitre del partit qui és?
9: L'àrbitre és Díaz de Mera, que torna a arbitrar l'Espanyol, aquesta és la primera vegada aquesta temporada, després de la polèmica de la temporada passada a l'RCD Stadium, que va provocar el tancament parcial contra el Getafe, després del partit del Getafe.
8: Ja veiem una falta favorable al Rayo quan volia sortir camp propi. Encara no ha creuat la divisòria amb prou feines l'equip de Vallecas. Posa la pilota en joc Unai López.
11: Per cert, Sergi, pot ser que Bauza jugui per dins?
8: Sí.
11: I Javi Hernández a banda dreta?
8: Exacte. Bauza per dins, a l'esquerra Harman, Javi Hernández a la banda dreta, en aquesta línia d'aquests tres mitja puntes,
11: sí,
8: per entendre'ns.
11: Bauza seria el 10.
8: Exacte. Bauza faria avui de Javi Hernández. I el doble pivot, Moscardo, que ara s'equivoca en una passada, compte que recupera pilota el Rayo, interior de l'àrea, la centrada enrere, i el gol. El gol del Rayo, minut 2, acaba de marcar, no sé si ha estat, perquè no li veig gaire bé el dorsal, ja m'ajudareu, no sé si Camello o potser Álvaro García.
11: Déu-n'hi-do, entrava... Moscardo, Déu-n'hi-do.
8: Moscardo s'ha equivocat, ha fet un error garrafal en una passada enrere, en una zona de perill, i ha regalat pràcticament, literalment, el gol al Rayo Vallecano, aprofitant un refús, un mal refús a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. Álvaro García ha aprofitat molt bé aquest mal refús i només ha hagut d'empènyer la pilota al fons de la porteria. S'avança el Rayo molt aviat. El minut 3 de partit. A Leganés, Rayo 1, Espanyol 0.
9: S'ha enfadat moltíssim Manolo González per aquesta jugada, tot i que ara aplaudeix els jugadors. Álvaro García fa el seu segon gol aquesta temporada amb la samarreta del Rayo.
0: Molt tova la defensa de l'Espanyol. No va prou fort tampoc Omar, que sí que intenta evitar la primera rematada, però és que després apareix absolutament Álvaro García per fer la rematada. Una defensa de paper, Marc.
11: És que Álvaro García s'esmuny entre sis defenses de l'Espanyol que només estan mirant la trajectòria de la pilota i no estan mirant l'entorn per si hi ha el que ha passat, que és un rebot del porter. I Álvaro García, més viu que aquests sis defenses de l'Espanyol, l'empeny. Però en la gènesi de la jugada, la passada que fa Moscardo en darrere, sense mirar, tova cap a dins, és que és l'error que cal evitar en qualsevol circumstància quan estàs construint una jugada. És un error clamorós del brasiler.
8: Mira, ha començat fatal l'Espanyol al partit. Portava uns quants partits començant molt bé, però avui no és el cas. La part positiva és que ens queda tot el partit, pràcticament.
10: Sí, ara... però és preocupant que sortís així a un partit, eh? A mi em recorda molt el gol que va encaixar l'Espanyol a Noeta contra la Reial Societat, crec que va ser el primer.
9: Va ser el minut 4. De fet, aquest és el tercer gol que encaixa l'Espanyol abans dels primers 10 minuts de partit.
10: I el de Noeta,
9: minut 4, i el del Madrid, el de Bellingham, al minut 9.
10: És que crec que també va ser una passada enrere el dia de Noeta i la Reial Societat va aprofitar.
8: Compte Camello, que avança per l'eix, zona 3 quarts, obre a la dreta, fa jugada d'atac al Rayo per la banda dreta, la té el georgià Sitaishvili, enrere, tanca ara l'Espanyol a camp Baixa l'últim terç de camp, la passada a l'interior de l'àrea perica, acaba directament els dominis de Dimitrovic.
11: El refús havia sigut Domar, que he dit refús del porter, no, és refús Domar, que per mi és l'únic dels defenses que ho fa bé en aquesta jugada, perquè tanca molt la seva posició, no té amenaça a l'esquena, intenta molestar el primer xut, refusa la pilota, però els altres s'ho miren. Però insisteixo, el més greu és el que ha fet Moscardo.
8: Ara la pilota arriba als dominis d'Audero, el porter del Rayo, que la cedeix en curt. Combina amb Mujahid.
0: Quina manera de començar el partit, sí, l'Espanyol.
8: Sí. La gent l'obre a la dreta per Ratzio.
0: Han vingut pericos, per cert?
9: Sí, n'hi ha alguns, sí, sí que n'hi ha. Sí,
8: no n'hi ha. Tants com l'altre dia a Pamplona, eh?
9: No, però n'hi ha amb samarretes de l'Espanyol uns quants. També hem de dir que fins a l'últim moment no van saber que podien treure entrades.
8: Exacte.
9: Perquè estava tot... Primer van dir que no, després van dir que sí, va haver una mica d'enrenou amb el tema de les entrades per venir aquí a Madrid, i ha anat tot molt a corre cuita.
8: La juga el Rayo, que torna a elaborar jugada d'atac per la banda dreta. Pilota a l'interior per Camello, Camello gira, vol fer la centrada, s'ho pensa, treu la pilota a l'exterior de l'àrea, combina, Paret, torna la pilota a Camello, que se'n va cap dins, combina amb Álvaro García a la frontal de l'àrea, la refusa l'Espanyol. Cap al mig del camp, però cau els dominis a la posició de Mujahid.
9: Camello, que du 6 gols, els mateixos que Lamine, Rafinha i Mbappé.
0: Ui, un més que Roberto. Exactament. Avui duel de davanters.
8: Roberto n'ha fet 5 en els primers 5 partits de Lliga.
0: Això no passava des de l'època de Marañón, oi?
8: Exacte, correcte. Ho ha dit la Sònia la temporada 79-80.
9: Sí.
8: Que el mateix Marañón, aquella temporada, que va fer un bon grapat, també duia 5 gols en els primers 5 partits de Lliga. Sí, sí. Juga el Rayo en defensa, Mujahid cap a Legend. La torna en horitzontal amb Mujahid, som al minut 7 de partit. D'aquest Rayo espanyol a Leganés, guanya el Rayo 1-0. Ha marcat Álvaro García al minut 3. Ara pressiona l'Espanyol, però el Rayo combina, fa circular la pilota amb una certa comoditat. Ha baixat a buscar entre els centrals Patesis, que vol sortir jugant, avança, combina amb Pedro Díaz. Pedro Díaz ha perdut la pilota, ha fet una passada defectuosa, la recupera l'Espanyol. Vinga, va, Bauza, Javi, cap a Omar. Omar s'ha equivocat en la passada, molt imprecís l'Espanyol en aquests inicis de partit. S'ha equivocat ara Omar en la passada. Álvaro García, lateral de l'àrea, la centrada enrere, fora. Corna pel Rayo, que ha estat a punt de marcar el segon, de nou en una jugada molt semblant a l'anterior, a la del gol. En aquest cas ha estat Omar qui ha errat la seva passada molt més lluny de porteria que no pas Moscardo, però la contra del Rayo a punt ha estat de costar molt cara a l'Espanyol.
9: El primer
8: picarà corna el Rayo a la cantonada esquerra del seu atac. Tot una aglomeració de jugadors al voltant del punt de penal. L'àrbitre s'hi acosta per posar una mica de pau. Encara no es farà servei, no es farà el servei d'aquest corna. Ara sí, sembla que l'àrbitre ho autoritza, pilota el primer pal, no refusa ningú, marxa cap a l'altre costat, la pilota encara la té un jugador del Rayo, finalment, servei de porteria per l'Espanyol. Ja pot espavilar l'equip de Manolo perquè ha entrat al partit molt malament.
11: Sí, ara, per exemple, ha deixat passar una pilota a l'interior de l'àrea, d'una punta a l'altra, per baix, sense que ningú la refusés, és a dir, també hi ha un tema d'activació i de concentració.
0: Defensivament, ara mateix navegant l'Espanyol, Sara.
10: Com si no hagués arribat al partit encara. És que, no sé, molt
0: era
10: fred.
0: Era més gel lac que tu.
10: Sí, sí, sí, i no ho entenc, perquè mira que en tinc.
7: És que són... Anava a dir que són 10 minuts de partit, 77% de possessió al Rayo i només 23% l'Espanyol.
9: Manolo González i Beñat San José, els dos van de rigorós negre amb el sol que fa. El que passa que Beñat San José ja deu estar avisat i porta una gorra, perquè Manolo González amb la mà s'ha de tapar els ulls perquè, clar, tot el sol li ve de cara i pràcticament no hi deu veure.
0: Perquè són a la banda, diguem-ne, on encara toca el sol, eh?
9: Ah, exacte,
0: les banquetes.
9: Deixa que nosaltres, sí, sí.
0: Veig que hi ha una zona del camp que hi ha ombra.
9: Sí, la contrària a les banquetes i a la nostra
8: mira,
9: posició.
8: Una altra passada, una altra equivocació, una altra errada, en aquest cas de Riedel, en la passada, és que l'Espanyol en aquests... Mira, portem 10 minuts de partit, és que no ha combinat 3 passades seguides. No tinc la sensació que no ha fet res en pilota l'equip de Manolo, més enllà de perdre 3 o 4 pilotes clares. No sé si és la calor però porten una empanada considerable, eh?
9: Doncs el Rayo fins ara era l'equip de la Lliga que més gols havia encaixat. 14.
8: 14 en 5 partits.
9: En canvi, l'Espanyol, després d'en Barça i Madrid, és el que menys gols ha encaixat en aquesta Lliga.
0: És que, com aquell qui diu, jo diria que no ha trepitjat l'Espanyol a l'àrea contrària.
8: Gens, gens ni mica, no, no. No, no, mirarà baixa. Pedro Díaz és a punt de pispar una pilota a Bausa. Se l'acaba emportant, sí, sí, se l'acaba emportant Pedro Díaz. La torna a jugar el Rayo, mig del camp, obertura a la banda esquerra. La rep Adrià Pedrosa, l'ex blanquiblau que té una autopista per davant, pilota filtrada en profunditat a l'espai, no arribarà Álvaro García, es perd per línia de fons, porteria per l'Espanyol, tindrà pilota Dimitrovic per posar-la en joc al minut 11 de partit.
9: Sí, Adrià Pedrosa, 28 anys, com dius, format a l'Espanyol, la temporada passada va jugar però a l'Elx, s'ha dit pel Sevilla.
11: El tema dels duels, Manolo n'ha parlat diverses vegades a la roda de premsa, per criticar l'equip quan no està concentrat, però no és una qüestió de duels, és una qüestió de posicionament, d'intentar enllaçar dues, tres passades consecutives que et permeten col·locar-te millor al camp i després arribar abans als duels. És un tema purament futbolístic el que està fent l'Espanyol en aquests primers 10 minuts, que és irrisori.
10: No està olorant la pilota l'Espanyol i a més està, jo crec que entrant en el joc del Rayo, que és anar a pressionar quan l'Espanyol intenta treure la pilota. Això obliga a que la pilota arribi a Dimitrovic, que amb una passada llarga es tregui una mica el perill de sobre, i els duels evidentment els guanya el Rayo perquè té defenses i migcampistes molt alts i torna a començar en possessió pel Rayo.
8: S'atura el joc a Leganés, hi ha un jugador de l'Espanyol que deu tenir, imagino que sang...
11: Bausa.
8: És Bausa, oi? Sí, perquè s'atura el joc i el fan anar cap al límit, cap allà on hi ha les banquetes.
9: Sí, a la Seia, no? Sembla.
10: A la Galta, no? Sí, al pòmul, té un bon cop.
8: I l'estan atenent ara mateix. El joc es reprendrà, ho fan aquest instant, mentrestant atenen Rafa Bausa, la juga el Rayo, és Pate 6 cap a Ràtzio.
0: No podem fer avui dues pauses d'interpretació? Sí, dues en referència per part, eh?
9: Sí, sí.
0: Dues per part.
11: O tornar a començar el partit, també estaria bé.
0: També.
8: Pate 6 cap a Unai. Unai López obre cap a Ràtzio, enganxat a la banda dreta. El tapa Harman. Ràtzio combina a la frontal de l'àrea amb Álvaro García, amb el georgià, que fa una ziga-zaga, centrada al segon pal... Era Sita Ishvili, ja me l'aprendré aquest nom. Sita Ishvili. Ara hi ha falta del Rayo, falta que li han fet a Omar. Quan volia sortir amb la pilota, falta que tindrà l'Espanyol a camp propi.
9: Ara entrarà Bausa, de moment encara no ho fa, li dona indicacions Manolo, ja és dins del terreny de joc.
8: Ha tornat Bausa, ja juguem amb igualtat numèrica.
9: I tornen els crits de pressa Betella.
8: Serveix aquesta falta a l'Espanyol. Riedel cap a Cabrera. Cabrera la torna a Riedel. Enrere cap a Dimitrovic. I Dimitrovic amb la cama dreta se la treu de sobre, puntada contundent cap al camp del Rayo. La toca Mujahid amb el cap. La combina al mig del càmera cap a Pate 6.
9: Avui l'Espanyol juga de vermell.
8: És segona equipació, oi, Sònia?
9: Sí.
8: Pilota enrere del Rayo que acaba els dominis del porter Audero. Canvia un desplaçament llarg que va directament al cap de Cabrera. Cabrera torna a posar la pilota al camp del Rayo. La toca 6. Ara pilotada amunt, pilotada avall. Torna als dominis de la defensa de blanc i blava. Riedel cap a Bausa. Bausa molt pressionat. Es veu obligat a endarrerir la pilota cap a Dimitrovic. I aquest ràpidament cap a Riedel. Riedel combina en vertical. Bona connexió amb Javi Hernández, que fa una bona maniobra. Es gira, avança, va per terra. No hi ha falta, o almenys així ho ha interpretat l'àrbitre. Recupera la pilota al Rayo. La torna a jugar l'equip madrileny en defensa. Mujahid. Baixa a buscar-la Unai Núñez. Unai López, perdó. Unai López, enrere. Legend. Cava Mujahid, que se la treu de sobre. S'ha de punt de perdre la pilota al Rayo. Encara la té ara Pedrosa a la banda esquerra, camp propi. Combina empate 6, enrere, Mujahid. Unai. Pressiona ara tímidament Moscardo. La juga ara el Rayo cap a la banda esquerra, la rep enganxat a la línia Pedrosa. Jugant en defensa l'equip de Vallecas, enrere. Mujahid més enrere cap al porter Odero, que ara busca una pilota llarga que va directament als peus d'Hinojo. Va, aviam si la... som capaços d'aguantar una mica. Res, mare de Déu, mare de Déu, quina passada, quina vedada, però què ha fet Hinojo? Ha perdut una pilota tan absurda, tan fàcil, i com tant el Rayo Pedrosa fa la centrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, la refusa l'equip blanquiblau. Ara ja falta Omar. No, doncs no la xulada. Ah, sí, sí, sí, home. Sí, home, sí. Falta Omar, falta Omar. Una pilota, una pèrdua impròpia de l'Espanyol d'Hinojo. L'heu vista?
11: Sí, és dels jugadors més segurs en pilota normalment, però avui ni això. Buscava Roberto perquè descarregués d'esquena, però ha fet una passada massa forta i desviada.
8: 15 minuts de la primera part del partit. L'Espanyol perd 1-0 davant del Rayo en aquest partit de la sisena jornada.
0: És que, saps què passa, Sergi? Que és que no està bé ningú. Ara mirava, per exemple, Roberto, per exemple, és una illa en atac. Ha fet 3 intervencions només.
8: Sí, sí.
0: No li arriben pilotes.
8: És que pràcticament no.
10: És que no passen del mig del camp, l'Espanyol.
0: I li crema la pilota molt a l'Espanyol. No, no li dura gens.
7: Que el Rayo ha fet 115 passades, l'Espanyol només n'ha fet 39.
0: Imagina't la diferència.
8: I la possessió deu estar molt desequilibrada encara, oi?
7: 75% pel Rayo, 25% per l'Espanyol.
8: Bé, un Rayo que ha estat capaç de fer un gol i ha estat a punt de fer-ne un altre. Vull dir
0: que... Tinc la sensació, fins i tot, que aquest ambient fred contagia en negatiu a l'Espanyol.
8: Sí, pot ser, pot ser. A veure, va, pilota que ara recupera l'Espanyol en defensa. Hinojo, Hinojo cap a Moscardo. L'han tornat a perdre. L'han tornat a perdre els de l'Espanyol. Ara la recupera bé. Harman cap a Roberto. Harman és a l'eix, zona ampla, enrere cap a Moscardo, que ara fa una bona obertura a la banda dreta. La rep Omar, aixeca el cap, centrada al segon pal. No hi ha arribat Harman pels pèls. La té encara Baus a l'altra banda. Punta esquerra, Harman la posa a l'interior de l'àrea. No ha pogut fer una bona rematada Roberto. Roberto, no sé si ha volgut o rematar o controlar, però no ha fet bé ni una cosa ni l'altra. I, per tant, la pilota s'ha perdut per línia de fons i serà servei de porteria pel Rayo.
9: Es lamenta Roberto per aquesta acció.
11: Volia rematar, però l'ha tapat bé el central del Rayo. La primera vegada que l'Espanyol fa 2-3 passades, sí, que les enllaça...
0: I que arriba a trepitjar àrea, al minut 16 de la primera.
11: Amb la incorporació i la centrada d'Omar. Es veu que n'hi ha prou que l'Espanyol afini una mica en pilota perquè comenci a generar coses.
8: Ara pilota en profunditat a la banda esquerra i després d'una bona recuperació de Bausa la juga l'Espanyol a la punta esquerra. Pilota de Bausa que arriba Harman, fa la centrada, mira, corna. N'ha tret un corna Harman.
10: Que és el que està més actiu, El que està recuperant pilota i el que està forçant a arribar a l'àrea contrària.
8: Sí.
9: És el primer corna a favor de l'Espanyol del partit.
8: Picarà Javi Hernández. Des de la cantonada esquerra.
9: Quina calor, eh?
8: És increïble.
0: Físicament avui serà un partit de molt desgast, eh?
9: Sí, sí.
0: Molt.
8: Sol de cara.
0: Ja, de fet, es veuen jugadors a la gespa que van esbufegant i això acaba de començar.
8: Aviam, Javi, la posa molt bé a l'interior de la petita, a les mans. A les mans d'Audero. M'ha semblat en primera instància que la centrada era bona, però massa tancada, molt fàcil pel porter.
10: A quants graus esteu allà?
9: 36.
8: Ara 36, imagina't. Són pràcticament quarts de vuit i...
9: Odero és un dels...
8: Odero, fitxa... Roberto Punt, ha estat a punt de fer aquell gol de l'Atlètic Club pressionant el porter.
9: És un dels fitxatges del Rayo Vallecano. És nascut a Indonèsia. Té 29 anys. Ve del Cremonese.
0: Mira, sentim els aficionats de l'Espanyol.
9: Sí, sí, són molt a prop.
8: És que tenim aquí baix.
9: Sí.
8: Tenim molt a prop, sí.
9: Sí.
8: Aquest porter va ser internacional amb la selecció italiana fins a l'època de juvenil.
11: Sí, després amb Indonèsia, exacte.
8: I després amb Indonèsia.
0: D'un pentinat que em recorda, permeteu-me el símil, a RDT, que us volia preguntar per RDT, que el tenim al Rayo, però no és ni la banqueta, oi?
8: No. Està desaparegut. A veure, la surt treu jugant l'Espanyol. Vinga, va. A veure si ara Urco, que veig que avança molt decidit. S'ha d'aturar. Combina cap a Moscardo, Moscardo l'obre, Harman ja és a prop del vèrtex de l'àrea, la torna enrere, el xut exterior, fora! Mare meva, el xut de Bausa! Un xut potentíssim, des de 25 metres, ha marxat pel pal dret del porter, però està bé que l'Espanyol avisi, i s'acosti, encara que sigui amb xuts de llarga distància. Sí,
0: ha fet servir el recurs de l'empenya i ha agafat molta, molta potència, i és, de fet, el primer xut de porteria de l'Espanyol en tot el partit, que sembla que a poc Marc comença a estirar-se una mica.
11: Sí, perquè ara li dura una mica més la pilota, el Rayo no pressiona o no pressiona bé, i n'hi ha prou amb això, enllaçar 3-4 passades perquè el Rayo vagi reculant i comencin a aparèixer els espais. Ara ha equilibrat una mica el partit, el problema és que durant 17 minuts no ha jugat a res.
10: També el que deia el David, que és veritat que si és un equip que està acostumat a rebre el seu propi camp 25.000 espectadors que omplen l'RCD Stadium, clar, quan vens aquí, que no sé quants deuen haver-hi, Sònia, però sí que fa una...
8: 3.000, sí. Entre 3 i 4.000 sí.
10: Espectadors. Clar, imagina't. Sí. És molt fred.
13: Sí, però jo pensava que el fet de no jugar a Vallecas, que és una olla a pressió, que la gent està molt a prop de la gespa, que és un camp així petit, crec que, bueno, pensava que l'Espanyol es veuria més afectat favorablement al fet de no haver de patir.
10: És com jugar a un camp neutral, sí.
0: Sí, perquè els que hi són tampoc pressionen gaire.
8: No, no.
0: Què deuen haver-hi ara?
8: 3-4.000.
0: Sí, anava a dir 5.000?
8: No, no, no. No.

0: 15.000 persones, vull dir, no?
1: Sí, però és dels desplaçaments complicats sempre a nivell ambiental.
2: Aquests aplaudiments que sentiu és perquè som molt a prop dels seguidors de l'Espanyol i som al minut 21. Tot i que aplaudeix moltíssima gent, eh?
0: No només la gent de l'Espanyol.
2: Sí.
0: A veure, que la torna a jugar el Rayo, filtra una pilota a l'interior de l'àrea, mira, corna, ha tret un corna, el Rayo no ha tocat bé la pilota, Cabrera.
2: El segon.
0: I ha generat, ha provocat el corna a favor del Rayo. Entrà el corna, el segon, diu, Sònia, del Rayo?
2: El segon del Rayo, sí.
0: El minut 22 de partit ja. I va molt a poc, cap a la cantonada. Recordem, guanya el Rayo 1-0. Ha marcat Álvaro García al minut 3 de partit, molt aviat. Com deia la Sònia, ja són 3 partits en què l'Espanyol rep gols abans dels primers 10 minuts. Pica el corna al Rayo, el cop de cap. A veure qui treu aquesta pilota. Hi ha un jugador de l'Espanyol que va per terra. Finalment la pilota surt rebotada cap al mig del camp. Va sortir Audero, que fins a pràcticament al cercle central, anar a buscar aquesta pilota que juga amb Pedrosa. Pedrosa la torna cap al porter i Audero envia un desplaçament llarg, pilota llarga, saltarà Riedel, la toca amb el cap, la controla amb el pit Pedro Díaz, enrere cap a Unai López, que l'obre a la dreta per Ratziu, enganxat a la línia, avança Ratziu, el tapa Hinojo, encara el romanès s'acosta al lateral de l'àrea i posa bé la cama Hinojo, tot i que no acaba de treure bé la pilota l'Espanyol, pilota pel Rayo. Torna a començar jugada l'equip de Beñat.
2: Mira que Manolo, tot i que no s'ha enfrontat mai a Beñat San José, té un balanç molt positiu amb el Rayo. 4 partits, 3 victòries i una derrota.
0: Home, fa un parell de temporades, Sònia, 0, aquí 0-4, eh?
2: Aquí no.
0: Bueno, a Vallecas, però vaja, al camp del Rayo.
2: Quin partit, eh?
0: Sí.
2: Quin partit.
3: Va ser un abans i un després d'aquell partit.
2: Sí, sí.
0: És la victòria, l'altre jo mirava, la victòria més àmplia a domicili de l'Espanyol en els últims 10 o 15 anys.
3: I és que a més el nivell de joc d'aquell dia va ser extraordinari. I des d'aquell partit l'Espanyol va començar a atrevir-se a fer moltes més coses en pilota.
0: Sí. Dificultats ara pel Rayo per treure una pilota del darrere. Pressiona molt bé Moscardo. No se n'ha sortit. Pate 6. Li ha acabat marxant la pilota fora de banda, tot i que l'ha tocat en última instància Moscardo. I l'out és favorable al Rayo.
3: Ha estat bé aquesta pressió perquè rep d'esquena completament Pate 6 i és un bon moment per saltar amb agressivitat a intentar recuperar la pilota.
0: Pilota que ara baixa Álvaro García, la toca amb el cap, la deixa per Pedrosa, que va de cara. Venia d'esquena Álvaro. Pedrosa combina al mig del camp. La juga amb Pedro Díaz. Pedro Díaz per Camello. Camello buscava filtrar una pilota cap a Álvaro García, però molt atent Riedel l'ha interceptat. Torna a intentar combinar jugada al mig del camp l'Espanyol. Roberto obre la dreta, va, que pot ser bona. La rep Urco, s'acosta a l'àrea. Urco combina amb Javi. Se li ha escapat el control, quina llàstima. Se li ha escapat la pilota Javi, que entrava. La passada d'Urco era bona. És veritat que Javi venia escortat per dos jugadors del Rayo que li feien molta nosa i no ha pogut controlar amb comoditat. Finalment, servei de porteria.
4: Potser l'opció bona era el xut al primer toc, eh?
0: Tal qual, no? Sí, tal qual venia.
3: Amb quina cama? Sí. Amb la dreta?
4: Em passa que, clar, no era fàcil. No era fàcil.
3: Perquè li tapava l'angle de xut de gent.
4: Sí, no era fàcil.
3: El tema era controlar amb l'esquerra, posar el cos entre la pilota i la gent i després xutar creuat amb la dreta. Però
5: sí, era molt
3: era
5: més
3: complicat.
5: Ràpid.
3: Era complicat. La jugada
4: la gent
3: és bona,
4: tapava.
3: Per
4: la gent tapava bastant.
3: Sí, ha tapat bé la gent. La jugada comença amb un gir de Bausa molt interessant, després Roberto es busca la vida sol i Urco, que es desmarca en una posició poc habitual.
0: Compte Sitaishvili, que entra a l'àrea per la banda dreta. Encara Sitaishvili se'n va per terra. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Vull veure-ho perquè pot ser penal. Compte que encara ataca el Rayo. Entra a l'àrea el xut i el gol. El segon del Rayo, mare meva. Mare meva, fins a la cuina. Ha combinat una paret al Rayo. Dins a l'àrea, per fi a l'esquerra. Mare meva, quin xut creuat d'un jugador del Rayo.
3: Pedrosa
0: ha xutat un potent, un xut creuat. Fa el segon al Rayo. Abans d'arribar a la mitja hora de joc, avui no és el dia.
2: Han quedat capcots els jugadors de l'Espanyol que van cap al cercle central. Manolo González també enfadat. Vaja, molt ha de canviar la cosa perquè el rictus de moment no és de gaire optimisme entre ells mateixos, que pràcticament ni s'animen.
4: Bé, després em tira la Carla si veia un penal, però el cert és que la jugada acaba amb... És Javi Hernández, oi, que s'adorm totalment? No segueix la marca de Pedrosa.
5: El deixa sol. El deixa...

0: deixa sol. És a dir, Javi Hernández i Pedrosa van junts en la jugada, però frena incomprensiblement Javi Hernández, deixa la pressió, i és quan Pedrosa entra dins la cuina, supera Riedel i creua la pilota davant la sortida de Dimitrovic.
1: Riedel està mal col·locat també perquè deixa massa espai entre ell i Omar, de manera que si hi ha una passada interior i cap perfectament aquesta passada, Riedel ha d'estar molt més a prop del seu company a la dreta.
2: Ara hi ha pausa d'hidratació i segurament en principi podrem sentir les paraules de Manolo González a Movistar.
3: Compte, perquè hi ha micròfon i Manolo segur que està molt enfadat, eh?
2: Això, que podem sentir-lo.
0: A veure si podem sentir-ho, Salva.
3: Som el 27 de partit, pausa d'hidratació.
0: Enfadat a Manolo González, com no pot ser d'una altra manera, i demanant que segueixin la jugada i que estiguin actius, que s'activin, perquè...
3: I atents, i molt atents.
0: Exacte.
4: La... I no regalar pilotes, perquè amb les pèrdues... L'Espanyol provoca el contraatac del Rayo, i que la pressió sigui de veritat, que vagin amb intenció de fer una pressió, perquè el Rayo no ha tingut molts problemes més enllà d'alguna ocasió en la que Harman ha forçat un servei de banda. No té molts problemes per treure la pilota i, per tant, deixes molts espais al darrere.
3: Bé, doncs acaba aquesta pausa d'hidratació en els moments en què sonen els senyals horaris de 7:45. Som els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio, avui en una tarda no gaire bona per a l'Espanyol, a Leganés, a l'estadi de Butarque, a l'exili del Rayo. L'Espanyol perd 2-0, servirà del punt central del terreny de joc. Després que el Rayo hagi marcat el segon gol, l'ha fet Pedrosa al 26. Som a la primera part encara, i l'Espanyol ja perd 2-0.
0: El pitjor partit de l'Espanyol, el que duem de temporada,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, amb diferència.
0: Amb diferència, eh?
2: Veníem d'un dels millors, no?, del que li havia sortit més
0: rodó.
2: Sí,
0: sí, no, és que...
4: Bueno, és com el món al revés respecte al dissabte.
0: Mira, perquè contra el Sevilla és veritat que contra 10 no són capaços de guanyar el partit, però, home, el partit deixa algunes coses positives, però és que això d'avui...
3: Sí, sí, ha de canviar la cosa i com a mínim... Bé, no sé, queda molt de partit encara. A veure, què ens pot oferir aquest Espanyol amb el que queda de primera part i sobretot a la segona, quan tinguin temps de poder fer un reset al descans. Juga l'Espanyol, va, Roberto, d'esquena, la combina a la dreta per Urco. Urco va per terra i ha fet falta.
0: Quantes rematades, Fitó, ha fet el Rayo?
5: Mira, n'ha fet 4 xuts, 2 a porteria, els dos han acabat en gol. L'Espanyol ha xutat 2 vegades, si comptem aquella de Roberto, que no sabem ben bé si és una rematada o no, i el xut de Bausa des de fora de l'àrea.
0: El Rayo no està fent un atac i gol, però és que el que li ha aconseguit l'Espanyol ha acabat a dins.
4: No, l'efectivitat és màxima, 2 remats de porteria, sí, efectivament, sí. I 2 gols, que no pot ser això.
3: Vinga, va, a veure si som capaços, si tenim un cop de sort i marxem al descans amb un golet, i la cosa farà una altra pinta. Picarà aquesta falta des de la zona de 3/4, molt escura, de la dreta, Javi Hernández, amb l'esquerra, tancada, molt baixa. Aquesta falta de Javi Hernández l'ha refusat la defensa del Rayo. Pilota que ara toca amb el cap Omar, cap a Harman, novament cap a Omar, que és a la banda esquerra. Omar al mig del camp cap a Urco, mirant enrere cap a Riedel cap a Cabrera la toca en curt, Bauza cap a Hinojo, l'obre a l'esquerra per Harman Roberto d'esquena, a baix al mig del camp, un min a la dreta amb Urco, jo crec que Orsai, l'atura Moscardo amb el cap a l'interior de l'àrea, jo crec que hi havia Orsai. No l'ha assenyalat l'àrbitre, doncs mira, serà corna. No, ja sembla que hi ha Orsai. Corna per l'Espanyol.
2: El segon pels blanquiblaus.
3: Estem en una cantonada molt a prop d'un corna, del corna que serviran ara. I les jugades d'atac de l'Espanyol ens queden molt a prop, les del Rayo molt lluny. A veure el corna que picarà Harman des de la cantonada esquerra, que veig que aixeca els dos braços. 5 jugadors, 6 de l'Espanyol esperant rematada, compte el corre que pot anar directe a porteria, com s'ha anat tancant aquest xut de Harman, que per poc que el porter estigués una mica despistat a dins.
1: Home, hagués sigut increïble un gol olímpic amb l'esquerra.
0: Amb l'esquerra, des de l'esquerra.
3: Sí.
0: No sé si ho ha passat mai, això, que un esquerrà des de l'esquerra faci un gol olímpic.
3: I a més, no sé si l'ha picat una mica amb l'exterior.
0: També us dic que no sé si anava dins, eh?
3: Sí, que anava dins, sí.
0: Sí, estàs segur?
3: Sí, ens agafa molt a prop, David.
0: Val.
3: Vaja, jo juraria que sí, eh? No sé l'Estònia, que també és...
2: Sí.
3: Com ho ha vist? Bé, pilota enrere cap al porter, Audero. Combina amb Mujahid.
0: Doncs mira, aquest servei de corner que ha provat Harman, no sé si amb intenció o no, diria que és la primera rematada entre els tres pals, no?
5: Sí, és la primera.
0: Imagina't.
3: Pate 6. Juga cap a Unai López. Pate 6, novament. Unai, camp propi, ara el Rayo no té pressa. Va combinant. Poc ritme de pilota. Enrere, Mujahid, cap a Legend. De nou Mujahid. La baixa a buscar Unai López, que s'atura davant a un punt de calma dels seus jugadors.
0: Manolo, per cert, està patint, per seguir el partit. Constantment es posa la mà,
2: clar, perquè té el sol que li ve de cara, com us he dit abans.
0: Ningú té una gorra.
4: No l'han avisat,
2: Manolo. Mira, Benyat San José i la porta, que és el que us deia, que ell la porta, perquè ja deu estar habituat, i amb ell no el deuen haver avisat, i clar, entre que es deu estar cremant la closca, perquè no en tenim temps.
0: Però se'm fa estrany que ningú tingui una gorra a l'expedició de l'Espanyol.
3: Una altra pèrdua de Moscardo. Una altra pèrdua de Moscardo. Mare meva. Torna a construir jugada el Rayo a la banda dreta. La té Sitaishvili a la frontal de l'àrea. El xut fora. Mare meva. El xut amb rosca amb l'esquerra de Sitaishvili.
2: 25 anys, també és un dels fitxatges d'aquesta temporada del Rayo Vallecano. Jorjà, ve del Metz. Abans havia estat a la Granada.
3: Què, un metre pel dret de Dimitrovic?
4: A prop. Jo no sé si quan t'han fet dos gols en 25 minuts has de fer com Moscardo i jugar-te amb la pilota als peus a tres quarts, més a prop de la teva porteria, aquesta acció que si roba la pilota el Rayo té una oportunitat molt bona. No sé si has d'arriscar tant quan el partit està en aquesta situació,
1: La primera part de Moscardo és per fer-s'ho mirar.
3: Sí.
5: Per cert, m'apunta el Xavi Campos que sí que s'ha produït un gol olímpic des de l'esquerra amb l'esquerra. El va fer Roberto Carlos.
0: Ah, és veritat.
5: A la Lliga del Brasil, sí, quan jugava al Corinthians, el 16 de gener del 2011.
0: És el més difícil encara, no?
3: Si hi havia algú que podia fer aquest gol era Roberto Carlos.
5: Sí. I si hi havia algú que podia memoritzar això...
2: Si algú podia memoritzar...
5: Era Xavi Campos. També.
3: Jo també. No. Campos és una computadora futbolística... Amb potes.
2: Bernat Soler m'ha dit, per cert, que el porter del Rayo és el primer indonesi que juga a la Lliga Espanyola.
3: Ara la té el Rayo, desplaçament llarg a la banda dreta, la toca amb el cap Cabrera, la torna a tenir l'Espanyol. Vinga, va, Urco. Urco s'atura davant d'un jugador del Rayo, la perd Urco. No hi ha manera. Quin drama, quin desastre que s'acabi la primera part. Jo somiava amb un golet per allò d'intentar maquillar una mica el desastre de la primera part.
0: Queda la segona part i l'esperança que l'Espanyol...
4: Però... És que jo crec que el descans potser Manolo mou molt la banqueta.
2: És el que anava a dir ara, Sara, que imagino que no esperarà com sempre al minut 69-70 per fer els canvis.
3: Urco està finet també, ara s'ha encantat.
0: Començant pel mig del camp, anava a dir, els canvis.
3: Li han pispat la pilota per darrere i ara ataca el Rayo. Pilota a l'interior de l'àrea, compte que pot marcar, fora! Mora meva, fregant el pal dret de Dimitrovic. No ha fet el tercer el Rayo de miracle. Mora meva, quina primera part de l'Espanyol. Ja no sé quantes pèrdues al mig del camp. Entre Moscardo i Urco s'estan cobrint de glòria. Quina tarda a Leganés, tu.
1: I després el moviment de retorn defensiu és pobríssim tota l'estona. Jo diria que l'únic que està connectat en aquests moments és Omar, que un altre cop veu que no té referència a l'esquena, és qui tanca la posició i evita que el futbolista del Rayo pugui definir a plaer, de camello.
4: Hinojo tampoc se n'era, estava fora de posició
1: Havia sortit a anticipar. Clar, aquí hi ha un ajust. Si tu veus que el lateral salta molt amunt, el central esquerrà i l'home de banda esquerra, que és Hartman, han de fer un ajust defensiu inexistent també. És a dir, els jugadors no estan connectats per veure què fa el company més proper i en funció d'això reaccionar. No, cadascú fa la guerra pel seu compte i ningú ajuda a ningú.
2: I Edu Expósito, Edu Expósito, que fins ara sempre hem destacat molt. És estrany, no?, que avui no estigui l'11.
3: Ha volgut fer rotacions, sí, però, per molt que Manolo però, digui que no.
0: Rotació primant el partit de casa. Sí, sí, no, jo crec que acabarà entrant, perquè és que és evident, és clamorós que al mig del camp ha de fer canvis Manolo. Moscardo està fatal, Moscardo està fatal.
5: Ha perdut 7 pilotes, Moscardo, 3 Urco.
0: Imagina't.
4: I Urco demanava falta, però la falta era inexistent.
0: Hem vist a Monchi, per ser a la graderia.
3: Bé, la juga el Rayo en defensa, Mujahid. Avança, guanya alguns metres, res, s'atura. Cap a Unai López. Unai, paté 6. És que l'Espanyol tampoc no salta la pressió. No, és un punt d'apatia, no, Marc?
1: És que... El problema és que quan salta algú, els altres no acompanyen. És a dir, és una pressió individual i descoordinada. Exacte, així és molt difícil. El Rayo amb 2-3 passades en neteja i et progressa.
3: Pilota enrere. El Rayo, clar, 2-0, viu còmode, no té pressa, tampoc no arrisca. Ara pilota cap a Audero, Audero Mujahid.
0: Sí, el ritme és el ritme d'un partit de pretemporada on l'Espanyol és que ni pressiona.
3: Mira, Bauza, clar, i ara veurà la groga. Bauza ha hagut de fer falta a Pedro Díaz perquè amb tota l'avantatge pel jugador de l'Espanyol s'ha deixat prendre una pilota al mig del camp.
2: No li ensenya, no, la groga.
3: No, perquè és lluny de porteria i no, tampoc no era una acció clara, de manifesta de gol. Però és que, clar, una falta que innecessària, que d'aquelles que no t'haurien de prendre aquesta pilota.
4: No, i
3: de la primera.
4: I no li treu la targeta també perquè el partit està absolutament molt tranquil i calmat, perquè d'una altra manera sí que li hagués pogut treure.
3: Sí, sí, perquè l'ha agafat i s'ha
4: sí, per això.
3: Sí, a veure, pilota llarga d'Audero, la toca amb el cap Riedel, pilota que surt de banda, és out favorable a l'Espanyol, just davant de la banqueta de Beñat, el tècnic del Rayo. Servirà Omar.
2: 46 anys, Beñat San José.
3: 39 de la primera per l'Espanyol, 2-0 a Leganés. Omar busca Roberto prop del vèrtex, d'esquena, la protegeix, molt pressionat per Mujahid. Enrere, cap a Urco. Urco més enrere, Riedel. Si l'Espanyol pretenia fer una jugada d'atac, la pilota ja la té Dimitrovic, imagina't. D'una àrea a l'altra. Està bloquejadíssim l'equip de Manolo. Ara... pilota llarga cap a la banda esquerra, la toca Harman amb el cap i l'envia directament.
0: Però és incomprensible, perquè vens de fer un partit sòlid a Pamplona, un partit...
3: Sí, però això, David, això ho té l'Espanyol, eh?
0: Ja, però és que el canvi és radical.
3: És a dir, que aquesta pel·lícula tinc la sensació...
0: Ja ho sé.
3: Que la veig cada temporada. Venim de fer un gran partit i la pàjara del següent partit és descomunal.
0: Quants canvis dius que ha fet avui Manolo, Sònia, respecte al partit de Pamplona? Eren 3. 4 o 3? 3.
2: Ha fet el de Bauza, Harman i Moscardo.
0: És a dir, tampoc són tants canvis com perquè l'equip faci aquesta baixada tan bèstia.
2: També en va fer 3 el dia, aquest cap de setmana, vaja,
0: sí.
2: A Pamplona.
0: És que fixa't, és que la pressió és inexistent.
2: Però els canvis al dia de l'Osasuna li van sortir bé i els canvis avui... no estan acabant de funcionar.
0: Estàs perdent 2-0? Ostres, no sé, puja la pressió, mossega una mica.
4: Jo crec que també és falta de confiança, això, eh? Perquè quan ha intentat pressionar l'Espanyol al principi del partit, que no li ha sortit bé pel que deia el Marc, perquè era molt desorganitzat i no acompanyaven tots els jugadors que ho havien de fer, ara jo crec que l'Espanyol pensa... no puc marxar al vestidor amb un 3-0 i que s'acabi definitivament el partit.
1: El que passa que per pressionar bé, primer l'has de tenir. Si no tens la pilota una estona abans d'intentar pressionar, no serveix de res, perquè els jugadors estan molt lluny els uns dels altres i no pots fer una pressió coral. Per tant, la millora passa en pilota i a partir d'aquí podràs pressionar millor.
0: Clar, són només dues arribades amb cert perill de l'Espanyol, aquell xut, recordeu, de Bauza, potent, que ha sortit a la dreta del porter, i el corna amb intent de gol olímpic que ha aturat fàcilment el porter de Harman. Res més. En atac, res més.
3: No. Bagatge pobríssim amb pilota de l'Espanyol i sense pilota, no pobre, no. Dolentíssim. Perquè són pèrdues constants, donant moltes facilitats al Rayo i t'han costat gols.
0: Mira, la bona notícia per tu, i Sergi, per tu, Sònia, és que veig que l'ombra va avançant i aviat arribarà a la vostra posició.
3: La bona notícia és que espero que a l'inici de la segona part el sol ja no el tinguem de cara, perquè s'hagi perdut per l'horitzó.
0: Porteu crema o no?
3: No.
0: Doncs no?
3: I fa una
0: el Mendoza, que és un tio previsor, no portava un potet de crema?
3: No.
2: No està suant, pobret, també, el que no està escrit.
0: Ostres, doncs...
2: Estan a punt d'explosionar.
0: Vigileu, que amb aquest sol... Demà estareu vermells com a gambes.
3: Sí. Juga el Rayo al mig del camp. Unai, Unai a la banda esquerra per Álvaro García. La talla Riedel, la torna a tenir el Rayo. No ha pogut recuperar la pelota Javi Hernández. Álvaro, Pedro Díaz, aixeca el cap, fa un canvi d'orientació llarga, la pilota cap a la banda dreta, controla Sitaishvili, enrere, jugarà el Rayo a plaer, al mig del camp Pedro Díaz, Camello la descarrega, ara meva, res, la treu l'Espanyol de sobre, però la perd amb un tancar i obrir d'ulls, l'ha perdut. Res, no li ha durat ni 3 segons la pilota a l'Espanyol.
1: La dinàmica, el Rayo. És que la dinàmica i l'harmonia entre els tres migcampistes, Urco, Moscardo i Bausa, és una cosa terrible.
0: Sí, sí.
1: És que s'ha de canviar com sigui, perquè si no és impossible.
0: S'hauria de canviar els tot el mig del camp, els tres.
1: Sí, sí. Ara
3: hi ha una acció d'aquelles que, sense pilota, Hartman, la pilota estava enganxada a la banda dreta del mig del camp, i a uns 10 o 12 metres, Hartman ha agafat, diria que era Ratio,
4: sí,
3: l'ha agafat,
4: absurd,
3: li ha fet un cos a cos, un placatge, i l'ha fet a la terra, i li ha fet una falta sense, amb la pilota a 12 metres.
4: Que no entenc per què no li treu groga. De fet, l'àrbitre, jo crec que li ha sortit com impulsiu, que li ha fet com un què estàs fent, i tampoc crec que ho hagin entès. És que ha estat absurd, eh?
3: Compte que pica la falta al Rayo, posa la pilota al segon pal, al cop de cap, res, la treu Urca, no la treu bé, no la treu bé, encara la té el Rayo, pilota enrere cap a la frontal, Pedro Díaz, Pedro Díaz cap a Pedrosa, Pedrosa prova el xut, fora, per sobre del travesser, molt desviat, és servei de porteria per Dimitrovic.
0: Bé, doncs aviat arribarem al descans. El pitjor partit de la temporada de l'Espanyol fins ara, Rayo 2, Espanyol 0, i amb molt poc bagatge ofensiu de l'Espanyol, només dues rematades a porteria, i sobretot molta feblesa al darrere.
3: Recordo un partit de l'Espanyol aquí de fa un parell o tres de temporades, quan dic aquí vull dir jugant contra el Leganés, aquí a Butarque, que va ser horrorós, i és un partit que em recorda bastant aquest. Ara no sé si fa un parell o tres de temporades, un partit que l'Espanyol diria que a la mitja part perdia per 2 o 3-0, i que va acabar maquillant i va acabar perdent per 3-2 o 4-2.
2: Dimitrovic era el porter del Leganés aquell dia?
3: Del Leganés?
2: No?
3: No, Dimitrovic del Leganés no jugam.
1: Sí, sí que hi ha jugat, sí.
3: Ah, sí, sí, perdona, perdona. Ostres, potser sí, ara que ho dius, no? No ho recordo, després el buscarem.
1: Jo faria 4 canvis al descans, directament, 4 canvis.
2: 4,
0: Que serien?
4: Els 3 al mig
1: i també... Hinojo, i posaria Hartman de lateral. Jo jugaria un 4-3-3 a la segona part, a Medio Expósito de mig centre i Javi Hernández i Calatrava d'interiors directament.
0: L'entrada de Calatrava és cantada.
1: A la dreta Marcos Fernández, a l'esquerra Brian Zaragoza i Roberto de nou. 4 al darrere, Omar, Hartman laterals llargs i els dos centrals que ja tens amb Dimitrovic. Jo faria aquests 4 canvis, evidentment Manolo no ho farà, però és que aquí s'han de tocar moltes coses.
0: El que és evident és que els suplents que avui juguen queden retratats.
4: Sí, després quan Manolo digui que no li agrada les rotacions, doncs també hem de tenir en compte partits com aquest, i que després durant la temporada hi ha moltes fases en les que no mou pràcticament l'onze, repeteix jornada rere jornada, hi ha molts jugadors que no tenen oportunitats, però clar, és que també les has d'aprofitar.
0: Feia molta calor a Nova York?
4: No excessivament, no, algun dia una mica de fred, ens ha plogut bastant també, força dies.
0: Què t'ha semblat la temperatura que t'ha rebut aquí a Barcelona?
4: Bé, mal. Jo, clar,
0: tu per què t'agrada la calor?
4: Madrid l'he trepitjat 2 o 3 hores, eh? Per tant, no puc dir
2: doncs
4: si a Madrid...
2: Doncs és un forn, Madrid?
4: Sí?
2: Doncs,
4: encara sort que he marxat allà. Barcelona també, eh? Avui fa molta calor.
3: La pèrdua de Cabrera. Es desplega el Rayo. Espàtesis a la frontal. L'obra pel Georgià. El xut fora.
2: 4 minuts d'afegit.
3: Sitaishvili, el xut amb rosca amb l'esquerra. Per sobre del travesser.
0: L'Espanyol demana que s'acabi ja la primera part.
2: I Manolo també, perquè no s'ho creu. S'ho està mirant ja amb cara d'incredulitat.
3: L'Espanyol hauria d'anar al descans i trobar-s'hi aquelles bombones d'oxigen d'Escopeli de fa 75 anys. Perquè necessita aire i suero i de tot, eh?
0: Però fixa't aquesta última acció. Marc, els jugadors, Cabrera, defensa amb la mirada, defensa a distància.
1: Sí, sí.
0: No fa el pas endavant. No redueix els espais.
1: Exacte, exacte, això és molt important. En cap moment ho està fent l'Espanyol. No tenen en compte la posició del company, el moviment del jugador més proper per, en funció d'això, ajudar d'una manera o d'una altra a col·locar-se així o aixà. És a dir, l'Espanyol cadascú està fent la guerra pel seu compte, amb pilota, i també quan s'ha de defensar, un equip desconnectadíssim, que és justament el que l'havia fet fort, ser un equip concentrat, solidari, amb ajudes constants, res de tot això.
6: A mi em sorprèn també el partit d'Urco, eh?
3: Sí. I al mig del camp estan fatal. Ara Bausa acaba de tornar a perdre una pilota que és incomprensible que un jugador de primera pugui perdre.
1: Ah,
3: i ara ataca el Rayo, compte, pilota al travesser, ai, ai, ai, pilota al travesser, un 3-0 ja és mortífer, és definitiu, si marxem al vestidor amb un 3-0 ja podem plegar, tanquem la barraqueta i tornem cap a Barcelona.
6: S'ha salvat aquí l'Espanyol.
4: Que ja és una qüestió de dignitat i de caràcter també, i d'intensitat, que no es pot defensar d'aquesta manera. Ara Riedel ha arribat tardíssim a la rematada, tothom s'ho està mirant.
2: No sé. La Carla m'ho confirmarà, però Unai López crec que ha vist
7: sí, Unai López ha vist López. Groga per una falta ara a Bausa.
6: Ah.
1: Exacte, el Rayo només tenia un possible rematador dins l'àrea i per tant Riedel, que era el més proper, se n'havia d'encarregar, estava lluny d'ell. Reacciona gairebé quan ja té la cama camello preparada per rematar.
3: La juga l'Espanyol, Bauza.
6: I tot
3: mira,
6: això?
3: Mira. No va pèrdua de Bauza al mig del camp, noi. Però què hem dinat avui? És que no ho entenc.
6: I tot això amb un Rayo que tampoc és que estigui fent el partit de la seva vida.
3: No, és que com més va pitjor...
6: El Rayo t'està guanyant i t'està guanyant en totes les facetes jugant a mig gas.
4: El que està fent el Rayo és aprofitar tot el que l'Espanyol li està donant.
3: Bauza porta tres pilotes perdudes al mig del camp, però vaja, però clamoroses, Però molt, és que ho trobo molt gros.
1: No, sí, tots tres. El partit que estan firmant els tres migcampistes és esperpèntic, s'ha de dir així. És una cosa que no és habitual en el futbol professional, veure una actuació tan dantesca, francament.
3: Ara tindrà un out l'Espanyol a la punta dreta. Va, Omar.
6: El millor de tot és que fas un gol i entres al partit.
3: Sí, sí, però...
2: Però l'has de fer.
3: Sí, exacte. No sé, Omar, a veure, pilota a l'interior de l'àrea. La pentina Cabrera, d'esquena Roberto, encara d'esquena, punt de penal, pilota a l'exterior, el xut fora. El xut Hinojo, mira, el xut Hinojo se'n va directament al carrer.
2: El cementiri que hi ha aquí darrere.
3: No, se'n va directament al carrer. Ja la guassa, perdoneu l'expressió, de la gent ja és... La mofa i la befa és terrible.
6: Aquí darrere aquest gol és on hi ha el cementiri, no?
2: Sí, on hi ha el cementiri,
3: sí,
2: exacte, sí.
3: Doncs mira...
2: Cap allà amb la pilota.
3: Doncs... Morts vivents són avui els jugadors de l'Espanyol a Butarque.
2: Molt bé.
3: Perquè és que... No. Mira, final del partit. Final, anava a dir del partit. Ja, final de la primera part.
6: Què més voldries?
3: Sentim el xiulet de l'àrbitre. Final de la primera part. I quina primera part, estimats oients de Catalunya Ràdio, quina primera part que ens ha regalat l'Espanyol, per dir-ho d'alguna manera, Nefasta, terrible, dolenta, de les pitjors que li hem vist a l'equip de Manolo des que Manolo diria, gosaria dir, és entrenador de l'Espanyol, per 2-0, però, vaja, potser el millor és que el resultat és només de 2-0. Ha marcat Álvaro el 3, Álvaro García al minut 3, l'1-0, i Pedrós el 26 ha fet el segon, a la segona part, per poc que s'hi posi l'Espanyol, la cosa només pot millorar, perquè pitjor no ho pot fer. Final, el descans a Butarque, Rayo 2, Espanyol 0.
2: S'han obert ara els aspersors aquí a la gespa de Butarque, just a la zona on ara atacarà l'Espanyol. Tots els jugadors ja són dins el túnel de vestidors sense incidents.
6: Bé, la veritat és que poques coses es poden dir d'aquesta primera part. Bàsicament és que és la pitjor primera part que li recordo a l'Espanyol, ja no dic d'aquesta temporada, sinó de molts partits de la temporada anterior. Ha estat realment esperpèntica la primera part que ha fet l'Espanyol, on no es pot salvar absolutament res del que hem vist. Algunes dades, la possessió entenc que l'ha guanyat el Rayo.
5: L'ha guanyat el Rayo claríssimament, 67% pel Rayo, 33% per l'Espanyol, però és que, per exemple, en el número de passades, el Rayo doble l'Espanyol, són 307 passades del Rayo, 146 de l'Espanyol. Per explicar una mica el que ha passat, també en xuts doble el conjunt madrileny a l'Espanyol, 10 xuts del Rayo, 2 a porteria, que són els dos gols d'Álvaro García i de Pedrosa. L'Espanyol no ha xutat entre els 3 pals, són 5 rematades, totes elles fora dels 3 pals d'Audero.
0: Deia el Marc Maiola que faria 4 canvis. Veurem què fa Manolo González, però alguna cosa ha de fer, perquè, òbviament, ja ni que sigui per assenyalar aquells que no han estat bé, que són uns quants, especialment al mig del camp, Manolo González s'hi hauria de posar. Ho expliquem de seguida. Abans, cop d'ull a les notícies. Amb la Teresa Sales. Mira, feia dies que no ens veiem. Com estàs? Ha anat bé l'estiu? Sí?
7: Molt bé, perfecte.
0: Fantàstic. Doncs va, cop d'ull a les notícies. Avui sí que el Catalunya Nit ens començarà d'aquí una estoneta, eh? A les 9 de la nit.
7: A un quart de 10 avui.
0: A un quart de 10, clar, quan acabi, òbviament, quan acabi la transmissió de l'Espanyol, a un quart de 10 puntualment, començarà aquest Catalunya Nit amb quins arguments?
7: Doncs un dels arguments se centrarà en l'aeroport del Prat, perquè avui el govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir del 2032. És una ampliació, però condicionada a l'aval d'Europa. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
8: Todo el trabajo, o el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista.
7: Avui també estem pendents del Farràs al Segrià, on els bombers continuen treballant en l'extinció d'un incendi que ha començat al voltant de les 4 de la tarda i que afecta 20 hectàrees. De moment les previsions són bones i ja s'ha pogut aixecar l'ordre de confinament del nucli d'Andaní, on hi viuen unes 240 persones, i de les granges del voltant. Es manté, però, el tall de la Nacional 230. Ara mateix hi treballen una quarantena de dotacions, 10 mitjans aeris, 130 efectius, i els esforços es concentren al flanc esquerre, on encara hi ha flama activa. Mireu això que hem sabut. Per primera vegada a Europa s'han localitzat restes d'un diplodocus de fa 150 milions d'anys.
0: Carai.
7: Sí, 150 milions d'anys. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellà, Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. L'investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a 3CAT Info les característiques de l'animal.
9: Tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals. Un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, es caracteritza, no?, i està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
7: I avui també estarem pendents del que passa a l'Auditori de Girona, que acull aquest vespre la gala dels Premis Literaris, amb la incògnita de quins són els guanyadors d'alguns guardons, com ara el Premi Cerverí, a la millor lletra en català que s'atorga per votació popular i amb el suport de Catalunya Ràdio. La resta de premis ja es van anunciar el mes de juny, entre ells el Prudenci Bertrana de novel·la per l'obra Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada.
0: Gràcies, Teresa.
7: Adéu-siau, bona tarda.
10: Això és l'Espanyol. Això és el Tot Gira.
11: Uau, que fa la pilota!
10: Això és la transmissió de l'Espanyol.
12: 45.712.
13: Em toca. Em toca?
12: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
14: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
15: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
16: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
15: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
17: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, direcció de projectes, arquitectura, management i filosofia. Sessió informativa el 17 de setembre. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
18: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Renoi. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Rafic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
11: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
20: Això no ho diu ningú.
11: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
21: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
24: Com et dius?
25: Ferran Adrià.
24: Quina és la teva experiència com a cuiner?
25: Has estat a alguna escola?
24: Has tingut algun mestre?
25: Això és una altra lliga.
24: Això són 2 estrelles Michelin.
26: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
27: Estàs posant a tots al límit.
28: Prendreu tots mal.
26: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: A Gotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
30: Arriba la 10a edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
31: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
32: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
33: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
34: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
35: Tots els partits de l'Espanyol, el Tot Gira.
0: De seguida cap a Butarque amb la segona part d'aquest Rayo 2 Espanyol 0. Per cert, ara a les 8 del vespre, Joan, comença el següent partit, el segon partit que comença d'aquesta 6a jornada de Lliga.
5: Sí, el que jugaran l'Alavés i el València, amb Endizor Rozza. El València, recordem-ho, amb entrenador nou, interí, Òscar Sánchez, va destituir Carlos Corberán. Veurem qui serà l'entrenador del València. A punt de començar aquest partit entre l'Alavés i el València.
0: Aprofito el descans per fer un ràpid repàs de cosetes que han passat a en el dia d'avui, a l'actualitat esportiva. Ramon Salmurri, què tal, com estem? Bona tarda.
36: Què tal, Clubes? Bona tarda.
0: A veure, Salmo, el Camp Nou serà l'escenari de la final de la Champions del 2029. Això ho hem sabut avui.
36: Sí, senyor, hi ha hagut reunió del comitè executiu de la UEFA Salònica i s'ha decidit que el Camp Nou sigui la seu de la final de la Champions de la temporada 28-29, competint al Camp Nou i Wembley, i per tant la UEFA ha acabat apostant per la ciutat de Barcelona i pel Camp Nou, un reforç també, sens dubte, al projecte de reforma del Camp Nou per part de la junta directiva d'un Joan Laporta, que ha mostrat la seva satisfacció per aquesta decisió de la UEFA.
37: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
0: Jo recordo molt l'última vegada, la final del 99, perquè aquesta serà la tercera vegada que el Camp Nou acull una final de la Champions. La del 99 és aquella mítica de la remuntada impossible del United davant del Bayern, però n'hi ha una primera del 89, aquella golejada del Milan davant l'Steaua, 4-0 i que vaja, el Milan va fer amb Van Basten, amb Rijkaard, amb Gullit, va fer el que va voler amb els romanesos. Per cert, que avui també, com que som a la prèvia del partit que jugarà demà el Barça contra el Racing, Flick ha fet roda de premsa i ha parlat gairebé, no sé si tota la roda de premsa o bona part de la roda de premsa, de la candidatura de Lamine Yamal per la pilota d'or.
36: I ha dit coses molt interessants Hansi Flick. Una d'elles, per exemple, que li comença a fer bola tot aquest tema de la pilota d'or, que té ganes que s'acabi, però al mateix temps hi ha hagut un moment en què li han preguntat si li semblava lògic o si li semblava normal que el Barça i els altres clubs estiguessin fent campanya d'una manera tan descarada per cadascun dels seus jugadors. És veritat que aquesta és una pràctica que, diguem-ne, els últims anys ha anat a més, que fins ara no era tan habitual que els clubs en aquest moment de la temporada obertament ni anessin a fer campanya de manera descarada per un jugador. I Hansi Flick ha dit que sí, que ell hi estava d'acord, que ho entenia, que els clubs havien de defensar els seus actius i que això formava part del negoci de l'esport. Això sí, respecte a l'entrevista de Lamine Yamal a Movistar amb el Jorge Valdano, on Lamine Yamal deia obertament que mereixia aquesta pilota d'or, Hansi Flick ha defensat les paraules de Lamine, però al mateix temps també ha deixat anar un petit toc d'atenció cap a Lamine.
1: I think he's honest and he has the self-confidence.
2: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional. És part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador. És un reconeixement important.
1: There's a important trophy.
0: Molt bé, doncs amb aquest Barça-Racing, la TDT començarà a les 8. TDT demà festiva, perquè demà una TDT especial, 50 anys de futbol en català, on els equips de la TDT i del que t'hi jugues, del Barça a la SER, es fusionaran per poder fer aquesta transmissió conjunta. Gràcies, Salmo, que vagi molt bé.
36: Que vagi bé.
0: Fito, alguna cosa més? No sé, entenc que encara no tenim 11 del Madrid, per aquesta visita que tenen a 2:15 davant
5: d'ells. No el tenim. Amb Ancelotti anaven molt de pressa, de moment amb Mourinho doncs van una mica més tard.
0: Molt bé, qui juga ara ja, a banda d'aquest partit de primera que ja ha començat a Mendy Sorrosa, de moment sense gols, a la B0, València 0, és a l'Eredivisie, l'Ajax de Mitchell.
5: Sí, i crida l'atenció perquè és suplent Marc-André Ter Stegen, no juga d'inici, tercera jornada de l'Eredivisie contra el Willem II, tampoc juguen ni Jofre Torrents ni Víctor Sigankov.
0: Molt bé, me'n vaig ja cap a tu, Butarque, perquè veig que és a punt de començar la segona part i, Sònia, hi haurà canvis, l'Espanyol?
3: Hi haurà canvis, entren Brian Zaragoza, Marcos i Edu Expósito i marxen Hinojo, Moscardo i Bausa.
4: Triple canvi, és el que esperàvem, no esperàvem menys.
3: No n'ha fet 4, com demanava el Maiola, però s'apropa bastant, Marc, el que tu comentaves, els canvis.
6: Sí, són 3 dels que jo hauria fet entrar i 3 dels que hauria deixat a la dutxa al descans. Només m'ha faltat el de Calatrava dins, també, per jugar-nos la...
3: No?
6: Potser sí. Jo hauria jugat directament amb aquest 4-3-3 experimental, si vols, però amb Calatrava i Javi Hernández d'interiors i acabar-me de jugar una mica més. Però vaja, m'agrada aquests 3 canvis perquè havia de tocar coses, sobretot al mig del camp, i que l'equip millori.
0: Sara, què et sembla?
7: Doncs m'agrada perquè jo crec que Brian Zaragoza és un jugador que té una xispa i una velocitat que en qualsevol moment del partit amb una jugada individual pot arribar amb molt perill, i avui que és un dia que a nivell col·lectiu no surt res, que no tens la pilota, que pilota aturada tampoc estàs tenint moltes ocasions, doncs sempre pot aportar moltíssim. I aviam, la claredat d'Edu Expósito, que és un termòmetre al mig del camp i et dona sempre equilibri, m'agrada molt.
0: Bé, doncs veurem si els canvis funcionen, perquè home, per poc que faci l'Espanyol, segur millorarà la primera part.
4: Doncs ja ha començat aquesta segona part, el sol que ja pràcticament comença a dir-nos adéu.
7: No, ara ja no el teniu, si no es veu.
3: No, però encara hi és. Tu no el veus, però hi és.
4: Tu no el veus, però sí.
0: I heu notat que ha canviat la temperatura?
3: Sí, home,
4: una mica.
7: I la part positiva és que quan cau el sol a Butarque és preciós.
4: Espera, Sara. Compte que hi ha falta. Falta de Cabrera, que ha arribat tard.
3: Veurà la broma.
4: Falta a Unai López. Falta claríssima, perillosa pel Rayo.
0: Com va?
4: A 4 metres o 3 metres a la frontal.
0: Com pot fer aquesta falta a la mitja llum?
4: Aquelles faltes de dir, m'és igual tot, ja tu, vinga.
0: Home, però és que no pots concedir una falta a la mitja lluna.
4: No, i es veia que no arribava la pilota i ha volgut fer la falta.
7: I protestant quan és falta molt clara.
5: Sí, de fet,
3: hi ha un moment que semblava que li ensenyava
7: la groga, no? Sí, sí.
4: Perpendicular al pal esquerre de Dimitrovic i és, doncs mira, a uns 20 metres de la porteria. Són, sí, uns 4 metres de la frontal.
3: Marcos està estirat a terra. És Marcos o Javi Hernández? No ho veig bé.
4: Diria que és Javi. Viam, a prop de la pilota, Pedrosa, i l'altre és, no li veig el dorsal, és Unai. Unai López, i Pedrosa la picarà Unai amb la dreta. O Pedrosa amb l'esquerra, jo crec que serà Unai. Cap a la pilota, Pedrosa, Unai, Unai, Pedrosa, Unai amb la dreta, fora. Per sobre del travesser, servei de porteria per l'Espanyol, a veure si canvia una mica la història, la pel·lícula d'aquest partit en aquesta segona part.
0: Per cert, que ara que parlàvem d'aquesta falta de Cabrera, que no li ha ensenyat la groga a l'àrbitre, avui a Tiempo de Revisió hem tingut la jugada de l'Osasuna Espanyol, Carla, que tu et vas mullar i vas dir que era penal en contra de l'Espanyol, la recordes? La tens al cap?
7: Sí.
0: I que es va salvar l'Espanyol perquè no la va xular l'àrbitre, doncs aquesta jugada l'han seleccionat i avui ha sortit, eh?
5: Sí, i el CTA el que diu és que es va equivocar tant l'àrbitre de camp com el de VAR perquè haurien d'haver xiulat penal i en cas de no xiular-lo al VAR...
0: De Riedel a Raúl García.
5: De Aro, correcte. Sí, sí, al minut 12 ja guanyen l'Espanyol 0-1, però avui al Tiempo de Revisió han explicat que l'àrbitre hauria d'haver xiulat penal.
7: M'han donat la raó.
0: I llavors... No, t'ho volia reconèixer.
7: Gràcies,
0: perquè...
7: gràcies. Puc dir una cosa?
0: Home, i tant.
7: El Ballar se va equivocar.
0: Bé, el Ballar sempre va en contra.
7: Ara que no hi és.
0: Sempre va a la contra, el Ballar.
4: El Ballar ho va dir una mica amb la boca petita.
0: És cert que aquell dia, mira, una decisió arbitral va caure a favor de l'Espanyol, però la Carla va ser molt clara i va dir que...
7: És que quan parla el Ballar et va mirant i et va fent la careta aquella, llavors
0: tu jo li deia, home... Principi, que era
4: Marcos, interior de l'àrea, el xut, l'ha tret la defensa. Va, que sembla que l'Espanyol fa una altra cara.
6: I canviarà el sistema i tot, perquè ara és un 4-3-3 claríssim.
0: És que al mig del camp necessitava canvis.
6: Sí, però no només de jugadors, sinó també el sistema, perquè ara ataca d'una manera diferent. Normalment l'Espanyol construeix amb 3 al darrere, deixava Hinojo amb centrals, i ara en canvi el C. Hartman ja l'incorpora molt més amunt, amb Omar a la dreta, i al mig del camp és Urco, mig centre, amb Edu Expósito interior a la dreta, i Javi Hernández interior a l'esquerra. I Marcos Fernández és l'extrem dret.
4: Mira, cap a ell una pilota, l'avantatge és pel porter, l'avantatge és per Audero, que salta i agafa la pilota, no hi ha arribat Marcos... Però l'Espanyol, com a mínim, sí, fa una altra cara i té més la intenció de tenir la pilota d'arribar a l'àrea del Rayo, i ja hi ha arribat un parell de vegades. Ara un desplaçament llarg de l'equip de Vallecas que talla amb el cap Brian Zaragoza.
3: I David, tenies raó, tindràs raó, molt haurien de canviar les coses perquè, atenció, 3.742 espectadors, dubto que hi hagi cap partit
0: de primera,
3: aquesta temporada.
0: Segur.
3: Que hi hagi menys gent.
0: És la pitjor
3: entrada aquí a Butarque.
0: Em sembla impossible que hi hagi en algun partit de primera divisió d'aquesta temporada, i mira que es juguen partits, que hi hagi menys de 3.700 espectadors.
4: Hauria de ser directament a porta tancada.
0: Sí, exacte.
5: No, clar, llavors segur, Sergi.
4: Sí, sí, per això, dic que si no és via una sanció, sí. No... Sí, és això que dieu.
7: Al camp de l'Eibar hi ha molt poca capacitat, però no tan poca.
3: No fan aquests números.
7: No.
4: Compte que ara ataca el Rayo amb una pilota a l'espai per la banda dreta. És Sitajvili que va per terra. L'àrbitre no assenyala res. Pedro Díaz, Camello, providencial Omar. Omar s'ha llançat a terra i li ha pres una pilota a Camello quan ja carregava la cama i era a punt de fer sol com un mussol al cor de l'àrea. La rematada porteria. Ha estat molt bé, Omar, en aquesta acció defensiva.
6: És la tercera de característiques similars. Fins i tot la primera és la que acaba amb el gol inicial del Rayo, però no per culpa seva.
4: La rematada de Javi, no corna! La rematada de Javi des del punt de penal, després d'una centrada des de l'esquerra de Brian Zaragoza.
6: Molt bona.
4: Boníssima l'acció de l'Espanyol, que n'ha tret un corna d'aquesta acció.
3: El tercer del partit, el primer de la segona.
6: La centrada amb l'exterior. Una molt bona connexió de Marcos per fixar i després donar temps i espai a Brian, i la centrada amb l'exterior de Brian Zaragoza és molt bona.
4: Picarà el corna des de la banda dreta a l'Espanyol. Vinga, va, que pugen les torres. Urco, Cabrera, Riedel a l'interior de l'àrea, Roberto la petita cap a la pilota, el segon pal, allà aquí hi ha Hartman des de la frontal. A veure, no la perdis, Hartman. El tapa Camello, el pressiona el davanter del Rayo. Pilota per Brian Zaragoza, que evita que marxi la pilota fora de banda. Hartman vol fer la centrada a l'interior de l'àrea, la talla un jugador del Rayo. finalment se la treu de sobre l'equip de Vallecas.
6: El risc en aquesta segona part és el que hem vist en l'últim atac del Rayo, i és que per primera vegada, amb molt de temps, incorpores els dos laterals a l'atac. Clar, si perds la pilota, pots quedar desguarnit si Urco no fa un bon desdoblament defensiu per estar pendent de cobrir aquest possible atac ràpid del Rayo amb els centrals. Això ho ha de tenir en compte l'Espanyol.
0: La cara de l'equip és una altra, eh?
7: Ha canviat molt, i tornant al que és més bàsic, perquè aquesta acció abans del córner és una conducció pel carril central, una passada a l'esquerra i una centrada a l'àrea. Ja està, punt. No s'ha de complicar tampoc l'Espanyol.
4: Hem de fer un golet abans de la mitja hora i l'últim quart d'hora o 20 minuts per empatar el partit. Oh. Ja amb un empat, tal com ha anat el partit.
0: Sí, home, i tant, no, home, firmem tots.
7: El Signes, Sergi, el Signes.
0: Sí.
4: Home, sí, però segur que surt algú que em dirà conservador, anem a buscar la victòria. Sí.
0: No. Bé, quan estiguem empatant, aleshores ja et diré que ets conservador. Però ara,
4: però vaja,
0: tothom firma l'empat.
4: Som al 7 de la segona part, el 52 de partit. Com del xut des de la frontal de l'àrea de Ràtzio, toca les cames de Cabrera, és banda pel Rayo.
3: M'hauria encantat... La jugada anterior a Dimitrovic li ha fotut una esbroncada a Omar, espectacular.
0: M'hauria encantat tenir un micròfon al vestidor, al descans del partit de Butarque, al vestidor de l'Espanyol, per veure Manolo i sentir-lo.
4: Home, avui és d'aquells partits de bronca, eh?
0: Home, i tant.
4: No sé quin tracte té Manolo amb els jugadors, però vaja, jo quan jugava segona regional i fèiem una primera part així, la bronca al descans era descomunal.
0: I tu t'encaraves o baixaves el cap?
4: Jo havia d'encarar-me, jo baixava el cap i...
0: Hi ha jugadors que s'encaren, ja ho saps.
4: No era el meu cas. No.
0: No eres contestatari.
4: A la vida, els que hem jugat a futbol una mica, encara que sigui d'una forma molt amateur, a la vida ens han clavat bronques més bèsties que el descans d'un partit de futbol. Vaja, almenys és el meu cas.
0: Però Montblanc sempre jugava bé.
4: No, sí, els nassos. No.
5: Per bé, cert, anava a dir que per tancar el número d'assistents a un partit més baix, la temporada passada va ser a Butarque, en un partit del Rayo.
0: Quan el Leganés era primera, eh?
5: Rayo 3.
4: Compte Roberto, que entra a l'àrea, fa un retall, encara Roberto xuta, gol! Gol de Roberto! Ha marcat Roberto! Ens l'han canviat! Ens l'han regenerat! Ens l'han renovat, aquest nano! Marca Roberto Fernández! Reconvertit en un davanter amb l'olfacte d'una guineu! I avui el necessitem més que mai! Amb l'instint implacable! Amb la punteria afinadíssima! Avui ha fet la jugada tot solet! S'ha construït ell mateix l'acció! Ha entrat a l'àrea! Perfil esquerre! Ha fet el retall! Ha encarat, ha carregat la cama i ha posat la pilota allà on ha volgut, al pal llarg, allà on el porter sabia que no hi podia arribar de cap manera del món. Escurça diferències l'Espanyol, marca Roberto, el 2-1 al 54, 9 de la segona. Haurem de començar a pensar que el miracle és possible. Rayo 2, Espanyol 1.
3: El sisè gol de Roberto aquesta temporada, l'ha celebrat aixecat el puny, però no li ha dedicat gaire temps a la celebració, tampoc als seus companys, que convençuts sembla que estan de que això ho poden arreglar.
0: El retall que fa sobre Mujahid Sadiq és una delícia, però és que la rematada posterior, buscant pel llarg, encara és millor. És una jugada de talent. Si fos aquí al Ballar, m'agradaria sentir-lo, perquè és una jugada de talent, de davanter golejador, Mayola.
6: Sí, és una acció que te la firma Ronaldo als anys 90, el davanter brasiler, perquè es desmarca amb molta potència, retalla amb l'exterior i la pilota li queda enganxada a la bota per deixar lliscar el defensa, i com dius, la rematada tensa, ajustada pel llarg per col·locació i potència, és imparable pel porter. La passada de Javi Hernández, que primer fa un control orientat magnífic per sortir de pressió, i després amb l'esquerra li fa una passada amb la trajectòria de fora cap a dins per afavorir la cursa de Roberto, també és digna de menció.
0: La primera jugada vertical, Sara, d'aquest Espanyol en aquest partit, i que acaba amb el gol.
7: Ho fa tot bé, Roberto. La desmarcada entre els centrals, agafant l'esquena i agafant un espai que després aprofita molt bé amb la retallada, i després la manera en la que aixeca el cap i posa la pilota al pal llarg, difícil perquè ja estava força escurat, i agafa una rosca perfecta. Crec que és una jugada molt bona de Roberto, que se l'ha fet ell tot sol i que respon una mica al moment que està vivint.
4: Compte que l'Espanyol roba una pilota. Brian Zaragoza s'acosta al balcó de l'àrea, la deixa per Roberto. Roberto la vol tornar a Brian Zaragoza. Llàstima! La tallada de defensa del Rayo.
3: Oh, l'han tingut aquí, eh?
0: Sí, era un 4 contra 3.
4: Compte la pilota llarga, la talla molt bé, Cabrera amb el cap, però la pilota encara la té el Rayo. És perillosa. Sergio Camello, balcó de l'àrea, la filtra a l'interior, la passada massa llarga a les mans de Dimitrovic.
0: Roberto Pichichi, per cert. Roberto Pichichi.
4: Gols, eh?
0: Sí, 6 gols, en 6 com partits. Camello, com Mbappé, com Lamine i com Rafinha.
4: És increïble per un davanter de l'Espanyol.
0: Ara haurem de refrescar la dada que tenien de Marañón.
4: Sí, després la buscarem.
7: Ah.
4: Sí,
7: i avui 6è gol en un dia en el que no li estava arribant ni una sola pilota en tota la primera part.
3: I és el primer partit que fa un gol a la segona part, perquè fins ara tots els gols els havia fet a la primera.
0: Per cert, el gol ha arribat just en el moment en què el Fuitó ens donava la dada del partit amb menys assistència la temporada passada a primera.
5: A primera va ser a Butarque, un partit del Rayo, que va haver de jugar a Butarque per mal estat de la gespa.
0: Jo t'he dit el Leganés a primera, no, el Leganés no era a primera, era el Rayo jugant a Butarque.
5: Pel mal estat de la gespa de Valletas.
4: La treu el porter! Quin xut, Riedel, que s'ha disfressat a Beckenbauer i ha avançat amb la pilota conduint.
0: Anava dins, eh?
4: Zona 3/4. I ha carregat.

0: la cama i ha engaltat un xut que no, vaja, no ha anat a gol per poc.
1: Perquè anava centrada.
0: Sí, sí, si va una mica més col·locada, si va una mica més col·locada, és un senyor gol de Clemens Riedel, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí. Meva, com
1: ha dibuixat a més un efecte una mica canviat, que ha estat a punt de sorprendre el porter.
0: A veure, el corna, Cabrera amb el cap, la refusa la defensa del Rayo i torna Cabrera i torna ara Mujahid, la refusa, no la treu el Rayo, hi ha un jugador del conjunt ballacà a terra, pilota que se'n va cap al camp de l'Espanyol, tanca Omar, que és l'últim home, cap a ell va la pilota i la distribueix a la banda esquerra per Harman, més a l'esquerra, Expósito, ara posa pressió, posa setge l'Espanyol, Brian Zaragoza, xuta a les mans d'Audero.
1: Firmeu l'empat?
2: Sí.
0: Ara no. Ara no, perquè...
1: Ah, t'has crescut, eh?
0: Sí, home, perquè és que som el 13 de la
1: ha segona. Ha sigut marxar el sol i apareixer l'Espanyol, tu.
3: És que tot es veu diferent, eh? Sense aquell sol
1: que feia. Sí, sí, us heu fixat, eh? Marxa el sol i comença a sortir l'Espanyol.
0: No, no, l'empanada de l'Espanyol, que no vingués per la calor i el sol.
1: Empanada solar.
4: Sí, sí. A veure, l'11 tampoc ajudava gaire.
1: Tampoc.
2: El sol i l'11, sí.
1: Les dues coses.
0: Doncs, sí, sí, no, no, això és una altra història. Crec que estem tots d'acord que la segona part de l'Espanyol no té res a veure amb la primera.
4: No, no, res a veure. I Manolo ha reaccionat. És a dir, no només ha fet tres canvis, sinó que amb aquest canvi de sistema, el 4-3-3, fixeu-vos que Javi Hernández està participant molt més en aquesta zona d'interior a l'esquerra. La primera part jugava d'extrem a la dreta. I ara, entre ell i Expósito, l'Espanyol comença a veure la llum.
0: Doncs ara mira, ara perd una pilota Patesís, munta el contracop l'Espanyol, Javi Hernández per l'eix, avança, la dona a la banda dreta per Marcos, que prova el xut, llàstima! S'ha triat un palet Marcos Hernández a fer el xut i un jugador del Rayo ja se li ha llançat a sobre.
1: Semblen els papers canviats. És a dir, és que... el que li ha passat a l'Espanyol a la primera part és el que li està passant al Rayo. Constants pèrdues, sí, sí. Bé l'Espanyol en la pressió, amb joc vertical, arribades. El que hem vist a la primera part.
2: Parlàveu abans de la possible xerrada de Manolo al descans. Jo m'imagino Manolo dient tot el que heu fet a la primera part, al contrari.
1: Al contrari,
2: sí,
1: exacte.
2: Res del que heu fet a la primera part.
1: Però vaja, és el que dèiem, el canvi del mig del camp i de sistema, això... ja ha tingut una incidència directa.
2: Sí, però pensa que contagia molt també la resta de l'equip,
1: sí,
2: perquè
1: clar,
2: el xut que ha fet Riedel a la primera part només eren
1: no
2: passades atrevit, endarrere
1: no.
2: Fins a arribar a Dimitrovic.
5: És que l'Espanyol ja ha xutat més a porteria que el Rayo. Són dos xuts a porteria del Rayo, els dos han acabat amb gol, tres ja de l'Espanyol en aquesta segona meitat.
1: Clar, i ara a Viñas San José li toca a ell fer els canvis, perquè evidentment no li funciona el que té el terreny de joc.
3: Exacte, ha fet dos canvis al Rayo, ha entrat Buaré, hi ha marxat Unai López i ha entrat Òscar Valentín i ha marxat Mujahid.
0: Bé, doncs dos canvis del Rayo, 15 minuts de la segona part.
1: Ara hem vist una repetició, per cert, Sergi, del gol, amb un altre angle, on es pot veure l'efecte que dibuixa el xut de Roberto, i no és gens fàcil la rematada, perquè té molt poc angle, però aconsegueix fer una rosca preciosa per superar porter i enviar-la al pal llarg.
4: Sí, sí, sí, és un gran gol de Roberto. Patecís de central, ara, Sergi.
0: Sí, compte que avança Pedro Díaz, ja és a la zona de tres quarts, fa mitja volta enrere. Cap a Ràtzio.
1: Per cert, ens hem quedat encara amb les ganes de saber quanta gent va anar a aquell partit de Butarque de la temporada passada amb el Rayo.
5: 5.335 espectadors.
1: Aquesta és la més baixa de la temporada passada.
5: Correcte.
1: I era un Rayo contra...
5: Atlètic de Madrid. Rayo 3, Atlètic de Madrid 0.
1: Carai. Doncs mira, ho hem superat.
5: 15 de febrer, feia menys calor.
0: Compte que ara hi ha una falta... No, diu l'àrbitre
3: que no.
0: No
3: hi ha res.
0: No hi ha res. Una falta que semblava que havia fet un jugador de l'Espanyol, no sé si era Marcos.
3: Marcos.
0: Marcos a Camello. Quan marxava amb la pilota pel mig del camp...
2: Molt ben vist, perquè estava just al costat i no hi havia absolutament res.
0: Res, eh? Doncs s'ha deixat anar a Camello.
2: Sí.
0: Bé, ara surt amb la pilota des del darrere de l'Espanyol, va. Riedel a la dreta, enrere, cap a Cabrera. Queda molt de partit i l'Espanyol ha d'anar a buscar, sens dubte, el gol de l'empat, perquè, com deia el David, s'han canviat les tornes, l'Espanyol està millor, el Rayo jo crec que li han pogut entrar una mica els dubtes, els nervis, i ara doncs l'Espanyol, mira, passada de Harman a la punta esquerra perquè corri Javi Hernández, cap a ell va la pilota, encara Javi molt pressionat, encara Javi arriba a la frontal, que bé, el xut a les mans d'Audero, quin xut més maco, més bonic, amb rosca, amb la dreta, que anava buscant el pal esquerre d'Audero, s'ha estirat bé el porter del Rayo, i ha...

0: té un partit que van jugar precisament contra el Rayo i que van guanyar 4-1 al Bernabéu.
1: Som al 63 de partit, el 18 de la segona part. I juga el Rayo, que ara busca, s'ha equivocat, pate 6, buscant una pilota llarga, un desplaçament cap a la punta dreta, molt fort, que s'ha perdut directament per línia de fons, servirà de porteria Dimitrovic.
0: Què ha buscat Benyat San José, Marc, amb els canvis?
2: Bé, endarrerir la posició de pate 6, que estava jugant de migcampista, i ara farà de central, i renovar la zona de mitjos per tenir una mica més de pilota, i també penso controlar Javi Hernández. Per mi la clau del canvi de l'Espanyol és el sistema, però particularment la posició de Javi Hernández d'interior a l'esquerra. Estava jugant d'extrema a la dreta, que és una cosa que el Rayo encara no havia sabut veure.
1: Compte que és que Roberto ha caigut a terra quan la pilota no era allà a la seva zona.
3: Sí,
1: que,
3: un cop al cap.
1: Crec que algú li ha pogut exhibar alguna... Bufa, no?
3: Pate 6. Sí, un cop al cap, amb el colze.
0: Sí, Pate 6 estava al seu costat.
3: Sí, es toca el clatell.
1: Suposo que deu estar involuntari, sí. Entenc.
3: No, no has fet res.
0: El colze.
4: A l'intentar guanyar la posició, Pate 6, aixeca el braç per sobre el cap de Roberto i li clava el colze sense voler.
1: Vinga, va, que queda molt de partit i l'Espanyol pot fer l'empat, i tant. Brian Zaragoza al mig del camp volia combinar de primeres amb Roberto. La passada ha estat defectuosa. El refusa el Rayo directament als peus d'Urco. Urco per Expósito, que ara envia un desplaçament llarg cap a la banda esquerra. El pilota arribarà a Brian Zaragoza, deixa que se'n vagi per la línia lateral. N'ha tret un out l'Espanyol, ja s'hi acosta Harman per servir-lo. Harman busca a Javi Hernández a prop del vèrtex. Encara Javi protegeix la pilota, encara Javi, que ve Javi, marxa d'un, marxa de dos, encara Javi, s'ha tipat. S'ha embafat de pilota, li han acabat prenent. La té el Rayo a la banda dreta. Mira, és que ara és collonut, eh? O sigui, ara és el Rayo qui li dura res la pilota.
0: No, és que és un partit invers.
1: Sí, sí.
2: No, és que has canviat completament al mig del camp. Mantens Urco, però amb una posició més de mig centre posicional, i aquesta nova zona d'intervenció de Javi Hernández entre línies i d'Edu Expósito d'interior a la dreta és el que ha canviat el partit, l'ha girat com un mitjó, i clar, l'Espanyol comença a tenir més pilota, per tant està més preparat per recuperar-la ràpid quan la perd.
1: Compte Camello, que baixa Osona, pilota molt lluny de l'àrea, però avança per l'eix, zona ampla, ja és a la frontal de l'àrea, en la data per Cabrera, se'n va cap a la banda esquerra, la filtra una pilota a la banda esquerra per Pedrosa, Pedrosa molt tapat també, la torna a Camello. Camello ara combina amb Pedro Díaz al balcó de l'àrea, a l'eix Pedro Díaz fa obertura a la banda dreta, rep el Sitashvili, lateral de l'àrea, vol fer jugada individual, la banda Harman combina amb Ratsiu, Sitashvili fora, el xut del georgià, marxa el pal pel pal esquerre de Dimitrovic. S'ha fet mal
3: Riedel
1: i Sitashvili, no?
3: Sí, s'han xocat, però ara, vaja, sembla que Riedel s'aixeca sense cap més inconvenient. Sitashvili encara està estès a terra, parla ara amb l'àrbitre, que li diu que entrin les assistències. No es pot aixecar de moment Sitashvili. Ara entren les assistències mentre l'àrbitre parla amb el jugador i també amb Dimitrovic.
1: Ara haurà de sortir, no, del camp? Un minut.
5: Ell ha d'estar, sí, ha d'estar un minut fora.
1: Sí, sí. Doncs ja tenim joc aturat a Butarque. Assistències a tenint Sitashvili.
3: Per cert, Sergi, que aquell partit pot ser que sigui el del Leganés 3, Espanyol 2, que Dimitrovic era el porter del Leganés i el Lega jugava Diomandé.
1: El Leger jugava Diomandé, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Digue'm la temporada.
2: Sí, va marcar contra l'Espanyol.
3: El 2025, és l'única vegada que he vingut jo aquí amb l'Espanyol.
6: I va fer gol Diomandé.
2: Sí, sí, sí, va marcar. Sí.
1: Pot ser, sí. Tot i que no és ben bé
3: aquest... No és aquest el partit,
1: no, perquè
3: que
1: tu dius, jo el que tinc jo al cap narrava l'Eudal. El que tinc jo al cap era un partit aquí molt dolent i narrava l'Eudal. Crec que era l'última temporada abans del descens a segona, la 22-23. Quan va quedar l'Espanyol aquí a Leganés, la 22-23?
6: Ara t'ho busco.
1: Busqueu-m'ho, a veure com va quedar. Perquè jo crec que és aquell partit que va ser horrorós. Aquest d'aquí que dius, Sònia, també va ser dolent.
3: Sí, aquest va ser.
1: Compte, pilota per Expósito, fora! El xut amb l'esquerra, des de la frontal de l'àrea, d'Edu Expósito, que ha marxat per poc, per poc.
0: Està mastegant el gol l'Espanyol.
2: Està deixadet el Javi Hernández. deixadeta de Javi Hernández i xut d'Expósito. Ells dos han canviat el partit.
1: Sí, sí,
4: ara ja es mereix l'empat, l'Espanyol.
0: Recordeu que la primera part tenia un 62% de possessió, més o menys, el Rayo, recordo així de memòria. Doncs ara la segona part, en el que duem de partit, 53% de possessió per l'Espanyol i sobretot, xuts a portar.

0: estaria una bona pila. Em sembla que en són
1: 4
0: entre els 3 pals, eh?
1: 7 totals, 4 entre els 3 pals, només 2 del Rayo.
2: Contra Marcos Expósito, fora! Bona jugada d'atac de l'Espanyol. El mateix Expósito és qui ha fet l'obertura a la dreta perquè Marcos, des del lateral de l'àrea, entrés a l'àrea i fes la passada a l'interior de la petita, ha continuat la jugada Expósito i la seva rematada ja molt forçat no ha estat bona, servirà de porteria al Rayo.
3: S'ha lamentat molt, s'ha lamentat molt Marcos, també molt Manolo González amb les mans a la cara.
2: El partit és de l'Espanyol, absolutament.
0: Sí. Mereix ara mateix l'empat.
2: Mira, Urco, obertura per Omar, que està sol a la banda dreta, aixeca el cap, vol fer la centrada, topa l'esquena de Pedrosa, pilota fora del terreny de joc, és out per l'Espanyol. El 69 de partit.
3: Ja ha entrat Sitashvili.
0: L'afició del Rayo no deu entendre res.
2: Està tothom aquí molt, molt callat, eh?
0: No m'estranya.
3: Tenen tants fronts oberts.
2: Contra Marcos, interior de l'àrea. Encara Marcos s'acosta a la porteria. Fa la centrada enrere. La treu Pate 6. La treu Pate 6. El Rayo que no sap ben bé com treure-se-la de sobre. Ara sí, d'una puntada Pedrosa. Directament fora del terreny de joc.
0: És que, us dic una cosa. Jugant així, tal com va el partit, si no canvia la dinàmica del partit, jo crec que l'Espanyol pot guanyar. No empatar, guanyar.
2: Sí, sí.
0: És que és amo i senyor del partit ara mateix.
4: És que el Rayo a la primera part no ha atacat com està atacant l'Espanyol en aquesta segona.
2: Ara hi ha una groga per Pate 6, que no sé ben bé per què li ha ensenyat.
4: Juraria que per protestar.
2: Igual que abans, Sitashvili també ha vist la groga.
4: Sí, per l'acció amb Riedel, que l'àrbitre ha considerat que era falta. És a dir, que
5: podria haver fet molt mal, Riedel,
4: molt,
5: en aquella acció.
4: Molt, molt, molt. I ara la de Pate 6 ha estat per protestar perquè en un salt amb Marcos Pate 6 s'ha desfet, s'ha deixat caure i demanava la falta per no...
2: Posem una mica d'ordre les targetes, és a dir, el Rayo l'han vist Sitashvili 6, Pate 6 i qui més?
4: Unai López.
2: I a l'Espanyol algú, Sònia, diria que...
3: No.
4: Marcos Fernández.
3: Marcos Fernández,
2: n'ha vist una. A veure, va, que la juga l'Espanyol, com no. Expósito, l'obre a la dreta per Marcos, Omar, enganxat a la línia. Omar enrere per Edu Expósito. Filtra, que bé, Marcos, molt bé. Enrere, el punt de penal, llàstima, allà no hi havia ningú. L'ha tret Òscar Valentín. Però l'Espanyol es planta amb molta facilitat a l'interior de l'àrea del Rayo, ara. Ara hi ha una falta de Riedel. Claríssima. Claríssima sobre Camello. Falta
3: la protesta moltíssim l'afició.
6: Estava massa lluny, Riedel. Aquí ha d'estar més a prop de Camello, que és el davanter centre, que estava treballant en defensa, però aquí tu pots incorporar els centrals més amunt per després poder fer la pressió i ofegar la sortida del Rayo. Si deixes els centrals tan despenjats sense referència a qui marcar, que millor t'oxigena el joc del Rayo.
2: Mira,
6: l'Espanyol està molt bé ara. La passada d'Expósito ha sigut increïble, Sergi, dins l'àrea per connectar amb Marcos.
2: Sí, eh?
4: Molt bon
2: sí,
4: partit
2: sí.
4: De Marcos, també, eh?
0: Sí, sí, ha reactivat l'equip, clarament. Els canvis han ajudat moltíssim a l'Espanyol i és el que deia abans la Sara, és que ha contagiat a tot l'equip. Vaja, és que és un Dr. Jekyll i Mr. Hyde. És que no té res a veure. El pitjor partit, la primera part, i un molt bon Espanyol, la segona part.
4: És que, de fet, aquesta falta que ha fet Riedel abans de la pausa d'hidratació, jo crec que ha estat bé. Crec que també és una declaració d'intencions de dir, escolta, el Rayo no pot tocar a plaer i no pot agafar la directa i ser un equip vertical i buscar la profunditat perquè l'Espanyol s'està volcant tant en atac que també té aquesta opció de que després haurà de tirar enrere si el Rayo aconsegueix robar una pilota o sortir al contraatac. Per tant, crec que també és un moment de l'Espanyol de dir el Rayo no pot sortir del seu camp i després de tantes accions doncs, ha d'arribar el gol de l'empat.
0: Bé, doncs podem sentir Beñat San José?
7: Primero, no estamos con el pie del saque de primera. Entonces, primero, cerraros bien y cerrar las líneas. Luego, una vez que empieza, y Came, te tienes que juntar más a Pedro. Una vez que ya nos juntemos bien dentro, empezamos la presión. Salta la presión Pedro, salta Yango y cierra Álvaro, ¿de acuerdo? Pero primero haceros juntos y después con balón. Los balones largos, diagonales, están muy bien, pero jugar en corto también va a parecer. Pedro, te tienes que acercar mucho al juego, no te puedes distanciar porque es clave. ¿De acuerdo, chicos? Hay que darle un punto más. Y los saques de banda, ha sido el saque de banda, chicos. Mira al córner el saque de banda en ofensiva y en defensiva. Tenemos que estar mucho más fuertes, no podemos regalar un valor. Chicos, aquí damos el
0: tiempo. Bé, òptica interessant també la Vinyet San José, perquè veu com clarament l'Espanyol és superior i explica això, jugar més en curt, perquè clar, el Rayo es veu tan pressionat que busca la pilota llarga i perd, li crema la pilota constantment.
2: Doncs aquí som al 73, a punt d'arribar al 28 de la segona part del partit.
3: Farà un canvi l'Espanyol, entrarà Cala i marxarà Javi Hernández.
2: L'Espanyol perd 2-1, però som a la millor part de la pel·lícula. És a dir, la primera part de l'Espanyol ha estat horrorosa, perdia 2-0 al descans, però la segona part de l'equip de Manolo és molt, molt millor i ha aconseguit de moment fer un gol.
0: El tema és si serà a temps l'Espanyol.
2: Home, li queden 20 minuts al partit, pot fer un, com a mínim el gol de l'empat, no? Temps en té, altra cosa és que aconsegueixi fer-lo.
4: I encara li quedarà un últim canvi.
3: Sí, n'ha fet 4. Han entrat Brian, Marcos, Edu Expósito i Aracala.
4: Sí.
2: Serveix aquesta falta en defensa. Pate 6, el Rayo. Cap a Pedro Díaz. Molt bé, Riedel, en la pressió. Ara hi ha falta a Edu Expósito, de Buaré. Posa la pilota en joc Omar. Enrere, cap a Cabrera. Cabrera a l'esquerra i troba Harman. En general, partit força seriós de Harman. No és dels que ha estat pitjor, eh? No sé si esteu d'acord.
4: És que jo crec que la primera part és l'únic que es pot salvar una mica.
2: Calatrava fa la centrada a l'interior de la petita, la treu la defensa del Rayo. Li cau a Calatrava, entra a l'àrea encara Calatrava. La pilota per Brian Zaragoza, la punta esquerra. Fa la diagonal cap dins. Zaragoza, la frontal no hi troba ningú. Buscava algú a la frontal de l'àrea. La pilota pel Rayo. Ara la té Camello, que li fa una sotana a Riedel. Li ha fet una sotana a Riedel. Riedel l'ha fet caure, però l'àrbitre no ha assenyalat la falta i la pilota la té.
6: Error. Sí, sí. És la segona vegada que Riedel comet el mateix error. A veure, si estàs amb Cabrera i l'únic que has penjat del Rayo és Camello, has d'estar enganxat a ell, per si es perd la pilota està a sobre.
2: Sí, sí. Per sort li ha pres la pilota sense falta.
6: És que és el concepte de la vigilància ofensiva. La vigilància ofensiva és tu, el teu equip està atacant, el rival que està defensant perquè ho està passant molt malament, deixa un despenjat per si de cas. Ostres, si sou dos centrals, el que està a prop ha d'estar enganxat a Camello perquè no el puguin buscar ràpid i quedar-se a la bola.
3: Per als dos canvis, el Rayo entra Fran Pérez per Zitashvili i Alemão per Camello.
2: Doncs encara en tindrà un altre de canvi, el Rayo, em sembla que sí, oi?
3: Sí, n'hi quedarà un.
2: Entra Alemão i Fran Pérez ja són al terreny de joc en el moment en què l'Espanyol farà el servei de banda. Omar, pilota a l'interior de l'àrea, no hi ha arribat Cabrera, pilota pel Rayo. Buaré ara busca una passada llarga perquè corri Alemão, directament fora de banda, servirà l'Espanyol al mig del camp, molt a prop de la divisòria. Serveix Omar enrere per Riedel. 14 més el temps afegit, l'Espanyol té temps encara per fer el gol de l'empat. Un empat avui aquí seria boníssim.
0: Com deia abans la Sara.
2: Vista com ha anat la primera
0: part. Sí, home, i tant. Seria fantàstic. Com deia abans la Sara, hem vist una posta de sol fantàstica, eh?
2: Sí, molt maca. Pilota per Brian Zaragoza, que té molt de camp per córrer. A la banda esquerra, s'acosta a l'àrea. Encara Brian Zaragoza l'ha perdut. S'ha volgut ser una autopassada i l'ha acabat perdent, però el Rayo se la treu de sobre i acaba regalant la bola a l'Espanyol. La torre tenia ara camp propi Cabrera, que ràpidament construeix en vertical cap a Urco. Urco l'obre a l'esquerra, Harman la cedeix en curt cap a Urco novament. El basc se'n va cap a l'altra banda, la distribueix a la dreta per Riedel en curt, Cabrera, tot el Rayo tancat a camp propi, Harman per Brian Zaragoza enganxat a la banda esquerra. D'esquena busca la zona, tres quarts a Roberto, Marcos, ai, llàstima la passada de Marcos buscant Calatrava, no ha estat bona, Calatrava li ha fet falta un jugador del Rayo, però l'àrbitre dona la llei de l'avantatge, Harman es llença a terra, és out pel Rayo, a la zona tres quarts.
3: Demanen la targeta als seguidors del Rayo per Harman, per aquesta entrada.
2: Més que per l'entrada, jo crec que potser per l'acció anterior.
0: Sí, sí, correcte.
2: Que sí que has donat la llei de l'avantatge a l'àrbitre, però no n'ha pogut treure profit al Rayo, per entendre'ns.
0: La falta de Cala.
4: Sí, però a la que ja dona la llei de l'avantatge, després ja no pot tornar enrere en aquest tipus de falta.
2: Clar. A veure, juga Alemão. Enrere cap a Valentín. Pate 6, que tanca en defensa. Patesis la torna Valentín. Fran Pérez a la dreta del mig del camp, s'atura, fa mitja volta Fran Pérez, el fill de Rufete, combina amb Valentín, la torna en curt cap a Fran Pérez, jugant ara el Rayo a la banda dreta del mig del camp, que bé s'hi ha interposat ara entre Urco i Harman, i li han pres la pilota, tot i que ara Valentín li ha pres la pilota de forma neta a Urco, i ataca el Rayo, xut des de la frontal, fora. El xut de Pedro Díaz, de llarga distància, molt, molt desviat per sobre del travesser, servirà de porteria Dimitrovic.
3: Fran Pérez és la segona temporada, que és ja el Rayo Vallecano.
2: Dimitrovic cap a Urco, compte, aquí no la perdem. Urco, molt tapat, molt pressionat, ha estat bé aquí Urco. Distribueix a la banda esquerra per Brian Zaragoza, combina amb Calatrava, Calatrava creua la divisòria, tapat per Buaré, llàstima. Llàstima perquè el doblava Brian Zaragoza, li ha vist la intenció Buaré i ha posat la cama, pilota fora de banda, serveix l'Espanyol. Harman cap a Edu Expósito, juga amb Urco, Urco la deixa per Cabrera, pot passar de tot. 79 de partit, 11 més del temps afegit, molt obert encara el partit a Leganés, entre el Rayo i l'Espanyol. Brian Zaragoza voldria filtrar una pilota a la frontal cap a Marcos, però la passada no ha estat bona, l'ha tallat el Rayo i ara hi ha una falta
3: sobre Brian Zaragoza,
2: una falta sobre Brian Zaragoza llunyana.
3: Ja ha vist la groga.
2: Buaré, diria que és.
3: Sí, Buaré.
2: Buaré és lluny, potser a 25-26 metres de porteria.
3: És la quarta targeta groga que veu el Rayo. L'Espanyol n'ha vist una.
2: L'agafa Expósito, la plantarà. No, no, vaja, dubto molt que vagi directe a porteria, però a veure si em pot treure alguna cosa de profit l'Espanyol en aquesta jugada. Pilota aturada, 2-1 per l'equip de Manolo. Som ja al 80. Servirà aquesta falta a la zona de tres quarts. Expósito de Cubelles aixeca els dos braços. Pilota que anirà al punt de penal, no, més enllà. Salta Cabrera amb el cap, no arriba a impactar bé la pilota. Urco la controla amb el pit, vol engaltar tal com li cau, topa l'esquena d'un defensor, surt rebotada fora del terreny de joc, és banda per l'Espanyol. Al mig del camp, a la banda dreta, serveix ràpidament Omar enrere cap a Riedel. Se li comença a acabar el temps a l'Espanyol. Cabrera a camp propi, en curt la deixa per Harman. Harman aixeca el cap, guanya algun metre, no sap ben bé què fer, s'estima més combinar enrere cap a Cabrera. Cabrera juga amb Riedel, que el té a la dreta. Riedel torna enrere, la pilota cap a Cabrera. Urco, Urco, de primeres cap a Harman. Harman avança, creua la divisòria, fa jugada individual. Bona obertura a la banda dreta, perquè corri a la punta dreta. Omar fa la centrada. De primeres, tal com va vingut la pilota. Ha engaltat una pilota cap a l'interior de l'àrea. Omar, però no ha pogut rematar cap jugador de l'Espanyol. Ara hi ha una falta, una falta que li han fet al Rayo. Quan em sembla que ha estat Urco, no sé ben bé qui l'ha rebut aquesta falta, però vaja,
0: la falta és d'Urco.
2: Sí, a camp propi, el Rayo, una falta a camp propi de l'equip de Beñat San José.
3: S'ha emprenyat ara Manuel González, que s'ha assegut un moment a la banqueta.
2: A veure, la centrada que fa, tal com li arriba la pilota a Omar, no va mal dirigida, però tenia temps de sobres per aturar la pilota, aixecar el cap i potser fer una centrada més precisa, no? No sé com ho veieu.
0: Pot ser, sí.
2: Bé, deixem-ho aquí. 82 de partit. Treu de porteria l'Espanyol. Cabrera cap a Harman. Cabrera, pilota llarga. Busca que la descarregui Roberto, que està agafat, tapat absolutament per la gent. La pilota li cau a Pedro Díaz, que filtra una pilota cap a la zona de la frontal de l'àrea. Ha de sortir Dimitrovic per refusar aquesta pilota i ara la té Omar. Omar, canvi d'orientació cap a la banda esquerra, va, control de Brian Zaragoza, no acaba de ser del tot bo, però la pilota encara la té el menut extrem de l'Espanyol. Combina amb Roberto, la punta esquerra, lateral de l'àrea, la té Roberto, no sap ben bé, hi havia Orsay, hi havia Orsay de Roberto.
3: Ara entrarà un altre català al terreny de joc per part del Rayo Vallecano. Ho farà amb el número 20, Ivan Balliu, Caldes de Malavella. És la sisena temporada que Balliu juga aquí a Vallecas.
2: Marxa, diria que és Álvaro García, no? Qui marxa?
3: Sí.
2: A l'Espanyol també
3: hi ha hagut un canvi. Ha marxat Urco i ha entrat Pol Lozano.
2: Urco per Pol Lozano, Balliu per Álvaro García, els canvis a un i altre equip. 7 més del temps afegit, 2-1 per l'Espanyol, el més calent és a l'Aigüera, però no perdem l'esperança que l'equip blanc i blau pugui fer el gol de l'empat.
5: El canvi de l'Espanyol natural, perquè Pol Lozano faci de mig centre en aquests últims minuts, i el Rayo reforça la banda clarament amb l'entrada d'Ivan Balliu, perquè l'Espanyol a la segona està atacant molt més per l'esquerra, amb el binomi Hartman-Zaragoza, especialment protagonista Zaragoza.
2: Pilota que arriba al porter del Rayo Udero, desplaçament llarg cap al mig del camp. Buaré, la mitja volta, combina al mig del camp amb Fran Pérez. Fran Pérez ara avança, guanya línies, el Rayo, li arriba la pilota Fran Pérez a la frontal, encara no sap ben bé què fer, l'obre a la dreta per Balliu, és al lateral de l'àrea, pilota enrere, el xut a les mans de Dimitrovic, el xut de Fran Pérez a les mans del porter de l'Espanyol, que ràpidament amb el braç posa la pilota en joc. Pol Lozano, obertura a la banda dreta, la rep Marcos Fernández, no té ningú que el tapi, el doble Omar, pilota enrere per Pol Lozano, cap a Expósito, jugant l'Espanyol a la zona ampla, que bé, pilota filtrada per Omar, la punta dreta, bona, Omar fa la centrada al segon pal, la pilota que no acaba d'arribar cap jugador de l'Espanyol, se la treu de sobre la defensa del Rayo, la regala Hartman, Brian Zaragoza fa la centrada novament a l'interior de l'àrea del Rayo, amb el cap la refusa Pate 6, ara la té Expósito, que prova el xut des de molt lluny, la torna a treure el Rayo, ara bé, ara la té l'equip de Vallecas, és Fran Pérez que guanya l'obstacle de Pol Lozano, continua Fran Pérez, es planta a la zona a tres quarts, arriba al balcó de l'àrea, la cedeix cap a Alemão, Alemão novament enrere, Pedro Díaz, Pedro Díaz hi posa un punt de calma, espera que aparegui algú per la banda esquerra, és Pedrosa, centrada, allà no hi ha ningú, la treu amb el cap Hartman.
0: Ha estat aquella estona, aquells primers 20-25 minuts de partit, a la segona part, que l'Espanyol ha tingut ocasions constants i ara li està costant molt trobar porteria, eh? Sap greu perquè és que després de fer el gol Roberto n'ha tingut diverses l'Espanyol per empatar i semblava que el gol havia de caure.
4: Ha tingut 20 minuts engaviat al Rayo,
0: totalment,
4: a la seva àrea, i ara, clar, quan estàs atacant constantment i a més amb una defensa tan avançada, amb el mig del camp tan avançat, doncs també pots patir aquestes coses, que si el Rayo enganxa una pilota al llarg pot sortir el contraatac, també has de córrer cap enrere i això desgasta moltíssim. L'Espanyol ha de tornar a tenir la pilota i tenir alguna ocasió clara, perquè ara les arribades no són tan efectives com els primers minuts de la segona part.
2: Ara hi ha hagut una topada entre Alemão i Pol Lozano i l'àrbitre ha acabat assenyalant la falta de l'Espanyol.
8: Sí, perquè s'avança la pilota al jugador del Rayo i aleshores és Pol qui
2: però pica. Però la pilota la portava el de l'Espanyol, no? Pol Lozano.
8: Sí, però s'ha avançat. Però no s'anticipa.
5: Pol Lozano xuta al peu de l'Alemão.
8: Exacte. Correcte.
2: Ja, ja.
8: I aleshores xiula la falta a favor del Rayo.
1: I recollint el que deia la Sara, l'últim xut de porteria de l'Espanyol és el de Javi Hernández al minut 63. Per tant, fa 23 minuts que l'Espanyol no xuta porteria.
2: Posa la pilota en joc el Rayo. Ratziu busca l'espai a la banda dreta. Hi ha falta, hi haurà falta. No, no, l'àrbitre diu que no. De Cabrera a Alemão. Cabrera, jo tinc la sensació que...
3: Ha fet un bon blocatge,
2: que se li ha llançat a sobre i l'ha fet caure claríssimament. A més a més, queda molt a prop,
4: sí,
2: eh?
4: L'agafa com de la cintura, no?
2: A mi m'ha semblat, des de la meva posició, falta clara.
8: Sí, des d'aquí, de moment, també sembla bastant clara.
3: Ha fet un blocatge per sobre.
2: Era a punt d'entrar a l'àrea Alemão i des de darrere se li ha braonat a sobre a Cabrera i l'ha fet caure clarament.
3: Fuera, fuera, crida Lutarque.
8: Bueno, però poden pensar que ho diuen per la directiva.
3: Sí. No, ara no.
2: Bé, a veure, va, si l'Espanyol en té alguna més, alguna ocasió més, va, que en tingui alguna i que faci el gol de l'empat. I així, mira, un puntet. Benvingut serà Hartman, camp propi, distribueix a l'esquerra, enganxat a la línia lateral, Brian Zaragoza, que vol encarar el seu oponent, encara Brian Zaragoza, canvi d'orientació a la banda dreta, està sol com un mussol Omar, l'atura amb el pit, aixeca el cap, fa la centrada, interior de l'àrea, compte que li cau a Brian Zaragoza, és a l'interior de l'àrea, fa un retall, el xut fora. El xut fora, no sé si ha tocat algú, no, res, és porteria. M'havia semblat que potser l'havia tocat algun defensor, no, no. Servei de porteria pel Rayo, 2 minuts, arribarem al 90, això se'ns va acabant, eh?
4: Quina llàstima la primera part que ha llançat l'Espanyol a les escombraries.
0: Totalment,
4: eh?
0: Totalment.
5: Sí, perquè ha demostrat que és un equip que pot ser superior al Rayo Vallecano amb els canvis del descans i també el nou sistema, com s'han repartit els espais de la segona, l'Espanyol ha estat molt millor.
2: Serveix a Audero, el porter del Rayo toca amb el cap Balliu, servei de banda pal per l'Espanyol. Posa la pilota en joc Hartman buscant Roberto d'esquena. S'està barallant Roberto amb la gent. Tota la segona part s'agafen, s'abracen, s'acaricien. Algun cop, algun mastegot. Bé, ara pilota del Rayo llarga cap a l'àrea de l'Espanyol. Ha de sortir Dimitrovic, que de forma contundent, sense contemplacions, envia la pilota fora del terreny de joc. És out el Rayo. Entre les dues banquetes. 89 de partit.
0: De temps en té l'Espanyol per tenir-ne una.
2: 2-1 per l'Espanyol.
0: I fins i tot dues.
2: Amb una, jo a aquesta hora ja em conformo, eh?
0: Sí, sí,
2: amb una
0: sí.
2: I un golet, 2-2.
4: Ara signeu l'empat, no?
2: Home, sí, sí.
4: Ara sí.
2: Sí.
4: Ara sí.
2: Sí, sí.
0: Però ja no vas tan crescut ara, Sergi, eh?
2: No, no, ara claríssimament. Per mi l'empat a dos seria un gran regal avui. Però, no sé, ho veig complicat, eh?
3: A veure quan afegeix.
2: Home, jo crec que 5 o 6 minuts segur, no?
8: Sí, perquè entre els canvis i també la pausa d'hidratació, no? Sí.
2: Sí, sí, Aldero. Desplaçament llarg. Més enllà del mig del camp, salta amb el cap Cabrera, rebota en el Lemao i la pilota va directament als dominis de Dimitrovic, que amb el braç l'envia ja ràpidament cap a la banda dreta. Omar, vinga, va, que té molt de camp per endavant. Avança Omar, s'atura, s'ha d'aturar. Encara Omar enrere, cap a Expósito.
3: 6 minuts d'afegits.
2: 6 minuts.
0: Doncs hi ha temps, eh?
2: Sí, sí. Pol Lozano cap a Hartman. Hartman la torna enrere, cap a Cabrera. Cabrera de primeres cap a Pol. Vinga, va. Pol cap a Calatrava. Calatrava l'ha perdut. La té el Rayo. Fran Pérez, ja falta. Hi ha falta que li han fet a Calatrava i veurà la groga un jugador del Rayo.
4: Uf.
2: És Alemau, no?
4: És molt clara. És clar, tardíssim.
2: Ha arribat molt tard, Alemau.
4: Molt tard,
0: Alemau, sí.
2: Doncs tindrà una falta a la zona 3 quarts, molt escurada a la dreta. Falta lateral per intentar... A veure si podem convertir aquesta acció pilota aturada en aquesta ocasió que estem reclamant a l'Espanyol. Va.
5: La demana Expósito.
3: La cinquena groga que veu el Rayo.
5: Amb Expósito seria peu obert, per entendre'ns, però és un jugador amb una gran tècnica de xut.
2: Vinga, va, Expósito amb la dreta i va la pica, punt de penal, allà no hi ha ningú. Cabrera ha fet un intent de saltar i de rematar, la pilota marxa cap a l'altre costat. Buarell ha tocat amb el peu, és banda per l'Espanyol. Brian Zaragoza serveix l'out ràpidament cap a Hartman. Hartman, Expósito, punta esquerra cap a Brian Zaragoza. Pol Lozano, centrada a l'interior de l'àrea, és bona. Marcos la treu, la defensa. Un jugador amb el cap l'ha refusat. Ara hi ha un jugador de l'Espanyol que ha rebut un cop a la cara. No sé ben bé si l'àrbitre ha acabat assenyalant la falta. Jo crec que ha estat una topada fortuïta entre un jugador
0: cap
2: de l'Aio
4: sí, sí.
2: I Marcos.
4: Balliu i Marcos, sí.
2: Sí. Sí. I han topat de forma fortuïta.
0: Els dos han intentat rematar o tocar la pilota amb el cap i han xocat tot l'un amb l'altre. Quina llàstima la que ha tingut Marcos,
2: eh? El partit, fa entre les assistències.
0: I quina llàstima, perquè l'ha tingut molt clara Marcos, que rep dins l'àrea, el que passa que està molt tapat, busca el xut de rosca, i clar, hi ha un bosc de jugadors que impedeix que la pilota trobi porteria.
2: Joc aturat, el 92, se n'haurà d'afegir com a mínim un altre de minut.
3: Sí, ara Marcos ja és fora del terreny de joc, encara és estès a terra, és Ivan Balliu, l'àrbitre està parlant amb els jugadors, hi ha allà una munió de gent, ha picat a la part més alta, diríem, del cap, per sobre les celles.
2: Veig que
3: es queixa,
2: Balliu,
3: però de
2: Balliu
3: moment
2: es posa dret, eh, ja.
3: Sí. que passa que hauria de sortir del terreny de joc.
2: Com ho resolem això, Carla?
3: Com ha fet Marcos?
8: Sí, els dos han de sortir del terreny de joc.
3: Ara surt Ivan Balliu també del terreny de joc.
2: Està clar, Marcos ja fa una estona que es fa...
8: No, però compta el minut a partir de que es reprèn el joc.
2: Sí.
1: I arriba el descans a primera, el partit que teníem en joc més enllà d'aquest Rayo Espanyol, a la vez 0, València 0.
2: Vinga, bot neutral, pilota que es quedarà al Rayo. El Rayo envia una pilotada llarga que va cap a la banda esquerra del seu mig del camp, la toca Omar, és fora de banda pel Rayo. Servirà de banda al mig camp, a la banda esquerra no té pressa el Rayo, al 93 i mig de partit.
0: Per tant, que anirem ben fins al 97 mínim, no?
2: Sí, entenc que sí, no? Pilota que se'n va directament cap a Lemau, a la punta esquerra, pressionat i tapat per Riedel. I què acaba assenyalant l'àrbitre? Falta de Riedel sobre Lemau. Aquí el Rayo perdrà mig minut més. Som ja al 94. Se'ns va escolant el temps. I res. Això s'acaba.
3: Ara entren Marcos i Ivan Balliu al terreny de joc.
2: No era falta, era corna pel Rayo. Que el serveix en curt.
3: El tercer del partit, el primer de la segona pel Rayo.
2: Vinga, va, recuperar la pilota l'Espanyol. Servei de porteria per l'Espanyol. Ràpidament Dimitrovic posa la pilota, la cedeix en curt perquè la pugi Expósito. La dona Harman, encara que en propi l'Espanyol, s'ha d'espavilar l'equip de Manolo. Expósito creua la divisòria pel cercle central, obertura a la banda esquerra per Harman posa la pilota a l'interior de l'àrea, Cabrera salta, no, la refusa la defensa, i en segona instància Buaré la recupera l'Espanyol. Hi ha falta de Pol Lozano que lluitava aquesta pilota amb Alemao. 95 ja de partit. Pot ser que l'Espanyol encara en tingui alguna.
6: La desesperada, per això ja.
2: Sí, però ja d'una manera molt...
6: Amb Cabrera fent de nou, Hartman centrant una mica la babalà sense mastegar la jugada, ja és més difícil ara així.
2: Sí. 95, 2-1 per l'Espanyol a Butarque. Davant del Rayo, serveix a Audero, buscant a la zona 3 quarts, banda esquerra, algú del Rayo. Fa jugada el Rayo, un jugador que va per terra, res, diu l'àrbitre, no hi ha res. Pilota per Dimitrovic. Vinga, va, afanyeu-vos, nois. Harman condueix, la deixa perquè sigui Pol Lozano qui faci jugada. La torna Harman, és Expósito, obertura a la banda esquerra. La pilota arriba a Brian Zaragoza, vinga, Brian. Encara Brian Zaragoza, i posa ara la cama Ratziu. Serà corna per l'Espanyol. Vaga, la pilota aturada.
0: És aquesta.
2: Encara la tindrem.
3: El cinquè del partit per l'Espanyol.
2: Puja Dimitrovic a rematar aquest corna.
0: És l'última.
2: Queda Omar com a últim home fora de l'àrea. Dimitrovic, us imagineu que fa el gol de cap. Marco Dimitrovic, com ens n'alegraríem. L'ha de posar bé Expósito, eh? Tots els jugadors, menys Omar i Pol Lozano, que és el balcó de l'àrea, a l'interior de l'àrea, cap a la pilota, molt tancada, el cop de cap, l'ha tret sota els pals un jugador del Rayo. Estava venut el porter, encara ataca l'Espanyol per la banda dreta, pilota penjada a l'olla, qui salta a la frontal, pilota per Brian Zaragoza, la rep al balcó de l'àrea, la posa molt llarga, es perd per línia de fons, servei de porteria pel Rayo. El 96 i mig, llàstima, aquesta centrada de Brian Zaragoza no ha estat bona.
3: Desolat Manolo González de la banda, eh?
2: Sí, molt desanimat. És llàstima perquè l'Espanyol ha tingut o ha fet una segona part com per tenir-ne alguna que li permetés marxar amb un punt. Que passa que la primera part està tan dolenta... Sí.
6: Que, veure,
2: no podem dir que la derrota no sigui justa.
6: No, perquè has regalat la primera part. Però els primers 25 minuts de la segona han sigut molt bons. És el
2: Mira, vermella per Omar. Vermella per Omar, per joc. Entenc que joc perillós.
3: Sí, pel peu.
2: Ha aixecat molt
8: per
2: el peu.
8: Per mans.
6: Perquè és una jugada, mans. Una ocasió manifesta de gol.
8: Toca la pilota amb les mans.
2: Toca, però amb la pilota
8: dir,
2: amb les mans.
8: Ell aixeca el peu.
6: Però perquè és ocasió manifesta de gol, no per les mans.
2: Però està molt lluny de porteria.
8: Per això mateix, perquè és l'últim jugador. Són mans i està fora l'àrea, llavors és ocasió manifesta de gol.
6: És que no sé què fa Omar en aquesta posició, 10 metres més endarrere de la línia defensiva.
8: Aleshores...
3: Però ha aixecat molt el peu, no? No, però els dos aixequen el peu. Els dos aixequen el peu, aleshores s'anticipa el jugador del Rayo i li toca les mans d'Omar i hagués estat un 1 contra 1 contra Dimitrovic. I a l'estar fora de porteria i ser direcció, és a dir, ocasió manifesta de gol, és vermella. No pot entrar al VAR perquè és de reglament. O sigui, surt el reglament exactament escrita i, per tant, no pot entrar al VAR.
5: El que ens hem de preguntar és què feia Omar en aquesta posició, insisteixo, 10-15 metres més endarrerit que la resta de defenses.
3: O sigui, la posició, tot i que el control de la pilota no la tingui el jugador del Rayo, la possessió sí que era per al jugador perquè s'encarava directament a porteria. No hi havia defensors, no hi havia atacants i per tant, reglamentàriament, malauradament és vermella, però no pot entrar al VAR perquè, ja et dic, vull dir, és el que hi ha al reglament.
2: Doncs el Rayo picarà aquesta falta, l'Espanyol amb 10 jugadors al camp, ja marxa Omar, i res, això s'acabarà ara. Jo crec que quan el Rayo hagi picat aquesta falta, s'acabarà el partit. Diria que és Pedro Díaz, tapa la pilota, pica directament a porteria, directament fora de la porta, fora del terreny de joc, imagina't. Final del partit. S'acaba el partit a Butarque. Derrota de l'Espanyol. Perd els 3 punts a l'exili del Rayo a l'estadi del Leganés a Butarque. Avui l'Espanyol en un partit que ha tingut una cara i una creu. La creu, la de la primera part, que ha estat molt, molt, molt dolenta de l'Espanyol. Ha acabat el descans marxant cap al túnel de vestidors perdent 2-0. Han marcat Álvaro García al minut 3 i el 26 Pedrosa. La primera part de l'Espanyol de les pitjors dels últims anys, i a la segona part la cosa ha millorat, especialment l'arrencada del segon temps. Els primers 20 o 25 minuts de l'Espanyol en aquest segon temps han estat molt bons, o millor que la primera part. Tant és així que Roberto ha fet el gol que ens ha donat l'esperança de pensar que podíem arribar a empatar el partit, però l'Espanyol s'ha anat diluint, ha anat perdent força i no ha estat capaç de fer el gol de l'empat, i per tant perd avui a Butarque. És la tercera derrota de l'Espanyol aquesta temporada. Rayo 2, Espanyol 1.
3: Els jugadors de l'Espanyol encara són al damunt del terreny de joc, parlen amb els jugadors del Rayo Vallecano, ho fan capcots, tristos, cansats. Hi ha poca afició avui aquí a Butarque de l'Espanyol, però imagino que quan acabin d'acomiadar-se dels jugadors del Rayo vindran cap a aquesta zona per donar les gràcies.
0: Bé, doncs s'acaba el partit, un partit que té dues cares ben diferenciades. Una primera part horrorosa, la pitjor que li hem vist a l'Espanyol, no només aquesta temporada, sinó en bona part de la temporada anterior. Això sí, una reacció de Manolo González, movent la banqueta, fent canvis, canviant el sistema, i a la segona part l'Espanyol sí que ha millorat, ha fet un gol, el sisè que fa Roberto, per cert, en aquesta lliga. Ara hi posarem també un punt d'història, perquè això no és habitual en un inici de temporada amb un jugador de l'Espanyol, i l'Espanyol que es manté de moment 8è amb 7 punts a la classificació, lluny de la zona de descens que marca el Villarreal de moment amb 2 punts. Veurem com acaba la jornada quan hagin jugat tots els equips. Ara que ho dèiem, 6 gols de Roberto, mateixos que els màxims golejadors, que Lamine, que Rafinha, que Mbappé, que Camello, això ho havíem vist mai?
1: Doncs mira, ho havíem vist, més enllà de Marañón hem d'anar fins a la temporada 46-47, Ángel Calvo, que va fer 7 gols a les 6 primeres jornades amb l'Espanyol, i la 52-53, Julián Arcas, que també va fer els mateixos 6 gols en les 6 primeres jornades. Per tant, hem de tirar pràcticament 70 anys enrere per veure una cosa semblant.
0: La llàstima és que això no ha servit avui, perquè l'Espanyol sumés ni tan sols un punt. Marc Mayola, t'acomiado, que sé que has de marxar, abraçada forta, em passes els vots del Jarque, com resumiries el partit en poques paraules?
5: Tu ho has explicat molt bé. En la primera part l'Espanyol no l'ha competit, no l'ha jugat bé, amb un mig del camp que no s'entenia de cap de les maneres, una estratègia defensiva que tampoc s'agafava per enlloc, i en canvi a la segona part, amb els canvis no només de jugadors sinó sobretot de sistema, amb aquest 4-3-3 s'ha ordenat millor, ha començat a tenir més la pilota, amb més sentit, a trobar Edu Expósito i Javi Hernández entre línies, i està més a prop del gol. Roberto n'ha fet un de preciós. La llàstima és que això ha durat 20-25 minuts i ha acabat perdent el fil i jugant massa precipitat en els últims minuts.
0: Bé, doncs veurem si divendres que ve veiem la millor versió, la versió de la segona part. Segurament Manolo ha tret algunes conclusions. punts. I això pot apuntar a alguns jugadors menys habituals que avui, sens dubte, no s'han guanyat el lloc. Marc, gràcies. Fins la propera.
5: A vosaltres, bona
0: nit. Mira, Roberto, autor avui del seu sisè gol aquesta temporada, el sentim en directe a Movistar.
9: Roberto, se reaccionó bien, pero tarde.
10: Sí, al final yo creo que teníamos que haber reaccionado antes de acabar el primer tiempo, pero bueno, al final yo creo que hemos empezado bien, al final hemos acabado con el gol y con media hora por delante y la hemos tenido, pero no hemos podido.
9: Y hemos visto que el equipo ha dado ese paso hasta el final, que lo ha intentado hasta el final. Ahora comentamos porque no se escucha, pero hasta el final lo habéis intentado. ¿Se ha arrancado muy mal? ¿Qué ha pasado en esta primera mitad?
10: Bueno, yo creo que en tema de la presión teníamos que ajustar un poco. La verdad que creo que no hemos hecho la presión como debíamos y ellos generaban un jugador más y al final no salían todo el rato, cosa que hemos cambiado en la segunda parte, pero bueno, al final la primera parte teníamos que haberle metido una marchita más. Nos estaban ganando toda la segunda jugada. Me estaba acordando del partido en San Sebastián de la primera parte y cuando hemos querido reaccionar, pues luego no nos ha dado tiempo y no hemos podido.
9: Roberto, estábamos escuchando a los aficionados del Español que hay detrás, que estaban cantando ese Roberto Selección, muy ilusionado con una posible llamada el viernes.
10: Sí, claro, por supuesto, la ilusión siempre la tengo desde que era un niño, de poder ir con la selección absoluta, y la verdad que sería un sueño para mí, y darle las gracias también a la afición por siempre estar ahí apoyando.
9: ¿Y ahora lo ves más posible que nunca con goles como el de hoy al nivel que estás?
10: Bueno, yo quiero seguir así, como digo, siempre estoy trabajando para ello y para poder seguir ayudando al equipo y algún día poder ir a la selección también.
9: El viernes por la mañana, atento al móvil, no te quedes sin batería ni nada de eso.
10: Sí, lo estaré.
9: Venga, gracias.
0: Veurem si el convocan o no el convocan, però el seu inici de temporada és molt bo. Pausa rapidíssima i rematem amb l'Eudald i companyia.
11: Estàs escoltant la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira.
12: Ara sí! L'Espanyol ho ha tornat a fer! L'Espanyol ho ha tornat a fer! No ha fallat avui tampoc davant de l'emergència!
13: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
14: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
15: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
16: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
17: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
15: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
18: Però on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
15: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
20: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
21: El tercer temps.
0: Eudald Serra, què tal? Com estàs? Bona nit.
22: Bona nit.
0: Doctor Jekyll i Mr. Hyde avui l'Espanyol, eh?
22: Sí, sí, absolutament. Blanc i negre, no hi ha hagut terme mig al partit d'avui. Primera part molt, molt dolenta, molt fluixa. Jo crec que ha fallat tot l'equip, des del plantejament a l'11, a fins i tot com han jugat els jugadors. I en canvi a la segona, doncs, amb els canvis que ha fet Manolo González de la mitja part, l'equip espavilat, semblava que amb el 2-1 i quedant el temps que quedava podia arribar a un resultat una mica millor, però sí que és veritat que hi ha primera encara més, costa i costa molt poder remuntar un 2-0, i més quan vens d'haver fet una primera part tan fluixa. Llàstima, llàstima, perquè a la segona part s'ha vist que l'Espanyol, per mi, té tan bon equip o més que el Rayo i que avui podia haver tret alguna cosa positiva, però sí que és veritat que hi ha hagut jugadors que avui no han estat a l'alçada. Després jo diria que el plantejament tampoc ha estat molt bo. Ara mateix ho deia Roberto, no sabíem pressionar, teníem problemes a l'hora de fer la pressió, es quedava amb superioritat al mig del camp al Rayo, i això els ha donat molts mals de caps. I després, per mi, em sembla que ho vam comentar les primeres jornades, la plantilla potser és una mica més completa que la de l'any passat, però jo no li veig relleu a Expósito. Quan Expósito no hi és, pues falta un jugador d'aquest tipus i no el té l'Espanyol. I, evidentment, Expósito de tant en tant ha de descansar, i més en una setmana com aquesta, on en 6 dies l'Espanyol haurà jugat, comptant divendres que ve amb l'Elx, 3 partits.
0: Això que diu l'Eudald, Sara, d'Expósito, mira, ho estava pensant. No Expósito, no Party, que diuen els anglesos, eh? És que realment a l'Espanyol és claríssim, claríssim.
8: És que potser li hem de donar la raó a Manolo quan diu que no li agraden les rotacions. Però és evident que en una temporada molt llarga, com ho és sempre amb Copa del Rei quan vingui, ha de descansar en algun moment, i sobretot si hi ha doble jornada. Per tant, és un problema que no hi hagi un relleu, que hi hagi tanta diferència quan no hi és, perquè potser es pot lesionar, pot faltar un dia, pot haver-hi una rotació, i no pot ser que l'equip caigui d'aquesta manera. Jo crec que és per tirar-se dels cabells els 25 primers minuts que ha fet l'Espanyol, perquè estàs una setmana preparant aquest partit i al minut 2 regales el primer gol. Et desquadra totalment el partit, tot i que tens molt temps per remuntar, però és que l'actitud, la intensitat, més allà del que ja hem explicat, i per no repetir-me, l'11, el plantejament i tot plegat, però l'actitud amb la que ha sortit l'equip i els problemes defensius que regales qualsevol passada i és un gol en contra, l'Espanyol no és un equip que marqui 3 gols per partit, per tant no pots marxar al descans amb un 2-0, val?
0: Fixa't que, ara ho estava mirant, corregeix-me, Fito, si no ho dic bé, crec que ha xutat més l'Espanyol en el còmput global del partit, i sembla increïble amb el que hem vist a la primera part, que no passa el Rayo.
1: 19 vegades ha xutat l'Espanyol, 16 el Rayo, però és que el que crida més l'atenció és que d'aquestes 19, 5 han estat a porteria, per tant, ha aturat 4 vegades la pilota Audero, i el Rayo ha xutat 2 vegades a porteria, només.
0: Que són els 2 gols.
1: Correcte.
22: La màxima efectivitat. D'aquestes 19, conteu quantes a la segona part? Perquè la primera amb prou feines, entre els 3 pals, crec que cap...
1: A la segona part. Són 14. Els 5 xuts a porteria i 14.
22: Que ja deia 14 de 19, imagina't.
0: Sí, sí, sí.
22: 14 de 19, clar, la diferència és abismal.
0: Sí, sí, avui l'Espanyol s'ha condemnat amb una molt mala primera part. Clar, això deixa en mal lloc alguns suplents que avui han tingut l'oportunitat. Per exemple, Moscardo. No ens ha agradat gens, Eudald.
22: No, no ha estat bé, ell tampoc ha estat bé. Bausa, és que al mig del camp tampoc. No ha estat bé. Però és que jo em remeto una mica que avui jo crec que ha de fer... han de fer reflexió o autocrítica tot l'equip, i començant també per l'entrenador. Crec que avui, no perquè hagi col·locat jugadors que habitualment no juguen, perquè per això tens una plantilla, no? I més quan hi ha partits tan seguits, per fer rotacions. Però jo crec que amb el plantejament tampoc ha estat bé la primera part, l'Espanyol. Després a la segona ha rectificat, però esclar, amb un 2-0 en contra, no? Però el Rayo li ha guanyat clarament la partida, independentment dels noms que hi haguessin damunt del terreny de joc. Els jugadors han estat més intensos, guanyaven pràcticament tots els duels, superaven molta facilitat la pressió de l'Espanyol, que era molt desordenada. És a dir, aquí ja no es tracta només de que hi ha jugadors que han perdut l'oportunitat, que segurament hi ha alguns avui que han quedat retratats, sinó que jo crec que tot l'equip ha de fer una reflexió de per què ho han fet tan malament la primera part i en què s'han equivocat.
0: La nota positiva, malgrat la derrota, Roberto, torna a marcar 6 gols. La dada que explicaves, Fito, és que quins jugadors de l'Espanyol han marcat tants gols a aquestes alçades?
1: Doncs mira, més enllà de Marañón, hem d'anar fins a la temporada 46-47. Ángel Calvo, 7 gols en les 6 primeres jornades. I la 52-53, Julián Arcas, 6 gols en 6 jornades, les 6 primeres.
0: I Marañón, que ja el vam explicar la setmana passada, en va fer també 7, diria, 7 eren en les 6 primeres jornades.
1: No la tinc exacta de Marañón, ara te la contrasto.
0: Diria que eren 7. Però vaja, en Roberto està en un estat de forma espectacular, Sara.
8: Sí, sí, jo crec que em repeteixo.
0: El gol és preciós.
8: Perquè l'últim partit que vaig estar amb vosaltres vam parlar també de Roberto, perquè també havia marcat, i us vaig comentar, és que quan va dir Manolo González Roberto lo va a petar, o lo tiene que petar, una cosa així va dir, és que comença la temporada amb un nivell de confiança, amb un estat físic, amb una punteria impressionant, perquè avui ha marcat, i després del gol l'Espanyol ha millorat moltíssim, però abans del gol no havia tocat una pilota en tota la primera part. Només feia que corre, que intentar anar a la pressió, que intentar dificultar la sortida de pilota del Rayo, però no li havien arribat pilotes.
22: Estava molt sol.
8: I tenir un davanter així, que es pot buscar les ocasions ell mateix. Que
0: això
8: pot...
0: és el que feia Tamudo.
8: Sí.
0: Això
8: sí,
0: és el que feia Tamudo.
8: Ostres, t'allibera molt, també.
0: Sí, sí, sí.
8: I en un partit tan complicat com aquest, que la primera part puguis enviar una pilota llarg, que es baralla amb els centrals, que busqui els espais, que pugui baixar a rebre... descongestiona molt un jugador com Roberto i, a més, és que està en un moment de forma espectacular.
0: Bé, no tenim temps per gaire més. Fito, tenies...
1: No, anava a dir que són 7 gols en les 6 primeres jornades de Maranyón.
0: Maranyón, eh?
1: Sí, el 79-80.
0: Tenim temps encara per votar pel trofeu Harke. A veure, Udal.
22: Mira, 3 per Roberto, 2 per Expósito, 1 per Javier Hernández.
0: Sara?
8: 3 Roberto, 2 Marcos, 1 Javier Hernández.
0: El Marc ha dit 3 Roberto, 2 Expósito, 1 Javier Hernández. Sergi Andreu, ets per aquí, els teus vots?
4: Roberto, 2 Javi, 1 Expósito.
0: 2 Javi, 1 Expósito. I Sònia?
6: 3 Roberto, 2 Expósito i 1 Marcos.
0: I 1 Marcos. Doncs això fa que avui li donem 3 punts a Roberto, com era de preveure, 2 Expósito i 1 Javi Hernández. Ho deixarem aquí. Gràcies a tots. Pendents de la roda de premsa de Manolo González, podreu escoltar les impressions del tècnic ja als blocs esportius de 3Cat Info. Gràcies, Sònia, gràcies, Sergi i David Mendoza. Bon viatge a tornada. Que vagi molt bé. I gràcies també a la Sara, a l'Odal, al Marc Maiola i a la Carla Borràs i al Joan Fito, que ens ha acompanyat.
8: Adéu. Adéu.
0: Que vagi molt bé. Gràcies. Tornem divendres, que juga l'Espanyol de nou. Que vagi bé.
7: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical de Salva Pou, producció de Núria de la Fuente i la gestió tècnica del Control Central de Catalunya Ràdio amb Júlia Aparicio i Carles Morales. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar divendres a 3:15 amb l'Espanyol Leos.

0: Tornem a tenir debat sobre diners i on destinar-los. El Consell de Ministres ha aprovat una primera injecció de 1.760 milions per a l'aeroport del Prat, tot i que les obres més polèmiques arribarien en una altra fase, a partir del 2032. L'anunci d'avui deixa satisfacció en una part de la classe política i també dels agents econòmics. Volen un aeroport més potent, però també deixa descontentament entre determinats grups polítics i socials. Entre els detractors, alguns creuen que el cistell on s'han de posar els ous és el dels trens. Es pot pensar en rodalies o en mercaderies. Només un 3% dels productes es transporten en ferrocarril, cada cop menys, i això que el percentatge que Europa fixa per d'aquí 4 anys és del 30%. Estem al 3 i hauria de ser el 30%. El cas és que fins i tot quan hi ha un gran consens topem amb la realitat. Des del 2009 hi ha escrit, és de fet llei, que s'invertirà el 6% del PIB en educació. Després de governs de colors polítics diferents i de 17 anys, ara la Generalitat diu que sí, però adverteix que no serà cosa d'un any ni de tres. Perquè, és clar, per arribar al 6% en educació s'haurà de reduir alguna altra partida i no descartem assistir a un debat que ja es va tenir el 2009. Bona nit, és un quart de 10.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí una inversió de 1.760 milions d'euros per a l'aeroport del Prat. Per a què han de servir, Dani Sanz-Viaja? Bona nit.
2: Bona nit. Serviran sobretot per ampliar i posar al dia les dues terminals actuals, però també s'inclouen algunes partides destinades a encarrilar el futur allargament de la tercera pista, que encara dependrà que Europa doni el vistiplau al projecte.
0: També explicarem que en educació el president Illa busca un acord de país, tot i que l'oposició no ho acaba de veure clar. Pel que fa a la climatització de tots els centres, avui escoltarem la veu d'una peça clau, la del gremi d'instal·ladors. Celebren el pla del govern com una bona oportunitat per al sector, però adverteixen que falta mà d'obra.
3: El principal coll d'ampolla ara mateix són les mans. És a dir, són els professionals que han d'executar aquestes instal·lacions. I ho portem denunciant. De fet, nosaltres estem treballant amb el Servei d'Ocupació de Catalunya per, d'alguna forma, trobar una solució a aquesta problemàtica que es va agreujant cada any.
0: Avui no ha estat un dia rodó per a Donald Trump. El Tribunal Suprem li ha parat els peus. Volia restringir el dret de vot per correu perquè creia que això el beneficiaria. Es calcula que un terç de l'electorat nord-americà vota per correu i que ho fa majoritàriament per als demòcrates. A més, també l'utilitzen moltes persones de la comunitat llatina. Per això, de cara a les eleccions de mig mandat, Trump volien que fossin com menys millor. Del dret a vot, a Espanya també en parlarem a partir dels casos de l'Argentina i la llei de nets i dels saharauis. I a partir de les 10 ens acompanyarà Román Orús, l'únic català o espanyol que forma part del panel de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. Després d'aquests dies fa la sensació que ens estem dirigint cap allò dels apocalíptics i integrats que va exposar Umberto Eco en referència a la cultura de masses. La IA ens podria matar a tots abans que s'acabi la dècada, deia un ex-treballador d'una de les grans companyies. D'altres creuen que ens farà la vida més fàcil i en resoldrà grans problemes, com s'ha demostrat amb un dels problemes del mil·lenni. Era un problema matemàtic. Com ho veu, Román Orús? En parlarem a partir de les 10.

0: I si avui comencem una mica més tard al Catalunya Nit és perquè teníem en joc l'Espanyol i Joan Fitó no els ha acabat d'anar bé els de Manolo González, eh?
1: No, ha perdut l'Espanyol 2-1 contra el Rayo Vallecano. Ho ha intentat a la segona meitat, però perdia 2-0 al descans. Molt mala primera part, per tant, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1. Tenim un partit en joc ara a primera, l'Alavés 0, València 0 al minut 60 i d'aquí poc més de 20 minuts començarà el Real Madrid, Elche, Real Madrid, el Martínez Valero.
0: Aquesta temporada això és un no parar de partits, eh?
1: Tot el que tu vulguis.
0: I ja fa dies que la Gemma Puig ens va dir que demà, dimecres, podríem tenir un canvi de temps. Serà finalment així, Gemma?
2: Doncs sí, tindrem aquest canvi de temps. Arribarà sobretot a partir del migdia i la tarda al matí. Ja tindrem més núvols, però sí que la tarda, vespre, nit i matinada haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats, les tempestes que poden ser localment intenses, fins i tot en forma de pluja torrencial en algunes comarques. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat i, per tant, molta precaució per aquest canvi de temps. A part de precipitació, també ens portarà un descens de la temperatura.
0: Abans de les 10, la Gemma Puig ens farà la previsió del temps, com sempre, a partir de la lletra d'una cançó. I avui, a aquesta hora, ja podem dir quina és la millor lletra de cançó en català de la temporada. Fa poca estona que s'ha anunciat el Premi Cerverí en una gala que està seguint la Maria Rovira des de Girona. A qui ha anat a parar, Maria?
3: Ha anat a parar la cançó Enganyar-te, de la Ludwig van. Si voleu, escoltem el moment en què s'anunciava el premi. Ho feia el director de l'ICAT, Carles Aledo.
4: Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2026, la votació popular ha escollit amb el 27,2% dels vots Enganyar-te, de la Ludwig van, amb lletra de Quim Carandell.
0: Doncs aquesta és la cançó.

0: Els versos de les bones cançons es poden convertir en poesia i al revés. Al Catalunya Nit també escoltarem Sebastià Alsamora, que avui ha estat distingit amb el Premi Nacional de Poesia del Ministeri de Cultura. Entrevistarem també una altra persona feliç per un premi, el director de l'ESCAC. Un alumne de l'Escola de Cinema de Catalunya ha rebut el guardó al millor curt fet per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. A partir d'aquí es pot somiar fins i tot amb un Òscar.
1: Contestar-te l'ara, dir-te carinyo, estic bé.
0: Ja sabeu que el Catalunya Nit el cuidem des del principi fins al final. S'ha d'escoltar a tot. Avui especialment tenim amb nosaltres per tancar l'informatiu la periodista Anna Bosch. Tot un luxe.

7 minuts per arribar a 9:45. Avui l'ampliació de l'aeroport del Prat ha fet una passa més, però encara no la definitiva. Aquesta passa vol dir, però, alegria per uns i descontent pels altres. El Consell de Ministres ha aprovat el nou pla d'inversions d'Aena, que preveu ampliar i renovar les dues terminals actuals i que posa les bases per al futur allargament de la tercera pista. Repassem què preveu exactament el full de ruta d'Aena per al període 2026-2031. Ho fem amb el nostre

0: que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: I si passa el que diu Puente, les obres no començarien fins més enllà del 2032. Abans, durant els pròxims 5 anys, Aena ja preveu obres a l'aeroport del Prat. La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. En total seran 1.760 milions d'euros d'inversió destinats a Barcelona, a l'aeroport de Madrid-Barajas, i destinaran més del doble, 4.400 milions d'euros.
2: Per tant, estem parlant d'anar més enllà del 2032. Recordem que l'ampliació de l'aeroport del Prat ha estat encallada per falta d'acord polític. Això ha canviat, Dani?
1: Sí, podríem dir que sí, perquè ara tant la Generalitat com la Moncloa, tant Salvador Illa com Pedro Sánchez a Madrid, estan d'acord que el Prat ha de créixer, això sí, amb la mínima afectació ambiental possible. Ara bé, es manté la divisió interna amb els seus socis, tant de Suma com dels Comuns. Sentim al ministre Ernest Urtasun.
3: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
1: Esquerra i la CUP tampoc estan a favor de l'ampliació, mentre que Junts la condiciona a l'aval d'Europa.
2: On sí que hi ha hagut rectificació avui és el Ministeri de Transport en les taxes aeroportuàries.
1: Sí, de fet, segur que tots recordeu el CEO de Ryanair dient-li poc menys que ruc al ministre Óscar Puente.
4: España puede crecer, pero solo con un ministro de transportes que sepa sumar y restar.
1: Això li deia en un vídeo penjat a X amb la veu sintetitzada, la veu traduïda directament a l'anglès. Esta aerolínia i altres ja es van aixecar en peu de guerra contra Aena perquè els volia pujar el preu del que paguen per l'ús dels seus aeroports i que serveixen a Aena per finançar totes les obres d'ampliació que hem explicat. Ara, dels 43 cèntims per passatger que volia apujar Aena d'aquestes taxes, les taxes ara es quedaran pràcticament congelades i només pujaran 3 cèntims. És el que ha aprovat el Ministeri de Transports. Ara bé, Ryanair insisteix que encara les haurien de rebaixar més.
2: Tot i així, dels 43 als 3, hi ha una bona diferència. Això és evident. Gràcies, Dani.
1: Adéu, bona nit.
2: Bona nit. La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per a l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords, Rafael de Ribot.
5: Doncs sí, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri, amb les màximes garanties ambientals.
5: No ho veuen igual el govern i els seus socis, i tampoc els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, que hi és contrària, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per a un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
5: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat avui queda curt. Alicia Casar és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
5: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
2: Doncs molta gent quan parla d'avions vol posar també en context el que passa amb els trens, i avui tenim una dada que és significativa i cridanera. Només un 3% de les mercaderies a Catalunya es transformen transporten per tren. És la xifra més baixa de les últimes dues dècades, però és que, a més, està molt lluny del que demana Europa de cara al 2030, és a dir, d'aquí 4 anys, que s'hauria d'estar al 30%, i repeteixo que la dada d'avui és del 3%. Roger Santaló.
11: Sí, exacte. Aquesta xifra s'hauria de multiplicar per 10 per arribar al que demana Europa. Per això el govern ha anunciat la construcció de 4 terminals noves de mercaderies.

0: es faran a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida, i s'afegiran a les tres que hi ha en funcionament als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. Es preveu que les noves s'acabin d'aquí 5 anys i tindran un cost de 127 milions d'euros.
1: Catalunya nit.

0: Debat en infraestructures i debat també en educació. El Consell d'Educació de Catalunya, que és qui el capitanejarà, recordem que va anunciar ahir Salvador Illa que es demanava aquest consens. Doncs el debat es vehicularà a través d'aquest Consell d'Educació de Catalunya. Demana serenitat i bona fe per començar aquest procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana també pactar solucions. Maria Costa.
1: Sí, el cert és que la relació entre els actors de la comunitat educativa i el govern no ha canviat. De fet, hi continua havent força mala maror perquè la confrontació, sobretot amb els sindicats, no s'ha solucionat. El govern s'ha compromès a arribar fins al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i demana anar al gra. Posa d'exemple l'escola inclusiva.
2: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: Maria, els sindicats què hi diuen?
1: Doncs hi confien poc, la veritat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, assegura que el govern sabia parlar ara del 6% perquè els sindicats en van fer bandera a les protestes del curs passat. En declaracions d'aquesta emissora, Segura també urgeix a debatre.
3: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Hem ja a negociar.
1: Comissions Obreres, que sí que va signar l'acord, celebren que l'executiu vulgui augmentar la despesa en ensenyament i demanen als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres d'Educació.
4: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
1: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés.
0: I tampoc sobre exactament com arribar al 6% del PIB, que recordem-ho que així estava escrit en la llei d'educació, que es va debatre moltíssim i que es va aprovar el 2009. Doncs avui es posava un termini d'uns 10 anys per assolir aquest 6% que hi anunciava també Salvador Illa. El president també es va comprometre a impulsar un acord de país en l'àmbit educatiu que ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Alba Barbosa.
5: Sí, a l'educació s'hi destinaran més recursos, ho assegura el govern, però sense concretar el calendari. Això sí, la portaveu Sílvia Paneque diu que s'activaran de manera progressiva.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
5: L'acord de país en educació tampoc ha despertat entusiasme entre els partits, sobretot el PP. Junts, principal partit a l'oposició, hi serà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
7: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país on sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
8: Que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
0: Els socis parlamentaris, Esquerra i Comuns, ja diuen que sí, que hi seran, que hi participaran, però també amb exigències.
5: Sí, la portaveu republicana Esther Capella vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach pressiona Salvador Illa perquè s'agilitzi la climatització als centres.
9: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
10: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
5: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps.
0: Doncs respecte a la climatització dels centres, ahir es va anunciar que tots estarien en condicions al curs 2030-2031. L'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, diu que el pla de climatització del govern per a les residències també és un primer pas, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitat i donarà també ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat el Catalunya al dia de 3CAT Info, Antoni Vidal, que és el director general de l'ACRA.
11: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs sigui una prioritat de país.
0: Per tant, tenim un gran pla per climatitzar escoles, un altre per climatitzar també residències, i la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya avisa que els ventiladors no són una solució per climatitzar escoles i instituts i alerta que el sector té un problema greu de manca de treballadors.
1: El president de FEGICAT, Raül Rodríguez, assegura que els ventiladors poden acabar produint l'efecte contrari al desitjat i fer pujar els termòmetres a les aules, i aposta per l'aerotèrmia i les plaques solars. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
12: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
1: El sector assegura que no hi haurà problemes d'estoc, però sí de personal, i és que diu que falten molts professionals qualificats. Tot i això, Rodríguez diu que el pla i els terminis que ha explicat el govern són factibles. Pel que fa al cost, calcula 1 milió d'euros de mitjana per centre, tenint en compte la climatització feta ja a les escoles de Barcelona.
0: Passen 6 minuts de 9:45 sobre el clima a les aules i posem ara la mirada del nostre col·laborador Jordi Amat.
13: Sembla un teorema. A partir d'una determinada temperatura a l'aula, baixen els resultats d'aquells coneixements que avaluen les proves PISA. Dit així, sembla que estigui barrejant naps i cols, com si existís una correlació directa entre termòmetres i resultats escolars. Però la nova realitat són les onades de calor, impacta la nostra vida, i aquesta és també una preocupació objectiva que ha constatat l'OCDE. Les dades obtingudes a diversos països evidencien una realitat creixent i que és conseqüència de l'escalfament global. Quan la calor es dispara a classe, augmenta la dificultat per a poder realitzar processos mentals d'una certa complexitat. Per exemple, l'aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora, que és un dels eixos de les proves PISA. La necessitat de rebaixar la temperatura a les aules no és, doncs, només una qüestió de salut pública, que ho és. Sabem que a Catalunya algunes criatures van passar a final de curs passat cops de calor, mals de panxa i fins i tot alguna lipotímia. No era la primera vegada durant els darrers anys. I la solució és de sentit comú. Instal·lació de ventiladors, evitar que el sol peti a les finestres i fins i tot aire condicionat. Dir-ho és fàcil. Fer-ho no ho és tant, i aquest ha estat el propòsit d'una mesura que el govern ha decidit tirar endavant. Segurament no mereix grans titulars, però la millor política diria que és aquesta. La que, utilitzant petites palanques, més enllà dels grans proclames, fan possible la millora petita i necessària de la vida quotidiana.
0: Avui l'actualitat ens porta a parlar de molts calendaris. Hem començat amb el de l'ampliació de l'aeroport del Prat, el 6% d'inversió del PIB en l'educació, el de climatització d'aules i residències. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada, calendari previst per a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont.
14: Catalunya nit.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
18: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
19: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
20: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
21: Anys de futbol en català, des de 1976.
22: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
21: On va començar tot.
22: A Catalunya Ràdio.
21: On tot continua.
22: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
21: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
22: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, La TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
21: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
22: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
21: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit.
0: Cinc minuts i tres quarts de deu. Avui tenim un capítol de l'amnistia a Carles Pujol. Nou capítol. El Suprem desacata la justícia europea i per ara es nega a amnistiar l'expresident. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
1: Sí, això passarà d'aquí poques setmanes. Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció a Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit d'avui, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, Llarena sap que el Constitucional sí que desmuntarà la seva tesi i per això, per primer cop avui, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia és més a prop que mai.
2: L'aplicació plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
1: El Constitucional començarà la setmana que ve a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: I el govern del Marroc ha enviat un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen dos dies abans que l'Eurocambra voti una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. Anem cap a Estrasburg. Bruno Forteamires, bona nit.
15: Hola, bona nit. La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge, Rabat, es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
16: Marruecos es responsable también por acción o por omisión. Y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
15: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
16: Si de verdad les importa fer participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
15: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I reunió d'urgència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per tractar l'escalada militar al Iemen i la situació de l'estret de Bab el-Mandeb després que els Houthis, aliats de l'Iran, n'hagin pres el control. Vicent Missut, bona nit.
23: Hola, bona nit.
0: Per què s'han encès les alarmes internacionals?
23: Mira, aquest estret és la porta sud del Mar Roig i el travessa un 12% del comerç marítim mundial i actualment és la principal alternativa que hi ha a l'estret d'Hormuz per a les exportacions de petroli de l'Aràbia Saudita, que a més ha perdut temporalment un dels seus grans oleoductes, també per atacs dels Houthis. De moment, l'estret està obert, però són els aliats de l'Iran els que poden condicionar-ne el pas. Asseguren que només els saudites tenen el pas barrat i la resta de la navegació mundial pot passar per allà amb normalitat. Això ha tingut ja conseqüències. De fet, en el Consell de Seguretat que està en marxa, acaba de dir el representant del Iemen que no poden deixar en mans dels Houthis, que controlen aquesta clau de pas del comerç del petroli mundial, perquè de fet això, aquest control que tenen els Houthis ara sobre ell, ha provocat la màxima pujada del preu del petroli des del mes de juliol. El barril de petroli Brent ha superat fa uns instants els $109.
0: Tenim, per tant, aquestes conseqüències econòmiques que es fan notar a molts llocs, però el més greu segurament és la crisi humanitària que amenaça també aquesta situació.
23: Sí, unes dades que també estan posant-se damunt la taula per part del Consell de Seguretat i que el relator de l'ONU per aquesta qüestió ha demanat que a totes les parts que paralitzen l'atenció que està allà i els combats, perquè hi ha molta població civil afectada al Iemen, gran part de l'ajuda ja depenia des de fa anys, des del 2015, de l'ajuda internacional, i la represa dels combats dificulta l'arribada d'aquesta ajuda. Segons l'ACNUR, l'abast dels Houthis per la costa del Mar Roig i els bombardejos saudites en suport del govern internacionalment reconegut ha provocat ja més de 125.000 desplaçats interns dins del país, i a més unes 2.500 persones han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent un poc la ruta contrària a la que és la normal, sí, de la migració dels africans que intenten anar cap a l'Aràbia Saudita. Com estarà la cosa perquè la gent se'n torna i, a més, arriscant la vida per mar? L'agència de l'ONU alerta, a més, que el bloqueig de l'estret podria afectar també l'arribada per mar d'ajuda humanitària, tant per a la que va cap al Iemen per a abastir la població civil, com també per a la que va cap a conflictes africans com la del Sudan.
0: Gràcies, Vicent. Doncs situacions com aquestes són les que fan que vagin pujant els preus dels carburants també i que es vagi disparant la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. Rafael de Ribot.
3: Són 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. El principal motiu del repunt de la inflació és l'increment del preu de la gasolina un 17% i del gasoil un 30%, coincidint, a més, recordem-ho, amb la reducció parcial de les bonificacions els combustibles. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria per aquest xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demana millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Escoltem Òscar Riu de la UGT.
4: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
3: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons l'Institut d'Estadística.
6: Avui també és notícia. Marc Güell.
7: Una notícia que acabem de saber. Dos treballadors han resultat ferits greus aquest vespre mentre es feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. Els ferits treballaven en una fossa sèptica en una de les plantes soterrades de l'aparcament i han inhalat els gasos tòxics que s'hi havien acumulat. Els operaris han quedat semi-inconscients a conseqüència de l'incident. S'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. Catalunya ha tancat amb 43 víctimes, la pitjor campanya dels últims 12 anys. Tarragona, Ricard Boigas.
24: El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a Catalunya Ràdio que es reuniran amb el sector per avaluar canvis.
25: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
24: Per cert, la plataforma SOS Socorristes amb el suport de la UGT es manifesta demà a les 10 a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que reguli el sector i millori la seguretat a les zones de bany.
7: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar en el pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
5: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que, en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
8: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
5: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'avui, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra.
7: I els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre. En el judici contra la companyia han denunciat que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta van influir en el trasllat de la producció, Roger Santaló.
9: L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte podria superar els 90 milions d'euros per Meta. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
10: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
9: Les empreses demandades asseguren que es van pactar els acomiadaments amb el comitè i per això demanen la nul·litat del judici.

0: Enganyar-te, de la Ludwig Band, ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio i Cati, la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat en l'acte d'aquest vespre a l'Auditori de Girona. Allà hi tenim la Maria Rovira i el Josep Velázquez. Rovira, Maria Rovira, bona nit.
1: Hola, bona nit. Sí, aquest Premi Cerverí, que de fet és la segona vegada que guanyen per una lletra, la Ludwig Band. Quim Carandell, autor de la lletra, no ha pogut estar aquí a la gala a l'Auditori, però ha agraït en un vídeo aquests premis, que diu que donen valor a una part per ell molt important de les cançons.
2: Primer de tot, molt de gràcies per aquest premi. La veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup, la veritat és que no ens ho esperàvem del tot i, bueno, que ens fa molta il·lusió, de debò. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé, i agraïm molt aquest espai i agraïm molt també aquest premi.
1: Quim Carandell, que recordem-ho, doncs, també va guanyar un Premi Cerverí el 2022 per la cançó S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
0: Gràcies, Maria. Bona nit.
1: Bona nit.
0: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, ha aconseguit el premi al millor curt internacional de ficció. The Dragon Letter ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto. Durant la gala, el director del curt ha parlat de l'escola catalana.
3: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: L'obra ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. L'Òscar Callau ha parlat amb el director de l'ESCAC, amb Sergi Casamitjana.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
4: Sergi, què significa per vosaltres, per l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, aquest guardó, el Golden Student Academy Award?
5: Això és, o sigui, és el màxim galardó que pot una escola guanyar. Pensa que es presenten 900 escoles i 4.000 cursos de tot el món i finalment quedar el primer. Això és com la Champions, però el CUP. O sigui, és una cosa que és una suma de tantes casualitats que és molt difícil que passi. Sí, és meravellós. O sigui, que l'ESCAC pugui estar aquí i haver guanyat això és un somni.
4: Sense oblidar que el qui l'ha guanyat és un curtmetratge concret, The Dragon Letter, del vostre estudiant Tenzin Gyekmet. Presenta'ns una miqueta la seva figura, perquè ell ha explicat, a la gala mateix ha explicat, que ve d'un poble molt petit, que va aprendre a fer els seus primers cursos amb YouTube. Com va anar que va estudiar a Barcelona?
5: Es crea un sistema de beques, perquè evidentment no tothom es pot pagar això. Llavors, això és una suma de casualitats. O sigui, nosaltres aquest noi el vam conèixer a l'Adac, un poble de l'Himàlaia, que està a 4.800 metres, un poblet de 300 habitants. I el noi aquest és un xaval que volia fer cinema des de que tenia 4 anys, però evidentment viu a dalt de les muntanyes, a moltíssima alçada, on quasi bé no tenen internet fa 4 o 5 anys. I casualment, amb un procés de selecció de beques, el vam conèixer i li vam donar una beca fa 2 anys perquè vingués a estudiar a Barcelona. I clar, el meravellós de tota aquesta història és veure que, a més, bueno, en el Curi es veu molt clarament, és una història d'un orfanat on anava aquest noi, i aquest noi no tenia pares. Bueno, és que la història, el noi és en si mateix, ja ell mateix és per, justament per anar als Oscars, ja. O sigui, la història és increïble, i el noi és un xaval amb unes ganes increïbles, no? Que parla molt poquet anglès, que parla només hindi, i que té un talent descomunal, com s'ha vist, perquè ha rodat un curt probablement dels 4.000 que hi havia, el que tenia fet amb menys pressupost dels 4.000, i al final és el que ha guanyat.
4: El material en brut que tenia a la Índia l'ha portat a Barcelona i l'ha treballat aquí, o després d'estudiar aquí va anar a rodar a casa seva un altre cop?
5: I ell volia rodar un curt, a l'ESCAC tu pots rodar un curt on vulguis. Ell va decidir fer un curt en el seu poble perquè volia explicar la seva història de quan ell era petit i estava a l'orfenat. Però és una història que passa entre Catalunya i l'ADAC, no? És una història de les cartes que s'envien en els... Bueno, no sé si ho recordeu, la gent més gran recorda que hi ha molts, com els nois aquests en els orfenats tenen un padrí, que cada any li envien una carta i aquesta gent dona pues, 30, 40 o 50 euros i cada any amb agraïment li envien una carta. I el curt va de la carta que li envia el noi als seus padrins, que són de Barcelona. Llavors, hi va voler reproduir això, i tenia uns padrins a Barcelona, casualment, i va voler reproduir això, però clar, el curs s'ha rodat a les muntanyes de l'Arac, amb la qual era molt difícil endur-se tot el material a 5.000 metres d'alçada i desplaçar-lo amb tres avions, amb la qual cosa finalment ell va tirar uns recursos molt, molt, molt senzillets i va comprar una càmera a Wallapop allà dalt, i al final, bueno, el curs és una barreja d'elements, però està fet amb uns recursos molt, molt limitats, i això és un dels grans encants que ha fet que guanyés els Oscars, que realment el curt, amb molt poqueta cosa, explica moltes coses.
4: Parlem directament d'Oscars, veig que ho fas així, perquè són uns premis de l'Acadèmia de Hollywood, la que dona els Oscars, no?
5: Sí, sí.
4: Tot i que això ha passat...
5: Això són els premis.
4: Això ha passat al Festival de Cinema de Toronto.
5: Sí, sí, els Student Academy... Sí, els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curts. O sigui, a través de tots aquests events que van fent, van sumant i tu vas guanyar amb punts, i ara d'aquí surt la llista dels 10 seleccionats, que com suposo ja sabeu l'any passat han citat, que al desembre 10, llavors durant tot el Nadal es queden amb 5 i a la gala es queden amb 1. Llavors ara ell és un altíssim candidat per estar en aquesta llista de 10, però que encara, això, encara, bueno, encara s'han de fer moltes presentacions als Estats Units i s'han de fer moltes... No, s'ha de treballar molt la promoció, perquè evidentment encara, tot i que és un dels millors candidats, com passes cada any, pot ser que altres curs entrin en aquesta llista 10, però bueno, en aquest moment un dels millors candidats per entrar a la llista 10 evidentment és aquest, perquè ha guanyat, és com, no?, haver guanyat el... No? Per guanyar la Champions has de guanyar la Lliga, doncs ell ha guanyat la Lliga. I ara s'ha de veure, amb la suma de les altres lligues, qui guanyarà la Champions.
4: Parlant de llistes, la revista The Hollywood Reporter considera que l'SCAC és una de les 15 millors escoles de cinema del món. No sé si amb aquest guardó ara heu pujat ja, també al número 1.
5: Sí, tècnicament en aquest moment som la número 1 del món. Sí, mateix. És un tecnicisme, però sí, sí. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'SCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. O sigui, això és com una subliga on les 900 escoles del món han presentat 4.000 curts i el que guanya ara passa a la següent categoria. Per tant, nosaltres ara ja estem a la categoria dels curts grans, els que produeixen les estrelles de Hollywood. I ara hem de competir mano a mano amb tots aquests per veure qui seran els últims 5, no?
4: Molt bé, doncs reiterem la nostra felicitació tant a l'Estan Zinjigmet, el jove cineasta indi, com a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Felicitats i moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.

0: formada.
1: Aquesta cançó porta missatge amagat. Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó que escull la nostra meteoròloga, Gemma Puig. Bona nit.
2: Bona nit. Doncs mira, he escollit aquesta cançó de l'Ester, que es diu Dimecres, perquè no sé si recordes que la setmana passada el canvi de temps va arribar en dimecres.
1: Sí.
2: Doncs aquesta setmana també el canvi de temps es repeteix en dimecres. Sobretot serà a partir de dimecres de la tarda, però sens dubte haurem d'estar molt i molt pendents d'aquest canvi de temps. Al matí notarem que ja tenim més núvols, perquè avui hem tingut un dia radiant, càlid, amb calor molt intensa, amb màximes que han arribat als 39 graus a Vinebre o 38 a Torroja de Priorat, però demà haurem d'estar pendents del cel pels ruixats i les tempestes. Podran ser localment intenses a partir de la tarda cap a les comarques del nord-est. Més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Estem parlant de pluges que poden ser torrencials, i al vespre i matinada també n'haurem d'estar pendents a la costa central fins al Camp de Tarragona. Per tant, una tarda, vespre, nit i matinada amb aquest canvi de temps contundent, que a més doncs també anirà acompanyat d'un descens de la temperatura. Però sí que demà a la tarda, vespre, aquests ruixats i aquestes tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o de cops forts de vent.
1: Doncs demà molt atents a aquest canvi de temps que la Gemma Puig ens havia anat avisant des de dilluns que acabaria arribant. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Són les 10 i un minut i ets al Catalunya Nit.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I en aquesta hora que encetem parlarem del dret de vot de tres col·lectius diferents en tres contextos diferents. Per una banda, als Estats Units, el Tribunal Suprem ha parat els peus a Donald Trump. Volia restringir el dret de vot de cara a les eleccions de mig mandat per correu. L'Oriol Serra ens explicarà per què. Del dret de vot a Espanya també en parlarem a partir dels casos d'Argentina i la llei de nets. Connectarem amb Joan Biosca de seguida i parlarem també del cas dels saharauis. Repassarem el més destacat de l'actualitat esportiva en un dia en què l'Espanyol ha perdut el seu partit de Lliga i a aquesta hora juga al Madrid. De seguida expliquem també com li està anant. I de primera divisió són els dos col·laboradors que hem incorporat aquesta setmana, aquesta temporada, al Catalunya Nit, i que avui coincideixen tots dos aquí en els següents minuts. Per una banda, Román Orús, expert en intel·ligència artificial, en uns dies en què estan passant moltes coses, i algunes de molt preocupants i d'altres d'esperançadores. Volem saber com ho veu. I tot plegat ho tancarà una periodista que no volem que s'acabi de jubilar del tot. Avui tanca el Catalunya Nit, Anna Bosch. Doncs som-hi, fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada, resumim en uns minuts les veus que han marcat aquest 15 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: La ampliación de la pista como tal no forma parte del Dora 3. Algunas actuaciones preparatorias, específicamente las compensaciones medioambientales, sí forman parte de este Dora 3.
3: Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
4: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
5: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
6: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Entrem ja a negociar.
7: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
8: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques.
9: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt.
10: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
11: La aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
12: Cal trobar una solució de forma urgent i la nostra prioritat és clara. Tots els que van entrar de forma il·legal i no tenen dret a quedar-se a Ceuta han de ser ràpidament retornats al Marroc.
13: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació.
14: Considerem que ha sigut una campanya molt dolenta, amb una dada d'ofegats doncs, molt alta. Tenim una conclusió preliminar que atribuïm doncs, a aquest increment d'ofegats a les onades de calor que vam tenir a principis d'estiu, que va fer que l'afluència de persones a les platges fos massiva.
15: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments, i que puguin participar plenament de la vida de la ciutat. Aquest tema per nosaltres és clau.
16: Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2026. La votació popular ha escollit amb el 27,2% dels vots Enganyar-te, de la Ludwig Van, amb lletra de Quim Carandell.

0: Les 10 i 7 minuts, avui en l'apartat de cultura estem repartint premis. Hem parlat del de l'ESCAC, que ha aconseguit un dels seus alumnes aquest premi a millor curt a escala mundial per l'Acadèmia de Hollywood. Ara el Cerverí, millor lletra de cançó. I afegim encara la veu d'un escriptor mallorquí, la de Sebastià Alsamora, que ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura, un guardó dotat amb 30.000 euros. Se l'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua materna, editada per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. Montse Pujol.
1: Sí, en una entrevista a 3Cat Info, l'escriptor ha dit que se sent molt sorprès per aquesta distinció i ha volgut destacar especialment que el llibre està escrit en català.
2: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre escrit en llengua catalana de Mallorca i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
1: Alsamora ha explicat que el poemari premiat és molt especial per ell perquè fa un homenatge d'una banda a la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i de l'altra la seva mare i a totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme.

0: 10 i 9 minuts, tenim en joc la sisena jornada de Lliga. Joan Fitó, bona nit.
1: Bona nit.
0: Està jugant el Real Madrid al camp de l'Elx, com li va?
1: Doncs mira, guanya per 0 gols a 2, som encara a la primera meitat, minut 37 d'aquest partit. Elx 0, Real Madrid 2, s'ha avançat el Real Madrid de José Mourinho amb un bon gol de falta d'Arda Güler al minut 25, fa pocs minuts al 32 d'aquesta primera part. Mbappé ha fet el 0-2, per tant, el Madrid, que si acaba així, empatarà a punts amb el Barça, però ha de jugar demà, a punt d'arribar al descans. Elx 0, Real Madrid 2.
0: Abans ha jugat l'Espanyol i no li ha acabat d'anar bé, eh?
1: No, ha fet una molt mala primera part al conjunt de Manolo González, que ha fet 3 canvis respecte a la victòria al Sadar. No han sortit bé aquests canvis i el mateix Manolo explica, doncs, això, que el seu equip ha fet una molt mala primera part.
2: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí, pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'Ignacio, pues, a l'esculpa l'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, i torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé, i està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Que són 11 jugadors i no 3 només.
1: L'Espanyol perdia 2-0 al descans. A la segona meitat, Roberto ha fet el 2-1, ha collat el conjunt blanc i blau, però finalment no ha pogut sumar res de Butarque. Aquest partit contra el Rayo també s'ha jugat un altre partit a primera aquest vespre, a l'Alavés 0, València 1.
0: Demà, com deies, torn del Barça al Camp Nou.
1: Sí, sisena jornada de Lliga, el Barça de moment 5-5. El Racing és un dels equips que ha pujat aquest any a primera, ha sumat 7 punts dels primers 15, que no està gens malament. A més, és un equip valent que vindrà demà a buscar el Barça al seu camp. El Barça, que va jugar diumenge, juga demà i tornarà a jugar dissabte. Ho farà al camp del Sevilla, per tant, setmana molt atapeïda. Sí. I avui explicava, doncs, Hansi Flick això de les rotacions. No ho ha deixat molt clar, però diu que ho hauran de pensar.
3: We see today, was more...
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Per cert, un Flick avui fart, absolutament fart, de preguntes sobre la pilota d'or.
0: Ah, aquell si tema que parlàvem la setmana passada. Millor, si no,
1: sí, sí,
0: o què?
1: Ha donat suport, però a Lamine Yamal ha dit que està molt bé, doncs, que tingui aquesta autoestima, però una mica fart Hansi Flick sobre aquest tema.
0: Molt bé, el Barça, que ja veurem si la disputarà o no, però sabem que la final de la Lliga de Campions del 2029 serà al Camp Nou, eh?
1: Sí, ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada a la història que una final de Champions es disputi al Camp Nou. L'última va ser aquella tan icònica que segur que molts recordareu, entre el Bayern i el Manchester United l'any 99, i avui, doncs, el president Laporta, content amb tot aquest projecte que ell mateix ha iniciat pràcticament de remodelació del Camp Nou, content amb aquesta designació.
5: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dóna una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: Aquest any serà el Metropolitano, el 2029, d'aquí 3 anys al Camp Nou, per tant, finals europees, doncs, aquí, sí, a prop de casa nostra.
0: I el... Mira, em sembla que acaba de marcar Mbappé el tercer.
1: Sí, sí, sí, acaba de fer el tercer Kylian Mbappé, minut 41 de partit, el Madrid que va per feina, que ho deixa sentenciat abans del descans. Ha fet... Ara em fas dubtar si ha fet gol o no.
0: A veure si li hem... Està mirant si hi ha fora de joc.
1: Però vaja, si més no, el Madrid, que sigui o no gol, puja o no aquest gol al marcador, a veure, ha xutat Mbappé i veurem si el dona, però vaja, 0-2, a punt de fer, l'ha fet el tercer, veurem si és fora de joc, però el Madrid que va per feina i que sumarà, si no hi ha res de l'altre món, 3 punts avui al camp de l'Elx.
0: Fora de joc, diuen. Et volia preguntar, el Barça una final al Camp Nou no l'ha jugat mai de Lliga de Campions?
1: No, no l'ha jugat mai, doncs per tant, seria un bon moment el 2029 amb aquesta generació de joves futbolistes, doncs, per disputar-la per primera vegada.
0: A veure si és així. Gràcies, Joan.
1: A tu.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT. La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
9: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
8: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de
11: Aquesta
10: Catalunya
11: temporada,
10: Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
10: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
11: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
11: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
6: Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Els següents minuts passarem per tres escenaris diferents per parlar del dret de vot. Comencem als Estats Units perquè Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que avui ha rebutjat les mesures cautelars que havia demanat la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives al Congrés i al Senat al mes de novembre, les famoses eleccions de mig mandat. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: A veure, Trump avui ha quedat allò a gust també, de nou, en un missatge a la seva xarxa social, a Truth Social, carregant contra el Tribunal Suprem pel president dels Estats Units respectar les decisions judicials. No és una cosa que li vagi gaire, Oriol?
1: Doncs és exactament això, ni les decisions judicials ni tampoc les decisions que la ciutadania pren a les urnes. Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social, en aquesta Truth Social que esmentaves. Un Trump que considera que es tracta d'una nova decisió dolenta dels jutges i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. També assegura que la decisió encara farà més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
2: Una font interna del Departament de Seguretat advertís que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump. Election conspiracy
1: theories. En qualsevol cas, està clar que quan a Trump no li agrada alguna cosa o quan no és del seu gust, aleshores és perquè els altres han fet trampes o perquè es boquen. Són tics de nen malcriat que el president dels Estats Units arrossega encara als 80 anys, tal com consta en alguna de les biografies que s'han escrit sobre ell.
0: Sí, perquè segurament si les eleccions li van bé, doncs li haurà anat bé, i si no li van bé, dirà que és culpa d'aquest vot per correu, entre altres coses. Això ja ens ho podem imaginar. Per cert, que avui també et volia preguntar, Oriol, per la nova estratègia del Canadà, ara que les negociacions sobre un acord comercial amb els Estats Units estan trencades. Mark Carney, el primer ministre, vol que el seu país es converteixi en un pol inversor internacional,
1: Sí, el Canadà és conscient del seu potencial i no es vol quedar enrere ni en la cursa tecnològica ni tampoc en la de l'explotació de les anomenades terres estranyes, és a dir, els minerals del valor.
0: Què és això que sona, Oriol?
1: Mira, és el so de 6 representants nadius dels territoris canadencs. Així és com ha començat aquesta cimera d'inversió canadenca. De fet, ha comptat amb els líders de les 6 nacions del Gran Riu i dels Mississaugas. Les primeres nacions canadenques juguen un paper molt important en aquest país, ja que als seus territoris hi ha una gran quantitat de recursos naturals. A més, al Canadà, les tribus indígenes compten amb un reconeixement i uns drets molt superiors als que tenen les tribus d'aquí dels Estats Units. Dit això, Manel, el primer ministre del Canadà ha assegurat que som en un món incert i que el seu país ha de redibuixar el seu futur. A Toronto s'hi han reunit inversors que conjuntament representen un capital de més de 75 milions de milions d'euros. Mark Carney s'ha dirigit a tots ells sense oblidar un factor tan important com és el fet que hi ha una crisi molt forta amb el país veí.
3: I als nostres amics dels Estats Units, permeteu-me dir-vos que sempre serem veïns i el Canadà continuarà sent el soci més important dels Estats Units en molts àmbits clau. Al cap i a la fi, fins i tot en moments de desacord al llarg de la nostra dilatada història compartida, sempre hem mantingut uns vincles profunds.
1: La cimera de Toronto arriba en aquesta crisi, en plena crisi aranzelària entre els Estats Units i el Canadà, i evidentment això també ha sobrevolat aquesta gran trobada amb molts diners a la ciutat de Toronto.
0: Gràcies, Oriol, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Passem de Washington a Buenos Aires.

0: perquè segurament és un dels llocs on més afecta la llei de nets. Recordem que tenim aquesta decisió del Suprem damunt la taula de suspendre cautelarment el dret de vot que es derivava d'aquesta llei que preveu donar la nacionalitat als descendents dels exiliats espanyols. I continua portant cua. I la Junta Electoral Central va acordar que acatarà l'ordre del Suprem i per això ha encarregat diversos informes per a verificar l'exili de les persones que hagin obtingut o estiguin en tràmits d'obtenir la nacionalitat espanyola per aquesta via. I si ens fixem en l'Argentina, és per això que dèiem, és la que més sol·licituds per obtenir la nacionalitat espanyola està tenint per aquesta via. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Joan, encara recordem les cues que hi havia al consolat espanyol en les últimes crisis econòmiques a l'Argentina. Ara, per aquest cas de la llei de nets, també n'hi ha, no sé si tan llargues.
1: Mira, físicament les cues, Manel, aquí davant del consolat d'Espanya a Buenos Aires, on ens trobem ara mateix, són poques, perquè han après de les circumstàncies anteriors, del 2001, de la crisi del Corralito, del 2008 també, una altra onada migratòria important d'argentins cap a Espanya, i en aquell moment les cues eren monumentals, amb molta tensió, els argentins buscant una via per fugir del seu país, i especialment cap a Espanya i Itàlia. Ara, però, és un sistema diferent, amb cita prèvia, s'atén des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, i no hi ha aquelles aglomeracions que es recorden, però sí molts argentins, milers d'argentins han presentat les seves sol·licituds, i es calcula que després de Madrid i Barcelona, Buenos Aires serà la ciutat amb més nacionals espanyols empadronats. O sigui que imagineu-vos la onada de peticions que hi ha aquí al consolat de Buenos Aires, que ha reforçat la seva estructura burocràtica, per dir-ho d'alguna manera, i hem pogut parlar amb algunes de les persones que fins ara feien cua per fer els seus tràmits. Per una banda, és una barreja d'emoció pels avis que van fugir en molts casos de la foscor de la guerra civil i del franquisme i volen tenir aquest passaport per una qüestió emocional, però d'altres també el volen tenir com una clau que podrà obrir en algun moment alguna porta. I sobre el vot, ara sentirem alguns testimonis, doncs Manel, et diré que no els importa massa aquesta qüestió del vot.
2: El voto siempre es importante para cualquier ciudadano, pero bueno, de repente esto es algo transitorio y después se modifica.
3: Emocionada y un poco, bueno, te llena un poco de nervios y eso porque fue con un abuelo, que él se vino de España y después nunca volvió ni se vio con su familia, así que es un poco como un homenaje a él.
4: Yo tengo mis abuelos, tuvieron que irse de España, la verdad que es una posibilidad que me parece interesante. Es un tema emocional, sí.
5: Y yo por ahí cuando me planteo inmigrar, para el tiempo que se dé o lo que sea, por ahí termino mi carrera y tengo pensado irme.
1: En aquests dies, Manel, he estat bussejant entre les xifres i les estadístiques de l'Institut Nacional Espanyol d'Estadística, i perquè us feu una idea de la dimensió de la quantitat de nous espanyols amb passaport que poden...

0: No sé si aquest passaport és com un pla B per si de cas, és a dir, una via sí. més. No vol dir que necessàriament vulguin anar a venir a viure a Espanya, o tampoc ni tan sols que vulguin votar, com deies tu.
1: La gent gran, que és majoritària, que està tramitant la nacionalitat perquè no ho van poder fer en altres circumstàncies o en altres moments, ho fan per una qüestió emocional, bàsicament. Però els joves són els que es plantegen tenir aquest passaport com una clau que pot obrir una porta en el futur i plantejar-se deixar l'Argentina i no anar cap a Espanya necessàriament, perquè amb el passaport espanyol poden residir a qualsevol país de la Unió Europea.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Joan, des de Buenos Aires.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Canviem de ritme.

0: realizando mis estudios aquí en España. Y durante todos estos años, anterior a esta ley, nuestra situación administrativa es, la verdad, que es muy peculiar, porque somos apátridas, o sea, tenemos una condición de un estatuto que otorga el derecho internacional, que es que no tienes patria, no tienes país, no eres reconocido en ningún sitio, y esa es precisamente la circunstancia en la que llevamos sufriendo durante todos estos años. Por lo tanto, la gente, pues, evidentemente se alegra por esta decisión que les otorga digamos, mayor derecho administrativo y, por lo tanto, mejoras en su documentación y, sobre todo, en su identidad, porque su identidad es la saharaui, pero para conocerse en el resto del mundo necesita identificarse, que siendo su documentación no reconocida actualmente en la mayoría de los países del mundo.
1: Claro, ¿tú te gustaría, supongo, tener un pasaporte saharaui y que fuera reconocido en todas partes? Por ejemplo, en el caso de tu madre, tengo entendido que sí que le afectaría, ¿no?, la ley.
0: Claro, totalmente, porque la ley se aplicaría hasta la fecha del 75, por lo tanto, todos los saharauis, es decir, nuestros padres y nuestros abuelos, que han nacido en el Sahara Occidental, y en ese momento el Sahara Occidental era una provincia del Estado español y, por lo tanto, era territorio o soberanía del Estado español. Entonces, toda la mayoría de nuestros padres obtendrían casi automáticamente esa nacionalidad, porque es algo que se les prohibió o se les arrebató injustificadamente, porque España además abandona el territorio cuando en ese momento el derecho internacional o la ONU le exigía una libre autodeterminación de la población del Sahara Occidental, cosa que no ocurrió realmente, y con su abandono además permitió una invasión ilegal y militar que con esa opresión, además, el pueblo saharaui no pudo, digamos, satisfacer su soberanía o su identificación soberana o política o social. Por pues, lo tanto,
1: el Magi, nos lo has explicado muy bien y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en el Cataluña NIT. Es el Magi Jalil Bugaj. Muchas gracias y buenas noches.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Gràcies a ti per atendre'ns. Ara hi podem afegir la veu de Josep Maria Aguirre, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Bona nit, Josep Maria.
2: Bona nit.
1: En el cas de... Hem parlat, per exemple, del cas de la llei de nets a Argentina i ara dels saharauis. Li volia fer un parell de preguntes al respecte. D'entrada, en el cas de l'Argentina, fins ara teníem entès, no sé si ens perdem en algun lloc o no és així, que passaport volia dir dret a vot directament. No és exactament així, o sí?
2: A priori és així, és de la nacionalitat espanyola, per tant, el passaport, perquè ens entenguem, dona dret, diguem, al sufragi actiu i al sufragi passiu, i per tant tenen dret, diguem, a poder votar. Certament, aquestes darreres hores, no?, i com a conseqüència d'aquesta interlocutòria dictada per al Tribunal Suprem, ens hem trobat, diguem, en què aquest dret s'ha suspès, diguem, en aplicació d'alguns dels supòsits de la famosa llei de nets, aquella que permetia nacionalitzar els exiliats durant el franquisme, no? Però fins al dictar aquesta interlocutòria era tal com explicaves tu.
1: Perquè, en canvi, el cas dels saharauis que discutíem ara, tots aquells que puguin acreditar que compleixen els requisits i que rebin el passaport espanyol, sí que ja queda clar que podran votar directament.
2: Sí, en el cas dels saharauis falta aprovar la llei, està en tramitació, s'ha aprovat al Congrés, falta la seva aprovació al Senat i, si s'escau, el retorn al Congrés, però en els termes en què està el text redactat, diguem, serà un procediment relativament més simple. Es tractarà simplement d'acreditar que aquella persona ha nascut en el Sàhara Occidental amb anterioritat al 26 de febrer de l'any 1976 i, per tant, aportant qualsevol document administratiu que acrediti aquest naixement en aquesta data, obtindrà, diguem, la nacionalitat per naturalesa i els drets que se'n deriven. Per tant, també l'exercici del dret a vot. S'obrirà també a partir de llavors la possibilitat que en un període de 5 anys els descendents, no, d'aquests nascuts al Sàhara també obtinguin aquesta nacionalitat espanyola. Per tant, en el cas del Sàhara, el procediment que es dibuixa és un procediment molt més senzill. Es tracta simplement d'acreditar el naixement, diguem, en aquell territori que en aquell moment era colònia espanyola, no? En el cas de la llei de nets apareix elements, diguem, més complexes, no? Per quins són aquests elements? Essencialment, doncs, determinar, diguem, si realment estàvem parlant d'una persona exiliada per raons polítiques, ideològiques, de creença o d'orientació o identitat sexual, que són els supòsits que disposa la llei, o bé simplement era un exiliat econòmic. A priori, els exiliats econòmics no tindrien cobertura en aquesta possibilitat.
1: Per acabar, li volíem plantejar una qüestió. Ara sentíem persones a l'Argentina que bàsicament volien el passaport com un pla B. Si passa alguna cosa o si mai vull marxar, doncs tinc aquesta via més fàcil d'entrar d'Espanya o a Europa. En els casos amb els països en què hi ha acord de doble nacionalitat, com és el cas de l'Argentina i d'altres, una persona pot votar a dos països?
2: És una bona pregunta. De fet, teòricament, el conveni de reciprocitat entre Espanya i Argentina permetria només exercir el dret de vot en un dels dos països. En quin? Doncs en aquell en què s'estigui residint. És cert, però, que en el cas de la legislació espanyola permet, a dia d'avui, diguem, que un resident a l'Argentina s'incorpori en el cens de residents a l'estranger, el CERA, i a partir d'aquest mecanisme poder votar també a Espanya. Per tant, a dia d'avui, malgrat l'existència d'aquest conveni, d'aquesta previsió que mencionava, és perfectament legal votar Argentina i votar Espanya, no? De fet, el que ha succeït amb aquesta interlocutòria del Tribunal Suprem, diguem, és que s'ha suspès les noves inscripcions en el CERA, en aquest registre de residents a l'estranger, fins que no es resolgui una qüestió de fons, que és que si realment la incorporació d'una part d'aquests exiliats es va fer correctament, no? O si bé, com defensa, diguem, algun partit polític, s'ha extralimitat les funcions de la llei mitjançant una instrucció del govern espanyol i s'ha nacionalitzat a persones que no haurien d'haver sigut nacionalitzades. Aquest és el debat de fons. Un debat que, per cert, únicament queda centrat en aquells argentins que es troben a Argentina, perquè si algun d'aquests argentins nacionalitzats, argentins o altres ciutadans de Sud-amèrica o de la resta del món que entrin en l'àmbit d'aplicació de la llei de nets, entra amb el passaport espanyol a l'estat espanyol i s'empadrona en qualsevol municipi espanyol, podrà exercir el dret de vot amb tota naturalitat, perquè clar, ja no estarà inscrit en aquest cens d'estrangers, sinó que formarà part del cens ordinari, no? Com qualsevol veí de qualsevol ciutat a l'estat espanyol. Per tant, fixem-nos que la suspensió únicament opera, no?, en relació a aquests ciutadans nacionalitzats que segueixin residint en el seu país d'origen.
1: Doncs és Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, que ens ho ha explicat molt i molt clar i molt bé. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies a vostès. Una abraçada.
1: Fem una pausa per la publicitat i no sé si aquest tema que parlàvem ara el podria resoldre la intel·ligència artificial, però parlarem d'altres qüestions amb Roman Orús, que ja el tenim aquí.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el Camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
6: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
5: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
6: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, al Lliure de Gràcia.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
9: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
10: Estàs posant a tots al límit.
11: Tendreu tots mal.
9: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
12: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
8: Rescat. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
8: Som Trescat.
13: Catalunya Nit. Vine'm a buscar. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Cinc minuts per arribar a 3:15. A finals de la temporada passada vam decidir que incorporaríem el Catalunya Nit. Vaja, que li proposaríem al Romano Orús. Ho vam fer perquè sabíem, intuíem, ja que la intel·ligència artificial representava una revolució, però no ens imaginàvem fins a quin punt.

0: El Román Orús, recordem-ho, és l'únic català o espanyol que forma part d'aquest panel internacional de les Nacions Unides amb 40 científics de tot el món, precisament per investigar, controlar, regular, assessorar tot el que passa amb la intel·ligència artificial. Román Orús, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: A veure, de crides a la regulació ja en tenim des de fa temps, però aquests últims dies és veritat que a partir segurament de les paraules d'aquest noi...
2: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction.
0: Jacob Coxon, que és que va fer una alerta, no sé si molt exagerada, dient que abans de la dècada la intel·ligència artificial podia acabar amb el món si no es prenien mesures urgents. A partir d'aquí hi ha hagut com una cascada de gent molt important que ha demanat regular, posar el fre. El que deia Coxon és que, per exemple, ja hi havia agents de la intel·ligència artificial, ho està dient aquí de fons, ho deia la CNN, que per iniciativa pròpia, per entendre'ns, havien hackejat un tercer, deia, una tercera empresa, companyia, i que a partir d'això, clar, potser un dia decidien doncs organitzar un atac amb armes bioquímiques o el que fos. Tu com ho veus tot plegat?
1: Bueno, jo veig que estan passant coses molt ràpidament i molt interessant també, no? Definitivament, el que està succeint és que les empreses que estan desenvolupant els grans models d'intel·ligència artificial, no? Doncs estan veient que els models més potents s'escapen del control humà. Literalment. És molt difícil de controlar. Són models realment molt intel·ligents, tenen moltíssima capacitat. I clar, si hi ha un incident, diguem-ne, on una sèrie d'intel·ligències artificials, com va passar durant l'estiu, no?, hackegen, es posen d'acord entre elles, creen el seu propi llenguatge, etc., i acaben hackejant una altra empresa, no?, això ningú es vol fer responsable. Clar, el que va passar l'estiu amb aquestes intel·ligències artificials d'OpenAI va ser molt greu, perquè no era l'objectiu d'aquestes intel·ligències artificials hackejar res, els hi va posar un altre objectiu, i elles per si mateixes van començar a raonar i van decidir que el millor que podien fer era hackejar aquesta altra empresa. No?
0: Clar, això espanta, eh?
1: Efectivament, s'està començant a anar una mica de les mans, i ara doncs, el que estan dient doncs, els grans directius de les empreses com Anthropic, OpenAI, etc., és de, bueno, no? Potser hem de posar una mica, hem d'aturar una mica i començar a entendre com es controla aquest tipus de tecnologia.
0: Clar, d'entrada aquest jove Jacob Coxon parlava d'agents de la IA. Què són els agents IA?
1: Sí, els agents de la IA doncs, són intel·ligències artificials que fan coses. Ara mateix doncs, bueno, tu tens els grans models de llenguatge, tens el ChatGPT, no, d'OpenAI, tens el Claude, la gent de Meta ha fet el Llama... Això són intel·ligències artificials que serveixen per parlar amb ells, no? Poden resoldre problemes, pots escriure un poema, et poden fer resums, poden fer totes aquestes coses. Ara bé, quan vols passar al següent nivell d'intel·ligència artificial, tu el que vols és que la intel·ligència artificial et resolgui problemes, no? Et faci coses, no? Et faci doncs, una presentació, et faci un document, et programi, no? Aquests són els agents. Els agents són com mini-robots, per dir-ho així, però no són robots físics, no? Però són programes, no? Intel·ligències que fan coses, no? No només parlen, sinó que a més executen accions. Uh-huh. Aleshores, el que va passar a OpenAI és que hi havia molts agents allà, no? Cadascú estava especialitzat en una cosa concreta, no? I es van posar tots d'acord per hackejar aquesta empresa.
0: Clar, aquí deies, i ho explicaves molt clarament, que no se'ls havia demanat que fessin això, i ho van fer. Però clar, si ens posem en el pitjor dels escenaris, sí. Allò, un ésser molt malvat que controli la intel·ligència artificial... sí que els hi podria demanar expressament que fessin algo terrible.
1: Clar, és una eina molt potent, ja ho hem vist, no? Hem de tenir en compte que la intel·ligència artificial sembla que raona, sembla que tal, però no té una capacitat ètica ni moral com tenim els humans. Nosaltres podem decidir que, bueno, hackejar una altra empresa per obtenir el teu objectiu probablement és algo que no és moralment correcte, no? Però la intel·ligència artificial no té aquest input, no li hem dit, potser és que li hem de dir, no? La intel·ligència artificial l'únic que sap és que té un problema a resoldre i ha d'utilitzar totes les eines que té a la seva disposició per fer-ho. És com si a tu et diuen que has d'anar a l'habitació del costat i, bueno, doncs el camí més curt és trencar la paret, no? Pues ho fas. Pues això és una mica el que passa amb la IA, no? Clar, és un problema, perquè, efectivament, si això cau a les mans, doncs que no són... gent que no tingui bones intencions, podria ser una eina, podria ser un arma directament, podria ser una eina bastant preocupant. Això ja ho vam dir nosaltres a les Nacions Unides, al panell independent científic de les Nacions Unides. De fet, el primer informe que vam Treure el juliol era una de les principals conclusions que traiem. Hi ha moltíssimes oportunitats amb intel·ligència artificial, però hi ha riscos. Un dels riscos més grans que hi ha, a part de tot el tema de notícies falses, etc., és tot el tema de ciberseguretat.
0: Clar. Aquesta setmana, per cert, ahir, Salvador Illa, el president de la Generalitat, va anunciar la creació d'un observatori a Catalunya d'intel·ligència artificial. No sé si ja t'han demanat que hi participis, t'han dit alguna cosa.
1: No, no m'han dit res, estaria encantat, eh?
0: Doncs segur que t'acabarà arribant la proposta, ho veus bé?
1: Sí, clar, és una iniciativa molt bona i molt necessària, vull dir, s'han de fer aquest tipus d'observatoris, no? Vull dir, la intel·ligència artificial, ja ho hem vist, no? Està canviant la societat, no? És una revolució tecnològica, però que a més té moltíssim d'impacte social a totes les capes de la societat, no? Per exemple, què passa amb el treball, què passa amb l'educació, què passa, no sé, amb la forma de treballar, no? Fa falta un observatori, no? que es preocupi per quins són els drets dels ciutadans, doncs que els treballadors continuïn tenint els drets, que no perdin treball davant de temes d'intel·ligència artificial, etc. Jo crec que és una iniciativa molt pionera. Jo crec que també això s'acabarà contagiant a altres regions, necessàriament.
0: Per acabar, et volia posar un anunci. És d'OpenAI, que ha llançat GPT-6, aquest GPT-6 Astra.
3: Can you draw me a small yellow circle?
0: Aquí tenim, okay. És l'anunci, veiem a tot de persones davant d'una pantalla amb aquesta GPT-6, que li van demanant coses i van apareixent a la pantalla, les van fent. Es diu que té una capacitat sobrehumana. Això què vol dir?
1: Bueno, jo crec que el de sobrehumana està una mica sobredimensionat. Jo crec que és una miqueta de màrqueting d'OpenAI. Una mica de raó tenen, perquè, clar, o sigui, una intel·ligència sobrehumana vol dir que, bueno, aquesta intel·ligència no es pot raonar, pot planejar i pot executar de tarees molt complexes, no? Amb una solvència molt millor que no pas la dels humans. I això en particular ja veiem que està passant en tots els temes que tenen que veure amb el que un humà fa amb un ordinador. Amb el que un humà fa amb un ordinador, en teoria aquesta intel·ligència artificial és millor, no? Programar, per exemple, resoldre problemes matemàtics. Estem veient molt desenvolupament en el tema de les matemàtiques. Per
0: sí, exemple, aquesta setmana hem parlat del problema del mil·lenni, no? Resol en 88 hores el que portava gent anys i anys treballant.
1: Més de 200 anys. Més de 200 anys portaven els matemàtics amb aquest problema. És el problema de les equacions de Navier-Stokes. És un d'aquests problemes del mil·lenni que tenen premi en matemàtiques, sí. I tal. Hi havia moltíssims matemàtics que havien treballat tota la seva vida en aquest tema i la intel·ligència artificial d'OpenAI el va solucionar en uns pocs dies, no? Hi ha hagut molta polèmica, acusacions de plagis i tal. Però el que sí que és cert és que, clar, això ja t'està dient que hi ha un canvi a la forma de fer investigació i en matemàtiques, molt en particular, els matemàtics estan molt preocupats. Clar, des d'aquest punt de vista, home, un sí que podria dir que això és una intel·ligència sobrehumana, no? Però a mi també m'agradaria veure quin és el consum energètic que té aquesta intel·ligència tan sobrehumana. Això potser, segur que no és sobrehumà, no?
0: Serà sobrenatural, sí.
1: Efectivament.
0: Per la setmana que ve, per d'aquí 15 dies, el Roman Horus el tenim cada 15 dies, et voldré preguntar una altra cosa. Per exemple, ara hem explicat la resolució d'aquest problema matemàtic, val? Això ho deixo obert per d'aquí 15 dies, però si poséssim a la intel·ligència artificial a resoldre les grans causes del planeta, per exemple, trobem una solució al càncer, per dir alguna cosa, la trobaríem o no? Això serà el següent capítol.
1: Perfecte, doncs ho deixem.
0: Gràcies, Roman.
1: Merci.
0: Onze minuts i arribarem a les 11 de la nit. És l'hora màgica, aquella hora en què comencem a mirar en el demà. Marc Güell i Oriol Pujadó, bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
0: Marc, de què estarem pendents demà a Catalunya Ràdio?
4: Doncs mira, de com evoluciona aquesta notícia que explicàvem fa una estona. Estan en estat molt crític dos treballadors que han resultat ferits aquest vespre mentre feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. Aquests treballadors estaven treballant en la reparació del desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors que, insistim, han estat molt crític i, a conseqüència d'aquest incident, s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
0: Doncs, déu-n'hi-do, demà també pendents del temporal d'una nova alerta de pluja intensa, Oriol.
5: S'ha activat, de fet, el Pla Inuncat, un episodi que afectarà principalment Catalunya Central, comarques de Girona i litoral i prelitoral central, registres que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora, tot i que les condicions meteorològiques meteorològiques són molt semblants a les de la setmana passada, no es preveu que hi hagi tanta intensitat i per això, de moment, no s'han aplicat mesures. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
6: En quant a característiques meteorològiques, sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores, en aquell episodi últim, doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
5: Diem de moment perquè, tal com ja va passar la setmana passada, es farà una reunió de seguiment al matí, perquè en aquesta qüestió de la meteorologia ja sabeu que la cosa canvia d'un moment a l'altre. Es farà una reunió del comitè tècnic per determinar si finalment s'ha d'aplicar o no alguna mesura.
0: Molt bé, doncs al nit explicarem què és el que ha passat, si és considerable. Abans s'hi hauran posat els companys del matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí, que explicaran totes aquestes notícies de les quals estem pendents, però també l'anàlisi de temes que hem tractat avui, com la inflació, i sentirem demà una veu que sentim poques vegades. Si et sembla, podem preguntar el subdirector del Matí, sí, de Catalunya Ràdio, Maiol Roger. Bona nit.
7: Bona nit, què tal?
4: Molt bé, i vosaltres, tot a punt pel matí de demà?
7: Sí, sí, de moment sí, i com vaig dir ahir, si la matinada no ens ho canvia,
4: això sempre, sempre ben pendents. Digues,
7: sí,
4: digues.
7: Sí, sí. Demà parlarem d'una cosa que crec que ho notem tots, que és la inflació i el preu de les coses.
4: Sí.
7: Que bàsicament la inflació, sempre diem la inflació, que és que vas al súper, que vas a posar benzina, que vas a qualsevol lloc i dius, ostres, tot està més car cada dia. En parlarem amb Santiago Niño Becerra, que ja saps que és el nostre economista de capçalera, una mica perquè ens expliqui sobretot cap on anem, no? És a dir, ja sabem que tot està molt car, però el tema és, amb totes aquestes incerteses mundials, la intel·ligència artificial, que, escolta, de moment ningú ha deixat de fer servir ChatGPT, però les borses trontollen, amb tots els riscos geopolítics, amb tot el que està passant, fins quan estaran pujant els preus, o si sempre estarem així, no? Per tant, crec que serà bon moment.
4: A veure si trobem respostes demà.
7: Sí, sí, no crec que vam imaginar el preu de les coses, tot i que el professor Becerra seria capaç de fer-ho. Després parlarem amb José Montilla, l'expresident de la Generalitat, el convidem demà al matí, una mica també perquè ens analitzi aquest moment polític a 2 anys de legislatura, després de la conferència del president. Una mica perquè ens faci una foto una mica elevada de la situació, no? Totes aquestes crisis dels serveis socials, educació, els metges també estan faran vaga aviat. Ell, que va basar la seva presidència tant en els serveis públics, sempre deia més metges, més mestres, més hospitals, doncs que ens il·lustri una mica de com veu aquesta situació actual, l'ascens de l'extrema dreta. Montilla és una persona que s'ha dedicat bastant a pensar en el país, i serà interessant sentir-lo demà. I després, Marc, et faig una pregunta.
4: Digues.
7: Amb tota aquesta situació, a tu no t'agradaria deixar-ho tot i anar a veure la muntanya?
4: Home, ja et dic jo que algun dia segur que sí.
7: Algun dia, però tot et costaria.
4: Sí, home, costaria, però ens hi adaptaríem segur.
7: Què faries a aquesta hora de la nit sense trucar-me, per exemple? Mira, demà tindrem el Bernat de les Muntanyes,
4: sí,
7: que és un noi que viu a la muntanya, viu en una masia i es dedica a explicar per TikTok com estarà construint i com és la seva vida apartat de tot, que, escolta, a mig d'aquest soroll ens va molt bé sentir-lo. I estrenem secció amb l'Evelyn Segura, que és biòloga i divulgadora científica, sobre animals. Una mica intentarà convèncer Ricard Ostrell per què el bon animal a vegades és millor que l'humà.
4: Doncs,
7: res, escolta, acabarem amb tele i sèries, que tenim el Javier Coronas, l'humorista, i farem el dia complet, que demà és dimecres i anem avançant la setmana.
4: Doncs tot això demà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb en Ricard Ostrell. Maiol, gràcies, bona nit.
7: Vinga, bona nit, que vagi bé.
0: I a aquesta hora sempre ens agrada trucar a un dels diaris que s'imprimeixen i que fixaran les notícies que hi ha ara. Són les que veurem demà a les portades. Avui truquem a Jordi Cortada, que és el subdirector del diari Ara. Jordi, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Com heu encarat la portada, Jordi?
8: Doncs mira, obrim la portada amb tensions geopolítiques, amb el titular de Inquietud europea per l'amenaça russa a l'est, i és arran dels últims incidents que s'han produït. En el subtítol destaquem que caces de l'OTAN han abatut un altre dron a l'espai aeri de Lituània, llançat des de Bielorússia. I recordem també que en les últimes hores també una fragata russa ha disparat bengales contra un helicòpter danès. Aquestes incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida han posat en guàrdia la Unió Europea. També, deixa'm dir, m'agradaria destacar de la portada,
0: sí,
8: el Premi Nacional de Poesia atorgat a Sebastià Alsamora, escriptor i articulista de l'Ara, amb motiu del seu 7è poemari, Sala Augusta, seguit de Llengua Materna.
0: És veritat que també el podem llegir a l'Ara, certament.
8: Ah, exacte, escriptor de la casa.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Que vagi bé, bona nit.
8: Perfecte, bona nit.
0: Demà us llegim i, per cert, notícia d'última hora. Estàvem pendent de l'estat d'aquests dos treballadors que havíem dit han estat crític, que havien resultat ferits aquest vespre mentre feien tasques de manteniment al central, al Mercat Central de Tarragona. Doncs l'última hora és que un d'ells ha mort. Per tant, aquest ja és un balanç tràgic d'aquest accident d'última hora. 4 minuts per arribar a les 11. Des d'un quart de 10 que estem explicant notícies, són moltes coses que de vegades queden desendreçades, se les emporta el vent, de vegades no, però ens ajuda sempre tenir algú per tancar el programa que hi posi una mica de reflexió i d'ordre, i tenim el luxe avui de saludar una vegada més, per segona vegada ja aquesta temporada, l'Anna Bosch, periodista de Televisió Espanyola durant molts anys. Bona nit, Anna.
9: Hola, bona nit i bona hora a tothom.
0: Bona nit i bona hora. Com ho veus, això? Quines reflexions et venen al cap després de tot el que estem explicant?
9: Doncs és que m'heu atrapat en aquesta segona hora, perquè, esclar, heu obert un meló que és un meló molt, molt complex, i no només molt complex aquí, a Catalunya, a Espanya, sinó que és molt complex a tots els països que jo conec, no?, que és el del dret a vot, la llei electoral, qui té dret a votar, en quines circumstàncies, i per un cantó tenim... Existeix molta enginyeria electoral, no?, començant per la definició, el disseny de les circumscripcions, el redisseny de les circumscripcions electorals, les lleis electorals que no són iguals a tots els països, els requisits perquè puguis finalment posar el vot, i després es pot encetar, o jo crec que ho ha encetat mínimament, un debat que és polític però que també té molt de filosòfic, que és el de la nacionalitat, el de la identitat, no? Tu saps perfectament que hi ha països, Manel, tu ho saps, per Rússia, que hi ha països on ciutadania no és el mateix que nacionalitat. Tu pots haver nascut, haver crescut a Rússia, ser ciutadà de ple dret rus, però que com a nacionalitat se't reconegui, o sigui, constis com a nacionalitat ucraïnès, per exemple, no? Sí. Llavors, hi ha països on no és el mateix, i després, i la nacionalitat ha d'implicar el vot, que és la polèmica actual, no?, la polèmica calenta. I després, també el tema de que un passaport al capdavall és un estri administratiu. I ho deia el corresponsal a Buenos Aires i ho deien algunes de les persones que entrevistava a Buenos Aires, no? Com a estri administratiu, al capdavall, un passaport és una cosa que t'obre portes. I t'obre portes, en aquest cas, a la Unió Europea. I aquí hi ha un tema apassionant, per exemple. Quants argentins, algú és capaç de dir quants argentins hi ha a Catalunya i sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona? Perquè, és clar, administrativament molts d'ells estan registrats com a espanyols o com a italians. I, per tant, vull dir-te, i ja que dic això, és la importància. Jo, per exemple, tinc amics argentins, tinc amics mexicans que han aconseguit i que han lluitat per tenir administrativament el passaport espanyol, el passaport italià o el polonès o el lituà, perquè això els permet moure's per la Unió Europea. I crec que enguany, que es compleixen 40 anys de l'ingrés, de l'entrada de l'estat espanyol a la llavors Comunitat Europea, avui a Unió Europea, hauria de servir també per adonar-nos, quan sempre estem criticant la Unió Europea, que hi ha molta gent que aconseguir aquest passaport és realment una meta.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
11: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts municipals han precisat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. L'accident ha tingut lloc cap a les 8 del vespre. A conseqüència d'aquest incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. Més notícies, Vicent Mipsut.
12: Primer pas per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit i el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys per indemnitzacions, per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació.
11: La Unió Europea denuncia la escaladada de provocacions russes després de dos nous incidents amb Dinamarca i Lituània. Una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals. Hores abans, avions de l'OTAN havien interceptat en l'espai aeri lituà un dron amb càrrega explosiva. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, diu que no es tracta d'accidents i que forma part tot plegat d'una estratègia de guerra híbrida per part de Moscou.
13: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
12: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació és l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb una reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, 8 dècimes més que a Catalunya.
11: S'han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellà a Terol. Els investigadors han descobert 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria uns 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a aquesta casa les característiques de l'animal.
14: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals.

0: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya obté per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants, que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada de Dragon Letter del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta a la cursa pels premis Òscar.
1: El premi per al curt de l'ESCAC és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'ESCAC, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Durant la gala celebrada al Festival de Toronto, el director Tanzim Jikmet ha parlat així de l'escola catalana.
2: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
1: Els estudiants guardonats podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
0: I els esports, Joan Fito.
3: En joc a primera divisió, partit de la sisena jornada, ja al tram final, l'Elx 1, Madrid 2. Han marcat Arda Güler i Mbappé a la primera meitat, fa un parell de minuts que ha retallat distàncies l'Elx. També ha jugat avui a primera divisió l'Espanyol, que ha perdut 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus perdien 2-0 al descans. Han signat una primera part molt dolenta, a la segona Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i sumar ara 7 punts de 18 possibles. També s'ha jugat avui aquesta primera divisió, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada. El Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada que l'estadi blaugrana aculli una final de la màxima competició europea. El Barça precisament jugarà demà, ho farà a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat avui que encara no ha decidit si farà o no rotacions. I en bàsquet, Nikola Mirotić és nou jugador del València, l'ex del Barça, podria debutar precisament dissabte a la Supercopa d'Espanya contra el conjunt blaugrana.
4: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 55.283 55283, sèrie 22.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Et poden trencar el cor de moltes maneres.

0: Debbie Harry, la famosa cantant de Blondie, va ser adoptada quan era una criatura de mesos. Als 4 anys li van explicar que era adoptada amb un conte que li van llegir els seus pares. No va ser res traumàtic, diu ella, fins i tot li va semblar bonic, segons va explicar a les seves memòries. Tot i així, quan de gran va voler conèixer la seva mare biològica, la mare es va negar a parlar amb ella i a tenir-hi cap mena de relació. Tot i que al principi el rebuig de la seva mare biològica la va marcar, confessa que també li va donar una mica de pau entendre quins eren els seus orígens. Aquella mare biològica era concertista i pianista, i això va ser primordial per entendre com seria la seva relació amb la música, que ha marcat tota una biografia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: millor manera de començar les dones i els dies. Ens encanta la Blondie, ens encanta aquesta cançó. Aquesta cançó de l'any 78, i jo crec que s'ha explicat poc, o que no es coneix tant de la seva biografia, doncs això, que va ser una nena adoptada i que això la va marcar d'alguna manera, com explicàvem, perquè doncs, la seva mare biològica no va voler tenir contacte amb ella, i em sembla bastant representatiu d'algun dels dols que passen doncs, les persones, les dones, en aquest cas, adoptades. Avui parlarem d'això, de soc adoptada, de com ho he viscut, de com ho visc en el nostre dia a dia i què representa i com canvia doncs, la vida d'aquestes dones. Això avui és el tema de les dones i els dies, que ja sabeu que és aquest programa que us acompanya fins a les 12 de la nit. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Fins a quin punt et marca néixer en una família però créixer en una altra? Com es diu sabent que ets adoptada? Afecta no assemblar-se gens físicament als teus pares? Sempre hi ha una necessitat d'investigar els orígens. Tot això ho viuen igual homes i dones, nois i nenes. Avui a les dones i els dies, històries de vida d'aquestes dones adoptades que, a més, s'han arremangat també per ajudar a d'altres i acompanyar famílies adoptants i adoptats, que això és una feinada perquè em sembla que a vegades allò t'endús una criatura a casa i després estàs molt sola sola. Benvingudes a les dues, són l'Aixta Gurung Amorós, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: 27 anys,
1: sí.
0: Sí. Tècnica de formació i recerca en diversitat i drets humans. Diguéssim que la teva història t'ha portat una mica cap aquí, podríem explicar-ho així?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Tu vas ser adoptada al Nepal quan tenies 5 anys i ets membre de l'Associació de Persones Adoptades de Catalunya.
1: Sí, exacte.
0: Ara en parlarem, ara parlarem amb elles de la seva història i l'Eva Gispert, que podríem dir... Que tu has conegut aquesta història per totes les bandes.
2: Per totes les bandes, sí, sí, sí.
0: Ara també ja ets àvia.
2: Ara ja soc àvia.
0: I també vas adoptar una criatura i tu també ets una persona adoptada, no?
2: Exacte, i em dedico també, soc psicoterapeuta especialitzada en adopció. O sigui, ho tinc per tot arreu.
0: Ho tens per tot arreu. A tu sí que t'ha marcat moltíssim, coach, psicoterapeuta i mediadora familiar especialitzada en adopcions. Ella, doncs, la van adoptar de Galícia quan tenia 2 mesos i és cofundadora de l'Institut Família i Adopció. Bona nit a totes. Gràcies per acompanyar-nos. A veure, parlàvem de la història aquesta de Blondie, que dèiem que és poc coneguda. I jo pensava, clar, quan pensem en persones adoptades conegudes, sembla que no en surten gaires noms. Encara hi ha tabú, podríem dir? No sé si per les persones adoptades, adoptants, per tot, per la societat. Qui té més tabú aquí? A veure, qui comença?
1: Jo ara, quan estaves parlant d'això, si és veritat que jo de petita sempre buscava referents de tenir, ostres, no conec gaires persones adoptades, que surtin a la tele, que parlin públicament de que són adoptades, i sí que, certament sí que sembla que hi hagi, no, un tabú de una qüestió que no vols que sigui pública, que no vols explicar.
2: Sí. Clar. Jo penso que la meva època, o sigui, quan jo era petita, sí que era un tabú. Ara jo diria que no, fins i tot a vegades he vist que és com, va donar un temps en el boom de l'adopció que semblava que inclús fos algo com una moda, no? I que la gent en feia com també alarde d'això, no? I sí que és veritat que crec que és diferent quan ets racialitzada, que totes les mirades... Havia passat, tu, Aixta,
1: sí, no? Jo no puc amagar que sóc adoptada.
2: Exacte, no?
1: Sí.
2: Que totes les mirades devien anar a tu i que devies estar fins aquí, d'aquestes mirades, perquè sense tu volguer-ho ja et feien la diferència entre tu i la teva mare, no? I en canvi, a mi, jo passava desapercebuda en aquest sentit.
0: Clar, que m'imagino que tu et passava molt en relació a la família, quan estàs amb la família, però també el fet de les migracions cada cop més nombroses als països, això ha canviat molt, i potser també t'ha donat certa llibertat i cert aire, perquè hi ha molta gent que no deu pensar que ets adoptada, simplement que ets una nena que ha nascut aquí.
1: Sí, sí que és veritat que hi ha molta gent que moltes vegades no m'ho pregunten. Mm-hmm. També és veritat que jo, a l'haver crescut en una família catalana, blanca, també tens una... t'interioritzes aquesta idea de que vols ser el més semblant possible. I t'allunyes una mica de, tant de la forma de vestir, les activitats que fas, la gent amb qui t'envoltes. Jo crec que va ser el sortir de... Jo soc de Reus, el sortir de Reus, venir cap a Barcelona i viatjar, i això t'adones de que hi ha moltíssima més gent al món que s'assembla més a mi i que no passa res, no, per ser, per ser diferent.
0: Potser en una ciutat petita sí que hi ha més la diferència. A mi m'agradaria preguntar-vos, clar, és una pregunta una mica difícil i tampoc no sé si us l'heu plantejada mai, però què representa per vosaltres ser adoptades? És a dir, ho heu viscut com una marca, ho heu viscut com... No sé, eh? Ara seré una mica bèstia, m'han fet un favor. Què ha passat aquí? O sigui, com ho viviu vosaltres, des de petites?
2: En el meu cas, jo crec que he passat per diferents etapes de concepte, o com ho concebia jo. Com que era una altra època i t'ho feien sentir, per això crec que ho tenim en comú encara, eh? Com si t'haguessin fet un favor i com si haguessis d'agrair que t'han tret de la misèria.
0: Sí, perquè això era una cosa que es deia molt.
2: Sí.
0: Me'n recordo que era pobreta, és adoptada. En pla, compte, no li facis mal, no t'enfadis amb ella al col·le. A mi m'havia sentit aquestes frases de compte, no et passis amb tal, que és adoptada.
2: Clar,
0: no?
2: Imagina't. Clar, en el meu cas, no era així, però el que deies abans, per exemple, tot el poble... perquè és un poble petit, Llagostera, tot el poble sabia que jo era adoptada. Més teníem una botiga, un colmado, i tothom ens coneixia. Tothom sabia que era adoptada, i jo, ells no sabien si jo ho sabia. Llavors tu veies que et feien preguntes, que tu ja veies que tenien una intenció, perquè ho veies, i que t'estaven mirant a veure si tu ho sabies o no. Val? Llavors, això va fer que també, i tots els comentaris aquest de que bé, quina sort que has tingut, quina sort, no? Tots aquests comentaris, doncs, tu els vas absorbint i vas com tenint un sentiment de que has d'agrair i que d'alguna manera a tu t'han rescatat d'un lloc i que has d'estar sempre més agraïda perquè això és un favor que t'han fet. I després això canvia i quan ets més gran i te n'adones d'això, pues et rebel·les contra això i comences a dir, escolta, potser no, o sigui, els meus pares m'han adoptat perquè volien ser pares, no? I per tant és un acte totalment egoista, com jo he volgut ser mare, no? I he volgut perquè jo he volgut, no?
0: I també passa que tots els pares, biològics o no, com tothom, és molt difícil criar. És a dir, pot ser que no tot ho facin bé, encara que siguin els pares que us han adoptat. Mm-hmm. Vull dir que, per tant, aquesta rebel·lia i aquesta desconnexió moltes vegades és lògica. Aixta, que estaves aquí mossegant-te la llengua, a veure.
1: No, jo estava pensant que aquest sentiment crec que també canvia una mica amb les adopcions nacionals i internacionals, sobretot del Nepal, que és un país molt pobre, no? Llavors, sempre la gent és el primer que diu de, ostres, quina sort que has tingut, perquè si ara estiguis al Nepal estaries casada amb no sé quants fills i bueno, no? Com una vida molt diferent a la que...
0: Home, com comparar-ho amb Reus, sisplau.
1: Sí. No té res a veure.
0: Sí.
1: Però que tampoc la realitat no és aquesta, perquè jo he anat diverses vegades al Nepal, tinc amigues d'allí de la meva edat i no tothom viu d'aquesta forma. Llavors, jo crec que per mi, jo mai he tingut aquest sentiment de que havia de donar les gràcies, però sí que és veritat que sempre m'he sentit diferent dintre la família. Llavors,
0: us ha definit molt, podríem dir.
1: Clar, jo ser adoptada forma part de la meva identitat i és una cosa que no puc treure, llavors l'únic que puc fer és entendre-ho millor.
0: Mm-hmm. Ho heu sabut sempre que ho éreu? Expliqueu-nos una mica la vostra història, que crec que és diferent, perquè com la Blondie explicàvem allò que li van explicar als seus pares amb un conte.
1: Sí.
0: Vosaltres com us ho expliquen? O quan us feu conscients, també? Perquè potser un dia et mires al mirall i dius jo no sóc de Reus.
1: Sí.
0: O no m'assemblo les de Reus.
1: No
0: em dic colla i no m'assemblo les de Reus. A veure.
1: 100%. Jo sempre ho he sabut que era adoptada. A mi em van adoptar als 5 anys i tinc una anècdota graciosa que a la meva mare sempre li agrada molt explicar, que quan va venir a l'orfenat la segona vegada, un dia ens van deixar anar a l'hotel on estava ella, i jo quan vaig tornar a l'orfenat vaig dir a tothom que jo havia estat a Espanya ja, que havia anat a l'hotel i em pensava que era Espanya i dic, oh, he estat a Espanya, he begut Coca-Cola, bueno, ha sigut increïble. Llavors jo vaig arribar aquí i jo ja sabia que...
0: Tu ja sabies com era Espanya.
1: Clar, jo ja sabia com
0: allà,
1: era...
0: Allà, allà Coca-Cola.
1: Sí, sí, sí, totalment. Llavors mai ha sigut una en dubte que era adoptada, era bastant obvi, sí, sí.
2: I en el meu cas, com us deia, tothom ho sabia menys jo, quan tenia... Meus pares van pensar que era millor que perquè abans era així també, sí, que m'ho diessin quan jo em veiessin més preparada. I què va passar? Doncs que als 6 anys una molt amiga, que sí que ho sabia pels seus pares, ens va embarallar i m'ho va deixar anar. I clar, jo no sabia ni què volia dir ser adoptada.
0: Clar, imagina't, ens va embarallar i m'ho va deixar anar, la qual cosa volia dir que per ella era una cosa dolenta.
2: Exacte, que era algo dolent, que no em podia dir, però que em podia fer mal. Això segurament ell ho havia captat, no? I realment, jo no sabia què volia dir, però de la manera que m'ho estava dient, com un insult, no? Era algo dolent. I llavors jo vaig córrer cap a casa i vaig anar a preguntar a la meva mare què volia dir ser adoptada i explicar-li el que havia passat. Llavors la meva mare em va explicar que sí, que era veritat, i que, però que havien... Bueno, tota la història. I llavors, bueno... Jo en aquell moment doncs ho vaig encaixar com algú que, com la Blondie, que no és una cosa que realment sigui una cosa traumàtica, però després de ben estudiar trauma i ben fer el que he fet, sí que me'n recordo perfectament què feia la meva mare en aquell moment, no? I el que em va dir... Llavors ja ho tinc com borrós, i no sé, una mica l'explicació que em va donar, i sobretot el fet de que era especial i que feia molt de temps que em volien adoptar i que, per tant, havia arribat un moment a la seva vida que era el que més estimaven. Això sí que em va quedar. Però, clar, el trauma sí que devia ser, perquè jo me'n recordo perfectament d'aquella imatge que la meva mare planxava, jo entro i li dic tot això, no? I després hi ha com un soroll. Saps? Llavors això sí que vol dir que hi ha una història.
0: Hi ha alguna petjada, no? Petjada. Una història, sigui més greu o menys, però hi ha alguna cosa allà que va abans i després,
2: exacte,
0: no?
2: Que va per sota.
0: Exacte.
2: Va per sota, més enllà del que tu t'expliques, amb la raó.
0: Clar.
2: I les estratègies que fas per sobreviure o sobreadaptar-te a allò que pot ser-te dolorós.
0: I suposo que a tu també et va marcar aquesta manera de com t'ho van explicar amb la planxa, que és una cosa quotidiana, a l'hora de quan tu li vas explicar al teu fill, potser, al teu fill adoptiu.
2: No. Bueno, em va marcar en el sentit de que jo tenia molt clar com... Bueno, també
0: que volies fer d'una altra manera.
2: Ell és d'Etiòpia, va venir amb 6 anys, o sigui, li va passar com l'Aista, que també li parlen en anglès, encara ara aquí a Barcelona, com deia l'Aista abans, no? I també ens miraven com dient, aquest és fill vostre, i els altres dos, que són biològics, que són els germans més grans, els altres dos sí que s'assemblen amb ells, però, o sigui, aquestes mirades, no? Les copses de seguida. Sí. Llavors jo vaig tenir claríssim també que amb ell també havia fet molta formació, jo, per mi, per entendre'm jo mateixa. Llavors, jo tenia claríssim que amb ell l'explicació, tot el que li havia d'explicar era molt diferent que el que m'havien transmès els meus pares a mi.
0: Però sí que vas aprendre, podríem dir, aquesta cura, no? De dir, jo no vull fer, jo no vull que se n'assabenti d'una altra manera, malament, o que li cridin com un insult, sinó que aquí farem un procés diferent, no? Que m'imagino que el fet de que fos negre, doncs ja...
2: Exacte.
0: Ja per fer que la cosa canviés.
2: Sí.

0: mira que bé que ens ho explica aquesta cançó de la Mavis Staples, que ens parla de em miro al mirall i vull reconèixer alguna cosa a l'altra banda. I clar, vosaltres, m'imagino de petitetes, les nenes que ens socialitzen tant amb la idea de la bellesa, aquest nas és el de ton pare, aquesta boqueta és de ta mare, aquestes pigues de no sé què, no? On miro aquest mirall, on trobo aquest mirall, que és també una de les coses que va marcar la Blondie, la cantant, perquè ella trobava que a més no entenia per què li agradava tant la música i sobretot volia saber d'on sortien les seves faccions exòtiques, els seus ulls increïbles, etc. Aquest moment, com a nenes adolescents, m'imagino que els vau passar, no?
1: Sí, sí, i més sabent que no hi havia referents ni a la tele ni al meu voltant de persones, dones asiàtiques, i jo amb la meva mare, jo he de dir que la gent ens diu que ma mare i jo ens assemblem, és bastant curiós perquè al final no és només, no, els trets físics que tens, òbviament físicament no ens assemblem,
0: clar, perquè la teva mare és soltera.
1: Mare soltera, sí.
0: I llavors, clar, em pensava, potser té un nòvio i una pel·li.
1: Sí. Jo a vegades quan no tinc ganes de dir que sóc adoptada ho dic, sí, no, la meva mare
0: és molt guapo.
1: Sí, totalment, però jo amb la meva mare, o sigui, ens movem de la mateixa forma, les dues hem fet dansa moltes vegades i ens han dit que ballem igual, o sigui, a l'alt de l'escenari, com la forma de moure, de parlar, és molt semblant, llavors.
0: I perquè la criança també és molt poderosa. 100%. Tots els crios copiem els altres, copiem els pares, la manera com es mouen. Jo escric igual que el meu pare i no ens hem assegut mai allà.
1: Clar, potser físicament doncs, no us sembleu tant,
0: sí,
1: però...
0: Sí. I escolta, ara has dit una cosa així com aquell qui no vol la cosa, has dit... Jo estic molt al tanto, del que dieu. Has dit, jo a vegades quan no tinc ganes d'explicar que sóc adoptada, això quan passa? De que no tens ganes d'explicar que ets adoptada?
1: Molt sovint. Crec que és una cosa bastant constant que jo visc el dia a dia i moltes persones adoptades, racialitzades i persones que també no són adoptades però que han viscut sempre a Catalunya, que la gent et qüestiona una mica, no? O té la sensació de que et pot qüestionar, de que et pot preguntar directament d'on vens. Ara ha sigut graciós quan ens hem trobat amb l'Eva que m'ha dit, tu d'on ets? I jo, no, del Nepal. Fa, no, ja ho sé, no... Ha sigut gràcies perquè ha sigut al revés, no? Que normalment jo dic soc de Reus i la gent em pregunta, no, realment d'on ets, d'on vens?
0: És com si no es quedessin conformes amb aquesta resposta,
1: oi? Sí, 100%. I el problema no ve només en el dia a dia, sinó ve quan, per exemple, jo sempre que vaig al metge és una constant de que m'ha parlat un altre idioma o el que sigui i que sempre has de justificar per què parles català, si ets catalana, per què tens aquest cognom, per què... No? Com donar explicacions que altra gent no li preguntaria.
0: I també m'imagino que a vegades, fins i tot quan et volen llançar una floreta, i et diuen, ai, que bé parles el català. Això encara deu fer més ràbia,
1: oi? La de por ser asiàtica eres molt guapa, com si fos una cosa de... La bellesa és una cosa molt...
0: Uau.
1: Sí, diferent. I això tinc diverses amigues també que són descendents asiàtiques i els hi passa, com... Sí.
0: Per cert, ara que parlaves de la bellesa o d'aquesta pressió estètica que tenim totes les dones, aquest mirar-se al mirall, a dir, per ser... Això és molt bèstia, sí. Per ser asiàtica, que guapa ets. Jo trobo que totes les asiàtiques són guapes, però aquest és un altre tema.
1: 100%.
0: Clar, jo estic pensant també... O sigui, és a dir, aquests trets, aquest mirar-se, aquest...

0: Jo penso que a vegades depèn com els cànons estètics a la societat es valoren, no? Clar, tu pots fer posar al teu favor la diferència. Jo veig el meu fill, el fill que el petit que has adoptat, que és una grata guapíssim, de 1,90 m.
1: Com jo... és que no ha vingut avui?
0: I jo veig que ell en treu profit d'això, no? Quan jo també treia profit de la part que a mi em semblava que agradava. Jo crec que això ho fem tots, o tots el que podem, no?
1: Tinc tantes coses que preguntar-vos. Clar, jo em plantejo també, clar, hi ha un moment que també ho voleu saber, és a dir, que teniu, que, no que ho voleu saber, és a dir, ja n'hem parlat, però que voleu anar a conèixer aquella mare, aquell pare biològic. Com es viuen aquests processos? Perquè sou una mica de pel·lícula, tot el que passa. A veure, expliqueu, Aixta, a veure.
2: Bueno, doncs,
1: la de Reus.
2: La de Reus, que he viatjat diverses vegades al Nepal. Jo des de molt petita tenia moltes ganes de conèixer el Nepal, de saber més. I l'últim viatge que vaig fer va ser fa 2 anys, i en aquest viatge sí que vaig decidir que volia trobar o la meva família biològica o tenir respostes, perquè aquí se li afegeix una altra part més complexa, que en les adopcions internacionals és molt difícil després trobar informació quan tu fas la recerca dels orígens.
1: Clar, i a part em sembla que tu vas anar al Nepal i vas veure com eren les adopcions, com sí. funcionaven, i et vas posar una mica les mans al cap.
2: Sí, va ser bastant... Bueno, vaig perdre una mica l'esperança. Va ser un viatge molt difícil, que jo no recomano a ningú fer sol. Jo vaig anar amb una altra amiga, que és periodista, i la idea era com... Jo em trobava una mica, em sentia una mica com que estava fent una investigació i que havia d'anar molt de cuidado, perquè sobretot el director de l'orfenat Jove Està ens va començar també a dir que no tenia respostes, que no tenia la documentació, que faltava informació, no? I llavors es barrejava una mica amb les memòries que jo tenia, amb el que ell deia, i llavors a partir d'aquí vam començar a trobar molts buits que hi havia dintre d'aquest sistema. Després d'aquest viatge, jo el que vaig pensar és, vale, doncs ja està, ja no buscaré mai més, no? Però ara ja des de fa 2 anys que torno a pensar que al final és una cosa que jo em dec poder tornar a fer aquesta búsqueda, per molt difícil que sigui.
1: O sigui que hi ha una mica, podríem dir, el cuquet d'alguna cosa que no està resolta.
2: Sí, sí, 100%. Mm. I no és per dir que vull trobar una família biològica. Crec que és un dret de les persones adoptades saber què va passar amb nosaltres i tenir la informació i que ens la puguin donar, que no sigui una cosa que hem d'anar a buscar i que ens neguin aquesta informació i sigui tan complicat.
1: Veure't en un mirall també, entendre qui són els teus progenitors, què ha passat, veure't en aquella cara, no? Reconèixer-te en aquella cara. T'he de dir que les biològiques a vegades ens reconeixem les cares de les mares i no ens agrada.
0: Sí, jo crec que forma part del procés d'identitat i és una part d'identitat teva que et configura i que quan la reps i la saps, després allò també es col·loca d'una forma diferent. No resol per res, i jo això ho vull recalcar perquè també m'ho he trobat, gent que ve a la consulta, no?, i que ve per preparar-se...
1: Clar, perquè tu ajudes a d'altres persones adoptades.
0: Clar. I llavors venen per preparar-se perquè volen fer una recerca d'orígens, per exemple, i aquests venen a preparar-se, que ho trobo molt i molt encertat per lo que estava dient l'Aixta, o el que em va passar a mi, no?, que realment és una informació que tu pot ser que la sàpigues molt o quasi tota amb molt bona part, però n'hi ha d'altra que no. I encara que la sàpigues, allò forma part d'una vivència i d'allò que t'han explicat que es col·loca d'una manera. Però llavors, quan tu vas al lloc d'origen, allò fa un altre impacte.
1: Clar.
0: I va per una altra via, que és la corporal, la sensorial, perquè quan som petits, no?, que és quan ens ha passat això, quan ens ha passat que ens han separat de la mare i totes les altres coses que ens hagin vivències que es poden anar sumant, no?, clar, ens van configurant, no? Allò, si tu has allò rebassa la finestra de tolerància del que tu pots suportar, no?, emocionalment parlo.
1: Suposo que a vegades en alguns casos venen records.
0: Clar.
1: Records físics.
0: Clar.
1: Me'n recordo d'aquesta casa, no sé, m'ho estic inventant, eh? O me'n recordo d'una olor.
0: Clar, exacte.
1: Una cosa més animal, no?
0: I potser tu no ho associes, però el trauma és així, s'ha comprovat, que

0: tu passes una sèrie de coses amb un context determinat i després quan tornen a passar coses que realment et porten sensorialment aquests records, no? Llavors allò s'activa i s'activa d'una manera diferent a la que tu raonadament faries. Llavors jo quan vaig anar per, vaig fer el mateix que l'Aista quan vaig tenir 21 anys, que era quan jo estava una mica com més estable, no? Decideixo anar-me'n a Galícia, no? I a veure què ha passat.
1: Qui eren els teus pares?
0: I qui eren. No tenia molt clar si realment aniria a veure quin eren els pares. Jo el que hagués volgut en aquell moment és poder-m'ho mirar
1: de lluny, com amb una finestreta.
0: I mirar-m'ho de lluny i veure a veure què em passa i què veig. I segons com se'm col·loqui allò, ja veuré si faig més o no. Tampoc no vaig trobar molta més informació i també em vaig quedar com l'Aista dient, bueno, bé, potser jo un altre moment sí que faré una altra incursió. I el que va, em va passar a mi és que...
1: És que van venir ells.
0: Van venir ells. I jo pensava, com el programa aquell, Quien sabe dónde, cada vegada que el veia pensava, Déu meu, a mi em passarà alguna cosa així, em cridaran i no sabré com posar-m'hi, no? A més, jo tenia...
1: Et van trucar a la porta, de casa. És porta. Que em sembla increïble, això.
0: Clar, jo tenia una carta... que havia
1: una mica, escrit... una, ara que dius, tinc una carta a la Gemio, o sigui, tots junts, total, tots els realities junts, total, perdona,
0: igual,
1: digues.
0: Igual. Jo tenia una carta que me la van donar els meus pares.
1: Sí.
0: Quan jo vaig decidir, als 21 anys que explicava abans, anar a Galícia, i el meu pare, que jo veia que amb això no estaven d'acord amb la meva mare, va donar-me una carta que havia escrit la mare biològica explicant tota la història meva. Sí. És que ella havia quedat... és que ara no sé si ho faré llarg, però ella havia quedat amb quatre fills vídua, els meus quatre germans, no?, que eren d'un altre pare, i que després havia tingut a mi fruit d'una altra relació, no?, que havia tingut amb el meu pare biològic. I quan ella em va tenir a mi, al cap de dos mesos, que em va parir a casa, no?, i per això amb ella no li va passar com molts nens de la meva generació, que són nens robats, aquí ho apunto, que em va tenir casa i després va tenir una mastitis i va de deixar els quatre meus germans, que eren d'un altre pare, i a mi, ens va portar a l'orfenat mentre ell ingressava a l'hospital.
1: Que són coses que es feien habitualment.
0: Es feien habitualment.
1: Perquè no se'n podia fer càrrec i, per tant...
0: Exacte.
1: I llavors ja no els quatre nens els va poder recuperar, però tu no et van deixar que el poguessis recuperar.
0: Li van fer signar un paper, ella no sabia llegir ni escriure, i el que no sabia, diu, i jo me la crec, és que estava signant la meva adopció, sense haver-li preguntat. Per tant, sí que sóc fruit d'un... És una nena robada.
1: Yeah.
0: Igual que molts altres de la meva generació.
1: Però això quan ho saps, què?
0: Això fixa quina capacitat, depèn de com siguis, quina capacitat d'adaptació tenim. Perquè jo primer el que vaig fer és que quan ho vaig saber, vaig veure la cara que feia la meva mare i que estava, jo vaig interpretar com enfadada. El que tenia era molta por que jo m'enfadés molt amb ella, però...
1: Que la rebutgessis.
0: Que la rebutgés. I que, en aquell moment, penseu que jo me n'anava de viatge a veure, a trobar una altra mare. I va pensar que tot això, a mi, amb l'adolescència que havia tingut, que és un altre capítol, no?
1: Això ens ho vindràs a explicar un altre dia, que intueixo que era tela.
0: Sí. Llavors, allò podia fer un còctel molotov. Sí.

0: Sou a les zones i els dies. Ja sabeu que de nit, a partir de les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, ens encanta avui tenir aquesta conversa tan maca, tan interessant, que a vegades no tenim oportunitat, ens quedem allò amb els prejudicis sobre dones adoptades i també dones adoptants, perquè al final, com a mínim en el cas de l'Eva, doncs ella també ha acabat adoptant aquest noi que volíem conèixer i que no has portat aquí a l'estudi. Més enllà de les bromes, jo t'estava sentint ara, tu t'has dedicat també a la teràpia a ajudar a altres dones, i jo em pregunto també si les dones, ara que som en aquest programa, les dones es fan més preguntes, les dones ho pateixen més, van més a teràpia per culpa d'això. Ja ho sé que es fa difícil de respondre, però...
1: Clar, que jo sàpiga no hi ha un estudi, sobre això m'encantaria tenir-lo. Jo, la meva experiència amb consulta és que sí, que les dones ens fem moltes més preguntes, som més valentes... Aquesta és una opinió totalment personal.
0: I gratuïta, que estem perdent tres oients per culpa d'això. Guapos, a més.
1: Són més valentes a encarar-se a el que pot ser una resposta i a voler saber aquesta resposta amb tot el que comporti el procés. És a dir, crec que nosaltres tenim molt més clar que part d'aquest procés després ens pot ajudar a entendre'ns molt més bé, ens pot ajudar a veure per què hem fet, per què ens hem fet una estratègia o una altra, no? I ens pot ajudar moltíssim a l'hora de tenir aquesta identitat més complexa, no? Però també molt més rica, que podem tenir pel fet de preguntar-nos i trobar respostes.
0: Aquesta és una altra cosa, però m'imagino que també deu ser complicat per tot el que hem explicat una mica, però per com és el món i la societat, també ser mare adoptant. És a dir, té totes unes implicacions, aquest fill meu me l'estimo moltíssim, però jo això que no entenc, dic, jo mateixa em dic, això és perquè és adoptat, perquè això és d'herència. Són coses que amb tota la bona fe del món les sentim a vegades o ens les preguntem. Com us ha, no sé si heu tingut converses en aquest sentit amb les vostres mares biològiques o, ai, perdona, amb les vostres mares que us han criat, en el sentit de com, jo mare sóc la nena que tu volies que fos.
2: Ostres, és difícil.
0: És molt dura, aquesta pregunta.
2: És difícil, sí. Jo la veritat que no va ser fins fa pocs anys que vaig tenir una conversa amb la meva mare i ella sempre em deia que... No, és que jo et veig com nosaltres, no? I dic, nosaltres, què vol dir, no? En plan, vol dir la nostra família. I jo li vaig estar explicant experiències meves de la vida i tal, i ella no havia pensat en que jo patia racisme al meu dia a dia. Deia, però com pot ser això? Si jo no ho veig, això.
0: Si ets de Reus
2: de tota la vida, no? O sigui, jo tinc molta gent que em diu això. I va ser en aquest moment de que te n'adones que al final la meva mare i els pares i les mares que adopten, hi ha moltes coses que no saben. Hi ha moltes coses que no saben, i és normal no saber totes aquestes coses, i sobretot si ets una persona blanca que estàs criant una persona que ve d'un altre país, que té una altra cultura, que viurà unes coses molt diferents que viuria si fos el teu fill biològic.
0: I també, per exemple, en el teu cas, tu et dius #gurung amorós, cognom molt reusenc, i #gurung d'alguna manera van acceptar i van voler que tu continuessis amb aquest nom. També et podien haver dit Catalina.
2: Qualsevol cosa, sí.
0: Exacte, vull dir que també són decisions que es prenen, que són difícils de prendre, perquè dius, què vull, que la meva filla tingui un nom de nena, és a dir, catalana històricament, perquè tot això ha canviat, o li respecto els seus orígens i faig honor als seus orígens. És complicat, tot això.
2: Sí, la veritat que sí. Jo he de dir que estic molt contenta de que em guardés el nom, perquè abans no m'agradava gaire, perquè la gent fa moltes bromes, però ara m'agrada tenir un nom diferent i que se'n vegi, també, sí.
0: Tot això del que parlem, Eva, tu que estàs doncs treballant amb moltes mares adoptants, sí, com ho veus?
1: Jo veig que elles tenen un plus de patiment per el fet de que se'ns col·loca, no, des de la societat, aquest esbiaix de gènere, de que hem de tenir cura i protegir els nostres fills. Llavors hi ha una ferida primària, que és la separació de la mare, més totes les altres vivències que no hem viscut amb la família adoptiva, no? Que ells, pares, mares i pares, voldrien com esborrar, no, però que no patíssim per al fet aquest d'aquestes vivències, no?
0: I la gelosia en algun moment també pot ser lògica. Jo la puc entendre, la puc comprendre. Una mare que t'ha criat tota la vida i tu ara li dius, jo me'n vull anar a on sigui a conèixer la meva mare biològica, i que t'entrin també les inseguretats, a dir, a veure si ara coneixerà l'altre i em deixarà a mi, ja no m'estimarà. És a dir, cadascú té les seves ferides, les seves motxilles.
1: Clar. Jo aquí sí que veig una diferència entre la generació de la meva mare o les mares que jo rebo en consulta, perquè sí que veig mares que tot això ja ho tenen bastant treballat, o si no, s'ho han treballat perquè ho veuen com una, com alguna cosa molt important a treballar-se. I que és veritat que hi pot haver-hi un gap, no? Una diferència entre el que em dic o el que m'hauria de dir i el que realment sento. Però moltes vegades ho detecten i venen justament per treballar-se això, i que jo el que veig és un esforç molt gran, al revés, un esforç molt gran com perquè li puguin transmetre als seus fills i filles que per ells i per elles està tot molt bé, no? I que els acompanyaran i que els faran el que siguin. I a vegades justament el que no se n'adonen, com deia l'Asta al principi, és que a vegades aquest viatge no l'has de fer sola o sol, però potser amb els pares hi ha com, a vegades, depèn de la relació i com siguin els pares, però jo el que he vist amb
0: una sobreprotecció.
1: Una sobreprotecció o que tens por que tu no saps allò com se te'n mourà o quin impacte et farà. Si a sobre has d'estar patint perquè la teva mare la veus patir,
2: sí,
1: i que perquè tu no pateixis, doncs és un doble control que has de fer i no pots deixar-te anar amb tot el que te vingui teu de patiment.
0: Clar,
1: no?
0: Perquè emocionalment sí que aquí hi ha moltes coses en joc. Fer patir la teva mare, que és la dona que t'ha cuidat tota la vida, i aquella mare biològica que a vegades no heu conegut o que ni tan sols heu vist, i aquells pesos.
2: Sí, és, no? és molt difícil. Jo ara, just això
0: content
2: estaves,
0: a tothom.
2: Sí, just això que estaves explicant. Quan vaig estar al Nepal, jo vaig tardar setmanes a poder-li explicar a la meva mare, perquè jo el que estava descobrint eren coses molt dures, i dic, és que el patiment que passarà a ella, això és una cosa que he de treballar-me jo abans, perquè si no, no sé com gestionar-ho.
0: Cuidadores de les cuidadores.
1: Exacte.
2: Sempre cuidant les dones.
1: Sí, i això ho veig molt amb nois i noies que venen a la consulta adoptats, que ja són adults, i veig com inconscientment protegim o protegeixen en aquest cas molt i molt els pares, com jo vaig fer amb la meva mare aquell moment que jo volia marxar.
0: Clar, potser per aquest sentiment de deute que dèiem al principi. Escolta, ens ha encantat aquesta conversa, Aixta. Moltíssimes gràcies.
2: Un plaer.
0: I a l'Eva Gispert, que ja sabeu, coach, psicoterapeuta, mediadora familiar, també especialitzada en adopcions, i molt important explicar, doncs, que formeu part d'aquesta associació justament de famílies que adopten, i que hi ha molta necessitat d'ajut moltes vegades per posar a lloc tots aquests sentiments que dèiem que són tan, tan complicats de vegades, oi?
1: Moltes gràcies.
2: Sí, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer.
0: Doncs, moltes gràcies, merci.

0: Ràdio.
1: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
2: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
3: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
2: Que està en constant evolució.
4: Aquest programa està fent un canvi. Com la vida.
2: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
5: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
6: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: A veure, si jo us preguntés qui és la més llesta d'aquest programa, segur que em respondríeu Marta Pallarès. Llavors vam dir, què ha de fer la més llesta del programa? Doncs parlar de les més llestes. Marta Pallarès, com estàs?
1: Home, ara mateix una mica sobrepassada per aquesta
0: presentació. T'has emocionat?
1: Home, esclar que m'he emocionat.
0: M'ho ha semblat, hi ha hagut un moment de llagrimet aquí, eh?
1: Home, una mica d'emoció, Satanàs cor petit... Home, això sí, m'ha emocionat. Sí. Jo crec que estaríem d'acord que la més llesta ets tu, però farem una cosa...
0: D'acord, vols continuar treballant aquí durant temps, no? Ja veig el temps de manera.
1: Així que farem una cosa equànima.
0: Sí.
1: Hi ha espai per totes. Farem una llista de llestes. Cada setmana, o cada vegada que em convidis, vindré a explicar qui crec que ha sigut la tia més llesta que ha anat apareixent en els mitjans de comunicació d'aquí, d'allà, de fora, de dins, el que sigui.
0: Molt bé, doncs escolta, avui em vols portar cap al nord. Agafa fred.
1: Doncs sí, agafarem...
0: On comencem?
1: Jo et vinc a parlar d'una dona que ens ha cridat molt
0: l'atenció.
1: Acabo
0: de veure una frase que m'has apuntat aquí, que t'has apuntat per dir, sisplau, digue-la perquè Catalunya necessita sentir-la.
1: Bona nit, pedra dura dels fiords.
0: Aquí.
1: Això és el que fem aquí, ens saludem amb pedra dura d'allà on sigui, i tot i que és veritat que ens anirem cap als fiords, primer de tot m'agradaria portar una notícia d'actualitat, que també podria ser perfectament una de les més llestes de la setmana, i és que aquesta passada nit, a la celebració dels Premis Emmy, la Jean Smart, és a dir, Deborah Vance, l'actriu més gran de Hacks, d'aquesta comèdia meravellosa, s'ha convertit en la primera dona en aconseguir un Emmy per cada temporada de la sèrie. Per tant, tot i que ella en té 8, amb aquesta sèrie, Hacks, n'ha aconseguit 5.
0: Déu-n'hi-do, a més, una actriu gran, eh? Per allò que diem que a vegades no hi ha papers per les actrius grans, jo crec que deu allò vorejar els 80, més o menys.
1: Efectivament.
0: I és un goig, és un goig. Estem molt contentes per aquesta sèrie, que a més us recomanem moltíssim, HBO.
1: Si no m'equivoco.
0: Doncs aquí podria ser la llesta de la setmana, però la primera llesta de la setmana,
1: oficial,
0: o de l'últim mes, jo diria, és... Qui és? Explica-m'ho.
1: Doncs, tot i que sentim a l'Ariana Grande cantant God is a Woman, no parlarem de l'Ariana Grande, però sí que parlarem de Déu. O, si no, d'una de les representants de Déu a la Terra. Parlem de la bisbessa d'Oslo. Tu l'has vist amb aquesta dona darrerament a la televisió?
0: Jo he vist uns vídeos que m'han deixat esma perduda i que van pensar que havia de ser la dona, l'abadessa, com hem de dir, bisbessa?
1: Es diu bisbessa, perquè...
0: No ho sabia. Que has dit l'abadessa.
1: L'abadessa és d'un abat
0: i
1: bisbe és d'una bisbessa. Passa que la religió catòlica no en tenim de bisbesses, però la luterana sí que en tenen. Per això parlarem d'ella, que a més és que tots són punts a favor d'aquesta dona.
0: Primer hauríem de saber com es va donar a conèixer de manera internacional, perquè a Noruega ja la coneixien. Però aquí, què?
1: Doncs vinga, ens posem en mode llei i ordre. Parlem de religió i de monarquia. Compte. El 28 d'agost va morir el rei Harald de Noruega. El seu enterrament, passats els dies oficials, perquè es veu que aquesta gent tenen uns dols molt protocolaris, l'enterrament va ser la setmana passada. Un enterrament molt envoltat de polèmica, perquè hi va assistir el seu net polític, que és el fill de la ja reina Mette Marit, que es va casar amb el ja rei Hakon VIII, sent mare de Marius Borg.
0: M'encanta perquè s'ho ha estudiat tot, eh? Ja, l'arbre genealògic.
1: És que jo sóc fan de la Núria Martín i llavors jo controlo quan ella fa oi, en Royal Salseo. Doncs jo miro el Royal Salseo que fa la Núria Martín, ben coneguda d'aquesta casa, i ella és bastant fan de totes les històries al voltant de la monarquia.
0: El fill de la Mette Marit és un noi que ha estat condemnat
1: per violacions, a més un judici bastant recent que sembla ser que potser s'haurà de repetir. No és que la monarquia hi hagi posat mà aquí, ni molt menys, no, que va. Bé, és igual. Deixem la ironia al marge, deixem aquestes polèmiques al marge, perquè la polèmica real, mai millor dit, va ser la persona que van veure que oficiava la missa, i aquí és quan moltes persones van posar les mans al cap, van posar el crit al cel, perquè la bisbessa d'Oslo, que va oficiar la cerimònia, la Sunniva Gilbert, que té 58 anys, se la coneix amb el mal nom de la bisbessa hippie.
0: A veure, una mica místic sí que ho són els hippies, però no sé si arriben a bisbes. Explica'm això. Aquesta senyora amb les rastes, aneu-la a buscar. Bisbessa, bisbe d'Oslo. Com l'hem d'imaginar?
1: Doncs, tal com t'imaginaries, qualsevol hippie que està venent cocos a qualsevol platja al voltant de Calafell, doncs igual.
0: Porta del Rototom, eh? Festival Rototom.
1: Del Rototom cap amunt.
0: Sortida.
1: Rastes amb un piercing al nas, fa ioga, vegetariana estricta, defensa els drets LGTBIQ, el medi ambient, vaja, o sigui, tot el que fan els hippies, però...
0: I la gent de bé, també.
1: Mira, les rastes és un tema que potser no hi entrarem aquí.
0: No, jo tampoc,
1: La resta està tot bé.
0: Tot bé.
1: La resta sí, la rasta no. Però tot, i fet tot això, a més, ha escalat fins a ser una de les dones més poderoses dins de l'Església Luterana. Però el que més ens interessa no és el seu aspecte, perquè això seria molt frívol, i nosaltres som unes ties llestes, no ens quedarem a la superfície, ens interessa com entén la religió. I have a universe inside me.
0: Qualsevol excusa és bona per sentir Sinéad O'Connor, i Sinéad O'Connor també, la veritat és que tenia una manera peculiar d'entendre la religió i una estètica igualment fantàstica, però no era ben bé viscesa.
1: No, més aviat la Sinéad O'Connor es va fer coneguda per la seva religió, amb la relació amb la religió, per trencar fotografies del papa en una aparició televisiva molt i molt famosa. Però en el cas de la nostra llesta de la setmana, també és veritat que entén la religió d'una manera que és molt poc dogmàtica. Una frase que m'encanta aquests dies que he estat investigant una mica sobre ella. Ella diu, jo no sóc qui per salvar la gent. Segons la Sunniva Gilbert, l'Església el que ha de fer és acompanyar, no ha de donar respostes prefabricades, i ho ha fet des d'un punt de vista molt personal, a més. Sembla ser que la germana de la Sunniva va morir d'anorèxia. Quan tenia 15 anys, aquesta experiència la va marcar molt i la va fer desconfiar de les respostes més fàcils davant del patiment humà. I això explica molt bé aquesta idea que ella té d'acompanyar abans que salvar, donant respostes una mica prefabricades.
0: Sospito que això no agrada a tothom. També hem d'entendre que, clar, una bisbessa, a part de que s'accepten les dones a l'Església Luterana, és absolutament normal, i és absolutament normal que, a més, pensi diferent, que es vesteixi diferent, que això aquí a l'Església Catòlica encara ens costa molt d'imaginar. Encara ha de ploure molt perquè això canviï. Escolta'm, aquesta dona no agrada a tothom, m'imagino també, encara que Noruega la tinguin com a bisbessa, o com està això?
1: No agrada a tothom, perquè una cosa és que hagin assumit d'aquella manera, perquè al final és la seva tradició, és la seva branca de la religió, que hi hagi dones i que puguin escalar fins a rangs elevats de l'Església. Però l'altra cosa és que no és gens tradicional, és a dir, no és una dona que defensi les branques més carques de la religió, perquè quan ella era pastora va organitzar sessions de ioga dins d'una església mentre ella estava fent un sermó, ha penjat la bandera amb l'arc de Sant Martí a la catedral d'Oslo, ha refusat d'anar a viure a la superresidència oficial que està assignada al càrrec, viu en un monoambient, això que ara en diuen loft, però que de loft no en té res, perquè són 27 metres quadrats amb la cuina al costat del lavabo. Doncs ella viu en un monoambient, ha fet realment del vot de pobresa, o com a mínim de moderació, doncs ella posa les seves accions allà on té les seves paraules. I tot això, doncs, que a nosaltres ens pot semblar que és molt valorable i que per això la tenim aquí a la nostra llista de llestes, ha fet que alguns sectors conservadors s'empipin molt i l'arriben a anomenar filla de Satanàs.
0: Mare meva!

0: Quan es miren les fotos dels casaments i també dels enterraments, s'ha de mirar bé perquè sempre hi ha algú que està potser en paper secundari i t'estàs perdent una gran llesta, perquè moltes vegades no es posa el focus amb les dones, i jo crec que n'estem parlant perquè, de fet, van sortir moltes imatges, jo crec que volguem ridiculitzar-la d'alguna manera.
1: Com parlàvem l'última vegada que vaig venir, una cosa que ens ha ensenyat la Dolly Parton, que per cert s'ha convertit en la primera dona dels Estats Units en tenir un aeroport principal al seu nom.
0: Dit de passada, Marta Pallarès, enamorada de la Dolly Parton.
1: Dolly Partonista sempre. Jo crec que la bisbessa té molt clar que la broma, en tot cas, és cosa dels altres, perquè ella fins i tot s'ha fet samarretes de marxandatge on posa bisbessa. Ho sap perfectament que la gent la ridiculitza, per tant, aconsegueix revertir aquesta imatge. Ella, des que va assumir el repte de liderar la diòcesi més gran de Noruega, va dir que la intenció era obrir de bat a bat les portes de l'Església, però clar, quan les portes estan obertes de bat a bat, pots entrar lliurement, però també pots sortir lliurement i no pots fer que ningú s'hi quedi a dins. I, de fet, ella, que havia estat casada, el seu marit va morir recentment, el seu marit era ateu recalcitrant, no va voler mai convertir-lo i té també tres fills, els quals tampoc no ha intentat mai imposar la seva religió.
0: Que diferent, algunes esglésies, com pensem, estic parlant com a institució, aquí ens falta tantíssim per acceptar tot això. Em sembla molt, molt interessant veure que hi ha exemples tan propers. I tot això, i tot i el que expliques, ha acabat al costat de la família real, que això és una cosa que costa una mica d'entendre.
1: Sembla ser que tenia una relació molt propera amb el difunt rei Harald, que ella havia definit com una persona molt cordial i molt afable. Tenien bona relació, entenc que fins i tot dintre de practicar una religió una mica més oberta, s'ha d'estar mantenint una mica els estaments, i per això, amb aquesta relació que tenia amb el difunt rei, han volgut que fos ella la que oficiés la cerimònia, i per això és que dins del protocol d'una cosa tan encarcarada com un funeral reial es va colar una dona que vol representar una església molt més oberta, molt més inclusiva i molt més contemporània, una tia llesta.
0: Escolta, té Instagram o què? Recorda'ns el nom, perquè jo ara la buscaré. No sé si té Instagram, però m'encanta. Com es diu?
1: Sunniva Gilbert, GYLVER. Però jo crec que si poses bisbessa hippie Insta, jo crec que te la trobes.
0: Doncs aquí, ràpid, anirem a veure aquesta dona i a seguir-la de prop. I si mai aneu a Noruega i la... voleu fer ioga, doncs ja sabeu, aneu allà a l'església. Marta Pallarès, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, perquè aquesta llista de llestes promet aquesta temporada.
0: Pedraforca dels Fiords, ho deixem aquí, i nosaltres acabem amb una notícia avui amb el cor dividit, perquè tenim ganes de sentir un grup que segur que molts d'alguna generació us sona, que és Legita Mitsuko, que avui s'ha mort, la seva cantant ha mort amb 68 anys d'un càncer fulminant. I volem acabar amb la música d'aquesta banda que jo crec que ens té el cor robat.

Catherine Ringer, aquesta cantant i cofundadora del grup Rita Mitsuko, que ens ha deixat avui els 68 anys d'edat. I nosaltres, amb ganes de trobar-vos demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, Roser Pereira Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Helena Miquel, Albert Castellví, Josep Maria Campillo. Per fi tenim un Josep Maria programa. I qui us ha parlat? Montse Virgili. I nosaltres som d'esperit jove, però demà us volem parlar d'envelliment. Això serà a les 11 de la nit, com sempre. No us perdeu aquest programa, que us té el cor robat, jo ja ho sé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Molt bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar l'aeroport. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, i el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys, per indemnitzacions per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: També s'ha acordat augmentar un 0,33% per passatger les actuals taxes aeroportuàries. Es menys del que volia Aena, però és més del que pretenien les companyies en peu de guerra precisament per l'augment de les taxes. Més notícies, Ignasi Abad.
3: Els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimarts a la tarda a Alfarràs, al Segrià. Les flames, que han calcinat unes 90 hectàrees, han començat al voltant de les 4 de la tarda en una zona forestal i agrícola. Els bombers han ordenat el confinament durant unes hores dels 240 veïns del nucli d'Andaní i diverses granges de la rodalia. També s'ha tallat la carretera nacional 230 en direcció al pont de Suert i a la C26. Els bombers hi han destinat més d'una quarantena de dotacions.
1: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica on un embossament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrés, cap territorial dels bombers a Tarragona.
4: Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici. Han extret una primera persona a l'exterior com a reacció immediata, se li ha efectuat maniobres de reanimació i després, posteriorment, un segon equip ha entrat a extreure la segona persona.
3: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió dels jutges del Suprem, de majoria conservadora, és una gran derrota pels republicans i acusa el tribunal de fer retrocedir el país 100 anys. El president dels Estats Units va firmar una ordre executiva al març per canviar les regles sobre l'enviament de les paperetes a domicili dels electors. Ho va justificar per combatre el frau electoral, tot i que no hi ha prova sobre tal frau. Aproximadament el 30% dels votants, sobretot demòcrates, van emetre el seu vot per correu a les eleccions presidencials de fa 2 anys.
1: L'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora obté el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura, un guardó dotat amb 30.000 euros. Se l'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. En una entrevista en aquesta emissora, l'escriptor ha dit que se sent sorprès per la distinció i destaca que el llibre està escrit en català.
5: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre escrit en llengua catalana de Mallorca, i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes. Que sàpiguen que seguirem escrivint en la nostra llengua, que seguirem parlant en la nostra llengua i que no serà la llengua catalana la que s'acabi, sinó que s'acabaran ells molt abans.
1: El Zamora ha explicat que el poemari premiat és molt especial per ell perquè fa un homenatge, d'una banda, a la memòria de les persones assassinades pel feixisme a Mallorca durant la Guerra Civil i de l'altra a la seva mare i totes les dones que cosien sabates per poder subsistir durant el franquisme. Esports, el Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
3: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que partien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts dels 18 possibles.
1: El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 2-3 al Camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar a 2. Els blancs sumen ara 15 punts de 18 possibles.
3: També ha jugat a primera divisió de futbol aquest dimarts. L'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
1: El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
3: I en bàsquet, Nikola Mirotić és nou jugador del València. L'ex del Barça podria debutar precisament dissabte a la Supercopa d'Espanya contra el conjunt blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.
6: Podríem tenir son.
7: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls.
8: Mare, literalment.
9: O poques ganes de treballar.
10: És que tinc molta feina.
11: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
9: O quedar-nos al llit una mica més.
12: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
13: Quina ràbia.
14: Però per alguna cosa som els matiners.
15: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
16: A mi això també em va passar.
14: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
17: Som pura cafeïna.

0: Avui, que era 15 de setembre, perquè ara ja hem passat a dimecres 16, he recordat quan les escoles començaven en aquesta data i les famílies havien de fer encara més mans i mànigues per poder col·locar les criadures amb avis, tiets, cangurs, casals o el que fos, fins que les aules tornaven a obrir a meitat de mes. Era tornar a l'escola, com a mínim quan jo era petita, amb una jaqueta fineta i que comencés a ploure, llamps i trons moltes tardes, i jo em posava les botes d'aigua per poder anar a saltar vessants. Aquest matí, que he hagut de sortir molt d'hora de casa, m'he trobat amb la canalla, amb pantalons curts i samarreta de tirants, i les motxilles noves, enfilant camí de l'escola, acompanyats pels grans, que els recordaven on tenien l'entrepà de l'esmorzar o la carmanyola amb la fruita tallada. També he recordat que la meva mare va innovar en els meus esmorzats durant una època. Me'ls feia atenció de pastanaga amb nous. I jo era la rareta de la classe quan el desenvolupava, però això sí, les meves amigues el volien tastar. Ara me'ls faig del bocat a vegades amb fruits secs, potser en el fons la mare era una avançada en el temps, vés a saber. Però no volia parlar de menjar avui, volia recordar el que passava el 15 de setembre, de tornar de l'escola, i pensar com ho devia fer l'Aina Grau per entrar a classe el dia del seu aniversari. Portava caramels als companys? Perquè avui, amics oients, és l'aniversari de la personeta que us diu primer bona nit quan truqueu als ignorants, la que coneix les vostres veus i fins i tot els vostres números de telèfons. Així que avui, quan truqueu, feu-ho amb temps, que l'heu de felicitar, perquè no diré quants anys fa, però són una mica rodons i la vida s'ha de celebrar també mentre fem la nit dels ignorants, i diria que ens ha portat ressupor. La nit dels ignorants, un programa que, a més de l'Aina, fem Oriol Fidalgo, l'Andy Franco, en Domènec Somirà, l'Albert Duran i la Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que avui l'Aina vol escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Arrenquem una altra edició aquí de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio amb les vostres trucades, que a més de felicitar l'Aina, evidentment, doncs ens fareu preguntes, ens donareu respostes, o qui sap si us voleu queixar d'alguna cosa, o qui sap si voleu felicitar alguna altra persona o algun altre fet per alguna altra història. Per tant, línies obertes al 93-201-7474 per parlar amb la nit dels ignorants. Veig que l'Aina avui hauré de fer més temps, perquè, clar, avui parlaré una estona més, no? I, per tant, hauré de fer més temps perquè l'Aina pugui passar la trucada per antena. Va, que no ens decep, que no ens decep en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit, que ets el primer.
2: Jo ja he complert amb la felicitació de la senyora Aina.
0: Perfecte, em sembla molt bé.
2: Un número rodó, a veure si la vida li surt rodona, també, eh?
0: Esperem-ho, això ho esperem tots.
2: Mira, jo desitjo bon dimecres i bona matinada de companyia de ràdio, que fa molta companyia, però ara vaig a sumar. Jo fer ràdio també avui i dic, m'esperaré que fer la trucada de rigor per sopar.
0: Ah, encara no has sopat a les 12 de la nit?
2: Un entrepà de tun i plàtan deshidratat. Saps el que és plàtan deshidratat?
0: Sí, sé què és.
2: És unes rodanxetes que són petites. Que són...
0: Doncs va, dures, però... doncs va, fes les preguntes i a menjar,
2: Exactament, el plat és aquest.
0: Molt bé.
2: Què vol dir això? Això ho baixaré de la ràdio, però si no...
0: Sí, però està a punt d'acoplar, t'ho anava a dir...
2: No, ho baixo del tot, mira.
0: Ja està.
2: Què vol dir això? Ho guardaré al calaix dels mals endreços. Em sembla que s'entén, però a veure, per què diem aquesta frase, guardo els calaix dels mals endreços? Què hi ha a casa un... O quin és el calaix
0: dels mals endreços? Dels mals endreços, molt bé, primera.
2: Dels mobles que tenim a les cases. Després, quin és l'embotit que més es consumeix del porc? El fuet, el xoriço, la panceta, el pernil...
0: Molt bé. A Catalunya, entenc, eh?
2: A Catalunya, sí. Bueno, a Catalunya, i no, i com ho dic, del quin és el que és el que més es posa del porc.
0: D'acord.
2: Hi ha les potes, també, no? Però no s'han
0: sí, però que segons el lloc d'Espanya segurament és una cosa o una altra. Ja no parlem...
2: Bueno, pues, Pues de tot el que es consumeix d'aquesta bestiola, tant alimentícia, quin és el més...
0: L'embotit més consumit, d'acord, el més venut del porc.
2: I per acabar, a veure si... A mi m'agrada parlar bé, però també em dic jo d'això que et pregunto. Que pregunto. Per què diem paraulotes o grugeries?
0: Per què ho diem, eh?
2: Perquè s'han cabrejat, perquè ens surt de l'ànima, perquè no sabem com sortir d'una situació, i això seria tot avui.
0: Molt bé, doncs que...
2: I ja veu l'Aina que ho celebri...
0: Ho celebrarem.
2: Que celebri la vida i que té feina i salut.
0: I tant que sí. Vinga, adéu-siau, bona nit. Va, que a més de les trucades que està rebent l'Aina al 932-07474, tenim missatges de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, la Maria Rosa, des de Sitges, diu: tinc una curiositat, perquè el jugador del Barça, Lamine Yamal, sempre surt a jugar amb la mà dreta embenada, diu, fora del camp no la porta mai. I farem una cosa, Maria Rosa, perquè just la temporada passada ens van fer una pregunta similar. Era més genèrica, deia per què alguns futbolistes juguen amb la mà embenada, i vam traslladar la pregunta al Bernat Soler, el narrador dels partits del Barça de la TDT, i això és el que ens explicava.
3: Bona nit, ignorants. Doncs això de les mans embenades dels futbolistes realment és tot un misteri. En el cas del Barça, que és del que us puc parlar, hi ha hagut una miqueta de tot. Perquè és cert que hi va haver casos com els de Lamine Yamal o de Gavi que van haver-se d'embenar les mans perquè es van fer ferides, perquè es van fer mal en diferents situacions. Però és que resulta que després més d'un jugador va decidir que, com que mentre duia l'embenatge els partits li anaven bé, se'ls deixaven per una qüestió de superstició. En el cas de Lewandowski, una altra situació semblant. Ja el Bayern de Munic, quan jugava a Alemanya, portava aquest tipus d'embenatge. Jo, sincerament, i més enllà de casos concrets d'alguna lesió, crec que, sobretot, els futbolistes s'ho posen perquè pensen que els hi dona bona sort. I fixeu-vos si és així, que hem vist a la mínima mal algun partit que el Barça no guanyava treure's l'embenatge per veure si li canviava la sort.
0: Mira tu, a veure, hi haurà un dia que mirem, doncs farem un embenat a la mà, a veure si ens canvia la sort. Doncs el Bernat, que ja et dic que és una resposta que ens va fer la temporada passada, com que hi havia una altra pregunta en el mateix aspecte, l'hem volgut tornar a emetre. El 932-07474, i tenim ara en Cisco des de Tarragona. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Què tal, Cisco?
4: Molt bé. Amb una dubte.
0: Digues.
4: Comencem amb la dubte que tinc, Marta. I, bueno, abans de res, felicitar a la noia aquesta, a l'Aina, que s'ho passi tot el bé que pugui. Que
0: i, tant, i tant, digues.
4: Mira, Marta, tinc una dubte generalitzada. Quan doneu l'entrada a un oïdor perquè expliqui la seva història i quan li doneu la sortida, moltes vegades, no totes, no totes, però moltes vegades, li doneu l'entrada i la sortida amb un bona nit. B-O-R-A. Sempre me despisto, perquè jo dic, carai, no sé molt, però jo entenc que és bona nit. I el plaer que està parlant de bona nit moltes vegades. I em pica una mica...
0: La curiositat,
4: L'ànima, sobretot.
0: Sí.
4: Perquè no entenc o no la conec, aquesta paraula, la de bona, i interpreto que es diu així com a molt de pressa, i hauria de ser bona.
0: Sí, aquesta pregunta ens la vam fer Cisco la temporada passada. I ho dic perquè és correcte dir-ho de les dues maneres. Si hi ha, sí.
4: Molt bé.
0: Perquè quan el bona, la N de bona i nit van juntes, moltes vegades es canvia. I llavors es permet. Per això alguna vegada... Jo normalment dic bona nit. Però alguna vegada, com que des d'aquella pregunta i la resposta ens van dir que era correcta, alguna vegada dic el bora, perquè la gent el fa servir bastant, és veritat, Cisco.
4: Sí, alguna vegada... no. Bastantes vegades, Marta, i com no entenc res, ets el mirall que molta gent es mirem i t'escoltem, evidentment, quan parles. I jo em quedava amb la dubtesta del bona i el bona. Un dia d'estos l'he de preguntar.
0: Doncs que sàpigues que si vols fer-ho servir tu també, és correcte. Una altra cosa és que no t'agradi.
4: Bueno, això segur, això
0: no t'agrada, No t'agrada.
4: No entenc el bona, però evidència és correcta, cap comentari i disculpeu la pregunta.
0: No, només faltaria, perquè ens la vam fer i ho vam anar... ens la va contestar un lingüista, vull dir que... Sí.
4: no tinc cap dubte de que és així.
0: Doncs, res, t'ho he contestat jo perquè la teníem recent i per això me la sabia, eh?
4: No... Molt bé, no hi ha problema, ja m'has tret el dubte.
0: El dubte, perfecte.
4: Tot i que no m'agrada.
0: No, doncs tranquil. Jo intento no dir-ho gaire, però sí que a vegades quan la persona em diu bona nit, jo responc igual, tens raó. Sí, sí, potser ho faig. Ara que sé que és correcte, ho faig més que no pas abans, que no ho deia mai. Però a tu, Cisco, et diré gràcies per la trucada i bona nit. D'acord? Vinga, moltes gràcies. Bona nit, adéu-siau. La Mercè, des de Vilanova, bona nit.
5: Hola, bona nit. Mira, jo et trucava perquè avui, no sé quina hora era, a primera hora de la tarda, han estat discutint els tertulians que hi havia allà, o el que sigui, sobre el burca, que si el burca, el dret a les dones, el dret a la religió, que si aquest país... Jo penso que la discussió és absurda. Que no es pot anar en cas pel carrer, tapat si no vas amb la moto, que no es pot anar amb passamuntanyes, que s'ha d'anar amb la cara descoberta als llocs públics, doncs ja està. No cal passar-se 4 hores discutint que si el burca i la religió no sé què, pel carrer, pels llocs públics, no es pot anar amb la cara destapada. I ja està. I així de fàcil. Perquè si no també podríem discutir si es pot anar amb pilotes pel carrer. Però llavors vindrien els nudistes i dirien és que és el dret de no sé què, la nostra filosofia, oi que no? Que tenen uns espais per ells. Doncs en aquest cas també exactament igual.
0: Jo crec que això venia arran d'una proposta de l'Ajuntament de Lleida.
5: Sí, però clar, vull dir, tu no pots anar amb el cas posat pel carrer, tapada la cara, i no pots anar amb passamuntanyes. La cara d'estar destapada.
0: No ho sé, això. Jo no ho tinc clar, si no pots anar amb passamuntanyes pel carrer.
5: Bueno, pues si no hi pots anar, si pots anar-hi, pues també poden anar els del burca. I si no s'hi pot anar, és igual que siguin de religió, que siguin dones, o que siguin... M'entens el que vull dir?
0: Sí. Jo crec que venia arran d'això que ho han discutit, suposo. Però que jo crec que ho han discutit arran d'aquesta notícia.
5: Potser que sí, però si...
0: Perquè Lleida ho vol prohibir.
5: Però és que trobo que és absurd que prohibeixin anar amb burca. Seria anar amb la cara tapada. Que jo penso que em sembla que sí, que no es pot anar amb la cara tapada. Jo diria, però bueno, no sé com va això.
0: Doncs mira, fem una altra pregunta.
5: No és el fet de la religió.
0: No, ja t'entenc.
5: M'entens el que vull dir?
0: Sí, perquè no saps qui hi ha de sota, sí.
5: No, però que a més és això que deia, que si el dret de les dones, que si la religió, que si el respecte... No, o es va amb la cara tapada, o no, es pot anar amb la cara tapada, o es té d'anar amb la cara descoberta, i punto pelota. I ja està, és igual.
0: Molt bé, Mercè.
5: Vinga.
0: Doncs gràcies per compartir-ho. Bona nit.
5: Molt bé, adéu.
0: En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
6: Bona nit. Aviam, Marta, avui no faré cap reflexió, avui faré una pregunta.
0: Vinga.
6: Molta vegada, potser, no?
0: No, però ja va estar bé, que em facis preguntes.
6: Val, escolta'm, que el programa és de més a més de preguntes, també de reflexions, però bueno, avui faré una pregunta. Aviam, ja fa molt de temps, potser fa bastants mesos, ara no em facis dir, i molts programes que veig avui, la nit del dimarts, ara fa una estona l'han acabat, a la Catalunya 2, o sigui, la televisió de Catalana, segon canal, un programa que es diu Cafè d'Idees, que el presenta l'amic periodista Xavi Bundó. Em sembla que sona alguna cosa,
0: eh? No, Cafè d'Idees no el presenta el Bundó, eh? Cafè d'Idees el presenta la Gemma Nierga. I va al matí, per tant, no es diu així.
6: Perdona, Cafè d'Idees no. L'any que vam néixer,
0: Això sí, l'any que vam néixer.
6: He tingut un petit lapses, per això tinc una periodista davant que m'ha corregit ara.
0: No? Va, perfecte. L'any que vam néixer sí que fa el Bundó, correcte.
6: L'any que vam néixer.
0: A Doscat, correcte.
6: Tenia apuntat una altra cosa, perdó, eh?
0: No passa res.
6: L'any que vam néixer que el presenta Xavi Bundó.
0: Sí.
6: Bé, llavors m'ha estranyat una cosa que hi ha la pregunta. Aquests 20 i pico de programes que hi ha que fan avui els dimarts, ara fa una estona l'han acabat, a les 11 i tant, sempre va vestit amb la mateixa camisa de color marró. I amb el famós cavallet, no cal dir la marca, no? El famós cavallet a la camisa, que aquest sí que l'enfoquen bé, les càmeres l'enfoquen bé, eh? Vull dir, perquè ho vegi tothom. Llavors la pregunta és, jo sempre estic entès, i vaig preguntar a un conegut de televisió que viu aquí al poble, dic, per què ho fan això? Perquè em va curiositat fa molt de temps. I em va dir, diu, això, Lluís, és segurament pel tema d'imatge. Dic, però jo pregunto, escolta'm, Televisió de Catalunya, segon canal, no té prou calés amb el que ens costa a tots els catalans per un presentador canviar-li en tant, la camisa? Vull dir, és que canta una mica sempre veure-la amb la mateixa camisa. És que no he vist mai cap programa que surti el presentador tantes vegades vestit igual. Torno a repetir, se suposo que s'arrenta i es planxa. Però vull dir, això que em diuen del d'imatge, a mi canta, però com diuen, canta com un home.
0: Tu preferiries que cada dia sortís amb una roba
6: no,
0: diferent?
6: No, tampoc cada dia, no ens passem, Marta, ja. No ens passem. Però no tan repetitiu. Aviam si ens entendre, que se'l
0: doncs mira, això ens ho pot respondre l'equip de no sé si li diuen Vestiteca a ells o Vestuari, de Televisió Espanyola a Catalunya, perquè són els que decideixen això. Per tant, els hi podem fer la pregunta perquè ens responguin.
6: Em consta que són els únics, però clar, telefonant aquesta gent és molt difícil i després falta que contestin. En canvi, si això ho demana la senyora d'això, és Marta Romagosa, és possible que tingui...
0: Sí, ens ho van demanar a la TV3 també una vegada pel canvi de vestuari i ens van contestar, per tant ho demanarem, Lluís, ho demanarem a 2CAT a veure què ens diuen sobre el vestuari és en només, aquest cas d'aquest programa.
6: És només allò que diuen, una simple curiositat, sí. Però em canta molt, vull dir, veure'l sempre igual és que se'm fa mal a la vista, no sé com dir-ho, entens què vull dir?
0: Sí.
6: No sé si els altres això ho entenen com jo, però bueno.
0: Doncs a veure què ens diuen. Perfecte. Moltes gràcies, Lluís.
6: Gràcies.
0: Que vagi bé. Bona nit.
6: Adéu.
0: Doncs va, altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp dels ignorants, 667-220-148. Que em salto. La Maria Elena, des de Rubí, té aquesta queixa.
7: Fa molts anys que us escolto. Us volia comunicar una notícia que passa amb el nostre cap d'aquí, Rubí, dels metges i el que està passant avui dia amb els metges, amb la Seguretat Social. Jo fa quasi 40 anys que tinc el mateix metge de capçalera. Ell és gran, però no molt gran, i ha passat molt, vull dir, fa molts anys que em tracta i sap de la meva vida, i ara el volen treure fins menys. Un metge que sap portant molt bé amb tothom, amb tots els seus pacients, que ens coneix a tots, que vas i mai té un no d'escoltar-te les penes, tot el que tenim.
0: I el canvien. Entenc que la queixa és aquesta, no? Que el canvien de lloc i que aquesta senyora que fa 40 anys que té el mateix metge, que per tant coneix tot el seu historial i més enllà de l'historial, doncs se'n deu anar a una altra banda. Doncs feta la queixa, Maria Elena, no crec que arran d'això el canviïn de parer, perquè a vegades això sí que ho fan, que canvien els metges de llocs, però suposo que podeu fer una queixa al CAP, si sou molts els que us queixeu, igual ho poden reconsiderar, és una idea. Una altra queixa és la que ens ha deixat en Josep, en aquest missatge.
8: Tinc un problema que potser algú de vosaltres, els oients, sigui tècnic, sigui pèrit, acústic, sàpiga del tema una mica. A mi, al Penedès, a una vila, l'Ajuntament, a mi i alguns veïns, ens està amargant la vida un obrador industrial

0: ajudant al causant. No n'hi ha dret.
1: Doncs aquesta és la queixa que ens ha deixat el Josep. Si algú té alguna altra idea per poder ajudar-lo, perquè es veu que ningú, com ha dit, els hi fa cas. Una pregunta que ens ha deixat el WhatsApp del programa, l'Àngels, des de Lleida.
2: Mira, ara estava escoltant que estàvem parlant del tema de la roba i si, rentada, i si posen vinagre o no. Jo volia fer una pregunta, que a mi les tovalloles, principalment les que no són molt noves, sempre em queden aspres després de rentar-les. No sé què deu ser això. Jo no hi poso vinagre ni res. Les heu de rentar i ja està. I sempre em queden aspres. Les he de secudir molt i així. No sé per què és això. No sé si algú té la solució o així. M'encantaria que m'ho digués.
1: Una solució perquè no li queden les tovalloles aspres, que li queden aspres. Doncs va, ajudem a l'Àngels de Lleida. I en Manel ens escriu des de la CEPS, diu: volia fer un petit incís arran del tema de l'arròs. Recordo que fa molts anys, sobretot als anys 50 i 60 a Barcelona, hi havia canòdroms on es feien curses de gossos i, pel que jo havia sentit a dir, també s'hi feien apostes. La història que recordo és una mica curiosa. Es deia que en algunes ocasions feien menjar arròs als gossos i un arròs no gaire cuit, perquè després, un cop dins de l'estómac, l'arròs s'inflava i els podia dificultar la cursa. D'aquesta manera, segons com anessin les apostes, es podia afavorir que guanyés un gos o un altre. Jo no ho vaig veure mai, personalment. És una cosa que havia sentit explicar fa molts anys i no sé si realment era certa o si forma part d'una d'aquestes històries o d'aquelles històries que corren de boca en boca. Diu, per això ho deixo aquí com una pregunta per vosaltres i per als oients. Algú pot confirmar si realment als canòdroms es feia aquesta pràctica amb l'arròs, és a dir, donar de menjar arròs als gossos i un arròs no gaire cuit, perquè així es podien, diguéssim, que manipular les apostes al canòdrom. I en Manel, horrible, diu també al cap una dita que hem sentit moltes vegades: l'arròs al ventre gros.
3: Lasciatemi cantare.
4: La nit dels ignorants.
3: Con la guitarra in mano.
4: Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
3: Sono un italiano.
5: A mi, la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades hi ha truca de persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
1: Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
5: Ah, vale, no entenc, jo no sabia com escriure, dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i posa el símbol de l'esparrac creuat com un pirata, i dic, va bé, si és bene, no?
3: Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano.
4: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
3: Un italiano vero.
5: Ciao, bona nit.
4: L'entrevista que no t'esperes.
1: Ara us explicarem una història que no us espereu. No us l'espereu perquè ja veureu que és una mica el món a l'inrevés. És una meravellosa història d'èxit de la cultura tradicional catalana en què ha estat un nen el qui ha introduït el seu pare al folclore català, quan normalment és al revés. Són els pares els qui hi acosten els nens. A Call d'Atenes, a Osona, hi viu un nen de 3 anys que es diu Mario. Quan s'avorreix, té una fixació. En Mario sempre demana pintar dibuixos de gegants. I al principi, els seus pares, en Carles i la Judit, no en trobaven enlloc a internet. En Mario té una falera boja pels gegants, li encanten. El seu pare, quan era un nen, mai va tenir un interès especial per gegants, cercaviles, capgrossos ni bèsties de foc. Però ara ha volgut complaure el seu fill. El pare d'en Màrius es diu Carles Núñez, té 34 anys, s'ha format i s'ha dedicat sempre al món de la tecnologia i la informàtica, ha dissenyat videojocs per a empreses, per exemple, de Gerard Piqué, i ha treballat de programador per grans plataformes online com Fotocasa i Mil Anuncios.

0: Per això no li va costar gaire crear un web amb gairebé 1.500 dibuixos de gegants d'arreu dels Països Catalans que es poden imprimir i pintar. I aquest web, que es diu pintargegants.cat i que havia de ser una mena de joc domèstic, doncs s'ha fet viral i ha triomfat, perquè ens entenguem, com la Coca-Cola. Es veu que a Catalunya hi ha molts Màrios delerosos de pintar gegants. Els primers dies el web tenia 50 visites diàries i sabeu què? Ha anat creixent i creixent fins a acumular un pic de 18.000 usuaris al dia. Ja sé que segurament no serà cada dia, però vaja, el pic hi ha sigut. El Carles Núñez és desenvolupador web, creador de pintargegants.cat i pare del Màrio. Bona nit, benvingut als Ignorants.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé. Molt content d'estar aquí.
0: Escolta'm, ara ens explicaràs aquesta mena d'efecte de bola de neu del teu web, fins on pot arribar, però abans volem una mica que escoltis un dels milers de petits usuaris que han xalat, per entendre'ns, podent pintar els teus, en aquest cas, els teus gegants. Ara centrem en Marc Rivera, que té 6 anys i és de Premià de Mar.
2: Hola, sóc el Marc. Soc jo, antic des que tenia un any. I m'encanta això que s'ha fet perquè puc pintar els gegants de tot Catalunya. També m'agrada que hi hagi els gegants de la meva colla gegantera de Premià de Mar. Tinc una habitació plena de gegants de goma i podré penjar els dibuixos pintats dels gegants i faré com un museu. Visca els gegants!
1: Visca!
0: Has fet feliç el Marc, a part del teu fill, has fet feliç també aquest nen. Quina mena de... No sé si mai has rebut un feedback d'aquestes característiques, però quina mena de feedback tens dels usuaris del teu web?
1: Bueno, primer de tot, quina sorpresa.
0: És que el món és molt petit, molt, i trobes gent...
1: Molt bon gust posar aquest tall, la veritat, perquè no hem tingut l'oportunitat de parlar en persona, diguem, amb nens com a tal. És a dir, hem anat arrel de quan ha explotat tot això, doncs nosaltres hem seguit anant a cercaviles, vam estar a Olot a la Festa d'Altura aquest cap de setmana i vam coincidir amb algú i va sorgir la conversa i vam dir, no som nosaltres, no?, els que hem fet la web. I dic, què? Que vosaltres l'heu fet? És el que com ens demanen per confirmar. I clar, quan passa això parlem amb els pares, perquè els nens tenen vergonya i no volen parlar.
0: Clar.
1: Llavors, tenir un tall d'un nen...
0: Que ho explica, no?
1: Que ho explica és molt tendre, és a dir, que moltes gràcies. Però no hem tingut l'oportunitat de, diguem, parlar de peu de carrer.
0: Clar.
1: Amb persones, bueno, properament, perquè òbviament som anònims, ningú sap.
0: Clar, ningú, fins ara. Fins fa poc, vaja, ara ja ho saben una mica més. Clar, tu fins que vas tenir el teu fill, tu això dels gegants... Ni fred ni calor, no?
1: No, a veure, com sempre, jo soc.
0: I ara toques el tambor, la colla?
1: Toco la caixa, sí.
0: O sigui, el canvi ha estat radical, no?
1: Sí, sí, m'acabo de comprar una caixa. Només et dic això, és a dir, sí, m'estic tornant un ultrafriqui de tot això i és maco. I el tema de l'anonimat, per exemple, jo què sé, ara ens hem fet una samarreta perquè anem a Reus amb el nostre fill i hem posat una samarreta a pintar gegants perquè si algú vol donar feedback,
0: doncs
1: ens doni feedback i tal. Però bueno, sí, jo no tenia cap afició a gegantera. Jo vaig néixer a Vic, els gegants de Vic són brutals, són molt macos, són sopetes de Calldetenes també, però bueno, Vic sempre ha sigut ciutat de gegants i els veies a la cercavila, del
0: ja
1: barri
0: està.
1: Del Remei, al meu barri o de Vic, s'acabó. Però clar, ara, bueno, jo no sé, he anat a molts llocs, he anat a Cardona, he anat a Tolot, ara anem a Reus expressament.
0: I tot això és gràcies al teu fill, perquè si no estàs interessat en tot això, tu no t'haguessis posat a crear pintargegants.cat ni res que se li assembli.
1: No, impossible, és a dir, no haguéssim fet res d'això, perquè al final és, bueno, és la passió que té un nen, que al final està una mica tips de vegades.
0: Estic cansat de tants gegants.
1: Té caixes de cartró, se les pinta, és a dir, és una devoció. I té 3 anys,
0: però el tio... Ja, però penso, amb 3 anys tanta passió, tu t'expliques d'on li ve això, al Màrio?
1: No, jo crec que li ve de que just va coincidir una mica que Calldetenes es va estrenar el gegant Sopetes després de molts anys, i va sortir com a moltes cercaviles, i que després nosaltres hem anat a la Festa de l'Espígol de Vic, que és molt guai també, surt el lleó i tal, i crec que nosaltres hem empujat una mica en Màrio a veure també més gegants, també perquè ens fa il·lusió la cara que posa quan els veu.
0: Quina cara posa?
1: Flipa. Ara he vist un que és la Tuta, que és de Vic, que és una geganta així com grasseta, i que és com geganta boja, que quan gira aixeca els braços i et pica si no mires. I, bueno, estava la tuta, la tuta, la tuta. I era com, i papa, tenim la tuta? I no, no tenim la tuta. I era com, ja la posarem, tranquil, ja la posarem.
0: Poc a poc, poc a poc. Escolta'm, clar, a part de gegants, el teu fill té alguna altra dèria així de folclore català? Ara no sé, els trabucaires o els castells o...
1: Ell em demana sempre, com ell vol ballar gegants, entre cometes, el que em demana sempre és música tradicional. És a dir, que és la que toquem a la colla gegantera. Em demana Gené Febrer, em demana el Bequetero, em demana cançons que, de fet, l'altre dia vaig anar, també participo al Correfoc de l'Escamot, de Calldetenes, i vaig ficar dos nanos tope joves al meu cotxe i de cop va sonar el Bequetero. I és ultra tradicional, amb gralla. I flipaven, deia, què fa aquest tio escoltant el Bequetero al cotxe, saps? I, bueno,
0: gràcies al meu fill.
1: Havia de matitzar que era pel meu fill, saps? Però, bueno, és música molt guai, eh? Però, bueno, clar, l'escolto
0: per a mare. No és normal que un home de 34 anys escolti el cotxe, diguéssim, no? Yeah. Escolta, hem vist l'èxit inesperat del web. Tu, realment, quina explicació li veus?
1: L'èxit del web?
0: Del web, sí, sí.
1: A veure, tot, he estat... Soc una persona que intenta fer introspectiva i com em dedico a això i estic envoltat de gent que treballa a màrqueting i que treballa a coses de l'estil, doncs se m'impregna una mica, no? I tot... És a dir, no vull explicar la història perquè està molt, molt trillada, no? Però tot va començar amb un tuit per potenciar una marca personal, que és la meva. Jo soc programador informàtic, treballo en una empresa, però faig coses de freelance i al final hi participo a conferències. Bueno, és part del circuit de participar a conferències és que et coneguin també, perquè quan proposes una xerrada o una conferència, molts cops no t'accepten si no tens com un recorregut. Jo vaig fer el tuit explicant tècnicament com s'havien generat els dibuixos amb intel·ligència artificial. I van començar a retuitejar gent que jo vaig començar a veure que no eren del cercle en absolut tecnològic de Catalunya ni d'Espanya. Llavors vaig començar a dir, ui, això està començant a créixer, fins que això ho va començar a retuitejar gent del Parlament de Catalunya, en Mainata va retuitejar també. Clar, jo em vaig llevar pel matí i vaig veure un missatge del meu veí que t'ho deia, diem, ostres, acaben d'obrir el davantal de RAC1 amb la teva...
0: Amb el teu tema.
1: I jo flipava, jo deia, però què està passant, saps? És a dir que... Però va ser a Twitter, és on va començar. Raro, perquè no és una xarxa mainstream, crec jo. No és una xarxa on...
0: No, Twitter sempre tothom critica, destrossa, sí. És més Instagram, no? La que és una mica
1: I que no m'imagino
0: més...
1: el meu veí, en Jaume, que si m'escolta, que és molt fan del programa, no m'imagino en Jaume arribant a impactar, és a dir, sent impactat per pintargegants.cat a través d'un tuit, no? O a la Carme de Mollet del Vallès que està comprant el pa, no?
0: No sé si, clar, ara ja portes un temps...
1: Parell de setmanes, ja.
0: Tens clar que es descarrega la gent? O, clar, perquè no és una cosa que tu no hi guanyes diners, tampoc no sé si n'has posat gaires, perquè tampoc... Bueno, una mica ara
1: ja... Va voltant d'uns 100 euros, ja, en una tonteria. Sí.
0: Saps si la gent es descarrega aquest gegant o l'altre perquè són els que tenen més èxit?
1: Clar, això és molt curiós perquè té a veure amb la meva feina, no? Al final, en analítica de dades, bueno, una de les coses que intento mantenir és mantenir la web el més lliure possible de cookies i de mogudes d'aquestes. Llavors, no traquejo, no espio molt als usuaris.
0: Que bé!
1: L'espionatge normal que es fa és a través de les URLs, no?, que es diuen, que són les direccions web, no?, el barra, el que sigui, no?
0: Sí.
1: Llavors, clar, com el gegant que està sempre per sobre la llista és són els gegants d'Abrera, que crec que, bueno, Abrera, no sé si volen que vagi a fer el pregó de les festes, però
0: ja
1: crec que el gegant d'Abrera és el gegant més conegut de tota Catalunya ara mateix, perquè és el primer que surt a la llista.
0: Clar.
1: I si miro dades, no les tinc ara, però si miro dades jo estic segur que és el d'Abrera.
0: És el més descarregat.
1: Top 1. I després dels que diguem, compten, que són els que no estan a tope, els d'Alpí, els gegants d'Alpí, òbviament, de Barcelona, i sobretot Solsona. Els de Solsona, que són molt graciosos.
0: I el teu fill, quin prefereix?
1: Buah, és molt heavy, perquè té com preferències molt, molt diferents. Va per temporades. Ara està com pintant cada dia un que es diu Oink.
0: Oink?
1: Sí, que el vam fregir fa poc. No recordo d'on és, m'hauria d'haver mirat abans de venir, perquè és un porc, i crec que li posen petards i tal. I ha pintat també en sopetes, el pinta molt... El gegant de la porra, el té, i hi havia un altre, però ara no el recordo. Si me'n recordo, ho diré, perquè val la pena dir-ho, perquè, home...
0: No, si no, el buscarem. No pateixis, que acabat de sentir aquesta conversa, segur que truca algú per dir com es diu i d'on és aquest gegant, perquè aquest programa és així, que la gent sempre respon moltes de les coses. Ja ens ha quedat clar que tu vas generar aquests dibuixos a enviar, sí. Que tu ets molt respectuós amb les colles castelleres, però, clar, he pensat, els il·lustradors professionals que hi ha en aquest país... potser alguna vegada sí que ha fet gegants, però se t'han queixat? Han dit alguna cosa? Han tingut algun interès? T'han mostrat...
1: Majoritàriament no, perdona, per interrompre, majoritàriament no, és a dir, sí que quan ho vaig posar al principi en un cercle molt reduït, no diré on, va haver-hi un il·lustrador de molt proper d'allà del poble que, bueno, es va queixar i és una queixa legítima, de, bueno, la queixa típica, no?
0: Clar, clar, això hi ha, i vosaltres feina,
1: i tal, però en general no. De fet, el que ha passat és que ens han escrit il·lustradors per dir, quina feina més guai, dos, quin gust a l'hora de respectar-nos, i ens agradaria ajudar-vos i si voleu...
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, tenim un il·lustrador en concret que jo posaria dins del tier 1 d'il·lustradors, d'una persona relativament important en el món de l'editorial infantil que ens ha escrit. El que passa és que no sabem com manegar el tema encara per poder ser respectuosos. Bueno, això ho hem dit sempre, hi ha un pilar fonamental, perdó si m'extenc, però vull deixar-ho clar, que hi ha les il·lustracions. Si nosaltres fem qualsevol cosa, ha de ser un il·lustrador humà qui hi hagi darrere. Segon, la colla involucrada, en el cas de que faci alguna cosa d'un gegant concret, ja ha d'estar involucrada i ja ha de percebre un benefici econòmic, el que es pugui, òbviament. I, òbviament, nosaltres, com a, diguem, editors o productors, òbviament també hem d'estar involucrats. Però, en general, per resumir, que m'enrotllo, és més positiu que negatiu el que hem tingut.
0: És a dir, que si parlem de com evolucionarà pintagegants.cat, podria anar cap a la participació d'algun il·lustrador, il·lustradora, no sé si és home o dona, que en aquest país hi ha moltes dones que il·lustren.
1: Hi ha un parell de projectes on hi ha un noi i una noia.
0: Hi ha un parell de projectes.
1: Hi ha dos projectes, un més arrencat que l'altre, on ja estem tenint converses amb una noia, i hi ha un altre que és una mica més complex, que estem parlant amb un noi.
0: He vist que a Instagram tu dius, hem rebut una proposta per editar un llibre de pintagegants, i hem dit que no.
1: Sí, és que el dia següent d'explotar tot això vam rebre una proposta que des d'aquí màxim respecte qui la va fer, però bueno, poder no la va fer amb el tacte i amb el gust que nosaltres ens agradava, i li va dir, no, fem un llibre de pintar gegants, això per la Diada ho podem tenir molt ràpid, tal, no sé què.
0: Per la Diada?
1: Ja, jo ja sabia per on anava el tema, que era agafar els dibuixos de la web i vinga, posar-los i imprimir-los, no? Jo vaig donar una resposta... bueno, coherent, però molt amateur, no? De dir, ei, no estem interessats en això, creiem que hem de tenir el vistiplau de les colles, hi ha 1.370 dibuixos, no podem tenir el vistiplau de totes les colles, és impossible, i es dilueix molt la participació, les colles rebrien, no sé, 2 euros. Llavors, no, vam dir que no, va insistir, com dient, no, bueno, això dels drets ja és igual, no
0: ja
1: sé
0: el trobarem,
1: què.
0: Sí,
1: una
0: no?
1: mica voltor, ho diria, ja. I vam haver de dir, bueno, mira més taxativament, parlant amb un advocat,
0: no.
1: Parlant amb un amic que és advocat, i mira, enviem un missatge una miqueta més real i contundent, dient que no, però bueno, que oberts, nosaltres estem oberts a propostes, sempre i quan siguin propostes que respectin el triangle aquest que hem dit, no? Il·lustració, colles geganteres i nosaltres mateixos.
0: Tenim clar que hi ha aquesta vessant dels il·lustradors, il·lustradora, i no sé, algú de la Generalitat, algú del Departament de Cultura, o algú t'ha dit, Carles, quina gran idea, espera
1: zero.
0: Que t'ajudarem.
1: Que no, és a dir, oficialment no, jo no sé si de totes les persones que han fet retuit, així de Parlament i tot això, hi ha algú involucrat a Cultura, però no. No,
0: ningú ha despenjat el telèfon per dir...
1: No sé si tampoc li vull donar voltes, és a dir, al final...
0: No, és per saber, perquè a vegades quan la idea bona ve de fora, també està bé sumar-se al carro a vegades, no?
1: Jo crec que seria guai, perquè al final és un projecte que té un recorregut, al final, no lucratiu, el web es mantindrà no lucratiu 100%, vamos, m'hi deixaré jo a la pell, perquè així sigui, si surten projectes a satèl·lit, òbviament aquests projectes, al final nosaltres estem destinant moltíssim temps a arreglar gegants, a crear gegants nou, llavors si es pot tenir un algo, ho podem parlar, però a nivell cultura, ostres, sí que es fa una promoció molt guai de la cultura de Catalunya. Hem tingut gent de Valladolid que ens ha escrit dient, ostres, nos gustaría añadir unos gigantes de no sé
0: Valladolid.
1: Sí, clar, però nosaltres em sembla que no vaig ni contestar, perquè va ser, ostres, a veure, és un pintagegants.cat.
0: Clar.
1: Saps? Sí, però bueno.
0: Massa gros. I de l'àmbit privat, potser algú pot pensar, Home, pintar dibuixos de gegants, o potser els nens els voldrien col·leccionar. Abans ens deia el Marc que se'ls enganxarà a l'habitació, no?, i farà un museu, no? No sé, i si fessin cromos dels gegants? Perquè, clar, en aquest país els cromos també és un èxit absolut, sí, entre la canalla.
1: És a dir, la idea està sobre la taula. No, tampoc vull donar moltíssima informació, perquè al final això, tan bon punt tens la idea com després no s'enlaire, però sí que hi ha una idea envers això sobre la taula que s'ha d'explorar al final, perquè totes aquestes coses
0: una
1: són...
0: Una idea per fer cromos, vull dir.
1: No per o fer... És a dir, la idea dels cromos la tenim també al cap. El que passa és que estem... És a dir, jo personalment el que estic fent és intentar seguir els passos correctes, sobretot pel que dic, per tenir el màxim respecte a les colles, que al final són les que mantenen viva la tradició. Totalment. És a dir, la imatge pot ser de l'Ajuntament de X, perquè això passa molt. La imatge és de l'Ajuntament de no sé on, però després qui manté el gegant, qui s'encarga de portar-lo arreu, de que es conegui, de que tot,
0: són les colles.
1: Llavors, és a dir, tots els projectes que tenim sobre la taula els estem analitzant envers a fer d'una manera respectuosa.
0: Doncs a veure cap on va pintagegants.cat, crec que en continuarem parlant, perquè això anirà cap a alguna banda, però anirà evolucionant segurament. Carles Núñez, moltes gràcies per venir a la Nit dels Ignorants.
1: A vosaltres.
0: I escolta'm, fes-li una abraçada al teu fill, perquè aquest nano t'ha canviat la vida, em sembla.
1: Gràcies.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: 9 minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants, al 93-201-7474. Ara mateix saludem en Josep des de Claravalls. Bona nit, Josep.
2: Hola, Marta. Bona nit.
1: Com estàs?
2: Bueno, pues, m'escoltant-vos.
1: Molt bé. Què ens volies comentar?
2: A veure, si puc ajudar amb un senyor que va trucar l'altre dia que tenia un trastorn de bipolaritat.
1: Sí, senyor.
2: Bueno, hi ha un programa que vale, van d'estona fins a les 6 del matí, que és Momentos. És un programa que m'hi toquen amb això i tenen metges i jo el podrien ajudar.
1: I a quina... Has dit l'emissora o no ho he entès, perdona?
2: L'emissora és l'emissora COPE.
1: La COPE.
2: Sí. De Catalunya i Andorra.
1: I el programa es diu Momentos.
2: Es diu Momentos.
1: Mm. Va ser l'Òscar que ens va trucar des de Granollers, que demanava ajuda. Doncs mira, m'ho apunto, un programa que es diu Momentos, de la COPE, que va durant tota la nit, entenc, eh?
2: Sí, sí. Des de la 1:30 fins a les 6.
1: Fins a les 6, Déu-n'hi-do. Sí. Molt bé. Doncs que allà el podrien ajudar. Perfecte. Doncs mira, moltes gràcies, Josep. Perquè
2: que diu Lluís Rodríguez.
1: Lluís Rodríguez.
2: És un noi molt maco. Molt.
1: Molt bé. Que l'has escoltat, entenc, alguna vegada, eh?
2: Quasi bé cada nit.
1: Carai. I quan dorms, Josep?
2: Bueno, un parell d'horetes.
1: Un parell d'horetes?
2: Sí, estic jubilat ja.
1: Ja. Bueno. Pots dormir de dia, també, vols dir, no?
2: També, també.
1: Clar, clar, clar. Molt bé, doncs ja he pres nota. Moltíssimes gràcies per la trucada, Josep.
2: Vinga.
1: Que vagi bé, bona nit.
2: Que felicitat a l'Aina.
1: Molt bé. Això era el primer que havies de fer. Moltes gràcies, Josep.
2: Vinga.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: En Quim, des del barri de Sant Andreu, a Barcelona. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, més que ara per comptar-vos, aquesta senyora que ha trucat, que sembla ser que el metge de capçalera o de família, que ara se'n diu, l'han canviat de puesto de consultori.
1: El canvien, sí, sí, sí.
3: El canvien, no. Llavors hi ha la cosa que... És que a mi em passava, però ja fa temps que el metge que tenien actualment a l'ambulatori, el van canviar, el van destinar a una altra banda, no? I ara sí que m'heu fumut, perquè és una persona que no volia canviar per res del món, perquè amb problemes de salut que va tenir, i, bueno, es va portar com un sabato de bo, diguem, no?
1: Uh-huh.
3: Llavors jo el que vaig fer, el dir-me que ja no sabia on havia anat, diguéssim, què vaig fer? Vaig entrar a internet, vaig teclejar el nom d'ell, i buscant, em va sortir allà, i a l'ambulatori on estava destinat.
1: Sí.
3: I llavors el que vaig fer? Vaig anar cap allà, informació, per tant, mira, escolta'm, aquí veig que hem trasladat el metge de capçalera que tenia fins ara aquí a l'ambulatori de Sant Andreu.
1: Sí.
3: I llavors, clar, m'interessaria veure si ja em pogués ell visitar aquí. I llavors, sí, em van donar un full i ho omple, tal, això ho pensarem a l'inspector mèdic d'aquí a l'ambulatori, després li pensarem amb ell a veure com té l'agenda de pacients.
1: Sí.
3: I ja direm alguna cosa en 24 hores, però no, cap problema. I ara, 24 hores, no. Arribo a casa i em truquen de l'ambulatori i dic, mira, la seva petició s'ha acceptada. I carai. I em el van acceptar. Perdona, Marta, digue'm.
1: No, que dic que a vegades costa molt que et canviïn de metge, vull dir, i més amb un cap que no és el que et pertocaria, entenc, no?
3: No, però pensa que ara és lliure i pots anar a l'ambulatori que vulguis.
1: Sí, és veritat, és veritat.
3: No em vull ficar com no em demana això, sí que no pas, no? Però llavors dic, doncs, que no vaig parar fins que ho vaig trobar. I bé, concretament vaig acabar, perquè jo vaig trobar aquí a l'ambulatori que hi vas del bon passó, a quatre passes de Sant Andreu, diguem, no?
1: Sí.
3: I sí, no, escolta'm, ja qualsevol cosa que tingui, els controls que hagi passat quan van operar de càncer i tota la història, vaig allà tranquil·lament, sense cap problema ni res, a part que és un xicot que en parlen clar, tots es parlen ells, més clar l'aigua. Com a metge, és un imperi.
1: Per tant, aquesta senyora que estava molt disgustada i el to del missatge era realment de disgust total, podria demanar ajuda, a veure, era la Maria Elena de Rubí, intentar buscar el nom d'aquest metge, a veure on te'l destinen.
3: Exactament, ja surt el lloc on l'han destinat, llavors seria anar...
1: Físicament allà, eh? Anar físicament.
3: Sí, no, això sí. Saps què? Prefereixo fer-ho cara a cara. Dic, no, clar, si m'has... Em van donar un volant, diguéssim, per complir, tal, el motiu per què demanava aquest metge.
1: Clar.
3: Me'n vaig posar el motiu, doncs, que aquest metge doncs, ja em portava l'envoltori Sant Andreu i no voldria canviar per res del món. No voldria que digui ni. I doncs diu, mira, en 24 hores direm algú. Ara, però cap problema, no? Que veu, 24 hores. No em va de temps d'arribar a casa... I ja estava sonant el telèfon. Bueno,
1: que ja et deien que sí que t'havia acceptat. Suposo que el metge també veu i deu conèixer, deu dir sí, aquest pacient prefereixo que vingui aquí i el portaré jo, no?
3: Que no sigui, no, pot ser molt fàcil, no, perquè només ja quan a vegades, moltes vegades, a l'hora que ell entrava a treballar era l'hora que tenia la visita, diguéssim, no?
1: Clar.
3: I on dia que vinc per aquí una altra vegada, esperen que pujarà el que em poso la bata, ara et tiraré. I vale, cap problema, diguem, no?
1: Aquesta senyora, després de 40 anys amb el mateix metge, entenc que estiguin
3: disgustats. Si no, no m'ho imagino, perquè també quan em van dir que l'havien traslladat a l'altra banda, vaig quedar, dic, me cago en 19, i ara què faig ara? Tinc una cosa aquí per molt allò, diguem-ho, si no, dic, em vaig connectar a internet i no vaig parar fins que el vaig trobar. I si ja sortia el nom d'ell, tal, ambulatori i tal. Dic, uep, aquest és el meu, tu.
1: Doncs mira...
3: Dic, tot, em volia posar la cuina a fer el dinar i ser tal, dinar. Si no, diré la una, diré les 10, m'és igual, no?
1: Clar.
3: Em vaig volant cap a l'ambulatori i res, en menys de 24 hores ja em van acceptar l'escrit que vaig fer, diríem, no?
1: Doncs mira, jo crec, Quim, que amb aquest missatge que ens fas pots ajudar molta gent, perquè igual ningú... pensa que pot fer això, demanar, buscar-lo, primer buscar-lo, que això és el més important que vas fer, buscar-lo, trobar-lo, perquè que no se n'hagi anat a un altre poble, que llavors ja seria més dificultós.
3: Que podria ser també, diguem, no? Perquè llavors, vostè queda destinat a Sevilla, per dir alguna cosa, diguem, no?
1: No, clar, llavors és inviable, clar.
3: No, que llavors sí que la cosa anar a Sevilla per fer una consulta és molt bé, no? Però jo m'imagino que serà dintre del terreny, dintre del circuit d'aquí de Barcelona, m'imagino, o rodalies, diguem, no?
1: Doncs sí.
3: Però no, jo quan vaig veure que era aquí el bon pastor, dic, mare, Déu santíssima, aquest és meu, per dir algú, no?
1: Sí, sí.
3: Dic, anava a començar a fer el dinar, dic, he deixat el dinar, i ja ho farem, tu.
1: Primer la salut, tu. I si et, si et porten bé, escolta'm, això és mitja
3: vida. Sí, jo t'he dit que sí, he dit que és una persona més jove que jo, diguem, no? Però ja ben juro que, que no m'agrada, ben prometo que... És un tros de pa.
1: De pa.
3: I que no té pressa, eh? No té pressa per visita, diguem, no? No té... Uei, quan sàpiga el què, ja acabarem la visita i ja cridem el següent client. Ai, client, perdona. El següent pacient, diguem, no?
1: Pacient.
3: No, perdona. Perdona, coi.
1: Doncs escolta'm, Quim, gràcies per l'explicació, perquè jo crec que pots ajudar amb aquesta oient i algú altre que li hagi passat o li pugui passar amb aquest.
3: I tant. Això, més que ara, és de lliure elecció, diguem, no? És de lliure elecció.
1: Sí, sí.
3: Qui sigui allà on sigui, diguem, no? Això sí, cap problema.
1: Però tu vas ser proactiu i dius, vaig a buscar-lo, i a vegades la gent ens quedem amb la queixa sense fer res i dius, no, mira, que si el busques i el trobes, pots demanar.
3: Algun millor contra el metge, un parell de passes per anar a consultar i dir, m'interessa que em visiti, no?
1: Sí, sí,
3: i ja està, diguem, cap problema.
1: Perfecte,
3: cap problema. Eh?
1: Doncs moltíssimes gràcies per la teva trucada.
3: De res, Marta.
1: Que vagi molt bé.
3: Bona nit. Adéu.
1: Sí, és que hi ha gent que ens dona claus per solucionar problemes de gent i això és meravellós. Llavors, clar, jo crec que no només aquesta oient, altra gent que es pot trobar en la mateixa circumstància, doncs que sàpiga que si el busca i el troba i li accepten, pot canviar de metge i anar a un altre cap diferent, que això ja és veritat que sabíem que és de lliure elecció, però que és una manera de ser proactiu i intentar buscar el metge. Per tant, aquesta gent que es queixava, a veure si la poden ajudar a fer això i trobar aquesta persona que fa 40 anys que la visita. Rec, arribem a la una de la matinada, venen els companys dels serveis informatius, escoltem les notícies i tornem d'aquí uns minuts amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. I amb el final del conte de l'Empre Moliner, que ens vam quedar a la meitat. Fins ara.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
5: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell d'Educació de Catalunya, que liderarà el debat de la crisi educativa, demana serenitat i bona fe a tots els actors que participin en el procés. Admet que cal recuperar la confiança de la comunitat educativa després de mesos de confrontació. Per tot plegat, el president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet. Posa d'exemple l'escola inclusiva. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
5: El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
7: El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, que no concreta el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament.
5: Primer pas per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2.
7: El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant.
5: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, obté el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra que entra en la cursa pels Oscars és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stasin Gimet, format a Barcelona. Un treballador mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat.
7: Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren al desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers de Tarragona.
8: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
7: A conseqüència de l'incident, s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
5: Esports, el Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit avui la UEFA. Serà la tercera vegada que el Camp Nou acolli una final de la màxima competició europea.
7: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
5: El Real Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria madridista. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar a 2. Els blancs sumaran ara 15 punts dels 18 disputats fins ara.
7: També ha jugat a primera aquest dimarts, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
5: I el Barça jugarà aquest dimecres a 9:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
4: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Ja hem escoltat les notícies, ja hem tornat a felicitar l'Aina, perquè, mira, vull dir, serveix també per tornar a felicitar. Encara no hem fet el ressopó, que ho sapigueu, tot arribarà, però encara no l'hem pogut fer, perquè té feina, perquè ha de contestar el telèfon, la gent... Hi ha hagut gent, fins i tot, oients, que jo agraeixo, perquè això és molt bonic, que heu trucat només per felicitar-la sense passar per antena, que és una cosa molt bonica. O sigui, avui no teníeu cap pregunta ni cap aportació, però l'heu trucada per felicitar, que és una cosa molt xula. Així que les gràcies en nom d'ella, perquè trobo que això és bonic. Va, que aquesta hora ens truca la Maria Rosa, des de Sant Cugat. Bona nit, Maria Rosa.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Diu, amb el pebre, una fortuna, la Marta s'haurà gastat, omplint el molinet XXL que compraren recentment casats.
0: Com ho saps, això? Sí, esclar, clar que ho sé. El meu pebrer, no?
1: El meu pebrer, que, home, és gran, és que jo sé que jo cada mes rebo cuines.
0: Ara, com ho saps, això? Clar, sí, perquè surto al cuina del mes de setembre i surto amb una foto que surt el pebrer aquest gran.
1: Exacte.
0: Has vist que és gran, eh?
1: Jo dic que s'ha gastat una fortuna aquesta, no? I omplint el bo.
0: No, perquè el vaig reomplir amb 4 potets petits.
1: Sí, i em sembla que era d'aquells de 5 ovalles.
0: Sí, senyora.
1: Home, que m'agrada molt el pebre, en tinc de negre, de blanc, de les 5 ovalles aquelles.
0: Tot barrejat, vermell, negre, tot barrejat.
1: Ja m'has pensat, perquè dic, segons, si arribes a comprar de Sichuan o aquests així, llavors sí que dic, vaja.
0: No. Vaig fer com normal i el dia que vaig descobrir que es podia reomplir, sí.
1: Home, i de moment dic que estan fent un pícnic a la vorera, no. No, és que la vorera havia vingut a la taula.
0: Exacte.
1: Sí.
0: La vorera. Tinc aquell... Clar, perquè ara la gent no ho entendrà. És una imatge,
1: no,
0: és una imatge que hi ha a la cuina i que t'ho diré demà, com es diu ara, el que poses a sobre la taula.
1: Les estovalles.
0: Les estovalles són d'aquestes... que són els panots de Barcelona.
1: Exacte.
0: Que això va venir el fotògraf i va dir que li agradava. I va dir, ho traiem. No, que això m'agrada molt. Ah, d'acord.
1: Veus? Sí. Oi que són d'en Gaudí, aquests? No sé si són d'en Gaudí, aquests.
0: Jo crec que...
1: No, d'algú...
0: Mira, pregunta.
1: No ho sé, pregunta, sí, no ho sé. No
0: els panots de Barcelona, els de sempre, els són del Gaudí? És una pregunta que fa ara, de la conversa. Fa la Maria Rosa.
1: És que l'altre dia ho discutíem, perquè estàvem mirant amb una altra persona la revista, i diu, ai, no ho sé, mira, ja ho preguntarem, escolta.
0: Doncs mira,
1: I m'ha semblat fer-te la introducció així.
0: Ja, per això he pensat, com ho sap això la Maria Rosa?
1: M'està espiant. No, t'estic espiant, sí. Oh, que escolta'm, que avui en dia no se sap mai, eh?
0: No.
1: Precisament, escolta'm aquí. Doncs bé, escolta, amb els contes aquests els dies que estic desperta, perquè ja saps que m'adormo així intermitentment, i quan vaig sentir el de la gateta, mira, em va fer una pena perquè em va recordar la meva floreta, que va ser l'última que vaig tenir, que era una gata persa bonica, preciosa, amb un pèl, era tigreta guapa. Era una cosa... I va morir així, fet un parraquet, també, que va quedar amb no res, no podia ni caminar.
0: Ai, és que em va fer tanta pena aquest conte. Sí que fa molta pena.
1: Mira, i a mi també... Jo em van venir les ganes de plorar perquè pensava en la meva floreta, perquè, mira, hi han tingut diversos gats i tots els sento, però és aquella que tan mofanosa que era, amb aquell capell i aquella cosa, i pobrissona, va morir així. I anava sentint la reflexió de la Mixeta i dic, ai, mare de Déu, mira, em recordava la floreta.
0: Sí.
1: Ah, i el dia de la Carme Guascoi, que és la mare de la...
0: De la Sílvia Soler.
1: De la Sílvia Soler, sí. Em va fer gràcia quan estan aquell parella dins el cotxe.
0: Sí.
1: Que va la policia.
0: I va la policia.
1: La senyoreta es troba bé, dic, home, jo li hagués dit, miri, estava millor fa 5 minuts.
0: Sí. Sí, doncs trobo que els escoltes prou, eh? Vull dir que no t'adorms a aquesta hora.
1: No, bé, quan estic desperta, esclar, i estic d'allò, si no, a vegades... No, però mira, clar. Aquesta sí, ja dic, ara, mira, quan diu l'enfoque, diu, està bé, senyora, t'he dit, com jo li hagués dit, estava més bé fa
0: 5 minuts. Vostè m'està tallant el rotllo, sí.
1: Exacte.
0: Sí. Molt bé, Maria Rosa.
1: Bé, noi,
0: que per riure sempre. Vinga, que passis bona nit.
1: Bona nit, adéu.
0: La Maria des de Girona, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Mira, és que el diumenge que parlava dels mosquits i les formigues...
0: Sí, les formigues,
1: això,
0: sí.
1: Sí, se'm va passar de dir que un senyor que deia que no li havia fet efecte aquests aparells que són per fer fugir els mosquits, però és que jo mai he sentit que per les formigues vagin bé.
0: El d'ultrasons, vols dir, oi que sí?
1: Sí.
0: Sí, és veritat, jo tampoc ho havia sentit, però...
1: No, però és que ell deia que no hi havia anat bé, però vull dir que és normal que no hi anés bé. Però ara me deia l'Aina que encara ahir se'n va tornar a parlar d'això.
0: Uh-huh.
1: Era el mateix o hi era una altra
0: manera? No, eren productes específics per carregar-se les formigues, vaja. Des de com s'ha de netejar fins a productes específics, una pols que es llença, un tubet petit, ens van dir marques i tot, eh? Vull dir que sí, sí.
1: Sí, sé que n'hi havia un que es deia Polatin o una cosa així, o...
0: Aquest no em sona, Polatin.
1: El diumenge es va dir aquest.
0: El diumenge d'aquesta setmana? O...
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Ara estic mirant els...
1: Jo el que me va molt bé és un de la marca Flower.
0: Ah, Protect Home, van dir. El gel petitet, el tub Protect Home, i l'altre, aquest és més complicat, és una mena de pols que es diu Paparin Masocide AD.
1: Ah, exacte, Paparin. Sí.
0: Aquest, Paparin, això.
1: Va bé. Doncs jo el que faig seria és un de la marca Flower, que Flower només diu antihormiga,
0: sí,
1: que fa com una mica de... és un granulat de color rosa,
0: sí,
1: i el poses per tot allà arreu on te vindrien i t'asseguro que no passen. Fa com una mica d'olor de gasoil.
0: Ah.
1: Però jo estic encantada. Bé, bueno, aquest any no hem tingut, pràcticament no n'hem fet, no n'hem necessitat,
0: sí,
1: però l'any passat, que era una invasió total, ens va anar superbé, sí, es vam erradicar així. I llavors l'altre que també ens ha anat bé és un del Mercadona, que em sembla que és ecològic o bastant natural.
0: Sí, em sembla que algú va dir que hi havia un al Mercadona sense dir marca.
1: És que em sembla que no té, em sembla que només diu antihormigues o una cosa així.
0: Ja.
1: No, no té un nom.
0: D'acord. Doncs,
1: llavors, l'altra cosa que jo volia comentar és,
0: digues,
1: que avui m'he trobat aquesta tarda que ha estat molta estona que Catalunya Ràdio no la podia sentir, en canvi Catalunya Informació la sentia.
0: Ah, sí?
1: I no m'arribava.
0: Sí.
1: I llavors he trucat a l'atenció de l'audiència, però dues vegades fins s'ha acabat. Mec, no l'ha agafat mai ningú. Llavors he buscat el telèfon de Catalunya Ràdio en si, diguéssim,
0: sí, sí,
1: i la noia de la centraleta m'ha dit, ja m'hi posava, dic, mira, no deixis la trucada perquè si fa com a mi que no l'ha agafat, torna't a posar i llavors me passes amb algú més. Res. M'enxufar, pim-pam, res. O sigui, no he aclarit absolutament res i he perdut un quart d'hora. Vull dir que quina atenció a l'audiència que tenim. Ja un altre dia ho vaig dir, també.
0: I a quina hora has trucat aquí a la ràdio?
1: Sí, devien ser les 4 o 4, quarts de 5 o així.
0: Doncs és estrany, perquè hi
1: són... No, però aquí a la ràdio sí que ha sortit una noia.
0: Ah, d'acord.
1: Però m'ha dit que me passava amb atenció a l'audiència.
0: Ah.
1: Dic, no em deixis la trucada, no l'abandonis, perquè jo ja m'he cansat de trucar-hi i no l'ha agafat mai.
0: I quan t'ha passat tampoc no has arribat al final?
1: No, perquè ella m'ha passat i llavors, al principi quan jo hi trucava, no, que no em sortia, però com m'ha passat ella, sortia. Vostè està en el primer lloc de la taula.
0: Sí.
1: Va, doncs, ni així. No, o sigui, anava sortint això repetitivament i no l'ha agafat mai ningú. Vull dir que em sembla molt que algú ha de vigilar els treballadors, eh?
0: És molt,
1: clar,
0: és
1: no n'hi ha prou de deixar-hi una persona.
0: No, clar, suposo que o hi havia moltes trucades i no donen
1: l'abast. No, perquè cada vegada me deia que estava la primera. Ah. I m'anava repetint que estava la primera.
0: I després no t'ha agafat ningú.
1: Res, al final s'ha penjat sol.
0: Ah, doncs ja ho demanarem a veure què passa.
1: És
0: perquè,
1: que
0: clar,
1: és un desmanec, això, que, un desori, eh?
0: Un desori,
1: perquè no fa... O sigui, avui ha set potser més espectacular perquè em trobava que la ràdio no anava i després, mira, ja al cap d'una estona ha tornat.
0: Ja, deia ser que alguna cosa de fora, sí, sí.
1: Sí, però em refereixo que et trobes així i no, que no t'atengui ningú, és molt frustrant.
0: Ja,
1: perquè
0: clar, sí,
1: estan,
0: sí.
1: Que jo sàpiga, són gent de servei, que jo sàpiga... potser només és per fitxar, però no,
0: no,
1: els serveis
0: són,
1: eh?
0: I són, vull dir que igual hi ha algun tema tècnic, no ho entenc.
1: Doncs mira, devien enxufar la discoteca i devien escoltar discurs.
0: Perquè a mi m'envien a vegades coses, vull dir que treballar i treballen, saps?
1: Sí, bueno, hi deu dies de tot, hores de tot, segons la persona.
0: Doncs demanarem a veure
1: aquesta
0: quin horari fan.
1: Aquesta tarda almenys no, no ja. Se tenia.
0: No se tenia. Bé,
1: llavors jo ahir no vaig poder trucar, però el que volia comentar és que es parla molt de la salut mental infantil i tal, i dels mestres, i que hi ha tant de problemes i que no poden amb tot i tal. I jo em sento parlar actualment quasi bé cada dia d'aquest tema. Mm. Sigui el comentarista que sigui, tot arreu se sent això. Doncs, i en canvi, no he sentit ningú que digui que és que els nens no estan en bones condicions nutricionals. I és que jo crec que és això el que afecta a la majoria. Aquí hi deu haver algun cas diferent, ja. Però la majoria és que van mal menjats. Perquè
0: mal
1: avui dia els menjars no nutreixen. Tot aquest menjar tan fals que hi ha en els súpers, per exemple, jo que sé, mira, és un pebrot que és tres vegades de tamany d'un pebrot normal, i qui diu això, diu les llimones, diu moltes coses, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, si van mal menjats, que representa que mengen, però que no tenen nutrició,
0: ja,
1: mengen
0: ja,
1: aliments que no nutreixen,
0: ja, sí.
1: I bolli caos o aquestes coses així prefabricades, uh-huh. I tot va contra de la nutrició dels nens.
0: Ja.
1: Llavors, jo pregunto, ningú se li acudeix que revisant la nutrició dels nens es podrien evitar molts casos de problemes mentals? Perquè és que molts nens que diuen, oi, té depressió. Home, a 3 o a 7 anys no es té depressió. O sigui, es té que estigui mal menjat.
0: Sí, sí, sí. Que les necessitats bàsiques no estan cobertes. Bona reflexió, Maria.
1: Doncs a veure si algú s'hi posa.
0: Sí.
1: Perquè, esclar, si ningú no s'hi posa, serà que realment els responsables d'aquest tema, perquè n'hi ha de responsables dels temes infantils, doncs serà que els responsables també només van a cobrar.
0: Clar. Feta la reflexió, Maria, moltes gràcies.
1: Adéu,
0: vinga, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: En Joan des de Vallcarca, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Perdona que tingui aquesta veu, però és que estic estirat al llit amb el peu penjat, perquè resulta que se m'ha... per un rossi, per una sandàlia,
0: sí.
2: el dit del mig del peu esquer, no hi se m'ha...
0: Llegat, s'ha llegat.
2: M'ho pot la, ja fa dies, la infermera d'aquí del meu
0: sí,
2: cap,
0: sí.
2: Però de cop i volta avui, ahir, se'm va posar tot negre, la cara inflada, avui hem anat a Sant Pau, hem estat quasi bé tot el...
0: Vaja.
2: Des de les 2 fins a les 6. Sant Pau, demà hi tinc que tornar a anar, perquè segurament en tindran que fer un cateterisme, perquè es veu que no dec tenir les artèries
0: taponades, una mica estruïdes.
2: I no m'arriba la sang al peu.
0: Ai, Joan.
2: I vet aquí, i ara tinc el peu penjat, perquè si el tinc penjat, això el doctor Duarte, deu saber-ho, la sang m'arriba més bé.
0: Clar.
2: I no em fa tan mal.
0: Clar.
2: Perquè no, si la poso damunt del llit, és impossible dormir.
0: Perquè del mal, mare meva.
2: La pregunta va sobre
0: digues.
2: El coure.
0: Sí.
2: El coure que roben tant.
0: Sí.
2: Però què passa aquí? O sigui, a veure, roben el coure a la línia 3, a la 4, a la 5, a l'aquesta i la de més enllà. I ens hi hem acostumat tant que ja no fotem ni cas. Però, a veure, això deu fer-ho de nit, dic jo. Després el coure de portar corrent aquests cables. No tenen por de quedar enganxats?
0: Mira, es veu que no, perquè vaja...
2: I escolta, i després amb qui se'l venen? Però, i tan difícil és enxerpar-se, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: És que no ho acabo d'entendre jo.
0: No.
2: Perquè no hi ha dia que no rebin coure.
0: Sí, i penso, no jo penso en altres coure. Països i no sento que passi en altres països, això és
2: no,
0: veritat.
2: No.
0: Sí.
2: I una altra mini pregunta. El que diu, bona nit... És el Xavier Solano.
0: A la sintonia?
2: Sí.
0: És que ara m'has fet una pregunta que no sabia respondre. No sabia respondre, però me l'acaben d'arxivar perquè m'ho ha dit un dels participants.
2: Sí.
0: No és una persona, són dues.
2: Jo sempre sento bona nit, bueno, bona nit, molt baix. Dic que quedes en Solà.
0: En Solà i l'Oriol. L'Oriol, perquè ara m'ho està dient ell. Jo no hi havia caigut, és que no ho sabia, això, Oriol. Ara ho acabo de descobrir. Doncs sí, ell, tots dos. Va, hem resolt l'enigma.
2: Vale,
0: Joan, que vagi tot bé, espero.
2: Gràcies, Marca.
0: Que milloris, una abraçada. Bona nit. El Magí Anguet, des de Vilafranca, bona nit.
3: Sí, això que és que estava una mica distret. Bona nit.
0: Bona nit.
3: A veure.
0: Digues.
3: Començo pel dia 10 de setembre i arribaré allà on em diguis tu. Ah, mira, el 10 de setembre, a la tarda, a la plaça del Fossar de les Moreres, on hi havia un batalló d'esquerra independentista i un altre d'Aliança Catalana,
0: sí.
3: Segons les dues formacions, el seu pensament de fons és la independència de Catalunya.
0: Mm.
3: Demòcrates, diuen que ho són, les dues formacions. Però bé, una és d'extrema esquerra i l'altra és d'extrema dreta. Sembla que si són demòcrates, en aquell moment s'haurien de venir i sense rancúnies retre homenatge als màrtirs del 1714. Però no, no, no.
0: No,
3: si no hi hagués hagut la policia allí, s'haguessin fotut hòsties i segurament hi hagués hagut inclús morts. Jo no pregunto com és això, ja fa masses anys que sóc català i veig que això cada dia està més clar, o sigui que està igual que fa 90 anys, quan va començar la guerra, llavors hi havia els comunistes, anarquistes, el PSUC, l'Esquerra Republicana, la CNT, la FAI i el POM, tots aquests eren catalans i d'esquerres, i es mataven els uns als altres, aquests es mataven a 13 a Barcelona, només perquè no pensaven ben bé igual, sí que pensaven igual, però ben bé no, o sigui, la qüestió anar-se matant. Som tan demòcrates que si no penses exactament com ells, ho tens clar. De fet, això passa a tot arreu, no és a Catalunya. No creieu que s'hauria de buscar un sistema molt menys democràtic que el que tenim ara per governar-nos i si provem l'intel·ligència artificial?
0: Sí, home, i què més, ara?
3: Clar que sí, vés a saber, res d'eleccions,
0: res
3: de discursos, res de res. I cada 5 anys, doncs, que l'intel·ligència ens vingui...
0: Ens mani, ja està. Una dictadura de la IA, no?
3: Oh, clar, no, ah. No democràtic. O que vols dir que funciona la democràcia?
0: No, clar. Llavors tornem a la dictadura, però amb la IA.
3: No, una dictadura, no només 5 anys de dictadura.
0: Ah, només 5.
3: Bueno, dic jo, no ho sé.
0: Sí. molt bé.
3: Ah, no, tinc una altra pàgina, si vols la dic, i si no, no. Vull dir,
0: doncs bé, tinc cua, tinc cua, imagina't.
3: Ah, no, doncs fora,
0: doncs,
3: cap problema.
0: Doncs guarda-te-la per...
3: Bueno, ja s'haurà passat. Però bé, és igual.
0: Tranquil.
3: Vinga,
0: gràcies, bona nit, adéu. L'Àlex, des de Cardedeu, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, Àlex?
4: Saps què em preocupa molt?
0: Què?
4: De la Selva.
0: De la Selva?
4: De la Selva. De la tarda.
0: De la Selva de la Graset,
4: Què el temps, que no en parlen prou, que n'hauríem de parlar més.
0: Del temps?
4: Sí, perquè hi ha canvi climàtic i em preocupa el canvi climàtic.
0: Ja. I tu creus que el Graset no en parla prou?
4: I sóc jove i crec que n'hauria de parlar més.
0: I tu mires la Selva?
4: Sí. M'agrada, ja m'agrada, en general. Però hauríem de parlar més del temps.
0: Doncs mira, ja li farem arribar, A vegades en Graset ens escolta, Mira que si ho escolta, ho tindrà en compte, perquè aquestes coses el Xavi les té en compte. Ja li direm que ha trucat un oient.
4: I fins i tot a vegades trobo que falta una mica més d'informació de les coses.
0: Ja. O sigui, fa molta tertúlia i tu creus que li falta informació?
4: Una mica sí.
0: Ja. Doncs mira, li direm.
4: Si però també està bé que faci entrevistes d'entreteniment,
0: oh,
4: que
0: clar,
4: cuini...
0: Clar.
4: Sí.
0: Doncs si ens escolta en Xavi, que sàpiga que hauria de parlar més del temps, i una miqueta més d'informació, segons un dels oients de la nit.
4: Això la té. Però hi ha una altra cosa.
0: Digues.
4: El problema del Toni Clapés, del teu marit.
0: Digues.
4: Mira, ho fa molt bé, també, però quan parlen de tele em parlen massa poc amb el Rocco.
0: Que parlen massa poc de tele?
4: Massa poc.
0: Això és ironia. Estàs fent ironia o ho dius de veritat?
4: De veritat.
0: Ah, sí? Però si va cada dia al Rocco, crec. Diria.
4: Sí.
0: Però parla poc?
4: Parla poc. Encara li haurien de durar una hora.
0: Una hora?
4: Una hora de prou. Una hora, sí.
0: Home, ho trobo, trobo excessiu, eh? En un programa d'acabar fins a les 8 del vespre, ho trobo excessiu. Però vaja, tots són gustos, Àlex, tots són gustos.
4: Sí.
0: Molt bé, doncs escolta'm, fetes les teves reclamacions. Gràcies per trucar-nos.
4: I estic preocupat que el pes plegui, però si se'n va a la tele ja se sap.
0: Estem al setembre, falten molts mesos, o sigui que tranquils tothom.
4: Sí.
0: Gràcies, Àlex, sí. Una abraçada. Bona
4: adéu,
0: nit.
4: Adéu. Que tens moltes trucades.
0: Sí, i ara tinc. Bona nit. La Núria, des de Sant Andreu, bona nit.
5: Bona nit, Marta. Mira, això dels panots de Barcelona, jo el que tinc entès és que durant molts anys es va atribuir a en Puig i Cadafal, i encara ara es diu. Però realment... jo sé que, o sigui, no hi ha cap constància de qui ho va fer ni res, o sigui, és desconegut.
0: És desconegut, és que el dia, sí. Si ho havia fet, ha sigut la Maria Rosa. Els panots sí. Van de Gaudí, pensant, jo crec que no. Sí. Doncs mira, bé.

0: Aquest tema dels Underworld, que va ser un dels emblemàtics de la banda sonora de Trainspotting, mític film sobre els joves i les drogues a l'Edimburg dels anys 90. Però també tenim aquesta altra pel·lícula.
1: D'aquí a molts, molts anys, ho donareu tot per canviar tots els dies a partir del dia d'avui per una oportunitat, només una oportunitat de ser aquí i dir als nostres enemics que potser ens poden llevar la vida, però mai ens podran prendre la llibertat! Alba! Cobrat!
0: Potser algú ha reconegut aquell Braveheart, l'heroi nacionalista escocès de Mel Gibson. Doncs l'Oriol Gràcia diu que l'eco d'aquestes músiques, d'aquestes pel·lícules, li han vingut sovint al cap durant els 20 anys, 20 que ha viatjat i ha viscut a Escòcia, dos dels quals com a corresponsal del diari Ara. L'experiència l'ha destil·lada en el llibre Escòcia, viatge al país del whisky, els castells i la boira. Atenció, perquè no és una guia de viatge, sinó un viatge molt personal a partir de la curiositat per la cultura, la història, l'art, la gastronomia i també per la política, terreny on l'escriptor i periodista explora similituds i diferències amb Catalunya. Oriol Gràcia, bona nit, benvingut als Ignorants, com estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de res, clar, tant de temps anant i tornant i viatjant a Escòcia, tu has arribat a aprendre una mica de gaèlic?
2: Dos o tres paraules, poquíssimes. Perquè, de fet, si no t'hi fixes, el gaèlic no te'l trobes. L'has de buscar. I l'has de buscar molt, i has d'anar a llocs molt concrets per poder-lo sentir.
0: És a dir, quatre rètols, no? Potser en algun lloc del país.
2: Quatre rètols bilingües, alguna frase feta i poca cosa més.
0: Uh-huh. I allò pels carrers dels petits pobles, tampoc.
2: Tampoc. De fet, jo veure parlar gaèlic o sentir parlar gaèlic, excepte d'un moment puntual, que vaig parlar amb un professor de gaèlic, no l'he sentit mai.
0: I aquest el sabia parlar, només faltaria,
2: correcte,
0: no?
2: Correcte.
0: Déu-n'hi-do. T'hem presentat com a periodista i escriptor, però val la pena explicar que la primera vegada que tu vas anar a Escòcia fa 20 anys, no?
2: Va ser el 2003.
0: 2003, oi?
2: Però una mica més de 20 anys.
0: Però no va ser per treballar com a periodista ni per fer cap llibre.
2: En aquell moment sí que estava estudiant la carrera, però volia practicar l'anglès i volia guanyar alguns diners d'estiu i em va sortir la possibilitat d'anar a treballar al nord d'Escòcia, i havia demanat d'anar a treballar a algun, és a dir, a Anglaterra o al Regne Unit, a qualsevol part, i em van dir, és d'anar a Bremer, que això és al nord d'Escòcia. Doncs vaig cap allà, però jo no sabia ni posar gairebé Escòcia al mapa, és a dir, tenia quatre referències molt bàsiques i poca cosa més.
0: Això és les Highlands?
2: Això és les Highlands,
0: allà
2: just al centre.
0: Allà dalt de tot?
2: Sí.
0: Allà dalt de tot. Aquella primera vegada et vas instal·lar en aquest poble que dius tu, Bremer,
2: que diuen els escocesos.
0: És que costa molt d'entendre. És que anar, però anar a aprendre anglès a Escòcia et va a la marxa, eh?
2: Clar, és el que em van proposar i em vaig dir endavant. Tampoc n'era conscient en aquell moment.
0: Ja. I costa molt entendre'ls. En anglès costa entendre'ls,
2: sí,
0: per mi, els escocesos.
2: Els anglesos d'Anglaterra se'n fan creus a vegades de com parlen.
0: Això està situat al Parc Nacional de Cairngorms?
2: Sí, més o menys.
0: Més o menys. A tot el llibre hi trobem descripcions, allò, molt acurades, molt minucioses, de la natura desbordant que hi ha al país. Uh-huh. Què és el que et crida l'atenció, tu?
2: A mi la natura és una de les coses que em va cridar l'atenció. I, de fet, quan vaig trepitjar per primer cop a Escòcia, que va ser quan vaig anar a treballar en aquest petit poble, perquè estem pensant d'un petit poble d'uns 700 habitants al mig de la muntanya, i responia al tòpic o a la imatge que nosaltres tenim al cap d'Escòcia. És a dir, hi havia les vaques peludes, hi havia els dos rius, les boires, les muntanyes suaus, perquè no hi ha grans muntanyes a Escòcia, hi havia els senyors amb el kilt, les cases sota el bosc, amb un aire una mica victorià, hi havia un castell... Bueno, es responia una mica a la imatge
0: tòpic,
2: que tots,
0: no, que
2: més o menys, podem tenir d'un poble escocès, de la ruralitat escocesa.
0: I aquesta imatge no et va decebre? És el que t'esperaves o... Quan l'has conegut una mica més, has dit, no és ben bé el que jo pensava, o, al contrari, és molt millor del que jo creia?
2: Jo crec que és molt millor i m'ha sorprès, i com més he viatjat i més espais naturals he conegut d'Escòcia, més m'he enamorat del país.
0: Més. Tu dius en el llibre, a les Highlands, la noció del paisatge

0: descansa sobre la noció del país.
1: Sí, perquè tenim aquesta idea dels clans escocesos, de les lluites medievals, i per qualsevol racó de les Highlands hi acabes trobant castells i acabes trobant ambients que remeten a aquestes guerres del segle XVI i XVII.
0: Això és el que tu t'has trobat cada vegada que has trepitjat a Escòcia. Tu has dit que això no és una guia turística, aquest llibre, no. Escòcia, viatja al país del whisky, els castells i la boira. Però que si tu vols anar a Escòcia i vols una mica hidratar-te o impregnar-te de l'essència, sí, és un bon llibre per fer aquella, el que li diem sempre, aquella literatura de viatges, no? Que no és una guia, però que a vegades et dona llocs, noms i curiositats que fan que encara t'enganxi més a aquella destinació.
1: Sí, jo crec que és un llibre més que per submergir-te al final a la cultura escocesa, per entendre per què els escocesos són escocesos i d'on surt aquesta identitat, com s'ha construït. Si un va a Escòcia i es llegeix el llibre, hi trobarà referents que pot anar a visitar, però no era l'objectiu primer d'aquest llibre.
0: Justament aquest parc que dèiem nacional ens permet parlar d'una altra cosa, que és, crec que l'anomenen el paradís de la reina Victòria.
1: Correcte.
0: I això ens porta a la monarquia, que és una cosa, una relació que tu descrius en alguns moments de, o com a obsessiva i una mica desconcertant. Per què?
1: A mi em va ser desconcertant perquè el poble on vaig arribar, a Brema, per començar, respon a la imatge aquesta dels castells, que en realitat respon també a una imatge una mica de la reialesa. Molt a prop del poble, a uns 16-20 quilòmetres, hi ha el castell de Balmoral, que és el castell que va comprar la reina Victòria, on va morir la reina Elisabet fa 2 o 3 anys. I des que allà s'hi va instal·lar la reina a passar els estius, la reina Victòria, això estem parlant del 1840, una cosa així, diguem que Escòcia es va posar de moda entre l'alta societat anglesa. Ja. Llavors, si tu volies lluir certa categoria social a Londres, havies de tenir una segona residència als Highlands escoceses.
0: Ah, d'acord.
1: I d'aquí també va posar de moda una mica el kilt i tota aquesta imatge de la falda escocesa, les gaites, també indirectament va ser la monarquia qui la va posar de moda. I això aquí ens pot estranyar. I al poble aquest de Bremer, cada primer cap de setmana de setembre, és a dir, el cap de setmana passat, s'hi celebren els Highland Games, que és una mena d'olimpiades populars, on se celebren jocs a l'estil, no sé, a l'estil basc, en què tiren pals, tiren pedres, tiren de cordes. Al voltant dels Highland Games hi ha danses populars, hi ha molta música, però tot molt folklòric i tot molt identitari. A Bremer hi ha la tradició que, justament des de que la reina Victòria anava a passar els estius, que la inauguració d'aquests jocs tradicionals els fa el rei o la reina de torn britànic. I quan jo era allà treballant, vaig anar a l'estadi on se celebraven un dissabte al matí aquests jocs durant tot el cap de setmana, i al moment que va arribar la reina Elisabet II acompanyada del duc d'Edimburg, hi va haver un esclat d'eufòria, banderes, alegria, i aquella conjunció d'identitat escocesa portada a l'extrem
0: a la monarquia era com...
1: A mi em va curtcircuitar, perquè m'ho mirava des de la perspectiva catalana.
0: Clar.
1: I aquí, diguem que els borbons i els castellers o les sardanes o l'identitat catalana no m'acaben de poder.
0: La gent no esclata com a mínim a...
1: I em va sobtar molt el fervor que teníem per la monarquia, moltíssim.
0: És curiós, no? Semblaria una contradicció,
1: sí,
0: no?
1: Sí, des del punt de vista nostre sembla una contradicció. Des del seu ho viuen en absoluta naturalitat. I de fet,
0: harmonia, no?
1: El 2014, quan es va celebrar el referèndum per la independència d'Escòcia, diguem que l'Scottish National Party, o el Partit Nacional Escocès, no qüestionava la continuïtat de la monarquia escocesa.
0: No, clar, era sí o no, però la monarquia es quedava allà.
1: Era un mes a mes, hi havia algun republicà que reivindicava una altra forma d'estat, però en general no va ser un debat, el debat de la monarquia no va ser central en tot el debat que hi va haver voltant del referèndum.
0: Escolta, em parles del whisky, que també surt en el títol del llibre, i compartim amb una sorpresa, que és que et vas trobar que tu dius que és una beguda relativament nova.
1: Sí, té 200 o 300 anys. Sí, sí que a l'època medieval hi havia monjos que la feien, però no és una beguda. I a més, realment, nosaltres coneixem el whisky escocès, però realment l'origen està més a Irlanda que a Escòcia. És certa disputa entre irlandesos i escocesos, o entre tot cas està entre els mars que hi ha entre Escòcia i Irlanda. però sí, no és una beguda extremadament antiga, és relativament nova.
0: Aquí, si ho preguntes, tot un whisky escocès,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi ha moltes coses d'Escòcia que sembla que vinguin de molt lluny i són bastant
0: més recents. De bastant més recents. És veritat que vas haver de triar un whisky entre més de 400 per tastar?
1: Sí, recordo que el barman que hi havia diu, tinc un whisky per cada dia de l'any. I a més em va fer una reflexió interessant i em va dir, la gent quan ve aquí sempre pregunta pels whiskies escocesos, però a dia d'avui hi ha molts whiskies que estan al top mundial que no es fan a Escòcia, perquè hi ha whiskies al Japó, sí. Hi ha whiskies a Austràlia, hi ha whiskies a la Xina i a molts llocs. I em va dir, si vols tastar un whisky d'aquí perfecte, te l'oferirem, però nosaltres pensem en gran i pensem en gustos i en textures i en qüestions organolèptiques i preferim anar per aquí que no venir aquí a tastar un whisky escocès.
0: Mm-hmm. Escolta, una altra sorpresa, perquè és que aquest llibre va de sorpresa en sorpresa. Com és, perquè això jo he pensat, no ho he llegit bé, com és que molts capellans catòlics d'Escòcia s'han format a Valladolid?
1: Sí, això és molt curiós.
0: Sembla un acudit, saps?
1: Jo tampoc ho sabia. De fet, el catolicisme, les lluites entre protestants presbiterians i catòlics van ser molt dures a Escòcia. I la política i la religió van acabar superposades i va haver moltíssims morts i moltíssimes batalles. I el catolicisme durant uns anys va estar prohibit. I des de llavors que els catòlics escocesos van crear tres instituts per anar a estudiar a l'estranger. Crec que n'hi havia una a Roma, una a París i l'altra a Valladolid. I crec que després, des del 1988, diria que ara està a Salamanca, en aquests moments, però encara existeix. Llavors fa que molts capellans catòlics escocesos s'hagin format o a Roma, a París o a Valladolid.
0: Reus, París, Londres, no.
1: Reus, París, Londres seria una mica diferent.

0: Ja he dit que el llibre ens posava molt fàcil en les bandes sonores. Això són l'obertura de Les Hèbrides, de Felix Mendelssohn. Mm-hmm. Dius que aquesta música et recorda Escòcia i que algun dia hi tornaràs per visitar una illa que es diu Staffa.
1: Correcte.
0: Staffa, amb dos Fs. Dues sí. Fs.
1: Clar, Les Hèbrides són les illes que queden a l'oest d'Escòcia. Mm-hmm. La més coneguda és la de Skye, però després n'hi ha algunes que estan encara més a l'exterior. Són les anomenades illes Hèbrides interiors i exteriors. I l'illa d'Staffa és una illa que Richard Mendelssohn al segle XIX la va visitar. Ell era alemany, però participava una mica d'aquest gran tour que a l'època estava de moda, en què els intel·lectuals i els joves acabalats de famílies adinerades d'Europa es passaven la joventut viatjant per Europa, descobrint també cultures una mica ancestrals. Mm-hmm. Alguns van fer cap a Escòcia, entre els quals Richard Mendelssohn, i va visitar l'illa d'Staffa, que és una illa petitíssima, però que és molt bonica, és una illa volcànica, plena de formes hexagonals, les columnes hexagonals que són d'origen volcànic, i a més n'hi ha algunes que formen com catedrals i coves impressionants, i ell va anar de viatge amb vaixell fins a una d'aquestes petites illes.
0: Va quedar absolutament, no?
1: I va quedar tan captivat que hi va dedicar, es va inspirar per escriure una sinfonia.
0: I aquí pots anar-hi i quedar-t'hi o
1: no t'hi pots quedar perquè no està habitada.
0: Clar.
1: Normalment vas fins a l'illa de Mull, que és la més propera, i des d'allà agafes un vaixell i fas un
0: viatge. I això és una assignatura pendent que tens encara a Escòcia?
1: Tinc una assignatura perquè he anat a l'illa de Mull i volia anar fins a Staffa, però vaig agafar un dia amb tanta boira que estava al mig d'un núvol que vaig pensar, és que si vaig allà i estic dins d'un núvol no em serveix
0: res. No veuràs res.
1: I vaig girar cua.
0: Per tant, et queda pendent.
1: Em queda pendent i em queden molts racons pendents.
0: Quan tornes a Escòcia, va?
1: Abans d'acabar l'any m'agradaria tornar-hi.
0: Escolta'm, l'Oriol Gràcies, periodista i escriptor, col·labora a l'Ara, al Descobrir, el Sapiens, entre altres coses. Uh-huh. Tens un blog, parles d'història, de viatges, de menjar, de literatura. És una mica la teva targeta de presentació?
1: Sí, com a periodista sóc una mica eclèctic. També sóc de gusto molt divers i encara m'ho porto tot cap al meu terreny. I com que tot m'agrada, doncs mira, vaig fer una mica d'aquí, una mica d'allà.
0: I tot això des de les Terres de l'Ebre, quan no estàs viatjant?
1: Des de les Terres de l'Ebre no viatjo tant com podria semblar. De fet, em troba un company i em diuen, ai, d'on t'has tornat, d'on t'has anat? Jo penso, no, si fa mesos que estic aquí, encara m'he mogut, però sí, no sé. S'ha instal·lat la idea de que sempre
0: estic
1: voltant.
0: Que tot el dia estàs viatjant, no?
1: I sí que estic voltant, però no tant com voldria.
0: Mm-hmm. I en què estàs ara? Perquè ara va ser aquest llibre, ja es va publicar, ha tingut el seu recorregut. Ara en què estàs?
1: Bueno, ara intentar promoure el llibre, perquè el llibre sí que fa poc que ha sortit i li vull donar vida, en la mesura del possible. Treballo en festivals de tipus cultural, gestionant la comunicació, i ara sí que tinc al cap la idea de poder fer un segon llibre, perquè m'he engrescat amb el primer, que l'he patit, perquè he tingut la síndrome de la impostora, no sé com dir-ho, perquè sempre tens dubtes, és una feina introspectiva i molt personal, i sempre es tenen dubtes, però ara com que m'he engrescat i tinc nous projectes.
0: Digue'm un lloc que et quedes amb Escòcia, que dius, per mi Escòcia és això, per acabar.
1: A mi el que m'agrada és una vall que hi ha entre Edimburg i les Highlands i Braemar, que hi vaig anar justament al principi de la primavera, al moment que els colors estaven esclatants i les flors, el bruc, tot estava brillant, tenia un color intensíssim i realment pensava que algú estava il·luminant aquell espai com si estigués en plató cinematogràfic. I la sensació aquesta d'estar en plató cinematogràfic l'he tingut moltes vegades a Escòcia.
0: Imagina't, en una pel·lícula, i has vingut a explicar-ho aquí. És amb l'editorial Pòrtic, aquest Escòcia, viatge al país del whisky, els castells i la boira, del periodista i escriptor Oriol Gracià. Moltes gràcies. I
1: gràcies a
0: llarga vida a la boira, al whisky i a les Highlands.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bé.

Tres quarts de dues de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, deixem Escòcia, tornem a casa per obrir el capítol de preguntes contestades.

0: No parlarem de xocolata aquesta nit, però sí de suplements alimentaris, perquè la temporada passada en Miquel, des de Sabadell, ens va fer aquesta pregunta.
1: Una consulta sobre els suplements alimenticis aquests esportius, que hi ha en esports aquests. Si saludablement, si són els beneficis que tenen i els perjudicis que tenen.
0: És a dir, beneficis, quins beneficis tenen els suplements alimentaris i quines contraindicacions? Doncs ens respon la Maria José Alonso, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
2: Els suplements alimentaris poden ser una ajuda per contribuir a cobrir les necessitats en determinades etapes de la vida o en determinades situacions fisiològiques. Per exemple, poden ser útils quan hi ha necessitats augmentades en èpoques de desgast per estrès físic, esportistes, persones amb desgast físic per la feina, en cas d'estrès emocional també, en situacions com l'embaràs i la lactància, on hi ha un augment de necessitats de diferents nutrients, com ara l'àcid fòlic, el ferro, el iode, etc. O en la gent gran, perquè el cos canvia amb l'edat i absorbeix pitjors nutrients. També en dietes restrictives, per exemple, les persones veganes convé que prenguin complements de vitamina B12 i de vegades poden necessitar ferro. I també ara aquestes persones que estan en tractament amb fàrmacs per l'obesitat, el que s'anomenen agonistes del receptor GLP-1, perquè el medicament redueix dràsticament la gana i alenteix la digestió, cosa que disminueix la quantitat d'aliments ingerits i obre la porta a dèficits nutricionals. Pel que fa a contraindicacions, jo parlaria més de precaucions que cal perdre. Persones que estan en tractaments mèdics no haurien de prendre mai complements alimentaris sense consultar amb un professional de la salut, perquè alguns complements alimentaris poden estar contraindicats en certs estats de salut o interferir amb els medicaments que estiguin prenent, afectant-ne l'efecte. Un complement alimentari no ha de substituir mai un medicament sense control mèdic i no es deuen superar mai les dosis indicades. Jo aconsello que sempre consultin amb un professional de la salut abans de prendre un complement, perquè els aconselli aquell que sigui més adequat a la seva persona i a les seves necessitats.
3: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
4: Si la nit t'espanta...
5: Jo l'únic que vull dir és que si jo sóc capaç, tothom és capaç. I aquesta frase és el que un s'ha de quedar tatuada. Val? Ni jo ni tu, Marta, som diferents. Som éssers humans, que l'únic que volem és viure. Llavors, a partir d'aquí vaig dir, vale, vull viure. Tiro endavant. Però si visc, visc plenament. Tot i no veure. Cadascú té el seu procés. Llavors jo, un bon dia, em vaig donar compte de que volia seguir vivint. I per mi, viure era tornar a estar a la mar. Per què? Doncs perquè, al final, és una passió. És el somni que tu generes cada vegada que et sents feliç o que penses en alguna de les coses que jo havia viscut anteriorment, no?
0: I les vius de la mateixa manera? Tens la mateixa sensació quan ets al mar?
5: Més que mai. Perquè ara he après a valorar molt més el que és la paraula llibertat, el que és la paraula estar viu, el que és la paraula viure.
6: Tanca els ulls si no veus el camí.
3: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana explorem l'univers de l'escriptora i articulista Empar Moliner a través dels contes que hi ha a Tot això faig perquè tinc molta por, editat per Proa, i que l'any 2015 va guanyar el Premi Mercè Rodoreda. Sabrem com acaba el relat que porta per títol el tema de l'article. Érem aquí, la Meritxell Romagosa, que és com es diu el personatge, ha d'escriure un article pel diari No sap sobre què. Remena el web per veure si troba algun tema i alhora atabala la minyona que s'hi emporta un paper i un bolígraf i després que si ja no cal. De cop llegeix que s'ha mort un gastrònom que no coneix personalment, en Quim Segarra, i decideix anar al tanatori. Allà, la vídua, que la coneix per les seves col·laboracions al diari i a la ràdio, la saluda molt efusivament. Totes dues fan com si són amigues. T'agraeixo molt que hagis vingut. Perquè tu ja ho saps, els últims temps, des de la malaltia, es va sentir molt sol. Això sempre passa, Isabel. La Mercè i el Carles són els únics que sempre, sempre... La Meritxell Romagosa va provar d'escatir qui devien ser la Mercè i el Carles. Per canviar de tema va demanar... Com estan les vostres filles? Home, és un cop, però ja ens ho esperàvem. Ja sabíem que... Ell no volia fer règim, deia que preferia morir-se. Tu ja saps com era. Molt propi del Quim, això, va fer la Meritxell amb una ganyota. A l'hospital no hi va anar cap polític. Cuiners tots, però polítics. Ara m'ha trucat la secretària del conseller per dir-me que si pot, vindrà, però que no és segur perquè ha d'anar a una estrena. Que si no pot venir ell, ja enviarà algú. Tu creus? La Mercè va venir cada dilluns a l'hospital quan tancava el restaurant. Llavors, la Meritxell Romagosa va deduir-ho. La Mercè era la Mercè Vila, i el Carles també devia ser un cuiner important. Jo hauria vingut, però no sap si molestes o si no molestes. Ho vaig pensar moltes vegades de venir, però penses... Ja ho sé, sisplau, no ho dic per tu. I també penses que per ell, tan presumit en certa manera, no hauria sigut agradable que els amics el veiessin fotut. Sí. Llavors, se'ls va acostar la Mercè Vila, que acabava d'arribar. No anava de negre, duia roba de colors, i les trenes de sempre, però ja se sabia que ella era una dona excèntrica. També es va abraçar a la vídua, també es va aixugar els ulls. Hola, Meritxell, va dir després. Ho va dir en un to trist i mig agraït, sentia simpatia per ella, pel fet que també era allà acomiadant el seu amic. Us coneixeu? Es va veure obligada a demanar la vídua. No, no, personalment, va apressar-se a dir la Meritxell Romagosa, i ja ella... Però jo, a tu, t'admiro molt. M'encanten els teus articles, va correspondre l'altre, amb la suavitat de l'educació banyada en tristesa. Un dia haig de venir al teu restaurant, que no he vingut mai, va fer ella amb el mateix to. Truca'm i ho intentem arreglar, va fer l'altre. Al seu restaurant hi havia llista d'espera de mig any. Sí, sí que ho faré, sí, ho tinc pendent. Va aturar-se un moment i va afegir, hem de brindar pel Quim. Mira... Ell tenia taula per la setmana que ve, va murmurar ella. La vídua va fer que sí. Li feia tanta il·lusió tastar els plats de la nova carta. La Meritxell Romagosa li va agafar les espatlles i li va fer un petó a la galta. Els ulls se li van tornar a omplir de llàgrimes. Veniu, veniu igualment, va barbotejar la cuinera. Veniu, tu també, Meritxell. Veniu, que a ell li hauria agradat molt. Serem els seus amics íntims. Us faré la llebre a la Royal que li agradava. Veniu. Com si ell hi fos. Va tapar-se la cara amb les dues mans. Llavors, va ser la vídua qui va consolar-la. És que el Quim l'havia ajudat molt a la Mercè quan començava. Ell sempre hi va creure. I es va aturar perquè acabava d'entrar un noi amb el casc de la moto a la mà, el Carles, pobret. El noi se'ls va acostar. També es va abraçar a la vídua i va fer dos petons a la Mercè Vila i a la Meritxell Romagosa. Ei, va dir tot moix, a tall de salutació. La Meritxell Romagosa el va reconèixer. Era en Carles Casado, un cuiner que anunciava sopa i havia publicat un llibre de superació personal perquè també feia Iron Mans. No recordava les estrelles que tenia, més d'una, potser. Carles, va consolar-lo la vídua. Ja no veurà la tercera estrella, va sanglotar ell. La veurà des de dalt, va fer ràpidament la Meritxell Romagosa. I ell, en sentir-ho, Va tancar molt fort els ulls per evitar les llàgrimes, un gest del tot inútil perquè les llàgrimes van brollar, i va fer una ganyota que el va convertir per un moment en una tortuga desconcertada. La Meritxell Romagosa, en veure'l plorar, en veure com s'aixugava els ulls amb la màniga de la caçadora, d'on sobresortia el braç tatuat, va sentir una lleu excitació sexual. Ahir em va enviar un WhatsApp de matinada, va plorar el noi. I la Meritxell Romagosa va apartar-se del grup i va mirar l'hora del mòbil. Tenia el temps just. Jo me'n vaig, no vull ser-hi quan arriben els polítics, va fer. Polítics? Va preguntar a Marc, en Carles Casado. Me'n vaig, només volia donar el testimoni de... Veniu la setmana que ve, va repetir la cuinera. Sí, va fer la vídua. Sí, va fer la Meritxell Romagosa. Potser vinc amb el meu home, d'acord? Ell també era molt amic de... I tant, i tant, i tant. La Meritxell Romagosa la va acaronar. El seu home s'hauria emprenyat si anava sola al restaurant de la vila. Aquestes coses a ell li feien molta il·lusió. Va marxar corrents com si córrer evités la pena. Va sortir al carrer i va agafar el primer taxi de la Corrua. Algunes de les persones que entraven al tanatori la reconeixien. És la Romagosa, deien. I se la miraven commoguts perquè se la veia plorosa. Va arribar a casa i es va preparar uns cereals de fibra amb llet descremada. Se'ls va endur al despatx. Va prémer la tecla ESC de l'ordinador i a la pantalla va aparèixer el document en blanc. Va començar a escriure a raig. Parlar d'un amic que se'n va, d'un amic que ja no hi serà mai més, és difícil en una columna com aquesta. Però aquesta columna també és un espai de confidències amb vostès i si he compartit alegries, potser avui els haig de demanar que m'hi deixin compartir una pena. Parlar d'un amic que estimava tant la vida com el Quim és impossible. El Quim era gastrònom, un home de taula i de sobretaula, un home de vi i un home diví. Era carn i era fruita madura. Era figues, préssecs, llobarro, tomàquets... Però per ser tot això no és gaire important per als que manen. És important per als que estimen la vida. Ahir, al tanatori, dos grans cuiners ploraven, la Mercè i el Carles, la Mercè Vila i el Carles Casado. Són dos dels nostres cuiners més internacionals. Amb ells, quan toqui, els polítics s'hi faran una foto. Però ahir no eren al tanatori perquè tenien, sens dubte, altres llocs més importants on anar a fer-se aquesta foto. Va aturar-se un moment i va desar els canvis. Aquesta última frase, s'entenia? Sí, sí, sí que s'entenia. Va agafar el telèfon i va trucar a la cap de premsa de l'obra de teatre que havia d'anar a veure. Va saltar el contestador, va escurar-se la gola i va deixar un missatge. Marta, escolta, s'acaba de morir un bon amic, el Quim Segarra. La veritat és que estic una mica xof, com per venir a l'estrena, i acabo de tornar ara del tanatori. En fi, disculpa'm davant de la Rita, que segur que m'entendrà. Parlem, petons. Va tornar a repassar el que havia escrit fins llavors i va continuar. Aquests cuiners porten el nom de Catalunya al món i això val una foto. Però és gràcies al Quim que els va ajudar, aconsellar, acompanyar quan començaven. La Mercè ha anat cada dilluns a l'hospital. Ho ha fet el nostre conseller de Cultura? On era ahir? El Carles, quina cuina tan prometedora i valenta, em deia que el Quim, el nostre amic, ja no veuria la seva tercera estrella. Sí que la veurà, Carles. La veurà des del cel. Aquesta nit les estrelles del cel seran estrelles Michelin i la setmana que ve els amics del Quim seurem a la taula de la Mercè com si ell hi fos. Ho tenia. Li faltava el títol. Un cel ple d'estrelles. Sí. Va comptar els caràcters amb espais, 1529, n'hi sobraven 16. Cap problema, escurçar rai. A la frase una columna com aquesta podia suprimir-hi el, com aquesta, i se n'estalviava 21. I a la frase era figues, préssecs, llobarro, tomàquets, canviaria els tomàquets 9 pel foie 4. Ara sí, quadrat. És que és tan bona. És que és tan bona l'Empar. En fi, ja hem conegut com acaba la història d'aquesta articulista, que no sé si tenia alguna cosa a veure o no, amb l'Empar Moliner, tot i que li ha posat Romagosa de cognom. I ens veurem les cares, Empar, ens veurem les cares. Res, que arribem al final de la nit dels ignorants d'avui. Espero que us hagi agradat. Tornarem demà. Però atenció, abans que ningú posi el crit al cel. Demà tornarem a 12:45 de la matinada. Per què? Us ho podeu imaginar, perquè hi ha partit de Lliga del Barça contra el Racing de Santander. I com que el partit comença a 9:45, doncs tota la transmissió, tota la TDT, acabarà a 12:45. Així que demà a 12:45 us vull aquí puntuals Perquè si no, aquest programa no tira endavant sense vosaltres. Amb més preguntes i amb més respostes. Escolteu o mireu el Barça i a 12:45 a la nit dels ignorants. Fins demà, que descanseu. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. Mentre que la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Òscar Riu, de la UGT.
4: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
3: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que al juliol. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions a modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova, la terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2.
3: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
5: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i el país.
3: La cançó de la Ludwig van, Enganyar-te, ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana, de traducció, ha estat per a Estela Tallada, per la traducció dels Invictes, de William Faulkner.